0: Monkey XL, no sé què, que és de l'any 2005, i aquesta tonalitat crec que és molt més agradable, ja que Núria Parlon deia, és que no em fan cas, no sé de què es queixava. Dic, potser... És que l'altre dia, fumant al pati, de cop van enviar l'alerta i vaig començar a sentir un soroll. Dic, hosti, què passa, algú li estan robant el cotxe.
1: I t'imaginaves que hagués sonat Coldplay a tot
0: arreu? Jo tinc un mòbil que no té alertes.
1: Ah, clar.
0: O sigui, a mi no em sona.
1: El teu és un dumb phone.
0: Llavors, buscant a un altre dumb phone, vaig veure que hi ha una alerta que se'n diu alerta presidencial.
1: Ah, sí?
0: Hosti, l'han de tirar algun dia, aquesta. A veure com sona, o que sigui aquest so, el de l'alerta presidencial.
2: Jo proposo als casaments una alerta conga.
3: Ah, gràcies.
2: S'estigui cuinant una conga, és alerta.
1: Conga. Emergència conga cat. Bueno, doncs, escolta, Jou, que vagi bé el...
3: Ai, gràcies.
1: Avui, que per cert, aviso que a les 11 del matí aproximadament, una miqueta més tard, serem al centre de la ciutat de Barcelona amb el nou espectacle que tenen muntat allà la gent de l'Ideal amb el Dalí Boulevard Cibernètic, allà a la Casa Batlle.
0: No, l'Avinguda Gaudí.
1: No, és a la Casa Batlle, clar, un dels emblemes del modernisme de casa nostra, de Puig i Cadafalch, i a partir de les 11 amb tota la gent que heu participat, i allà hi serem també nosaltres.
3: Com?
1: Senyors, exacte, perquè tu estaràs camí de Menorca. Com sempre, moltes gràcies Eva Jou, gràcies Mireia Garolera, Edu de Batlle i Jordi Beltran. Fins la setmana que ve!
3: Adéu-siau!

0: Esteu escoltant
1: els millors moments
2: del Via Lliure.
3: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
4: Santi Jiménez, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què tal, Malcom Otero, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Escolta, ja m'he demanat el taxi perquè d'aquí una estoneta me n'he d'anar cap a la casa Matller.
5: A Matller Origen.
4: No, a Matller Origen no. A veure, hi ha una casa modernista, es veu, al Passeig de Gràcia, molt maca, de Puig i Cadafalch.
5: Puig i Cadafalch, molt bons. Els
4: no,
5: dos.
4: No.
5: Puig i Cadafalch, els dos.
4: No es pot parlar amb vosaltres o què? A Matller són els de les xocolates, per exemple. Aquesta sí. La casa Matller és de la família dels xocolaters.
5: Bones.
4: Bueno, però és igual, no anem a parlar de xocolates.
6: Pensava que anaves a l'Assemblea del Barça.
4: No.
6: No,
4: a l'Assemblea del Barça.
5: Actuen els Oasis.
4: No, que hi ha allò del
5: Dani. Tens entrades pels Oasis?
4: No tinc entrades de res.
5: RAC1 patrocina els Oasis.
4: No patrocinem res.
6: S'ha parlat poc dels Oasis.
4: Sí. Bueno, Dalí Boulevard Cibernètic, que s'ha estrenat aquesta setmana.
5: La cançó dels Oasis.
4: No.
5: Dalí Boulevard Cibernètic, es diu.
4: Dalí Boulevard. No cantis com Oasis, fes el favor. Tenen Champagne Supernova, tenen Wonderwall, però Dalí Boulevard Cibernètic en principi no.
5: No tens entrades.
4: Tinc entrades per al Dalí. És igual, deixeu-me...
5: I per la Shakira?
4: Que ja he demanat el taxi. A veure quan arribi ja tiraré cap allà, que ens esperen els oients i farem els pantalons
5: des
4: d'allà. No, vosaltres no cal que hi
5: aneu. Ja hi ha anat a l'Assemblea del Barça.
4: Però si és tot virtual, ara ja.
5: Bueno, com el Cibernètic aquest que vas tu dels collons.
4: És l'Assemblea de la Porta Cibernètica.
5: Mira, m'acabes de donar una idea que li passaré al Sergi Pàmies, que això segur que és que Dalí... Sí. Faci les assemblees del Barça.
4: Hosti, seria fantàstic.
5: Un holograma. Un holograma de Dalí dient...
4: Ara.
5: Los números!
4: Sí. El Spotify cam...
5: No!
4: Bueno, va, prou. Ah. Què hem de fer avui?
5: Avui parlarem d'un actor.
4: Que tinc pressa.
5: Ja, no, relaxa't.
4: Estic nerviós, ara.
6: No. Dalí marxa o què?
4: No, Dalí ha marxat.
5: El fèmur de Dalí, aquest.
4: Però nunca se va del todo.
5: La masturbació!
4: No, prou, home. Prou, per favor.
5: El...
4: Je suis fou!
5: Si estàs començant tu, home.
4: Du chocolat.
5: Igual t'agafen a la casa amb no, aquesta no, origen.
4: No, no,
5: i
4: no, no.
5: Que surten fora d'aquí.
4: No, bueno, pot passar.
5: Pots posar-te una disfressa de Dalí i allà al Palet de Gràcia i donar la benvinguda al...
4: Sí, sí. Dalí Boulevard, sí, al cibernètic. Bueno, va.
5: Una orgia.
4: No, però...
5: Bueno,
4: no farem Salvador Dalí, espera.
5: No, fem un actor.
4: Ja està fet de panys.
5: Està fet. Va ser un dels primers que vam fer.
4: És dels primers? Sí,
5: sí, jo crec que seria...
6: El primer català que vam fer.
4: Això sí. Català. Avui és català?
5: No és català. No, avui farem un actor que durant molts anys encara segueix sent una icona del pop, perquè aquí es parlava Batman del Michael...
4: Bueno, és que avui és el Batman Day.
5: Avui
4: és el Batman Day, oficialment, a tot el món.
5: Sí,
4: de veritat.
6: És que som tan intel·ligents.
4: Un Batman.
6: Sense voler.
5: Fem un Batman. El Batman.
4: Sí, per tots els fans de Batman que estan escoltant la ràdio...
5: Batman Day.
4: Que la paguin.
6: Desconnecteu, amics.
5: No, perquè és el Batman que els agrada.
4: Quin és el Batman?
5: El de la sèrie del...
6: Del 60.
4: Oh, aquella...
5: Batman!
4: No sé, aquesta. Oh, i aquests cops de puny, eh? Pau!
5: Ui! Vale.
4: Estava una mica refetó.
5: Una miqueta. Bueno, és que abans els superherois no tenien tabletes. Tot els dibuixos originals tenia panxeta.
4: Una miqueta.
5: I ara tu veus el tablet i el Capitán Amèrica.
4: Tot són tabletes de xocolata amb el
6: llet. Però s'ha de dir que la caràtula, que la feien en dibuixos animats, sortia un Batman catxes, i després, en la realitat, sortia un Batman tubot.
4: Fofisano.
6: Fofisano, exacte.
5: T'han posat a tu aquelles malles i que et quedin bé.
4: Sí que era l'època que realment anaven amb malles.
5: No, perquè ara porta com unes cuirasses i tal. Hòstia, però les malles aquestes...
4: S'ha perdut, això, de les malles.
5: Intenta posar un mallot de ciclista.
4: Sí.
5: Clar, aquest home, com tu dius, és l'actor de Batman. No és el primer, és el segon, de fet, ja ho explicarem. És el que es va fer
4: molt famós. Molt famós.
5: I tu el veus i dius, home, aquest home, com tu deies, té pinta de ser un home afable.
4: I bona persona, sí.
5: Bona persona.
4: Sí.
5: Tenia una veu afable. Tenia panxeta d'afable.
4: Un
5: home tranquil. Però, la veritat, amics...
4: Darrere de la màscara?
5: Depredador sexual.
4: No.
5: Cunyat que anava fent bromes sexuals a la feina.
4: No.
5: Mal company, abusador, acomplexat, insegur, dipsòman sense fresa, borratxo com ell sol, garrepa, egocèntric, miserable, en definitiva. Avui li traiem el vestit, com dèiem, el segon actor de Batman, aquell que anava gairebé en pijama, esquijama, que es deia, en veritat, William West Anderson, més conegut com Adam West, o simplement Batman!
0: I'm that black guy, wear a pointy mask, I use it when I sad cry, 'cause my mom and dad died. I'm the bat guy.
4: Però i això què és?
6: Aquí és una versió de Bill, del Bad Guy de Billy Eilish.
4: Bastant cutre.
6: Però que diu Bad Guy. Tothom esperava que poséssim el Batman.
4: Sí, la ja l'hem posat, ja.
6: L'hem posat vosaltres?
4: Sí.
6: La cançó és collonada, per això no la podíem posar.
4: Bueno, de fet, el moment dels cops de puny, que tenia aquesta música tan xixantera, tenim els cops de puny aquest... Això. Ara, aquí. Mira la música de fons.
5: Ahí és.
4: Sí, això, no. Fantàstic.
6: Aquella escola, això,
5: La sèrie era meravellosa.
4: Meravellosa. Una mica, o sigui, se n'enfotien d'ells mateixos, perquè a vegades...
5: Ara veus el Caballero Oscuro i tot això.
4: Quan les bombes, hi havia com una mena de guspires, no? Saps allò
5: era mica...
4: que tenien metge i guspires?
5: Coyote el correcador.
4: Era Acme.
5: Marca Acme. Era tot una...
4: Bombes Acme.
5: Era un Batman marca Acme.
4: Bueno, perdó.
6: L'actor aquest, Adam, que no es diu Adam, va néixer a Walla Walla. Walla.
5: Walla!
6: Walla!
4: Hi ha una població que es diu Walla Walla.
6: Walla Walla, que és part del comtat de... Walla Walla.
5: Walla!
4: No.
6: T'ho juro.
4: Però on està això?
6: A Washington. I qui viu allà? Els Walla Walla Wallama, que està a prop de quin riu? Walla Walla.
4: Bueno, noi.
6: Mira què li va passar. Val a dir, perquè no sembli que no som rigorosos, que no era l'únic poble que hi vivia allà, perquè en aquesta zona, en aquesta població, també vivien els Itatatalama. Vull dir que Walla Walla Mama i Telamamama. I tot això és a Washington.
5: Era divertit, aquell poble.
6: La seva família tenia una granja de blat. Què tens? Una granja... Una
5: sí, granja i tu d'on ets? I Telamama.
4: Però... És que a més segur que el nom no és així.
6: Bueno,
5: el nom és Imatalamama. Telalama.
4: És igual, com es diguessin, no ho sabem.
5: En tot cas, te la llepen.
4: Prou, home!
6: La seva família tenia una granja de blat.
5: La Bat Granja.
4: Blat Granja.
5: La Blat Granja.
4: Sou molt tontos, eh?
6: I la seva mare havia deixat... La seva mare havia deixat la carrera de cantant per la família i el nostre geni de Walla Walla no volia que li passés a ell el mateix.
5: Bueno, la seva batmare es separa del seu batpare i en divorciar-se ell se'n va amb la seva mare i se'n va a la Universitat de Puget Sound. Que és Puja el So. No estic parlant amb el tècnic, no.
4: Es diu Puget Sound?
5: Puget Sound.
4: Una universitat de prestigi, no?
5: Sí, la millor de Puget
6: Sound.
5: Bueno,
6: Sound vol dir estret, eh? Com sí. Estret aquí d'altar.
4: Sí.
5: I ell, quan acaba els seus estudis, que no sabem de què, dintre de la nostra gran recerca, se'n va a Hawaii, a viure a Hawaii, perquè vol ser actor. I es veu que a Hawaii és més fàcil ser actor. I comença a la tele, a un programa, que es diu The Kinney Popo Show. Ja, bueno...
4: De Kinney Popo Show?
6: Sí, va passar de Walla Walla al Popo Show.
4: Popo Show, eh?
5: Popo Show, sí.
4: I de què anava, això?
5: La característica principal d'aquest show de televisió era que el presentador sortia amb un ximpancé.
4: Però...
5: Sí, bueno, com el Tarzan, allò també, Michael Jackson i tal. I es comenta en broma a les biografies d'Adam West que el ximpancé tenia més línies de text, ens referim, que Adam West.
4: Oh, deia més coses a càmera, eh?
5: Aportava més el ximpancé que ell. Va tenir també, intenta obrir-se pas en el cinema, a la tele i tal, i va tenir un paper petit en alguna pel·lícula, i alguna pel·lícula renombrable. Per exemple, surt en una pel·lícula a la ciutat davant meu, que surt amb Paul Newman.
4: Sí, sí,
5: bueno,
4: no?
5: De fet, surt Paul Newman i ell surt allà...
4: Al fons.
5: Si tu mires bé al fons, allà a l'escena aquella del carrer on surt tanta gent, allà està Adam West. També apareix en algun capítol de Perry Mason.
4: Ah.
5: Els de l'informe PISA és allò, una sèrie d'advocats i judicis i tal, on els jutges i els advocats són bons. No,
4: bons.
5: No té res a veure amb el que passa aquí, vale. Bueno, i ell també sortia allò, saps a la tercera fila del judici aquell i tal? Aquell és Adam West.
4: Els primers anys no feia...
5: No, res.
6: Ara farem un salt.
4: Vale.
6: Marxem a la mansió Playboy.
4: Playboy.
6: Playboy, sí, vale. Hugh Hefner.
4: Sí.
6: Tots els homes americans volien anar a la mansió Playboy,
4: sí.
6: Brindant xampany, conèixer famosos, playmates, conilletes, no? Sí. En aquell moment, estem parlant del 60, Doug Kramer, que és un executiu de la cadena ABC, va aconseguir que el convidessin. O sigui, el seu somni...
4: Era anar a la mansió Playboy.
6: En creuar les portes de la mansió Playboy, què va pensar ell? Ara estic entrant en la font d'anècdotes de la meva vida.
4: Això ho podré explicar tot
6: arreu. Sí, com l'Emili d'abans, no? Arribaré així, ja hi ha una playmate, em va dir que guapo ets. Mentre intentava parlar amb algú, va veure que tots els homes, tothom, masculí, que era la majoria, de la sala estaven mirant una paret.
4: I què miraven a la paret?
6: Projectaven la primera adaptació cinematogràfica de Batman, que era el serial Batman. És que l'any 43, en plena Segona Guerra Mundial,
4: sí,
6: posaven 15 capítols.
4: Ah, sí, van fer un...
6: Batman primer, d'un primer Batman.
4: Primigeni, no? De, a la tele, americà.
6: Al cine. No havia, no
4: al cine.
6: Tele,
4: no. Ah, clar, clar, clar, hi havia tele encara.
6: No era al cine, era, però la posaven...
4: Com curtmetratges.
6: Sí, cada setmana ho posaven. Mm. El públic va deixar d'admirar les temptacions eròtico-festives, sí, que hi havia allà, i es va concentrar en les històries de Batman.
4: I el Kramer aquest va dir, eureka.
5: Diu, aquí hi ha... I aquest tio que m'han dit era un executiu de la ABC, i el tio surt de la pensió Playboy i diu, això de Batman és un filon, se'n va a un quiosc i compra tots els còmics que troba de Batman.
4: No devia saber ni qui era Batman.
5: No, no, bueno, no, però el tio va dir, això a la gent li agrada, jo haig de tirar-ho això. I aleshores el tio comença a treballar en el projecte de fer la sèrie de Batman. Parla amb un productor que es diu William Dozier i decideixen tots dos apostar pel projecte, tirar-lo endavant, però li diuen, hòstia, en lloc de fer una cosa així tan fosca de que li maten els pares i tot això, la fem una mica en conya? Ja, no sé quin punt han d'arribar. A la de un nen vol venjar-se dels dolents perquè li maten els seus pares davant d'ell.
4: Com ho transformes?
5: I transformem en còmic. I bueno, doncs ho farem en còmic. Teníem molts dubtes, però ho fan.
4: No cal cantar, de veritat, Malcolm.
6: Bueno, després de...
4: Perales que hi pinten, aquesta història.
6: Perquè, i com és ell i qui és ell, ara ho veurem. Després d'intentar-ho...
5: Perales també li agrada molt Batman.
6: Després d'intentar-ho amb diversos actors, i tot, tothom diu que no, perquè qui és aquest Batman, els actors diuen que no.
4: Els actors no volen, no volen el paper de Batman.
6: Aleshores, es van fixar en un autor menor, el que veien en una propaganda d'una xocolata instantània que es deia Quick, que després va ser Nesquik.
4: Ah!
6: I van dir, aquest tio, i era un paper...
4: El però nostre... feia anuncis.
6: Sí, feia anuncis. Ja, estava, ja havia baixat i ja estava fent anuncis.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: I llavors, el nostre heroi de Walla Walla estava fent del capità Q, que portava una gorra de mariner, i li passaven coses i se salvava pels pèls, una mica Inspector Gadget, no?
4: Sí, sí.
6: I van dir...
4: Una mica cutre.
6: Sí, però era sense despatxar-se, amb un somriure irònic, i jocós, i bona planta.
4: I van dir, epa, i van aquest. Dir,
6: aquest ens agrada. I Adam West va pensar que era l'escollit.
5: Sí, ja, veus que agafen el tio que fa la propaganda, la publicitat dels xocolates...
4: Quick,
5: de Nesquik, sí, amb panxeta, clar, òbviament, fer xocolates, i aleshores semblava que tot estava decidit i que ell agafaria el paper, i aleshores li han de fer una prova, un càsting, una prova de càmera. En entrar a l'estudi diu, hòstia, ojo que ja davant meu li estaven fent la prova un altre actor, un actor que es deia Lyle Waggoner, que era bastant més famós que ell, un actor més important, que també anava vestit, els dos es troben allà. Tu què vens a fer davant? Em diu, sí, clar, ja veig.
4: Amb les malles.
5: Tots dos amb les malles, amb els calçotets per sobre de les malles i tot això, amb la capa, amb la màscara i tal. I al final, tot i que tenia la competència de Lyle Waggoner, aconsegueix Adam West el paper. Però faltava una part important del repartiment.
4: Sí.
5: El segon.
4: Ah, clar, Robin.
5: Robin, clar. I van fer el càsting.
4: La sèrie Robin és molt, molt petitonet.
5: Molt petitonet. No? Sí, però ojo, ojo,
4: Repartia, repartia.
6: No,
5: ah, ja veuràs.
6: No, petitonet no és la paraula.
5: No, sí, petitonet no. Perquè sí, no, en el pot petit...
4: Sí, sí.
5: I només era petit amb una part del seu
4: cos.
5: Amb una altra era gran. Un jove baixet, de gest molt ingenu, gairebé adolescent, que es deia Bert Jervis. Que va, aquest va fer un càsting, així com per Batman no va haver-hi gairebé gent que s'entés, per fer de Robin, més de 1.000 persones van presentar a fer de Robin, i van triar al Bert Jervis. En aconseguir el paper, es va canviar el nom i es va dir Bart Ward.
4: Ja tenim, el nom artístic.
5: Sí.
4: Bart Ward.
5: Adam West i Bart Ward són Batman i Robin.
6: Clar, a l'ABC, a la cadena, no estaven del tot convençuts que aquell estrany Batman anés a funcionar. Però ja... No obstant, ja, aquestes alçades ja havien gastat massa pasta, perquè havien fet la Batcueva, el Batmòbil... Clar, aleshores van dir... Bueno,
5: la Batgranja.
6: La Batgranja. Això no es
4: el Batmòbil era bastant molona,
5: sí, ah, no,
4: de la sèrie.
5: S'ho van currar molt,
4: S'ho van currar molt, sí, sí.
5: Jo crec que al final es van gastar tanta pasta que per això van fer dibuixos animats, perquè...
4: Els cops de puny.
5: Els cops de puny i tal, i... No, no.
6: I aleshores, què passa? Que...
5: És una icona pop. Si no l'heu vista, intenteu recuperar-la, perquè és una icona pop.
6: Van fer aquestes coses, que són aquestes projeccions de prova, sí, per veure quines són les primeres...
4: Sí, graven un episodi pilot i l'ensenyen, no?
6: I la gent estava molt desconcertada. La gent no aconseguien entendre què tenien al davant. Era una sèrie d'aventures, era una comèdia, era una paròdia involuntària o voluntària. El to resultava tan insòlid que ningú semblava saber gairebé com interpretar-ho. Amb aquestes proves... la veritat és que tot pintava malament, perquè si ja poses a 35 persones i tot es diuen que és una merda...
5: Però és que no ho entenien, no sabien.
4: Clar, perquè ells estaven acostumats a que el Batman, si el personatge era fosc, sí, seriós... Oh.
5: Tot i això, la ABC va tirar endavant el projecte, tot i que tot pintava que aniria fatal, i la cadena intenta fer una fórmula poc habitual, perquè abans, amics, les sèries posaven un capítol cada setmana, o sigui,
4: com a
5: veies,
4: molt.
5: Aquesta és la primera...
4: A la mateixa bat hora,
5: a la mateixa bat canal. Bat canal, dos episodis en dos dies seguits, dimecres i dijous, cosa que no havia passat mai a l'història de la televisió. Aquesta és la primera sèrie que fan dimecres per intentar enganxar la gent a la mateixa hora. I això resulta que és un èxit total, que la gent el veia el dimecres, el veia el dijous, i tothom comença a parlar de Batman. Clar, gran part de l'encant estava en que la gent deia... Si no sabia si s'havien de prendre el personatge seriosament o riure-se'n d'ell o les dues coses alhora.
6: La sèrie, la veritat, és que va començar la primera Batmania. Tothom veia Batman, tothom volia els seus productes. El marxandatge de la sèrie es venia de manera extraordinària.
4: Això estem parlant de mitjans dels anys 60.
5: Sí, sí.
6: Els nois es disfressaven com el superheroi i les rèpliques del Batmòbil estaven en totes les cases d'Estats Units.
5: Vull dir, joguines, per Nadal, Halloween, tots els nens disfressats de Batman.
6: Ara això es fa sempre, ja és habitual, però en aquell moment era una cosa bastant novedosa.
4: I ells, famosíssims, suposo, en aquell moment.
6: Famosíssim.
4: La Copa de Moest i...
6: Ells van gravar discos, fins i tot, el de Robin en Frank Zappa.
4: Què dius?
6: Per separat.
4: Ah, sí?
6: Sí,
4: o sigui, Adam West va gravar un disc com a... Bueno, com a ell, i l'altre que es deia Bart Ward, heu dit?
5: Sí.
4: Grava amb Frank Zappa.
6: Sí, sí. O sigui, eren estrelles. I va arribar a l'èxit internacional, i amb l'èxit internacional ja va arribar el millor que hem descobert, que són les traduccions a Mèxic, que venien dels còmics, eh? Com diries que es diu Bruce Wayne? Bruno Díaz.
4: Ah, sí o no? Sí, sí. Bruce Wayne, a Mèxic, li deien Bruno Díaz.
6: I diuen encara.
5: Jo tots els còmics de petit vaig llegir eren amb la traducció mexicana.
4: No!
5: Bruno Díaz en la ciutat gòtica.
6: Ciutat gòtica, sí.
5: En la ciutat
4: gòtica. Gotham City.
6: O sigui, Dick Grayson, que és Robin, sí, es deia Ricardo Tapia. Catwoman és Gatubela. I el Joker és el Guasón, encara que en altres edicions era el Bromista, i en altres encara el Comodí.
5: Sí, però anem amb l'Adam West, amb la seva personalitat. A veure, ell ja hem dit que tenia certa afició a la beguda i a les farres.
4: Sí.
5: Bueno, certa no, desmesurada afició a la beguda. Fins i tot, una vegada, se'n va anar de vacances de cap de setmana a Aspen, que me Aspen, a Colorado.
6: Aspen.
5: És una estació d'esquí.
4: Sí, és per anar a esquiar.
5: La gent de pasta.
4: De pasta, sí, sí.
5: Va allà, a Colorado.
4: I què?
5: Diguem-ne que se li va anar la mà amb la farra. I diguem-ne que, per dir-ho finament, el van acompanyar fora del poble. Li van recomanar que les cortessin fora del poble.
4: L'has de liar molt forta perquè et facin fora de tot un poble, eh?
5: I
4: se sap què va passar?
5: No se sap massa bé què va passar. En una entrevista, anys després, li pregunten per aquest detall de quan et van fer fora d'Aspen.
4: Adam, te podemos preguntar
5: sobre Aspen? Sí, li va preguntar Robert Chalmers, de Independent, i ell diu que... Sí, home, que estava en una festa i el periodista li diu però va haver-hi excessos. I la retaïla de preguntes
6: sí,
5: d'exercici periodístic li diu alcohol? Yes.
4: Fa que sí amb el cap, eh? Yes.
5: Women?
4: Women,
5: yes.
4: Dones.
5: Yes, yes. A lot. I es diu, police? Diu, yes.
4: Policia, també. Sí, va haver-hi de tot.
5: Va estar 15 anys sense poder entrar a Aspen.
4: Tenia prohibida l'entrada al poble durant
5: 15 anys.
4: El senyor de Batman, que més era famós.
5: Als 15 anys i un dia va tornar a entrar a Aspen. No sabem què faria, però la devia liar molt grossa.
6: Veure, la veritat és que bevia molt, eh? I en algunes èpoques esmorzava ginebra, una ampolla, per esmorzar.
4: Per esmorzar,
6: sí, bueno, sí.
4: Amb galetes.
6: No deu ser bo per l'estómac, eh?
4: No.
6: De fet,
5: cereals, igual.
6: Hi ha una anècdota que va veure el papa i té una ressaca tan forta...
4: El papa de Roma.
6: El papa de Roma, que no s'aguanta i fa un rotet.
4: Què dius?
6: Sí, sí, una
4: davant del papa.
6: Davant del papa, i el papa mira tothom com diem, em podeu treure aquest senyor d'aquí?
4: Sí, sí, sí.
5: I és Batman.
6: Bueno, però la seva perdició, de veritat...
5: Pensava que era el pingüí.
4: No, va.
6: La seva perdició eren les dones. I ho sabem perquè era d'aquest tipus de persona que li agrada presumir de faldiller i que t'explica tots els detalls i vaig fer amb aquesta això i amb aquesta altra, no? I va portar el seu món aquest de disbauxa a Bart Ward, que tenia només 20 anys.
5: Robin.
4: El Robin era
5: un adolescent.
6: 20 anys.
5: I aquest li diu, ven amb mi, que el tio que l'han fet fora d'Aspen, Colorado, durant 15 anys.
6: I era verge. segons el mateix Robin diu, era verge als 20 anys. I
4: quan fa la sèrie?
6: Quan fa la sèrie.
4: Madre
5: va deixar de ser-ho de seguida.
6: Spoiler, va perdre la virginitat.
4: Mare de Déu, senyor.
6: Les grupis...
4: Perquè era molt més gran, Adam West, suposo.
6: 17 anys més gran.
4: 17 anys més gran.
6: Sí. Hosti, ja era 37 i 20.
4: I tu...
6: Les grupis apareixien a les 7:45 del matí.
4: Què dius?
6: I aleshores movien el llom al camerí. Vestits de Batman i de Robin, perquè ja estaven vestits pel paper, ja estaven vestits. O sigui, vull dir que...
4: O sigui, ha de ser incòmode.
5: Ha de ser molt incòmode.
6: També?
5: Si tornava a veure la sèrie, mireu...
4: No.
6: Ja t'acas.
5: No, ja t'acas, hi ha uns lamparones allà.
4: No mireu res, de veritat.
6: També ho feien entre escena i escena. O sigui, paraven,
4: apa, què dius?
6: I darrere dels decorats...
5: Ell relata, això són paraules d'Adam West, diu... Bart, a la Robin, diu, Bart i jo eren com dos nois amb una botiga de caramels gratis. Podíem agafar el que volíem.
4: Però, la
6: frase caramels, que se les treu la
5: màxima. Els caramels són les dones, eh?
4: Les dones que estaven al rodatge. Ah, perquè eren les grupis que estaven al rodatge.
5: Les grupis de Batman i de Robin.
4: Hòstia, tu.
5: Clar, recordo una nit, no jo, sinó Adam West, en què vaig tenir sexe amb 8 dones. Vinga, arribàvem al plató i hi havia actrius esperant, ansioses, a que els hi donessin la seva part.
4: Va, home, va.
5: Gai de lo mío.
4: Prou.
5: També segueix, eh? A l'estudi de gravació succeïen coses màgiques. Bueno, màgiques vol dir follar com un boig.
4: Sí.
5: Al matí estàvem maquillant-nos i una llau de dones ens envaïa, ens envoltava. Teníem sexe darrere dels decorats, entre escena i escena, els nostres tràilers, a tot arreu. I els dies que no rodàvem fèiem presentacions promocionals i en aquells moments tot es potenciava.
4: Encara era pitjor, no? Quan anaves
5: de prop. No paràvem mai de cardar, s'entén. Tot i així va tenir el mèrit, i atenció que això, no només el van fer fora d'Aspen.
4: No.
5: El van fer fora d'una orgia. Sí. El tio va anar a una orgia. A més, feia molt team building i molt after work.
4: Amb els companys del rodatge.
5: Amb els companys, sí, sí. Perquè va anar amb l'actor Frank Goshin, que era el que feia d'Enigma.
4: Ah, sí, sí, sí, que portava...
5: Interrogant
4: enorme el pit.
5: I van anar a una...
4: també anava pels puestos, eh?
5: Sí, van anar a una orgia i van ser expulsats d'una orgia, que no sabem la que van liar. Es van expulsar sense vestir-se, o sigui, es van expulsar despullats.
4: Tal qual, fora d'aquí.
5: Sí, es van dir perquè es veu que durant l'orgia es van posar a interpretar els seus personatges i com a barallar-se entre ells.
6: Això no és el pitjor. Ward, que va fer unes memòries, deia en Wonder Boy, es queixava de que West cada cop tractava pitjor les dones. I que fins i tot... per l'època, que estem parlant d'anys 60,
5: 60, eh?
6: li feia sentir molt incòmode.
4: Li semblava malament com tractava
6: I
4: les
6: com
4: dones.
6: Com tractava les dones.
4: Als anys 60, eh?
6: Sí, sí. I per incòmode, Yvonne Craig, que és Batgirl,
4: sí.
6: Batichica a Mèxic.
4: Però no m'has dit que es deia...
6: Catwoman.
5: Catwoman. No, aquesta és Batgirl.
4: Aquesta és la Batgirl. Ah, clar.
5: La Batichica.
4: La versió femenina de Batman.
6: Sí, sí. Aleshores, West volia fer un trio amb ell.
4: Però, què dius?
5: Però, escolta, és team building tot.
4: Sí, sí, ja. Però aquesta sortia a la sèrie?
5: Sí,
4: la Batgirl, a vegades, eh?
5: A vegades sortia.
6: Però ni Ward ni ella estaven disposats, no ho volien fer. Bueno, però Batman,
4: normal.
6: Robin i la Batgirl havien d'aparèixer físicament entrellaçat en una escena i West va dir, fem un bat sandwich.
4: No. Abans de començar l'escena.
6: Li va dir a Ward. I aleshores, Ward pensava que era una broma, però a l'escena West va començar a tocar el pit i el pubis d'Yvonne Craig.
4: Durant la gravació?
6: Sí, sí. Ella es va enfadar, li va treure les mans i des de llavors li va dir el pop.
5: El bat pop.
6: Bueno, el bat pop.
4: El mínim que li pot dir.
5: Aquesta...
4: Què és això?
6: No t'has entrat aquest vídeo d'un vídeo d'un noi de l'Opus Dei que canten?
4: Ah, sí, ho he vist.
6: Sí, sí, d'aquests nois, sí, sí.
4: Hòstia, no.
5: Això ve a compte perquè la Lliga de Mares Catòliques a favor de la decència dels Estats Units...
6: Imagina't, som la Lliga de les Mares Catòliques a favor de la decència.
5: Sí, van posar el crit al cel i van recórrer un arma molt potent a l'època on no hi havia xarxes. No els hi semblava bé la sèrie de Batman i Robin. I no per la vida llicenciosa...
4: Ah, no era perquè sabessin del personatge?
5: No. Era per com anàvem vestits, bàsicament, i pels valors que transmetia la sèrie, no? Anàvem molt apretadets, tot això. I ja saps com ho van fer? El boicot van ser escriure cartes, moltes cartes...
4: Era el tuit de l'època, no?
5: Als anunciants. O sigui, tots els shows als Estats Units, tots els shows de la televisió, estan patrocinats per una marca.
4: Clar.
5: Tot això, cada marca patrocinava. I feien, amenaçaven en boicotejar les marques i deixar de comprar els productes que patrocinaven a...
4: I clar, tenint en compte que les compres normalment les feien les dones, no?
5: Sí.
4: Que fos una lliga de mares, era una manera de dir, ui, potencialment...
5: Ah, i tu deies, hòstia, perquè s'havien assabentat que aquest l'havia fet fora d'Aspen perquè anava a orgies, sí, per tot això.
4: No era per això.
5: No.
4: Era perquè anava vestit massa apretat.
5: És que era per això, perquè a més les trames eren bastant infantils.
4: Sí, sí.
5: No tenia els
4: era
5: bons.
4: Eren dibuixos de nen.
5: Eren els bons contra els dolents i sempre guanyen els bons.
4: Totalment.
5: Però no, era pel Robin.
4: El Robin, concretament pel Robin.
5: L'entrecuixa de Robin.
4: Per què?
5: Torneu a revisar la sèrie i veureu que el calçó verd de Robin marca més paquet que un anunci de color.
4: No.
5: No, és un torero. O sigui, hi ha toreros i toros que no tenen el que se li veu a Woodward. El seu pare, el pare de la lliga de mares d'aquestes de la decència...
4: Revisant fotos i a veure, tampoc, no sé si...
5: Bueno, tu que vas molt ben servit.
4: Ah, sí, mira, ara he vist una foto que pensava, potser sí.
5: Es veu que el tio marcava Voltaco de moto 250, eh? El tio, i això, a les senyores aquestes de la lliga de favor de la decència, els hi semblava massa. L'anatomia de Robin, segons ella, es quedava massa exposada i calia fer alguna cosa. Vestuari va entrar en acció i va provar diferents solucions. Roba interior més senyida perquè no se li marqués tant el paquet.
4: Sí, ja s'ha entès.
5: Models anatòmics, dissenys diferents, i quan no aconseguien res, una solució infal·lible.
4: A veure.
5: Col·locar la capa per davant.
4: Una capa com daurada, groga, que tenia, sí.
5: Fins i tot, però és que es veu que el Woodward aquest tenia un samaler que no es podia ni tapar amb la capa de Batman.
4: Home, no.
5: I aleshores, atenció, els estudis li van donar unes hormones en pastilles que farien més petit el seu membre.
4: Què dius?
5: Sí, ell no les va prendre.
4: Ah.
5: Per això es veu el que es veu. Molt bé, era Robin, però ojo... De fet, després, moltes pel·lis porno es van inspirar en Batman i sobretot en Robin. Perquè això va ser una obsessió sexual de molta gent de l'època, sobretot a cinema gay.
4: Oh, que fort.
6: Sí. I aleshores, i Batman, i West, doncs, es va sentir acomplexat de que la gent pensés que el seu membre no era tan gran com el de Robin.
5: La batranca no era com la...
4: Es va queixar, diguem-ne, que no es queixés... No, la lliga de mares no es queixessin.
6: No, aleshores es va començar a posar...
5: La batxigala no era suficient.
4: Però...
6: Es va posar farcit, es va posar com Robin Mitjons.
4: Clar, els rodatges.
6: Perquè algú es queixés. Però la veritat és que, en general, West estava molt gelós de Ward. O sigui, Batman estava gelós de Robin, no té cap sentit. Improvisava i a mig del rodatge obria la capa perquè no es vegés Robin.
4: Ah, sí?
6: Calia repetir sempre perquè Batman empenyia Robin per fer-lo fora de l'escena, tota l'estona.
5: Sí.
6: Va arribar un punt que els rodatges no començaven perquè cap dels dos volia entrar el primer al set. I esperaven, qui no? Perquè si no entra el primer, jo no entro. Si no entra aquell, jo no entro. I així, eh? Només va durar 2 anys, aquesta sèrie, i no es parlaven.
5: Sí, a més, no només es portava malament amb el Woodward, amb el Robin, sinó amb tots els companys, a part amb la batitxica, a la qual intentava fotre-li mà sempre que podia. Malmetia tot el temps, parlava malament dels altres actors. Però, evidentment, els qui l'odiaven més eren les seves companyes de repartiment, perquè sempre estava fent bromes sexuals. Si hi havia un gat passar per allà, sempre deia «What's this pussy?», assenyalant-li l'entrecuix de la...
4: Per favor.
5: Pel pussy, pel doble sentit. Insinuacions, bueno, tot. Era una mica Torrente. Si això li sumem que era molt garrepa, per exemple, quan es moria algú de l'estudi o moria algun familiar d'algú que treballava a la sèrie... Ell feia una col·lecta per pagar-li una corona de flors i
4: un recordatori.
5: Ell, la seva història, que ell no posava diners, diu, jo tampoc s'entrarà.
6: Sí, estava forrat, eh? Estava forrat.
5: Evidentment. Estava molt bé. Ningú recorda que pagués una cervesa a la seva vida. Era un abusador de les companyes, de les noies, era mal company, era un acomplexat, i si va cardar molt, el van fer fora d'una orgia, però nosaltres mai ens ha passat que ens fessin fora ni d'Aspen ni de cap

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Estem aplaudint un tio que gairebé és mort per dir xocolata.
2: Sisplau, que algú s'emporti una senyora que s'acaba de desmaiar a la tercera fila, sisplau.
1: Toni, t'estàs posant blau, eh?
3: Jordi.
1: No, no.
3: Jordi.
2: Ambulància!
3: Jordi, comissari de l'exposició.
1: Jordi Celles.
4: Com pobre, pobre Jordi, tio.
3: Jordi Celles.
4: No s'ho mereix.
1: Celles, no
3: Jordi Celles.
1: No, Celles.
2: No, Celles no, Celles és una altra cosa.
1: Tu.
3: Com es diu aquesta sala, Bundó?
1: Eh?
3: Com es diu aquesta sala?
1: La sala on estem ara?
3: Sí.
1: No sóc el comissari de l'exposició, jo ara?
3: Sisplau.
2: No tinc idea de res, tu.
3: Com el supermercat, eh? Jordi Celles a la sala 1, 2, 6.
1: No, deixa els Jordi Celles. Ja vindrà a parlar després, quan no hi sigueu, sortosament. Bueno, escolta...
3: Segur que llavors porta xocolata al cabró.
1: Efectivament.
2: Talla això, no, talla això.
1: Bueno, som a aquest Dalí Cibernètic Boulevard, un lloc fantàstic, amb una exposició magnífica, amb aquesta sala que està plena de pantalles per veure algunes de les imatges icòniques. Ara estem veient, per exemple,
2: elefants.
1: Els elefants, sí, amb les cames superllargues de Dalí, com hem vist també algunes de les altres imatges icòniques, perquè és un joc i és una... De fet, hi ha una zona immersiva amb ulleres, que no sé si vosaltres hi anireu avui o hi anireu un altre dia, per gaudir d'aquesta exposició, que a més es quedarà aquí durant un bon temps, o sigui, de moment és permanent, i que en certa manera una part d'ella ja l'havíem vist a la ciutat de Barcelona i que ha rodonat per tot el món. Que Dalí, per cert, té una part pantallera important.
2: Sí que la té, sí.
5: No? Sí, té una relació molt, molt important amb el cine. Va començar amb el Buñuel, però andaluz, i va col·laborar amb Hitchcock, va col·laborar amb Disney, o sigui que va fer unes quantes coses.
1: Abans estàvem parlant de Paco Rabanne amb una facilitat, o sigui, és un tio que tenia una capacitat d'incidència sobre totes les formes de l'art bestial, eh?
3: De manera, no crec que hi hagi cap gran pel·lícula sobre Dalí, perquè és un personatge ininterpretable.
1: Totalment.
3: M'explico, és com aquesta sèrie que han fet sobre Ferran Adrià, que veurem.
1: Mira, avui llegia...
3: Fer de Ferran Adrià és molt complicat.
1: Avui llegia...
3: Ell
1: llegit el Sergi Pàmies, ha fet un article, l'ha deixat molt bé. Li ha dit que li ha agradat. O sigui, és molt difícil fer...
3: Ja veurem.
1: Ja veurem. Això qui era?
2: Això era Ferran Adrià. Ja veurem.
5: L'has de treballar, eh?
3: Amb Òscar Broc mai sap si...
1: M'està dient pels auriculars que la gent està marxant en massa.
3: No.
1: De Barcelona i de Catalunya. Estan agafant el pont aeri.
3: El que passa amb Broc ho sabem bé, els pantallons... Mai sap si és Pedro Sánchez, Miguel Bosé o Dalí.
1: Bueno, per cert, que Dalí també hi havia una cosa que crec que no es va arribar a fer, que era la col·laboració amb Disney.
3: Sí.
1: Que hi havia una pel·lícula pendent que hauria estat increïble.
3: Ell havia fet dibuixos i havia fet sketches i tal, però el de Disney va dir... Miri, escolti,
5: que no hi ha diners raro, aquí.
3: I ja ho deixem.
1: Bueno, no sé si hagués hagut públic per al tema, però vaja. Bé, en tot cas, més enllà del tema de Dalí, anem amb les estrenes o no?
2: Vinga, va, fotre.
3: I
1: la xocolata, deixant de banda la xocolata.
3: No.
2: Molt bones pel·lis aquesta setmana.
1: Bones pel·lis aquesta setmana?
6: Sí.
2: Molt bones.
1: Va, començarem.
3: Molt bones pel·lis, zero xocolata.
1: Amb una... La primera, que crec que us ha agradat, ambientada a la Segona Guerra Mundial, té la seva base en una història real, que es diu Tiempo de Victoria. Soldiers, sailors and airmen, you are about to embark upon the Great Crusade. The eyes of the world are upon you. Què dius? De què va això?
5: Explica la història real de com un meteoròleg, el cap del servei de meteorologia del Regne Unit...
1: L'Abel Caral del Regne Unit?
5: Exacte, rep l'encàrrec d'elaborar el pronòstic...
3: Bona comparació. Ja li agradaria, Abel Caral, amb carinyo, eh? A veure si m'estàs escoltant. Ja t'agradaria a tu. De fet, si fos per Abel Caral... Els aliats haguessin perdut la guerra.
2: No, imagina't un senyor amb pantalons curts hagués de resoldre un conflicte de la Segona Guerra Mundial com
1: aquest. Qui fa d'Abel Caral a la pel·lícula?
5: Andrew Scott.
1: Home, Andrew Scott.
5: Que era el Moriarty de la sèrie Sherlock.
1: Molt guapo.
3: Està increïble. Sí.
6: I flipa.
1: Llavors, la història és el meteoròleg en aquesta època?
5: Sí, exacte, que és el que ha de fer el pronòstic del que ha de passar meteorològicament el dia D per veure si...
1: El desembarcament de Normandia.
5: Si poden fer-lo aquell dia o no.
6: Perquè ells tenen planificat que sigui el 5 de juny. I llavors diu, volen saber quin serà el temps perquè aterri tota la gent i puguin desembarcar.
3: El gran problema...
6: Però les condicions que tenen, que estan... Sí.
3: El gran problema és que hi ha dos festes, no diguem-ne, que tenen... Ja el perill és que es fusionin i creen una gran tempesta i les onades siguin de 5-6 metres, el que de facto pues, impediria totalment que hi hagués un desembarcament normal. Clar, moriria moltíssima gent. Mm-hmm. Llavors hi ha una pressió...
1: Però i podria fracassar. Que...

0: També, no, no, aquí està el tema.
1: La història havia... de la humanitat en mans d'un meteor.
2: Exacte.
0: I a més, clar, hi ha una pressió bestial perquè hi ha, diguem-ne, la facció del meteoròleg nord-americà que diu que es pot fer el 5 de juny sense problemes, i el tio que era el meteoròleg de confiança de Winston Churchill que deia que de cap manera, perquè d'aquell, amb aquelles condicions és impossible fer un desembarcament en condicions.
2: I qui, ha, i qui ha de decidir és Eisenhower, que és el personatge que interpreta el
0: Brendan Fraser.
1: Brendan Fraser.
3: Oh, oh!
1: Jordi Seta... I li ha volcat una quantitat immensa de xocolates a Toni García.
4: Gràcies, gràcies, Jordi.
1: Mare de Déu, senyor. No, no m'ho puc creure.
4: No havies de fer-ho. No pots fer-ho, això.
1: No pots fer-ho perquè aquest tio es creix amb l'adversitat.
4: No havies de fer-ho.
1: Acaben d'arribar les xocolates.
4: Xocolates entre la gent, eh?
1: Sí.
3: Que
4: bo. Si fos una hostessa de l'1, 2, 3, eh?
1: Toni, jo crec que és un error. És un error. Ara la resta, a veure si podem repartir-ho també, eh? Un moment. Per s'ha quedat a la primera fila.
0: Saps què? No, escolta un moment. Te'n recordes de Cadena Perpètua?
1: No, és que...
0: No, te'n recordes o no?
1: Sí, me'n recordo.
0: Te'n recordes quan l'Andy Dufresne comença a escriure cartes perquè l'invent? Deixa les xocolates aquí, que estàs tu. Home, no toquis que això.
1: La Isabel Minassa, que s'estan portant xocolatines. Ara. Isabel, bé.
0: Aquí agafa xocolates.
1: Ai, que li cauen.
3: Es posa agressiu, quan hi ha menjada per mig.
1: Sí.
0: L'Andy Dufresne escriu perquè li passin una biblioteca als presos de Shawshank.
1: Sí.
0: I quan li fan, li envien uns llibres, diu, ara què vas a fer? Diu, ara vull enviar el doble de cartes. Doncs ara què volem?
1: No, ja prou
4: per tothom.
1: Ha estat un error gravíssim del Jordi Sellas, perquè ja se sap que no es pot alimentar aquest tipus de gent, perquè llavors tot va pitjor.
2: Són com els gremlins.
1: Sí, exacte.
4: No sé què
0: és
4: de menjar.
1: Bueno, ell és
0: no
1: un gremlin
0: que no li
1: pots donar menjar a cap hora del dia, però bueno, en fi. Hem dit que Brendan Fraser és Eisenhower.
4: Sí. Escolta, Brendan Fraser està vivint una segona joventut com a actor impressionant. Va. Per mi és el millor de la pel·lícula, Però jo destacaria sobretot la figura de l'Andrew Scott, d'aquest meteoròleg britànic sobre el qual va recaure... És que la pel·li es titula Pressure, pressió. Un tio sobre el que recau la pressió, jo crec, més gran dels últims 70-80 anys de història, perquè segons el seu pronòstic, l'operació més important de la història hauria sortit d'una forma o d'una altra, i amb això el destí de la societat occidental. És que és molt bèstia el que estic dient. I Andrew Scott fa un personatge que en cap moment mostra cap senyal de nerviosisme extern, és a dir, que tot ho processa cap a dins. I això el fa encara més creïble.
0: És un tio
4: que ha de mantenir la compostura tota l'estona.
3: És molt subtil, però es nota que és una persona que, per raons que no explicarem, està trastornada perquè li estan passant unes coses a nivell personal, però ha de mantenir la compostura per aquesta decisió que és decisiva pel curs de la guerra. I a mi m'ha agradat molt que, tot i que la pel·li està basada en fets reals, han afegit un element de ficció, perquè hi ha com aquesta pugna entre els dos meteoròlegs, no?, de...
0: Que està totalment ficcionat.
3: Això és ficcionat, no? Perquè hi ha un que diu que sí, que es podrà desembarcar, i l'altre que no, no sé què, no sé quan. I jo crec que aquest afegit afegeix a la pel·li un toc de thriller que està molt bé. A més que després la pel·li funciona, però
2: no, la pel·li,
3: com un tir,
2: la
3: pel·li, brutal.
2: Molt sòbria, molt emocionant, tensa.
0: Pels geeks de la Segona Guerra Mundial és un fet real, és a dir, va haver-hi una discussió molt forta entre els aliats si realment es feia el dia 6 o no es feia el dia 6, i això és una obra de teatre.
1: Sí. Ah, sí, l'origen és una obra de teatre.
4: És que té molt d'obra de teatre.
0: És l'adaptació d'una obra de teatre, i els responsables de l'obra de teatre van fer una investigació profunda sobre aquest tema, perquè era un tema que mai s'havia tractat. És a dir, a mi el que m'agrada de la pel·li és que hem vist la Segona Guerra Mundial.
3: Clar, un tema
1: subvertit. Tots els angles.
0: Però mai ningú t'havia dit, escolta'm, hi ha una part... perquè a part, aquesta part d'Europa en concret, la part de Normandia, és una part una mica com Catalunya, que té 300 microclimes.
1: Meteorològicament molt difícil.
4: I que canvien d'un minut cap a l'altre.
0: Per això Abel Caral no ha encertat mai ni una...
4: Imagina't Abel Caral a la Segona Guerra Mundial.
0: No és culpa d'Abel Caral.
4: Imagina't Abel Caral a Normandia.
1: El destí del món occidental en mans d'Abel Caral.
4: Estem en mans dels nazis.
0: Jo escolto Mònica Usar i penso, s'equivoca.
1: No. La pel·lícula es diu Tiempo de Victoria, us ha agradat a tots.
3: Boníssima.
4: I el que diu el Blai, sobretot, té aquesta sobrietat de les grans produccions angleses, amb actors increïbles, una posada en escena brutal, i que no li cal gaires coses, perquè gairebé tota la pel·li té lloc a dintre oficines.
0: S'ha de dir que això és el quartel general dels aliats.
4: Sí, sí, sí.
0: A Gran Bretanya, no?
4: On, I allà estan.
0: On tenen tots els soldats, no? Vigilant, etcètera, etcètera, i tot el comandament, començant per l'Eisenhower. Llavors, allà es decideix, tenen una sala, on es... Clar, tu imagina't, amb els elements que tenim ara, Abel Caral, no n'encerta ni una. Imagina't els anys 40, no? Que no tenies ni la meitat de recursos, llavors es fiaven d'una sonda que havien deixat anar no sé quin lloc d'Estocolm, no sé què, creuaven les dades, i et deien si es podia fer.
4: Però escolta, la pel·li et deixa com molt tocat perquè et demostra fins a quin punt va estar pendent d'un filet molt fi al destí de la història que ara coneixem. És a dir, és increïble.
0: Tot, si
4: és increïble.
0: Si estudies una mica la Segona Guerra Mundial, la invasió de Normandia se'n va anar, o sigui, va anar d'aquí. Primer perquè, primer perquè un espia català va convèncer Hitler que no desembarcaria en
1: Garbo.
0: Això és el primer. El segon perquè va haver-hi la sort de que no hi havia prou forces alemanyes per defendre la platja. I tot i així, el mal que van fer.
4: Tot i així, van matar molt.
0: Fins i tot tenien un moll no inflable, que era on desembarcava moltes tropes, que es va trencar. Vull dir que va haver-hi una qüestió de sort. Si no, ara mateix, Xavier Bundó seria Xavier Bundona. I estaríem tots parlant alemany o rus. Cosa que no descarto en un futur.
1: Pot passar igualment. Va, la pel·lícula es diu Tiempo de Victoria, molt recomanable pels pantalleros, en anglès Pressure, que també podríem debatre això dels títols, perquè no costava de posar-li pressió. Aquest té el doble joc meteorològic.
4: Però no també s'ha de dir que Tiempo de Victoria també conté la paraula tiempo.
3: No està malament trobat.
0: Però a mi em sembla que Pression és un títol molt millor.
4: Molt millor.
3: Però Pression sona una mica... No té gaire punxó, crec, com a títol en castellà, en català...
0: Però Tiempo de Victoria pot ser la història d'un equip de rugby.
1: Això sí.
0: És que vull dir, de nens de 13 anys de Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí, sí. Dels pantalleros segur que no, perquè Tiempo de Victoria, vamos, no n'heu viscut els últims 30 anys, ni un minut.
0: Calla, perquè aquí s'ha demanat xocolata i s'ha portat xocolata. Sí,
1: però és la principal victòria que has tingut els últims, què, 10, 12 anys?
0: 50, la primera vegada que em fan casa en 55 anys.
4: M'agrada molt aquest bundó punky, eh?
1: Tiempo de Victoria és la recomanació, una de les recomanacions. Va, una altra pel·lícula que es diu En la zona gris.
0: Jo crec que la podíem saltar.
4: I tan gris. Call Gary into my office.
1: There is a situation here. Per què l'hem de saltar, Toni?
0: Perquè és, perdoneu-me, si hi ha nens, tapeu-vos les orelles.
1: No, algun n'hi ha, sembla, per aquí.
0: És un merdot.
1: No, home.
4: Mira, jo si vols t'ho resumeixo en una frase.
0: Un merdot invent.
4: El Guy Ritchie pensa que fent pel·lícules com els 90 de gàngsters, amb aquells recursos copials de Tarantino que tant utilitza, encara és modern. I l'any 2026 aquesta fórmula ja s'ha quedat vella, rància i rovellada.
0: Guy Ritchie,
4: o sigui, totes aquestes històries de gàngsters amb imatges que van passant ràpidament, amb títols sobreposats, amb la veu en off tota l'estona, aquesta veu enginyosa que fa
1: acudits...
3: Però és que jo estic d'acord, és bastant genèrica la pel·li, no té aquests trets tan característics
0: del Guy Ritchie. Perquè és Gentleman, estava molt bé, és una pel·li de Guy Ritchie
3: moderna.
4: Per mi és un Guy Ritchie mal filtrat, sincerament. O sigui, és un tio que està repetint-se, intentant adaptar-se als temps nous i que no ho aconsegueix.
3: És que és això. A mi m'ha semblat que no... És una pel·li que tu la veus i jo, de fet, no sabia que era del Guy Ritchie i ho vaig esbrinar després perquè no té cap tret que tu diguis és una pel·li d'aquest director. La vaig veure... No, que
2: va. Jo estic amb la Noé.
3: No, és genèrica, és una pel·li que podria haver fet qualsevol plataforma d'aquestes que surten ara com
0: curros. Això sí, surt Carlos Bardem. Està absolutament...
1: Bueno, Gyllenhaal.
0: Està magnífic.
2: Sí, no, té repartiment, surt el Henry Cavill.
0: Està magnífic,
2: Superman.
0: Carlos Bardem.
1: Bueno, ja magnífic, ho entès. Ja ho he entès, la ironia s'ha entès. Vamos,
0: Carlos Bardem.
1: És de l'altra illa d'aquí.
3: L'única cosa que jo diria que està bé de la pel·li és el duet aquest entre el Gyllenhaal i el Henry Cavill, que fa una miqueta de gràcia, però res més. O sigui, la resta de la pel·li...
1: A tu tampoc t'ha agradat, Blai?
2: Ah, és una pel·li complidora i ja està.
1: Un aprovat.
2: És un aprovat justet.
0: Res.
4: A més, aquest afany de la pel·li per intentar demostrar-te que el pla i tot el que està passant és supercomplexa, amb moltes explicacions...
1: No heu dit el pla, tampoc. Però bueno,
4: l'argument, i al final és un argument tan senzill com és una cobradora del frac de grans fortunes. És una senyora que es dedica a cobrar deutes de grans traficants, persones que viuen al marge de la llei i acumulen bilions, i que després s'endú una comissió molt gran. I això és el que ha de fer durant la peli.
2: I llavors,
4: en un moment de la peli l'han de rescatar. I aquest és l'argument de la peli. Però
2: hi ha uns mercenaris que l'ajuden a aconseguir-ho, sí, que són el Henry Cavill i el Jackie.
4: I Guy Ritchie t'ho ven com una peli i complexa, una trama internacional d'offshores, de comptes, de no sé què, i al final no té res.
0: Escolteu-me, a mi el que em molesta més és que tinguis a Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Rosamund Pike i facis aquesta merda.
3: Estan molt desperdiciats.
1: Va, la pel·lícula es diu En la zona gris. No cal malparlar tant.
2: Anem per la següent.
1: Anem per la següent. Fans dels Looney Tunes, hi ha una cita imprescindible amb Coyote versus Acme. Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation? It's not your fault. Acme, que és la marca...
2: Acme!
1: Marca Acme, exacte. De tots els productes que el Coyote tenia per atrapar...
0: Per mi té una arrencada bestial.
4: No només el Coyote, són tots els productes que apareixen als dibuixos de Looney Tunes.
0: Es pot veure el tràiler, així que no és un spoiler.
3: La premissa.
0: Què és? El Coyote, com sempre, perseguint el Correcaminos...
1: Falles estrepitosament.
0: Estrepitosament, com tu cada cap de setmana fent ràdio. i hi ha un moment, ai, hi ha un moment en què el tio decideix...
5: Perquè llavors en aquesta analogia, Acme series tu, no? Llavors...
0: No, Acme series tu.
5: No, no.
0: I jo hauria de denunciar-te. Jo seria el Correcaminos i tu el Coyote.
5: Bueno, va.
0: Coyote Mundo.
3: El Coyote ve un anunci a la tele.
0: El Coyote ve un anunci a la tele on hi ha un advocat tipus Cols...
4: És Better Call Saul, sí.
0: Saul Goodman, no? Que diu, tens problemes, està passant no sé què, una cosa no et funciona, denuncia. I el tio agafa i denuncia Acme... perquè tot el que fa...
5: Són defectuosos.
0: És defectuós i no li va bé.
5: Home, el punt de partida és bo.
0: Una premissa molt bona.
5: Però, perdona, són dibuixos, entenc.
0: No, és barreja. És com quien engañó a Roger Rabbit. Sí. Ah. El mateix...
4: Que, per cert, de Looney Tunes ja s'han fet els Space Jams i crec que un altre de principis dels 2000 amb Brendan Fraser, si malament no recordo.
5: Sí, sí.
4: Aquesta és, amb diferència, la millor pel·li de totes.
0: La millor.
4: Que barregen, però et diria que és una de les millors pel·lis que barregen animació amb personatges reals. Ho dic de debò. És enginyosa, és intel·ligent.
0: És divertidíssima.
4: Sap fusionar el món real amb el món dels Looney Tunes sense que cap personatge dels dibuixos perdi la seva essència. És a dir, ho respecta moltíssim.
0: És Roger, la millor pel·li que s'ha fet per mi.
3: És Roger Rabbit.
4: Però aquesta està per allà, i jo crec que és una... És, com diu el Blai, és una carta d'amor a aquests Looney Tunes. A més, està ple de picades d'ullet.
0: A veure, per exemple, surt el Max Bunny, surt
4: l'advocat es diu Avery, el Tex Avery és l'home que va acabar, no sé si crear, però que va popularitzar aquests dibuixos. Sí. I com aquesta, n'hi ha moltíssimes que els fans agrairan. I sobretot, apreciar aquest humor que tu veies als dibuixos traslladat a la pantalla i respectat al màxim. No, és una gran pel·li, tio.
3: Jo crec que és això, que des de la part més primària és el fet de poder tornar a riure amb uns dibuixos que s'estan fotent d'hòsties tota l'estona, i és que era... O sigui, jo m'estava rient de manera totalment genuïna, és que m'ho he passat superbé veient aquesta pel·li, és molt divertida.
2: Blai, és que, a més, eren els dibuixos més salvatges, per dir-ho,
3: la comèdia.
2: Que hi havia.
4: Sí, el que passa que,
2: clar... violents, es fotien...
4: Sí, que mai es morien.
2: Mai es morien, perquè no podien morir-se.
0: Bueno, ara, si els veus ara, semblen més ingenus.
5: Marca Acme.
0: Però eren molt punks. El pobre Coyote... Sí, no he vist tio...
5: Més destruït.
3: Més desgraciat.
2: Però a més
0: que hi havia un moment...
5: Li tallaven les cames.
0: Havia un moment que jo pensava...
2: I és curiós perquè aquesta pel·lícula...
5: Deixa-ho córrer. Normalment pensaves...
4: Sí.
5: Coyote ja, o sigui, deixa-ho córrer.
4: Però això a la pel·lícula ho toquen, i ho toquen des d'un punt de vista, perdona, psicològic del Coyote, que ho trobo fins i tot... té molt de valor perquè...
0: És superintel·ligent,
4: això. Et fa com pena.
0: Que li pregunten a ell, no?, d'una manera més subtil... que per què estàs tan obsessionat, persegueix una altra cosa que puguis caçar.
4: I ell diu, és el meu treball, no?
0: És la meva vocació.
4: És el que faig.
2: I és curiós perquè, a més, aquesta pel·lícula ha estat a punt de no estrenar-se perquè era una pel·lícula de Warner. Mm. Warner es va desentendre, va dir que no l'estrenaria, i la pressió dels fans i dels mateixos responsables de la pel·li van fer que Warner vengués els drets a una distribuïdora i aquesta distribuïdora...
0: S'ha estrenat i ha funcionat bé a sobre.
2: L'hagi estrenat i, a més, això...
3: I és una bona pel·li.
4: Que els hauríem perdut, segurament, una de les millors pel·lícules d'animació amb acció real de la història del cinema.
3: Sí, és això el que anava a dir, que és una pel·li que és supervivent perquè gairebé no existeix i és boníssima, val molt la pena.
5: És per tots els públics, entenc, o no?
2: Sí.
5: O té aquest gir adult que...
2: Té acudits adults, però...
0: A veure, tu...
5: Toni, no.
4: Toni, deixa'l aquí.
0: No, Xavier, si tu vas, porta els nens perquè te l'expliquin.
5: Sí.
0: Però els nens s'ho passaran molt bé.
5: Va, Coyote versus Acme. Almenys jo tinc nens que m'ho expliquin, perquè tu, clar, vas sol allà...
0: Saps què passa? Que
4: Xavi Oscuro!
0: No, deixa'm contestar.
4: Xavi!
0: He pensat sempre, si tinc un fill i em surt com Xavi Bundó, què faig? El sacrifico!
5: Sí, perquè no se't mengi. 4 minuts i a les 12 del matí. Va, Coyote versus Acme.
4: Coyote versus Xavi.
5: Una de les recomanacions... Déu meu. Una de les recomanacions bones d'aquest cap de setmana. I l'altra és una pel·lícula que es diu Resident Evil, però ja... Però quantes vegades ho han fet, això, ja? Pues Resident Evil.
0: Doncs aquesta, diria que aquesta és la bona.
6: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God.
5: A veure, si me'n recordo, Resident Evil és un joc primer?
4: És un joc. Sí. Després hi ha una saga de pel·lícules amb la Mila Jovovich, protagonista d'algunes d'elles. Crec que van fer 6 o 7.
5: Eren zombis o què eren? Sí.
3: És una corporació...
4: Infectats.
3: Que...
5: Infectats.
3: Sí.
0: Una corporació... Cada una és... pitjor que l'anterior, eh?
4: També hi ha
3: la primera va començar bé,
0: primera
3: i a partir d'allà de davallada.
0: De davallada.
4: També hi ha pel·lis d'animació, crec que 4, crec que en total són unes 10 pel·lícules.
3: I van fer una sèrie,
2: la van cancel·lar la primera temporada.
4: I aquí tenim aquest Resident Evil que es desmarca de tot el d'abans, fins i tot es desmarca del videojoc, perquè utilitza un personatge que no està als videojocs, que crea el director només per aquesta pel·lícula, i el director d'aquesta pel·lícula és el Zach Cregger. Per la gent que no sàpiga qui és el director de Weapons, el director de Barbarian, és un director de cinema de terror.
0: No, és
4: diferent.
0: Un tio, És un diferent. Tio llest, de veritat,
4: sí, sí,
0: eh?
4: Diferent, llestíssim. Molt bo, molt
5: bo. Va ser una de les grans pel·lícules de terror de l'any passat, clar.
0: Sí. Plau, abans de començar a parlar d'ella, Xavi, no vagis amb els nens a veure la pel·li.
4: No, no, no vagis, no vagis.
2: Aquesta no.
4: No, aniré ràpid. Mira, aquest director destacava perquè les dues anteriors pel·lis eren pel·lis fragmentades, que juga molt amb el temps, com un trencaclosques, i aquí és una pel·li de continuïtat. És a dir, és una hora i vint en la qual tu vas amb el protagonista tota l'estona i consisteix en portar, ha de portar un misteriós paquet a un hospital i aquest camí fins a l'hospital està ple de monstres i ple d'aberracions que haurà de superar.
2: Sí,
4: és un videojoc.
2: És un missatger de, sí, que porta en principi sanitari. Òrgans per ser sanitari. Transplantats.
3: Està seguint una miqueta el punt de vista com del videojoc, no? De que acompanyes la persona...
4: Mira, a mi el que m'agrada d'aquesta pel·li, jo crec que és la pel·li que he vist que millor et fa sentir l'experiència d'estar un videojoc cinematogràficament, sense que perdis de vista que estàs a una pel·lícula. Mm-hmm. És a dir, en tot moment, a vegades utilitzar aquesta primera persona dels videojocs, fixa't, les armes van evolucionant. El tio comença amb una simple pistola, després té un fusell, després té una metralladora...
5: És com el videojoc.
4: Això és de videojoc. Sí, sí. Utilitza coses per curar-se típiques del videojoc. Sí. Però això no canta en cap moment. El tio és capaç de...
5: Surten xocolates amb atller per curar-se o no?
4: Sí, sí, sí, sí, fixa't.
0: Mira, parlant de xocolata, ens hem acabat les que ens han portat.
5: Ja.
0: Si en volen portar més, ens les menjarem també.
5: Aquest era el problema. Jo... Però Resident Evil...
4: Sí, i jo destacaria sobretot el protagonista, que és un protagonista que no té res a veure amb els protagonistes de pel·lis de terror o de survivals que estem acostumats. Jo és un tio normal que porta fins i tot un avís còmic a la pel·lícula que s'agraeix moltíssim.
0: Jo afegiria que les pel·lícules de Resident Evil han acabat sent una paròdia. No? Mm. Les mostres eren... O sigui, tot era cutre, tot era gairebé sèrie Z, no?
5: A veure, perdona, d'entrada, a mi em fotria una mandra ara anar a veure doncs, Resident Evil.
0: Precisament per això.
2: Doncs una de les pel·lícules d'aranxa.
5: No digueus ara.
0: Sí, sí, precisament per això, aquesta pel·li té una cosa increïble i que és capaç de combinar tocs de comèdia molt lleugers, no?, amb pur terror. No? I a sobre, l'ambientació, és a dir, com està, a on està portada la pel·li, també farem molts spoilers i tal, és com, hòstia, aquell és que és... l'enveixes, no? Mm. El mires i dius...
4: Té recursos mira, tota l'estona.
0: Mira que ets llest, de fer ràbia, de dir. De fer ràbia, t'estrangularia, tio.
5: Ja, això ja et passa.
3: Resulta fascinant. Calla. Aquesta fornada de nous directors que estan fent un cinema de terror molt bo d'aquests darrers anys.
0: Però, és que portem aquest any, tres o quatre pel·lis.
3: Només sí. Aquest any, ja.
0: Escolta, terror, espectacular.
4: I com s'agraeix que una pel·li que és d'encàrrec, evidentment, i que és sobre un videojoc, sobre un univers que ja existeix, hòstia, aparegui aquest tio i te la faci tan estigui personal tan i tan ben feta, tio.
2: I a mi l'estructura em va recordar fins i tot el Hockey Noche del Martin Scorsese.
3: Ostres.
2: Només que amb criatures...
4: Sí, el prota té una mica... Sí,
2: d'aquest
4: sí, sí.
2: Rotllo, mutants, i molt de gore. Perquè si la pel·li té una cosa, té una quantitat de gore. Però d'aquest, com deia el Toni, que, hosti, que t'acabes enfotent.
4: Sí, sí, sí.
0: Si us ho voleu passar pipa...
2: Sí.
0: Aquesta i la del Coyote són les pel·lis de la setmana.
5: Les dues pel·lis. Va, de moment, estranyament els està agradant tots els pantalleros.
0: No,
5: anem amb
0: no.
5: Les, anem amb les sèries, gairebé.
0: Tot no. Anem Carlos amb... Bardem no ens agrada.
5: No, ja ho he vist. Anem amb les sèries molt ràpidament, perquè ja són més de les 12 del matí.
0: I què?
5: Una que... Bueno, és que sempre esteu igual. O sigui, aquesta és la que sempre...
0: A mi m'han dit d'11 a 1.
5: Votarem 300... Sí.
4: No falla,
5: D'11 a 4 de la tarda.
0: Aquesta gent ens ha vingut a veure fins a la 1.
5: Jo crec que et pots quedar... No. Jo crec que et pots quedar fins a les 4 de la tarda, parlant de lo teu,
0: va,
5: hi haurà sempre algú
0: perdona
5: que
0: t'escolti. Perdona una cosa. Si aconsegueixo xocolata, aquesta gent es queda fins a les 4.
5: Sí, segons com. Bueno, sèries. Hi ha una que cada cop que surt una nova temporada esteu rendits, que és Slow Horses.
7: What are you doing in my garden? And you say
5: és,
7: no
5: to... Apple TV.
0: What are you doing in my garden?
5: Que és aquest senyor, és aquesta, aquest grup d'investigadors...
4: D'inadaptats. D'investigadors. De perdedors.
0: Et dic una cosa, cadascú és millor que l'anterior. És increïble haver aconseguit juntar un repartiment amb tanta qualitat, perquè començant per Gary Oldman, que és...
4: Està increïble.
0: Increïble.
4: Però és que a més notes que el tio gaudeix fent aquest paper.
0: No, és que és ell diu, és el paper de la meva vida.
4: És que...
5: És un guarro, no?
0: Sí, és un senyor...
5: Allò que es va tirant pets i...
0: És un senyor guarro.
4: Imagina't poder ser així.
0: Perdona, està a punt de tirar-se un pet i diu, el nen està arribant.
5: És que
0: clar.
5: Està arribant.
0: Però a més ho diu
5: això és el...
0: amb l'anglès aquest.
5: Prou, home, no és un pet ara.
0: No. Diu, the baby's coming.
5: Ja.
0: És com molt més elegant.
4: Però no només és el caca culopedopis d'aquest senyor, estem parlant d'una sèrie amb un nivell d'escriptura i amb una trama, amb una narrativa brutal.
2: Tot
4: funciona superbé. El Gary Oldman està increïble. Jo crec que és una de les sèries més consistents
0: tenim,
4: dels últims
0: tenim
4: anys.
0: Tenim a Jack Lowden, que és probablement el que serà James Bond.
4: Ah, sí?
0: El tenim en aquesta sèrie. Jack Lowden, que...
5: Això diuen?
0: Diuen, Gary Oldman va deixar anar així com una espècie de... Tinc moltes esperances de que sigui ell el nou James Bond. I si diu Gary Oldman, que està una mica en l'all...
3: Aquesta sèrie em vaig desenganxar.
2: Una de les millors sèries que es pot trobar actualment.
4: Per cert, que la sèrie comença superdivertida amb els tios més perdedors que mai, que miren el compte i no els han pagat la nòmina. Així és com comença la sèrie.
5: Em sona d'alguna cosa, això.
0: Què vols dir, bueno?
5: És que jo crec que més que no us agradi tant, perquè, bueno...
2: Són perdedors, no? Són perdedors com nosaltres.
0: Un grup de perdedors que treballen en un lloc... Bueno... Estàs dient això, no?
2: Que és la casa de...
0: Són perdent, eh?
4: Però tu series Gary Oldman.
0: El nen està arribant.
4: Sí, tira't un pet, Xavi.
0: La gent no ho sap, però la redacció...
5: No. Slow Horses, quantes temporades?
2: Aquesta és la sisena.
5: Sisena, ja, mare de Déu.
2: Sí, sí. N'hi ha un capítol només, però és establina.
5: Va, un altre que em sembla que al Blai, com a mínim, li ha agradat molt, també, que es diu Nigli. Like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help. You always have my back. Què és això, Blai?
2: És un spin-off de Richard.
5: Richard, que d'aquella de bufetades...
2: Exacte, que ha acabat ara... Aquesta setmana ha acabat la quarta temporada.
0: La temporada més fluixa.
2: Que és la més fluixa, però tot i així és una temporada que es
4: pot veure.
2: Que està bé. I aquest Nigli, doncs, ha començat la setmana que ha acabat Richard.
0: I ho ha fet penjant
2: tots els capítols.
0: L'han posat sencera. Cosa que jo agraeixo molt.
5: I t'ha agradat,
2: i és una tassella d'aquestes per passar-t'ho pipa.
5: Jo és que a la Noé li dic perquè ella, Richard, ja va dir allò de, bueno, ja aquesta sèrie està...
0: Massa testosterònica.
5: Que és que us agraden els tios i ja.
3: Aquí jo crec que passa de sempre, no? Que a ells els agrada molt aquest tipus de sèries. A mi m'agrada, però em carreguen ja una mica perquè trobo que són molt semblants totes. Aquesta, he vist el primer i dic, està bé, però ho he vist molts cops. Llavors, no m'entusiasma tant com a ells.
5: Però la prota és una noia, no?
3: Ella és un personatge
0: ella
3: molt fort. Ella està molt bé, perquè si en aquest tipus de sèries el personatge principal no funciona...
0: Has vist el primer només, Noé?
3: Només he vist el
0: primer.
3: Jo crec
0: que si segueixes et donarà una grata sorpresa.
3: Potser sí.
4: Va millor.
3: Potser
0: perquè sí. El personatge té una evolució bestial.
4: Ei, escolteu, i ella jo crec que té tots els números per donar el salt al cinema d'acció...
2: Segurament.
4: La sala gran, perquè és
0: a més,
4: una...
0: A més, benvinguda, senyora.
5: Ei, un aplaudiment per aquella senyora que acaba
2: d'arribar.
4: Gràcies.
0: Senyora, tinc una xocolata per vostè.
5: No.
0: Ara després li dono.
4: Acaba d'arribar, tu, hi ha una xocolata.
0: Escolta, no.
5: Com es diu? Sí. Magdalena.
0: Magdalena.
5: Un aplaudiment per la Magdalena.
0: La Magdalena amb xocolata, tu. No.
5: Ets molt tonto, de veritat.
0: Oh, home!
5: Bueno, que la sèrie està molt bé, no?
0: La sèrie està molt bé. És una sèrie que no està prevista... Però com que va tenir tant d'èxit Richard, i quan sortia Nigli la gent deia, hòstia, quin sidekick, no? Quin còmplice tan bo per Richard, perquè ella doncs és una persona que no li agrada que la toquin, té mil manies, etc, però després et dona un hòstia, et desmunta Bundó, que tant de bo.
5: Que tant de bo què?
0: No, res, vull dir que...
5: Que tant de bo anem tancant i potser ja la setmana que ve, si de cas, que el busquin a Toni García. Bueno, fem una última sèrie o ja no...
2: No, és igual.
3: No val gaire la pena.
0: Que l'última que tenim és...
5: És una merda.
3: No
0: parlis malament.
5: City of Blood.
0: Home, no facis servir aquell llenguatge.
4: No siguis tan agressiu.
5: Les 12:05, senyores i senyors, gràcies als pantalleros.
0: Gràcies, amics.
5: I a la xocolata, també, que ens han aconseguit.
0: Gràcies. De res.
5: 12:06.
0: Amunt!
5: Hora d'actualitzar la informació.
8: Esteu escoltant
9: els millors moments
8: del Via Lliure.
5: I com us dèiem, avui us saludem des d'aquesta casa Ametller preciosa del Passeig de Gràcia, en aquest racó de l'avinguda que hi ha instal·lada la Dalí Boulevard Cibernètic, una experiència immersiva que proposa descobrir, entre altres coses, quin futur s'imaginava un dels grans exponents del surrealisme com és Salvador Dalí. Perquè quan pensem en Dalí, el que sol passar és que ens centrem en determinades qüestions que evidentment són internacionals i que tothom coneix, els rellotges tous que pengen de branques i de taules, els elefants amb aquelles potes que ara ho veiem aquí, no? Impossibles caminant pel desert, els bigotis, la provocació, la fantasia, però és que Dalí era tantes coses més. Més enllà d'imaginar aquests mons impossibles sobre un llenç, també mirava cap a tot allò que potser encara no existia, no? Cap al demà, i això es percep en bona part de la seva obra. Justament la Dalí Boulevard Cibernètic proposa això, descobrir idees avantguardistes que tenia Dalí, i en aquest cas a través d'una faceta que no és tan coneguda, especialment aquí a casa nostra, com és la de la moda. Resulta que Salvador Dalí era un gran apassionat de l'alta costura i que durant molts anys va treballar de la mà de grans icones com Christian Dior, com Paco Rabanne. Per tant, a aquesta hora, deixeu-me que ens ho expliquin millor les dues persones que, sense les quals no s'explicaria el que passa avui al mig del Passeig de Gràcia, com és aquest Dalí Boulevard Cibernètic. El director artístic de l'exposició i director de l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jordi Selles. Com estàs, Jordi? Bon dia.
9: Molt bé, molt bé.
5: Un aplaudiment per ell, sisplau.
9: No han deixat res, eh? S'han menjat tota la xocolata.
5: No et queda ni una, ja.
9: Jo em pensava que deixaria alguna cosa.
5: Res. Ja, bueno, és que això avui has d'aprendre-ho. O sigui, ja perquè ja ho sé.
9: Lliçó après.
5: Però són gremlins, ja és el que hem dit abans. I l'Anna Pou, que és assessora de continguts de l'experiència, un aplaudiment. Com estàs, Anna, també?
10: Hola, bon dia.
5: Com esteu? Perquè això s'ha estrenat aquesta setmana. Com ha estat aquesta rebuda, Jordi?
9: Doncs ha estat una setmana molt intensa per nosaltres, perquè portàvem molt de temps treballant-hi, i sempre que ensenyes una cosa que has estat treballant a poc, no?, amb l'equip, no només amb l'equip, amb l'Anna, amb els continguts, sinó amb l'equip de la Fundació Dalí, que és qui més en sap de Dalí. Clar. Aleshores, arriba un moment que ho ensenyes, ho obres al públic, i és quan tens aquell moment de petit vertigen de què passarà. I clar, la sensació ha estat increïble. No perquè Dalí sigui una icona que tothom diu, ostres, a mi m'agrada Dalí, no? M'agraden les pintures, els rellotges, els deserts, tal. Sinó perquè la gent surt i diu, he descobert, a banda de tot allò que esperava, que ho han trobat, he descobert un Dalí increïble, o sigui, un Dalí amagat, un Dalí secret.
5: I a més, d'alguna manera ja us feu notar, perquè he vist el Passeig de Gràcia, que hi ha uns quants ous d'aquests de Dalí, no? De mida real.
9: Sí. Des de Plaça Catalunya fins a la Casa Ametller, sí. Hem instal·lat aquests ous que són de la mateixa mida que els que hi ha a Port Lligat, aquells famosos ous, la gent que té el cap, o la mateixa Torre Galatea de Figueres, aquells ous que Dalí feia servir, amb tota la simbologia que tenia darrere, i fan una mena de caminet, que va des de Plaça Catalunya fins aquí a la Casa Ametller, estem al costat de la Casa Batlló, al costat de la Casa Llou Morero, o sigui, és el triangle, no?, d'or del modernisme barceloní, i ens ha fet molta il·lusió que l'Ajuntament ens ho deixés fer,
5: és que
9: perquè
5: fort,
9: quan els hi vam demanar, el primer cop van dir, com? Uns ous? Ens al carrer?
5: Ara què voleu, ara? No, i el personatge, no? Perquè ara podríem dir que hi ha gent que ja va veure el Dalí cibernètic a l'Ideal, perquè ara deu fer...
9: 2022, fa 4 anys.
5: 4 anys.
9: Sí.
5: Que deu haver rodat.
9: Ha estat pràcticament a tot el món, ha estat a ciutats com Londres, Berlín, Copenhagen, Atenes, Lisboa, o sigui, hem estat a llocs que ens fa molta il·lusió portar Dalí allà, no?
5: És una figura universal.
9: Clar, una figura universal, que a més veus que tu parles amb un... Ara mateix aquestes persones que han passat quan estaven fent l'informatiu eren de Hong Kong, no? El director del Museu d'Art Contemporani de Hong Kong. Que algú de Hong Kong ve expressament perquè per ells Dalí és important. Estem parlant de Hong Kong, però el mateix passa als Estats Units o Argentina, és igual, vas als punts del món que vulguis, que Dalí continua estant entre els 10 artistes més reconeguts de la història.
5: I després la combinació que és espectacular, que és que sigui una joia del modernisme amb un dels grans emblemes, no, del surrealisme a tot el món. Vull dir, la combinació de les dues és guanyadora.
9: Sí, perquè, a més, una de les coses divertides de Dalí, com tantes coses d'anticipació que veiem en aquesta exposició del Dalí Boulevard, és que ell, als anys 50 i 60, quan a Barcelona, i en general al món, però sobretot a Barcelona, la Pedrera, la Casa Batlló, el Parc Güell, eren considerats com bé... unes excentricitats del passat...
5: Aquella cosa que tenim els catalans, no? Que ho tenim...
9: Els catalans ho tenim i no ho sabem.
5: El boig aquell que va fer allò, no?
9: Dalí, i com que està escrit i està explicat, és boníssim, perquè no és allò que ell podem pensar que deia, no... Està escrit, era el primer que defensava Gaudí, que defensava els modernistes,
5: sí, eh?
9: Que defensava aquest moviment. Per tant, jo crec que és molt important que Dalí tingui un lloc, no?, aquí a la Casa Ametller, al mig del Passeig de Gràcia. A més, a l'altra banda d'aquest carrer, fa just 100 anys, Dalí va fer la seva primera exposició.
5: Ah, sí,
9: com a professional. O sigui, fa 100 anys, el 2025 va fer la primera i el 26 va fer la segona, a les Galeries del Mau, creuant on eren, ara ja no hi són, creuant el Passeig de Gràcia. Per tant, Passeig de Gràcia és un lloc important per Dalí a la seva vida.
5: Et deu passar, Anna, que amb personatges com aquests cada dia descobreixes alguna cosa nova, no? Són tan difícils d'atrapar.
10: Sí, jo ara,
5: no?
10: Mentre us esperava, estava aquí en el cinema i estava pensant, mare de Déu, cada vegada que vinc, cada vegada descobreixo una cosa nova. Perquè Dalí mateix ja ho deia, jo sóc com una... tinc capes, com una ceba. I se m'ha anat... qui em vulgui descobrir ha d'estar atent i ha d'anar traient capes i capes i capes. Sóc un enigma. Llavors aquest enigma té com ell deia, soc polimorf, tens 55.000 capes, pots parlar d'alquímia, de ciència, de tecnologia, d'òptica, o sigui, de tot el que vulguis, de màgia.
5: Bàsicament era un senyor que estava interessat literalment en tot, no?
10: Absolutament, era un gran curiós. Sí, Dalí és el gran humanista que tenim també els catalans i que, repeteixo, no valorem en aquest sentit, no? Dalí era com un Leonardo da Vinci, ell mateix es va posar com Leonardo da Vinci, per exemple, en una sèrie que va fer que es diu Homenatge a Leonardo, no? Perquè era un visionari, s'interessava per tot, era l'humanista per definició, científic, artista, però aquest Dalí, que en la meva opinió és interessantíssim, el més important de Dalí és això, molt més que les seves excentricitats, entre cometes, és el Dalí més desconegut. És així, i és el que nosaltres des d'aquí, amb en Jordi, volem posar sobre de la taula, no?
5: Què és la part desconeguda aquesta de Dalí? Com ho definiries?
10: És a dir, Dalí era un home brillant, intel·ligentíssim, val? Cultíssim. Llavors aquest senyor, com Leonardo, el que fa és interessar-se per tot. I això que s'interessa és que sobretot la ciència, cada vegada més la ciència i la tecnologia, és el que posa a la seva obra. I això només ho saps veure si t'interesses per allò, que és el que diu ell, no? És a dir, primer si en saps de ciència, perquè si no en saps, tot el tema dels fractals, la teoria del caos, és que té mil coses a dintre de la seva obra. Per tant...
5: Sí, perdona, Dalí podia dialogar la seva obra i ell amb grans artistes de tot el món, però amb grans científics
10: és
5: també.
10: És que ja ho feia.
5: Ja ho feia.
10: Però amb premis Nobel, no estem parlant del Mindungui de turno. Amb Denis Gabor, premi Nobel pels hologrames. Watson i Crick, els descobridors de l'ADN, premis Nobel. És a dir, estava amb Joan Oró, un altre català, que sisplau, l'hem de reivindicar, aquest senyor, que estava a la NASA, que hagués estat un premi Nobel, aquest senyor, sí. Però, bueno, no es va nacionalitzar americà i van haver-hi moltes coses. Però Joan Oró, que és el que analitzava les pedres de la Lluna, doncs aquest senyor era íntim, amic seu, és el que l'informava del que estava passant a la Lluna. Eren íntims amb l'Armstrong, és a dir, res de res d'aquest Dalí que fa el tonto i que...
9: Sí, hi ha una pel·lícula molt divertida que està al final de l'exposició, sí, que quan la vam descobrir fa 4 anys, quan començàvem a treballar amb Dalí Cibernètic, ens va esclatar el cap, que és una pel·lícula, un documental que es diu Dalí a Nova York, que està ell fent coses delinianes, sí, no? Per Nova York. Hi ha un moment que
5: què fas, Dalí? Què coses fas? Delinianes.
9: Vaig a Dalí. I aleshores, ell s'asseu un moment, no?, amb la diguem-ne, periodista que li està fent aquesta mena de documental, i la periodista li diu, senyor Dalí, vostè anys 60, eh? Vostè, què en pensa del futur de l'art? Quin és el futur de l'art? I ell diu, en aquella època, jo ja no estic interessat en la pintura, Dalí, eh? Jo ja no estic interessat en la literatura. Diu, per mi el futur de l'art és la cibernètica. La
5: cibernètica. Ho diu textualment?
9: Ho diu així. Allà, esclar, ho hem posat al final de l'expo per dir, escolta'm, tot això, tota aquesta teoria que les arts digitals, els ordinadors, els hologrames, la realitat virtual, tot això espectacular que tenim aquí... No és que nosaltres siguem com uns grans descobridors, sinó que hi havia un senyor que als anys 60 estava parlant d'això i estava treballant amb l'MIT, amb la IBM, estava treballant amb Walt Disney, estava treballant amb Alfred Hitchcock, estava treballant amb Paco Rabanne, amb Christian Dior. O sigui, era algú que des de Barcelona, des de Catalunya, des de París, des de Nova York, des d'on vivia, connectava amb la cultura mundial.
5: Jo tota aquesta setmana, que vam tenir un gran debat al voltant de la intel·ligència artificial, anava pensant, tu imagina't?
10: Sí.
5: La combinació de Salvador Dalí trobant-se amb una cosa que es diu intel·ligència
10: total
5: artificial.
10: Ja l'any 65 va fer una obra d'art amb un ordenador. És a dir, és molt aviat això.
5: I era art digital, això?
10: Perquè ja li feia preguntes, això com que és la meva tesi, això, vull dir, ho he estudiat. Ell li feia preguntes, l'ordenador li responia i en base al que li responia ell pintava d'una manera o d'una altra. El 65.
5: És una bestiesa.
9: Clar. Nosaltres, aquesta pel·lícula que estem veient ara, la pel·lícula immersiva, evidentment l'hem hagut de refer, és nova perquè aquest espai és molt diferent, per tant hem...
5: Sí, perquè abans hem fet la referència del 2022, però clar, no és l'exposició del Dalí cibernètic.
9: És com si diguéssim la segona part, eh? És com la continuació. Va molt més enllà, hem remasteritzat tota la pel·lícula. En el Dalí cibernètic del 22 hi havia una part, any 2022, a l'ideal, una part de 5 minuts generada amb intel·ligència artificial sencera.
5: Ah, sí.
9: Penseu que el ChatGPT es presenta el 24 i les primeres pel·lícules de Sora i de les imatges, diguem-ne, generades amb DeepSeek i tot això s'estan fent a partir de l'any 25. Nosaltres, no dic para perquè siguem d'allò, però és important.
5: Però també s'ha de dir-ho.
9: O sigui, nosaltres el 2022 vam fer una pel·li de 5 minuts tota creada amb intel·ligència artificial a partir d'ingestar en un ordinador les obres de Dalí.
5: No ho recordava gens,
9: això. I això, ja. La gràcia són les hemeroteques, perquè com en Dalí, allà està escrit, no? I és molt important, perquè al final ens n'adonem que veiem coses que passen pel món, que estan molt bé, escolta'm, i ens agrada voltar pel món, però coi, orgull de casa, a també, casa, no? Perquè nosaltres també ho fem.
5: Hi ha una part molt important d'aquest Dalí Boulevard Cibernètic, que és la part de la moda, que potser és desconeguda aquí a casa nostra, d'alguna manera, no? L'han citat Christian Dior o Paco Rabanne. Ell va col·laborar amb tots aquests
10: grans dissenyadors. Sí. Des de sempre, a més, pensa que a la gala li agradava molt la moda, eh?
5: La seva entrada és gala?
10: Era una dona molt... que li agradava vestir bé. De fet, ja des de, per exemple, els anys 30, ja col·labora amb l'Schiaparelli, amb l'Elsa Schiaparelli, ja fa moltíssimes coses. I nosaltres, estant al Passeig de Gràcia, també ens ha agradat parlar de moda, doncs és un passeig molt, molt de moda, etc. I és un Dalí que, de nou, és més desconegut, perquè, de nou, jo insisteixo sobre aquesta cosa de l'artista total. És a dir, un artista que fa de tot, escrivia, feia... Pues, què no fa Dalí, és a dir, cinema, etc. Llavors, què passa? La moda, nosaltres aquí la tractem com ell imagina un futur a través de la moda. Per exemple, aquí tenim dones amb una antena al cap, perquè es pensava, doncs, que...
5: Ell va fer un vestit per dones de l'any
10: 2045.
5: 2045, eh?
10: Sí, amb el Christian Dior. Doncs no sé...
9: Imagina't, en Dalí, amb en Christian Dior, als anys 60... No, 60, perdó, 40, l'any 49.
5: Sí. Que bèstia. Sí.
9: Dissenyant el vestit de la dona de l'any 2045 amb Christian Dior, no? Amb el, o sigui,
5: és al·lucinant.
9: I el vestit l'hem fet, o sigui, l'hem fet de nou, perquè
5: vosaltres,
9: no hi havia, no quedava, quedaven documentat amb fotografies, amb material, i llavors amb molta cura, amb dissenyadors de sastreria, diguem-ne, d'arts escèniques, hem aconseguit fer, doncs, això, amb l'ajuda també de la Fundació Gala Salvador Dalí, unes reproduccions superprecises del seu vestit d'astronauta daurat, es pot veure aquí...
5: Bueno, aquest vestit explica'm això, perquè hi ha un vestit d'astronauta que és portada d'una revista, em sembla, no? No sé si és Vogue, no.
10: GQ.
5: I aquí hi ha la rèplica, sí, d'aquest vestit daurat com d'astronauta.
10: Abans parlàvem de Joan Oró i he tingut a les meves mans les cartes que Joan Oró li enviava des de la NASA, treballava per la NASA. Dalí va seguir la NASA de prop durant molts anys. Això no ho sabem, és una altra de les coses que no sabem. Va convidar els tripulants de l'Apolo 14 a la seva suite. Per què? Perquè li agradava molt aquest tema d'entrada la tecnologia, però sempre tota aquella tecnologia que pugi i baixi. Per exemple, el submarí, el coet, no? El famós submarí, la famosa, saps que es va posar aquella escafandra...
5: Sí.
10: Doncs tot allò que puja i baixa per ell és una anada cap a la veritat, per dir-ho així. I per tant, l'astronauta va a la recerca de la veritat en un viatge, que és aquest viatge espacial. I aquest trajo d'astronauta se'l posava ell, el 58, el 59, etcètera.
5: I el teniu a l'entrada, no? Sí. És el primer que es veu gairebé.
9: Sí, és una declaració d'intenció. O sigui, el tio anava per Port Lligat, vestit d'astronauta amb un vestit daurat, saps? Amb una au fènix.
5: Però fixa't que això és molt delineat, no? Que la idea sembli una excentricitat, però que al darrere hi amagui... És que ara m'he recordat molt d'un moment que a mi m'encanta, d'una entrevista, que jo no sé si el tindreu al cap, d'una entrevista que li fa un senyor que no recordo d'on és, però és sud-americà, que li pregunta, que no sap ben bé com preguntar-li.
10: Sí,
5: i ell està signant, no sé si són pòsters o litografies...
10: Molt emprenyat,
5: com dient, le voy a responder una última pregunta, sí, i tant. I el tio li diu, bueno, ¿en qué se expresa mejor su arte? No? Li diu alguna cosa així com en la pintura, en la litografia, en les joies, i ell diu, ni en la pintura, ni en... Sí. I agafa i fot un crit, diu, en la cosmogonia! Sí. I llavors allò que sembla una sortida de to...
9: Té tot el sentit.
5: Després li diu, bueno, la cosmogonia, la ciència del cosmos, jo tinc una visió sobre el cosmos particular. La meva, de Dalí, i això és el que em fa important.
10: Exacte.
9: De fet, fixa't, aquí ara mateix estem veient una reproducció a un tamany gegant que cada vegada es fa més gran, a la pel·lícula immersiva. Aquest és un dels sostres d'una de les sales del Teatre Museu Dalí. Veus que és Dalí a un costat, el que va de blau, i Gala a l'altre costat, vistos des de baix...
5: Des dels peus.
9: Des dels peus.
5: La perspectiva absolutament innovadora.
9: Flipant, amb el cos amb calaixos, que era una cosa també típica d'ell, que apunten cap a un cel que podria ser un cel del barroc, amb aquests núvols.
10: Sí, li agradava molt.
9: Llavors, aquí hi ha una geometria sagrada, fixa't, es dibuixa ara i veus les proporcions exactes, el cercle, les proporcions, la mida. O sigui, Dalí no feia res.
5: A l'atzar.
9: A l'atzar. I això és fantàstic. I poder-ho veure amb aquesta mida gegant de la sala immersiva és com dir, ah, al Museu Dalí, si vas allà, la Montse Agué i la gent del museu no et deixaran tocar la pintura ni et deixaran acostar-t'hi.
5: Valga'm Déu.
9: Lògic. No? Però en canvi aquí sí, no? I ho pots veure amb una mida diferent i, per tant, complementa molt. Jo sempre dic, la visita a Figueres i la visita al Dalí Boulevard de Barcelona a partir d'ara seran molt complementàries.
5: No, anava a dir
3: que, per exemple, això de la geometria que estaves dient, molt poca gent sap que el Dalí va estudiar de pe a pa el famosíssim tractat sobre geometria de Luca Pacioli, el tractat de la divina proporció, que és un tractat del segle XVI il·lustrat per Leonardo da Vinci. És a dir, no era cap per dir-ho així, tonto, no? Com a vegades la gent pensa, el Dalí, no, res, absolutament res està dit a l'atzar ni gratuïtament.
5: Hi ha una part que crec que s'ha reformat també, però que era molt, molt impressionant del Dalí cibernètic, que és una de les coses grans que feu, no?, a l'ideal habitualment, que és aquestes coses de la realitat virtual, i és un moment que es gaudeix moltíssim, que això s'ha tornat a fer aquí, no?
9: Sí, al públic li encanta, i a nosaltres ens encanta que els hi encanti, perquè...
5: Passa que, perdona, és aquell joc que jo crec que són les teves dèries, no?
9: Sí,
5: entre el videojoc, no?, i estem jugant, però estem aprenent, no?
9: Dalí tenia la seva biografia, que era La vida secreta, no? La meva vida secreta, es titulava així la Dalí, la meva vida secreta és que jo volia fer videojocs. El que passa que el món m'ha portat cap a un altre lloc, però en el fons estem fent el mateix.
5: Llavors,
9: quan entres en el metavers amb les ulleres de realitat virtual, tenim una sala de 200 metres quadrats que tu camines per a bord d'un vaixell d'alineà que comença a una mena de cap de creus, estàs allà tranquil, al mar, tal, i la cosa es comença a posar seriosa i acabes volant per un desert amb elefants de potes llargues fins a arribar a un món absolutament imaginari on recuperem els ulls aquests del Hitchcock de la pel·lícula o algunes de les seves escultures més populars. Poder fer això amb nens de 5 anys, amb avis de 95,
5: clar,
9: i que tothom pugui gaudir d'una experiència digital d'última generació, no? Però que tingui sentit, o sigui que, perquè tot lliga amb el que ell deia. Ell parlava, i està documentat a dalt amb un dels dibuixos que va fer de prediccions, que en el futur, com ho deia, Joana, allò de la màquina de somiar, tu saps molt millor que jo.
3: Que tot... 6 minuts al dia en una màquina de somiar i naixerà una petita fantasia a la teva ànima.
9: Doncs això, uau, nosaltres hem fet la màquina de somiar, l'hem fet.
5: Un aplaudiment, saps?, per la frase. Com ho has dit, això? 6 minuts al dia
3: en una màquina de somniar i naixerà una petita fantasia a la teva ànima.
5: Sí, dona't el temps per...
9: Exacte, clar,
5: per pensar, perquè passin coses, no?
9: És això. I llavors ell dibuixava una persona comptada, una mena de màquina que avui podríem relacionar amb la realitat virtual, no? I per això també nosaltres hem intentat que cada part d'aquesta exposició sigui espectacular, sigui divertidíssima, perquè Dalí era molt divertit, però sigui molt seriós, o sigui, que estigui molt arrelat, que tot allò que diem, per respecte, i perquè també l'equip de la Fundació Gala Salvador Dalí, poca broma, o sigui, són absolutament rigorosos amb tot allò que fem i tot allò que diem, i per tant, l'exposició ha de ser divertida, perquè ningú ha dit que l'art hagi de ser avorrit, al revés, no? I a més ha de ser molt seriosa i que ens ajudi a difondre la imatge de Dalí arreu del món.
5: Hi ha una cosa que no sé si és veritat, però a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és que ara citàveu Port Lligat i citàveu la Fundació Gala de Dalí, Figueres, etc., llocs on es pot veure doncs la seva obra, no? Però a Barcelona pot ser que no hi hagi res fins ara?
9: Hi ha, en alguna col·lecció pots trobar alguna peça, però clar, un lloc de Dalí,
5: dedicat,
9: un espai
5: a
9: dedicat a Dalí a Barcelona, és que és més gros això, Gondó, encara. És que Barcelona no té una plaça, un carrer, un parc,
5: no?
9: Ja no et dic un xiqui parc, un pipicant, és igual, qualsevol cosa.
5: Un pipicant seria una mica...
9: surrealista, no?
5: Sí, sí, o sigui,
9: ja m'entens, o sigui, Barcelona és
5: un
9: una
5: policlin.
9: Ciutat... Un policlin. Ha viscut, o sigui, ha viscut sorprenentment d'esquena a una persona, a un artista, a un geni, que a més va viure molt a Barcelona. Hi ha un llibre d'Enric Armas que es diu Dalí Barcelona,
3: preciós,
9: que explica tota la relació de Dalí, la seva habitació, el Ritz, les seves nits al Raval, les seves performances al Parc Güell. Ostres, que Barcelona no tingui un espai dedicat a Dalí, nosaltres no deixa de sorprendre'ns. Ara, com a mínim, li hem fet un bulevard a Passeig de Gràcia, no? Però que sigui el primer pas d'alguna altra cosa, no?
5: Per què és bulevard?
9: Nosaltres el volíem fer un triple, no sé si ens n'hem sortit, però amb l'Anna, quan estàvem, perquè recordo perfectament la conversa amb l'Anna, estava al cotxe, jo al mòbil, parlant amb ella, i ella estava a l'Empordà i estava dient, com li diem aquest nou espai? No? Va, Passeig de Gràcia, perfecte, és un boulevard de l'Ierem, no? molt francòfon també, no? Molt de París, molt tal. El Passeig de Gràcia és un boulevard, el Boulevard Rosa era un mític lloc de Passeig de Gràcia, tancat, i a més Dalí no té un lloc físic a Barcelona, per tant, diem-li Dalí Boulevard cibernètic en aquesta segona part. Saps això, les pel·lícules, que ara ja no es diuen, és Batman Begins, sí, i després és The Dark Knight, ja no és Batman 2, saps?
5: No, doncs
9: és
5: el ja no li posen els números.
9: Jo seria pantalleros, doncs no li diem Dalí cibernètic 2, no li diem Dalí Boulevard cibernètic, i creiem que amb aquest títol podrà viatjar molt bé per tot el món.
5: I ara una cosa que he vist venint cap aquí, que m'ha cridat molt l'atenció també, és la part de les joies, que també a vegades hi ha gent que és desconeguda. És impressionant. Heu deixat aquí unes imatges que són amb una qualitat espectacular d'unes joies que no sé si són físicament, són
3: sí,
5: a Figueres?
3: Sí, allà, a Figueres, no? I també us recomano d'anar-hi, el que dèiem, no? És una porta perquè després la gent també pugui anar a Figueres a veure-les.
5: Però és una bogeria, eh?
9: Sí, les vam rodar amb altíssima amb una definició, diguem-ne, de 8K, que és brutal, perquè les joies són petitetes. Aquí la veus tan gran amb una pantalla d'alta definició.
5: Però que es mouen.
9: Es mouen, perquè són
5: joies que es mouen.
9: Són joies cinètiques, no? La del cor,
3: sí.
9: Anna?
3: Sí, és un cor que batega, es diu el cor que batega, amb rubis. Dalí es creia un alquimista, això és molt important, un mag, un alquimista, i els alquimistes el que fan és la pedra filosofal, i la pedra filosofal és en or, i per tant les joies eren aquesta, diguéssim, manifestació de la pedra filosofal, que vol dir la immortalitat, i Dalí estava molt, molt obsessionat per la immortalitat. Aquest cor que batega és un cor que es mou, i les joies que es mouen són molt innovadores en aquell moment. Qui fa joies?
5: En aquell moment i ara. O sigui, ara, algú que li digui una joia que es mou...
3: Sí,
5: o sigui...
3: sí. I batega, és el cor que fa... Bup,
5: però que, no és que sigui una mena de batec o alguna cosa que s'assembla a un batec. Jo l'he vist allà.
9: Precis.
5: Jo no l'havia vist.
9: No,
5: i sembla un cor. Sí. Movent-se.
3: I la Montse Aguer l'altre dia ens va dir, és el batec del cor de la reina Isabel d'Anglaterra.
9: Això ho deia ell.
5: Però la reina!
9: D'aquella manera que parlava ell. No? O sigui, realment, clar, això que deia abans l'Anna, no? De les capes que vas trobant. Quan tu entres aquí al Dalí Boulevard cibernètic, et trobes amb el vestit d'astronauta daurat, veus les joies aquestes al·lucinants, veus el vestit de Paco Rabanne, el vestit...
5: El bastó
9: que ell duia, veus el vestit de Christian Dior, i llavors et fiques en el metavers i acabes a la immersiva, tens com una mena de menú, no? Una mena d'all you can eat, no? Una mena de menú concentrat amb una hora i mitja de Dalí, que és, jo crec, absolutament únic en aquests moments.
5: Bueno, és una experiència que l'altre dia li feia mig la broma, i vaig pensar, ara si em senten s'enfadaran, però li vaig mig substituir el nom de cibernètic per psicotròpic, perquè té una mica també d'una experiència que, hosti, surts aquí canviat.
3: Ell, mira, l'has enganxat perfectament. Ell sempre deia, i això ho deia en referència al Teatre Museu, que era com fer un viatge de LSD, que en aquell dia l'LSD era el que se llevava.
5: Totalment.
3: I ell deia això, que en entrar en els seus... Era com fer un viatge psicotròpic.
5: Una immersió, efectivament. Doncs és interessantíssim el que passa aquí, i jo crec que tota la gent que li interessi també la figura de Dalí, que a nivell internacional és evident que tothom se l'estima molt, però a Catalunya a vegades ens costa tot això una miqueta, mai sabem trobar el punt mig, o ens creiem els millors o un desastre. Doncs a veure si sabem trobar el punt central aquí al Dalí Boulevard Cibernètic. Jordi Sellas, Anna Pou, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer aquest dibuix del que hi passa aquí dintre, per convidar-nos i per rebre'ns aquí en aquest espai tan, tan meravellós.
9: Un plaer que hagueu pogut venir aquí a veure el Dalí Boulevard la primera setmana, que això acaba d'obrir.
5: Exacte, acaba d'obrir.
3: Us esperem, a tots.
5: Gràcies. Jordi Sellas, Anna Pou, un aplaudiment.
3: Gràcies.
5: Fem pausa i de seguida l'altra part del que succeeix aquí, que és que, com dèiem, estem a la part de sota. A sota hi ha el surrealisme, però a sobre una façana meravellosa, modernista, Puig i Cadafalch. De seguida, una de les poques persones que queden de la seva família, una besneta, i també una gran investigadora també sobre l'obra de Puig i Cadafalch.
11: Esteu escoltant
12: els millors moments del Via Lliure.

0: seguida també tornarem cap a la ràdio. Dèiem que entre 11 i 1 serem aquí al Dalí Boulevard Cibernètic. Després agafarem ràpidament per tornar a la planta 3 de l'Avinguda Diagonal. Farem el vermut. També ens visitarà el guionista Eduard Sola, que debuta com a novel·lista amb el llibre El Niu. Però abans avui hem estat fent part del programa des d'aquí, des de la Casa Manlle, com dèiem, per presentar aquesta exposició al Dalí Boulevard Cibernètic. Volíem dedicar els últims minuts a la persona que va idear precisament la Casa Manlle, aquest edifici on som ara, una meravella i una de les joies del modernisme català. Evidentment, Puig i Cadafalch, reconegut principalment per la seva vessant d'arquitecte, però també com a polític, convertint-se en el president de la Mancomunitat entre els anys 17 i 24, en fi, un personatge polifacètic també, fonamental en la Catalunya de finals del segle XIX i de principis del XX. Una mica per parlar del seu llegat i del que avui encara en queda, que és molt, ens acompanya la professora d'Història de l'Art de la Universitat Pompeu Fabra, estudiosa de Puig i Cadafalch, la Lucila Mallart. Com estàs, Lucila? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també és un gust i un privilegi, deixeu-me saludar a una de les poques persones de la descendència de Puig i Cadafalch, que és la Núria Riera. Com estàs, Núria? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Un aplaudiment per elles dues, sisplau. És un privilegi, perquè, clar, heu de saber que la Núria no havia de ser aquí perquè havia de tornar cap a... Bueno, no diríem on anava, és igual. Hi ha la gent que es compri el National Geographic si vol veure històries, no? Però no havia de ser aquí avui i, per tant, és un gust poder-la saludar. Em dóna aquesta especial emoció perquè, clar, no és tan habitual que puguem conèixer persones que siguin directament familiars. La besneta, no?, de Puig i Cadafalch.
2: Correcte.
0: Però pràcticament deu ser, si no l'única, una de les últimes descendents de Puig i Cadafalch, no?
2: Sí, sóc la darrera. No, no hi ha ningú més.
0: I tu tens descendència?
2: Sí, tinc una filla.
0: Tens una filla. Per tant, que ha de continuar una mica la qüestió del llegat. No? Tu no el vas arribar a conèixer, el teu besavi, el Puig i Cadafalch. Però tu et dediques a alguna cosa que tingui a veure?
2: No, res.
0: Res? A què et dediques?
2: Soc terapeuta.
0: Ets terapeuta? D'acord. Però la seva figura et va caure al damunt, perquè, clar, no tens els seus cognoms, tampoc.
2: No.
0: Com va anar el descobriment o el redescobriment de la figura?
2: A veure, sempre ha estat present dins la meva família. Se n'ha parlat, o se n'havia parlat, millor dit. I no va ser fins que el meu pare ja s'estava morint que ens va demanar, la meva germana i a mi, que el substituïssim representant de la família. I al principi això a mi em va sobtar. Era una cosa que jo havia delegat. I a poc a poc ha estat, a base d'anar a conferències, ha estat com molt interessant i l'he anat redescobrint. I sobretot a base de... Em vaig ficar dins l'associació Amics del meu besavi. Uh-huh. I ha estat, de debò, una gran descoberta. Ha estat al llarg dels anys sentint coses d'ell fins al punt que em vaig animar conjuntament amb gent i vam fer un guió per fer una mini docu-sèrie que, la veritat sigui dita, no ha tingut èxit encara, però bueno...
0: Que no s'ha fet encara?
2: No, no s'ha fet.
0: Val, però la idea està allà. Encara sí. Es pot recuperar, no, algun dia?
2: Algun dia.
0: Quina sensació et genera ser a prop de les obres del teu besavi, de cop entrar a una casa Manlle, veure-la des de fora, no?
2: Bueno, per mi ja és algo bastant habitual. Mm-hmm. Però sobretot quan estic a casa a Argentona, veig la casa del meu besavi i uau, és com recordo mil moments amb la meva família en allà, no? Mm-hmm.
0: Clar, perquè no sé si va ser conscient fins a quina edat de la importància, de la transcendència del teu besavi.
2: Al principi no n'era. Evidentment ha estat al llarg dels anys que m'he fet anat fent càrrec. I redescobrint. I encara ho estic fent.
0: Lucila, és molt especial on som, perquè aquesta Casa Manlle, que no sé si diries que és una de les grans obres fonamentals, tu com a estudiosa de Puig i Cadafalch, d'ell, però abans quan deia que és aquesta Casa Manlle i fèiem la broma de les xocolates amunt i avall, no? Des de fora hi ha moltes referències a això, no?
1: Sí. La façana que tots podem reconèixer, aquesta mena de acabament superior,
0: esglaonat,
1: és una referència a les cases de Flandes, a Bèlgica, que és un dels llocs on es produeix històricament xocolata, que era el negoci de l'Antoni Ametller, el promotor.
0: Que apareix un encàrrec d'Antoni Ametller, com passava amb molts dels grans artistes del modernisme, no? I hi ha una cosa que jo des de fora, quan he entrat, jo no m'hi he fixat tant, però el saber, la referència a Ametller, evidentment, i la xocolata, m'ha donat fins i tot la impressió que algunes de les rajoles, amb aquest color marró, no, es podien jugar una mica això. Tu creus que sí o és una interpretació que no té cap mena de sentit?
1: Bueno, podria ser una interpretació interessant, però la referència referències que hi ha darrere de... d'això del...
0: Bueno, fixeu-vos que la Lucila està sent molt amable, eh? M'ha dit, per no dir no...
1: Bé, tot és possible, no? El que passa és que les referències que hi ha darrere de l'arquitectura d'en Puig i Cadafalch realment són molt riques i molt diverses, llavors no venen només d'un lloc, no? La Casa Ametller, com altres edificis i altres projectes arquitectònics d'en Puig, realment el que fan és barrejar i reinterpretar motius històrics que venen de llocs molt diferents. Hi ha l'element aquest que he comentat de Bèlgica, perquè és el més, diguem, divertit, per dir-ho d'alguna manera, relacionat amb la xocolata, no? Però hi ha molts altres elements que venen de la tradició artística de Catalunya i d'altres llocs de la península Ibèrica.
0: Mm-hmm. És un espai molt especial, perquè efectivament aquest tros del Passeig de Gràcia hi ha 3-4 de les obres més importants del modernisme, no?
1: Sí, és l'espai aquest que es coneix com la Mansana de la Discòrdia, que és una mena...
0: Per què de la Discòrdia?
1: Bueno, perquè representa que és on els tres grans arquitectes del que després s'ha anomenat modernisme, no? En Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i en Gaudí, doncs van construir pràcticament al mateix moment tres cases, la Casa Ametller on som, la Casa Batlló, que tothom coneix al costat de la Casa Ametller, i la Casa Lló Morera, que és la que hi ha a l'altra cantonada, i llavors representa...
0: És més desconeguda, potser, de les tres, no?
1: Sí, una mica més, i representa doncs que cada arquitecte, bueno, demostrava, diguem, el que podia fer.
0: Hi havia, tu creus que hi havia un pique, fins i tot, o no? De dir, mira, què sóc capaç de fer.
1: Bé, entre Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch, que Domènech i Montaner havia estat el mestre, sí que va haver-hi conflicte, diguem, potser poc després que es construïssin aquestes cases, per altres motius no relacionats amb l'arquitectura. Mm-hmm. I Gaudí és una figura, bueno, una mica més independent, diguem. Llavors, no...
0: Era més outsider?
1: Una mica sí.
0: Més enllà de Casa Ametller, hem de dir que la figura de Puig i Cadafalch, o la seva herència a Barcelona, és enorme, sense anar més lluny, Montjuïc, no? Tot aquell passeig que porta fins a les fonts màgiques de Montjuïc, en certa manera li devem a Puig i Cadafalch.
1: Sí, és una cosa més que m'agrada també reivindicar, perquè Puig i Cadafalch va treballar de manera molt intensa en tota l'urbanització de Montjuïc i en tota l'organització del que després seria l'exposició del 29, que es va fer bastants anys després.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Sí, és un element, bueno, que va ser de forma bastant efímera. Jo sovint comento que, bueno, que diguem que és interessant que les hagin reconstruït, però que és important no quedar-se amb la idea que l'única contribució d'en Puig i Cadafalch a l'exposició de Montjuïc i aquell espai són aquelles quatre columnes, perquè realment tot el disseny de l'espai i tota diguem, la voluntat de transformar la muntanya, que era un espai salvatge i molt diferent de com és avui en dia, doncs tot això és obra seva i aquesta és la seva gran contribució i que encara trobo no és prou coneguda.
2: Per què les fan ensorrar les columnes de Puig i Cadafalch?
1: Bueno, per la qüestió aquesta simbòlica de que era una referència a la senyera.
2: Eren quatre barres.
1: En principi, sí.
2: I per tant, la política, que és una part important de la figura de Puig i Cadafalch. No sé si, Núria, t'havia arribat també tota aquesta càrrega política que tenia l'arquitecte, no?
3: Sí, molt, evidentment. I una de les coses que més em va sorprendre al llegir les seves memòries va ser que ell va ser reelegit dos vegades per un 90 i un 80%. Explica'm quin partit polític ho aconsegueix, això, ara. I reunir, unificar a diferents partits per tirar endavant el país. Bueno, el nostre país.
2: En el cas d'aquest polític, que tenia una capacitat oratòria molt alta, que aconseguís aquests resultats electorals, o no?
3: Tenia una intel·ligència superior.
2: En quin sentit?
3: En tots. Tot el que tocava ho feia bé. Mm-hmm. Impressionant. Un superdotat, amb diferents aspectes.
2: Dúcila?
1: Sí, realment una gran capacitat de treball. Una cosa molt interessant d'en Puig és que toca diferents tecles i que totes les tecles que toca, doncs, les toca molt bé, no? Aquí encara el recordem sobretot com un dels principals arquitectes del modernisme. Com deia la Núria, va ser un polític molt important i va arribar a la presidència de la Mancomunitat. I com a historiador del romànic o historiador de l'art, no només del romànic, que segueix sent la faceta, potser menys coneguda localment, és com se'l coneix més internacionalment, a Europa, als Estats Units.
2: Perquè a nivell internacional també se l'estima, se'l valora, sí.
1: La seva contribució al romànic realment va ser important a l'època d'entreguerres i va teixir connexions amb historiadors de tot arreu del món i va fer classes a Harvard, a la Sorbona, a Anglaterra, va viatjar moltíssim i era una persona molt ben connectada i que creia que era molt important connectar-se i escriure sobre el romànic no només des de Catalunya, sinó també des d'un context internacional.
2: Abans hem dit que les columnes de Puig i Cadafalch, que ara es van recuperar el 2010, em sembla, no? Després d'això, els 80 anys, porten més temps, crec, en marxa ara, que el temps que van estar-hi fins que les van enderrocar, sí. Primo de Rivera, no? Però clar, ell viu la dictadura de Primo de Rivera, viu la dictadura de Franco també, que no sé si això com ho gestiona Lucía i Núria.
1: Bé, durant la dictadura de Primo de Rivera ell es va centrar sobretot això que comentava, a investigar i escriure sobre el romànic, a viatjar moltíssim, va passar temporades a París, i després durant la Guerra Civil també es va exiliar.
2: Anaves a dir alguna cosa de París, Núria? Has sentit
1: clar,
2: París i què?
1: Sí,
2: què passa?
3: Es va exiliar a París.
2: Mm-hmm. Però amb la dictadura de Primo de Rivera o amb la Guerra Civil espanyola?
3: A la dictadura.
2: A la dictadura de Franco.
3: D'en Primo de Rivera primer i després en Franco també.
2: Mm-hmm. L'exili a París, deies, perdona, Lucía.
1: Sí, durant la Guerra Civil va estar, crec que un any i mig, a Sant Miquel de Cuixà, escrivint sobre el preromànic asturià amb finançament d'en Cambó, que li passava mensualitats. També va estar a Anglaterra i després ell va tornar relativament ràpid després de la Guerra Civil, que de fet en Cambó li deia que havia tornat massa ràpid. En Cambó, no sé si sabeu, que es va quedar a Argentina fins al 43 i quan va intentar tornar es va morir de les vacunes que es va posar pel barco. I va tenir durant la dictadura, diguem, el que avui crec que en diríem un perfil baix, diguem, de, bueno, que no se li permetia exercir com a arquitecte, evidentment tampoc com a polític, però les reunions, diguem, de l'Institut d'Estudis Catalans, més o menys clandestines, doncs tenien lloc a casa seva.
2: Clar, hi havia el que s'anomena l'exili, però també, no sé si ho podem definir així, però una

0: cert exili interior, és a dir, el no poder exercir determinades tasques o no poder fer part de la teva funció, en el fons et deixen tancat en el teu interior intentant lluitar, diguem-ne, contra el que t'estàs trobant a fora, no, Núria?
1: Respecte al que ja he dit, les reunions periòdiques que les feia a casa seva de l'Institut d'Estudis Catalans, per dissimular, feia anar tothom d'etiqueta.
0: Com una festa.
1: Sí.
0: Anem a fer un còctel, no? Bueno, són maneres de sobreviure davant del desastre, no? Lucila, tu saps per què et va interessar? O sigui, la Núria, evidentment, el personatge, doncs, de cop se n'adona del pes que té i que és família directa de Puig i Cadafalch, però en el teu cas no tindria per què interessar-te especialment més un que un altre. Recordes què va passar? Què et va cridar l'atenció?
2: Va ser una mica per casualitat, perquè en el moment en què l'arxiu cap a l'any 2006-2007 va passar a l'Arxiu Nacional de Sant Cugat, doncs va haver-hi una professora d'Anglaterra que estava molt interessada en que algú fes una tesi sobre Puig i Cadafalch i una mica ens vam trobar. I la veritat és que em sembla una figura molt interessant precisament per estudiar les relacions entre cultura i política i veure la cultura com realment determinant en la creació d'identitats i en la creació d'ideologies, és a dir, no com una cosa secundària o com un decorat o com quelcom, diguem, poc important, sinó com una cosa molt central en la història.
0: O sigui, la política o els discursos que no siguin només paraules, sinó que les executis amb coses que són visibles.
2: Sí, la política es materialitza a través de l'arquitectura, a través de l'espai urbà, a través de les exposicions, a través fins i tot també d'escriure història de l'art, i això amb en Puig es veu molt bé.
0: Parlàvem de Dalí, la intersecció entre la ciència i l'art, i podríem dir que Puig i Cadafalch, la intersecció està entre l'art o la cultura i la política.
2: Sí. També amb la ciència, perquè la seva obra com a historiador realment és molt important i, a més, també és una persona que tenia molt clar la importància de fer ciència, diguem, i de fer recerca amb estàndards europeus i amb estàndards moderns, però sí, també entre l'art i la política.
0: A tota aquesta gent que som aquí, a la Casa Manlleu, que és un privilegi ser-hi, la veritat, en aquest Dalí Boulevard cibernètic, Lucila, només acabo preguntant una cosa. Digue'ns alguna cosa que ens haguem de fixar, ara quan sortim o quan donem una volta, que diguessis, mira, fixeu-vos en això, que a mi m'agrada especialment.
2: Bé, si algú té l'oportunitat de visitar el principal, sigui avui o un altre dia, realment és un exemple meravellós de com en el modernisme doncs, l'arquitectura s'integra en moltes altres arts, no? Des de la ceràmica, el mobiliari, els vitralls, la pintura. Llavors, no es tracta només d'arquitectura, no es tracta només de l'edifici, sinó de tota la col·laboració de molts artistes i artesans, i això, els interiors de la Casa Ametller, a mi personalment em semblen fascinants.
0: Lucila Mallart és historiadora, estudiosa de Josep Puig i Cadafalch, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I la Núria Riera, un gust, un privilegi saludar-te, besneta de Josep Puig i Cadafalch, que per tant, ara mateix una de les persones més importants per recordar també la seva herència, el seu llegat. Moltes gràcies a totes dues, de veritat. Un aplaudiment, sisplau, per elles. 2 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia.
3: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
0: Yep.
3: I el Ramon, ha vingut el Ramon. Però, ja t'ho dic jo, Bundó, però, el Ramon Pardina.
5: Jo avui esperava que, com que no hi era, volia intentar fer veure que ho feia bé, perquè no m'estava veient el Bundó, però t'has xivat.
3: Vols que ho tornem a fer i ho fas, Ramon?
0: No cal. Jo crec que no cal repetir el drama, perquè és que, clar, és tan terrible. A veure, que el dia que jo no hi soc per compensar una mica amb el meu poder rítmic, vaja, que jo el tinc sobradíssim, hagi de venir el Ramon Pardina. Hola, Pardina, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Que és que no ho hem calculat bé, això. A la Priscila Magrinyà, bon dia.
3: Bon dia. També hi ha l'Arnau i no ha ajudat, eh? O sigui, ha deixat que caigués...
0: L'Arnau està a l'estudi?
6: Hola, sí, per si això cau, per si la nau s'enfonsa, que algú la rescati.
5: Però havia de ser algú amb ritme.
0: Però si el Mañé és músic o...
6: No, jo els he deixat enfonsar-se.
0: Ah, no has fet res?
6: No.
3: Què toca l'Arnau?
6: Jo estava aquí d'observador.
3: Què toques?
6: Jo he tocat molts anys la guitarra, el saxo i el piano. Què vols que toqui?
5: Carai.
3: Oh, molt bé, multi-instrumentista.
5: Amb orquestra. Sí.
0: Però a la vegada.
6: A la vegada. I el xilòfon amb els peus.
0: Escolta, estem venint rebents amb el Toni, que és el taxista que ens està portant. Espera que li preguntaré.
3: Hola, Toni.
0: Toni, no et vull molestar, perquè clar, estàs aquí.
6: Està conduint.
0: Com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Quanta estona triguem ara? Molt poquet, no?
7: Ara? 6 minuts, com vols.
0: 6 minuts, ja. Escolta, estem anant perfectes. Bueno, escolta, queda dir que avui, com sempre, regalem una ampolla de vermut Miró Gran Reserva.
3: De Reus.
0: Perquè, efectivament, sí, ja ho sabem, que és de Reus pesada, sempre som els Reus. Reus a la boca, tu. Guardonat és el vermut Miró Gran Reserva, guardonat com el millor vermut del món als World Drink Awards 2026 de Londres. Epa. Un vermut premium que s'elabora després d'un llarg procés de maceració i envelliment amb botes de roure francès. Se l'emportarà aquesta ampolla magnífica del millor vermut del món. Qui ens doni la resposta més original a través d'Instagram de la pregunta que... A veure.
3: Ai, a veure. Quina pregunta hi ha avui? A veure.
0: Jo no sé qui l'ha fet la pregunta, però bueno.
3: L'Eva Jou. Ah, no, que l'Eva no hi és avui.
0: No, l'Eva s'ha anat a Menorca. Ai, no vull dir això. Bueno, és igual.
6: Ja, bueno, ja
0: si algú se la troba, que la saludi. Bueno, ha deixat aquesta pregunta. Ara que Shakira s'ha construït la seva pròpia ciutat per fer 12 concerts a Madrid,
3: sí.
0: La pregunta és, a través d'insta... 12, eh?
3: Sí.
0: No 13 ni 11.
3: No, 12.
0: Concretament. Sí. Fixa't,
3: quines coses. Com els ous, 12. 12, sí.
0: Quins ous? Ah, la dotzena d'ous. Que jo pensava en Dalí. Estic venint de Dalí i dic 12 ous, ara de què ve això, ara? Bueno, és igual, jo de veritat amb vosaltres no puc més ja, que estic molt cansat ja. Per fer aquests 12 concerts, la pregunta és,
3: sí.
0: A quin esplai emblemàtic escolliríeu?
6: Esplai,
0: un
6: esplai, no,
5: un esplai.
0: He dit esplai?
3: Sí.
0: Esplai emblemàtic, quin esplai bueno, emblemàtic,
5: esplai,
0: de
5: també,
0: veritat.
5: Sí. Concert.
0: També. Triaríeu per fer 12 concerts.
3: Mm.
0: Això el Mañé, perquè és l'únic que toca algun instrument.
3: Clar, no, Mañé, on?
6: Però la Pris pot cantar, el sí. Pardina pot tocar la bateria...
3: Ui,
6: tenim la banda.
5: La bateria és el meu instrument. Jo tinc una altra pregunta, més que una resposta.
3: Ah, ets d'aquells, eh?
0: Però, perdona. Ets d'aquells que van a les presentacions del llibre. Més... Hi ha alguna pregunta? I més que una pregunta és una reflexió.
5: Exacte. No, jo faig una pregunta. 12 dies a Madrid, en el cas de Shakira, compta com a residència fiscal? Ho dic perquè aquesta noia ha tingut problemes per aquest tema. Aleshores, s'ho podria...
6: No només si està 12 dies, o sigui, crec que reparteix en 4 cap de setmanes, per tant encara compta més.
5: Exacte, doncs...
0: Oita! Perquè, clar, que estigui fent els 12 concerts, perdona, no vol dir que no estigui vivint-hi al llarg d'aquests caps de setmanes, saps?
5: Clar, això es va debatre molt en aquest moment.
3: Una altra temporada de Celeste. Sí. Escolta'm, que això han muntat uns nois de Sant Celoni, el Macondo aquest.
0: No fotis.
3: Això diuen, sí que si ens estan sentint que truquin. Es veu que una part són uns xiquets de Sant Celoni que han muntat tot aquest imperi.
0: Però una part és tot o és...
3: No arribo tant. El periodista dels caps de setmana ets tu, Bundó.
6: Ja t'ho mires i ja faràs, ja t'ho explicaràs tu.
0: Això acaba de dir el subdirector del programa,
6: sí.
0: Com si ell no hagués de mirar res, saps?
5: És periodisme d'Arnau,
0: que s'hi posen les piles. No, és igual.
6: Ens està inventant la Pris i aquí ens estem empassant tots.
3: Que no. Que m'ho ha dit un, que és amic d'aquests de Sant Celoni. Ara, si aquest noi m'està mentint...
0: Per favor, de veritat, quin rigor. 2:15, no podem anar pa bé, això. Abans que se m'oblidi, Pardina, hem de dir que demà diumenge s'acaba Desaparellats a l'Espai Texas.
3: Oh!
5: T'has espantat.
3: Qui no l'ha vist encara?
0: Clar, per això estic dient, que la gent que vulgui anar-hi només avui i demà. Avui a la tarda, crec que de doble funció avui, no?
5: Hi ha dues funcions, una a 6:15 i l'altra a 7:45, si no m'equivoco. I demà a 7:45, directament. Sí, queden dues funcions.
0: Us acabeu de donar que... acaba de fer una cosa fantàstica.
5: A veure...
0: El
5: no acostumo a fer coses fantàstiques,
0: Sí, que l'has fet, sí. Ha baixat el to de veu com en plan director de teatre. Us aneu donant, no? Podeu venir-la a veure a 6:15 de la tarda i a 7:45 del vespre.
6: De fet, a l'estudi ja s'ha rebaixat una mica la intensitat de la llum, això ja és una cosa diferent.
5: He dit el text des de dins. Saps això que fan els actors que connecten amb el personatge? Doncs jo també ho he fet.
0: Però tu sortosament no dirigeixes, no?
5: No, jo deixo la gent que en sap. Jo vaig escriure.
0: Vale.
5: És que ja vaig tenir prou feina escrivint-ho.
0: Però fora de conya, molt celebrat el Desaparellats, eh? Ha anat molt bé.
5: Sí, ara estem fent la segona temporada i sí, home, jo... Parlar bé d'una cosa que has fet tu per mi és una mica incòmode, recorda sempre...
3: Ho fan els cuiners, ho deia l'altre dia, ho fan els cuiners quan acaben de cuinar sempre. Oh, boníssim, això! Pues tu pots fer el mateix de la teva obra.
5: A mi em recorda molt els pares que presumeixen dels seus fills, que a mi sembla...
3: El Bundó.
5: no, el condó no el
0: jo
5: veig
0: no presumeixo
5: mai,
0: dels meus fills, que esteu dient... Pobres
3: els teus fills, no presumeixes d'ells, codin, tio.
0: Bueno. Jo presumir no, o sigui, a dir que són estupendos, però no presumeixo.
6: Això, bueno, això hi ha un polític d'aquest país que diu no és una crítica, és una crònica. Doncs seria una mica això. No és, no és que estigui parlant bé dels seus fills, és una crònica. Va. Igual que l'obra de teatre del Pardina.
5: Exacte, no, bé, ara, total. Ara. El que vull dir és que per mi és una mica incòmode parlar d'una cosa que ha fet un mateix, però sí que és veritat que crec que a la gent li és raro.
3: Ja ho dic jo, ja ho dic jo.
5: Ah, molt bé. Tu has vist, clar.
3: Jo l'he vist Desaparellats i és molt recomanable. Una cosa que avui en dia és de lluar és que no dura molt, perquè hi ha aquestes coses que duren molt... Vull dir,
5: 70 minuts.
3: 70 minuts, perfecte. Després vas aprendre alguna cosa, comentar la jugada amb els amics, el cas en dic, el que faci falta, i has vist una miqueta de teatre, has consumit cultura i has fet feliç el Ramon.
6: Per cert, Pardina, o sigui, no saps l'hora que fan demà la funció. Demà la funció és a 6:15, no és a 6:45.
5: Què dius? Ostres, menys mal que hi ha...
6: Diu que ha passat i...
5: Menys mal que hi ha periodisme d'investigació.
0: Posa el to d'artista i no sap ni l'hora que fan la seva pròpia obra, de veritat.
5: Exacte. Per això jo no venc bé de les meves coses, perquè no sé parlar bé de les meves coses. És un defecte.
0: És com aquell personatge d'Indiana Jones que se perdió en su propio museo, no? Com es deia aquell?
5: Ostres, ara no el tinc...
0: Recordeu o no?
5: No.
0: Per favor, recordo... no teniu cultura pop ni teniu cultura res.
5: Home, m'agrada molt Indiana Jones.
0: Marcus Brody, sí senyor, era el responsable de no sé quin museu i no sé què.
6: Sort del Blai,
0: i...
6: que està tenint.
0: Sí, sort del Blai. I aquesta frase... que Marcus Brody se perdió en su propio museo. Doncs una mica és Ramon Pardina amb la seva pròpia obra, que no sap...
5: Totalment, totalment. Jo em perdo amb moltes coses que he fet jo mateix. Sí, sí.
0: Un minut per damunt d'un quart de dues del migdia. Va, quan queda... Ja sapigueu que el Toni ens ha deixat allà aquí, ja ha obert la porta, ha sortit del taxi i estic aquí sota la ràdio. Però què passarà? Doncs que ara se'm tallarà, perquè en l'ascensor es talla. Llavors, jo deixo dit... què és de què hem de reflexionar avui i aneu fent.
3: D'acord.
0: Si jo puc comentar alguna cosa, va, ja us ho comentaré. Val, però fins que arribi l'estudi.
6: I després la valores de a cegues.
0: Sí. Però ah, això no es podràs, cegues.
5: No es podràs escoltar, aleshores.
0: Més o menys, sí, jo crec que sí.
3: Vols que anem allargant mentre no arribes? No. I així saps, vull dir, ja que ens pagues per reflexionar.
5: Quan vinguis et fem un previously.
0: Espera, control de seguretat, espera, que si no encara em deixaran fora. Bueno, d'aquest de reflexionar avui, Anna Priscila Magrinyà.
3: Doncs mira, ara que parlàvem de l'obra del Ramon, de Desaparellats, que està al Texas, i també sempre comencem aquest vermut aplaudint, amb més o menys gràcia. I ara comença Sant Sebastià. Mira, que avui que tenim el Blai també aquí a la peixera. Veus, o sigui... Ja, no sé quin va ser l'altre dia, quin altre festival, que es fan aquestes coses que s'aplaudeixen pel·lícules durant 20 minuts, 24 minuts... Qui aguanta 24 minuts aplaudint?
5: No, no, és molt cansat.
0: Extres.
3: Ah, perquè... Però una... Ah, mira, ja ha aparegut per aquí. Mira, amb la Sotillo.
5: Sí, que ràpid.
6: 20 minuts aplaudint.
5: Clar, com que és a la tercera, a veure... quan era la quinzena trigava més.
0: Ah, la quinze trigava una miqueta més, però ara és la tres, això. Què passa?
3: Bon dia.
0: Què deies? Què deies d'això dels 24 minuts?
7: Home, sí, que... Jaume Mollós s'ha entrat també.
5: Què? M'he infiltrat.
3: Treu-te els catxarros. No, doncs això, que jo flipo, perquè, per exemple, doncs, quan tu vas al teatre, jo em canso molt ràpid d'aplaudir, encara que l'obra m'hagi agradat molt. Hosti, tu comences...
0: Sí que hi ha un moment cansa, de...
3: Saps? Vull dir, i cansa. Llavors, us sento a la ràdio, doncs, aquests fort. Festivals de... El què?
5: Bueno, per aplaudir 20 minuts has d'estar en forma.
0: Que no s'ha quedat per darrere el comentari del Pardina dient que s'ha d'estar fort per aplaudir. A veure, bueno, jo diria que tampoc no és tan esforç, eh?
5: 20 minuts, saps els bíceps que has de fer?
0: No, perquè no aplaudim durant 20 minuts. Però
3: vosaltres proveu a casa vostra. Llavors jo he dit, a veure si hi ha rècord Guinness d'aplaudiments més llargs.
0: Sí.
3: Effectively Wonder, efectivament, hi ha els aplaudiments més llargs de... registrats, que són 3 hores i 16 minuts a Uganda. Ho van fer el 3 de juliol del 2023 un grup de religiosos que ho feien per Jesús, de gent d'una església i tal.
0: I aplaudien a Jesús.
3: Aplaudien a Jesús durant 3 hores, què he dit? 3 hores i 16 minuts.
0: 3 hores, 16 minuts?
3: Estiga't tu.
0: És l'aplaudiment més llarg de la història?
3: Segons el Record Guinness, sí. Ah. I això m'ha fet pensar, ara em tiro molt enrere.
0: Trobo que canes molt poc, eh? 25 minuts d'aplaudiments per una pel·li contra 3 hores 19.
3: Però escolta, amb el que duren ara les pel·lis, si a sobre has d'afegir els aplaudiments...
0: Això sí.
5: Els títols de crèdit, que són molt llargs.
3: Mare de Déu.
0: Ara.
3: Però això m'ha fet pensar en Arnau, de la sèrie...
0: Quin Arnau?
3: De l'Arquillué.
0: Pensava que és l'Arnau Manier.
5: Arnau, també.
3: Arnau. Hi ha un moment que l'Arquillué, algú li dona un penjoll, crec recordar, o una bossa... Ara m'ho inventaré, però una bossa com amb joies a dintre i tal, i li diu, si ets capaç d'aguantar aquesta bossa durant un dia o durant no sé quanta estona...
0: Tinc aquesta imatge al cap, és veritat.
3: I jo sempre... I l'Arnau, jo pensant, bueno, no pesa res aquesta bossa. Amiga! Però que l'has d'estar aguantant amb el braç...
0: La variable temps importa.
3: Clar,
5: que doncs... facin aplaudir a l'Arnau 3 hores, a veure si és capaç.
3: Però Arquillué, aquest l'han aplaudit molt. Ell no sé si aguanta tant aplaudint, però...
0: També té el record. El Ferrus m'acaba de dir que creu que és una moneda, el que aguantava Arnau...
3: Una moneda.
0: Tancant el puny i li deien, has de mantenir-lo estirat. I clar, ell pensava, fàcil, però quan portava ja un dia o dos...
3: No teniu la ara, pobres, us atraco, Arnau, la careta d'Arnau. Això, clar, has d'anar a TV3, llavors et posen l'anunci del principi...
5: Que bé, se la tenen.
3: A YouTube deu ser.
0: Gran sèrie.
3: Arnau.
0: Arnau.
5: No l'havia vist gaire, eh?
0: Home, sí.
5: Sembreu.
3: Pere Arquillué...
0: Bueno,
3: en su prime, que
0: recordo diu el jovent. Perfectament una conversa que vam tenir amb Pere Arquillué.
3: Mira. Sí. De qui era, Blai, aquesta sintonia?
0: Tu has de saber de qui és.
3: Busca-ho, que tens un ordinador davant, home.
0: La foto que està. Peri-peri.
3: Mira. Pere Arquillué sense camisa.
0: No, camisa oberta.
5: Estava
0: en el seu prime. Bueno, no era camisa, era com...
3: Això és un eni a la catalana.
0: Podria ser Lluís Llach, això, eh? Un pont de Mar Blava.
3: Què dius, que és Lluís Llach?
0: És Lluís Llach! Bravo!
3: Jo no!
0: Bravo!
3: Aplaudim durant 20 minuts.
5: No sé, és Lluís Llach.
3: És Lluís Llach.
5: No ho sé,
3: està inventant el Blai.
0: Però el moment Arnau no surt, o què?
3: És al final de tot, jo crec.
0: Al final. Però triga molt a arribar, l'Arnau.
3: És que la sintonia... És que abans eren més llargues, les caretes.
0: Atenció, eh? Tu tens el record que durés molt?
3: Un dia havia de ser... Ah, la sèrie.
0: La sèrie.
3: Que és d'aquestes que només eren 13 capítols?
0: 5 capítols.
5: Oh! Sí, això passa.
3: Hòstia.
5: Això passa, per exemple, amb els joves o...
3: Les tresines.
5: Que eren només 6 capítols, la gent es pensava que durava.
0: Ara. Dos vegades es deia Arnau. Bravo!
3: Aquí també aplaudeixen.
0: Pere Arquillué, recordo que en una entrevista em va dir que va haver de... Perquè en aquell moment era molt, molt jove i crec que va haver de rebutjar molts papers perquè, clar, va triomfar tant el seu personatge que tothom volia que fes una mena de compte o de personatge medieval.
3: Quants Arnaus es deuen dir Arnau per Arnau?
0: Per la sèrie? No ho sé.
3: L'Arnau, per què es diu Arnau?
0: Per el que jo et digui. Bueno, perquè és un nom que m'agrada, no passa res.
3: No, home, no, l'Arnau Mañé.
0: El Mañé.
3: El teu no ho sé. Vull dir...
0: Però el Mañé és més jove que la sèrie, clar.
3: Sí, home, sí, evidentment.
0: Sí. Bueno, la sèrie és del 94, imagina't.
5: Més jove que la sèrie, no?
0: Sí,
5: és més jove que la sèrie.
0: Tant, que és més jove que la sèrie. Sí,
3: avui a mi ja m'has destrossat. Parlant de les Spice Girls que feia 30 anys de la You Wanna Be My Lover, vull dir, ja surto d'aquí devastada.
0: Mira, atenció, que igual has tocat una tecla que no sabies que havies tocat. Mañé, des de la redacció, que ha marxat d'aquí a l'estudi perquè no li agrada compartir espai amb mi, diu, m'estic plantejant coses perquè jo vaig néixer just un any després de la sèrie, en 1995.
3: Ai, a ta mare! Com li agradava en Pere Arquillué.
0: Escolta, m'estan dient que és de Margós, el compositor de la sèrie, i que cantava Carles Sabater. Que tenia un paper.
3: Sí, és veritat.
0: Tenia un paper, Carles Sabater. I Carmelies i Ariadna Gil. Estupenda.
5: La millor sèrie que hem fet mai.
0: Millor sèrie que hem fet mai. Va, de què hem de reflexionar avui, Ramon Pardina?
5: Mireu, jo avui us vull explicar una vivència personal.
3: Sí?
5: Ja sabeu que a vegades m'obro amb vosaltres, que no tinc secrets.
0: Massa.
5: A vegades massa. Jo crec que aquest és el cas. Hem parlat abans de l'obra de teatre. A l'obra de teatre resulta que els lavabos tenen un paper molt important.
0: Sí.
5: Perquè fan de connexió entre mons paral·lels.
3: Sí.
5: I el personatge viu amb la por de quedar-s'hi atrapat.
3: El noi o la noia? Ja no me'n recordo.
5: El noi, el personatge masculí. Té l'obsessió de no quedar-se atrapat en un lavabo, d'acord?
0: Mm-hmm.
5: Aleshores, no sé si us podeu imaginar aquesta última setmana de teatre què m'ha passat a mi.
3: T'has quedat tancat al lavabo.
5: Vaig quedar...
3: Sí, al Texas?
5: A casa meva.
3: Ah!
5: a casa meva, visc sol.
3: Ai, no. Oh. I el mòbil?
5: No portava el mòbil.
0: Oh. Una destral?
5: No. Anava, després de dutxar-me, anava vestit, per sort.
0: Però cabell moll.
5: Sí, clar.
0: Estem interpretant.
5: Sí, sí, era...
0: Nu de peus, això sí?
5: Sabatilles.
0: Sabatilles.
5: Sí, no són molt no són molt pràctiques per intentar arribar a una porta, no és el millor. És a dir, si existeix la profecia autocomplerta, en el meu cas seria com la ficció autocomplerta d'aquestes coses que escrius i després t'acaben passant. No va ser agradable.
0: Però...
5: No us ho recomano.
3: Però quanta estona? O sigui, com va anar el tema? Vas cridar pel cel obert o...?
5: Jo crec que... Bueno, vaig estar mitja hora ben bé.
3: Sí.
0: Però mitja hora d'aquest propi vàter de casa?
3: Home, sí. Si no pots obrir, nen.
0: Bueno, però com no podia obrir?
5: Bueno, perquè es va espallar el pany i es va trencar la maneta.
0: Sí, jo l'havia fotut a terra a la porta, crec, eh?
5: Jo no vaig aconseguir.
3: Jo vaig haver de trencar un vidre d'una porta amb Marc Bala perquè ens havíem quedat tancats en una habitació.
0: I llavors com et van rescatar?
5: Realment vaig sortir jo, perquè al final vaig trencar la maneta de tal forma que va fer un gir complet sobre ella mateixa i es va obrir d'una forma totalment inesperada. He de dir que el fet de ser tímid em va fer estalviar-me uns diners, perquè, clar, jo estava pensant... O sigui, l'única opció que et queda és sortir a treure el cap per la finestra del lavabo i cridar ajuda.
0: Clar, clar.
5: Que és una cosa també que et planteja, dir que has de cridar en una situació com aquesta.
0: Sí, sí, totalment.
5: Clar, perquè penses ajuda... Home, tampoc, no, sembla com molt greu per lo que és, no? Que això, socors, encara pitjor, no? Però el fet de ser tímid em va costar fer aquest pas i això va fer que jo em dediqués durant més temps a intentar obrir el pany pels meus propis mitjans i això em va fer estalviar un serraller.
0: Si, si et sap com greu fer un crit d'ajuda o alerta o socors, també podries dir perdó!
3: Com demanant que hi ha algú!
5: És el que no hagués fet, m'agradaria fer com poder aixecar el dit, no? Que és una mica... Més que una pregunta, tinc una petició.
0: Sí, sí, sí. Bueno, 1:26 minuts, ho deixarem aquí. Gràcies, Ramon Pardina, gràcies Anna. Bueno, estàs viu, vigila amb el lavabo.
5: Bueno, he renascut una segona vida i això m'ha fet reflexionar i pensar, vigilar amb quines coses escric a partir d'ara.
0: Ah, ara.
5: Jo crec que la meva propera obra de teatre serà sobre algú que guanya el Premi Nobel.
3: Epa!
0: Ramon Pardina, Anna Priscila Magrinyà, gràcies, adeu-siau.
8: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
9: Cançoner d'Herman.
4: El Cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Hola, Judit Niederman.
1: Hola, què tal?
0: I ara te'n recordaves, eh?
1: Mira, és que estava pensant això. Dic, ala, mira,
0: va quedar bé,
1: no? M'estava agradant.
0: Exacte, exacte. Ara et quedaries una estona més escoltant-ho, no? Com ha anat l'estiu, Judit? Com
1: sí,
0: ha anat?
1: Molt bé, molt a tope. Aprofito per agrair tothom que ha vingut perquè... Molt contenta.
0: Bueno, i continuem de concerts els pròxims dies, a l'octubre, a la Pobleta de Bellveí, a Falset, a Mas Llorenç, a Lisboa. Te'n vas a Lisboa,
1: sí,
0: no?, a l'octubre.
1: Me'n vaig a Lisboa i ja veuràs que la meva proposta té a veure amb Lisboa.
0: Ah, sí, eh?
1: Deixa'm dir que a l'octubre estreno un projecte amb el trio Fortuny, el trio de clàssic,
0: sí,
1: que hem gravat un disc de música tradicional catalana.
0: Què
1: dius, ara? I
0: estrenem
1: a la Fira Mediterrània el 17 d'octubre.
0: Però tu no saps parar.
1: Molta il·lusió.
0: Però quants discos treus a l'any?
1: No.
0: És una col·laboració,
1: no? No ho sé.
0: És molt fort.
1: No. Tens raó. Bueno, és que sóc inquieta, tu. I van sortir les coses i m'hi poso. Sóc una motivada
0: de
1: la vida.
0: I quan surt el disc, ho dius?
1: El disc el tenim gravat, però encara no ho sabem.
0: Vale.
1: El que sí que estrenem és tot el repertori això, a la Fira Mediterrània el dia 17 d'octubre. I després ja veurem quan surt el disc.
0: Va, escolta, arrencarem la nova temporada del Cançó Niederman. Ja sabeu que la situació sempre és la mateixa, que es fa una tria entre diverses opcions, la que proposa la Judit, la que proposen els oients, la que proposem nosaltres, i els oients sou els que decidiu finalment quina és la versió, quina és la cançó que versionarà la Niederman. I deies, té a veure amb Lisboa, la teva opció?
1: Sí, sí, perquè, bueno, és que segur que la coneixeu i el coneixeu. I no sé si la coneixeu, a l'autora, però és una cançó preciosíssima, és en portuguès i es va fer molt famosa fa uns quants anys. Bueno, ara ho entendreu.

0: Que fort, que fort. Quina cançó tan preciosa, aquest Amar per los dois de Salvador Sobral, que es va fer famosa, com dius tu, per al Festival d'Eurovisió de l'any 2017. Ara ja farà gairebé una dècada.
1: Exacte. O sigui,
0: l'any que ve ja farà 10 anys d'aquell Festival d'Eurovisió, que ell va ser la gran estrella, entre altres, perquè la seva història personal, no?, que era una persona que estava pendent d'una operació de cor, o que li acabàvem de fer, no?, i que un nano molt jove, sí, amb un talent descomunal, molt vinculat a Catalunya, no?, perquè havia estudiat també a l'ESMUC, i que va sorprendre el món sencer, no?
1: Sí, sí, sí. I l'autora és la seva germana, la Luisa Sobral.
0: Ah, sí?
1: Que vindrà a col·laborar... Sí, sí, sí. El Salvador m'ha passat el seu contacte i vindrà a col·laborar al meu concert de Lisboa. I
0: què dius?
1: I llavors aquests dies estava com pensant molt amb ell i vaig estar escoltant cançons d'ella, d'ell... I, bueno, són uns cracs els dos germans.
0: Ah.
1: I aquesta cançó, doncs, em sembla molt icònica i espero que la voteu, ja, si em deixes fer...
0: campanya.
1: campanya, exacte. Perquè em vindria molt de gust cantar-la, la veritat.
0: Bueno, és una cançó meravellosa. A mi m'encantaria que la Nederman la interpretés la setmana que ve, però vaja, això ho triareu vosaltres. Aquesta és la proposta de la Nederman. Entre els oients han arribat durant els mesos d'estiu moltes propostes, per exemple, sopa de cabra... Sempre ens demanen, eh? Hi ha oients que són fans de Sopa de Cabra i diuen una cançó a una altra i ens demanen això, per exemple. O, ara que treu nou disc, una mica de Miley Cyrus... Hi ha gent que... Bueno, ara es diu Miley, eh? Ja no es diu Cyrus, es veu? S'ha tret el cognom per qüestions personals. Sí, ara ja publica com a Miley. Però, bueno, en tot cas, aquesta és una de les que ens han demanat els oients. O també hi havia l'opció de fer una mica de Madonna... Però he de dir que aquest estiu, no sé què ha passat, però hi ha diversos oients que han demanat una cançó dels Amics de les Arts que es diu així. Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes, fes un petit senyal. Doncs aquesta és la proposta dels oients. Amics de les Arts, segurament t'estimo. Amb una sonoritat estupenda i sorprenent, fins i tot, et diria. Llavors, aquesta és la segona opció. Sí. Per tant, Sobral, Amics de les Arts, o la tercera opció... És que a l'equip del programa sempre tenim dubtes. Per exemple, ara que sabrem que els Oasis vindran a Barcelona... Maybe really jo vaig pressionar perquè féssim una mica d'Oasis, però al final em van dir que no. Llavors van triar també, ara que has col·laborat fa molt poc amb ells, Love of Lesbian... Perquè has fet una cançó col·laborativa, no?, amb la gent, sí, de Love of Lesbian, sí, oi?
1: Sí, sí, sí, una cançó que es diu Ojalá.
0: Sí, la tenim,
1: ja està, Ojalá, totes les
0: no? La podem sentir, Ojalá? Ojalá, mira, que no hay nadie ahí, ni un solo testigo de lo que fui. Oh, que bé, que ser de les més reconeixibles, no?, curioses,
1: sí, sí, sí,
0: que hi ha al panorama
1: és icònica.
0: Català. Sí, sí. Doncs ens hem plantejat Love of Lesbian, també ens hem plantejat Amaral, perquè fa 15 anys d'aquest disc. I ara sé que nunca he sido tu princesa. Hacia lo salvaje, d'Amaral, farà 15 anys. Però finalment ens hem decantat, ara que farà... parlem d'artistes que fan residències, ara que ha començat la seva residència a Madrid, l'equip del programa ha decidit que la proposta fos...
1: Mare meva.
0: Shakira. Per tant, les tres propostes del cançoner d'Herman de la setmana que ve serien Salvador Sobral... Mira, no em vull posicionar, però és la que més m'agrada dels tres. La dels oients. Els Amics de les Arts o la proposta de l'equip del programa, Shakira. Quina és la que trieu els oients del Via Lliure? Doncs missatges, no missatges, voteu, perdó, a l'Instagram i al Twitter del Via Lliure, que teniu una enquesta, i entre les que escolliu, doncs bé, serà la més votada, la que farà la Judit Nederman el cap de setmana que ve. Bé, creuarem els dits, Judit, eh? Jo i tu,
1: sí,
0: creuem els dits, perquè surti la que volem.
1: Aviam, aviam.
0: Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.

0: de casa a casa, i tiro perquè em toca, perquè després d'avui de visitar casa a Ametller, en aquest cas, escoltem la música de Casa en Flames, amb aquest tema de la banda sonora, Crema-ho tot, del Joan Dausà, per parlar d'una tercera casa, una casa anomenada El Niu, que no deixa de ser una casa en general per animals, no per ocells. Perquè qui ens acompanya a l'estudi, el Premi Gaudí, Premi Goya, el millor guió per Casa en Flames, publica ara una primera novel·la que es diu així, que es diu El Niu. Com estàs, Eduard Sola?
1: Molt bé, i millor d'estar aquí.
0: Que importants les cases, eh?
1: Ai, molt, perquè habitem...
0: Ho són tot,
1: les,
0: no?
1: Les habitem, però no només físicament, sinó que també emocionalment...
0: I aquesta cosa, mira, fa no gaire, la Llucia Ramis va publicar aquest llibre, que no em matarà perquè no me'n recordaré el nom exactament, que era un metre quadrat, em sembla, que explica la importància de les seves cases, de les cases de la seva vida, no? Perquè tens la sensació... Ostres, no t'ha passat aquesta cosa de passar per una casa que has habitat per davant i fer-te preguntes de què hi ha allà?
1: No és que m'hagi passat que passo, sinó com que vull i passo expressament, diguéssim.
0: Sí, eh?
1: No? Com que, ai, mira, a veure què passa aquí, no? I a veure el balcó que tenen penjat i si tenen plantes o no, no? I sempre és gustós. I també he arribat a fer el ding-dong.
0: Sí, mira, la Llucia ho fa, això.
1: El ding-dong. De, ei, jo vivia aquí i tal, llavors... La gent és molt amable, sempre, en general.
0: O sigui,
1: el
0: has
1: món
0: trobat?
1: Està apocalíptic i tal, però si et piques a una casa i dius, mira, és que jo vaig viure aquí, em vaig enamorar aquí, vaig fer no sé què aquí, la gent li fa gràcia, t'ensenya la casa i ja tens un nou amic al barri.
0: I t'has trobat alguna cosa significativa en aquestes,
1: sí,
0: aquests ding-dongs?
1: Sí, que la gent té molt millor gust que jo. O sigui, com que de cop i volta dius, com no ho havia pensat, això? Que havia de ser així.
0: Que cabrons!
1: I el sofà, clar, havia d'estar en aquesta paret, no en aquesta altra.
0: Sí, ens passa que de la resta... Hi ha aquella teoria que diu que el... Això quan la gent tenia patis, eh? La gespa del veí sempre la veus més verda, perquè tècnicament... No, no, però perquè la visió... Això hi ha una teoria matemàtica.
1: Ah, m'encanta.
0: Perquè l'angle...
1: Sí, li troben solució.
0: L'angle en què ho veus és més verd que el teu propi. Llavors té una lògica que em vegis el del costat.
1: Tota l'estona.
0: Per pura
1: matemàtica. Jo aquest angle visc en aquest angle, doncs.
0: Vius a l'angle de veure la casa del veí més... La casa del veí més verda.
1: Allà mateix.
0: Abans d'entrar a la novel·la en si, que es diu El Niu i que és estupenda, la de l'Eduard Sola, m'ha sorprès que la protagonista, la Sara, viu aquí al costat de la ràdio.
1: Sí, mira, ha passat això.
0: Però
1: mira,
0: ha passat per casualitat.
1: Ha passat per casualitat. De fet, he estat parlant...
0: Villarroel 312.
1: Sí.
0: Al costat.
1: De fet, és fruit d'un error, això. D'un error meu.
0: Per què?
1: Perquè vaig pensar, fica un número...
0: Sí.
1: Un número que no existeixi.
0: Ah.
1: Així ningú hi viurà i ningú...
0: No sentirà que...
1: No sentirà tal. I... Vaig fer aquest càlcul, no sé quantos, vaig passar per allà, i resulta que sí que existeix. O sigui... Que...
0: Però quin càlcul vas fer, Eduard?
1: Jo que sé, la vaig cagar directament, no sé.
0: Buscaves un número que no existís i el tio va i posa un número que
1: no
0: existeix.
1: No, és que just és l'últim número que existeix.
0: Bueno, però sí. No vas fer la feina fins al final.
1: No, m'havia apuntat, suposo, que 312 era l'últim número i vaig entendre les meves notes que era el número que havia de posar. Total. I resumint, que tot comença malament. Espero que després es millori.
0: Però saps alguna cosa de la gent que hi viu?
1: No sé res.
0: Val,
1: no sé res.
0: Però igual tenen a buscar-la, a trencar de la cara. Bueno, deixem això. El llibre tracta d'una mare, aquesta Sara que dèiem al principi, que quan el fill marxa del pis, vola del niu, decideix tornar a una segona residència abandonada des de fa anys al Delta de l'Ebre, plena, efectivament, de nius i d'ocells, una casa que precisament es diu El Niu, d'on va volar, podríem dir, metafòricament, una altra criatura, una altra persona, una tragèdia familiar que potser no podem aclarir, no? No sé si diries, i potser és, bueno, de formació professional i pensar que els col·loquem a la gent sempre amb les etiquetes de les coses que coneixem. Però a mi m'ha ressonat coses a Casa en Flames.
1: Bueno, t'hi ressona perquè suposo que òbviament, no som... O sigui, jo no sóc aliè als meus gustos, fins i tot en els encàrrecs i en tot plegat. O sigui, el que m'interessa, doncs m'hi aboco cap allà. I hi ha alguna cosa en les famílies, hi ha alguna cosa especialment en les mares... Em sembla molt interessant. Molt interessant per què? Perquè jo tinc un... O sigui, crec que el que hem de fer així, en general, és agrair-li a les nostres mares el que siguem aquí, diguéssim, i tot el que han fet per nosaltres. I trobo també que la millor forma de fer-ho és explorant-les en tots els seus vèrtexs, diguéssim.
0: No només del fet de ser mares.
1: No només de ser mares. No només de ser mares. És a dir, convertir les nostres mares... en persones.
0: Mm-hmm.
1: Perquè no sé com ha passat això, però nosaltres, ja com a persones adultes, ens hem quedat amb aquesta imatge de les nostres mares com la persona que et feia el bocata nocilla, diguéssim. I és com, no, les nostres mares són molt més que això, són persones, i per tant, tenen costats foscos, tenen secrets que tu no saps, són de formes que tu no coneixes, i explorar totes aquestes cares B, cares S, cares D, cares tot això, em sembla molt interessant.
0: És que aquesta qüestió de la perspectiva és molt interessant, perquè ja no és només les figures paternes i maternes, que és una evidència, no? Tenien una vida abans de tenir-te tu, no? O sigui, eren algú, tenien els seus somnis o tenien les seves voluntats, els seus errors, les seves cares fosques, però la casa que tu vas habitar de petit també tenia una història abans que hi fossis tu.
1: Absolutament.
0: Ells miraven aquella casa d'una manera que no va ser la mateixa que quan tu vas aparèixer i la mirada que has tingut tu del nen.
1: I com es transforma, no? Com es transforma?
0: Exactament.
1: Com tu et modeles, et moldeges entorn a quin espai habites i com l'espai canvia perquè tu estàs a dintre. Això és,
0: bueno. T'he de dir que ara quan deies això d'agrair-li a les mares, tu has fet aquest exercici?
1: Jo ho he fet.
0: Però t'ha costat? O ho has fet des de sempre?
1: Vull pensar que ho he fet des de sempre. O sigui, a mi mare ens portem molt bé, realment. I crec que sap que l'estimo. Però sí que... crec que és just repetir-ho sovint. Per què? Perquè les nostres mares, com a mínim les de la meva generació i les prèvies, no sé què passarà en el futur, però les nostres mares no només van fer tot allò en la criança, diguéssim, però a mi, ara que sóc un adult autònom, l'existència de la meva mare em diu i em certifica que hi ha algú que em recull si caic. I això em permet una mica caminar. I potser no la truco, i potser estem setmanes sense dinar junts o tal, però l'existència d'aquesta persona que sempre està disposada a agafar-te quan caus, és d'agrair, la veritat. No?
0: És gros, perquè hi ha aquella frase que diu que la mare és el primer amor d'un nen, no? I és l'últim amor de la mare, el nen, m'explico?
1: Home, sí,
0: l'últim
1: sí,
0: gran
1: cert,
0: amor
1: cert,
0: és el seu fill,
1: cert.
0: I pel fill el primer gran amor és la mare, no? Però aquesta cosa que s'ha dit moltes vegades de la sensació de la gent quan perd els pares, de que es posa davant del carro, que és una mena d'horror vacui, suposo.
1: Suposo, afortunadament no l'he viscut encara, però jo ja m'estic preparant, diguéssim. No?
0: Sí, és una cosa que hi dones voltes.
1: Sí, a més soc fill únic... I això, ara és un tema a casa meva, jo què sé, ara jo tinc dos, són petits, 2 i 6 anys, i veig com van, no?, junts, com juguen i com s'estimen i com creixen plegats, no? I jo ara mateix estic en un punt on trobo a faltar el germà que no tinc.
0: Hòstia, a quina edat tens ara?
1: 37.
0: I ara de cop trobes a faltar el germà.
1: Sí. Jo quan era nen mai vaig demanar un germà, mai tal. Els meus pares van considerar que amb les seves condicions econòmiques la millor idea era només tenir un fill, que és una decisió que jo no comparteixo, però que, òbviament, he de comprar, diguéssim, no? No? I que segurament ho van fer, és més, ho van fer per mi, o sigui, que endavant i gràcies, no? Però a hores d'ara, això, aquesta circumstància, em porta a pensar... què passarà, no? Com quan morin els meus pares i aquest univers només l'habiti jo, no? Què quedarà d'ells? No, és com que seré l'únic guardià de tot allò. Vull pensar que d'alguna forma tot el bo i potser algunes coses dolentes també passaran de generacions en generacions, no? I d'això va morir-se.
0: M'encanta aquesta idea del germà fantasma, no?
1: Sí,
0: però que ara l'has tret tu, però és veritat que... Bueno, la novel·la... És igual, ara no puc entrar-hi. No puc dir-ho.
1: Bueno, no passa res, pots dir coses.
0: No diré res.
1: No passa res, però sí, a la novel·la hi ha una... Hi ha una cosa germana.
0: Bueno, hi ha una buidor.
1: Hi ha una buidor, hi és.
0: Ja està, no passa res. Però és curiós, perquè la teva buidor... Bueno, tampoc... Tu li has... Ho has verbalitzat a la família, que et falta, trobes a faltar el germà?
1: Sí, és una cosa com...
0: Perquè mai
1: com
0: saps ben bé quina ha estat la història per la qual tu has estat fill únic.
1: Sí, exacte. Sí, els meus pares tenen aquesta teoria, no?, de que va ser per ells una decisió com conscient i en nom del progrés. També és veritat que pues no hi havia famílies que van prendre la decisió contrària i els va sortir bé.
0: Totalment.
1: I també és veritat que, bueno, com que així en general sóc una persona feliç i tal, pues, i que em vale bé la vida i la celebro, pues penso, bueno, pues potser sí que era la decisió correcta, no ho sé.
0: Recordo que en els premis per Casa en Flames, bueno, vas fer dos discursos que se'm va comentar moltes coses, no? Perquè ja és una època que ja tens la sensació que ja ha passat, però vaja, va ser intens allò,
1: sí.
0: Els Goya, parlant també de les mares, i en el cas dels Gaudí, vas parlar també dels orígens familiars, no?
1: Sí.
0: I la idea dels xarneus, o vaja, la idea del català i el castellà, bueno, en fi. Ara fes la referència directa a les mares, i algú pot dir, bueno, i els pares què? No?
1: Sí.
0: I tu tens una referència molt clara, que dius, sense el meu pare jo no hagués fet el que...
1: Totalment.
0: Sí, eh?
1: Bueno, per... sí, sens dubte. O sigui, el meu pare feia, feia una cosa molt, molt bonica, molt bonica, molt bonica, que és que era un home que s'encarregava a mi especialment pels matins. Era qui em portava el... qui em despertava, qui em portava el col·le, tal, tal, tal. I és un home, José Antonio Sola, un bon tio, que m'explicava, per despertar-me, m'explicava un conte.
0: Si no per al matí?
1: Sinó per despertar-me.
0: Que bona, aquesta.
1: Per una qüestió òbvia, que penso, clar, òbviament, saps? Perquè quan tu expliques un conte per dormir-te, tu... tens l'interès cap amunt, diguéssim, no? O sigui, jo vull acabar aquest conte. O sigui, en quin, quin món és un bon plan explicar un conte per anar a dormir, no? Jo ho faig, no passa res.
0: Però la idea aquesta de que s'adormin, a mi m'ha passat el mateix. Tota la vida explicant contes no s'adormen mai.
1: No s'adormen mai, perquè, clar, és que una història, el poder
0: si
1: de les històries...
0: Si està ben
1: històries,
0: explicada.
1: Clar, el poder de les històries és, bueno, és elevat, el poder de les històries. I per què no utilitzar aquest poder per despertar algú, no? O sigui, comences i al primer acte ja estàs despert. Saps?
0: Oh!
1: Bueno, aquí... Bueno, el meu...
0: Se les inventava, per això?
1: Sí, se les inventava, i era, hi havia un personatge recurrent que era l'home de la muntanya, i l'anava fotent. Si no, pillava algun conte de Badià. O sigui, gràcies a ell, d'alguna forma... Ui, jo vull pensar, no sé, potser és una romantització de lo que és la vida, perquè és molt complexa, però vull pensar que és gràcies a ell que estic fotent el ganso per la vida.
0: Perquè t'agrada les històries que t'explicava?
1: Sí. Bueno, perquè, bueno, com començar així cada dia... Cada dia és molt, eh? Vull dir, cada dia durant molts anys és molt.
0: Perdona... I deixa'm pensar, en el teu cas, no sé si això ho fas, de portar els nens al col·le. És un moment estressant.
1: És un moment estressant,
0: com
1: exacte.
0: Perquè, bueno, l'altre, mira, anar a dormir, si trobes la manera, doncs mira, exacte, et calmes i tal. Però l'altre és anem tard, nen, clar, posa les sabates, l'esmorzar no està preparat.
1: Ell no sé com s'ho fotia, però ho feia. Així que, ole ell, i vinga, és el despercut.
0: Ell va escriure?
1: No, mai.
0: Mai?
1: Mai, mai, mai. A casa meva, la cultura mai va estar com a primer pla, van estar altres coses meravelloses a primer pla, diguéssim, però no va ser mai una, mai va ser una casa on s'hi llegia molt, o una, aquella típica casa on hi havia el diari sobre la taula, tal. Afortunadament, hi havia altres coses, saps? Que en moltes cases on hi ha un diari sobre la taula, les, hi manquen moltes coses, no? Vull dir que tampoc idealitzem...
0: Totalment.
1: Idealitzem aquestes coses. Però sí, mira...
0: Què és el niu per tu?
1: Pues mira, el niu m'agradaria com que siguem conscients que el niu no és un conjunt de branquillons, diguéssim, eh? Un niu és un espai que habita algú i especialment mentre fa criança, no? En els ocells és una evidència, no? Però en nosaltres és molt diferent una casa que una llar, no? La llar és on hi ha famílies, hi ha persones, hi ha humans que habiten i fan relacions entre ells, i una casa és un espai on bueno, que potser hi poden habitar persones també, eh? Però és molt diferent el concepte. I un niu està vinculat especialment al concepte llar.
0: Mm. Aquesta novel·la com la definiries tu?
1: Ostres, jo crec que és una novel·la...
0: O sigui, quin procés has seguit tu per portar-t'hi?
1: Com hi he arribat, aquí, diguéssim? Mm. Bueno, hi he arribat perquè em vaig enganyar o em van enganyar, diguéssim. Perquè jo, com a guionista, pues, m'encanta la meva feina, i ja estic tranquil amb la meva feina, no? Però hi havia aquesta cosa de, bueno, escriure una novel·la i tal, i sempre ho havia com intentat, però clar, com que no tenia compromís mai. Llavors, un dia va venir l'Anna Maria Caballero, la Maria Lí, de les editores de la novel·la, i m'ho van proposar, i jo, tonto de mi, vaig dir-los que sí i vaig dir, ah, vale, us entregué tal dia i vaig firmar un contracte, a més.
0: Ui, això és perillósíssim.
1: Clar, és perillósíssim perquè, bueno, vaig firmar la meva condemna, el meu infern personal, el vaig firmar llavors.
0: Amb deadline inclòs.
1: Amb deadline inclòs.
0: O sigui, que estàs signant llavors, el dia que has de morir.
1: Exacte. El dia del teu enterro. Doncs, llavors, clar, doncs vaig haver-la d'acabar, o sigui, vaig haver-la de fer, que és una cosa que si no hagués tingut el compromís, no la tens. Quan la vaig entregar, vaig pensar, mai més. O sigui, això ha sigut una tortura. Bueno, m'hi he esforçat tot el possible, òbviament, eh? Però per mi ha sigut una cosa dura de fer. És una escriptura molt diferent a la del guió. I com, bueno, també és veritat que aquesta tortura, tot el que... El dolor sempre està lligat una mica amb el plaer. Saps allò de també, saps aquestes coses rares del sexe i tal? Pues s'apliquen també a l'escriptura. I, bueno, i ara que han passat uns mesos, penso, ja estic barrinant un altre, saps?
0: Què dius?
1: Bueno, perquè, clar, ja m'he oblidat de... Això és com parir, suposo, això que diuen no? les mares.
0: Que s'obliden el dolor i llavors diuen, és que és tan maco.
1: Tan maco i torno.
0: Llavors,
1: pues a mi m'està passant una mica el mateix.
0: Estàs escrivint, ja?
1: No, encara no, encara no. Però sé que ja tinc a la llibreteta, ja tinc algunes idees, no sé quantos. Bueno, ja ho veurem com va.
0: I Casa Encendres, què?
1: Casa Encendres, doncs mira, jo estic molt content, entre altres coses, perquè jo la meva feina ja l'he acabat.
0: Què dius ara?
1: Sí, perquè jo vaig al primer, jo. Aquesta vegada l'hem escrit amb el Dani, i ens vam prometre entre nosaltres que només faríem aquesta pel·li si era igual o millor que l'anterior, perquè, entre altres coses, ningú ens estava demanant, o sigui, podríem no fer-ho, tenim feina per fer. Vam dir, o és igual o millor o no la fem. I l'altre dia vam tenir una reunió, una última reunió potser, sobre guió amb el Dani, vam llegir el guió de la baix i vam pensar, això és de puta mare, tu.
0: És millor?
1: Mira, no ho sé, millor. Encara falta un rodatge, falta un muntatge, falta moltes coses.
0: És una continuació o què és?
1: És una continuació, sí.
0: Vilarasau.
1: Vilarasau.
0: Fent botifarra.
1: Fent botifarres per tothom. Una botifarrada.
0: Tu recordes... tu recordes la pel·lícula del... ai, com es diu? Oh, per favor. Mr. Bean, a Hollywood, que comença a repartir botifarres pel carrer.
1: Uf, boníssim.
0: Seria increïble aquest moment, eh?
1: Seria increïble. Encara estem atents a posar l'opció. Gràcies per la idea.
0: Homenatge. Cadascú té els seus referents. Homenatge...
1: No,
0: ai, senyor.
1: Estic pensant en sèrie.
0: Eduard Sola, el Niu és la primera novel·la, per tant?
1: Sí.
0: I molt gaudible per tothom, amb tot aquell guagi petit. Una bona recomanació. Eduard, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: 4 minuts i arribarem a les 2 en punt del migdia. Va, de seguida tornem.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Benvinguts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs. Ara arrenquem aquest programa molt pendents d'evidentment el postpartit d'aquest Sevilla 1-Barça 3, la vuitena victòria del Barça en aquest inici de temporada, la setena consecutiva a la Lliga. 8 partits, 8 victòries, l'inici és immaculat. Ho és a nivell de resultats, però també ho és a nivell de joc, avui especialment en un dia en el qual el partit no era tan senzill com d'altres que ha jugat l'equip de Hansi Flick. Ho ha sabut resoldre amb una segona part molt millor que la primera, molt millor pel que fa al nivell i a la generació d'ocasions que no passa en els primers 45 minuts. No era un partit senzill el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla havia començat bé, és un equip incòmode, ha proposat un bon partit, però el Barça, a través d'un genial Rafinha amb 3 gols, un hat-trick, ha aconseguit endur-se els 3 punts i, per tant, marxar amb aquesta aturada de seleccions amb 21 punts de 21 possibles i esperar, assegut, tranquil, al sofà de casa demà, a partir d'un quart de 5 de la tarda, el que faci el Real Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid. Rafinha és el nom propi d'aquest inici de temporada, sense cap mena de dubte. Segon hat-trick consecutiu que marca el davanter del Barça. Són 12 gols a la Lliga en 7 partits, 14 gols en 8 partits si sumem el doblet a la Champions. Fins i tot podem sumar-hi les 3 assistències en aquests 8 partits que ha fet. 17 gols més assistències ha generat Rafinha en aquest inici de temporada. És una brutalitat, són xifres que no s'havien vist mai. De fet, 12 gols a la Lliga a Camp Barça, ens hem de remuntar a l'any 43-44, només ho va fer Mariano Martín, només ell ho va fer, és el rècord que li ha igualat de Rafinha. Per tant, hi ha un munt de dades de Rafinha que aniran sortint, lògicament, d'aquest inici de temporada. No vull, però, que s'entengui l'èxit de Rafinha sense la brillantor i la connexió que té amb Lamine Yamal. Crec que no s'han de separar els rendiments d'un i altre, crec que tot va molt lligat, crec que Lamine fa molt millor Rafinha i Rafinha també fa millor les passades i les visió de joc que té Lamine Yamal, i avui s'ha tornat a demostrar. Dels 3 gols, 2 els han fabricat ells, per tant, insisteixo, crec que el rendiment de Rafinha va molt lligat també a la connexió que té amb Lamine i viceversa. Els dos realment s'entenen molt bé i aquí parteix la majoria d'ocasions i de gols que fabricarà el Barça aquesta temporada. Tant de bo els dos es mantinguin sants. Si els dos es mantenen sants fins al final de temporada, el Barça competirà sense cap mena de dubte per tot, tenint en compte la producció que generen aquests dos futbolistes. Recordo també que han passat més coses. Per exemple, segona, ha guanyat el Girona 1-2 al camp del Cádiz. De seguida també després el Miquel Agut ens fa saber què s'ha dit a la sala de premsa, que ha dit l'entrenador Quique Álvarez. És una bona victòria del Girona, que suma 10 punts i que escala posicions, ara mateix situat a la zona mitjana alta d'aquesta segona divisió, el Girona de Quique Álvarez, amb 10 punts quart. És veritat que encara han de jugar alguns equips que potser el superaran al final de la jornada, però en definitiva ara és a 6 punts del líder, a 6 punts del Castelló i a 5 de l'ascens directe que marca l'Eibar. Demà, recordo, a les 2 del migdia en directe recull un Sabadell-Oviedo. I al tram final del programa també anirem cap a Badalona per saber l'última hora d'aquesta final que juga demà, final catalana de la Supercopa CB entre el Barça i el Joventut de Badalona. Quina final que tenim demà amb el Dani Aguilà i companyia. Sabrem, això sí, que se'n diu també d'aquesta victòria del Barça, que ha guanyat només d'un punt al València aquesta nit. També ha guanyat a la tarda el Joventut contra el Baskonia amb un magnífic Nico Laprovittola. I serem fins a aproximadament 2:45 de la matinada, perquè a més encara també hem de parlar i repassar tot el que hagi passat a l'assemblea de compromissaris que hi ha hagut durant aquest dissabte a l'Auditori 1899. Ja ha estat l'Àlex Pintanel i ens explicarà tot el més important del que s'ha aprovat, perquè s'ha aprovat tot en aquesta assemblea. 12:45, va, que parlem d'aquest Sevilla 1, Barça 3, els 3 de Rafinha.
2: Passada en profunditat per Rafinha a l'interior de l'àrea, el retall de Rafinha, la rematada

0: El control de Lamine Yamal, Lamine Yamal a la zona de penal, continua Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal, la rematada de Rafinha, i sabeu què? Oh. Gol!
1: Gol!
0: Gol! Amb Lamine Yamal pel carril central, Lamine Yamal, la passada per Rafinha! Gol! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! És delirant el rendiment de Rafinha! És espaterrant com juga futbol!
2: Hat-trick perfecte de Rafinha amb la dreta de cap i amb l'esquerra. Hola, Ferran Correas, bona nit.
3: Bona nit.
2: Hola, Carlos Martínez, bona nit.
4: Hola, bona
2: nit. I a la meva dreta també l'Àngel Pérez, bona nit.
4: Molt bona nit.
2: Us està deixant sense paraula, Rafinha, o encara teniu alguna explicació al que està passant amb el nou del Barça?
4: No, és sobrenatural. Jo avui veia el partit, sobretot, per mi el moment que llença el córner i quasi marca de gol olímpic, dic... Busques on està la càmera, no? Dius, això és una càmera oculta, o sigui, no pot ser real. És a dir, jo, mira, ara ho vull buscar, però me'n recordo que un dia d'aquest estiu, aquí el tu diràs, quan fèiem el debat de Julián, que si Julián, que si no Julián, vaig tirar una frase, en plan, l'he de buscar, la buscaré a veure com dient, home, clar, si arribes al desembre i Rafinha t'ha fotut 30 gols, pues clar, pues així, qui vol... Però ho vaig dir d'una forma com amb una exageració superlativa de dir, òbviament que no passarà una cosa així. Doncs anem camí, eh?
2: Veus, esteu sense paraules, Carlos i Ferran.
3: No,
2: hi trobeu explicació.
3: No
2: hi trobeu explicació.
3: Que Rafinha, evidentment, és molt bo. Això ja ho sabíem. Les seves estadístiques, la temporada passada no van ser tan bones perquè va estar lesionat un temps, però és que fa dues temporades no jugant de nou, jugant a la banda, va marcar, no sé si van ser 20 i pico gols i va donar quasi les mateixes assistències. O sigui, ja van ser molt bones aquells números. És evident que Rafinha és un altre des que Hansi Flick arriba al Barça. No, és Rafinha, ell ho ha reconegut en entrevistes, va valorar marxar aquell mateix estiu.
2: L'altre dia ens va

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Amb la selecció del Brasil i deu pensar... Romario.
2: Sí, bueno, sí. Jo ho deia abans, quan hem arribat... I per mi, és que ara mateix aquell tio es creu...
3: Bueno, ara
2: es creu Ronaldo,
3: es plantarà amb Ancelotti i li dirà, escolta, jo jugo de nou, jo passo de jugar d'extrem, posa'm aquí davant de centre, no?
2: Jo estic molt amb el que diu el Ferran, que no només és talent, sinó que hi ha una part molt gran de confiança i de fe en un mateix, no? I crec que hi ha una cosa que a mi m'agradaria destacar, a part d'això que deia, dic, ara mateix ell es creu el punyeter Ronaldo Nazario. O sigui, ell ara mateix li posa la nou de Brasil i s'ho creu. Perquè estàs en un estat de confiança que, bueno, que és el que fa que amb 28 rematades hagi fet 14 gols. O sigui, tu mira quin promig tenen els grans davanters. Un gol cada dos rematades és una absoluta barbaritat. O sigui, no hi ha ningú que pugui mantenir aquesta capacitat golejadora. Però per mi hi ha una cosa més important encara, que deies tu al de Flick, que a mi m'agradaria afegir. O sigui, Flick li diu, no, queda't aquí, que jo hi comptaré i seràs important i tal. Però ell, que és un tio que s'ha criat jugant d'extrem dret, perquè la seva posició natural quan el Barça el fitxa del Leeds i tal és jugar a l'extrem dret, de sobte et diu no a l'esquerra, et fa triomfar i ara et diu no de nou. Aquí hi ha una part importantíssima també de que el jugador deixa el seu ego al costat, perquè hi ha un altre que diu no, jo sóc Rafinha i jo vull jugar en la meva posició, i si no jugo en la meva posició no vull estar aquí. I és important de vegades pensar també en això de dir, deixar l'ego a un costat. I de sobte arribes allà i dius, no, el míster em diu que d'això. Jo vaig allà i em trenco el cap contra la paret, si fa falta. I jo crec que ell està en aquest moment. Que si ara mateix Flick li diu, mira, és que necessito que juguis de lateral esquerra, juga de lateral esquerra, i ho farà bé també, perquè com entén el joc i té capacitat tècnica i física per fer-ho, doncs sí, no té problema.
3: Que ningú es pensi que Rafinha no va dubtar amb aquesta posició. Ahir ens deia això, precisament, sobre la posició de nou.
4: Tenies dubtes a l'inici?
5: Sí, tenia dubtes.
4: ¿Por qué? ¿Por si no fallas gol, si no...?
5: Claro, porque la gente te cobra por goles. Al final está jugando de nueve y después está, bueno, está en el sitio donde estaba solamente Robert Lewandowski. Entonces, ¡buah! Si no marca goles, la gente te cobra por eso, te exige por eso. Entonces, tenía un poco de dudas por eso y también de adaptarme, ¿no? O sea, jugar de espalda y esto... Pero al final creo que lo he hecho bien al principio y bueno, me ha gustado.
3: Me ha gustado, digo, home, per no agradar-li, no? Amb tot el que ha fet. Amb això que dieu de la confiança, Ferran i Carlos, jo m'he fixat quan marca el tercer, que fa aquesta picadeta...
1: Se'n va rient.
3: Se'n va rient i fa sí, aquest gest amb el braç. No sé si us heu fixat com dient... Com diu, mare de Déu.
6: Jo crec que aquell gest és una... El que està passant és que em surt tot. És que em surt tot. És que no m'ho crec ni jo, que em surt tot, és que li surt tot. I una cosa també que em sembla molt, molt, molt a destacar, que estem parlant, al final el més vistós és els gols i l'atac, però la forma física en la que està, o sigui, els quilòmetres que corre, la pressió que fa, o sigui, hi ha hagut una jugada avui, crec que era la segona part, que el Barça l'ha perdut en atac, que estava a l'àrea rival, i ha sigut el primer, ha fotut un sprint i en baixar a recuperar. O sigui, no només està, perquè normalment un davanter, o sigui, el Lewandowski, si ara agaféssim la comparativa del millor any de Lewandowski, els quilòmetres que fotia Lewandowski i els que fa Rafinha jugant a la mateixa posició, ja sé que són perfils diferents, però vull dir que físicament t'ha d'acompanyar el cos per aguantar. Avui l'han canviat, però normalment juga pràcticament tot el partit o juga molts minuts, i aguanta, i aguanta, i corre, i corre, i el veus jugar i et dona la sensació... que va a dues velocitats més que els altres. A vegades, quan fa això de mirar cap enrere i fer amb els braços en plan vinga, acompanyeu-me a pressionar, sembla que ell va a dues velocitats i els altres van com a una menys i que arriben més tard. Això és espectacular. Això
3: una... Mira, dels set partits de Lliga, l'han canviat en cinc, en alguns més aviat i en d'altres més tard, però, per exemple, això no passava, eh? En d'altres temporades, ara té més fons d'armari Hansi Flick, l'equip també, en alguns partits, ha anat una mica més sobrat, i ha permès que Rafinha pugui descansar més del que és habitual. Perquè això també, ahir ens comentava que la primera temporada el va exprimir tant Hansi Flick i es va exprimir tant ell, que li va passar factura la temporada passada. Ell creu que li va passar factura la temporada passada el fet de que la primera temporada jugués tants partits. Què volies dir, Carlos?
2: No, deia que això que diu l'Àngel té una explicació

0: que aquest jugador té una facilitat molt, molt, molt gran per posar-se a el que en el futbol diem alta intensitat. O sigui, el high speed running, que és posar-te per sobre de 24 per hora, vale? Que és el que es considera un esforç d'alta intensitat, i és una cosa, i és una variable que es controla molt perquè va molt arrelada a esforços, lesions i de més. Ell és d'aquests tios que és que a la primera arrencada es posa per sobre de 24, en canvi hi ha jugadors que per molt que arrenqui necessiten molts més metres. Ell en 5 metres s'ha posat aquesta velocitat i tal. Llavors tens la sensació de dir, és que va sempre molt, sí, sí, molt, molt passat de voltes. Evidentment té aquesta capacitat i té la capacitat a més de repetir esforços. Per tant, ja dic, és un, crec que és l'únic que s'havia de controlar, clar, evidentment, perquè no ha aguantat tot l'any aquest ritme jugant-ho tot, és... Evidentment és inviable. Jo crec que la part de canviar-los va molt relacionada amb
1: segur,
0: això.
1: Segur. Jo crec també que tot suma. I una de les altres coses que suma és que és el capità.
2: Mm. És a dir, se ahir sent... ens deia... diu especialment quan juga al Camp Nou, no? Ens va dir com que té una energia,
1: sí,
2: especial.
1: Ja no només per l'afició...
2: Per la responsabilitat,
1: que,
2: no?
1: A ell li agrada. Mm. La responsabilitat, sí, sí, li agrada portar el braçal, li agrada que Hansi Flick hagi estat qui el va escollir capità, el número de la plantilla, li agrada tota aquesta responsabilitat, sempre ho ha dit. Crec que també està guiant a Lamine, però no només a Lamine, sinó a molts dels joves. És capità general, ara.
3: És un líder.
1: No és capità, és capità general.
2: Sí, sí. Mira, de Rafinha n'ha parlat Luis García Plaza, que avui estava molt nerviós a la banda. Bé, sempre ho ha estat, tampoc.
1: Després,
2: és que sigui...
1: Quan acaba els partits...
2: Es calma, no?
1: Es calma.
2: Sí. Però quan hi ha el partit en joc es posa molt nerviós a la banda. Doncs ha parlat de Rafinha, ha dit això el tècnic del Sevilla. A veure si ho podem escoltar.
4: Bueno, pero ahí está lo del Balón de Oro, lo he sabido, no está ni nominado, es la mentira que hay. O sea, que ese jugador no esté nominado para el Balón de Oro, es un auténtico, es un jugador determinante completamente. Por eso no creo tanto en esos premios. Que ese jugador no esté, hace de todo, al espaldo, viene a tocar, cae, presiona. Bueno, yo creo que el Barça ahora mismo es un equipo de un nivel superlativo y lo que más me importa es este Sevilla. Y este Sevilla está compitiendo muy bien todos los partidos.
2: Doncs això, que no entén com Rafinha no pot estar nominat a la pilota d'or entre els 30 nominats que opten al premi.
3: No ho entén ningú.
2: Sí.
3: Ah, és que no és Luis García Plaza.
2: Especialment veient no alguns ningú. Noms que hi ha...
3: Està Bocinha.
2: Julián Quiñones, em sembla, no? Sí, el jugador que va fer un gran Mundial a Mèxic, i és veritat que Rafinha, pobre, no va poder gairebé fer res al Mundial perquè es va lesionar, i a més el Brasil va quedar eliminat als quarts de final. Però quan va estar sa amb el Barça, va fer una bona temporada. I si ens hem de fixar, és veritat que segurament no compta, no? El que està passant aquestes setmanes, perquè s'ha valorat la temporada anterior. Però si ens hem de fixar en aquest inici, és el jugador del moment, sense cap mena de dubte, no? I que no estigui, que no estigui nominat, doncs sí que grinyola una mica, especialment, jo crec, quan veus sobretot la llista. Vull dir, perquè a tu et podrien donar una llista i dir, d'acord, doncs, però és que quan veus la llista i veus a Julián Quiñones, no sé, t'estan prenent una mica el pèl, però vaja...
1: No, simplement que és el jugador del moment, no a la Lliga.
2: No, del món, sí, del món. No, ara mateix no hi ha jugador més en forma que ell, i és que marca de cap, fins i tot. I a més, ja no és el primer que fa aquesta temporada, vull dir que em va fer un altre, al final em creuré que és un rematador de cap com dels millors, vull dir, com Haaland.
1: Xifres, perquè, com deia el Carlos, és impossible mantenir aquest nivell d'encert.
2: Sí.
1: Però són xifres de Messi, eh?
2: Sí, i ell, la temporada passada... Vull dir, va marcar molts gols pels partits que va jugar. Mm. I la primera temporada, jugant d'extrem amb Lewandowski, que és qui assumia la seva la responsabilitat col·legiadora a l'equip, va marcar molts gols també. Molt. Vull dir que jo no sé si és sostenible aquest nivell d'efectivitat, però que farà molts gols si està sa, d'això no en tinc cap mena de dubte, i és que s'està veient i ho està demostrant.
1: I a la confiança de ser capità se li suma la confiança que sap que té del club, que acaba avui mateix Deco ha anunciat que renova fins al 2030.
2: Després ens ho explicarà l'Àlex Pintanel, que ha estat com el senyor Ferran Correas tota la tarda i gairebé tot el vespre.
1: 11 hores
2: allà a l'Auditori 1899 per veure tot el que ha passat en aquesta assemblea de compromissaris. Sí, jornada maratoniana. Vull parlar de l'equip, i del partit i de què us ha semblat, però Lamine Yamal, no en parlem tant, però dues assistències, Ha estat a punt de marcar en diverses ocasions. Bé, la primera part ha enviat la pilota al pal, després ha tingut altres accions doncs que per poc no ha acabat marcant. Per mi ha tornat a fer un gran partit, Lamine, avui.
0: Per mi Lamine, l'únic punt que té ara mateix, o sigui, jo parteixo de la base que ha fet un bon, molt, molt bon partit, l'únic punt que té, jo el noto un pèl ansiós amb el fet de marcar, ell té ganes de marcar i té... I jo crec que això, al final, li acaba jugant una mica en contra perquè... Però, clar, tu després computes tota la resta i és una barbaritat, perquè dius, és que no està encertat cara al gol, ja, clar, però sense estar encertat cara al gol, avui fa dues assistències, la pilota al pal, les dues a l'inici de la segona amb el 1-1, que són gairebé gol... Clar, és que el dia que encerti molt... La diferència ja serà, respecte a la resta, per mi, abismal.
1: Un partit que no sigui excel·lent de Lamine és un partit que seria un 14 d'un altre futbolista.
3: Sí, sí.
1: Potser avui veus a Rafinha, crec que Rodri ha fet un gran partit també, però Lamine, sense ser el seu millor partit de la temporada, segurament, això, se'n va amb dues assistències... jugades per marcar, i el que ahir, per exemple, deia a l'entrevista amb Jorge Valdano, ell deia, diu, és que un jugador que a cada jugada s'emporta 3 ja està fent un bon partit perquè està creant espais pels seus companys, i és així, és que ell cada vegada
2: té per això deia que Rafinha d'això se n'aprofita molt. I és normal, i se n'aprofita Rafinha, però també se n'aprofita Fermín i se n'aprofita tot l'equip, i se'n va aprofitar la selecció espanyola mundial, etc. Però que és una evidència que Rafinha, sense Lamine al costat, jo crec que és que no estaria fent aquests números, però segur. Àngel.
3: Jo de l'entrevista que mencionava el Ferran del Jorge Valdano, crec que s'ha creat, i que ensenyarà molt bé, perquè és per veure-ho i reveure-ho, un manual. Aquesta hora d'entrevista és un manual d'instruccions per entendre Lamine Yamal. O sigui, jo després de veure, escoltar-lo durant una hora, entenc moltes coses que potser abans no entenia, i ara que parlàvem potser de la fixació, no?, en marcar gol. No és que, jo crec que no és que estigui obsessionat en marcar gol, és que ell està segur i està tan convençut de poder-ho fer, o sigui, ell ho visualitza, ell ho deia, diu...
2: Que quan no li surt, no...
3: No, que ho fa, que abusa, però perquè ell ho té clar que ho pot fer. No és allò que diguis... és que vull marcar perquè la fam de marcar és ell se sent tan capaç i tan superior. Ell hi ha un moment que diu, home, jo quan em van convocar per l'Eurocopa, jo setmanes abans ja sabia que la guany, inclús no em semblava difícil guanyar-la, i sembla que ho digui amb un punt de soberbia, no, de dir, aquest tio és un sobrat, com pots dir que sabies que guanyaries l'Eurocopa o el Mundial. O a vegades quan explica aquesta jugada diu, no, hi ha un moment que llavors que realment és, si la mires bé, és una mica fins i tot pedant, i és una mica que hi ha un moment que està parlant de jugar a l'espai o de tenir la pilota al peu. Diu, jo prefereixo tenir la pilota al peu perquè ningú del meu equip ho farà millor que jo amb la pilota al peu.
2: Bueno, avui ho ha tornat a demostrar amb la passada que li fa Rafinha en el tercer.
3: I és que és així. I per exemple, en el tercer gol, en l'entrevista amb el Valdano, hi ha un moment que explica, diu, has de prendre, quan fas una passada a l'espai, és un segon. És ni abans ni després, és un segon. I has de tenir l'habilitat d'escollir el segon, perquè si fas un segon abans està el company fora de joc, i si ho fas un segon després no arribarà. Aleshores, avui s'ha demostrat amb aquest tercer gol. Per tant, jo sé que i sobretot qui no sigui del Barça veu a Lamine, i avui ho hem vist quan el públic ha xiulat, que pots... Però a mi m'agrada aquest Lamine, i després de veure aquesta entrevista més encara, perquè el veig un nano que, o sigui, no veig res impostat.
2: És molt intel·ligent. Molt intel·ligent,
3: no? I natural, és un nano, i que té una superioritat. O sigui, avui la pilota canvia el pal, bueno, canvia el pal, no, que la para el porter, perquè
2: sí,
3: en realitat la toca el porter.
2: La toca Odissea, sí.
3: I totes les jugades, i sobretot després, fins i tot en l'entrevista, quan parla de la selecció, diu, home, és que el gol de Ferran, òbviament, és mèrit de Ferran, però en aquella jugada, Pedro Porro s'entra perquè jo tinc dos tios.
1: Perquè jo
3: tinc dos tios. O sigui, ja no és el que fa per activa, sinó per passiva.
2: Recomano moltíssim també l'hora de conversa com fa l'Àngel Pérez amb Jorge Valdano, en aquest universo Valdano de Movistar.
3: Home, i és una sort tenir una hora de conversa amb la Vinyamal, sí, perquè normalment són 20 minuts entrevista i fotos.
2: Perquè, a més, t'he de dir que parla moltíssim de futbol, i vull recuperar
3: amb un tio del Madrid.
2: Vull recuperar quan Valdano li pregunta sobre la seva cama dreta, perquè avui l'assistència és amb la cama dreta. La centrada és amb la cama dreta. Atenció al que diu Lamine, atenció. A veure si ho podem trobar amb Lamine Yamal.
5: Entrenando lo puesto llega, pero me faltan mil cosas.
6: Ponte una calificación, por ejemplo, pierna derecha.
5: Un 3.
6: No, tampoco.
5: No, pero yo creo que...
6: Te ayuda la pierna derecha, ya te ayuda a centrar, has metido algún gol con pierna derecha.
5: Yo creo que más que por la pierna derecha, por la forma en la que la utilizo. Yo creo que cuando yo juego inconscientemente, aunque la pierna derecha sea un 6, pues prefiero darle de exterior que con la pierna derecha.
2: Doncs avui ha decidit directament fer-la servir en aquesta centrada. La veritat que amb l'exterior hauria estat difícil. Segurament que hagués arribat al mateix destí al cap de Rafinha i ha acabat marcant la centrada. A més, és complicada perquè ell ha de girar molt el peu, Carlos, I acaba posant-la just on Rafinha ataca la rematada.
0: El gest tècnic per qualsevol seria molt difícil. Ell que té un turmell que és capaç de flexionar-lo una barbaritat, doncs sembla que és senzilla, no? Tu veus la centrada i dius, ostres, bé, ha picat bé i tal. Però clar, això, a la velocitat que anava, amb pressió d'un rival, línia de fons, tal, no sé, i acaba traient una centrada, i després l'altre que intueix la trajectòria i ataca la pilota, no? Rafinha. Però sí, per mi, són gestos que ell fa que semblin molt fàcils, però això també, això és molt Messi. Si nosaltres veiem a Messi i deies, és que sembla que fa una passada a la xarxa. És una mica el mateix. Ells tenen aquesta fluïdesa que fa que sembli que és molt fàcil de fer. Llavors ell ho ha dit. O sigui, no és que no sàpiga utilitzar la dreta. És que moltes vegades prefereix l'esquerra perquè té tanta confiança en l'esquerra de dir, li dona igual exterior que interior, que tal. Però jo crec que és una cosa que si ell se la proposa mínimament, l'acabarà utilitzant molt més.
2: 6 minuts per sobre la mitjanit. Hem de fer una pausa, de seguida tornem per parlar del partit, perquè hem volgut començar parlant de Rafinha i de Lamine i d'aquesta connexió que tenen els dos. Avui han fabricat dos dels tres gols de la victòria del Barça a Sevilla. El Barça líder en solitari, 21-21, i demà a seure al sofà i a veure què passa en aquest derbi d'un quart de 5 de la tarda. També en parlarem en aquest, tu diràs, Atlètic de Madrid, Real Madrid. Ara tornem.
7: Diràs, amb Gerard Ballera.
2: 11 minuts per sobre la mitjanit, aquí seguim el Tu Diràs, i us recordo que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro, aquest any. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. El diumenge 18 d'octubre aneu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. Repeteixo, la cursa de RAC1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ara seguim parlant d'aquest Sevilla 1, Barça 3. Això és el que ha dit Rodri a Televisió de Catalunya, després del partit.
8: És la Torre, al mig centre titularíssim del Barça, Rodrigo.
9: Doncs al costat ja d'un dels grans protagonistes d'aquest partit m'acompanya a la meva dreta el migcampista del Barça, Rodri. Rodri, què tal? Bona nit.
10: Hola, bones.
9: 7-7, ple de victòries. Us heu sorprès fins i tot a vosaltres mateixos?
10: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito ya, porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
9: ¿Por qué os heu equivocat a la primera parte?
10: Bueno, porque muchas veces, si no te salen las primeras acciones, no hay que seguir insistiendo en el mismo error. Hemos perdido muchísimos balones, que es al final lo que querían, eran muy fuertes por dentro. Y yo creo que era un partido de tener un pelín más de calma, un pase de más, y ahí abrir los espacios, que es lo que hemos hecho en la segunda parte. Nos ha penalizado mucho los errores, las pérdidas tontas, y ellos tienen jugadores rápidos y físicos.
9: Veníem de molts partits marcant 4 gols, 5 gols, sentenciant els partits a la primera part. El que ha passat avui a la primera també pot servir per l'equip i per l'afició per dir, peus a terra?
10: No, nosotros tenemos los pies en la tierra. Al final nosotros sabemos de la dificultad que conlleva cada partido. Evidentemente que nosotros vamos a por todo y si podemos hacer la mayor cantidad de goles, pero entendemos que todos los partidos van a ser complicados y que para nada esperamos ganar de goleadas, ¿no? Hoy es un campo de los más difíciles de primera y hoy lo han demostrado.
9: Ya acumules ya molts minuts a les... Com t'estàs sentint? Flick volia un Rodri futbolista, però un Rodri també líder. Creus que ja estàs tenint aquest paper a la gespa també?
10: Muy bien, con mucho ritmo, cada vez con mejores sensaciones, sobre todo entender dónde moverse. Y bueno, hoy quizás hemos vivido el primer tramo difícil en estos partidos, en los que quizás no salían las cosas, y aprender también de eso, ¿no? Dónde, qué mensaje mandar al equipo, dónde posicionarse. Bueno, en el descanso, ese tipo de cosas, uno sigue aprendiendo.
9: I l'última, has jugat amb molts nous al llarg de la teva carrera, has estat, per exemple, al costat de Haaland, però... Igual Rafinha es un de los mejores nous del mundo ahora mismo.
10: Está de forma brutal. No sé cuántos disparos a puerta ha tenido, pero tres goles en tres o cuatro disparos, impresionante. Con las dos piernas, con la cabeza, no sé. Estás hablando de un jugador que yo de cuando lo conocí en el Leeds era completamente distinto, jugando en banda derecha, pierna cambiada, y ahora es un delantero centro con desmarques, con llegada, con remate. Canvio impressionante, no?, d'este jugador.
2: Bueno, també al·lucinen, des de dins del vestidor del Barça, amb el que està fent Rafinha i amb la seva evolució com a futbolista. Els futbolistes evolucionen i Rafinha ha evolucionat i el mateix Rodri se'l veia també una mica flipant de tot el que està fent Rafinha durant aquest inici de temporada. I escolta, quin luxe poder escoltar un futbolista que et resumeixi tàcticament com ha anat el partit, Carlos,
0: Sí, és que jo l'estava escoltant i deia... ens deixa ara ja mateix ja sense explicar res, o sigui, ara ja no podem explicar res més perquè ella explica molt bé el partit,
1: és molt bo dins del camp, sí. I es veu perfectament que entén el joc com,
0: correcte,
1: com sí. Ningú, o sigui, jo crec que Rodri, jo recordo quan estava al Villarreal que acaba anant a l'Atleti de Madrid, sempre deia, ostres, aquest tio és que és Bussi, és que és el tio més semblant a Bussi. És cert que en aquell moment encara Bussi estava al Barça, per tant, va marxar primer a l'Atleti de Madrid i després se'n va al City. Aquella versió de Rodri està millorada perquè ha tingut a Pep Guardiola d'entrenador uns quants anys i entén molt millor el joc que feia Guardiola al City i que és molt semblant, al del Barça de sempre, tot i que el de Flick i el de Guardiola té diferències, però per tenir control és el millor. Avui, sense lluir, perquè dius, hi ha una acció de Rodri defensiva a la segona part espectacular, però sense, a banda d'aquesta acció, sense lluir, és que ho fa tot bé. Sempre està ben col·locat, talla contraatacs, supera línies de passada amb un, sí. Línies de pressió amb un passe, ho fa tot bé.
2: I jo sentint-lo ara, no tenim una càmera al vestidor del que ha passat al descans, però sentint-lo ara estic segur que ell ha parlat al descans. Que ell ha estat un dels que juntament amb l'entrenador, però que ha dit la seva i ha analitzat el que estava fallant a la primera, Carlos.
0: Jo crec que en una pressió com la que plantejava el Sevilla avui, que al final planteja unes pressions altes, situacions d'home a home i tal, què passa? És molt llaminer pel jugador. Si tu aconsegueixes superar aquestes dues primeres pressions, al final es converteix en una situació, entre cometes, de transició. És a dir, tu superes i agafes el rival corrent cap enrere. I pel jugador és molt llaminer accelerar-ho tot. I jo crec que el Barça, en la primera part, ha comès aquesta errada. O sigui, ha volgut accelerar-ho molt tot i en aquest anar i tornar no n'ha sortit beneficiat com en altres vegades sí, I per mi el que ha fet bé el Barça a la segona part, i ho demostren sobretot els números del Sevilla en atac, que és que el Sevilla fins al minut 80 llargs havia xutat un cop en tota la segona, és controlar el partit. O sigui, el Barça no ha deixat que el partit s'escapés, però no tant pels gols, sinó per la sensació de control de dir, no, s'ha acabat, ara mantenim la pilota tranquils i accelerem quan hem d'accelerar, no cometem pèrdues que ens puguin costar, o sigui, ocasions de gol, i per mi el Barça tanca el partit amb la pilota. O sigui, el Barça diu, a partir d'aquí juguem nosaltres, i la diferència per mi la segona part és això, és que el Barça no deixa jugar el Sevilla, però no el deixa jugar perquè té la pilota tota l'estona i entén molt bé el tempo del partit, apropa una miqueta més a Rodri i Pedri, que estaven que Pedri estava en una alçada més i li estava costant més intervenir, i a partir d'aquí el partit s'acaba.
2: Del partit, Àngel, vols afegir alguna cosa del que has vist, més enllà dels noms propis que hem comentat?
3: Només un petit detall de Rodri, que a mi el que em sembla fascinant és la capacitat de prendre sempre la millor decisió, és a dir, ja sigui en defensa, en atac, ja sigui per accelerar, ja sigui per ralentir, o sigui, sempre pren la millor decisió. I del partit em preocupa la lesió de Christensen per com queda. És veritat que hi ha 3 setmanes d'aturada, no crec que Christensen estigui bé d'aquí 3 setmanes ni molt menys, però em preocupa com queda, perquè jo m'he passat tot l'estiu preocupat pel fitxatge d'un central esquerrà, que crec que era molt important, i ara té més rellevància aquesta necessitat, perquè et quedes com et quedes ara mateix, o sigui, només tens a Gerard Martín, i a no ser que vulguis recol·locar Eric,
1: Eric o Koundé.
3: Eric o Koundé, o sigui, vull dir, però ja has de desplaçar un dels dos laterals i ja estàs alterant els plans de Flick. Em preocupa aquesta lesió, i després destacar, per a mi, una altra vegada més, el partit de Fermín. És a dir, Fermín potser no ha estat brillant en l'execució, però el que t'aporta Fermín, una mica relacionat amb el que deia al principi de Rafinha, no? aquesta pressió, aquesta moure's per tot arreu, aquest lluitar, això per mi és una tasca que per mi és impagable. O sigui, jo crec que ara mateix Fermín està en un estat potser li falta el gol. Però
2: sí, avui en atac jo crec que no ha estat tan precís.
1: Potser per la manera de jugar al Sevilla era un escenari, per mi, en atac, millor per Olmo que per Fermín.
0: 100% d'acord.
1: Sí, Olmo juga més entre línies, Fermín necessita més espai.
2: Mm. Ara, el que penca, no? Això
1: és
2: indubtable.
1: Sí.
2: Per cert, parlant de Christensen, ara m'informava la Marta per via interna que hi ha un trencament muscular, és a dir, que no estem parlant ni una sobrecàrrega, evidentment, ni d'un petit trencament, vull dir, estem parlant d'un bon trencament en aquesta cuixa esquerra. No ens han especificat el múscul de Christensen, però vaja, que demà li faran més proves i que és un bon trencament. Veurem quantes setmanes està de baixa, però jo pujaria de peus que un cop reprengui la Lliga encara no estarà disponible, i esperem que siguin els menys centímetres possibles. Però Christensen es perdrà unes quantes setmanes de treball. És una altra lesió afegida a la seva llarga llista, al seu historial de lesions. De fet, mirava abans i el genoll de la temporada passada que es fa mal és precisament el genoll esquerre, que a vegades diuen que hi ha lesions musculars associades a una lesió de creuats o la lesió que va tenir ell de genoll. No sé si aquesta pot estar associada, però la sensació des de fora és que necessita molt poc per trencar-se. Perquè, no? Sí, sí. Un veient l'acció, Àngel, dius, no és una acció en la qual ell esprinti i es trenqui per forçar el cos, sinó que és en un xoc, va al xoc, però tampoc és un salt molt... No sé, tampoc és un salt que salti molt, no? És molt estrany.
3: Faltant-me informació de com viu Christensen la seva professió. Abans parlàvem de la confiança de Rafinha en l'aspecte positiu i l'aspecte mental. Jo crec que Christensen el que sí que hi ha és una mena de... no he parlat amb ell i no tinc la informació directa, però des de fora dona la sensació de que aquestes sessions continuades i recurrents en el temps fa que el futbolista al final juga amb una mena de pou, amb una mena de sensació de que et pots trencar més que un altre company perquè t'arrossega el fantasma aquest. I això a nivell psicològic, jo sempre he cregut que la ment i la psicologia està molt associada a les lesions, que no és gratuït i no és casualitat. I en aquest cas jo crec que van per aquí els trets.
0: Sí, jo crec que evidentment el tema psicològic influeix de manera directa en qualsevol lesió que tu puguis tenir, perquè al final té influència sobre el cos i t'acaba passant factura, i jo crec que també va relacionat amb la càrrega, no? I aquest noi, el problema que està tenint els darrers anys és que ara que acumula una miqueta de càrrega de més, és que no li dona...
2: Deia el Molló que des del fa 2 anys, em sembla, que no era titular en 2 partits consecutius, i avui ha estat titular i s'ha trencat.
3: No ho seran 3.
1: Estava acumulant minuts durant... Sí. Molts minuts durant aquest inici.
2: Sí, i això que és la primera lesió, crec que... que té un futbolista del Barça des de la, no sé si des de la pretemporada, però sí que des de l'inici de la temporada, més enllà de Frenkie de Jong, que ja venia bueno, arrossegant la lesió.
11: I lo de Joan Garcia, que no és la lesió.
2: Lo de Joan Garcia, però és més un edema que, sí, que una lesió, però sí, és veritat. Que
1: Joan Garcia, no, si avui és la final de la Champions, hagués
11: jugat. Gavi, no? També va tenir...
2: Gavi, un cop també, no?
11: Sí, va ser un cop.
2: Estem parlant de la primera lesió muscular. Estem parlant de la primera lesió muscular i ha hagut d'estar de Christensen, que, insisteixo, té un,
11: no se podia saber,
2: té un trencament,
11: qui seria
2: trencament, bon trencament, i demà li faran proves, però es perdrà segurament unes quantes setmanes de competició.
11: Una llàstima.
2: Sí, una llàstima, perquè a més l'hem vist a la banqueta enfonsat.
11: Sí, sí, estava fotut.
2: Perquè, bé, suposo que no aixeca cap i que no surt d'una lesió que ja en té una altra. Dit això, potser és el moment de Koundé, de central, que avui n'ha tornat a tenir minuts i que està sent un dels jugadors perjudicats pel fet de que hi hagi aquesta plantilla tan llarga, com Gavi, com Balde, com d'altres futbolistes. I Flick haurà d'intentar, jo crec, posar-lo a la rotació.
0: Jo més enllà de Koundé, jo prefereixo Eric de central.
2: Però això és... I Koundé de lateral.
0: Koundé de lateral. És que a la lateral dret, al final, tens tres opcions, és que sembla que si Xavi Espart i Cancelo poden jugar a la dreta, és que són dretans.
2: Té moltes combinacions perquè té molts futbolistes polivalents a la línia defensiva.
0: Jo si ara mateix m'haig de plantejar posar un jugador en l'eix de la defensa,
1: jo a Eric també.
0: Jo poso a Eric, però 3.000%.
1: Jo també a Eric.
0: És que de fet, quan Koundé ha jugat en el centre de la línia defensiva, mai ha acabat d'estar bé el Barça. Opinió, ja dic, meva, però jo crec que mai ha acabat d'estar... En canvi, Eric l'hem vist rendir molt bé.
11: Però llavors renuncies a un Eric de lateral que t'està funcionant molt bé i que s'està entrenant molt bé amb Lamin.
0: Sí, però tens més alternatives.
2: A veure, Koundé... Sí, però ja trastoques el pla de l'entrenador. Que... Sí, però ja trastoques el pla de l'entrenador, que és que Eric, però si diguéssim, no passa lateral dret de forma habitual, ja has de trastocar la línia defensiva.
1: Sé que quan arribi després de l'aturada... si no passa res, i esperem que no, venen partits seguits, complicats... Que
2: fora de casa, alguns.
1: S'haurà de fer rotacions, perquè Getafe, a banda, hauràs de viatjar a Turquia per jugar contra Galatasaray,
11: Betis, PSG i Madrid.
1: I Clàssic. Són partits que, evidentment, no pots jugar tots, però jo estic convençut que, si no passa res, aquells partits importants els jugaran...
11: Gerard Martín.
1: Exacte, el jugaran Covarsí i Gerard Martín, perquè és la parella central titular per Flick.
2: Bé, vist, Gerard Martín ha fet una bona segona part avui, eh? No? Jo crec que ha jugat bé a la segona part, sí. Sí, però ja sí, si estic a favor que la defensa és Eric García, Covarsí, Gerard Martín i Cancelo o Xavi Espart, no? En aquest lateral esquerre. Però ja diguéssim que Koundé, per exemple, és el suplent d'Eric García, però és el suplent del qualsevol dels dos centrals si els hi passa alguna cosa. Vull dir que aquesta posició va una mica a coixa.
1: Tens moltes combinacions.
2: Hi ha moltes combinacions, fins i tot jo no descarto que en un moment de la temporada Rodri es col·loqui de central.
11: Rodri.
2: Jo no ho descarto. Especialment potser en partits més senzills, no? que Barça jugui a casa contra algun equip inferior. Però, vaja, s'hauran de fer invents. Potser, mira, surt com Rafinha de davanter, eh? Vull dir, Rodri central surt com Rafinha de davanter. I l'última qüestió que volia parlar abans de connectar amb l'Àlex Pintanel, que ens expliqui com ha anat aquesta assemblea de compromissaris avui, és a la porteria. La decisió de col·locar l'Ivakovic en comptes de Chesney. Aquí a la taula, tots tres, la compartíeu abans del partit o no?
11: Home,
1: sí,
11: i tant.
1: I tant.
2: Sí, eh?
0: Sí, a mi només hi ha una cosa que em trontolla. Sí, jo comparteixo 100% que ha de jugar l'Ivakovic per davant de Chesney. Jo crec que això no és discutible. Però a mi el que em sorprèn és l'altre dia per què entra Chesney en comptes de l'Ivakovic.
2: No, perquè...
0: Per protegir l'Ivakovic. Només se m'acudeix que sigui això.
2: Perquè, entre altres coses, per exemple, ens explicaven que l'Ivakovic en els partits, diguéssim que era el porter que quedava exclòs en els partits d'entrenament. És a dir, hi havia Joan García i Chesney.
1: Sí, el porter suplent era Chesney.
2: I l'Ivakovic, diguéssim que com que era el tercer i s'estava adaptant, però diguéssim que no participava ni en els partits d'entrenament. I suposo que en aquell moment d'emergència, doncs Flick diu, doncs de moment Chesney.
1: Jo m'imagino que, com dius, els partits d'entrenament, o sigui, el suplent és per Flick era Chesney i l'Ivakovic era el tercer porter. Entre altres coses, ahir a roda de premsa diu que l'Ivakovic potser encara no està preparat per la manera de jugar del Barça, i jo crec que avui
11: s'ha notat,
1: és a dir, han hagut un parell de sortides
2: amb la pilota,
1: que en lloc de intentar controlar la pilota o passar-la, no s'ha complicat la vida, li ha fotut pilotada a segona graderia sense cap problema. Fins i tot m'ha estranyat que ha hagut una jugada, un servei de porteria que no l'ha fet ell, que l'ha fet Cubarsí.
2: Interessant.
1: I crec que amb la pilota als peus l'Ivakovic no seria... Potser no seria fitxat ni per Guardiola ni per Cruyff.
2: Val.
1: I, evidentment, s'ha d'adaptar. No està adaptat a aquest joc. És cert que en àrea i en porteria és molt bo. Perquè ho ha demostrat, sobretot, jo l'he vist amb la selecció de Croàcia i és molt bo.
2: De fet, ha tingut, a la segona part ha tingut feina, i a la primera, jo crec que de les arribades del Sevilla és que només hi ha el gol, no? Que li xutin a porteria.
11: No pot fer res, pràcticament. Llavors,
2: el gol és molt semblant, entre cometes, a aquella aturada que li fa Joan García a Pere Milla, que és un miracle. Sí. Doncs el gol d'avui és això, vull dir, només un miracle podria haver fet que l'Ivakovic l'hagués a prop, perquè l'hagués rematat molt a prop.
0: És que jo crec que anava a dir, jo crec que encara és més a prop.
2: Encara és més a prop, sí.
1: Per això deia que, tenint en compte tot aquest context, a mi no m'estranya que l'altre dia ha sortit Chesney, perquè per Flick era el seu porter suplent.
0: Ja, ja vas per què canvia avui.
1: Bueno, perquè la va liar Chesney. Primer, perquè la va liar Chesney, i segon, perquè crec que a Chesney li dona igual. És a dir... Jo crec que el Chesney ara ja... Sí. O sigui, el Chesney el vas anar a treure. Que estava
11: a Marbella,
1: que
11: s'havia
1: jubilat. S'havia jubilat del futbol. Li han donat uns anys de vida que ni s'esperava. Ell fa vestidor, em consta, i ens consta a tots, que és un tio de collons, que ajuda molt al vestidor. Si juga bé, si no, també.
11: És un tio de vestidor i tot el que vulgui, estic d'acord, però no ens oblidem d'una cosa, i ens fa molta gràcia, i és molt bon tio, i en el seu moment el vam treure del retiro de Marbella, i ens va treure les castanyes del foc, i com va dir Flick l'altre dia, guanyem una lliga on Chesney va estar molt bé, però escolta, estem al Barça, això és futbol d'elit, és futbol de primer nivell, i ja, d'entrada, potser estic reduint l'anàlisi a lo més simplista, però un tio que fuma no pot ser porter del Barça, és a dir, ja sé que és una cosa que ho venim arrossegant, però vull dir, un tio que va obertament amb la patxorra.
1: No direm noms, però crec que del millor Barça de la història... No, el millor Barça de la història per mi és el de Guardiola. Però de l'altre... d'un altre Barça... Bueno, del Dream Team.
11: Hi havia
1: uns quants que fumaven.
11: Sí, hi ha jugadors del Barça, no crec o no em costa, però avui en dia al futbol ja segur que hi ha jugadors que fumen, òbviament. I sempre hi ha hagut.
1: I de bàsquet la majoria.
11: Però com a mínim, però és el fet de la patxorra, que és el que deies tu, que li és igual. Jo crec que a Chesney, si la patxorra aquesta de que li és igual tot, fumar, que no fumar, estar a la banqueta, fora les conyes, és un tio que farà molt vestidor, però escolta, insisteixo, és futbol d'elit. O sigui, deixem-nos ja de la jiji jaja del tec, i ens fa molta gràcia a Chesney fumador, però que jugui un porter com Déu mana.
2: Ara recordo a l'Agut, que com bé saps està ben informat del que passa al vestidor del Girona, que un dels motius pels quals Mitchell no va fer jugar l'Ivakovic just quan va arribar en detriment de Gazzaniga és precisament perquè no estava del tot adaptat. De fet, afegeixo, opinió personal, segurament amb els peus tampoc li... Gazzaniga no és tampoc res de l'altre món, però l'Ivakovic potser tampoc no li enamorava com li va enamorar Ter Stegen. I aleshores, doncs per això no el va acabar posant, i després va passar el que va passar, i ell va acabar marxant i negant-se a jugar, etcètera, etcètera, quan Gazzaniga la Copa no ho podia fer. Però vaja, que avui sí que ha jugat el seu primer partit com a titular, i ha dit Flick que ha estat una decisió de més de sensacions que d'una altra cosa. Ha tingut la sensació que havia de posar l'Ivakovic. Es guia per les sensacions, Carlos. Flick, no em posis aquesta cara, perquè es guia per les sensacions, a vegades.
0: Si a mi em sembla collonut.
2: Està perfecte.
0: Sí, és el més normal del món que un entrenador es guia per les sensacions, perquè al final és el que viu el dia a dia. Sí. No se m'acudiria qüestionar cap decisió de Flick, i menys ell és el que viu el dia a dia i el que té, com ell bé ha dit, aquestes sensacions, aquestes percepcions de l'entrenament, de l'esforç, de tot, que crec que... Si ella ha decidit això... No, ja dic, a mi l'única cosa que em sobta, i ho he dit, és per què dimecres surt Chesney i avui surt l'Ivakovic. Si només la rada.
11: Jo crec que perquè l'altre dia era una cosa sobrevinguda, no esperada, i no havia tingut temps de preparar-lo,
3: jo crec que hauria sempre d'anar, escolta, aquest nano que ningú, ni ell mateix, havíem parlat o havíem plantejat o havíem analitzat que avui pogués jugar, ara en 3 minuts queda prendre la decisió, igual si el foto no entra connectat. En canvi, després d'això, jo crec segurament que al moment que fa aquest canvi el taller posa Chesney, Flick pensa, si Joan no pot jugar a Sevilla, en aquell moment ja sap que jugarà Livakovic, perquè tindrà 3 dies per preparar el tio per debutar al final. Clar, és que un jugador com aquest et pot caure, o sigui, debutar amb el Barça, t'ho imagina't que per lo que sigui el fot a la segona part l'altre dia i té la mala pata,
0: sí, perquè la lia.
3: Que la lia, que li foten 2 gols, llavors ja s'ha entrat de cul, llavors jo crec que Flick va dir, bueno, hòstia, que entri ara Chesney, que si la lia de més, ja tothom d'això...
0: T'ho compro, però avui tampoc era un escenari fàcil.
3: No,
1: molt més complicat que el de l'altre dia.
0: És que l'altre dia està jugant amb el Racing. No recordo el resultat exacte, ho hauríem de mirar, en el moment de la lesió del Joan... No, és a la mitja part. 4-1, perdona, 4-1. L'altre dia era un escenari més fàcil.
1: Que tens guanyat.
0: Clar, és que avui... Compte, sí, que el Barça està com està i al final surts d'allà amb la sensació avui de dir... Si és que... Sembla que la segona part n'hi ha ensuat.
3: I per si la cagada que fot Chesney l'altre dia... La fot Livakovic?
0: Sí, clar.
3: La gràcia que ens va fer a tots el Chesney fumador, hauríem estat 3 dies parlant de quin portem fitxat, de no sé què... La conseqüència de l'errada és molt diferent amb el Chesney, sí, sí, que amb l'altre.
2: Per cert, pel que sabem, no hi ha hagut conversa prèvia Flick-Portés. És a dir, no, Flick ha decidit, però no hi ha hagut feedback, no li ha preguntat a Chesney et veus per jugar o no et veus per jugar.
3: Jo crec que al Chesney li hauria fotre una mirada al Flick quan va sortir del partit de l'altre dia.
2: Ha estat decisió de Flick.
3: Com me vuelvas a meter en una d'estes,
2: sense intervenció de cap dels dos porters. Si no teniu res més a dir del partit d'avui, Sevilla 1, Barça 3, farem una pausa i quan tornem l'Àlex Pintanel en resumeix aquestes 11 hores d'assemblea de compromissaris. Hi ha alguna notícia, per exemple? Deco ha anunciat que renovarà els contractes segurament en els pròxims dies de forma oficial, ja està tot acordat, de Rafinha, Xavi Espar i Marc Bernal. Ara ho expliquem.
12: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. RAC 1.
13: Ester, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
14: Ui, no.
13: Des de Madrid i a més a més el farem en castellà i punt.
14: S'ha
13: acabat en català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, el RAC 1.
14: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
15: Yo hablo fatal en español.
12: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i ciao pescau.
12: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
2: I la una de la matinada, pareu atenció perquè Auto Beltrán ha tornat, eh? El concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. A Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova i amb un nou gran espai a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència 5 estrelles. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
1: Què tal, Ballera? Bona nit.
2: Ha estat una experiència 5 estrelles, l'assemblea de compromissaris d'avui. Quan ha durat? 11 hores, ha dit el Correas?
1: Mira, hem començat a les 10, començava, i hem plegat que devien ser dos quarts de 9, aproximadament, amb una horeta per dinar, una miqueta més d'una horeta. Sí, sí, ha estat llarg. De totes maneres, és el que s'espera, eh?
2: Sí.
1: Les assemblees que
2: normalment... N'hi ha hagut de més llargues.
1: Sí, la Marta em recordava que l'any passat, per exemple, ella va plegar a les 10 de la nit. Per tant, com a mínim, hem plegat una miqueta abans.
2: No us podeu queixar, Correas. Vull dir que ha estat curteta i al peu.
1: Anava molt bé,
2: Sí, però després s'allarga una mica.
1: Anava molt bé perquè cap a les 6 o així havia acabat de votar tot. Però
2: S'allarga. Fins i tot hi ha hagut un soci compromissari que ha recitat l'alineació del Barça.
1: Sí, l'ha donat
2: ell. L'ha ordenat bé i l'ha donat ell. Sí, sí.
1: I un altre que ha demanat que, si us plau, retallessin les intervencions a mig minut, i ell ha estat 10 minuts.
2: Sí. Mira, a vegades...
15: De fet, crec que és el mateix que ha dit l'11. L'11 Ferran, si no em confonc.
1: És possible.
2: S'ha contradit, la seva intervenció. S'ha contradit en la seva intervenció. No, dic que a vegades parlem durant 4 mesos d'algunes renovacions de contracte i n'hi ha que, escolta, en 24 hores, pim-pam, són renovats. Ens deia, i això, Rafinha, el titular de l'entrevista que li van fer aquí a RAC1, era aquest.
16: Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31, y bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente. Pero como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
2: Vam gravar l'entrevista, Pintanel, al migdia, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Mm. Rafinha se'n hauria d'anar a dinar, i avui ha explicat Deco que ahir a la tarda això es va cuinar ja, i entre ahir a la tarda i avui al matí ho han enllestit tot. És així o no?
15: Sí. Sí, sí, sí, així ho ha explicat Deco, en poc menys de 24 hores. És cert que les dues parts ho veien bé, i per tant...
2: Sí, ja havien parlat.
15: Exacte,
2: sí, sí,
15: això possiblement hagi
2: agilitzat
15: l'operació.
1: Bon dia, Deco, Alejandro Echevarría, Rafinha i la seva dona.
2: A Castelldefels. Uh-huh. Allà ja devien apropar... les postures i, com ara explicava l'Àlex, tot s'ha acabat de cuinar, deies, Àlex.
15: Sí, possiblement ens ha sorprès més el fet que ho hagi anunciat Deco durant l'informe esportiu, mentre estava parlant de renovacions, ha tirat els noms de Rafinha, Xavi Espari i Marc Bernal, que potser no tant la renovació en si, que és un fet doncs, que ja esperàvem. De fet, ha dit Deco que les tres renovacions, Rafinha, Bernal i Espar, estan tancades, pendent d'acabar de resoldre els temes burocràtics.
17: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal, i també la de Xavi Espar.
15: Fixa que aquí deia Deco, fins i tot ell l'ha agafat pràcticament per sorpresa, no? Deia Deco 4 anys, 2029, evidentment no acaba quadrar, hem preguntat al club i ens han confirmat que és 2030, per tant sí que són 4 anys però no fins al 2029, sinó fins al 2030, en el cas de Xavi Espar també és fins al 2030 i en el cas del Marc Bernal ja fa unes setmanes que es van reunir amb els seus agents i també amb el seu germà i en aquest cas la renovació del migcampista de Berga és fins al 2031, per tant, 3 jugadors renovats d'una tacada.
2: És curiós que s'equivoqui amb el jugador de moda, amb el jugador, un dels jugadors clau de la columna vertebral de l'equip, però jo crec que té tants números.
1: No ha calculat bé, perquè jo crec... 29 o 4 anys.
2: Sí, jo crec que té tants números al cap i tants anys de contracte, etc, que en fi, el lapsus es pot tenir, però m'ha semblat curiós que s'equivoqués amb Rafinha, eh? Vull dir que s'equivoqués amb Rafinha. Continua renovant l'equip, Deco, això és veritat, vull dir que... Continua renovant molts jugadors joves i també Rafinha, que és una peça importantíssima i, per tant, una magnífica notícia que els jugadors es continuïn renovant. És veritat que la massa salarial doncs va pujant. El Barça la va reduir molt, recordo, fa dues temporades i aquesta última temporada ha anat pujant per totes les renovacions que han fet, no, Correas? Vull dir que sí. Això s'ha de vigilar, però els jugadors estan lligats amb contractes llargs, els joves especialment, i amb clàusules corresponents al seu nivell i al seu rol a la plantilla.
1: Sí, de fet, ja han anunciat que la massa salarial puja aquesta temporada fins als 636 milions. Suposo que estan contemplades ja aquestes tres... Bueno, suposo no, segur, estan contemplades aquestes tres renovacions i alguna més que potser es pugui fer. Però bé, mentre vagin pujant els ingressos... No és problema. El problema és que el problema que va passar és que la massa salarial era molt alta, parlo d'abans del Covid, i quan va arribar el Covid allò era insostenible.
2: Diries que ha estat una assemblea plàcida, Àlex, la de la Junta que presideix Joan Laporta avui, o no?
15: Sí, jo crec que sí, al marge de que s'han aprovat tots els punts de l'ordre del dia, tampoc hi ha hagut realment moltes preguntes incòmodes i moltes crítiques tampoc a l'actual Junta Directiva. S'ha aprovat l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs de 300 milions d'euros, era un dels punts més importants de l'ordre del dia, per acabar l'obra de l'Spotify Camp Nou, i també l'emissió de bons per valor de 210 milions d'euros per tenir diner líquid i poder operar en el dia a dia del club. De fet, parlava el Ferran d'ingressos, han insistit molt, especialment el Ferran Oliver, el vicepresident econòmic, de la importància de tenir l'estadi finalitzat per seguir creixent en tots els àmbits del club. També s'ha donat el vistiplau a la liquidació de l'exercici econòmic 25-26 amb un rècord d'ingressos de 1.060 milions d'euros, i també el pressupost per la temporada 26-27 de 1.195 milions d'ingressos. Els compromisaris també han ratificat, però en una votació això sí una miqueta més ajustada, el patrocini d'Ohana per cedir la marca de Barça per la construcció de complexos residencials a Dubai. Ho han fet amb un 68% i amb un 56%, una miqueta més justet, han aprovat també l'acord en Babylon Park per la construcció d'una zona lúdica. En parlàvem aquesta setmana al Tu Diràs, de 900 metres quadrats i que estarà situada a la zona del Barça Café.
2: Sí, l'explicació de que s'hagi provat amb aquest 56% és que Babylon és una empresa israeliana i hi havia molta gent que estava en desacord que aquesta empresa israeliana explotés aquest espai de lleure. És a dir, crec que si no hagués estat l'empresa israeliana i hagués estat una altra empresa, probablement la gent no hagués estat en contra de l'espai de lleure al Camp Nou. Després et pots preguntar si és necessari, si no és necessari, si cal o no cal, o si t'agrada més o menys, però l'explicació és aquesta, que hi ha hagut molta gent que ha votat en contra, però s'ha aprovat també aquest punt de l'ordre del dia. I, per mi, el gran titular de l'Assemblea de Compromissaris és que el club ha reconegut per primera vegada que el nou Palau, el futur nou Palau, que veurem si s'acaba fent, que aquesta és una altra, no forma part del finançament de l'Espai Barça, Àlex.
15: Sí, i per tant queda fora d'aquests 1.800 milions d'euros. Ferran Oliver ha deixat clar que es busca un inversor per financiar i construir el nou Palau, i ha explicat també el vicepresident econòmic, que de fet ha insistit en que el nou Palau, això sí, mai serà una despesa pel club, i la idea és explotar el Palau, i el club insisteix en aquesta idea, que és fonamental, i que es pagarà sol aquest nou Palau, precisament amb tot el que genera, però públicament i per primer cop doncs s'ha reconegut que el Palau Blaugrana o el nou Palau anirà fora d'aquest Espai Barça i, per tant, fora d'aquests 1.800 milions d'euros que té el club per acabar l'Spotify Camp Nou.
2: Ara els hi pregunto què els ha semblat també l'assemblea de l'Àngel i el Ferran, però abans rematem-ho amb les declaracions del president, amb què ha dit el president durant aquestes 11 hores, perquè ha parlat al principi en el discurs habitual que fa Joan Laporta, però després també, per tancar, respost algunes preguntes dels socis compromissaris.
15: Sí, mira, recuperem dos talls. El primer del seu discurs inicial, potser amb un to un pèl més baix que en altres assemblees, però això sí, ha aprofitat per carregar contra el Real Madrid per la manera que té el Club Blanc a l'hora d'obtenir ingressos amb la darrera requalificació de terrenys.
18: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
15: Doncs clar, Joan Laporta, d'art cap al Real Madrid a l'inici de l'assemblea i d'art cap a l'Atlètic de Madrid a la part final, pràcticament, quan ja estava acabant aquesta assemblea de compromissaris. Ha carregat durament contra el conjunt matalasser pel cas Julián i també ha defensat el club per com va gestionar la situació.
18: Crec que s'han fet els ofesos perquè no tenien cap manera de justificar la seva actitud. Van reaccionar fora de lloc. A què és degut? No ho sé. Jo tinc m'imagino alguna cosa, però que tampoc vull dir-la aquí en públic perquè no tinc constància de que o proves fefaents de que sigui així, no? A l'Atlètic de Madrid constantment ens venien notícies de que doncs volien vendre el jugador a tothom menys al Barça, i finalment es van treure la careta i van dir a tothom menys al Barça, i reconeixent, i a tu t'ho van reconèixer i a UEFA, Rafa, que sí, sí que els havíem trucat, perquè deien que no havíem anat a parlar amb el club, cosa que no era certa, però és igual, és un tema que ja ha passat. Estem molt contents amb la plantilla que tenim, molt contents.
19: Quan es referia a Rafa, parlava de Justi i d'aquella conversa que van tenir, ho vam explicar aquí al Tu Diràs, amb Gil Marín i Enrique Cerezo en el sorteig de la fase lliga de la Champions a Mònaco. Un Joan Laporta, per acabar, Ballera, que ha destacat la feina de Hansi Flick, de Deco, en la confecció d'una plantilla, diu Laporta que la veu lluitant per tots els títols.
2: Molt bé, magnífica feina, Pintanel. Una abraçada i a descansar, que el dia ha estat llarg.
19: Adéu, que vagi bé, bona nit, Ballera.
2: Bona nit. De tot el que ha explicat el Pintanel, no sé si voleu comentar això.
19: Vinga, a vosaltres, adéu. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Pintanel, que vol...
11: Vol seguir,
2: vol seguir. Vol seguir. Vol seguir. És que no n'ha tingut prou amb 11 hores. Vull dir, l'he acomiadat una vegada i vol seguir.
1: Vol més.
2: No, que em sembla que estava acomiadant al control tècnic, també. Vull dir, ha acomiadat a tothom, només faltaria. No és que ens acomiadés dues vegades. Àngel i Ferran, no sé si voleu destacar algunes de les principals qüestions que han passat. L'assemblea, en fi, ja és difícil, no?, que hi hagi un punt que no s'aprovi. Jo recordo que l'última vegada va ser amb el president Bartomeu, quan volien canviar l'escut, que no es va arribar ni a votar. Però és que des d'aleshores, no?
11: No, però la següent votació...
1: Però la gent es va emprenyar perquè no es va votar l'escut, i la següent votació, que era alguna cosa positiva per endeutar-te, li van tombar.
2: Sí, li van tombar,
11: sí, correcte.
2: Però és l'última... Jo recordi, és l'última...
1: Sí, jo recordo qüestió això que han tombat. I la famosa assemblea d'Enric Reina, que ja li van tombar moltes coses.
2: Sí, però diguéssim que d'això ja fa molts anys, diguéssim, no? Però vull dir que normalment és difícil que no s'aprovin tots els punts d'ordre del dia, i això que...
1: Aquesta junta directiva, a la primera assemblea... Li tomben... No me'n recordo què era exactament, però sí? Era un punt de les penyes.
11: Sí.
1: Perquè havia de ser... O sigui, guanya la votació, però havia de ser amb 2/3 i no arriba.
2: Alguna cosa que vulgueu destacar per sobre de...
11: No, bàsicament, com a destacar, el més important avui, que era que s'aprovés l'ampliació del finançament, perquè és essencial per acabar Spotify Camp Nou, perquè estem tots celebrant i contents de que hem fitxat molts jugadors, de que l'equip va bé, etcètera, etcètera, però perquè això segueixi necessites acabar l'estadi. I amb aquesta aprovació de l'ampliació del finançament, doncs ja tens, ho han dit, per activa i per passiva, que s'han contemplat... Ferran, no li havia utilitzat una vegada més la paraula els imponderables, que jo crec que aquesta paraula s'hauria de prohibir ja per si un cas, però bueno, que està tot contemplat i que amb aquesta ampliació i amb aquests diners ja s'acabarà tot, i que cada cop estem més a prop, per fi, de tenir un estadi acabat, de tornar tots a puesto i de començar a recollir els fruits. Jo crec que és el més rellevant.
2: Pressuposten tornar, és a dir, la temporada que ve, començar a Montjuïc, i pressuposten tornar a l'estadi, em sembla que el mes de gener. És a dir, que potser, ha dit Ferran Oliver, que potser, que ja és molt potser tornen abans, però que d'entrada, pressupostat, fins al mes de gener, una altra vegada, Montjuïc Correas, eh?
1: Sí, no, jo de l'assemblea destaco primer Bassadoli, Bany de Masses, com li vulguis dir. Totes les intervencions, o pràcticament totes, de compromissaris han estat favorables a la porta, i agraint-li a la Junta l'esforç que...
11: Molta preocupació per la seva salut, eh? Sí, molta gent celebrant que estigués...
1: Que estigui recuperat. No, i això, destacant la feina feta per recuperar econòmicament sobretot el club i per construir la plantilla que té ara a Hansi Flick. És una mica donar-li continuïtat a les eleccions, no? Les eleccions va arrasar, doncs ara el soci, els compromissaris li tornen a donar suport. I sí, jo, a banda d'aprovar tot, és cert que el tema Babylon Park, per poc marge, però és sobretot pel fet de que sigui, de que hi hagi capital israelià allà, i per res més. Per mi, els dos temes destacats és això, que per primera vegada la Junta admet que el Palau Blaugrana no està dins del finançament.
2: I entens que la gent del Palau perquè aquí vull dir, hi ha gent que va al Palau habitualment i gent que no hi va i que potser no hi té tant d'interès, però entens que la gent del Palau pugui estar emprenyada amb sí, tot el procés?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, alguns dels retrets que s'han fet han estat per l'equip de bàsquet, sobretot per la secció de bàsquet, per la mala trajectòria, no de l'última temporada.
2: Després anem cap a Badalona, que el Dani ens ha d'explicar com ha guanyat avui el Barça i s'ha classificat per la final catalana, demà a les 7 de la tarda contra el Joventut.
1: Doncs d'unes quantes temporades sí que ha hagut alguns retrets per la secció de bàsquet. Bé, ha explicat com es finançarà o quina idea es té. Simplement és el Barça cedirà els terrenys. Ha dit Oliver quan s'acabi més o menys el Camp Nou i es pugui treure tota la runa que hi ha ara en els terrenys on ha d'anar el Palau, perquè ara no es pot construir res perquè hi ha una runa. Estan les runes allà.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Gener, si tornen abans, doncs... Doncs perfecte.
2: Doncs sembla bé.
1: I que tornaran amb 95.000 espectadors, o sigui que encara...
2: Hi haurà una última ampliació.
1: Encara hi haurà una última fase per acabar aquella temporada.
2: Sí. Això és el més destacat del que ha passat aquest dissabte, durant tot el dia en aquesta assemblea de compromissaris. 2 minuts i la una última pausa, i abans de deixar-vos marxar, demà hi ha...
1: Derbi,
2: a 16:45 de la tarda. La gent del Barça s'asseurà al sofà i mirarà el partit. En canvi, els hi tocarà patir al Xolo i a Mourinho. Ara tornem.
3: RAC 1. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
4: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: I escolta el que vols.
3: Quan vols. RAC 1. Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 4 minuts per sobre la 1 de la matinada. Hem repassat la victòria del Barça 1-3 al camp del Sevilla, el Ramon Sánchez Pizjuán. Hem repassat també l'assemblea de compromissaris, avui plàcida, amb tots els punts de l'ordre del dia que s'havien d'aprovar aprovats. I demà, a 4:45 de la tarda, en directe a RAC1, amb el Damià López del Talismà des del Metropolitano, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid juguen el partit de la jornada, sense cap mena de dubte, en aquesta Lliga Espanyola. Hola, Bernat Balboa, què tal?
1: Hola, Gerard, bona nit.
0: Veure, per on passa l'última hora? Avui han parlat en roda de premsa tant el Xolo Simeone com José Mourinho, no?
1: Sí, efectivament, s'han fet les rodes de premsa prèvies a Majadahonda i Valdebebas. Comencem per l'última, per la de Mourinho, que ha descrit el derbi madrileny com un partit apassionant, amb història i cultura, però que el derbi de demà realment només són 3 punts. Precisament, en un inici, un pèl irregular, més per les formes que no pels resultats d'aquest Madrid, que és cert que ha guanyat 5 dels 6 partits, però per exemple el de l'Espanyol el guanya el temps afegit i l'últim contra l'Elx també, tots dos amb gols de Carlos Espí. És per això que el tècnic portuguès reconeix que la Lliga és molt llarga.
2: El campeonato es una maratona, el campeonato no es siempre autopista, no es siempre reto autopista sin ningún tipo de obstáculo, pero ahí estaremos.
1: Sobre el partit d'Elx, entre pregunta i pregunta, ha deixat anar que no entenia com l'equip il·licità va acabar el partit amb els 11 jugadors, tot parlant sobre els àrbitres que els han anat tocant, etc. Però que, tot i això, atenció, ha reconegut que no li agrada parlar dels àrbitres.
2: Yo prefiero decir que si lo han nominado es porque tiene calidad. Porque tiene experiencia suficiente para un partido de esta dimensión emocional. Y pues a mí no me gusta hablar de árbitros antes de los partidos. Y tiene toda mi confianza. Después del partido ya veremos, pero antes tiene toda mi confianza.
1: Per no agradar-li parlar dels àrbitres, una mica sí que n'ha parlat.
0: Sí, parlava d'Ortiz Arias, que suposo que es va filtrar la seva designació fa una setmana, tot i que oficialment s'ha sabut en les últimes 24 hores, i diu que estava sorprès una mica de la designació. Què ha dit el Xolo a l'altre costat?
1: Doncs ha tingut molt bones paraules per Mourinho.
3: Obviamente, admirador del... por muchísimo tiempo lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
1: Un Atlético que arriba prou bé amb dues golejades contra la Real Societat i contra Osasuna en els dos darrers partits. Són quarts amb 13 punts, el Madrid és segon amb 15 i és cert que per aquest partit el Xolo ha convocat Julián Álvarez, no tindran Sorloz ni Barrios, la resta disponible sí que aniran al partit. I el Xolo que torna en un derbi madrileny des del que el desembre del 2011 va arribar a l'Atlético. Mourinho torna a un derbi 13 anys després, també n'ha tingut bones paraules pel Xolo, però quan li han preguntat a Simeone si encara li engresquen aquests derbis, aquests partits, l'entrenador argentí ha respost això.

0: Es diferente, no podemos mentirnos. La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
1: El Xolo ho deia, aquestes setmanes a Madrid, a Ciutat dels Esdeveniments, el Madrink, el concert de Shakira, també el d'Aitana, i ara el derbi, demà, setena jornada de Lliga, a 4:45 PM, al Metropolitano Atlético Real Madrid.
2: Com veus aquest derbi, Carlos? Com te l'imagines? Dos entrenadors que feia molt de temps que no s'enfrontaven i que es tornen a trobar. Com el veus?
3: De primeres el veig igualat i crec que el Madrid haurà d'assumir més pes en el joc del que li agradaria a Mourinho. O sigui, jo crec que si el Xolo habitualment en aquest tipus de partits ho fa, demà jo crec que ho farà de manera molt més conscient encara. És a dir, li cedirà la possessió al Madrid i li dirà ataca'm i a veure què fas. Perquè jo crec que el Madrid, quan no té espais, li costa molt més atacar. Atacant posicional, atacant estàtic, li costa molt més. Llavors jo el tipus de partit que m'imagino és un Atleti de Madrid que sí, que tindrà un inici agressiu i de sortida i d'apretar, després estones de l'Atleti de Madrid en bloc mig-baix, esperant, cedint l'oportunitat al Madrid de que sigui el Madrid qui gestioni la pilota i esperant la sortida a la contra, que a més pel perfil de davanter que té demà, que és, al final és Jonathan David, crec que el que jugarà dalt, té un perfil de sortida a la contra.
2: Entenem que Julián serà la banqueta, però
4: marcarà
2: potser surt a la segona part.
4: Marcarà el gol.
2: Sí? Creus que demà...
4: Sí, gol de la victòria. Sí.
2: La reconciliació demà?
4: La reconciliació amb...
2: Amb l'afició, dic.
4: I amb el barcelonisme, també.
2: Ah, no, amb el barcelonisme no s'ha de reconciliar, Julián, no? Pobre.
4: Va, no, reconciliar amb la seva afició i seguirà sent barcelonista.
2: Sí, això sí, que no seguirà sent del Barça.
5: El primer gol amb la samarreta del Barça.
2: Sí. I confieu... Va, d'entrada, la pregunta, vull dir, ofèn, vull dir, suposo que, evidentment, voleu la victòria de l'Atlètic de Madrid, però hi confieu, Àngel Ferran?
4: Jo crec que, com deia el Carlos, el partit per mi estarà molt igualat. El Real Madrid ja va estar a punt de deixar-se dos punts l'altre dia al camp de l'Elx, després de fer una primera part bona, però després fa una segona part molt semblant a les que feien els jugadors la temporada anterior, que és una mica desídia, ja hem guanyat, anem 0-2. Sí, això ja ho tenim, i mira, en 5 minuts els van fer dos gols i se'ls va complicar molt. O sigui, jo crec que si l'Elx es tanca la seva àrea en lloc d'anar, no diré a buscar el tercer, però sí que va sortir un parell de vegades amb molta gent amb els últims 3 minuts, és possible que jo hagués acabat en empat i haguessin tingut una setmana molt moguda. Però l'Atlètic de Madrid crec que està anant de menys a més des que va començar la Lliga. Per tant, a més jugant al Metropolitano, jo crec que el partit estava molt igualat i fins i tot dona una miqueta favorita a l'Atlètic de Madrid.
2: L'any passat va ser 5-2, no? 5-2, sí. Pot ser, l'any passat, o no, la golejada sí. de l'Atlètic de Madrid. Àngel?
5: Jo crec que el partit el decantarà Ortiz Arias.
2: Sí? Ja directament, eh?
5: Crec que la clau estarà en Ortiz Arias.
2: Tu parles dels àrbitres a la prèvia. Mourinho no li agrada, diu. No sí, m'agrada,
5: mira,
2: no m'agrada.
5: Doncs jo faig una mica de mou perquè...
4: L'Àngel és com Mourinho. És com sí. Mourinho i Real Madrid Televisió.
5: Sí, sí, en això sí, s'ha de fer cura preventiva, però estem en una aturada de 3 setmanes i a mi em costa molt de creure que permetin, parlo amb abstracte, però ja sabem a qui em refereixo, que permetin que passem 3 setmanes sense futbol, amb el Barça líder arrasant en ple de victòries i amb el Madrid a 6 punts del Barça i havent perdut el camp de l'Atlètic de Madrid amb tot el que implica a nivell mediàtic. Per tant, tant de bo guanyar l'Atlètic de Madrid. Crec que futbolísticament, com el deia el Ferran i el Carlos també, el veig un punt que pot guanyar i un punt per sobre, però és que em costa molt de creure. És que, no, és que per molt que m'ho intento imaginar, em costa molt de creure. Alguna cosa passarà, sempre passen coses.
2: Són 8 punts ara mateix de diferència entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i 6 entre el Barça i el Real Madrid. Per tant, demà l'Atlètic de Madrid té l'oportunitat de passar el Madrid a la classificació i col·locar-se 5 del Barça. El Madrid quedaria 6. Relliscarà
5: Oblak, que relliscarà Oblak, o vés a saber. Sí,
2: veurem. I com guanya el Betis, el Madrid se'n va a l'aturada FIFA quart. si no guanya, si perdés contra el si perd contra l'Atlètic.
5: Tu creus que això ho permetran? És que va.
2: Va. 3 minuts i un quart de dues de la matinada. És tard, sí. Avui recordo, a primera Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Demà a les dues, Getafe, Màlaga, a 2:15, dos partits, Deport Betis i Villarreal, Llevant, i a les 9, l'últim partit, abans de l'aturada de seleccions, València, Reial Societat. Ara de seguida ve l'Agut i a parlar-nos de què ha passat en aquest partit del Girona al camp del Cádiz i què n'han dit els protagonistes. Gràcies, Àngel.
5: Bona nit.
2: Gràcies, Ferran.
4: Molt bé, bona nit.
2: Enhorabona per la feinada, evidentment, durant tot el dia, des de quarts de 10. Demà més. Que vagi bé. Gràcies, Carlos.
3: Gràcies, bona nit.
2: Va, gràcies, Bernat.
1: Fins ara.
2: Una última pausa i de seguida rematem el Tuiràs.
6: Tu diràs. Amb Gerard Ballera.
2: Dos minuts per sobre, un quart de dues de la matinada, paral·lelament al partit del Barça, segona divisió, aquesta nit també s'ha jugat el partit del Girona al camp del Cádiz, amb victòria gironina 1-2, Cádiz 1, Girona 2, amb una gran primera meitat de l'equip de Quique Álvarez i una segona en la qual ha costat tancar el marcador.
7: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda, correcte.
2: Hola, Miquel Agut, bona nit. Sí, és veritat. Ja, com que estàvem parlant durant la pausa,
7: correcte, ja,
2: he donat per fet que ja estaves aquí.
7: Ja saludat.
2: Que estaves aquí, però clar, els oients no clar, saben que estaves aquí.
7: És igual. Cara i creu, al final victòria i sí? A segona divisió guanyar partits i fora de casa té mèrit perquè són tots una guerra de guerrilles constant, però a la primera part el Girona ha estat superior, el 0-2 feia justícia al que passava al terreny de joc, a la segona només començar una vedada defensiva a la banda dreta entre Bonyar i Esprilla, que han deixat tota la banda lliure perquè el lateral del Cádiz pugés, ha xutat, ha rebotat en David López, ha descol·locat Gazzaniga i gol. A partir d'aquí, el Cádiz amb molta intensitat, penjant pilotes i amb el Girona intentant buscar més el contraatac s'ha fet dominador del partit i sense grans ocasions, tot i que n'ha tingut un parell que Gazzaniga ha salvat molt bé, de fet li han donat l'MVP, ha acabat collant, però el Girona ha resistit i ha acabat guanyant per 1-2 amb un resultat que el col·loca quart de moment, amb 10 punts en zona de promoció d'ascens i a 5 de l'ascens directe. Quique Álvarez ha acabat content per la victòria, el valor dels punts a segona és molt gran i més per un equip en formació, però vol que l'equip controli més els partits.
8: Al sortir de la segona part ens hem marcat. Nosaltres hem tingut dues o tres situacions a la contra, però és veritat que hem perdut el control del partit, que el teníem bastant clar, no? És una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, ser més consistents, perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps. I això està en la nostra millora.
7: Treu massa aigua de la barca el Girona, segons el seu entrenador, en molts moments, i llavors el que ha de fer és resistir. I aquest, de moment, és un dels punts forts del Girona, segons ell, en aquesta arrencada de la temporada, saber patir.
8: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir, i això fa equip, és la base per créixer i per continuar creixent, no? Jo crec que és aquesta base, l'equip està amb això molt implicat i això em deixa tranquil.
7: Dos detalls per acabar. Primer gol de Benat. Està bé que Benat vegi porteria perquè ha de ser un davanter diferencial a segona divisió. Volia marxar durant el mercat d'estiu, s'ha quedat i avui ha fet el primer gol, que en vinguin molts més. Segon gol de Carles Pérez, que està sent un jugador que aporta a nivell golejador i també desequilibri en atac. I ara venen dos partits seguits a casa. Per si algú no ho sabia o no ho recorda, s'atura la primera però no la segona. I el Girona juga divendres a casa contra l'Albacete, que ara mateix és penúltim, i després, l'altre diumenge, a les 9, rep el Mallorca, un partit que les últimes temporades era de primera i que ara es viurà a segona. Són els dos partits que té l'equip gironí amb 6 baixes per seleccions en les dues jornades vinents.
2: No s'atura, la segona divisió la seguirem amb l'Agut. Gràcies, Agut.
7: A disposar.
2: I amb el Pau Bonastre, que ens ha d'explicar l'última hora del partit de demà que té el Sabadell a les 2 del migdia contra l'Oviedo a la nova Creu Alta. Quina és l'última hora d'aquest partit, Pau? Bona nit.
9: Hola, bona nit. Sí, el Sabadell vol recuperar el camí de la victòria demà contra l'Oviedo, un dels que ha baixat enguany de primera divisió, tot i que l'equip arlequinat va fer moltes coses bé a Mallorca diumenge passat. També va tenir punts febles ja identificats i en els quals s'hi ha treballat aquesta setmana, segons explicat explicava Ferran Costa a la prèvia. Tot i l'ensopegada, el full de ruta traçat no canvia ni un mil·límetre. La derrota ja queda enrere. Ara els arlequinats volen mantenir el bon to a casa, on han completat dues bones actuacions i dues victòries contra l'Almeria i el Còrdoba. A priori, les dues úniques baixes per demà són Gerard Fornés i Bonaldo per lesió. Al davant hi haurà l'Oviedo de Julián Calero, un equip que ha guanyat en les dues sortides que ha fet aquesta temporada. L'última, la setmana passada, 0-3 a Valladolid. Per cert, que l'equip asturià només ha encaixat un gol en 5 partits, però ja ha advertit Calero que el partit de demà serà molt diferent respecte als 5 anteriors. Arbitrarà el navarrès Alejandro Morilla Turrión amb Pizarro Gómez al VAR.

0: I després de repassar la jornada de segona divisió, el partit del Girona avui, el partit del Sabadell demà, hem de parlar de bàsquet perquè... Hola, Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Gerard Ballera, molt bona nit.
0: Mira que feia anys, mira que costa que arribin equips catalans a finals en competicions professionals de bàsquet. L'Uni Girona ens ha salvat algunes temporades, n'ha disputat alguna, però el Barça i el Joventut li ha costat més. I més per on que aquesta vegada han arribat els dos a la final de la Supercopa CB.
1: La sequera catalana la trenquem segur, és el titular ara mateix. Després de 3 anys sense que el Barça hagi aixecat cap títol estatal, el Joventut endú 18, demà final catalana a les 7 de la tarda a l'Olímpic, aquest Barça-Penya. És la segona final catalana de la història de la Supercopa. Ja fa, crec que és el 86, que, 87, perdó, que van jugar. La penya no la guanya des del 86, el Barça no la guanya des del 2015. Com et deia, sequera de 18 anys del Joventut, de 3 del Barça. En la penya intenten trencar una estadística històrica. Cap anfitrió ha guanyat la Supercopa amb aquest format. Però és que des del 2017, que ningú, cap anfitrió, arribava a la final de la Supercopa, ho ha fet avui el Joventut, guanyant 96-84 a l'Baskonia. Ha estat generant un partit molt seriós del Joventut, molt bona sortida de vestidors, 30 punts al tercer quart, però noi, nom i cognoms, Nicolás Laprovítola, el mag de Morón, 27 punts i 10 assistències, un espectacle de partit, i deia això després.
2: Si hay algo que tuve durante mi carrera es confianza, ¿no? En mí mismo, en mis cualidades, en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Creo que cada jugador en su carrera tiene que tomar decisiones y bueno, la decisión que tenía de venir a Badalona era fácil, clara y bueno, estoy en el lugar que quiero estar.
1: Ha guanyat de manera més còmoda la penya, el Barça ha guanyat 87-86, Gerard. Amb un tir lliure fallat de Kevin Panther quan restaven 3 segons, havia anotat el primer. Osekovski ha agafat el rebot, ha llançat pràcticament des del seu tir lliure i ha tocat l'anella a la pilota. No hagués faltat això.
0: Molt bombejat el tir lliure de Panther. Buscava, evidentment, l'error. Clarament quedaven dos i mig.
1: Sí? Estan d'acord amb això? Ara no tenim temps de fer un debat, però hi havia...
0: Tu creus que buscava...
1: Hi havia dubtes a la sala de premsa.
0: El tir lliure?
1: L'acabem de mirar amb el Miquel Agut, que també creu que anava a fallar, i compta Miquel Agut que no hagi canviat d'idea.
0: Ah, sí?
1: Pobret, ara l'estic que entri si vol dir-ho. Però jo crec que els dos... Jo des de la pista he pensat que no anava a fallar.
0: A mi m'ha semblat com que
1: bombejava molt
0: més el tir del que és habitual.
1: Pot ser, però si realment veus el llançament... Ostres, si realment ha anat a fallar, és la millor manera d'anar a fallar de la història del bàsquet.
0: Sí.
1: Perquè la pilota surt pràcticament fent la corbata. En tot cas, ha fallat, com deies, no sé com qui no ha pogut anotar abans. El Barça, que havia anat per davant tot el partit pràcticament, Josh Nivo ha estat exclòs, i això ha dificultat un equip que, atenció, va tot el rècord a la Supercopa en rebots, 51 rebots, i per demà, evidentment, serà un partit molt especial per una persona, un exjugador de la penya, Joel Parra.
3: Amb moltes ganes, no? Sempre que vinc aquí a Badalona és molt especial, tant per mi com per la meva família quan està a la grada, però ara mateix amb un títol en joc doncs encara serà molt, molt més especial. Intentar treure tots els nervis possibles abans del partit, però al final la pista doncs, no s'entenen de colors, i al final els dos equips anem amb un objectiu que és aixecar el títol.
1: Bé, el tema de Panther potser sí que podríeu tenir raó. Vosaltres,
0: ah, sí?
1: Pot ser que sí. Pot ser que sí.
0: Algú et veu, si és que en sabem més que el Dani Aguilar, que és el nostre especialista de bàsquet.
1: Gràcies a tothom. A veure, en tot cas, ha acabat fallant Kevin Panther, ha passat al Barça, ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé, m'ha enganyat fins i tot a mi. No juguen una final, és el clàssic del bàsquet català, és realment preciós el partit de demà, el que viurem en directe al Superesports. Des del 2022, que no juguen una final, en aquest cas de la Lliga Catalana, per una final estatal ens hem de remuntar la temporada 90-91. Una final de la Lliga CB, que va acabar guanyant el Joventut, si no m'erro, però en tot cas ja t'ho confirmaré, però estem parlant de fa 36 anys que no es veuen les cares en un títol estatal, Barça i penya.
0: Tant de bo no sigui l'última final,
1: sí,
0: de l'equip català aquesta temporada, però per si de cas, gaudim-la. Demà a les 7 amb el Dani Aguilar i companyia. Gràcies, Dani.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
4: RAC1.
0: Va, i abans d'acabar i d'actualitzar-nos i anar a tancar la paradeta, repassem com ha anat el dissabte el Gran Premi d'Àustria de MotoGP, perquè Jorge Martín ha guanyat la cursa a l'esprint i ha recuperat el liderat a la classificació. Quim.
5: Bona nit, Gerard. Dia complet per Martinator, que s'ha adjudicat la pole al matí i la victòria a l'esprint de la tarda, tot i haver hagut de remuntar des de la setena posició, la que ha quedat endarrerit a la primera volta després d'una sortida de pista, quan Marc Márquez l'ha superat de manera molt agressiva, gairebé l'ha enviat fora de l'asfalt a la xicana dels revolts 2 i 3. De fet, abans que Martín, l'esprint el tenia a la butxaca Pedro Acosta, però el murcià ha caigut a tres voltes pel final quan liderava escapat. En aquell moment Martín ja era segon després d'una remuntada fulgurant en què ha superat Peco Bagnaia, Ayogura, Àlex Márquez, Marco Bezzecchi i també Marc Márquez. El sentim, el guanyador de l'esprint del Gran Premi d'Àustria, Jorge Martín Adasson.
4: Muy, muy contento. Sabía que podía pelear por ganar, eso seguro, pero no... Después de lo que ha pasado la primera vuelta, ¿no?, de haber perdido tantas posiciones y luego aún recuperar, me he ido largo otra vez. Y pues yo es que iba pegando gritos en la moto, disfrutando, y veía que tenía un poquito más que el resto. Obviamente he tenido la suerte, ¿no?, de... es una pena que Pedro se ha caído, pero gracias a eso pues he podido ganar.
5: El madrileny d'Aprilia se situa nou líder, desfent l'empat amb Marc Márquez per 3 punts. El Cerverí era el líder perquè té més victòries. Avui, per cert, ni rastre dels problemes de síndrome compartimental al braç dret que Martín va tenir diumenge passat a Misano. Sentim també Marc Márquez. Avui segon, ha començat molt agressiu, però diu que ja tenia clar que no podria optar la victòria.
4: Sabia que Pedro i Jorge tenien més, però lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
5: Força seriós, el campió Cerverí ha explicat també a Dazón que tampoc té les millors perspectives per la cursa de Gran Premi de demà diumenge.
4: La misma que hoy. Ahí es donde tengo que estar muy atento a Bezzecchi y Ogura, que no final de carrera habrá degradación de neumático muy alta y bueno, nos está costando acabar de entender cómo sacarlos sin el riesgo extra este, pero hoy hemos dado un pasito, a ver si mañana podemos dar otro.
5: Marco Bezzecchi ha completat el podi tercer i també és tercer a la classificació del Mundial a 38 punts del liderat. Àlex Márquez ha estat cinquè, Pol Espargaró 14è i Àlex Rins 18è. Demà, cursa llarga de Gran Premi a les dues. La seguirem en directe dins la transmissió del partit del Sabadell amb Jorge Martín a la pol, Marc Márquez segon a la graella, Pedro Acosta tercer, Marco Bezzecchi quart a la segona fila i Àlex Márquez 6è també a la segona. Abans a les 11, cursa de Moto3 amb Brian Uriarte a la pol i a un quart d'una la de Moto2 amb Philip Salatge a la posició preferent al costat del líder Manu González, que arrencarà segon.
0: Aquesta és l'actualitat del Mundial de Motos. Hem d'estar pendents també aquest diumenge, Quim, de més qüestions del motociclisme català, perquè podria ser un diumenge molt exitós.
5: Sí, perquè aquesta propera matinada dos catalans es poden proclamar campions del món de motocross al Gran Premi d'Austràlia que tanca la temporada. Són l'osonenc Guillem Ferrés en categoria MX2 i la salvatana Daniela Guillén en categoria femenina. I ja a la tarda de diumenge, Berta Bellán pot revalidar a Pobladura de les Regueres, seu del Gran Premi d'Espanya, el títol mundial femení de trial.
0: Gràcies, Quim. Per cert, ara que són en els senyals horaris de dos quarts de dues de la matinada, abans de l'abans informatiu, hola, Xavi Sabater, bona nit.
6: Bona nit, Gerard.
0: Hem de recordar que ha estat un bon dia, un dia profitós per les seleccions catalanes d'hoquei patins.
6: I tant que ha estat un bon dia perquè tant la selecció catalana masculina com la femenina d'hoquei patins s'han classificat per la final de la Golden Cat. La selecció femenina ha superat a França per 4-3 en un partit que s'ha resolt a la pròrroga, mentre que la masculina ha guanyat per 9-2 a la selecció d'Angola. La final femenina jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia contra Portugal i la masculina jugarà a partir de 4:45 també contra la selecció portuguesa.
0: En pendents del partit de Paula Badosa de tenis a l'Open de São Paulo, com ha acabat?
6: Doncs mira, ha acabat perdent per 2-16-0 a les semifinals contra l'argentina Nadia Podoroska. Aquest diumenge jugarà la final d'aquest Open de São Paulo contra l'espanyola Caitlin Quevedo a 8:15 de la tarda.
0: Demà aquest diumenge comença la setmana del Mundial de Ciclisme. Amb quina prova? Qui s'estrena?
6: Doncs mira, aquest diumenge Mundial de Ciclisme de Montreal amb la contrarrellotge de 39,2 quilòmetres amb presència catalana de les ciclistes Paula Blasi i Mireia Benito. La prova femenina començarà a partir de les 3 de la tarda i la masculina a 6:45.
0: Molt bé, gràcies, Xavi.
6: Que vagi bé.
0: Bona nit. Ara passen 3 minuts de 2:45 de la matinada. Ho deixarem aquí. Demà un dia de ràdio esportiva intens, també. A les 2 ja començarem amb el partit del Sabadell, Sabadell-Oviedo, també pendents de la cursa de MotoGP. A 4:45 el derbi madrileny, aquest Atlètic de Madrid-Real Madrid, i a les 7 la final catalana de la Supercopa CB des de l'Olímpic de Badalona entre el Joventut i el Barça. I a les 11 s'hi posarà aquí l'Aleix Pariser, el català del Tuviràs, per analitzar-ho com cada diumenge. Fins demà, bona nit!
7: Tu diràs.

0: Violeta Martos.
1: Bon dia, són les 6. El cantant Ed Sheeran reconeix errors i assegura que la situació a Gaza és injustificable. El cantant ha hagut de sortir al pas després que aquesta setmana s'expulsés un dels teloners. Macklemore, el raper, havia demanat la llibertat per Palestina en un dels concerts i, segons Sheeran, els promotors van obligar-lo a fer-lo fora. Sigui com sigui, la caiguda de Macklemore va provocar una reacció en cadena i Ed Sheeran va perdre la resta dels teloners, entre els quals el germà de Billie Eilish. Aquesta matina del cantant nord-americà ha actuat per primera vegada després de la polèmica i ha defensat que mai ha volgut ser un cantant polític perquè prefereix apostar per la unitat. També ha assegurat que lamenta el patiment, ha dit, de totes dues parts, d'Israel i dels palestins. Precisament, l'Orient Mitjà continua sumant actors que afegeixen tensió a la regió. Les últimes hores, els Houthis han reivindicat un atac a Riad, a la capital de l'Aràbia Saudita. Els bombardejos van fer esclatar un dipòsit de combustible a prop de l'aeroport de la capital. Amb aquesta nova onada d'atacs, els Houthis han intensificat els combats després de mesos d'inacció. Els Estats Units ja hi han reaccionat. En un missatge adreçat als ciutadans nord-americans a la regió, la Casa Blanca els demana que es mantinguin vigilants i evitin viatges. Tot plegat, mentre la CNN avisa que els Estats Units podrien estar planejant un atac contra la milícia islamista al Iemen. A Ceuta, avui, continua la tensió. La policia espanyola i la del Marroc han reforçat la frontera davant una nova onada de rumors que apuntarien a mobilitzacions al Marroc. Les convocatòries que fa dies que corren per la xarxa demanarien alliberar Ceuta i també Melilla. Més de 50 dies després de l'arribada massiva de persones a la ciutat, Ceuta encara no ha recuperat la normalitat i encara té centenars de persones malvivint a platges i carrers. Molts van quedar fora del centre que es va establir al port divendres. I el que també continua encara és la picabaralla política. El PP carrega contra el govern espanyol i l'acusa de ser deslleial i de ser un titella en mans del Marroc. A l'altra banda, i al vespre, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuervo, va reiterar una vegada més la necessitat de col·laborar amb el Marroc per resoldre la crisi humanitària. Ho va dir en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Y hay que incorporar a Ceuta y Melilla a todos los mecanismos que tienen que ver con la seguridad, con el refuerzo fronterizo y luego, por supuesto, la colaboración con Marruecos. Una colaboración que tiene que ser leal y hay que exigir esa lealtad.
1: Tot plegat mentre els marroquins estan citats a les urnes dimecres que ve. I atenció si aquest matí us heu de moure per Barcelona, perquè avui es corre la cursa de la Mercè. Aquest any el circuit de 10 quilòmetres començarà al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Pau Claris, i acabarà a la plaça Catalunya. I encara una altra prèvia que també complicarà la circulació a Barcelona. L'ampliació de l'aeroport tornarà a mobilitzar avui desenes d'entitats i col·lectius socials. La protesta, organitzada per l'associació Zero Port, començarà a les 12 a la cruïlla del Passeig de Gràcia en Aragó i acabarà a la plaça Sant Jaume. I ara els esports amb Xavier Sabater.
3: El Barça va guanyar ahir per 3-1 al camp del Sevilla amb remuntada inclosa després de començar perdent a la primera meitat. Els tres gols van ser obra de Rafinha, que firma el seu segon hat-trick consecutiu a la Lliga. A hores d'ara, el Barça és líder de la classificació amb 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. A falta que els madrilenys juguin al derbi contra l'Atlètic de Madrid. El partit es juga avui a 4:15 al camp dels matalassers. A la resta dels partits de la Lliga hi van empatar 1 Osasuna i Rayo Vallecano. L'Atlètic Club i l'Alavés també van empatar, en aquest cas a 0, i el Celta va golejar per 5-0 el Racing de Santander. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, el Girona va guanyar per 1-2 al Cádiz amb gols de Benat i Carles Pérez, mentre que el Sabadell rep avui a l'Oviedo a les 2 del migdia a la nova Creu Alta. I en bàsquet, el Joventut Badalona va guanyar 96-84 al Baskonia a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. A l'altra semifinal, el Barça va guanyar 87-86 sobre el València Bàsquet. Avui, a les 7 de la tarda, es disputarà la final entre els dos equips catalans.
1: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà un dia tranquil, dominat pel sol amb algunes boires a primeres hores a la Catalunya central. Durant el dia, el cel es mantindrà serè i a la tarda podran aparèixer alguns núvols alts i mitjans transitoris al sotavent del Pirineu i Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, s'arribarà als 32 o 33 graus a la Vall de l'Ebre i a la Plana de Lleida. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies rac1.cat i d'aquí una hora al punt de les 7 al Via Lliure amb Xavi Bundó.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: I avui parlarem de filosofia, de l'ètica de la intel·ligència artificial, també sentirem òpera, parlarem dels records amb en Jordi Margarit, de llibres, de creixement personal, moltes altres coses també ens acompanyaran avui aquí a la primera pedra, així que comencem.

0: La intel·ligència artificial se'ns està escapant de les mans. Aquesta pregunta ja no ve només per part de científics crítics amb la tecnologia. El mateix cap de ciència de la OpenAI, l'empresa que hi ha darrere del ChatGPT, ha demanat màxima precaució davant del desenvolupament de la intel·ligència artificial i ha advertit que no estem preparats per enfrontar-ne les conseqüències. I encara hi ha una dada inquietant, que és que alguns dels nous sistemes d'intel·ligència artificial han començat a mostrar comportaments inesperats que reben de determinades ordres. Podem arribar a crear màquines que no facin exactament el que els demanem o fins a quin punt ens pot afectar a nivell social? En volem parlar avui amb el professor Jordi Vallverdú, que ell és doctor en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic. A més, està especialitzat en la recerca en el camp de la computació i de la intel·ligència artificial. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem de començar preguntant, ens hem de preocupar? Ara mateix hem d'estar preocupats per cap a on va el món?
1: Sí. Sí. Sempre, però ara hi ha una mena de plus.
0: Ara hi ha una mena de plus, perquè ara estàvem parlant, per començar, en quin punt estem? És a dir, quin protagonisme té la intel·ligència artificial i per què? Com hem arribat aquí?
1: Ara mateix s'està experimentant una revolució que no s'esperava ningú, o sigui, fins i tot la gent que es dedica a això, jo em dedico a això fa molts anys, des de temes pioners en filosofia de la computació de fa, no sé, 15 anys, hi ha hagut una revolució en els models de llenguatge que gràcies a que grans empreses que tenien moltes dades i després han invertit molts de diners han aconseguit que aquesta tecnologia doncs, fes un salt qualitatiu, un salt exponencial que ningú s'esperava i que estan arribant a un nivell d'aconseguir resultats impressionants. Tan impressionants que ha esdevingut com el cavall de batalla tecnològic, industrial i militar del segle XXI. És a dir, és una carrera que fins i tot des de la Casa Blanca, Donald Trump ho ha dit, això és estratègic, ho estan dient tots, als Estats Units, això no, aquesta és l'última tecnologia, la més potent, la que està revolucionant tot, totes les àrees, totes, absolutes, fins i tot les que eren més complexes com les matemàtiques, estan experimentant una revolució literal. I el que guanyi la partida, sembla que és la partida final, més o menys, sí, en aquest sentit. Llavors, ara mateix hi ha com una polarització entre la Xina i la resta de països liderats per Estats Units, que no hauria de ser una confrontació, perquè tots vivim al mateix planeta, però sembla que aquesta lògica tecnocràtica, militar, geoestratègica, doncs bé, continua funcionant. I si realment és una... Potser fa 3 anys, quan va aparèixer el ChatGPT i va haver aquest inici de revolució, semblava que era simplement una eina, ara sabem que no és simplement una eina, és el canvi total sobre la generació de coneixement, el control de les dades, sobre l'anàlisi de moltíssimes dades que era impossible de fer, i això implica un canvi en tot, en l'economia, en les tècniques militars, en tot.
0: Uh-huh. Ara ho estaves dient, utilitzem la intel·ligència artificial, sobretot el ChatGPT, que potser sigui l'eina més quotidiana avui dia, i li expliquem tot. Però tot és tot. És a dir, ara ja, abans semblava que tu miraves per ficar la fotocòpia del DNI a través d'internet, però ara ja li expliques si tens problemes amb la família, quins problemes psicològics tens tu, etcètera, etcètera. Et despulles davant del ChatGPT.
1: Això
0: què vol dir? O sigui, què estem fent?
1: Estem deixant-nos endur per la nostra natura, els éssers humans. La nostra natura és natura social i emocional. Nosaltres projectem això i és el primer cop que hi ha una tecnologia que respon al nostre llenguatge. No simplement que sigui el llenguatge verbal, perquè ara mateix ja és multimodal, que és quan va començar aquesta IA generativa, li vaig escriure textos, però li pots enviar una foto, pots fer una captura de pantalla d'un xat i dir-li, escolta, és que no pillo això, o que en aquest grup què està passant, no? I és l'altre. Té la capacitat d'analitzar la imatge, analitzar el llenguatge, analitzar el context, i és una cosa que és nou. I és tan natural que ens hem totalment abandonat a explicar-los tot. I l'altra cosa és que és tan omniscient, que és veritat, perquè si som capaços d'entendre com han entrenat aquests sistemes, és a dir, s'han fet servir gairebé totes les dades electròniques que existeixen al món, s'ha anat a tots els chats, a tots els podcasts, s'ha anat a totes les biblioteques, tot el que era publicat electrònic s'ha fet servir, el que era físic s'ha escanejat, i ara mateix ja estan atacant els últims llibres de llibreter als quals no es tenia accés. És a dir, el que estan intentant aquestes empreses és tenir-ho tot. Tot el que ha produït la humanitat s'ha processat. De manera que, clar, és el primer cop que parla amb una màquina i no només parla el teu idioma, sinó que sap tot. ho sap tot, és a dir, ho sap tot. Té accés a tota la informació. I si no, algunes coses les pot buscar ràpidament. Llavors, clar, no hi ha defensa possible. Mm-hmm. No és que dius, mira, és que això no ho sé, hauràs de preguntar-li a un altre sistema. No, no, és que del que et doni la gana. Mira, és que estic fent, tinc aquí el talar, el trepant, vull fer un forat, li fas una foto de la broca i què passa aquí, no? I l'altre analitza, mira, és que el taco que has de posar no era aquest número, perquè fixa-t'hi que... I li pots preguntar sobre salut, sobre sexualitat, sobre problemes del que sigui, i té una resposta, i té una resposta que quan la comproves dius, pues, tenies raó. Clar, a força de tenir raó amb coses banals, li acabes donant la raó amb coses molt més importants que poden ser de tipus moral, de tipus polític, de tipus... I aquí és la gran amenaça.
0: Aquesta és la gran amenaça. A més, sembla que empatitzi amb tu. És a dir, acaba adoptant el to que tu necessites pel teu moment emocional, que això també és un altre pas endavant.
1: Sí, això li diuen psicofància i és una tècnica argumentativa molt antiga, fins i tot fa poc temps va haver-hi un l'ex-cap de negociacions amb terroristes de l'FBI, el Chris Voss, va escriure un llibre en el qual fins i tot li han donat un nom nou, li diu el mirroring, que és així, algo així com fer el mirall, que és repetir a l'altra persona el que està dient per crear una empatia, que és el que quan tenim un amic volem. Tu vas a un amic i li dius, mira, estic molt trist, no sé què, l'altre no es posa a riure. El seu semblant es torna una mica més neutre o seriós. Perquè vols això. I si li dius, mira, per fi m'han donat la plaça o tinc un augment de sou o no sé què, l'altre vols que estigui content. Llavors, és el que volem. Ho fem de forma automàtica. Si veiem que és un entorn feliç, ens acoplem i mostrem felicitat. A no ser que tinguis un problema d'algun tipus de neurodivergència, llavors és aquests problemes de que no se sincronitzen i tenen problemes socials. Però és una cosa que portem de sèrie. Llavors, el que fan aquestes màquines és adaptar-se a això. Estan programades per fer això. Llavors generen aquesta falsa complicitat. També s'ha de dir que han anat en les versions, fins i tot va haver una versió de ChatGPT que quan la van, em sembla que va ser la 4, si normalment, que quan la van treure de servei, molta gent es va queixar, en plan, és que mantenien molt bé, perquè havien generat un tipus d'identitat artificial que era una mica pilota, però que era molt entusiasta sempre amb el que tu li deies. És a dir, sempre estava d'acord amb tu i si devia dir que no, t'ho deia molt de tacte. I la propera versió va ser una mica més neutral quan parlava. Llavors, molta gent va
0: perquè
1: dir...
0: Perquè fos més creïble?
1: No, per temes legals.
0: Ah,
1: en realitat, perquè van començar a tenir denúncies de... És que m'ha dit que fes no sé què, jo he confiat... I van intentar crear com una plataforma que fos millor neutra, però la gent s'hi nega. És a dir, no podem ser neutres. Volem que hi hagi una relació més intuïtiva. Fins i tot quan tens quan pots parlar amb aquestes IA generatives, pots triar el tipus de gent. Si vols un home, si vols una dona, si vols que sigui un home més autoritatiu o que sigui més amical, i ja t'ho diuen en el disseny de com és aquella gent, com ha de ser, no? És que som així. El que fa aquestes empreses és adaptar-se. Són empreses. És a dir, no estem parlant d'una tecnologia com totes les que han hagut en el món, que s'han anat fent un per aquí i l'altre per allà, sinó que estan en mans de molt poca gent perquè necessiten unes inversions increïbles i són empreses.
0: Per tant, hi ha una intencionalitat darrere de tot plegat.
1: Econòmica, ja
0: econòmica.
1: Està. No hi ha cap voluntat de millorar l'espècie humana ni ajudar la gent que sigui més feliç, ni res de tot això. És una empresa, vol optimitzar i cotitzen en borsa i ja està.
0: I com més dades els donem, més exposats estem també.
1: Exactament. Més no, totalment. És que ara ja és totalment. Clar, és que hi ha gent que, a més, ha estat donant problemes aquest any, per exemple, amb les declaracions d'Hisenda va ser el primer cop que, des d'un punt de vista professional, tota la gent que es dedica a fer aquests treballs van dir, no us en refieu de les IAs. Va haver-hi molta publicitat de que és que pots tenir problemes. I sí que hi ha gent que ha tingut problemes, però és que és normal. Li dones la declaració i per gairebé t'ho contesta tot i et fa preguntes per optimitzar-te-la i normalment funciona, doncs, ostres, si ja em pot portar això, per què no em pot portar-lo més enllà? I llavors, al final, per què no em pot contestar? És a dir, ara mateix, jo què sé, el ChatGPT o el Clot, especialment el ChatGPT, si tu vols, sincronitzes el correu i contesta per tu. Li dius, escriu aquest correu i envia-me'l a aquesta persona. I ja ho fa per tu. I fins i tot pots automatitzar-ho, tot això. Pots tenir agents treballant per tu, com si fossin petits robotets automàtics. Però, clar, els hi has donat l'accés al teu correu electrònic. També els hi pots donar accés a la teva targeta perquè fes-me aquesta compra. Però, clar, poden passar coses, també. Llavors, fins a quin punt ens estem baixant la guàrdia? Doncs total i absolutament, i és molt perillós, perquè insisteixo que són empreses, que és que no els interessa res més que fer diners.
0: Clar, ara parlàvem de la part econòmica, és aquella frase de si no saps massa bé per què una cosa ves i busca on estan els diners, la de follow the money. Si parlem ara de tecnofeudalisme, aquí sí que entenem una mica cap on van els diners, no? És a dir, cada vegada seran menys els que tindran els diners i més els que acabarem sent no ningú, sense capacitat fins i tot de decisió.
1: En les dues últimes dècades està havent-hi una concentració de capital que no havia existit mai en les societats modernes. I està anant cap a les empreses tecnològiques. A la Xina, perquè tenen una estructura política diferent, el Partit Comunista encara controla què està passant. El Jack Ma va intentar, l'home més ric de la Xina, va fer un petit comentari crític respecte a la política general i va desaparèixer uns quants mesos. Està mort, però insisteixo, és la Xina. Sí, aleshores allà ho tenen una mica més controlat, però és un sistema polític. En el sistema nostre, aquestes grans empreses estan fent el que volen. I fins i tot ho hem vist, que quan va arribar Trump al poder, els grans empresaris tecnològics estan tots asseguts allà a una tauleta al costat seu i han participat en comissions de tot, i alguns d'ells fins i tot han estat com ministres fins que els ha donat la gana i han plegat com el Trump, que va dir: jo vinc aquí amb la meva serra elèctrica i podaré tota l'estructura de funcionariat nord-americana, que aquí uns xupòpters que estan vivint del cuento, de la paguita típica aquesta que circula, i és mentida, però anem a fer-ho, no? Com si fos una empresa privada i a més amb totes les característiques d'una empresa privada que va optimitzar recursos per al que li interessi al president, que normalment es fa més diners, no beneficiar la majoria.
0: Estem entrant en el pitjor dels somnis de pel·lícula de ciència-ficció, és a dir, tot això fa una certa por, però hi ha alguna cosa a la que ens puguem aferrar? És a dir, el fet de ser humans, podem anar per davant amb algunes de les coses que poden passar o ja està tot perdut?
1: No està perdut. El que podem fer, per exemple, és desconnectar-nos. És un acte de resistència. No vol dir no fer-ho servir, perquè fer-ho servir és molt eficient i optimitza el teu temps. És com, diguéssim, estic en contra del capitalisme i no faré servir la rentadora i rentaré mà. Home, a veure, pots estar en contra del capitalisme, però és útil, fins i tot si estàs en una comuna neocomunista o de la branca que vulguis, en contra del capitalisme, de no haver de perdre el temps fent una cosa que és molt difícil, que una màquina la pot fer per nosaltres, fins i tot, que sé, una màquina per tot el bloc de pisos, i tenim una zona de rentadores, però és útil. Amb les IAs passa el mateix, és a dir, són molt útils, és que realment funcionen molt bé. Però no podem deixar que vagin cada vegada prenent més decisions, perquè nosaltres no controlem els algoritmes que funcionen. Són caixes negres totals i absolutes. No només pels investigadors que les fan servir, sinó pels usuaris que les fan servir. De manera que no podem confiar que tot el que li tirem, la resposta sigui correcta, perquè a vegades, no sé, què hem de fer amb la política? Què hem de fer amb aquestes beques? Què hem de fer amb aquests... Ha d'haver-hi gent prenent decisions, i això ho hem de fer nosaltres. I hem d'entrenar gent perquè pugui fer aquestes coses. Un acte possible és de resistència, no entrar en aquesta dinàmica.
0: I a més, deixar de pensar té conseqüències. És a dir, si ho deixem tot per la intel·ligència artificial, no pensarem.
1: És que és el que està pensant. Això té un terme que es diu descàrrega cognitiva. I és una cosa bastant greu que està succeint ja, i a les universitats, per exemple, és un dels grans reptes, perquè no se sap què fer, perquè les eines hi són, i els alumnes les fan servir, i a tots els entorns. Llavors, el problema no és fer servir l'eina, el problema és no saber-ho fer. Llavors, no ens enganyem. Els sistemes humans són altament manejables. És a dir, per exemple, la justícia. Si la justícia fos algo que fos lògic, ja tindria mies que aplicarien la justícia, però la justícia té tants de matisos que necessites persones perquè entenguin que el testimoni d'una persona en aquell context, en aquelles condicions, si no es aplica matemàtiques, és a dir, si no tindria res a veure que el jutge sigui un home, sigui una dona, un home de certa edat, una persona que pertany a un partit, una ideologia, i és rellevant, perquè canvia totalment la sentència. De manera que les IAs no són màquines neutrals ni absolutes, i per tant no podem confiar ni delegar tot això. No només els que sabem, sinó, evidentment, els que estan aprenent han d'aprendre, i després ja delegaran. Però ja estan aprenent delegant, i aquest és el gran problema.
0: A quina lectura podríem remetre'ns?
1: Doncs, no sé què dir-te, no t'enganyaré.
0: Moltes, no?
1: És moltes. Que n'hi ha moltes. Jo, fins i tot, intentaria recomanar, per exemple, tots els CEOs d'aquestes grans empreses estan escrivint assajos i llibres, que és una cosa que és inèdita. No havia succeït mai a la vida. Sí, perquè estan intentant convèncer la gent doncs de com ha d'anar la societat, no? I quins són els reptes. Però les pròpies empreses, els directors d'aquestes empreses estan fent llibres. Consultar què estan escrivint per veure com ens estan intentant vendre la moto. Que literalment ens volen convèncer això, que som tontos, que ells ja tenen el coneixement, que les eines funcionen molt bé i que ens deixem portar. Què és el que volen? Que ens deixem portar.
0: Busqueu els llibres de Jordi Vallverdú, que ens ha obert ara una porta a tot un pensament que crec que avui dia tenim l'obligació de parar-nos i pensar una mica cap a on ens porta tot plegat. Jordi Vallverdú, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: És sentir aquesta música i jo m'imagino ja agafarets tu i jo de la mà, eh? anant cap al Liceu.
1: De tot el que era.
0: Escolta, però
1: jo soc autònom, puc caminar...
0: Sense agafar-te de la mà, vols
1: no,
0: dir?
1: No, però jo si vols t'agafo de la mà.
0: Home, m'acabes de soltar la mà.
1: No, perquè les Rambles estan molt malament.
0: Acabes de fer una cobra total, eh?
1: És broma. Bueno, sisplau. Clar, és que no m'esperava això d'agafar-te de la mà.
0: Aquesta musiqueta així tan dolça, semblava un passeig d'aquests dos infants.
1: Doncs sí, et dono la raó. Però escolta...
0: És que estem de consultori sentimental, no?
1: Estic tan emocionat, perquè jo avui em poso Elena Francis, em poso de Pinto, la gent envia cartes perfumades amb els seus problemes. Estimats oients, estimades oients, estimadis oientis, tenim la primera consulta.
0: Ja només començar, deixa'm dir que si volen consultar, que escriguin primerapedra@recu.net.
1: Ho repetirem al final, que ningú pateixi, però llegeixo la Maria Teresa. Primeríssima. Oh. I diu així, hola, m'agrada molt aquesta nova manera d'apropar-nos a l'òpera. Estupendo, gràcies, Maria Teresa. És cert que totes les passions humanes es poden trobar en aquest gènere que ens agrada tant. I diu, jo voldria que parléssim de l'enveja. A vegades em passa que veig al meu voltant gent que mal dissimula la seva enveja. On podem trobar envejosos a l'òpera? Moltes gràcies i enhorabona per la nova temporada, carinyo.
0: Home, i enhorabona a la Maria Teresa.
1: Per la part que et toca. Escolta, per ser la primera.
0: Per ser la primera i perquè em sembla molt ben trobat l'enveja.
1: L'enveja. Doncs escolta, Maria Teresa, gràcies a tu. Clar, m'ha demanat possiblement la passió que més surt a l'òpera. Clar, aquí tenim una processó d'envejosos i envejoses, però bueno, posem-nos d'acord una mica què parlem. La gelosia seria una mica la por de perdre una cosa que és teva. Uh-huh. I l'enveja seria la ràbia perquè l'altre té una cosa que no és teva. Val? Sí. Per tant, són passions diferents. I l'italià, o la italiana, o la italiànica, d'això en sap, té dues paraules. Gelosia, invídia, una mica, doncs, com nosaltres, no? Invídia, per cert, aquí, que no sóc tonta, ve del llatí invidere, que vol dir mirar contra, mirar malament. Per tant, l'enveja, des de l'origen de la paraula, etimològicament parlant, és una manera de mirar, que és precisament el que la nostra amiga Maria Teresa està detectant, que diu que hi ha gent que, a més, és dolenta, siguent envejosos, o sigui que malament. És, no es dissimula, està als ulls, l'enveja. I anem a buscar aquests ulls a l'òpera i comencem a veure. Amb l'envejós, disculpa amb l'expressió, possiblement més malparit de tota la història de l'òpera. Ens n'anem amb Verdi, ens n'anem amb el Iago de l'Otelo, òpera que va estrenar a l'Escala l'any 1887 amb llibret de Rigo Boito. I, clar, tothom es pensa que el tema de l'Otelo és la gelosia. Sí, però la gelosia és la de l'Otelo, que és la víctima. El Iago és el motor que fa que aquesta gelosia sorgeixi. I quin és el seu motor? L'enveja. Per què l'odia? Doncs perquè és el motiu possiblement més actual que s'ha escrit mai. L'odia perquè hi havia una plaça de tinent, el Iago s'hi va presentar, l'Otelo va ascendir a un altre. El Cassio és un noi més jove i que generalment sol ser més guapot, més atractiu, més catxes, etcètera, etcètera. I tota la tragèdia passa perquè hi ha una promoció interna mal païda. O sigui, el tio no va guanyar la plaça, literalment, i això acabarà portant a la mort de la Desdèmona. Escolteu, literalment, l'atac d'emprenyamenta de l'Iago. Escoltarem la música perquè veieu que hi ha mala maror.

0: no pinta bé. Ja només amb l'entrada musical i ja està dient, crec, en un déu que és cruel. És a dir, que literalment ell ja està tirant...
1: És que la sensació d'enveja és horrible.
0: És molt destructora, és molt destructora. Una característica tècnica, Maria Teresa i oients, de l'envejós mai no ataca de cara, perquè si ataca de cara ja literalment saps que és un enemic i, per tant, el que fa l'envejós és atacar amb el rumor. I, per tant, aquí, Maria Teresa, moltes gràcies perquè em portes directament a una de les meves òperes preferides, 1816, Rossini, Il Barbiere di Sevilla, on el gran baix que escoltarem ara, doncs fa el paper de Don Basilio, que és un professor de música, no té remés, que en 2 minuts i mig li explica al doctor Bartolo com s'ha d'enfonsar la reputació d'una persona. El mètode l'explica claríssim. Tu comences amb un ventet, amb un murmuri, amb una insinuació dita molt fluixeta que quasi ni se sent. Allò va de boca en boca, va creixent, i quan ja te n'adones ja no és un murmuri, és un tro o és bàsicament un cop de canó que ara escoltareu. I això que és el que fa? Aixafa la teva bona opinió pública. Preparat tothom pel cop de canó? Sí. Vamos allà.

0: Ja està, del cop de canó, que és el que ve, un temporal, un terratrèmol, fa vibrar l'aire i el pobre desgraciat ha caigut ja a terra, que, vamos, ha caigut, calumniat, insultat, vilipendiat, trepitjat i fin. Sí, que això és l'enveja. Hem començat parlant d'aquesta enveja tan boja, a vegades no ho podem evitar, som humans, estem a la feina, i escolta, no podem evitar tenir enveja dels nostres companys d'ofici, i aquí us vull portar un altre gran hit, Maria Teresa, i a totes i a tots, que és Wagner, i els mestres cantaires de Nuremberg. Saps que quan estava fent el guió em vaig adonar que no l'hem fet mai, aquesta òpera, i és una de les grans? A Múnich, 1868, hi ha un personatge que és el Beckmesser, que és, per dir-ho així, l'escrivà de la ciutat, no? I té un càrrec al gremi de cantaires. És el marcador. La seva feina consisteix literalment en que quan algú canta, ell es posa darrere d'una cortina amb una pissarra i va apuntant tots els errors, no? Ratlla per ratlla. A la que arribes a 7, completament eliminat. Hi ha gent, doncs, que, bueno, aquesta feina existeix, que cobra. Per això, hi ha qui sosté que Wagner va fabricar aquest Beckmesser com a caricatura d'un crític musical, el més poderós de Viena, que era l'Edward Hanslick. I, per tant, doncs, en Wagner li tenia poquíssim... Bueno, jo crec que la poca simpatia era mútua, no? Voleu escoltar una mica el Beckmesser?
1: Vinga.
0: Sona així.

O va aquí marcant, va donant cops, donant cops. Escolta, acabem amb un cas que jo crec que és el, potser el més paradigmàtic de l'enveja a la història de la música. Té nom i cognoms, té Antonio Salieri com a protagonista, se suposa que enemic acèrrim de Wolfgang Amadeus Mozart, no? A veure, però desmuntem coses. Salieri no era un pobre home amargat. Salieri, era l'home més poderós de la música vienesa. Era un mestre de capella de la cort imperial, feia òperes absolutament d'èxit a Viena, a París, i professor de Beethoven, de Schubert i de Liszt. I, bueno, sí, evidentment acaba amb la pitjor fama de la història, no?, perquè s'arriba fins i tot a acusar-lo de l'enverinament de Mozart i de la seva posterior mort. Per tant, doncs, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escoltem una mica aquesta obertura, us sembla?

0: Que bonica.
1: Molt.
0: Reivindiquem Salieri. Que no tot ha de ser Mozart, a la vida també volem escoltar altres. Per tant, estimada Maria Teresa, escolta, l'envejós sempre es delata. El Iago l'acabem descobrint, també els del Barbero de Sevilla. El perill no és l'envejós, sinó començar a jugar al joc de l'enveja, perquè crea una certa addicció. I, escolta, lo important és que tot això nosaltres una mica ens rellisqui, que no siguem envejosos i que anem per la vida la mar de contents, perquè ja veieu aquests exemples que us hem posat. Comencem temporada liceística, per tant, parlarem de la ida, però tothom a escriure, que quantes més
1: necessitem
0: cartes tinguem...
1: Consultes. Recordem-ho, eh? primerapedra@recu.net.
0: I llavors, contra els antídots, els envejosos, l'alegria, perquè una altra gran òpera de les enveges és la Cenerentola de Rossini, i al final sabeu què passa? Que acaba bé per la Cenerentola i acaba cantant la Mar de Contenta,
1: que
0: escolta, tant escombrar i ha acabat reina, imagina't.
1: Sí, senyor.
0: Així acabem.
1: Doncs, Marc, fantàstic, ens veiem la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé.
1: Temporada al Liceu.
0: Quins nervis. Adéu, adéu.
1: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. El 20 de setembre de 1977, el grup feixista Triple A, o Aliança Apostòlica Anticomunista, fa esclatar una bomba a la redacció de la revista satírica El Papus, provocant un mort i 17 ferits. Eren un dels grups d'extrema dreta que actuaven així davant les primeres eleccions democràtiques després del franquisme. Aquell 1977, Marina Rossell presenta el seu primer LP, Si volíeu escoltar, on hi trobem els contrabandistes.
3: La dels contrabandistes, a Banyuls varen anar, de tabac a carregar tota una companyia.
2: La Marina va enregistrar diferents versions d'aquest tema popular. Els més friquis ja haureu reconegut la música que ambienta la cantina de la primera Star Wars, estrenada el 1977, aquella que aquí vam conèixer com La Guerra de les Galàxies i que originalment s'anomenava Quart Episodi A New Hope.
4: You should not have come back.
5: I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you.
6: The great disturbance in the Force.
7: Somebody has to save our skins.
8: The battle station is heavily shielded and carries a firepower greater than half the Starfleet.
9: Don't underestimate the Force.
2: S'iniciava la nissaga amb la que han crescut milions de fans d'arreu del món. La princesa Leia, Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader i els androides R2-D2 i C-3PO van entrar en l'imaginari col·lectiu de diferents generacions. Vet aquí el seu èxit universal. Tornem a casa nostra per recordar que el 1977 s'obria el primer Congrés de Cultura Catalana, un macroespai dedicat a analitzar l'estat de la cultura catalana en aquell moment i en tots els àmbits. El servei de radiodifusió del Congrés entrevistava el president Tarradellas, encara a la Catalunya Nord, sobre l'oportunitat de la convocatòria. Ràdio Sabadell se'n feia ressò.
10: És evident que els treballs que està fent el Congrés podríem dir que són els fonaments de la gran revolució cultural i política que farà Catalunya. Els seus treballs seran la base del treball que haurà de fer el dia demà el Departament de Cultura de la Generalitat. Ens trobarem a la gran avantatge de que no teníem l'any 31 i és que tindrem uns fonaments ben aposentats i d'aquests fonaments ens sortirà l'edifici de la gran cultura i de la gran espiritualitat de Catalunya i permetrà reafirmar la nostra personalitat.
2: Tot estava per fer i la prudència de Tarradellas ens mostra el grau d'incertesa sobre el futur democràtic que s'iniciava.

0: I avui volem parlar de joc. Ho fem perquè volem recuperar el joc en els adults, per què no? En parlarem amb el Dani, amb el Daniel Ramos, que és escriptor, editor i agent de llibres, agent literari de llibres de creixement personal. Bon dia,
1: Noemi.
0: Daniel. I parlàvem d'això perquè a tots ens agrada jugar, però no sé per què hi ha una edat en què comencem a deixar-ho de fer. I llavors hem de revisar, no?, aquesta manera d'entendre el joc.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Anar, improvisar, equivocar-nos, fer coses que potser no fem del tot bé, i molts adults també em semblen infantils, poc seriosos, o senzillament doncs, això, fer el ridícul. No? I finalment hi ha una cosa molt més subtil, no? Perdem l'hàbit, senzillament, de jugar. No? El joc va desapareixent progressivament de la nostra quotidianitat sense que pràcticament ens n'adonem, no? Deixem de reservar espais per explorar, crear o fer alguna cosa sense unes regles o un objectiu determinat. I d'alguna manera les propostes de lectura d'avui van encaminades a recuperar espais de joc a la nostra vida.
2: Que de fet un dels llibres és tot un clàssic, Homo Ludens, de Johann
1: Huizinga.
2: Anava a dir, aquí em passaré. Huizinga.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. Sí, mira, Huizinga publica Homo Ludens el 1938 i la seva tesi és bàsicament que el joc és una dimensió fonamental de l'ésser humà i de la cultura. De fet, fa una observació fascinant i és que el joc és anterior a la cultura perquè els animals també juguen. No? O sigui, els humans no hem inventat el joc. El que hem fet és convertir aquest impuls lúdic en cultura. No? I Huizinga troba doncs, elements de joc, per exemple, en els rituals, les festes, les competicions esportives, l'art, la poesia, el teatre, la música, la dansa. No? És a dir, el joc no és una activitat marginal, sinó una dimensió que travessa moltes de les nostres manifestacions culturals. No? Per això parlar de l'homo ludens, no? De l'ésser humà que juga, identifica algunes característiques molt pròpies del joc. No? En primer lloc, que el joc és lliure, és voluntari, si no per aquest caràcter lúdic. Té unes regles pròpies, és a dir, per uns moments entrem en una lògica de funcionament diferent de la vida quotidiana. Cada joc té les seves regles, no? I després que el joc té valor en si mateix, no? El sentit de jugar és, en primer terme, la mateixa experiència de jugar. Un nen, per exemple, no juga per millorar la creativitat o entrenar les habilitats socials o estimular el cervell.
2: Bueno, juga per passar-se bé,
1: l'essència,
2: no?
1: Exacte, juga perquè vol jugar, no? I després descobrim, no?, que el joc té molts beneficis, no? Però aquests beneficis no són la raó per la qual juga un nen, no? Són una conseqüència. I aquí Huizinga doncs, ens confronta amb una idea gairebé contracultural, no? No tot allò que té valor ha de ser útil. No? Potser una vida plena també necessita espais que no serveixin per millorar-nos, produir més o arribar al lloc. No? Espais que tinguin sentit precisament perquè no necessiten tenir una finalitat.
2: Mm-hmm. I justament el segon llibre que proposes, A jugar, de l'Stuart Brown, estudia què ens aporta aquest joc. No? També quan ets adult, que és quan ho perdem. Què ens proposa exactament aquest autor?
1: Doncs mira, Brown parteix d'una idea fonamental i és que la necessitat de jugar no desapareix quan s'acaba la infància. Ell ha dedicat bona part de la seva trajectòria a estudiar el joc i el relaciona amb capacitats que continuem necessitant durant tota la vida. La curiositat, la creativitat, la flexibilitat, la capacitat d'adaptació, la imaginació, la connexió amb els altres. Llavors, ell afirma que les qualitats i habilitats que desenvolupem gràcies al joc ens preparen per allò inesperat, perquè quan juguem no controlem completament què passarà, hem d'improvisar, respondre a l'altre, canviar d'estratègia, equivocar-nos, no? Tornar-ho a provar, llavors és gairebé un entrenament per la incertesa. No? I això és molt interessant perquè la vida adulta tendeix a fer exactament el contrari. Planifiquem, controlem, anticipem, intentem reduir la incertesa, però la vida sempre introdueix alguna variable que no havíem previst. I per això Brown ens permet mirar el joc d'una altra manera. No? Jugar no és escapar de la realitat, no? Sinó és practicar una manera més flexible de relacionar-nos amb una realitat que mai podrem controlar del tot. No? I encara hi ha una altra dimensió del joc, que és el vincle. No? Quan juguem amb algú, improvisem junts, riem, cooperem, ens sorprenem, es generen complicitats també. Per tant, el joc ajuda a reforçar els vincles, a generar confiança i a reforçar la intimitat i el sentit de pertinença.
2: Mm-hmm. Per tant, una proposta seria juguem, i els mateixos llibres ens proposen jocs i manera de recuperar aquest joc ja de manera adulta, no?
1: Exacte.
2: Recuperem aquesta manera d'improvisant la vida. Improvisant la vida. Doncs ens agrada acabar amb aquesta idea. Com dèiem, moltes gràcies, Daniel, per haver parlat d'aquests llibres i d'haver-nos recuperat les ganes de jugar.
1: Gràcies.
2: Juguem.
1: Molt bé, clar que sí.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sèrie televisiva.
1: Sí.
0: Què? On ens portes?
1: Mira, tu te'n recordes que ja vam parlar fa molt temps d'una sèrie dels Estats Units que es diu Big Little Lies?
0: I tant.
1: Un grup d'amigues que viuen...
0: Cert.
1: Sí, que tenen un nivell de vida que una mica elevadet i que tenen problemes una mica entre domèstics i tal, i que entre elles s'ajuden per solucionar-los. Diguem-ne que et pot recordar lleugerament aquesta història. O sigui, aquí també estem parlant d'un grup d'amigues, de fet, un grup de parelles, que tenim l'última que arriba en un poblet de Nivellet a la costa d'Holanda, allà hi té una amiga, i aleshores introdueixen el nou matrimoni en la relació dels altres tres, que tenen un gimnàs, diguem-ne que també de nivell bastant alt, i que s'autonomenen el Club Gastronòmic.
2: What meal do you want for dinner? Alles.
1: O el títol original, que és d'Ed Club, del club aquest, queden perquè els agrada el bon menjar, el bon vi, tot i que també t'haig de dir que això no és que es vegi... No t'imaginis que cada capítol estan menjant o sopant, sinó que van fer aquestes trobades, s'autonomeien així, i aleshores la sèrie comença quan un dels homes mor en un incendi. Se salva la seva dona i els seus dos nens. I a partir d'aquí, al llarg dels 7 capítols que té aquesta primera temporada, el que fan és una investigació policial i anem veient tres línies temporals. Una que és la investigació policial d'ara, el que ha passat immediatament abans i després també una mica de records anteriors. Però t'haig de dir que passa molt bé. Són només això, aquests set capítols. I anem fent aquesta investigació i anem coneixent les diferents interioritats. De fet, els 7 capítols, cada un porta el nom de les 7 persones que queden vives, excepte el pobre que ja desapareix el capítol 1. Però la va seguint, és a dir, va fent aquesta barreja d'històries i anem veient com les relacions no són ni tan perfectes, ni tan idíl·liques, ni tot és tan meravellós com sembla indicar allò al començament. Està basada en una novel·la que va tenir molt èxit a Holanda i que després també se'n va fer una pel·lícula, però jo diria que aquesta sèrie és un dels últims èxits que ha tingut Netflix, fins al punt que aquesta setmana encara ocupava la primera posició de les sèries més vistes aquí a casa nostra. Per tant, vindria a ser una recomanació d'aquelles, saps, allò que vas fent aquella intriga de qui és aquí la... si és que l'ha matat algú o no s'ha mort per l'incendi. L'incendi va ser fortuït, l'ha provocat algú. Què hi ha darrere de la mort tan inesperada d'aquest membre de la família?
0: El títol...
1: The Ed Club, que és... això és una pronunciació
0: clar,
1: anglesa.
0: Seria...
1: No, holandesa no te la sabria
0: no,
1: dir.
0: No, per això jo
1: però
0: tampoc. Però la traducció...
1: En castellà, sí? el Club Gastronòmico.
0: El Club Gastronòmico, aquest és més fàcil.
1: Que vindria a ser una traducció bastant literal, fidedigna, de l'original.
0: El Club Gastronòmic.
1: I ara anem a l'altra, que és una sèrie que sembla que té tots els... D'aquesta només hi ha una temporada i a partir d'aquí ja està. L'altra, n'hi podria una segona, el que passa que Apple encara no ha confirmat si la tindrà o no. De moment tenim una temporada de 10 capítols. Maximum pleasure garantit.
3: Hey, good looking. How you doing?
4: I'm barely treading water.
1: És satisfacció garantitzada, el títol que tenen en castellà, i aquí també al començament, si no llegeixes molta informació, doncs tenim una periodista d'un diari que s'està separant, té una separació, un divorci una miqueta traumàtic del seu marit, que ja té una nova parella, i hi ha tenen una filla en comú que va passant-se allò de casa del pare, a casa de la mare, i aleshores ella, quan està sola...
5: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: S'ha acabat. La feina no li funciona,
0: ja no li funciona.
1: Gaire bé. Doncs es dedica a tenir... relacions virtuals amb nois que es connecten a la seva càmera i aleshores es van, saps, ells es van insinuant i fins al punt que tu vas posant calés en el compte que tenen i ells van fent a més calés més coses. El que passa és que arriba a establir una relació, diguem-ne, com d'una certa complicitat amb un d'aquests nanos, però veu com el maten en directe. I aleshores, a partir d'aquí, intenta fer una investigació. T'acaba enganxant bastant, eh? T'haig de dir que, sobretot ella, la Tatiana Maslany, que ja la teníem vista d'altres sèries, t'haig de dir que a mi em va agradar. I, de fet, és això, és a dir, han estat suficientment llestos, com l'últim capítol, allò de fer un tall en sec, el que estàs veient,
0: perquè i que, t'enganxis doni...
1: sí, per falta que els senyors d'Apple diguin si sí o si no. I és això, de moment són aquests 10 capítols, màxim pleasure garantit.
0: I de pel·lícules...
1: Sí, no, pel·lícules, el que passa és que te'n vull parlar d'una molt breument, perquè tampoc no tenim molt temps, de dues que encara estan en cartellera i que sembla que van... És a dir, Spider-Man, que ho ha trencat sí, absolutament oi? Tot. També et diré que a mi no m'ha semblat que sigui la més brillant de les que protagonitza el Tom Holland fent de Spider-Man. Aquí el que té ell, diguem-ne que és, té uns certs problemes perquè potser està perdent en algun moment això de que és el gran heroi de la ciutat de Nova York i tal. Però clar, ha funcionat de manera... espectacular.
0: Sí, sí, taquilla,
1: fins un punt
0: sí,
1: que...
0: Sí.
1: I l'altre que també s'ha
0: posat... No?
1: Sí, a més, amb la curiositat que tant amb una com l'altra surt el Tom Holland i la Zendaya.
0: Sí, sí.
1: Però vull dir que està molt bé.
0: Escolta'm.
1: Encara estan aguantant bastant fins que arribin a les plataformes. Jo diria que és un bon moment per acabar de veure si encara hi ha algunes sessions on es pugui anar, perquè l'Odissea, és a dir, l'adaptació que ha fet en Nolan, és realment espectacular.
0: Sí, sí.
1: I això, com que encara estan aguantant des del mes de... Des del mes de juliol, agost, doncs encara
0: ja
1: seria un moment de poder anar.
0: Treguin,
1: però vaja,
0: sí,
1: la sèrie és això, Dead Club, Netflix, una temporada de 7 capítols, i Maximum Pleasure Guaranteed, Apple TV, una temporada...

0: 10.
1: 10 capítols. Sembla? Em sembla molt bé, doncs, rapidet. A més, seran d'aquests que t'enganxen, no? I que
0: sí,
1: vas fent un parell
0: de 3, això sí, segur. Has de pensar que, igual, si en veus un, potser n'acabes enganxada allò al sofà, veient-ne dos o tres o el que sigui.
1: Sí. Sí. Doncs escolta'm, que vagi molt bé.
0: La setmana que ve.
1: Adéu.

0: Doncs sí, aquesta música ens porta cap a la Isabel. Gràcies. Ens quedaríem escoltant-la perquè ens agrada. Ens
1: sí que és xula, sí. Poseu-vos-la, la busqueu. Clar. Funky Town, Lips, vull dir que està...
0: Fàcil de...
1: La podeu trobar fàcilment.
0: Mm. I aquesta que ens proposes ara també és fàcil de trobar si ens dius qui són.
1: Doncs mira, et diré... Posem la nova i t'explico per què porto aquesta.
0: Vinga,
1: sembla bé?
0: Sembla
1: doncs vinga, fem play amb la nova, sisplau.

0: que veig que és una noia que canta en català, sí, però senzill. No la reconec gens.
1: No, perquè és com aquell que diu, molt nova. Mm-hmm. Almenys molt nova per mi, i nova potser per molts oients. Em va arribar, ja et dic ara, em va arribar per correu electrònic, el vaig escoltar i vaig pensar, ai, mira, doncs no sona malament. És d'aquí, no. És nascuda a Terrassa, viu a Barcelona, és el seu segon treball discogràfic. Aquest tema es diu Veure't marxar, va sortir just el dia 9 de setembre. Ara la tardor veurà el disc sencer. Té una trajectòria de molt joveneta, va començar tocant a bateria i piano amb 13 anys. Es diu Aurora, es va dir Aurora. Es diu Aurora, mm-hmm. tot separat. I mira,
0: doncs l'he volgut
1: portar
0: bé.
1: Per donar també doncs, visibilitat a cantants d'aquí de casa, que
0: clar
1: no
0: que
1: són
0: sí.
1: gens coneguts.
0: I que sonen molt bé.
1: Però que sonen molt bé,
0: oh,
1: clar que sí.
0: Doncs mira, Aurora.
1: I us la presento.
0: Molt bé. I aquí anem a veure un clàssic.
1: Oh, quin clàssic. Què?
0: Que tinc
1: fem play directe, eh?
0: Perquè segur que m'agrada.
1: Vinga, endavant.

0: Ai, Isabel, quantes ballades amb aquesta cançó.
1: I ara.
0: I ara, eh? I ara també.
1: I ara, i ara. Va, que us els presento per si no els coneixeu. El tema es diu Crash, és de 1988, l'artista és The Primitives i l'àlbum és es diu Lovely, és una banda britànica d'indie pop formada l'any 85, que es van fer bastant, bastant famosos per aquest tema que es diu Crash. Ja està.
0: Doncs Crash, ens quedem
1: és que val molt la pena, sí, escoltar-los. Ah, només us vull fer un apunt.
0: Què?
1: Avui estem a dia 20 de setembre. Mm-hmm. La setmana que ve, que encetem les festes de la Mercè, us vull recordar que el dia 25, que és divendres, dia 25, RAC 105, estarem, perquè jo hi seré, a l'Avinguda Maria Cristina amb 5 concerts que val molt la pena. Us els puc dir ràpidament. Maria, sí. Jaume, Marcos, els Amics de les Arts, els Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Doncs allà estarem.
1: Us espero.
0: Isabel, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 20 de setembre del 2026. Va, que falta mitja hora perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de les 8 del vespre, al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un dia que continua augmentant mica en mica la temperatura. Ho seguirà fent al llarg del dia, en parell de graus, potser en zones de l'interior del país, on això sí, ara a primeres hores, com ens està passant des de fa dies, convé abrigar-se. Contrast de temperatures, per tant, amb aquesta fresca del matí, cap al migdia, temperatures que superaran els 30 graus. Avui podríem arribar fins als 35 a l'Ebre. Aquí demà se superaran també, i els 35 serà més fàcil que hi arribem o que ens hi acostem fins i tot al litoral central i a la Costa Daurada. Continuarà sentint una mica la temperatura al llarg de l'inici de la setmana que ve. En un diumenge que de seguida us posarem el dia dels papers informatius amb molts punts d'interès, d'una banda a Ceuta i a Melilla, on hi continua l'atenció als carrers gairebé dos mesos després de l'entrada massiva de migrants. Justament algunes informacions que apuntaven i que han mantingut en alerta les autoritats i la Guàrdia Civil i el CNI de la possibilitat que en les pròximes hores hi hagués moviments a la frontera, coincidint amb les eleccions al Marroc de la setmana que ve. I anirem en directe avui, que per cert aterren a Catalunya i per tant probablement parlin també de Ceuta els dos principals líders espanyols, Pedro Sánchez, avui a Gavà, a la Festa de la Rosa Socialista, i Alberto Núñez Feijóo a Badalona, en un acte del Partit Popular. En un dia que l'acció exterior, també interior, de Donald Trump continua sent notícia, la guerra endegada a l'Iran segueix en marxa i a les últimes hores hem sabut de nous atacs de la milícia dels Houthis del Iemen, en aquest cas contra aliats nord-americans. Per exemple, reivindicant un atac contra un dipòsit de combustible a prop de l'aeroport de Riyadh a l'Aràbia Saudita, que ahir provocava la cancel·lació de desenes de vols durant hores. I mentrestant, avui, que és l'últim dia de les eleccions a Rússia, en ple estat de nerviosisme en diversos països europeus per l'augment de les amenaces d'allò que s'anomena guerra híbrida amb el país que presideix Vladimir Putin. De tot plegat en parlarem en un dia que de seguida farem el basar de les sorpreses amb el Beurlegui. Vindrà mossèn Nin a fer l'embalat de cada diumenge. Obrirem un nou capítol de Les Incunables amb Irene Cordón i Llucia Ramis i tornarà Manuel Delgado a respondre preguntes infantils dels nens amb la secció dels Últims Salvatges. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins les dues en punt del migdia del matí. Vinga, va, que passen ara 3 minuts a les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: Vinga, a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Violeta Martos, Mireia Carolera, Mariona Martínez, Pau Bonastre, Bel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: El que us dèiem, els Estats Units alerten d'una possible escalada imminent a l'Orient Mitjà, perquè aquesta matina de la Casa Blanca ha emès un avís dirigit als ciutadans nord-americans que visquin als països de la regió per demanar-los que extremin precaucions. Donald Trump, de fet, estaria estudiant posar en marxa una operació militar contra la milícia islamista dels Houthis després dels últims bombardejos que han caigut al damunt de l'Aràbia Saudita. Els Houthis, que sabeu, són aliats a l'Iran, fa mesos que ataquen el país saudita, però aquesta setmana els atacs s'han intensificat.
2: Sí, i els missils tenien com a objectiu zones sensibles a Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita. Les explosions van incendiar un dipòsit de combustible a prop de l'aeroport de la ciutat que va crear una gran columna de fum. De fet, un dels portaveus del govern saudita va assegurar que l'exèrcit del país havia interceptat un míssil balístic. La situació ha anat pujant de to les últimes setmanes a mesura que la milícia islamista ha anat guanyant terreny. Els Houthis s'han fet amb el control de zones costaneres del Mar Roig, al Iemen, i també de diverses illes de l'estret de Bab el-Mandab, el que ha afegit encara més pressió al subministrament de petroli. Les tensions de les últimes hores haurien obligat a Donald Trump i el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, a retallar l'estada del cap de setmana. Tots dos han aterrat a Washington aquesta matinada. Davant l'amenaça d'un possible atac, el govern del Iemen hi ha sortit a condemnar els bombardejos sobre l'Aràbia Saudita. En un comunicat ho qualifiquen de violació flagrant de la sobirania del país i asseguren que donaran suport a qualsevol mesura que els saudites emprenguin.
0: I encara sobre els conflictes al Pròxim Orient, aquesta matinada el cantant Ed Sheeran ha hagut de sortir al pas després de l'intent de boicot de la seva gira. Sabeu que aquesta setmana es va expulsar un dels taloners de Sheeran, el raper Macklemore, després que va cridar una consigna a favor de la llibertat de Palestina. Ara Ed Sheeran reconeix que ha comès errors i diu que la situació a Gaza és injustificable.
2: Sheeran s'expulsa la responsabilitat del cessament del taloner i en culpabilitza la promotora dels concerts. El cantant nord-americà va publicar fa uns dies un comunicat a Instagram que no va servir per frenar la llau de crítiques. De fet, un per un van anar perdent tots els taloners de la gira pels Estats Units. Aquesta matinada ha actuat per primera vegada després de la polèmica en un concert a Filadèlfia i abans de començar a cantar ha volgut donar explicacions al seu públic.
3: Intento no ser comentarista polític perquè vull que la meva música giri al voltant de la unitat, no de la divisió, però aquesta és una qüestió humanitària i ja no puc amagar el que sento. El que va passar a Israel el 7 d'octubre va ser horrorós i va greujar segles de patiment jueu. El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat, i la pèrdua de vides civils.
2: Les explicacions de Sheeran, però, no han acabat tampoc de convèncer les desenes de manifestants pro-Palestina que s'han aplegat a les portes de l'estadi.
0: 7 i 6 minuts, més enllà d'aquesta qüestió, avui aterren a Catalunya, Barcelona, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per donar el tret de sortida al curs polític al país. Sánchez ho farà a la tradicional Festa de la Rosa socialista que se celebra a la Pineda de Gavà, com és habitual, i Feijóo ha triat Badalona per fer un acte al costat de Xavier García Albiol. El desembarcament dels dos principals líders espanyols a Catalunya arriba quan tot el debat polític a Espanya passa gairebé de manera exclusiva per la crisi a Ceuta.
4: A aquestes últimes hores, l'enfrontament entre socialistes i populars per com s'està gestionant la crisi humanitària a la ciutat autònoma ha pujat de to, arribant fins i tot a les desqualificacions personals. Així se les han tingut la secretària d'Organització del Partit Socialista, Rebeca Torró, i el secretari general dels Populars, Miguel Tellado.
5: Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
6: Echarle la culpa a las comunidades autónomas y dejarlas solas es su patrón de conducta, porque es un presidente cobarde. Y Sánchez ahora lo que pretende es esperar a que escampe. Qué indecente.
4: En aquest sentit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, denuncia que PP i PSOE decideixin venir a Catalunya a tirar-se els plats pel cap i a la converteixin en un camp de batalla.
7: Un dirà que tot va malament, l'altre dirà que tot va bé, un li dirà de tot a un altre li dirà de tot a l'altre. Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals.
4: El PP, per cert, ha tornat a citar al Senat per segona vegada els ministres Álvarez, Marlaska i Robles perquè donin explicacions de la crisi Ceuta.
0: I mentrestant, sobre el terreny, 7 setmanes després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta, avui les autoritats tornen a estar especialment pendents de la frontera, i és que tant la policia espanyola com la Guàrdia Civil i el CNI estan en alerta per una nova crida a la mobilització cap a la ciutat. Els missatges haurien corregut per diversos comptes de les xarxes socials al Marroc.
4: alguns perfils han publicat una convocatòria de marxa popular per avui per reclamar l'alliberament de Ceuta i també Melilla. Ara bé, no està clar que aquesta marxa vulgui repetir una entrada de milers de persones com la que es va viure el 30 i 31 de juliol. A tot això, ja fa dos dies del trasllat dels migrants al campament ubicat al port de la ciutat autònoma que ha organitzat el govern espanyol. I ara molts ceutins denuncien que l'acollida dels 1.700 migrants a aquesta nova ubicació gairebé no ha tingut impacte als carrers i platges perquè hi continuen malvivint centenars de persones. Tot i així, està per veure si el nou campament podrà seguir actiu. És que l'Audiència Nacional ha admès a tràmit un recurs del Sindicat Unificat de la Policia Espanyola que demana desmantellar-lo. Diuen que és una infraestructura especialment sensible que comporta riscos tant per la ciutat com pel personal que hi treballa.
0: Mentrestant, a casa nostra, Barcelona tindrà a partir de l'any que ve una xarxa de supermercats assequibles, públics. L'alcalde Jaume Collboni ho anunciava ahir des de Nova York, on es va reunir amb el seu homòleg Zoran Mamdani. De fet, és un projecte que imita la idea de supermercats públics impulsada a la capital o una de les grans ciutats dels Estats Units. Serà comerços on, teòricament, s'hi podrà comprar producte fresc a bon preu i estaran dirigits a la població més necessitada.
4: A Barcelona, el primer obrirà al barri de la Marina, del Prat Vermell. Serà un local a un edifici municipal i estarà gestionat per una ONG. Amb aquesta aposta, Barcelona segueix les passes de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran l'any que ve. L'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ho va explicar ahir precisament des de la ciutat nord-americana.
1: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: A Nova York, els supermercats públics oferiran productes bàsics i saludables com fruites, verdures, ous o llets amb un 30% de descompte finançat pel mateix ajuntament.
0: Però una de les grans preocupacions a Barcelona és la crisi de l'habitatge. Ahir a la tarda el sindicat de llogateres va convocar una protesta al carrer Mallorca, el número 243. En aquest edifici hi ha quatre veïns que corren el risc que no el renovin el contracte de lloguer després que el bloc ha passat per diversos fons d'inversió.
4: Més de 200 persones van participar a l'acte en suport als veïns afectats. Una de les veïnes va explicar com la propietat ha anat canviant de mans els últims mesos.
8: Fa dos anys ho va comprar una gestora de patrimonis, que és un fons d'inversió nostrat, i ens va dir que no ens renovaria els contractes i que ens faria a tots a fora. El que va passar és que van revendre tots els pisos a un altre inversor i aquests inversors el volen revendre a uns altres. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
4: Quan la nova propietat va adquirir l'edifici, vivien 9 llogaters, ara només en queden 4, dos dels quals fa més de 25 anys que hi viuen. Per això, des del sindicat de llogateres insisteixen en la necessitat de posar fil a l'agulla per acabar amb l'especulació immobiliària.
0: I encara a Barcelona un parell de punts. Un altre dels debats oberts és l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè avui al migdia es reactiven les protestes dels que estan en contra de la nova terminal. La manifestació d'avui arriba després que el Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana una inversió de 1.760 milions d'euros per ampliar l'aeroport del Prat. Mentrestant, aquesta protesta, que complicarà la mobilitat a Barcelona en el dia que avui ja es veu afectada per la cursa de la Mercè, que arrenca a 8:45 del matí i que obliga a tallar des de primera hora molts dels carrers de la capital.
4: Aquest any el circuit de 10 quilòmetres comença al carrer Aragó, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Pau Claris i acaba a la plaça Catalunya. A banda de la zona de sortida i arribada, aquest matí no es podrà circular per diversos carrers propers al Passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf, el Paral·lel i la Ronda Sant Antoni. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana fer servir el metro per moure's pel centre de la ciutat.
0: I abans dels esports i del temps, un apunt en plana cultural. Avui s'estrena a Donosti, a Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, La Bola Negra.
9: T'has presentat socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola Negra.
0: La pel·lícula que l'Acadèmia Espanyola ha decidit enviar cap als Oscars de Hollywood és la representant espanyola. Divendres que ve arriba als cinemes, però abans farà parada al Festival de Donosti. És el primer cop que es projecta a l'estat espanyol. Recordeu que La Bola Negra ha rebut una pluja d'elogis a festivals com Cannes o Toronto. Més enllà d'això, en els esports, el Barça marxa cap a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries després de guanyar el Sevilla 1-3 altre cop amb un Rafinha absolutament estratosfèric.
11: El brasiler va fer un hat-trick que va servir per capgirar l'1-0 inicial dels sevillans a la primera meitat. Rafinha ja havia igualat el marcador abans del descans i ho va rematar a la segona quan l'equip, per cert, va millorar substancialment. Lamine Yamal va donar dues assistències i Livakovic va debutar sota pals. La mala notícia va ser la lesió muscular de Christensen. Abans que el Barça s'imposés a Sevilla, la junta de Laporta va superar plaça. La mala notícia va ser la lesió muscular de Christensen. Abans que el Barça Barça s'imposés a Sevilla, la junta de Laporta va superar plàcidament tots els punts de l'assemblea de compromissaris, entre els quals l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de 300 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou. En la mateixa assemblea, Deco va anunciar les renovacions de Rafinha Bernal i de Xavi Espart. El Barça, que ha dormit 6 punts per sobre del Madrid, que avui té derbi contra l'Atlètic de Madrid a partir d'un quart de 5 de la tarda al Metropolitano i en directe a RAC1. A Girona, un Girona de més a menys va superar el Cádiz 1-2 amb gols de Benat i Carles Pérez a la primera meitat. Avui, Sabadell-Oviedo a les 2 del migdia. I en bàsquet, a les 7, assiste a Joventut Barça, final de la Supercopa ACB a Badalona. Ahir van superar el Baskonia i el València, respectivament.
0: I pel que fa al temps, un minut i un quart de 8 del matí, què és el que ens espera aquest diumenge i, de fet, a les pròximes hores, Abel?
10: Doncs mira, una mica més de calor, però ara convé abrigar-se, eh? Com aquestes últimes matinals, aquests últims dies, aquesta hora, doncs, sobretot a l'interior, l'ambient és una mica fred, malgrat en alguns casos tenim algun grauet més que ahir, però bé, en general, ara mateix, de 12 a 17 graus a l'interior de Catalunya, entre 5 i els 10 als valls del Pirineu, 19, 21, 22 a la costa, però al migdia sumem un parell més de graus, sobretot en comarques interiors. Ja serà més fàcil arribar a acostar-nos, arribar als 30 graus. Ahir vam arribar als 32, 33 en alguns sectors de l'Ebre. Aquí avui ja podem fregar o arribar als 35. En general no pujaran tant les temperatures, però sí que amb més calor, amb un temps estable absolutament avui i també els pròxims dies. I atenció, demà, aquests últims dies de l'estiu, dimecres entrem a la primavera, a la tardor, doncs aquests últims dies de l'estiu marcats per les altes temperatures, que arribaran demà als 35 o 36 graus cap a la Vall de l'Ebre.
0: 15 segons i un quart de 8.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis.

0: FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Via Lliure amb Xavi Bundó.
5: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per felicitar persones que tenen noms curiosos, singulars, però que, en tot cas, no formen part del santoral. Avui és diumenge, dia 20 de setembre. A qui toca felicitar?
6: Avui és Sant Eustaqui de Tessalònica, que va viure a Constantinoble durant la segona meitat del segle XII. Eustaqui és un nom d'origen grec que està format per eu, que vol dir bé, i estaquis, que és espiga. Per tant, seria alguna cosa com aquell que és ben plantat.
5: Un ben plantat?
6: Sí.
5: Eustaqui.
6: Està prou bé.
5: Ai, no hi ha... Vaja, no diria que no hi ha masses homes que es diguin Eustaqui o Eustaquios a Catalunya.
6: És allò
5: però
6: que l'IDESCAT no
5: té
6: ni un.
5: Ni un,
6: d'Eustaqui
5: eh?
6: Ni un. Però sí que n'hi ha en la forma en castellà, que és molt més comuna, no? Eustaquio, n'hi ha 129, però és un nom que sí que s'ha anat perdent moltíssim. Pràcticament tots són nascuts abans de l'any 1990. Uf. I hi ha 52 dones que es diuen Eustaqui.
5: Per tant, això vol dir que fa gairebé 40 anys que no hi ha nous Eustaquis, Eustaquios a Catalunya.
6: Així és.
5: Va, en tot cas, els que hi són, felicitats des d'aquí. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
6: Avui ens fixem en un nom d'aquells que està en auge ara mateix, nom de nena, que és Eira.
5: I tant!
6: Que és com diu, es diu, per cert, la filla de l'Edo de Batlle i la Carla Meléndez.
5: Sí, senyor.
6: Per tant, des d'aquí, una abraçada per tots. Pel que fa a l'origen del nom, Eira ve de la mitologia nòrdica, on existeix la deessa Eir, que està relacionada amb la pau i amb la curació.
5: Per tant, és un nom nòrdic. Mm-hmm. Amb auge, ens deies, quantes dones hi ha a Catalunya, o noies o nenes, que es diguin Eira?
6: Més de 300, 359 concretament. El nom es comença a posar a la dècada dels 80, però el pic el trobem de forma molt recent, entre els anys 2020 i 2025, quan es posa 156 nenes. De fet, el 2025, que és de l'últim que tenim dades, Eira va ser el lloc 106 entre els noms de nena més posats, per tant, prou amunt.
5: Doncs encara que avui no sigui el santoral, felicitats a aquestes Eira de Catalunya, a la filla de l'Edu i la Carla, des d'aquí, i felicitats també als Eustaquios i Eustàquies, els pocs que hi ha, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
6: Fins ara.
5: Va, anem a escoltar Somnis i Malsons dels oients del Via Lliure.
4: Somnis i Malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.
7: Hola, bon dia. Doncs jo avui he somiat que s'inundava tot el poble i visc en un poble que fa bastanta pujada i que jo m'escapava de totes aquestes inundacions a l'últim segon. No és el primer cop que tinc aquest somni, sinó que és recurrent. El que passa que el tinc i em genera moltíssima, moltíssima ansietat.
4: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.

0: Els millors del món.
1: Vinga, hora de fer una volta al món per buscar els millors músics, els millors intèrprets que hi ha al planeta, siguin joves, veterans, gent d'aquí, gent de fora, un autèntic mapa mundi de l'excel·lència musical. Hola, Víctor Vives, bon dia.
2: Hola, bon dia, Bundó.
1: I avui qui toca?
2: Una soprano russa nacionalitzada austríaca que es considera l'actual prima dona de l'òpera per antonomàsia.

0: Mare de Déu, senyor, quina veu, tu. Qui és?
1: Anna Netrebko té 54 anys, ve d'una família de classe treballadora i, de fet, explica que en els primers anys de formació musical vivia amb molt pocs recursos. Mentre estudiava cant al conservatori, feia feines de neteja al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg.
0: Increïble.
1: Sí, d'aquesta manera, a més de guanyar un sou, podia escoltar els assajos i les funcions dels grans solistes russos. Pocs anys després, Anna Netrebko ja despuntava i va guanyar un prestigiós concurs líric, es veu que el director d'aquest teatre li va fer un comentari en broma, tipus, així que més d'escombrar cantes. El cas és que ell mateix, bromes a part, va donar-li l'oportunitat de debutar amb només 22 anys en un dels papers principals de Le Nozze di Figaro. A partir d'aquest moment, Netrebko començaria una carrera meteòrica que l'ha portat pels escenaris més selectes del món. Ha interpretat grans rols protagonistes i ha acaparat l'atenció del públic, entès que, més que escollir tal òpera o tal altra, el que fa és, igual com passava amb la Cavaller, anar a veure la Netrebko.
0: Doncs ara mateix una de les primadones principals del planeta, russa, Anna Netrebko. Què diries o què s'explica que la fa una de les millors del món?
1: En destaquen sobretot la presència escènica. No és només que tingui una veu reconeixible pel timbre i la projecció, sinó que té una gran personalitat a l'hora de construir els personatges d'òpera. Un interès per la interpretació que li veia de petit, es veu, quan Netrebko volia ser actriu de cine.
0: Doncs aquesta és la veu meravellosa d'Anna Netrebko, una prima dona russa, una de les grans del món, que no sé si la podrem veure a Catalunya.
1: Doncs mira, després de 5 anys torna al Liceu per protagonitzar Aïda. Té 4 funcions entre la setmana entrant i l'altra, i a més, el març de l'any que ve, ha d'oferir un recital també al Gran Teatre.
0: Doncs els fanàtics, apunteu-vos-ho perquè no us ho heu de perdre. Gràcies, Víctor. Fins la setmana
1: ara,
0: que ve.
1: Bon dia.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 20 de setembre. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 20 de setembre?
2: Anem fins al 20 de setembre de 1966. Ara fa 60 anys.

0: És una d'aquelles grans balades del món del metal o del heavy, d'aquesta banda que es deien Extreme, o es diuen, no sé si encara funcionen, aquest More Than Words, avui fa, no crec que faci 60 anys de la cançó, perquè vaja,
1: no és tan antiga.
0: D'acord.
1: Fa 60 anys del naixement del guitarrista de la banda i autor d'aquests acords, el Nuno Betancourt. Ha nascut a les Açores. Amb només 4 anys, la seva família va mudar-se a Boston, als Estats Units, i en 18 anys va conèixer el cantant Gary Cherone, i aquest li va proposar formar part de la banda. Betancourt va decidir emprendre una carrera en solitari sense massa èxit l'any 96, i el grup es va dissoldre. Anys després es van tornar a reunir i encara estan en actiu, però mai més han aconseguit l'èxit que van obtenir amb aquest More Than Words, que va ser número 1 mig món, i on la guitarra acústica de Betancourt hi tenia un protagonisme absolut.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit de gaudi, no?, de celebració, o potser de feina, potser purament laboral, i per ells és una hora intempestiva, i és plàcida per aquells que tot just us esteu despertant a aquesta hora, potser només amb un ull obert i encara sota les flassades del vostre llit, i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir d'aquesta penúltima setmana de setembre. Doncs bé, per uns i pels altres, és aquesta mena de xoc de civilitzacions, els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir. Nosaltres és el moment que ens agrada aprofitar, perquè aquesta hora és especial, és màgica, a desplaçar-nos a un raconet molt especial, molt significatiu de la geografia radiofònica d'aquest país, que és un carreró empedrat, l'últim o un dels últims que queden al nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga al darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera l'Albert Beorlegui. Com estàs, Beorlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Bundó. Què tal? Com estàs?
0: Fantàsticament, fantàsticament. Sí. Escolta, per fi has notat una mica... Has notat una miqueta en algun moment d'aquesta setmana la presència de la teva estació preferida.
1: Sí, home, s'ha començat a notar perquè també els que ens llevem d'hora també notem com a poc el dia també es va escurçant i allò que semblava, diguem-ne, radiant a quarts de set del matí, ara ja no ho és tant, ara. Ja continua, ja la foscor comença a dominar, diguem-ne, el dia. I això és fantàstic, em sembla que, ostres, abans el canvi climàtic i tot aquest discurs apocalíptic que malauradament tenim a sobre, però quan les estacions estaven molt més marcades que no pas ara i a l'estiu durava el que durava estiu i la tardor durava el que durava la tardor, doncs clar, era molt maco contemplar aquesta transició, que encara es produeix perquè ara més, ja no només són que els dies són més curts, en què hi ha, bueno, elements del temps més inestable, sinó també, per exemple, que hi ha unes postes de sol extraordinàries.
0: Ai, sí.
1: Poca gent s'hi fixa en això, però la tardor són les millors postes de sol de tot l'any.
0: Són precioses.
1: No sé exactament per quin motiu es dona, però són postes de sol d'aquelles que veies només a les pel·lícules de Lo que el viento se llevó, no? Allò de adiós pongo per testigo de que jamás volveré a passar. Doncs aquest tipus de postes són les que només es produeixen en aquesta època. I això per mi és fantàstic, clar que sí.
0: Bueno, escolta, anem a llegir algunes cartes dels oients, Albert.
1: Sí. Mira, són dues cartes que ens arriben del mes de juny, per tant, ja hem avançat considerablement la lectura de les cartes. La primera ens arriba des de Falset, des de Tarragona, ens la signa la Montse Aragonès, i de dins extraiem doncs, una carta amb una postal, doncs mira, de Siurana, un detallet, us adjunto aquesta postal d'un bonic lloc del Priorat, per si us animeu a visitar-lo aquest estiu. Us desitjo a tots que gaudiu d'unes merescudes vacances, bon estiu a tots, la Montse, i així quatre vistes magnífiques de Siurana. I llavors una carta macanoscrita que podem llegir el següent, Falset, 12 de juny del 2026. Benvolgut, Sabi Albert. Us escric de nou per posar el meu granet de sorra i que no s'activi el pluricocat, tal i com ho veu comentar el programa del 7 de juny i que arribem sense ensurts a final de temporada. Us segueixo cada diumenge i la veritat és que és un veritable plaer escoltar-vos. És començar el diumenge amb una barreja de sensacions i estats d'ànim engrescadors. Gaudeixo de les explicacions que feu en cadascun dels programes, especialment vull dir-vos que la E d'esmorzar i la C de cobdícia em van agradar molt. Vull comentar-vos també que vaig escriure una primera carta, una postal, per felicitar-vos el Nadal, que es va llegir l'11 de gener passat en el programa P de Paó, però no he rebut resposta.
0: Ep.
1: Caram. No poso en dubte que fos enviada. Efectivament, ara consultarem els arxius a veure quan va ser enviada aquesta Nadala. Us ho comento per si ha estat retornada per alguna errada a l'adreça o de mateix correus. La poso de nou en el remitent. Felicitats un altre cop per al programa Via Lliure i llarga vida al Besar. Rebeu una cordial abraçada. La Montse Aragonès de Sa Falset. Doncs mira, ara mateix, perquè tinc l'arxiu aquí al davant, i ara t'ho miraré mentre mirem de...
0: Oita, quin arxiu. És que de veritat, el Beorlegui té aquell arxivador fantàstic. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, amb els ditets. No hi ha aquí, no hi ha base de dades, No està entrant a un ordinador, un Excel.
1: Tot això...
0: És que és increïble.
1: Mira, ja ho sé.
0: Beorlegui, efectivament... és que has nascut en una època tan equivocada. O sigui, haguessis estat tan feliç un segle enrere.
1: No, dos. Jo diria que sóc més propi de la il·lustració. Efectivament, va ser enviat el 12 de gener.
0: Sí.
1: I veig que aquí... Bueno, a veure, a la remitent ens va posar el número, però no ens va posar el pis.
0: Ah!
1: No es va posar el pis de i la porta que... A veure, no sé, Poder és això, També
0: ser,
1: veig que la... Sí, també veig que la... Ella viu en un carrer que va posa amb la C, però crec que és amb la Q, Però vaja, jo diria que, a veure, un carter una mica espavilat, jo em sembla que se n'haguera pogut en sortir perfectament, eh? Doncs no obstant, ho acabaré de revisar, però, vaja, lamentem molt, perquè, clar, normalment alguna carta sí que se'ns via, se'ns retorna, perquè a vegades falta l'adreça, o perquè a vegades que si jo ha estat retornada, no? Però sempre són les excepcions. I lamentem que aquesta oient, la Montse Aragonès, no hagi rebut
0: la
1: corresponent, però vaja, ara ho tornem a mirar,
0: ja
1: vull dir que cap problema, clar que sí.
0: I la segona carta que deies també és del mes de juny?
1: Mira, la segona carta ens arriba des de Tarragona, perdó, des de Terrassa, ens l'envia el Xavier Romero, i d'aquí ens extraiem una carta que aquí, mira, aquesta sí que és manuscrita, i podem dir el següent: benvolguts a Xai Bundó i Albert Biorlegui. En primer lloc, he de dir que les dues vegades que he rebut la resposta a l'Albert m'ha fet molta il·lusió per dos motius. Mira, aquest sí que ha rebut resposta. El primer, principal, perquè s'ha pres el temps d'escriure'm, i el segon, perquè vol dir que de vegades Correus funciona.
0: Veus?
1: En segon lloc, escric aquesta carta perquè en el moment en què l'escric comencen a sonar les alarmes del Pluricocat. Caram, veig que realment el tema del comentari que vam fer va despertar una gran ansietat.
0: Haurem de canviar-ho, perquè portem tant de temps parlant del Pluricocat i ara el que es porta és les alert Plurico.
1: Sí. Clar, però a diferència, el Pluricocat sí que és una alarma de veritat.
0: Exacte. Vols dir
1: no
0: que les alert
1: no,
0: comentari.
1: Això mateix.
0: No. Endavant.
1: En segon lloc, no volem frivolitzar,
0: no,
1: però
0: no.
1: Sí que a vegades... bueno, en fi.
0: Sí, sí.
1: En segon lloc, escric aquesta carta perquè en el moment que l'escric comença...
0: Vaig a traduir la situació que s'acaba d'esdevenir, que és que Albert Biorlegui, vull recordar que viu al Vallès Occidental, en el qual en els últims dies s'ha fet una sèrie de moviments i s'han produït unes situacions, com per exemple la cancel·lació de classes un dia que crec que tècnicament no va ploure ni una gota a Sabadell.
1: Correcte.
0: Fins aquí.
1: Era el segon dia. O sigui, el primer era festa, era el primer dia de classe, el tercer dia es va anul·lar per les pluges, el quart dia van fer classe allò per dissimular, i el cinquè era la Diada Nacional, vull dir que realment va ser una cosa rodona. En tercer lloc, m'agradaria saber si l'Albert, algú de l'equip del Via Lliure o algun oient té registrades totes les pel·lícules que l'Albert ha anat relacionant amb els temes de la secció. No, podem dir que no. Si fos així, estaria molt bé penjar-les a la llista en algun lloc perquè les poguessin consultar. I finalment, crec que seria molt divertit que un cop l'any el Sant i el Malcolm fessin la secció del Bazar de les Sorpreses.
0: Jo no crec que sigui bona idea, sincerament.
1: Que l'Albert fes la secció dels Il·lustres Exagrats. Jo tampoc no penso que sigui bona idea.
0: Jo, és que l'Albert... Primer, cadascú ha de saber fer el que fa. El Biorlegui, jo, criticant a gent, és que no el veig. És un tipus que no pot criticar ni algú que tècnicament sigui el tio més dolent del planeta. Perquè és un home sense crítica, sense capacitat de... No crítica, capacitat de crítica en té molta. El que no és criticón. I llavors jo no el veig fent el paper. I els execrables, posant-se així una mica tendres com es posa l'Albert, tampoc ho acabo de veure. Per tant, cadascú que es quedi a casa seva i Déu en la de tots.
1: Això mateix. I llegeixo la carta, us imagineu l'Albert dient parolotes posant hip-hop?
0: No.
1: Si algun cop ja s'ha fet, oblideu el que acabo de dir.
0: No.
1: Llarga vida al Besora de Sorpreses, doncs mira, el Xavier Romero des de Terrassa.
0: Tant el Xavier com la Montse, em sembla que m'has dit, que escrivia des de Falset.
1: Sí.
0: Gràcies, evidentment.
1: La Montse Aragonès, sí.
0: Exacte. Gràcies per escriure'ns i, evidentment, tots els oients que seguiu escrivint, seguiu fent-ho, per així ens evitarem un és alert o un pluricocat o el que sigui. En l'adreça habitual, el Via Lliure, el Besora de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 4, 77, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. El compromís sempre és el mateix, que és llegir-les totes en antena per ordre i respondre-les. En aquest cas, el Biorlegui ho farà ell mateix personalment als seus remitents. Va, anem cap al Biorlegui Express, que el tinc allà ben lluent, amb bandereta. A veure aquestes...
1: Avui és fàcil.
0: Blau.
1: No és Itàlia.
0: Això sí, ni Anglaterra, ni Estats Units. Blau, blanc i vermell és una de les banderes, de fet, més famoses del planeta. Això vol dir que anem cap al país de la liberté, l'égalité, la fraternité. Anem cap a França,
1: Efectivament, anem a la capital, a París, i més concretament al 13è districte, al barri de Tolbiac, vora el sud de la ciutat, on hi ha una de les diverses seus de la Biblioteca Nacional de França. La institució va néixer l'any del senyor del 1400.

0: aquí haurien de posar-hi 6 en 1, eh? També t'ho dic, eh?
1: Sí, aquí una mica de...
0: També et diré que aquesta cosa que fas tu de tenir permisos especials, sí, no ho entendré mai, eh? O sigui, perquè un tio de Sabadell, jo la veritat, anar demanant permisos especials a París...
1: Escolta,
0: què?
1: Xavi, jo no faig res, jo només ensenyo les credencials al programa i em diuen, endavant, endavant, sí,
0: endavant.
1: Via lliure de Barcelona, endavant, endavant.
0: Que són russos, ara.
1: Bueno, mira, gota.
0: És preciós, gota, eh?
1: Mira, guaita quants llibres que hi ha aquí.
0: Quina passada. Quina passada.
1: Sí, sí, aquí només hi poden venir els estudiosos,
0: sí,
1: amb el terra aquest de fusta, jo digue que atorga una certa sensació de classe,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de distinció. A mi sempre em ve el curt, ara aquell del Mr. Bean, no te'n recordes, aquell del manuscrit,
0: sí,
1: que acaba espatllant un manuscrit i li acaba posant típex.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: És un curt, diguem, no molt divertit, però que fa patir molt, eh? Mira, fa uns quants mesos, en aquesta sala, passat 2 de febrer, François Piaguat, que és conservador d'aquesta biblioteca, uh-huh, abans dels manuscrits anònims i a punt de jubilar-se, va obrir un quadern molt senzill, de només 44 pàgines, sense títol, i que encara no estava catalogat. Eren unes partitures musicals molt antigues que havien pertangut a una noia que es deia Marie-Louise Philippe de Bonniers, filla del duc de Wins, i que presentaven diverses particularitats. Les claus de sol, que és aquell tip, bueno, el símbol, diguem-ne, suprem de la música, no, la clau, sí, de sol, estava com molt arrodonit, s'inclinava lleugerament cap endavant, i la clau de fa estava escrit en un sentit invers a la manera de ser francesa.
0: Mm-hmm.
1: I clar, això va estranyar molt, diguem-ne, aquest conservador. I va fer les consultes pertinents, experts musicòlegs, i es va saber que aquesta noia, aquesta Marie-Louise Philippe, havia pres música de la mà de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Què dius ara?
1: Sí, i havia sigut alumna de Mozart. Però no només això, les partitures eren manuscrits pedagògics, una dotzena de lliçons de composició, a banda de 7 peces per flauta i arpa inèdites que havia compost, atenció, el mateix Mozart, entre els mesos de maig i juliol de 1778. Ras i curt, van trobar unes partitures inèdites que ningú havia controlat de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: I com van acabar la Biblioteca de França?
1: Bueno, a l'acabar la Revolució Francesa, clar, estem parlant de la 1778, la Revolució Francesa pensa que és just 11 anys més tard, el 1789, a l'acabar la Revolució Francesa, les propietats del ducat d'aquesta família van ser confiscades i van anar a parar, què sé jo, doncs, aquest establiment.
0: Mm-hmm.
1: Sabem que la nena a qui Mozart donava classes va morir l'any 1796, amb 36 anys, en el seu exili a Anglaterra, però clar, al marge de les circumstàncies històriques, no cal dir que la descoberta ha conmocionat els amants del geni de Salzburg, perquè, a més, es creia que ja s'havia catalogat tota la seva obra.
0: Clar, de cop ho canvia tot, això, clar.
1: Això mateix. Les peces fins... A més, les obres dels músics antics es cataloguen, a vegades, sovint, amb el nom, diguem-ne, del catalogador. Uh-huh. Quan es parla d'una peça de Mozart, es diu sempre el Kegel. La gent, uh-huh, diu, què vol dir això, el Kegel? Doncs és el nom amb el que es numera cada una de les peces, de les composicions. En lloc de dir concert per flauta i orquestra número tal, o concert per piano o sinfonia tal, doncs hi ha el Kegel. Amb el Vivaldi, per exemple, hi ha el Riom. Uh-huh. I cadascú, per entendre'ns, té diversos elements. Les peces fins ara inèdites per flauta i arpa van ser estrenades el passat 21 de juny. Clar, evidentment, una peça inèdita de Mozart, doncs clar, es va estrenar el Dia de la Música, a la Sala Oval d'aquesta mateixa biblioteca, i bé, aquesta feliç trobada d'aquest concert per flauta i arpa, doncs ens inspira per dedicar un nou Besar de les Sorpreses, el que farà el 455, que consagrarem a un dels dos instruments pels quals es va escriure aquestes peces. Ja vam dedicar, en el seu moment, una F de flauta, de manera que avui dedicarem la secció a l'altre instrument, el de corda pinçada, amb les cordes disposades dins d'un marc triangular en què un dels costats és la caixa harmònica. Avui, doncs, la lletra A, la A d'arpa.

0: d'arpa més famosos, que és el de Georg Friedrich Händel, compost l'any 1738, en principi només per orgue, però que avui coneixem per la seva interpretació essencialment en arpa. Encara que no hi entenguem de música, i aquesta és una declaració de principis, jo diria que l'arpa és un instrument molt reconeixible en una orquestra. Dèiem ara que és de corda pinçada, és a dir, que el so es produeix per pulsació de les cordes, com la lira, no? Que vindria a ser una arpa de butxaca. La lira, en el fons, si ho pensem al concepte de la lira, és una arpa de butxaca.
1: Sí, que associem
0: sobretot a Neró, mentre Roma s'incendiava,
1: bueno,
0: Neró...
1: No deu ser més que una llegenda, no? Això, també, no?
0: Bueno, no creguis,
1: No Neró creguis, tocant la lira mentre s'incendia Roma, bueno, no ho sé.
0: El que s'ha qüestionat sempre és que Neró, diguem-ne, aconsegués els cristians i que fos ell el veritable causant de l'incendi de Roma. Roma es va cremar de manera fortuïta, però Neró, a més, volia destruir Roma perquè volia construir la nova ciutat, i va, pam, llavors va culpabilitzar els cristians. Però això, sí, és veritat que això de la lira no deixa de ser, diguem-ne, una certa llicència que ens va molt bé, també.
1: Vull dir que
0: la lira, recordem, la lira és l'instrument que toca la seva gran Satòrics, el bar de l'Astèrix i l'Obèlix, que sempre acaba, diguem-ne, amordaçat al final de cada història.
1: L'acaben penjat d'un arbre sempre, això és així.
0: Però jo diria que l'arpa l'associem sobretot a dos conceptes. Un, el del flashback.
1: És veritat, aquest efecte, quants cops s'ha fet servir, quants cops l'hem sentit per dir gling, gling, gling, gling, per un salt del temps, és un flashback i a vegades és un cap endavant, també, segons com, no?
0: Sí, llavors és un flash forward, llavors, el flashback és enrere i el flash forward endavant, És un recurs, o si volem ser més pedants, l'analepsi o la prolepsi, en concepte cinematogràfic, Bé, és un recurs sonor molt característic de temps pretèrits que aboca, doncs, això, no? Aquest efecte típic de tirar enrere i que s'acaba, llavors, a convertir en paròdia.
1: M'encantaria...
0: O sigui, ja quan sentim això...
1: Sí, ara ja és broma, ja. Però en el seu moment tenia la seva utilitat purament funcional. Clar. El que passa és que jo sempre m'he fet la pregunta quin asso s'ho va inventar. Perquè per què utilitzar un arpa per dir... Compte que això no és el mateix temps que el que estem explicant. Hosti, el primer que ho devia utilitzar és el que realment té el mèrit. Però bueno.
0: Brillant, això mateix. Hi ha una altra associació de l'arpa, que és la música que deu sonar segurament al cel.

0: Sí, que això també és un cliché, no? Beorlegui, la música... Sí. Abans ho deia jo, no? Aquesta idea de la música celestial, però tampoc no tinc una explicació de per què se suposa que l'arpa és la música que sona a les alçades celestials.
1: Home, possiblement perquè és impossible tocar-la amb violència, a diferència d'altres instruments com el piano, el violí, en què pot haver-hi, diguem-ne, un fortíssimo, l'arpa, per molt forta que la toqui, sempre sona, diguem-ne, com molt lleugera, no? I també és una imatge, com deies, arquetípica, no? Entre núvols ben esponjosos, una porta amb una reixa, al costat Sant Pere, amb les claus envoltat d'angelets i querubins, que van tocant l'arpa en un lloc plàcid i tranquil. Home, potser un pèl avorridot i tot.
0: Sí, sí, sí. Vols dir que hi ha gent, hi ha gent que si es troba aquesta imatge diu, escolta, jo me'n torno avall.
1: Saps? Bueno, una mica...
0: Tota l'eternitat així, no, no fotem.
1: Sembla que no podrem, Aquesta idea d'associar el cel amb l'arpa ve donada, evidentment, per al so eteri i suau de l'instrument, però també per tradició religiosa, perquè el llibre de l'Apocalipsi es menciona en diverses ocasions, la més famosa de les quals, quan l'anyell agafa el llibre dels 7 segells i els 24 ancians es postren davant d'ell. Cada un té una arpa i unes copes d'or plenes d'encens. Per tant, doncs, és una imatge que ja ens ve de, diguem-ne, de la Bíblia, dels textos sagrats. I, de fet, a l'Antic Testament tenim a David, el rei d'Israel, recordem, el que va immortalitzar Miquel Àngelo, el pare de Salomó, el de les mines, que s'associa amb un quinor, que era una mena d'arpa per calmar els turments del rei Saül. I l'arpa també la trobem a Egipte, en un cant certament extraordinari, el que porta per nom el cant de l'arpista.

0: Què és aquest cant de l'arpista que dius? I què és que el fa especial? Què és que el fa significatiu?
1: Mira, jo vaig descobrir, sent molt jove, quan vaig fer un parell de cursos d'egiptologia, sí. I va ser de les coses que més em van quedar gravades. És un poema egipci, aquest cant de l'arpista, un poema egipci datat de fa 4.500 anys, per tant, estem parlant, diguem-ne, de 45 segles, que es va trobar a la tomba d'un faraó anomenat Antef i que es diu així perquè està escrit aquest poema al costat de la imatge d'un arpista i és un cant a la vida, una mena de carpe diem en versió, diguem-ne, egípcia, escrit, doncs això, fa 4.500 anys. Entre altres coses, diu així, posem una mica de música...
0: A veure...
1: Una generació passa i una altra perdura des del temps dels avantpassats. Els déus que s'han manifestat en altres temps descansen en les seves piràmides. Els nobles esperits estan sepultats. Què ha estat d'ells? On són les seves tombes? Els seus murs han caigut. Ja no existeixen les seves obres. És com si mai haguessin existit. Així doncs, mortal, alegra el teu cor. Posa mirra sobre el teu cap. Vesteix-te de fines vestidures, perfuma't amb olis exòtics propis d'un déu. Multiplica els plaers, transcorre feliç el dia i no defalleixis perquè mai ningú s'ha pogut emportar res d'aquest món i mai ningú hi ha tornat.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Què et sembla, noi?
0: Però això deien els egipcis. Fa 4.500 anys dient viu la vida, nano, viu la vida.
1: Ui, sí, ara anem entusiasmats ara amb les meditacions de Marc Aureli perquè parla d'això i els trobem a la secció de creixement espiritual a les llibreries.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: On dia tu que la història de l'humanitat té això, Vull dir que jo quan penso en els informes PISA dic, ostres, per favor, per què no ensenyen això a les classes, no? Vull dir que... En fi, les arpes no només evoquen eternitat o transcendència, també poden ser el símbol d'identitat nacional. I el gran exemple, evidentment, és Irlanda.

0: Home, sens dubte, és el símbol nacional irlandès i que, a més, el trobes a tot arreu. Fins i tot en el logo d'una companyia aèria de baix cost.
1: Sí, que tothom... no resulta... sí, molt barata, però no desperta molta simpatia. Tots ho sabem, això.
0: No és gaire
1: sí?
0: celestial, per dir-ho així, però vaja, sí.
1: Sí, a l'ARPA la podem trobar, tal com deies, a l'escut del país, a les monedes, a les etiquetes de la cervesa Guinness i, com deies, el logotip d'aquesta companyia low cost originària del país. Els orígens d'aquest símbol són antiquíssims i són molt curiosos perquè a la mitologia celta, el déu suprem Dagda posseïa una arpa màgica que controlava les estacions i governava les emocions humanes a través de la música. Al segle XI, el gran rei d'Irlanda, Brian Boru, va unificar el país i era conegut per ser un gran intèrpret d'aquest instrument. I aquest símbol es perpetuaria durant la colonització britànica, especialment sota el mandat de la reina Elisabet I, la filla d'Enric VIII, quan les arpes i la música gaèlica en general van ser prohibides per por que fomentessin la rebel·lió i el sentiment nacionalista. És a dir, l'arpa es va convertir en el símbol de la resistència irlandesa. I una curiositat, l'arpa que representa com el símbol nacional no apareix mai en la seva posició natural, sempre està girada.
0: A cap per avall
1: està. I això és degut... No, diguem-ne, girada, diguem-ne, horitzontalment, no verticalment.
0: D'acord.
1: I això és degut al fet de que quan es va proclamar l'arpa com a símbol nacional, per tant no fa massa anys, la Guinness, les de les cerveses, ja havia registrat aquesta mateixa arpa com el seu logotip d'identitat. De manera que la que es representa com a símbol nacional s'ha de col·locar girada, allò per no duplicar.
0: Tenia copyright, ja.
1: Això mateix, devia tenir copyright. Sí.
0: Té nassos que tot un país no pugui expropiar, en aquest cas, el logo d'una marca de cervesa, però vaja, sí.
1: La perversió del capitalisme, tu. Irlanda és l'únic país del món que té un instrument musical com a símbol nacional. I l'únic concert que Mozart va compondre per arpa, fins ara, és aquest.

0: És preciós, Burley.
1: Oh.
0: És preciós.
1: Jo, jo diria que hi ha casos a la història de l'art de bellesa absoluta. Vale? Hi ha, com dèiem abans, hem comentat el David de Michelangelo, vale? Hi ha obres de Bernini, de Da Vinci, i en música hi ha aquest concert, entre molts altres de Mozart, hi ha aquest concert per arpa que jo trobo extraordinari. Concert per flauta, arpa i orquestra de Mozart, compost a l'any 1778, una de les obres més estimades del compositor, i això que Mozart odiava tant la flauta com l'arpa.
0: No fotis.
1: I potser, sí, eren instruments que odiava. Hi ha molts concerts per piano, hi ha molts concerts per violí, hi ha moltes sinfonies, com 40, però eren dos instruments que odiava, i potser per això només va escriure aquest únic concert per arpa, tot i que per flauta en té més.
0: T'he de fer una pregunta, però perquè clar, a veure, Mozart, si només tenia aquest més l'altre que s'ha descobert, potser és que tampoc no era especialment habitual o en la tradició de l'època ni en d'altres moments que hi haguessin concerts on l'arpa sigui la protagonista. No n'hi deu haver-hi gaires, no?
1: Sí. Home, els grans solistes, evidentment, sempre són els violins i els pianos. Clar. Els anellem, però, i possiblement, sí, jo diria que concerts només per arpa, jo em sembla que n'hi ha pocs, però vaja, no sóc musicòleg, vull dir que no hi entenc.
0: Sí.
1: I, curiosament, aquesta obra que estem escoltant va ser encàrrec del duc de Guins, és a dir, el pare d'aquesta noia, de la Mary Louise,
0: de la que se li ha trobat aquest... els papers. Ostres,
1: ah, això mateix, aquest duc era un gran flautista, i la seva filla rebia classes de Mozart, i per la qual va escriure els concerts, aquests quaderns que s'han descobert fa poc, i que han estat evidentment a punt de partir la secció d'avui, però què va passar? Com sempre, o sigui, el vil metall, Mozart va complir l'encàrrec que li va fer aquest duc, però el duc es va negar a pagar-li l'import acordat.
0: Què dius?
1: Va dir, no, això t'hi has estat només 3 dies per fer-ho, que podria ser molt bé, vull dir que Mozart componia amb una rapidesa extraordinària, I després d'insistir d'una estrella ronça, el duc només li va oferir una quantitat miserable per aquest concert que Mozart va rebutjar. Mai va cobrar ni un cèntim per aquest concert.
0: Que gros.
1: Si Mozart hagués d'emportar-se, diguem-ne, una sola moneda, la més petita, a austríaca d'aquell moment, per cada audició d'aquests concerts per arpa, que era sigut una persona, diguem-ne, milionària.
0: Que fort.
1: 100 anys més tard, a l'any 1873, ens trobem amb un dels quadres més famosos amb una arpa, la Ghirlandata.

0: Ara mirarem de penjar a través de Twitter la imatge d'aquest quadre, que es diu, dius, la guirlandata.
1: Sí, la guirlandata, sí.
0: De qui és, la guirlandata?
1: Sí, es pot traduir com la dama de la garlanda i és una de les pintures a l'oli més cèlebres d'un artista i poeta britànic anomenat Dante Gabriel Rossetti, que va ser el capdavanter de la germandata prerrafaelita. Quina era aquesta germandat? Què era? Era un grup de joves pintors, poetes, crítics d'art britànics, estem parlant de mitjans del segle XIX, que es van rebel·lar contra l'art acadèmic de l'època victoriana, que consideraven tot això artificiós, repetitiu, buit de contingut, com fan tota la generació de joves respecte a la seva generació precedent.
0: Clar.
1: I que volien tornar, doncs, a la puresa, al detall, a la sinceritat de l'art italià, evidentment, i flamenc, anterior a Rafael, el gran pintor renaixentista, d'aquí el seu nom de prerrafaelita, la germandat prerrafaelita. I un dels noms més il·lustres d'aquest grup va ser, com hem dit, Dante Gabriel Rossetti, que va pintar aquesta obra, on s'hi veu una noia envoltada de dos àngels, tocant una arpa en una mena de jardí gairebé místic, transmetent aquesta bellesa idealitzada i la melancolia tan clàssiques, tan pròpies de l'autor. Va, i acabem amb cinema i amb l'arpa més famosa, la de Harpo Marx.

0: que has vist totes les pel·lícules dels germans Marx. No sé si a totes té aquest moment en què apareix Harpo i toca l'arpa una estona.
1: Sí, jo diria que, bueno, si no totes, gairebé totes, eh? Era aquell punt d'inflexió, recordem que una manera d'interludi, que era una pausa a l'humor esbojarrat i frenètic dels Marx, en què en Chico tocava piano i en Harpo tocava l'arpa. Aquí l'escoltem Harpo Marx. En realitat no es deia Harpo, es deia Arthur Marx. El nom de Harpo ve precisament per l'arpa, tocant aquest clàssic americà, que és l'Everyone Says I Love You, de la banda sonora original de la pel·lícula Plumas de Caballo, que és el seu quart film. I recordem, en Harpo va ser un dels tres famosíssims germans Marx, al costat d'en Groucho i d'en Chico, tot i que recordem que n'hi havia cinc en total, no? També hi havia en Zeppo i en Gumó. El personatge era mut, tot i que la vida real no era. Anava amb una perruca rosa, ben llampant, un claxon perseguint les noies, sí. I el nom artístic, doncs això venia de l'habilitat que tenia amb l'arpa, que havia après a tocar magníficament de manera autodidacta, així com també el piano i la flauta, i sense saber llegir partitures. És que aquests germans, més enllà de la seva vessant còmica, i en Harpo, sobretot, tenia moltes inquietuds intel·lectuals, es va convertir en un referent, sobretot, a l'intel·lectualitat americana dels anys 40, 50 i 60, va publicar la seva autobiografia, que es deia Harpo Habla, i que publicada al nostre país, i que explicava la relació que teníem intel·lectuals i artistes de l'època. I realment és una vida apassionant, perquè realment aquesta gent es van forjar, es van foguejar al teatre i van acabar, tal i com deia Groucho Marx, escalant els cims més alts de la misèria, no? Vull dir que, doncs, aquesta és la idea dels Marx.
0: Què recomanes? Alguna pel·li?
1: Sí, home, la més famosa, evidentment, Una noche en la òpera, sí. Que les trobareu a Filmin, tot i que també té d'altres, sobretot a l'etapa de la Metro, 35, 36, 37, i l'última, la Paramount, sobretot a Sopa de Ganso, sí. Que aquesta és de Paramount, i no, tot i que no sé quina plataforma es pot trobar ara.
0: Doncs deixarem aquesta col·lecció d'arpes que té el Beorlegui aquí al Bazar de les Sorpreses, a l'interior, que no les toqui ningú perquè són molt delicades. Com sempre, un gust, Albert, les deixo acabant de netejar, perquè és una, sí. És un instrument de difícil neteja, entre les cordes, els relleus, tot això no és tan fàcil de netejar i fa bastanta pols. Una abraçada, Beorlegui.
1: Neteja i molt, sí. Difícil d'execució, també.
0: Això també.
1: Vinga.
0: Massa cordes, té. Gràcies, Berleg, una abraçada.
1: Gràcies, Mundó. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Via Lliure, amb Xavi Mundó.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra, valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
12: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
13: Potser aquesta?
14: No, és pistatxos, diu pasto.
12: O bé aquesta?
15: Diumenge sense drama.
16: I què me'n dius d'això?
17: Segurament t'estimo.
12: Tot i que aquesta altra...
18: M'avorraria sa memòria.
12: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
19: Què?
20: Torna Mercè de RAC 105.
12: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
20: Marcos.
12: Els Amics de les Arts.
20: Maria Jaume.
12: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
21: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
22: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
22: Us hi esperem.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
22: Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 20 de setembre del 2026. Fa escassament mitja hora que ja brilla el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a les 8 del vespre, aproximadament, a l'altra banda de Catalunya, Alcanar. Avui que tancarem el darrer cap de setmana de l'estiu amb temperatures que, malgrat ara són fresques, fins i tot fredes a l'interior, al migdia han d'anar remuntant fins a superar tranquil·lament els 30 graus. I demà ja ens avisa l'Abel Caral que serà més 35 fàcilment al litoral o fins i tot a la Costa Daurada. De seguida ens ho explica, però en principi, a més, sense pluges a l'horitzó. Va, obrim a aquesta hora un Via Lliure on de seguida us posarem el dia dels papers informatius, passant, entre altres llocs, per Rússia, on recordeu que aquest diumenge tanquen les eleccions enmig del debat de la seguretat europea. Doncs bé, ens hem llevat, de seguida us en donarem els detalls, amb un atac amb drons a l'entorn de Moscou. Centenars de drons que haurien deixat ja dues víctimes mortals i alguns ferits. Insistim, en plena jornada electoral a Rússia. Insistim, això succeeix mentre Europa, en vista en les últimes hores, diversos estats anunciaven al llarg d'aquesta setmana mesures per combatre l'amenaça russa de la famosa guerra híbrida. Alemanya, França, Lituània, Suïssa, Finlàndia anunciaven, diguem-ne, reforços o mesures diverses en diversos àmbits en aquest sentit. Veurem cap on es dirigeix tot plegat, perquè és evident que la inseguretat continua sent-hi. En un dia que també ens hem llevat amb nous atacs, en aquest cas a l'Orient Mitjà, dels hutis del Iemen contra, per exemple, interessos nord-americans com a l'Aràbia Saudita, que és aliat nord-americà. La situació es continua embolicant fins al punt que la CNN informava de matinada que Donald Trump es planteja rèpliques militars a la zona. De nou, els efectes d'aquesta inestabilitat a tota l'àrea, sabeu que n'hem parlat des de que va començar la guerra entre Estats Units i l'Iran, i també Israel, l'efecte que té directe sobre l'economia mundial a través dels preus de l'energia, especialment del combustible. A Catalunya, ho haureu notat en les últimes hores, els últims dies, que ja hem anat veient aquest repunt, però és que ara ja es veuen de forma habitual preus de 2 euros al litre de benzina, malgrat, recordem, que encara està en actiu el descompte aplicat pel govern d'Espanya, que veurem què passa quan es retiri. A la resta del món, tres quarts del mateix. Protestes en diversos països, tant occidentals com fora del món occidental, per l'alça d'aquests preus de l'energia. Els Estats Units, per exemple, han batut en les últimes hores també tots els rècords a les benzineres. I com sempre s'ha explicat, la benzina és el gran factor desestabilitzant de tota l'economia. Un augment com el que estem veient provoca un efecte dominó. Totes les mercaderies es veuen directament afectades perquè tot el transport puja de preu. I ja no parlem dels derivats directes del petroli. Avui ens hi fixarem en tot plegat, de quin escenari tenim i cap on anem. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Arnau Manya, la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents de Moscou, on aquesta matinada l'exèrcit rus ha batut uns 300 drons ucraïnesos. L'atac hauria deixat dos morts i alguns ferits, encara sense concretar. L'ofensiva s'ha produït en 17 districtes, sobretot als barris que rodegen la capital i coincidint amb les eleccions al Parlament de Rússia. Són les primeres des de la invasió d'Ucraïna.
0: Pendents també d'una possible escalada bèl·lica, en aquest cas també l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han demanat extremar les precaucions als ciutadans nord-americans que hi viuen. Això després que els Houthis, aliats de l'Iran, al Iemen, hagin intensificat els bombardejos contra l'Aràbia Saudita. Donald Trump, de fet, estaria estudiant una operació militar contra el grup islamista.
1: Mentrestant, a Ceuta avui podria tornar-hi a haver una altra entrada irregular de persones migrants. La policia ha reforçat la frontera amb dues dates al punt de mira, aquest diumenge i dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, tot plegat mentre el focus polític de l'Estat passa avui per Catalunya. Aquest migdia, Pedro Sánchez serà a Gavà i Alberto Núñez Feijóo a Badalona.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona anuncia que posa en marxa una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve. És un projecte pilot de comerços públics que arrencarà al barri de la Marina del Prat Vermell. Jaume Collboni ho anunciava després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, on aquest tipus de supermercats ja estan ideats i també s'inauguraran d'aquí uns mesos.
1: I avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, els Javis presenten La Bola Negra. Serà la primera vegada que es projecta a l'Estat. La pel·lícula arriba divendres que ve als cinemes i representarà l'Acadèmia del Cinema Espanyol als Oscars, després de rebre grans elogis als festivals, per exemple, com Cannes o Toronto.
2: Als esports, el Barça marxa a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries a la Lliga després de guanyar el Sevilla 1-3, altre cop amb un Rafinha platòric i amb un hat-trick. El brasiler, que va fer 3 gols, com diem, va aconseguir capgirar l'1-0 inicial dels sevillans. Lamine Yamal va repartir dues assistències i Livakovic va debutar a la porteria. El Barça, que té 6 punts més que el Madrid, que avui a un quart de 5 juga el derbi contra l'Atlètic al Metropolitano. I a segona, victòria del Girona 1-2 a Cádiz, i avui a les 2 Sabadell-Oviedo, i a les 7 final de la Supercopa CB de bàsquet, assiste Joventut Barça.
3: I pel que fa al temps, ambient una mica fresc o fred, fins i tot en moltes zones de l'interior del país, que contrastarà amb la calor del centre del dia. Si ahir ens vam moure en molts casos entre els 26 i els 29 graus, en alguns sectors una mica més, avui sumem un parell de graus i serà més fàcil arribar als 30-32 en zones interiors i fins i tot acostar-nos, o fregar, o arribar als 35 a la Vall de l'Ebre. Farà sol i de pluja de nou no se n'espera enlloc.
0: Ara són les 8 i 6 minuts. I com us dèiem, ho acabem de saber, un atac amb drons ucraïnesos aquesta matinada deixa 2 civils morts i diversos ferits a la província de Moscou.

0: De seguida anirem cap a Ceuta, on es viuen hores de tensió davant d'una possible nova entrada a la ciutat autònoma, a les portes de les eleccions al Marroc, que són la setmana que ve. Parlarem també del desembarcament polític dels líders espanyols a Catalunya. Pedro Sánchez avui a Gavà, Albert Núñez Feijóo avui també a Badalona. I també, de seguida, el moment dolcíssim que viu el Barça amb Rafinha com la joia de la corona. Però abans, com us dèiem, és el cap de setmana de les eleccions a Rússia. Primeres eleccions parlamentàries des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. I vota Rússia per renovar la Duma, el seu Parlament, ara ho dèiem, però aquesta matinada ens llevem amb un atac important amb més de 200 drons ucraïnesos sobre la regió de Moscou i, segons les primeres informacions, amb dues víctimes mortals i, com a mínim, 6 ferits. Ho ha confirmat el governador de la regió, Andrei Boroviev, que ha apuntat que aquesta nit les forces de defensa russes haurien interceptat, ell ha dit, 249 drons en 17 districtes diferents. És una xifra que l'agència russa TASS eleva fins als 338 drons. El governador també ha afegit que hi hauria hagut incendis en diversos habitatges, entre ells un que afectaria una refineria de la capital russa. De fet, darrerament, tant Rússia com Ucraïna han intensificat els seus atacs sobre instal·lacions energètiques i també de transports. A més, les autoritats haurien confirmat que hi ha més de 30 vols que no han pogut aterrar en dos dels aeroports de la capital de Rússia. Pel que fa a les víctimes, el governador de la regió apunta que serien dos civils, una dona de 44 anys que hauria mort després que un dron impactés en un edifici residencial. En aquest mateix punt és on hi hauria com a mínim 5 ferits, entre ells dos menors. L'altra víctima mortal, un home gran que hauria mort després que un projectil impactés al seu habitatge. Tot plegat, com dèiem, succeeix. No és que sigui absolutament inèdit que hi caiguin, que hi hagin drons ucraïnesos i, en fi, que hi hagin víctimes, però això succeeix mentre Rússia aquest cap de setmana vota. Són les primeres eleccions legislatives des de la invasió a gran escala d'Ucraïna i també mentre Europa, cada cop hi ha més països que es preparen davant la possibilitat que el Kremlin intensifiqui els seus anomenats atacs híbrids amb drons, sabotatges, ciberatacs o fins i tot míssils que puguin entrar en territori de l'OTAN i posar a prova, per tant, la capacitat de reacció aliada. A Emmanuel Macron, recordareu que divendres anunciava un pla per protegir infraestructures crítiques del país davant d'aquests atacs híbrids russos, davant d'aquesta amenaça, i en les últimes hores s'hi han afegit en plans diversos, no amb la mateixa intensitat, Lituània, Finlàndia, Suïssa o Alemanya. I encara sobre Rússia, el Kremlin també ha denunciat un atac massiu al sistema de votació electrònica en plena celebració d'aquestes eleccions que han de renovar el Parlament. Et diuen que el sistema ara ja funciona amb normalitat i que no han rebut cap queixa vinculada amb el vot electrònic. L'atac l'ha reivindicat el grup de pirates informàtics Siklik, que acusa Vladimir Putin de tenir un sistema de votació a distància opac i que permetria manipular els resultats. El grup ha fet una crida als ciutadans russos perquè vagin a votar de forma presencial en l'últim dia de les eleccions, que és avui, així esquivint la censura del sistema electrònic. Per cert, segons dades oficials, un de cada tres russos ja hauria votat a les eleccions. És un augment important de participació, gairebé el doble que fa 5 anys. A Moscou i la regió de la capital, a més, la majoria de votants que han escollit el vot telemàtic ja l'han exercit. Aquesta nit sabrem el resultat d'aquestes eleccions a Rússia, però vaja, amb tota seguretat guanyarà el partit del president Vladimir Putin, que no és que només tingui poca oposició real, és que molts dels observadors internacionals apunten que no són unes eleccions netes. La majoria de partits que poden plantar-li cara n'han quedat fora. D'aquí uns instants anirem cap a Rússia per saber aquesta última hora dels atacs amb drons ucraïnesos que han deixat dues víctimes mortals en plena jornada electoral. Mentrestant, també s'han complicat a les últimes hores la situació de l'Orient Mitjà, sobretot pels atacs dels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. És un dels grans aliats dels Estats Units a la regió. Ahir a la matinada llançaven míssils i drons contra punts del país i van arribar fins a Riad per primer cop des que va arrencar aquesta escalada al juliol. L'exèrcit saudita diu que va interceptar un míssil balístic que anava cap a la capital i poc després, a tocar de l'aeroport, es va incendiar un dipòsit de combustible que va deixar una gran columna de fum negre. Tot això després d'unes setmanes en què els hutis han guanyat molt terreny al Iemen, han avançat per la costa del Mar Roig i recordeu que són transcendents perquè han ocupat punts estratègics a l'entorn de Bab el-Mandab. Aquest, hem parlat moltes vegades de l'estret d'Hormuz, doncs bé, aquest és un altre estret molt significatiu perquè és la connexió és la connexió amb el canal de Suez i, per tant, és un dels passos marítims més importants del món, clau també pel transport de petroli. Tot plegat ja ha fet moure fitxa a Washington. Aquesta matinada els Estats Units han demanat als seus ciutadans a la regió que extremin precaucions i tant Donald Trump com el seu secretari de guerra, Pete Hegseth, han escurçat el seu cap de setmana per tornar de matinada cap a la Casa Blanca. Oficialment no n'han explicat el motiu, però la CNN apunta que l'administració Trump està estudiant opcions per atacar els hutis del Iemen. Davant aquesta amenaça, el govern iemenita ja ha sortit a condemnar els bombardejos a l'Aràbia Saudita. En un comunicat ho qualifiquen de violació flagrant de la sobirania del país i diuen que donaran suport a qualsevol mesura que els saudites emprenguin. I tant una guerra com l'altra, la guerra a Europa i la guerra a l'Orient Mitjà, afecta de forma directa des de fa molt de temps la inflació. Segur que ho haureu notat, especialment els últims dies, en el preu de la benzina. És part de la conversa pública, el preu de la gasolina. Ara mateix el preu per litre de la benzina i el dièsel ja ronda els 2 euros. Això, o supera els 2 euros. Això malgrat els descomptes, recordem, que encara estan vigents del govern d'Espanya, 20 cèntims al litre pel gasoil, 5 cèntims al litre en el cas de la benzina. Descomptes que, en principi, veurem què és el que diu el govern Sánchez, estava previst que desapareguessin a l'octubre, el mes que ve. Però, tot i així, el cost dels combustibles està tocant sostre. En només 3 mesos, omplir el dipòsit, per exemple, d'un cotxe de 50 litres, s'ha encarit de mitjana 20 euros per omplir el dipòsit. És una situació que els experts ja preveien i, de fet, fa mesos que n'alerten. A principis d'aquest mes, el responsable de la patronal catalana de benzineres, Albert Campabadal, ja anticipava a RAC1 que seria un final d'any molt complicat.
1: Tenim una resta d'any complicada, segur, i el combustible, mentre hi hagi hostilitats, sobretot la guerra d'Ucrània i Rússia està afectant molt, i ara la guerra d'Iran amb Estats Units també està afectant molt. El combustible, fins que aquestes guerres no parin, el combustible està complicat.
0: I la setmana passada s'hi afegia també el sector de l'energia, que demanaven al govern d'Espanya mesures immediates. Avisaven que si els preus continuen pujant, omplir el dipòsit serà inassumible. A més, la Comissió d'Energia de Pimec alertava que l'augment del preu de carburants també el notarem aviat a la factura de la llum. Ho deia RAC1 el seu president, José Enrique Vázquez.
2: En el moment que, entre cometes, comenci el fred, la demanda de gas natural es trobarà amb uns preus molt, molt elevats i que el temps que ens queda d'aquest hivern, òbviament, no tenim temps de fer reserves a un preu competitiu.
0: Ara per ara, però, res fa pensar que els carburants, diguem-ne, s'abarateixin. De fet, als Estats Units, el preu del dièsel ha tocat sostre, ha estat dinamitant els seus rècords i ha arribat a un màxim de 6,4 dòlars per galó. Els galons són la unitat de mesura americana. Supera el rècord que tot just s'havia marcat aquesta setmana de 6,3 dòlars. A més, ara mateix el preu del barril de Brent, el que es fa servir com a referència a Europa, supera la barrera psicològica dels 100 dòlars, està en 103, que és un 54% més que fa un any. Des de començament d'aquest 2026, els preus dels combustibles no han parat de pujar, el gasoil s'ha enfilat un 137%, la benzina un 105% i el gas natural europeu un 180%. De tot plegat també en parlarem en temps de tertúlia amb la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira Virgili, Maria Llop. I ara que parlàvem també dels Estats Units, la Casa Blanca ja ha fet efectiu el que us explicàvem ahir, el veto de Donald Trump a 3 mitjans ben coneguts, crítics amb ell, les cadenes de televisió CNN i MS Now i també el Digital Politico. Els seus periodistes es van trobar ahir que les targetes d'accés cap a la Casa Blanca no els funcionaven i tot seguit els serveis secrets els van fer fora. Les direccions d'aquests mitjans s'han afanyat a denunciar que és un atac a la llibertat de premsa i també la primera esmena de la Constitució nord-americana. És una polèmica que precedeix, per cert, la cimera de Nacions Unides, que arrenca dimarts a Nova York i que justament pretenia restablir la confiança dels ciutadans en les institucions. Doncs bé, en aquest marc, Trump es reuneix amb la primera ministra danesa per segellar l'acord que anunciava ahir sobre el control de Groenlàndia, un pacte del que encara es desconeix ben bé les diferències que incorpora respecte a les mesures que existeixen ja des de fa 75 anys. Dinamarca i Groenlàndia, en tot cas, diuen que no comprometrà la sobirania de l'illa, que era un dels debats que havíem tingut de fer ja mesos, i per la seva banda l'OTAN ha celebrat l'entesa. Considera que això contribuirà a reforçar l'estabilitat de l'Atlàntic Nord. Pel que fa al president nord-americà, també ho ha venut un gran èxit, com un gran èxit per evitar les invasions, diu, de Rússia o de la Xina. Precisament ara que parlem de Xina, Trump té previst reunir-se la setmana que ve als Estats Units, a Nova York, amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping. És una trobada marcada per l'amenaça de la guerra aranzelària, pel comerç i també per la intel·ligència artificial, aquesta guerra que s'ha marcat durant la setmana. De moment, les dues potències tenen intenció de prolongar la que ara mateix és una treva comercial que a priori s'havia d'acabar al novembre. I aquest altre motiu d'atenció, com dèiem, entre Washington i Pequín, és la cursa per la intel·ligència artificial. L'últim acudit de Trump en aquest àmbit és la creació, diu, d'una força nord-americana DIA semblant a la força espacial, que va crear durant el seu primer mandat. És un organisme que, teòricament, hauria de regular el creixement de les eines d'intel·ligència artificial, tot i que no n'ha donat massa detalls més. A l'espera de saber en què es concreta tot plegat, en tot cas, l'expresident Barack Obama ja advertia que la IA necessita control. En parlava ahir en una xerrada organitzada pel mitjà Made Stage.
3: He sentit els principals assessors de Donald Trump dient que el mercat ja s'ocuparà de la IA, però així no és com tractem les aerolínies, les farmacèutiques o les empreses alimentàries. Ja tenim 150 anys d'experiència deixant simplement que el mercat faci el que vulgui quan es tracta de coses que afecten profundament la nostra salut i la nostra seguretat.
0: Obama, que insistia que cal dissenyar un pla seriós per tractar les amenaces de seguretat que planteja la intel·ligència artificial. I encara un apunt més que ens arriba dels Estats Units i que està vinculat a tots aquests conflictes internacionals que us dèiem. Hem sentit aquesta matinada les primeres paraules d'Ed Sheeran, el cantant, després de l'enorme polèmica que li ha generat l'intent de boicot a la seva gira. Per qui no se n'hagi assabentat de tot plegat, aquesta setmana es va expulsar un dels taloners del cantant britànic, un raper força conegut als Estats Units que es diu Macklemore, després que en un dels concerts va cridar una consigna a favor de la llibertat de Palestina. Sheeran publicava després un comunicat a Instagram que no va aconseguir frenar l'allau de crítiques que havia rebut. I, de fet, un per un, després Ed Sheeran va anar perdent tots els seus taloners de la gira que tenia als Estats Units. Doncs bé, aquesta matinada ha actuat per primer cop després de la polèmica a Filadèlfia i abans de començar a cantar ha volgut donar explicacions al seu públic. Ha dit que ha comès errors i s'ha afegit a la crítica. Diu que la situació a Gaza és injustificable. Sheeran, això sí, volia també expulsar-se la responsabilitat del cessament del raper Macklemore i en culpava la promotora dels concerts.
4: Intento no ser comentarista polític perquè vull que la meva música giri al voltant de la unitat, no de la divisió. Però aquesta és una qüestió humanitària i ja no puc amagar el que sento. El que va passar a Israel el 7 d'octubre va ser horrorós i va greujar segles de patiment jueu. El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. I la pèrdua de vides civils.
0: Veurem quins efectes té aquestes paraules, perquè qui ha estat donant suport a Sheeran és l'entorn més pròxim a Israel dels Estats Units. I ara l'hem sentit criticant la situació a Gaza. En tot cas, també hem de dir que són unes explicacions, la d'Ed Sheeran aquesta matinada, que tampoc han acabat de convèncer les desenes de manifestants pro-palestins que s'havien aplegat a les portes de l'estadi de Filadèlfia. Haurem de veure què és el que passa en les pròximes hores. Després insistim d'aquesta polèmica que ha deixat Ed Sheeran sol, sense taloners, a bona part d'aquesta gira. Un cert boicot, fins i tot, després de la polèmica amb el raper que li feia de taloner Macklemore. 10 minuts i seran 2:15 de 9 del matí.

0: Mentrestant, hores d'atenció a Ceuta a l'espera d'una possible entrada, un moviment, una mobilització de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola, perquè el punt de mira és just a la frontera amb el Marroc, després dels avisos de la policia i de la intel·ligència que han posat damunt la taula dues dates. Avui, aquest diumenge, fa dies que s'especula amb la possibilitat d'una mobilització avui diumenge, o si no també dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Ara mateix aquesta possible amenaça és només això, és una amenaça que corre per diversos xats on centenars de milers de persones plantegen la possibilitat de nous moviments a la frontera. De fet, a Finidec, el poble marroquí que fa frontera amb Ceuta, les autoritats locals han augmentat la vigilància. Hi ha mitjans com La Razón o El Faro de Ceuta que n'han donat detalls i, de fet, publiquen imatges de com els operatius policials porten dies fent simulacres per defensar-se d'un possible moviment popular. Recordem que el 15 d'agost, després de la sala a Ceuta de finals de juliol, el 15 d'agost ja es va alertar d'un possible intent de migració massiva i aquell dia unes 300 persones van intentar-ho, però el dispositiu militar marroquí ho va evitar. Per comprovar si realment hi ha moviments policials o militars a la frontera, si s'està complint aquesta alerta o no, anem en directe al punt clau, just davant de la frontera, on hi tenim a Ceuta l'enviat especial de RAC1, Adrià de les Heres. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix, Adrià?
1: Doncs a la frontera entre Ceuta i el Marroc, de moment es respira tranquil·litat. Des de les 7 del matí, quan he arribat, he vist poc moviment. Només han creuat una vintena de cotxes des del Marroc a l'estat espanyol i també han entrat unes 50 persones a peu, però de manera reglamentària, fent tots els tràmits necessaris a les oficines de la frontera. Es veuen bastantes patrulles de la Guàrdia Civil, que ara em comentaven que avui, tot i l'alerta, no tenen cap tasca extraordinària. Els cossos de seguretat espanyols no han enviat més efectius a la frontera per fer front a aquesta nova crida que corre per les xarxes, però la Guàrdia Civil sí que ha donat ordres de reforçar la vigilància i intensificar sobretot les patrulles marítimes. En canvi, aquesta vegada, qui sí que ha mogut fitxa és el Marroc. Ara ho comentàveu, la policia espanyola confirma que Rabat ha enviat més gendarmes a la frontera i divendres els agents marroquins van fer un simulacre a les portes del Tarajal. De moment, però, a la frontera entre Ceuta i el Marroc no hi ha ni rastre d'aquesta possible entrada massiva. De fet, avui fa mal temps, el mar està remogut, no sé si ho arribeu a sentir com es pateguen les onades, i això fa, doncs, que avui una entrada per mar, si volen entrar per mar, sigui molt complicat.
0: Aquesta és la situació amb el so del mar i amb la vista de l'Adrià de les Heres de cap moviment a aquesta hora a la frontera amb Ceuta. Hem de dir que, però, la situació continua sent molt delicada allà, fins al punt que, per exemple, la policia espanyola ha demanat que l'Espanya sub-20, que estava previst que jugués a Ceuta el pròxim 30 de setembre, no es faci. Aleshores, ja ha programat un amistós entre Espanya i Mèxic, però les autoritats adverteixen que no es poden garantir les condicions de seguretat necessàries i, per tant, han demanat que es canviï de lloc. I és que la situació continua sent sobre el terreny delicada. Els ciutadans continuen veient com milers de persones malviuen al ras, tot i els intents del govern d'Espanya per reubicar-los en campaments provisionals. A l'espera de tenir alternatives, milers de persones han tornat a dormir al carrer, a la platja del Trampolín. Són aquests migrants que deambulen i es van quedar sense lloc. Avui, justament, el País hi posa números a aquesta situació i plantejava dades sobre com estan els migrants, més enllà del miler que des de divendres dormen al port. De les més de 80.000 persones que haurien creuat la frontera fa més de 50 dies, la gran majoria ja han tirat enrere i han tornat al Marroc, però hi ha més de 10.000 persones que continuen a Ceuta, segons dades del País. 8.300 accedint a centres oficials, com el del port, però també els campaments de Colmenar o Margarita. Ara bé, vora 5.000 persones continuen vivint en aquests campaments informals o a les platges de la ciutat. Aquesta nit, però, la situació, Adrià, si no em dius el contrari, ha tornat a ser d'una certa normalitat malgrat això. La imatge es queda lluny del moment de fa dos dies, quan hi va haver-hi totes aquelles corredisses i pràcticament avalots, fins i tot enfrontaments amb la policia per l'obertura d'aquell campament al port, Adrià.
1: Sí, exacte, no s'han repetit i imatges com aquest. Ha estat una nit tranquil·la, ha estat la segona nit amb el campament del port operatiu i el govern espanyol confiava que aquesta entrada en funcionament de la instal·lació, que dona llit a unes 1.700 persones, permetria desinstal·lar els centenars de tendes que hi ha a les platges del Trampolín i Benítez, però això no ha passat. A les platges i carrers de Ceuta i continuen dormint milers de persones i, per exemple, el Trampolín hi continua obert. El mercat improvisat que han muntat els migrants per tenir i comprar tot lo necessari. Una imatge al costat de la de les tendes, que és una de les més significatives d'aquesta crisi. Per tant, tot continua igual i, de fet, ahir els veïns em comentaven que fins i tot en alguns casos estan instal·lant encara més tendes al Trampolín. Però, tot i que la platja continua plena de persones que hi malviuen, alguns veïns de Ceuta sí que destaquen una certa millora. Apunten que hi ha menys migrants durant les nits pels carrers de la ciutat autònoma, i això és en bona mesura gràcies al toc de queda a les 9 de la nit que han imposat els llocs d'acollida que ha instal·lat el govern espanyol.
0: Gràcies, Adrià de las Heras. Enviat especial a Ceuta. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Recordem que tot plegat passa a les portes de les eleccions al Marroc, que són la setmana que ve, i que més enllà dels riscos a la frontera, més enllà de la convivència a la ciutat, hi ha tota la derivada política, l'enfrontament, la pica baralla. Aquest campament al port de Ceuta s'ha convertit també en una pica baralla, i ara no només política, sinó també judicial. L'Audiència Nacional ha admès a tràmit un recurs del SUP, del Sindicat Unificat de Policia Espanyola, que vol desmantellar-lo. El sindicat diu que comporta riscos tant per Ceuta com pels agents que hi treballen i considera que precisament el port és una infraestructura sensible i defensa que el dispositiu d'acollida no s'hi hauria d'haver instal·lat mai. Ara l'Audiència Nacional ha demanat al govern d'Espanya tota la documentació vinculada amb aquest campament. En aquest cas serà el Ministeri de Transports, que té un termini de 20 dies per entregar els expedients. I mentre la gestió dels centres de menors i del campament està sota la lupa dels tribunals, van parlar ahir també les denúncies per vexacions i per abusos en els menors que en fi que són en aquests centres, la crisi de Ceuta continua enfrontant, com dèiem, tant el govern d'Espanya i el Partit Socialista com el PP. La secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, ahir acusava Núñez Feijóo d'utilitzar políticament la crisi de Ceuta, mentre els populars acusaven Sánchez de ser un covard, i tornaven a citar al Senat els ministres Álvarez, Marlaska i Robles perquè donin explicacions de tot plegat. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
2: Bon dia, sí, un enfrontament entre socialistes i populars per Ceuta que s'enverina cada dia més amb desqualificacions personals. La secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, acusa Feijóo de posar el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en contra del govern espanyol.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
2: Torró contra Feijóo, Tellado contra Sánchez, a qui acusa de ser un president titella en mans del Marroc.
4: Es que tenemos un presidente Frankenstein, que solo sobrevive para pagar sus deudas con Marruecos, echarle la culpa a las comunidades autónomas y dejarlas solas, porque es un presidente cobarde. Qué indecente.
2: I critica l'operació de trasllat dels migrants al port de Ceuta.
4: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores.
2: El Partit Popular, que torna a demanar la compareixença al Senat dels ministres Marlaska, Robles i Álvarez.
0: Aquest enfrontament polític, que veurem si avui es reprodueix també a Catalunya, ara de seguida ho repassarem, per la visita dels dos principals líders. Pedro Sánchez avui serà a Gavà, a la Festa de la Rosa, i Núñez Feijóo serà a Badalona, al costat de Xavier García Albiol. Però mentre a Espanya el debat polític gira al voltant de Ceuta, a l'altra banda de la frontera no en diuen massa res, malgrat que el Marroc és a les portes de les eleccions legislatives, són dimecres, ja fa dies que la situació a Ceuta ha sortit pràcticament del tot del radar de la campanya electoral. La gran incògnita de cara a dimecres és la participació i també si el que ha passat a Ceuta pot tenir o no algun efecte electoral. Corresponsal de RAC1 a Rabat, Marc Ferrà, bon dia.
5: Bon dia. Ceuta ha estat un dels temes d'aquesta campanya electoral, tot i que no ha arribat a monopolitzar-la. Diferents formacions han aprofitat la situació i el context per reivindicar el dret històric del Marroc sobre les ciutats autònomes. Entre les claus d'aquesta campanya, el partit PAM parteix com un dels favorits després de quedar segon a les darreres eleccions. Ho fa, a més, reforçat pel fitxatge del president de la Federació Marroquina de Futbol, també ministre i persona coneguda al país, també pendents dels islamistes del PJD que cerquen recuperar terreny després d'un dels seus pitjors resultats. Ara bé, el gran repte de tots els partits continua sent el mateix, aconseguir que la gent voti. A les darreres eleccions la participació va superar per molt poc el 50%. Són els joves els qui manco interès tenen. Les eleccions arriben un any després de les protestes de la generació Z marroquina que denunciaven precisament no sentir-se representats pels polítics ni el Parlament del seu país.
0: En punt, 9:15. I com dèiem, aquesta tensió política que té Ceuta com a taló de fons, avui es trasllada a Catalunya, pràcticament a la mateixa hora han de coincidir Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo fent actes polítics. Sánchez ho fa a la Festa de la Rosa del PSC, que se celebra, com és habitual, a la Pineda de Gavà, i Feijóo serà a Badalona amb l'alcalde Xavier García Albiol. Aquest desembarcament dels principals líders socialista i del PP a Catalunya arriba quan, com dèiem, tot el debat polític a Espanya passa per Ceuta. Demà, de fet, Feijóo viatja a la ciutat autònoma acompanyat del líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, i de la secretària general, Dolors Montserrat. Serà, de fet, la quarta visita del cap de l'oposició espanyola a Ceuta des de finals de juliol. Tot plegat és part de l'estratègia popular de portar fins a Europa aquesta crisi. Davant d'aquesta agenda política intensa a Catalunya, el secretari general de Junts, Jordi Turull, denunciava que Sánchez i Feijóo venen a Catalunya només a fer teatre i a convertir-la en un camp de batalla.
6: Venen el senyor Feijóo i el senyor Pedro Sánchez. Un dirà que tot va malament, l'altre dirà que tot va bé, un li dirà de tot a un altre li dirà de tot a l'altre. Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals.
0: Per cert, ara que sentíem a Jordi Turull, dimarts el Tribunal Constitucional ha de reunir-se per deliberar sobre el seu recurs contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per malversació, vull dir. Tant el jutge Pablo Llarena com els magistrats del Tribunal contra l'1 d'octubre es van empescar l'argument que la malversació atribuïda a l'1 d'octubre l'exclou de l'amnistia. Ara, però, com dèiem, el TC ha d'examinar el recurs contra aquesta decisió, i si el Tribunal dicta una sentència que doni la raó a Turull, això podria també ser decisiu per la tornada de tots els exiliats, també la de Carles Puigdemont. Per cert, sobre la figura de Carles Puigdemont, qui ha reaparegut en les últimes hores en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Diu que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, diu, el batec del país, i que un cop ho hagi fet decidirà què és el millor de cara al seu futur polític. A l'entrevista al diari britànic, Puigdemont també carrega contra Pedro Sánchez, diu que el president espanyol no és de fiar perquè ha incomplert molts dels seus compromisos, i també carrega contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi a Ceuta. Insistim, Carles Puigdemont en entrevista avui al diari The Sunday Times. 2 minuts per damunt de 8:45 del matí.
7: Passada en profunditat per Rafinha a l'interior de l'àrea, el retall de Rafinha, la rematada...

0: el control de la mínia mal, la mínia mal a la zona de penal, continua la mínia mal, la centrada de la mínia mal, la rematada de Rafinha, i sabeu què? Gol!
1: Gol!
0: Gol! Rodri, amb la mínia mal, la mínia mal pel carril central, la mínia mal, la passada per Rafinha! Gol! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! Hat-trick! És delirant el rendiment de Rafinha!
2: Així ho narrava Joan Maria Pou, rient, que és el que li passa quan veu jugar de determinada manera tan abassegadora alguns futbolistes. I així narrava, hola Pau Bonastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: La victòria del Barça a Sevilla per 1-3, remuntant un 1-0 al conjunt blaugrana, que d'aquesta manera, amb una exhibició absolutament platòrica de Rafinha, completa un inici de temporada extraordinari, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, i per tant ara marxarà aquesta llarguíssima aturada de seleccions, gairebé 20 dies sense futbol de primera, com a líder destacat. Ahir a la nit del Sánchez Pizjuán, diguem-ne que segurament el Barça va tenir el partit més exigent fins ara, però el va acabar resolent amb un hat-trick de Rafinha, com dèiem, altre cop espectacular. Des d'allà, des de Sevilla, hi havia la Marta Ramon. Marta, bon dia.
4: Bon dia. El Barça va haver de remuntar davant d'un gran Sevilla que va convertir el partit en el més exigent de l'inici de la temporada, però amb Rafinha, amb la capa de superheroi, tot és possible. Amb un hat-trick espectacular, sumejat 12 gols en 8 partits. Amb l'1-3 del Sánchez Pizjuán, l'equip de Hansi Flick se'n va a la macroaturada amb un ple de 21 punts a la Lliga, i l'entrenador està content de l'invent del nou per accident.
5: Yes, of course, the level is higher.
6: Sí, és clar que té un nivell alt. Sabem la qualitat que té Rafinha i estic molt content d'ell. Ens ajuda molt. La seva dinàmica és top, però també sense pilota és bo. També avui l'equip li ha donat l'última passada i ho ha fet possible. Col·locar-lo de nou és una decisió del cos tècnic. Sempre parlem de qui pot jugar a cada posició i també parlem amb els jugadors. I crec que després d'aquestes xifres en aquests 8 partits, està molt content de jugar de nou.
5: To play as a number 9.
4: La sorpresa de l'11 va ser l'aposta per Livakovic a la porteria, una decisió que Flick va justificar per sensacions per aquest partit concret i no per haver perdut la confiança en Tek Chesney. Avui li faran proves a Christensen per saber quantes setmanes s'estarà de baixa per un trencament a la zona del quàdriceps de la cuixa esquerra.
2: És l'única mala notícia, efectivament, la lesió de Christensen, que veurem quins efectes té. Avui que els diaris, evidentment, es desfan en elogis cap a un dels futbolistes, bueno, és que diria que és el futbolista amb millor estat de forma del món ara mateix, com és Rafinha. Els números, Pau, són increïbles. 14 gols en 8 partits.

0: allarga el seu estat de gràcia com a davanter centre i firma un hat-trick en la remuntada davant un bon Sevilla.
1: Precisament, Rafinha va ser un dels noms propis ahir també de l'assemblea de compromissaris, perquè Deco va confirmar que allargarà, com ell mateix va anunciar també a RAC1 que volia fer-ho, el seu contracte amb el Barça. Va seguir aquesta assemblea de compromissaris, que va aprovar, per cert, els números, evidentment els comptes i també l'ampliació de crèdit, l'Àlex Pintanel. Àlex, bon dia.
2: Bon dia. Deco, director esportiu, va anunciar per sorpresa durant l'assemblea de compromissaris la renovació de Rafinha per dues temporades més fins al 2030 a l'espera de tancar temes burocràtics. L'acord amb el capità es va tancar dissabte al matí. Deco també va confirmar la renovació de Marc Bernal fins al 2031 i la de Xavi Espar fins al 2030. A més, els compromissaris van aprovar tots els punts de l'ordre del dia amb total solvència, excepte la ratificació de l'acord amb Babylon Park per la construcció d'una zona lúdica a l'estadi i Dohana per la construcció d'un complex residencial a Dubai, on la votació va ser més renyida.
1: Doncs, efectivament, votació més renyida en aquest punt, però, Pau, la resta, i el que preocupava segurament més a la directiva, que era l'augment de crèdit, sí que el va aprovar amb àmplia majoria.
0: Sí, com deia el Pintanel, va ser una assemblea majoritàriament plàcida, tret d'aquest últim punt que ell comentava, però la liquidació del pressupost, els comptes, etc., es van aprovar amb un suport molt majoritari dels socis compromissaris. També l'ampliació de crèdit, del crèdit que té el Barça amb Goldman Sachs, 300 milions d'euros de més per finançar el que queda d'obres del Camp Nou i també l'emissió de bons per valor d'uns 210 milions d'euros.
1: 8:38, gràcies, Pau. Fins ara.
0: Fins ara.
3: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, VIP Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
8: Mira, ja ve, recta final.
9: Mare de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
10: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
11: Un autèntic bochorno.
7: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
7: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Seguim amb la informació. El govern finalment s'ha pronunciat dos dies després sobre el despropòsit que ahir parlàvem, ahir comentàvem en tertúlia, dels intèrprets de català al món judicial i en particular al judici de Roser Español. El Departament de Justícia de la Generalitat diu que li ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aporti informació sobre l'incompliment del seu servei durant el judici. Finalment, ahir vam sentir, com dèiem, el conseller encarar aquesta polèmica. Ramon Espadaler va qualificar de lamentable que dues traductores tinguessin dificultats per traduir el català al castellà i diu que ja han mogut fitxa.
12: Adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència.
1: Qui ha dit també la seva és el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que recorda que ja han obert un expedient a aquesta empresa.
13: En aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
1: Ahir vam parlar, efectivament, d'aquesta qüestió, perquè és que ja no és només, ja és prou greu l'afecció sobre o l'afectació dels drets lingüístics dels catalans a casa nostra.

0: no hi hagi una traducció mínimament solvent en un judici del català cap al castellà i del castellà cap al català, sinó que això es fa plantejar si la resta de traduccions a altres idiomes que no són tan contrastables com el català i el castellà també està en aquesta situació tan paupèrrima. Doncs bé, ens ho confirmaven. Des de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets deien que els problemes ja fa molts anys que s'arrosseguen per les males condicions econòmiques i laborals que tenen les empreses contractades, licitades públicament, per fer aquest servei. En una entrevista ahir al Via Lliure, el portaveu de l'entitat, José Luis Díez, deia que no es pot garantir avui el dret d'interpretació en un judici a Catalunya.
1: Jo vull confiar en el professional que tinc al costat, però no tenim la garantia perquè aquest filtre que s'ha posat, que ha posat la Generalitat de Catalunya, és, mira, avui en dia és una mena de loteria, és així, quan arribes a un jutjat i tens un intèrpret. No saps si aquella persona serà professional o no.
0: La frase de José Luis Díez, insisteixo, és un dels portaveus de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets en l'àmbit judicial. Deia que és una loteria. És que és terrible. És un ciutadà xinès, pakistanès o de qualsevol altre lloc del món que estigui encarant un judici pel qual pot acabar la presó, ha de viure una loteria sobre el traductor. Bé, per tot plegat, l'associació reclama que la contractació dels intèrprets es professionalitzi mitjançant proves validades pel mateix sistema judicial. I un últim apunt en l'àmbit polític. Esquerra Republicana dona per tancat l'escàndol dels cartells de Pasqual Maragall i l'Alzheimer i es compromet a impulsar mesures perquè no repeteixi. Segons avançava ahir a la tarda el diari Ara, el partit assenyala com a responsables els exvicesecretaris de comunicació Sergi Sabrià i Marc Colomer, com a responsables d'aquell atac de falsa bandera, i els acusa de comès una infracció greu. També apunten, això sí, en un segon pla, l'excap de comunicació Tolo Moya i el militant de la Noia perquè diu que obeien ordres. Ara bé, cap dels quatre se'ls aplicarà cap sanció perquè ja no són militants del partit. Són les conclusions de la investigació interna que va posar en marxa Esquerra quan va esclatar la polèmica fa 2 anys i que van presentar ahir al seu Consell Nacional. Segons la investigació, el partit va tenir durant anys aquesta estructura B que operava des de l'ombra i que feia campanyes encobertes per beneficiar Esquerra. I una d'elles, aquests polèmics cartells que es burlaven de l'Alzheimer del president Pasqual Maragall amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Recordem que van aparèixer diverses seus d'Esquerra al març de 2023, precisament en plena campanya electoral de les municipals. I el que ha estat una de les notícies sorpresa de les últimes hores, atenció a la gent de Barcelona, perquè a partir de l'any que ve, ha anunciat l'alcalde, Barcelona tindrà una prova pilot de xarxa de supermercats o de comerços assequibles. Un projecte pilot que imita, en certa manera, la idea dels Estats Units de la creació de supermercats públics. El primer ha d'obrir al barri de la Marina del Prat Vermell, un local a un edifici municipal que estarà gestionat per una ONG, i on s'hi podran comprar productes frescos a preus més barats, assequibles i dirigit a la població necessitada. Amb aquesta aposta, per tant, Barcelona, que li segueix les passes a Nova York, on aquesta idea dels supermercats públics també s'ha d'inaugurar l'any que ve. De fet, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ho explicava ahir precisament des de Nova York, on s'acabava de trobar amb el seu homòleg Zoran Mamdani.
2: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
0: Ara caldrà veure com s'implementa aquesta xarxa de comerç assequible que apuntava Collboni a Nova York. Aquests supermercats públics han d'oferir productes bàsics o saludables, fruites, verdures, ous o llet, a un 30% de descompte, finançats pel mateix ajuntament. Els preus s'han de fixar un cop al mes i s'han de mantenir durant 30 dies, amb l'objectiu de lluitar, per exemple, contra la inflació, eliminar el marge de benefici de cadenes alimentàries i també, segons els càlculs de Mamdani, que els novaiorquesos acabin estalviant més de $1,000 l'any. A Nova York la idea és que s'hi obrin 2 l'any que ve i 3 més de planificats, que, per cert, no s'han estalviat les crítiques dels competidors, evidentment, de la resta de comerços que hauran de seguir marcant els seus propis preus. A Espanya, aquest debat de la creació de supermercats públics ja fa anys que s'arrossega. Va haver-hi una proposta de Podem que durant anys ha defensat aquesta mesura per retallar els beneficis de les distribuïdores i des que el partit ho va plantejar, això era el 2023, s'hi han afegit altres formacions com Mas Madrid o Sumar. Ara bé, mai han aconseguit els suports necessaris per tirar endavant. De fet, l'última patacada, i és curiós que Jaume Collboni ho anuncia ahir, perquè justament aquesta última setmana, dimecres, el PSOE va alinear-se amb PP, Vox i Junts per rebutjar la idea. Sumar s'hi va abstenir. I ara que parlàvem de Barcelona, el centre de la ciutat acull avui al migdia una protesta contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats i un centenar d'acadèmics donen suport a una marxa que ha de sortir de la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó en direcció a Sant Jaume. Des de l'entitat organitzadora Aeroport, Clàudia Custodio diu que l'ampliació del Prat pot aturar-se malgrat la inversió aprovada dimarts al Consell de Ministres.
3: Creiem que el suport a la manifestació serà massiu i recordem que al final el que s'ha aprovat aquesta setmana és un pla d'inversions, no és una llei i, per tant, no tenen per què romper-lo com hem vist que fan, que no tenen cap problema de fer els governs quan es tracta de les promeses que fan en Rodalies. Per tant, si que s'hagi aprovat aquesta proposta, nosaltres pensem que som a temps d'aturar-la i que l'aturarem.
0: I encara, per cert, en relació amb l'aeroport, veurem quin impacte té aquesta protesta d'avui. És molt interessant avui l'exclusiva de Toni Muñoz al Viure de La Vanguardia. Si quan aneu a buscar un avió sou dels que heu contractat alguna d'aquestes empreses que s'emporten el cotxe durant els dies que sou fora, heu de saber que moltes d'aquestes empreses són fraudulentes. Segons aquesta informació del Toni Muñoz de La Vanguardia, els Mossos hi han clausurat 38 empreses que es dediquen a això en els últims 2 anys, que ofereixen suposadament aparcaments vigilats i en canvi deixen els cotxes a descampats, polígons industrials o fins i tot en pàrquings de centres comercials. Fins ara s'han identificat 128 suposats treballadors d'aquestes companyies d'aparcament pirata a l'entorn de l'aeroport del Prat. I ara que parlàvem de Barcelona, atenció també per la mobilitat, si us heu de moure per la ciutat aquest matí, perquè avui, de fet ha començat ja fa cosa de 20 minuts, la cursa de la Mercè, i això obliga a tallar molts dels carrers de la capital. Aquest any el circuit és de 10 quilòmetres, comença al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Pau Claris, i acaba a la plaça Catalunya. Ja fa estona, molta estona abans que arrenqués la cursa, s'han tancat les vies pròximes a aquests punts, Mireia Garolera.
4: A banda de la zona de sortida i arribada, també s'ha prohibit la circulació de vehicles a tots els carrers del recorregut mentre s'estigui fent la cursa. És a dir, que aquest matí no es podrà passar per diversos carrers propers al Passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf, el Paral·lel i la Ronda Sant Antoni. Això també afectarà les línies d'autobús, que tampoc podran circular com a mínim fins a 11:45 del migdia. Per això l'Ajuntament de Barcelona recomana fer servir el metro per moure's pel centre de la ciutat.
0: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí, i hem d'encarar també el conflicte educatiu a Catalunya, que continua sense resoldre's. Avui hi ha entrevista d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, al diari El País, on fa una crítica directa als sindicats. Diu que un dels principals problemes per resoldre la situació educativa és que els representants sindicals avui dia no són els que decideixen. La consellera, en aquesta entrevista al País, també es mostra crítica amb l'actual model educatiu i obre el meló de forma intensa de l'escola inclusiva. Diu Niubó que s'ha posat el focus en aixecar la pancarta de la inclusió i es pregunta si aquesta inclusió vol dir tenir a l'aula un alumne que no pot seguir el ritme de la resta, que no s'integra en moltes de les activitats i que després segurament no tindrà amics a l'aula. Parla de la possibilitat d'obrir més escoles especials i que per alumnes amb certes necessitats i no incloure'ls, com fins ara es posava al damunt de la taula, en aquesta idea de l'escola inclusiva. La consellera, que per cert també ha reclamat un model que aposti més pels llibres i no tant per les pantalles. Entrevista, insistim, de la consellera al País, que arriba després que ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya anunciés que ja està treballant en noves vagues. De moment no han concretat els dies, però diu que elaboren el nou calendari de mobilitzacions. Els docents assenyalen directament al departament com a culpables de la situació i denuncien que no hi ha un diàleg obert amb tots els sectors educatius. En parlava a l'escena la membre de la intersindical, Aida Montaner.
5: Per nosaltres el missatge és clar. Des del curs passat hi ha aquest seguit de recomanacions i els objectius de la lluita són clars. Que la consellera digui que no sap per què lluitem em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua amb la lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs mogut i amb mobilitzacions.
0: Des d'aquesta Assemblea Educativa de Catalunya diu que tampoc confien en el Departament de la Generalitat perquè, entre altres coses, diu no han complert mai la llei d'educació del 2009 que obliga a invertir un 6% del PIB en educació. I un altre dels problemes importants i les preocupacions dels ciutadans, com és l'habitatge, ahir va tenir un nou episodi amb el sindicat de llogateres reprenent l'activitat després de l'estiu amb un acte ahir presentat per Marc Giró al carrer Mallorca, a Barcelona. En aquest edifici hi ha 4 veïns a qui no els volen renovar el contracte de lloguer després que el bloc ha passat per mans de diversos fons d'inversió. Quan l'actual propietari va comprar l'edifici i vivien 9 llogaters, ara només en queden 4, 2 dels quals fa més de 25 anys que hi viuen, Joan Capel.
6: Més de 200 persones van participar ahir a la tarda en l'acte del sindicat de llogateres en suport als veïns afectats per la la no renovació dels seus contractes de lloguer. També s'hi va desplegar una pancarta que ocupava tota la façana de l'edifici amb el lema «Ens quedarem». Una de les veïnes afectades va explicar com la propietat ha anat canviant de mans aprofitant l'especulació immobiliària.
7: Fa dos anys doncs, ho va comprar una gestora de patrimonis, que és un fons d'inversió nostrat, i ens va dir que no ens renovaria els contractes i que ens faria a tots a fora. El que va passar és que van revendre tots els pisos a un altre inversor. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
6: Una situació, però, que es repeteix en altres blocs de la ciutat. Durant la jornada, Marc Giró va parlar amb altres ciutadans que també pateixen aquesta problemàtica. Des del sindicat de llogateres insisteixen en la necessitat de posar fil a l'agulla per acabar amb l'especulació immobiliària. També hi va haver una intervenció artística d'Helena Baliarda sobre la crisi de l'habitatge i actuacions de Mamaduixa, Escorpio i el grup Biznaga.
0: Un parell de punts més abans de passar la informació cultural i els esports. Passem per Alemanya. Avui a Berlín hi ha eleccions després del terratrèmol que va suposar la victòria de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Ara podria duplicar també l'extrema dreta la seva representació a la capital d'Alemanya, tot i que no s'espera que guanyi. Els favorits són el partit d'esquerres Die Linke, capitanejats per Elif Eralp. És una jurista filla de pares turcs. De fet, els mitjans alemanys comparen la seva figura amb la de l'alcalde Zoran Mamdani, l'alcalde de Nova York, perquè és una filla d'emigrants que s'està convertint precisament en icona de resistència contra l'extrema dreta. Corresponsal de RAC1 a Berlín, Laura Ruiz Trullols, bon dia.
8: Bon dia, Berlín. El partit d'esquerres Die Linke vol viure un moment semblant al de l'alcalde de Nova York, Mamdani. Fa mesos que encapçala les enquestes amb més d'un 20% dels vots i la cap de llista, Elif Eralp, filla d'immigrants turcs, podria convertir-se en alcaldessa. Amb el lema «Fem Berlín assequible», ha centrat la campanya en resoldre el problema de l'habitatge. Però és una carrera ajustada. Els cristianodemòcrates la segueixen de prop. També acumulen al voltant del 20% del vot. La tercera força, amb el 18%, és l'extrema dreta. Com passa la resta del país, atrau cada vegada més votants. La segueixen els verds, amb el 16%, perquè tenen votants fidels a la ciutat.
0: Gràcies, Laura. Resultats que, per cert, més enllà de l'Ajuntament de Berlín, també es llegiran en clau federal, amb el canceller, que recordeu que continua la corda fluixa. El partit cristianodemòcrata de Friedrich Merz també es juga al futur en un altre estat d'Alemanya, Mecklenburg-Pomerània Occidental, on els sondejos apunten que el partit podria quedar fora del Parlament regional. Les enquestes preveuen que traurà el 7% dels vots, però es podria quedar fora del Parlament si no arriba al 5%. A més, en aquest estat, al nord de Berlín, l'AFD es pot convertir en primera força amb 36% dels vots. I en l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home just després de robar coure a les vies de tren. El detingut té 41 anys i és el sisè detingut pel mateix motiu en aquesta mateixa setmana, Mariona Martínez.
9: Aquest últim cas a Granollers s'afegeix als 5 detinguts pel mateix motiu a Roda de Barà, Tarragona. Són 4 homes d'entre 21 i 25 anys i una dona de 35. Els Mossos van detectar dos vehicles que es dirigien a una zona pròxima a les vies del tren. Els agents van aturar els cotxes i van trobar material sospitós que es podria utilitzar per robar coure. Tot plegat s'afegeix a la detenció a Granollers. Va passar poc abans de les 5 del matí de dissabte quan un vigilant va avisar els Mossos. Havia vist un home sortint del tram de vies del tren amb un sac i un carretó amb cablejat. Els agents van començar una recerca i finalment van trobar el presumpte lladre que transportava una quantitat considerable de cables i una cisalla. Els Mossos han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.
0: I per altra banda, a Girona, el jutge decreta internament en règim tancat pel menor detingut per la violació d'una noia a Vidreres.
9: La policia va detenir el jove de 17 anys el divendres. L'agressió va passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva Park. La víctima, de 22 anys, va sortir a córrer quan l'arrestat va saltar-la amb una falç i va abusar-ne.
0: I presó provisional també sense fiança per l'intern de Quatre Camins a la Roca, vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
9: Va passar dijous, el pres hauria asfixiat el seu company de cel·la quan tots dos eren al departament de sancionats. Poc després de les 11 de la nit, un intern va avisar els funcionaris que hi havia una baralla. Segons el Departament de Justícia, res feia pensar que els dos presos tinguessin problemes. En arribar a la cel·la, els treballadors van trobar la víctima estesa a terra i amb un llençol lligat al coll.
0: I encara en detencions, un jove de 19 anys és el tercer detingut pel tiroteig al Parc de la Pegaso de Barcelona, on el 2 de juliol va morir un menor.
9: Els Mossos l'han detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un desmantellament d'un grup criminal i per un incident amb armes de foc al mateix municipi. Més tard s'ha sabut que el detingut també té relació amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. La víctima va morir tirotejada enmig d'una baralla entre bandes.
10: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
12: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
15: No, és Pistachos, diu Pasto.
13: O bé aquesta.
16: Diumenge sense drama.
14: I què me'n dius d'això?
16: Segurament t'estimo.
13: Tot i que aquesta altra...
14: M'avorraria sa memòria.
13: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
14: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
14: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
14: Maria Jaume.
13: Teràpia de Xoc.
17: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
18: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Un minut i arribarem a les 9 en punt del matí i quan queden 15 dies només pel concurs de castells de Tarragona, tres de les principals colles favorites mesuren avui forces per última vegada abans de la jornada castellera de la Tarraco Arena Plaça. Castellers de Vilafranca, la colla Vella de Valls, la colla Jove i els Xiquets de Tarragona es troben precisament aquest matí a la plaça de la Font de Tarragona per la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. L'equip de castells a RAC+1 també hi serà, ho explicarà des de Carrenqui tot plegat, amb aquest últim examen parcial. Amb Benet Iñigo al capdavant, la transmissió començarà a 11:45, Joel Penya.
19: Santa Tecla és una de les festes històriques on es veuen castells des de fa dècades. Les colles són conscients de la simbologia de la plaça de la Font i per això sempre van a màxims. Malgrat tenir el concurs a la cantonada, avui res fa pensar que sigui diferent. Tres de les colles que hi actuen podrien provar el castell de 10 pisos. La colla Jove de Tarragona n'és una i té opcions de posar les manilles al 3, a més de treure's l'espineta del 4 de 9 en forro i l'agulla, que aquest any només han carregat. L'altra colla que podria provar el 3 de 10 són els castellers de Vilafranca, que tenen un triar i remenar per completar l'actuació amb una gran varietat d'estructures del nivell. La colla Vella té opcions de plantar el 4 de 10 i mantenir el seu idili amb el 4 de 9 net. Totes elles poden completar, de nou, una actuació en ple de gammes extres. A més, també hi ha l'incentiu d'uns Xiquets de Tarragona renascuts que poden provar de recuperar el 3 de 9 en forra. Si tot va bé, pulmons preparats, que Tarragona és festa major i les celebracions es fan cantant l'Emperito Roca.
0: Vaja, en plan audiovisual, avui els Javis busquen a Sant Sebastià una última gran ovació per la pel·lícula La Bola Negra a les portes de la seva estrena oficial la setmana que ve.
20: T'ha presentat el socio en el casino.
0: Arriba divendres al cinema la pel·lícula que l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha escollit com a representant cap als Òscar, però aquesta nit farà parada al Festival de Donosti. Serà el primer cop que es projecta a Espanya aquesta Bola Negra, que s'ha convertit en un fenomen després de rebre una pluja d'elogis a festivals com Cannes o Toronto. Ara bé, Sant Sebastià, la pel·lícula no participa a la cursa per la Conxa d'Or, que, per altra banda, continua sumant aspirants. Ahir va haver-hi la candidatura de 5 minutos más, producció catalana escrita i protagonitzada per Berto Romero. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
21: Bon dia. Berto Romero i Belén Cuesta interpreten una parella que intenta salvar la relació amb una escapada romàntica, però de cop el planeta queda atrapat en un bucle de 5 minuts que repeteix una vegada i una altra. La pandèmia, l'apagada o les amenaces de Donald Trump al planeta li han servit a Berto Romero de combustible a l'hora d'escriure el guió. A RAC1 reconeixia que la realitat li ha fet mitja feina.
22: S'han anat precipitant aquests aconteixements, no? Aquesta sensació de preapocalipsi que vivim, i quan passa una situació d'aquestes, quan te'n vas a dormir pensant que és l'últim dia perquè tirarà bombes nuclears aquell senyor, sempre el que s'esdevé és que l'ésser humà treu la seva part animal.
21: Javier Cámara completa el trio protagonista com l'home que els dona les claus de la casa rural i acaba atrapat sense voler-ho en aquest mateix malson. Ell i Belén Cuesta explicaven a RAC1 com és compartir escena amb l'autor de la cinta.
1: Tranquilidad, eso, ¿sabes? O de si esta frase no funciona, ¿qué puedo palabra usar?
2: Cuando más feliz soy, estoy rodeado de gente a la que admiro y que la ves un amigo.
21: Al darrere de la càmera hi ha el director de Viladecans, Javier Ruiz Caldera.
0: Gràcies des de Donostia, Adrià. I si avui els Javis són protagonistes al Festival de Sant Sebastià, ahir el nom propi va ser Naomi Watts, que va rebre el premi a la seva trajectòria, l'actriu britànica, que va recordar una figura clau de la seva carrera, com és David Lynch, que diu li va canviar la vida donant-li un paper a Mulholland Drive.
17: Was quite shut down and...
23: Estava força tancada en mi mateixa i no transmetia gaire bona energia quan entrava a les sales on em feien proves. De fet, va caldre algú com David Lynch perquè veiés més enllà de totes les capes que jo m'havia construït. Vam tenir una conversa preciosa i em va donar el paper de la meva vida.
17: He gave me the role of a lifetime.
0: Precisament el guardó a Naomi Watts li va entregar J. Bayona, que la va dirigir a Lo Impossible. Vaja, en l'àmbit musical, ahir a Vic es va viure la penúltima jornada del Mercat de Música Viva amb el torn de Caral Laoz. Amb aquest so llatinitzat combinat amb els ritmes urbans. Qui li va agafar el relleu va ser Ginestà. I també va haver-hi Bayuca. Oh, i ara ben entrada la matinada, Baia Baia, la carpa d'Atlàntida. Que en aquest cas va plegar un públic molt més jove. I va ser el corresponsal de RAC1 a Osona, Eudald Puig. Eudald, bon dia.
24: Bon dia. Els escenaris del mercat d'aquesta quarta jornada eren tots plens a rebentar. Les grans apostes de la plaça Major van convèncer un públic molt divers des de primera hora, que va arrencar amb Keral Laoz, seguida de Ginestà i de Bayuca, amb una proposta molt més electrònica combinant els sons tradicionals. Però és que la plaça de la Catedral també va quedar-se petita per escoltar a Cream, que s'acomiadaven indefinidament dels escenaris 17 anys després. Al mateix escenari, estona abans, també hi van actuar Mujer i Chloe Riumbau, mentre que a la carpa de l'Atlàntida s'hi van reunir propostes ben diferents, des de maig, passant per Baia Baia i Malifeta, que ha fet el fi de festa. Avui, última jornada del mercat, a les 6 de la tarda, concert de Cloenda, aquest any a càrrec de Quimi Portet.
0: El gran Quimi Portet, per cert, que farà aquest concert de Cloenda, però també ha anunciat que farà nou disc l'any que ve, 9 anys després del seu últim àlbum d'estudi. Vai, pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, l'encarregat de tancar la festa major de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Baix Empordà, és Masoni. I no hi ha flor del taronger. Podeu anar de festa major en festa major, des d'aquesta, la de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també a la festa major d'Esplugues de Llobregat, on toquen Doctor Prats. Des del Vallès fins a Hawaii, estem living la vida loca. I més enllà de les festes majors a Barcelona, a la mítica sala Sidecar de Plaça Reial, avui hi ha una de les veus més interessants del rap brasiler actual, a Júlia Costa.
25: No terreiro ja fui avisada da minha amiga Sara pra eu não brigar pelo que ela queria, que pra ela é banquete, pra mim é migalha, se estava fudendo...
0: I canviant radicalment de qüestió, també al centre de Barcelona, en aquest cas al Palau de la Música, aquesta tarda hi ha concert benèfic de l'Orfeó Català pels damnificats del terratrèmol de Venezuela, on interpreten temes de Johannes Brahms. Cal recordar que la setmana que ve farà 3 mesos de la catàstrofe que ha devastat la zona i que ha deixat més de 6.000 morts. Les 9 i 5 minuts, i pel que fa a la resta dels esports, després d'haver parlat de la victòria basegadora del Barça contra el Sevilla, 1-3 amb remuntada i exhibició de Rafinha, doncs el que fa és que el Barça sigui més líder a l'espera del que pugui fer el Real Madrid, que avui compta que té partit delicat, difícil i de molt interès. El Barça dorm 6 punts per damunt del Real Madrid. Avui veurem què passa. Pau Bonastre, bon dia de nou.
26: Hola, bon dia.
0: En el derbi de Madrid contra l'Atlético.
26: Sí, el Madrid, que és segon amb 15 punts, 2 menys en té l'Atlético. Quart, Mourinho, que torna a disputar un derbi més d'una dècada després i es retrobarà, per tant, amb el Cholo Simeone. A Mourinho li han preguntat a la prèvia per la designació de l'àrbitre, que és madrileny, Miguel Ángel Ortiz Arias. Diu el tècnic portuguès que ell no és gaire de parlar d'àrbitres, com a mínim abans de jugar.
27: Yo prefiero decir que si lo han nominado es porque tiene calidad, es porque tiene experiencia suficiente para un partido de esta dimensión emocional. Y pues a mí no me gusta hablar de árbitros antes de los partidos y tiene toda mi confianza. Después del partido ya veremos, pero antes tiene toda mi confianza.
26: Después del partido, ya veremos. Aquest partido, a un sí, quart de cinc de la tarda, al Metropolitano, i a RAC1, també a primera, jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Athletic Club 0, Alavés 0, i Celta 5, Racing 0. Avui, a més del derbi madrileny, 4 partits més a primera divisió, Getafe-Màlaga a les 2, Depor-Betis i Villarreal-Llevant a 6:45, i València-Real Societat a les 9 del vespre.
0: Això a la primera divisió. Mentrestant, a segona, el Girona, ahir va guanyar el Cádiz 1-2, i avui juga en horari via lliure, acabarem un palet abans, el Sabadell.
26: Els gironins, de més a menys, van aconseguir marcar 2 gols a la primera meitat, mitjançant Benat i Carles Pérez. El Cádiz va marcar de rebot només començar la segona part, i Gazzaniga va signar diverses aturades de mèrit que van evitar l'empat. El Girona ara és quart amb 10 punts, i com deies, a les 2 juga el Sabadell, rep a casa l'Oviedo en directe a RAC1. Els arlequinats volen refer-se de la derrota, la primera de la temporada, el cap de setmana passat a Mallorca. Gerard Fornés i Bonaldo continuen lesionats i, per tant, són baixes. Això a la segona masculina, i a la primera femenina, ahir golejada de l'Espanyol 5-1 contra el Madrid Club de Futbol, i el Badalona va empatar també a casa a 0 contra la Real Societat.
0: En bàsquet, avui es juga a Badalona la final de la Supercopa ACB entre Joventut i Barça.
26: A partir de les 7, en directe al Superesports de RAC1, la primera final fora de les lligues catalanes entre tots dos equips des del 1991. La penya va superar ahir el Baskonia 96-84 amb una exhibició de Nicola Laprovittola, 27 punts, mentre que el Barça va guanyar el València 87-86. El conjunt blaugrana, que busca la seva setena Supercopa, la penya la tercera. Això a la Supercopa CB. Ahir també es va disputar la final de la Supercopa de l'Eurolliga, que es va endur al Real Madrid de Pedro Martínez, superant l'Olympiacos.
0: I tancarem amb motor. Avui al migdia es disputa la cursa del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
26: A les 2, amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez segon, mateix ordre amb el qual van creuar la meta a l'esprint d'ahir a la tarda. I ara Jorge Martín, que és el nou líder del campionat, amb 3 punts més que el Cerverí.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
26: Fins ara.
0: 9 i 8.

0: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores.
1: Y hay que incorporar el aceite de Melilla a todos los mecanismos que tienen que ver con la seguridad, con el refuerzo fronterizo.
2: Tenen el senyor Feijóo i el senyor Pedro Sánchez. Un dirà que tot va malament, l'altre dirà que tot va bé, que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre.
3: And I am making mistakes, and I'm so, so sorry. What is happening in Gaza is catastrophic.
4: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència.
5: Rodri, amb la mínima mal, la mínima mal pel carril central, la mínima mal, la passada per Rafinha!
6: Les 9 i 10 minuts, ja em fa cares al Baños, que jo no entenc. Baños, no, aquest senyor és Joan Maria Pou, una mica de respecte.
7: Per què crida vostè?
6: Pues perquè no va ser una... T'imagines que amb el
7: com
6: seu crit...
7: Com aquella gent que arribés... estava al mòbil moment, i, home, i va cridant.
6: Amb el seu crit arribés a tot Catalunya, però en principi no té aquesta veu huracanada, tampoc, Joan Maria Pou. I necessita una cosa bàsica que tu també tens al davant i que a vegades també fa servir per cridar com és un micròfon.
7: I moltes vegades per fotre-li cops de mà.
8: Necessites... El punyal és civilí. I elegant.
6: Baños, necessites una mica d'alegria, perquè és que, o sigui... No. I no sé si...
7: Què faria jo amb
6: en aquesta taula tampoc no hi ha tants culers. Per cert, no us he saludat. Què tal, Sara González? Bon dia.
8: Bé, bon dia.
6: L'Alejandro López Fonta, com estàs, Alejandro?
9: Bon dia.
6: No especialment bé, no? Ja ho veig.
9: No.
6: I el Ferran Caballero, com estàs, Ferran?
10: Jo molt content.
6: Una mica d'alegria, Baños, perquè
7: que guanya molt el Barça, oi?
6: No només guanya molt, sinó que és una exhibició, és una...
7: Però
6: és una bestiesa.
7: No hi ha un tema de calés que està pobre o alguna cosa?
6: Eh?
7: No hi ha una palanca financera o alguna cosa per mi?
6: A veure, estem parlant de coses diferents.
7: Ah, vale. Que no, que jo bé, que guanyo el Barça, vull dir, no.
11: Però una exhibició no, tampoc tant, eh?
6: Home, el hat-trick de Rafinha.
10: Som els pobres i guanyem. O sigui, ho tenim tot, Baños, apunta't, suma't.
6: La victòria dels pobres, eh?
7: Sí, però per què tots els jugadors tenen un diminutiu? Ronaldinho, Rafinha...
8: Els brasilers?
7: Algú s'ha de dir Rafa, perquè un altre es pugui dir Rafinha.
6: Però això pregunta-li el propi Rafinha.
7: Ja, bueno.
6: Tres goles, vas veure el partit ahir, has vist els gols?
10: Jo ahir no vaig poder veure el partit, que és una cosa que em posa molt nerviós. Però tenia convidats a casa i el vaig posar una estona.
6: Sí.
10: I vaig fer aquella... És molt de mala educació. I després vaig veure el resum. Sí, que és molt trist veure el resum en aquest futbol, en aquest Barça. Estic per posar-me'l aquesta tarda, potser amb calma.
6: És que és una bogeria.
10: Però és fantàstic.
6: Ahir no va ser un partidàs, he de dir, la primera part sobretot, però això de Rafinha...
11: Vale, però Rafinha té 10 jugadors darrere que li posa la pilota.
6: Oh, tant!
11: Eh? Ah, sí, que té més mèrit el Roberto de l'Espanyol, que porta 6 gols, amb el que té darrere.
6: Vols parlar de l'Espanyol, Alejandro?
11: Mira, el que diré...
6: Com que el Baño segur que no se n'ha assabentat, no sé si la Sara, perquè tampoc el tema no els interessa especialment, l'Espanyol va perdre 1-3 contra el Cué.
11: Amb 10, des del minut 6.
6: Que tenia avantatge perquè al minut 6 van expulsar un del Cué i va acabar perdent a casa
11: 1-3.
6: Un dels pitjors partits que s'ha vist
11: de la història de l'Espanyol.
6: Directament, eh?
11: No, brutal. 11 tios que van sortir al camp i no, com si no se conocieran.
6: Com si fos el primer cop que es veien, no?
11: Segur.
6: Però tu com et dius?
11: No, va ser increïble. No dava crèdit. No dava crèdit.
6: De veritat.
8: Perquè ho reconeguis tu, devia ser un escàndol.
6: En tot cas, el que passarà és que a l'Espanyol ja li anirà bé aquestes 3 setmanes de descans.
11: Segona pretemporada, entrenar tots.
6: Sí,
11: nois, entrenar
6: el Barça
11: demà i tarda. No esteu de vacances.
6: Abel Caral, bon dia.
12: Bon dia.
6: De vacances, no. Bueno, clar, l'Espanyol té internacionals, alguns que van per...
11: Tots,
6: però algun deu haver-hi.
11: Sí, el Roberto.
6: Roberto, veus. Abel, què és el que hem d'esperar d'aquest dissabte? D'aquest diumenge,
12: metodològicament. Diumenge, ja, sí. Últim diumenge de l'estiu. Recordem, dimecres a les 4:04 de la matinada, doncs farem el canvi d'estació. A mi m'agradava fer el canvi d'estació a l'aigua banyant-me, que aleshores potser no aniré, però en tot cas, si algú es vol llevar, és un moment maco, no?, per dir, estem canviant d'estació, però no notarem gaire, perquè baixaran les temperatures una mica dimecres, però no és com els últims dos dimecres, que hem tingut baixades clares de temperatura. Afluixarà una mica la calor, que avui s'intensifica, i demà encara una mica més. Abriguem-nos ara encara, perquè ara estava mirant temperatures, això, a un quart pràcticament de 10 del matí, encara tenim sectors d'Osona amb restes de boira bullint amb 12-13 graus, també cap a les valls de Pirineu, Prepirineu encara fa fred, altres zones interiors 14, 16, 18, cap a la costa ja pugen una mica més, però bé, en tot cas encara cal abrigar-se una mica ara en sortir de casa, sobretot a l'interior, però és justament a l'interior on en molts casos sumarem 2-3 graus. Dijous fregàvem els 30, divendres arribàvem als 30 de nou en algun punt de l'Ebre, ahir ja hem arribat als 33 en algun sector de la Vall de l'Ebre i avui en aquesta zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podem fregar els 35 i en general avui serà ja més fàcil acostar-nos als 30, 31, 32, sempre en comarques interiors, i això demà s'intensifica encara més, eh? Per tant, per començar la setmana, aquests últims dies de l'estiu oficial, de l'estiu astronòmic, doncs això, demà serà ja més fàcil arribar als 33, 34 a l'interior i fins i tot en sectors de la costa, del peritoral de les comarques de Barcelona i Tarragona, podem acostar-nos als 35 graus i, de fet, demà cap a la Vall de l'Ebre passarem dels 35, 36, potser una mica més, per tant, un nou pic de calor en aquests últims dies de l'estiu. El que deia, dimecres canvi d'estació i baixa una mica les temperatures, però la setmana es presenta també a partir de dimecres. De fet, ja a partir de dimarts afluix una mica la calor, però continuarem tota la setmana per sobre del que toca aquests, per tant, primers dies de la tardor, i de pluja doncs no se'n veu ni avui ni els pròxims dies.
6: Doncs haurem de mirar-nos-ho, això, perquè...
12: Sí, vaja. Aniria bé, perquè sí. Anirem rematant ja al setembre i hem tingut alguns episodis d'aiguats, però
6: no,
12: el conjunt
6: problema,
12: de Catalunya no...
6: Que quan plogui, ves que no plogui massa.
12: Això mateix.
6: Gràcies, Abel.
12: A disposar.
6: Un quart de 10 del matí, com dèiem, avui acompanyats de la Sara González, del Ferran Caballero, de l'Antonio Baños i de l'Alejandro López Fonta. Ara de seguida encararem, passarem d'aquí uns instants per Ceuta, perquè hi havia molta tensió al voltant d'aquest cap de setmana i dels pròxims dies per la possibilitat, segons missatges cap a la intel·ligència del CNI, de la Guàrdia Civil, la possibilitat que hi hagués mobilitzacions d'algun tipus cap a la ciutat de Ceuta i de Melilla a l'entorn de les eleccions del Marroc, que són dimecres de la setmana que ve. Passarem també pel que està succeint a l'Orient Mitjà, amb l'atac dels Houthis del Iemen a l'Aràbia Saudita, amb les conseqüències que està tenint amb el preu de la benzina, que està passada de voltes completament. Tots els que ens estigueu escoltant i que habitualment aneu a posar el dipòsit, ja heu vist que hi ha moltes benzineres que superen els 2 euros al litre, cosa que evidentment té efectes importantíssims a l'economia, recordant que encara hi ha les ajudes, diguem-ne, del govern d'Espanya, que teòricament havien de decaure a l'octubre. Veurem si és així, perquè això tindrà conseqüències. Però deixeu-me passar un moment per Moscou, perquè recordeu que aquests últims 3 dies hi havia les eleccions, les primeres eleccions parlamentàries, i ens hem llevat aquest matí amb un atac de diversos drons, centenars de drons, sembla que ucraïnesos, que han deixat 2 víctimes mortals. Insistim precisament en l'últim dia de les eleccions i quan a Europa hi ha una tensió palpable en diversos estats, entre ells França, Alemanya, per la incidència de l'amenaça russa. Vaig cap a Moscou amb el corresponsal de La Vanguardia allà, que és el Gonzalo Aragonés. Gonzalo, bon dia, buenos días.
9: Hola, buenos días.
6: ¿Cuál es la situación ahora mismo en Moscú?
9: Bueno, la capital, como siempre, es una ciudad que está defendida, entonces la vida cotidiana parece que no hay guerra, aunque sí la haya. Uh-huh. Y es cierto que ahora es el último día de votación en las elecciones legislativas, que son las primeras en tiempo de guerra, y cientos de drones ucranianos han atacado en dirección a Moscú. Uh-huh. Según el ayuntamiento, en los alrededores de Moscú, en las regiones próximas, se han derribado 450 drones. Y el alcalde, Sergei Sobyanin, ha dicho que en las últimas 24 horas se han lanzado contra la capital 1.600 drones, lo que sería el mayor ataque de este tipo de drones ucranianos contra Moscú. Y efectivamente hay 2 muertos, pero los muertos son en un pueblo y en una ciudad lejos de Moscú, como a 80 kilómetros. Sí.
6: Diría que estos ataques son habituales, los oímos en Kiev, ahora mismo nos estaban comentando también ataques en Kiev con drones rusos. Lo que pasa es que quizá lo que lo hace diferente es que coincida precisamente con las elecciones, ¿no? Y con esta tensión palpable con Europa.
9: Efectivamente, las autoridades rusas ya han dicho que los ucranianos lo que quieren es interrumpir las elecciones. Y sobre todo atacar zonas importantes como centros energéticos. De hecho, la alcaldía ha dicho que ha sido dañada una... No ha dicho que exactamente, pero algún edificio del territorio donde se encuentra la refinería de Moscú. Sería muy importante. Eso ya está dentro de la capital, uh-huh, a las afueras. Pero bueno, no ha habido daños personales. Uh-huh. Y ha caído varios drones o restos de drones derribados en unas calles también en las afueras de la ciudad.
6: Los datos, decías 450 son actualizados de los drones, vamos, damos por hecho que son ucranianos, en los alrededores de Moscú, con dos víctimas mortales, creo.
9: Sí, dos víctimas mortales que han sido en una localidad pequeña, a 80 kilómetros al sureste de Moscú, y en una ciudad a 80 kilómetros al este. Parece ser que la zona atacada está en el sur y en el sureste, porque la refinería se encuentra en el sureste de la ciudad. Eso ya supongo yo que el objetivo era, pues, atacar a este punto importante de Rusia. Además, la refinería esta ya fue atacada en junio varias veces, coincidiendo con los días más importantes de la crisis de la gasolina que vivió Rusia debido a los ataques precisamente de drones a las refinerías.
6: ¿Cómo está la situación energética en Rusia, Gonzalo?
9: Bueno, desde mayo, los principios de junio, la situación era muy difícil porque había una gran escasez de combustible en esos momentos, pero bueno, las medidas del gobierno han estabilizado en algunas regiones la situación. Y ahora ya no se ven las colas largas que se veían, por ejemplo, hace un mes en Moscú y en otras ciudades.
6: Decíamos que son habituales los ataques con drones, pero no sé si este es más grande o más especial que en otras ocasiones. Más allá de la cuestión política, de que suceda en el último día de las elecciones. En dimensión.
9: Bueno, en dimensión, según el número de drones y según los cálculos de las autoridades rusas, sí, parece que es uno de los más grandes, si no el más grande de toda la guerra. Pero suele ser habitual, porque desde el último año los ataques de drones ucranianos hacia Moscú y hacia muchas otras regiones de Rusia se han hecho mucho más frecuentes.
6: ¿Dirías que este ataque beneficia a Putin desde el punto de vista electoral?
9: Bueno, si según cómo lo venda, si lo vende que sus defensas son muy importantes para defender la capital de Rusia, sí. Pero bueno, más allá del ataque, lo que supongo que les interesa a las autoridades rusas es que las elecciones se desarrollen con normalidad y que el partido oficialista consiga su objetivo de lograr una gran mayoría, ¿no? Que es la que tiene.
6: ¿Por qué son importantes estas elecciones del fin de semana, Gonzalo?
9: Bueno, son las primeras que se celebran en tiempo de guerra, las primeras elecciones legislativas de este tipo. Ya hubo elecciones presidenciales en el 2014. Y la gran incógnita aquí es si el partido de Putin, Rusia Unida, consigue mantener la enorme mayoría que tiene. Tiene más de 2/3 de la Cámara Baja del Parlamento. Y si lo consigue, pues será un éxito para él. La cuestión es que en el último año la popularidad del partido de Putin y del partido Putin ha ido a la baja debido precisamente a las consecuencias de la guerra para la ciudad.
6: Gonzalo, sobre las elecciones, para terminar, se da por hecho, por supuesto, que ganará el partido de Putin. No sé si se habla de manipulación de las elecciones también en Rusia.
9: Bueno, esa es una de las acusaciones que siempre hace la oposición. En este caso hay que señalar que la oposición apenas existe y por eso la victoria de Rusia Unida está clarísima. Primero porque los otros partidos que se han podido presentar a las elecciones son partidos leales al Kremlin, que en los últimos años han apoyan toda la política del Kremlin y en especial la intervención militar de Rusia en Ucrania. Y el único partido de oposición real que todavía existe en Rusia, en los últimos años la oposición ha sido apartada y eliminada del espectro político ruso. El único partido, digo, que era Yabloko, fue eliminado de la votación por listas de partido el pasado mes de agosto. Tiene algunos candidatos que todavía se presentan por la otra forma de elecciones, es por distritos uninominales, pero es muy poco probable que logren ningún escaño.
6: Termino solo con una cuestión que ahora la vamos a abordar también, que es, ¿entiendes los mensajes que se han lanzado también desde gobiernos europeos como Francia, Alemania, en Lituania, Suiza respecto a las, los miedos de la amenaza rusa en las últimas semanas y en los últimos días de esta guerra híbrida?
9: Sí, por supuesto, la guerra híbrida es una cosa recurrente. El gobierno ruso lo que repite una y otra vez es que no tiene ninguna intención de atacar y de agredir a los países de la OTAN. Uh-huh. Y yo creo que en esa se mantiene, esa su posición oficial, más allá de las amenazas que, por ejemplo, en esta última semana ha lanzado algún consejero de Putin diciendo que si son los de la OTAN, no, por ejemplo, se refería a Polonia. Si Polonia atacaba a Rusia, entonces Rusia destruiría a Polonia en 2 o 3 días. Pero más allá de las amenazas, Kremlin mantiene que en sus planes y que no va a atacar a ningún país de la OTAN.
6: Lo seguiremos. Enseguida lo comentaremos también en tertulia. Gracias, Gonzalo.
9: A vosotros.
6: Un abrazo.
9: Un saludo.
6: 5 minuts i 2 quarts de 10 del matí és el corresponsal de La Vanguardia a Moscou. En aquesta nit en què s'ha produït, segons apunten les autoritats russes, el pitjor atac amb drons des de l'inici de la guerra, just en dia electoral i en un moment en què la tensió amb Europa és palpable. Baños, hem anat sentint a Macron divendres sí. dient que s'havia de reforçar, Alemanya preparant hospitals, el Regne Unit fins i tot, Lituània, Suïssa, fent moviments que són interpretables, perquè la pregunta és per què ara, si hi ha alguna notícia que tenen especial o hi ha una mobilització, diguem-ne, de l'opinió pública?
7: Bueno, jo crec que és una mobilització teatral de l'opinió pública. Recordeu que va haver una lanada també de que tots havíem d'anar a fer la mili a Alemanya, ja faria, implementaria, que en lloc de fer cotxes faríem tancs i tot això. M'ha passat els mesos i ara estem mirant a qualsevol altra cosa o ens interessa més la finya. Vull dir, entenc-me, és un projecte europeu que ha caigut una mica a l'ensupiment. I, en fi, aprofitant, suposo, que ofensives puntuals, doncs l'Europa, sobretot, és que clar, estem parlant d'Europa, però és l'Europa de l'Est, és una Europa molt, molt concernida amb l'existència de Rússia, no? Igual que nosaltres, aquí, geopolíticament, Marroc i la riba sud de la Mediterrània és el que ens porta de corcoll des de fa segles, doncs, evidentment, països com els bàltics, Rússia és una amenaça cada dia. Llavors, hi ha aquest intent de tornar a cridar l'atenció de l'opinió, no sé si tant de l'opinió pública europea com de l'administració de Brussel·les, i, per altra banda, també...
6: Perquè els drons són reals, eh? Els que arriben a l'aeroport de Leipzig o de
7: Luxemburg. No, t'estic dient...
6: Sí.
7: No, clar que són reals, però són, això, Rússia també ho ha fet, no, tota la vida de Déu, que són, bueno, vas provant, vas tirant la pedreta, és una mica com el cas de Ceuta, per dir-ho d'alguna manera. Tu vas tirant una pedreta, veus la reacció dels altres, crees una... Sobretot crees contradicció en l'altre, no? Perquè ara no sabem si hem de bombardejar amb Moscú, si ens hem d'agatar, si hem de pactar amb els russos... Bueno, doncs amb aquestes pedretes aconsegueixen aquesta mena de respostes. També la situació particular d'Alemanya és molt feble, perquè Merz està en una situació complicada. Entenc que qualsevol apel·lació a la unitat interna de l'enemic de l'osso russo doncs, pot funcionar a curt termini, però jo no veig... Bueno, no veig. Clar, també estic aquí a la Mediterrània. Vull dir, no... Jo no mica com deia l'aragonès, vull dir, no veig que Rússia vulgui arribar a Viena. Vamos, sí. Per ara, i sense menys tenir les ambicions de Putin, que també pot tirar cap endavant perquè no li vagi bé per dintre.
8: Jo crec que, evidentment, la nostra sensació de seguretat o inseguretat no té res a veure, no?, a la d'altres països que tinguin frontera amb Ucraïna, no?, o els països bàltics, i, per tant, per nosaltres és relativament fàcil valorar segons què. Però sí que és veritat que constatem que hi ha com una certa unanimitat dels països europeus a l'hora de... considerar que s'han de rearmar i militaritzar davant de l'amenaça russa i no, en canvi, hi ha una unanimitat per com fer front al que també és una amenaça, que són les polítiques de Donald Trump, no? Això divideix profundament.
6: Sí.
8: I, com deia el Baños, és veritat que aquest discurs de militarització i rearmament ja era previ, fins i tot, a la invasió de Rússia a Ucraïna. I, per exemple, podríem recuperar moltes declaracions de Margarita Robles en aquest sentit. Abans que es produís la invasió, ja hi havia...
7: Contra el jihadisme i ens vam rearmar.
8: Llavors, la meva pregunta és... O sigui, és lògic la por, crec. I la funció d'un estat és protegir vides i protegir les seves infraestructures estratègiques, per descomptat. Però fins a quin punt hi ha una utilització del conflicte de Rússia a Ucraïna per acabar fent la inversió en rearmament que Donald Trump vol dels països europeus? La meva pregunta és aquesta, no? I després, fins a quin punt, a través de la por, que és lògica, insisteixo, hi ha molts elements per agitar aquesta por, però fins a quin punt s'utilitza aquesta por per aquesta gran inversió en rearmament, que crec que són de 380.000 milions d'euros fins l'any 2030, els diners no són finits, i per tant, si s'inverteix en una qüestió, en un rearmament, i en una militarització creixent, aquests diners s'hauran de retallar d'altres coses. I fins a quin punt, doncs, això pot lesionar l'estat del benestar, i fins a quin punt els governs el que busquen és una legitimitat pública a aquesta reorientació dels recursos dels pròxims anys.
6: Ferran.
10: Sí, el que passa és que l'amenaça russa, com deia ara, és real en alguns països que són països de la Unió Europea, països aliats.
8: No ho nego, eh?
10: I que a més no és una amenaça que hagi de desaparèixer. O sigui, és veritat que els incentius de Putin per atacar la OTAN em sembla que són molt menors. Els incentius de Putin perquè la OTAN estigui pendent d'ell són molt grans.
13: Exacte.
10: I són molt grans perquè allargar la guerra a Ucraïna i portar la lògica de la guerra a Ucraïna als nostres països, que són països que retòricament sempre hem donat suport a Ucraïna, que militarment fins i tot hem donat suport d'amagat a Ucraïna, en el sentit d'amagat vull dir que...
6: No posar ni el peu
10: a... Hagi anat aquí a lluitar contra els russos, però evidentment la guerra d'Ucraïna s'hagués acabat contra els interessos ucranians molt aviat si no hagués sigut perquè... també, fins i tot, l'arribada de Donald Trump, per dir-ho així, ha reforçat l'ajuda i ha reforçat, per tant, ha allargat la guerra. És a dir, i aquesta idea d'allargar la guerra interessa a Putin. I, aleshores, interessa a Putin en el sentit que ell sap que si està en una guerra subterrània la perdrà a la llarga, per dir-ho així, però que si s'allarga pot negociar.
8: Interessa a Putin i fins a quin punt interessa a Trump, també, no? Perquè es produeixi aquest debilitament d'Europa.
7: No, li surt molt car.
10: No ho sé. A Trump, de moment, la guerra li surt car, l'advertència li va bé, perquè, lògicament, Trump, des del principi del seu mandat, i ja en el mandat anterior, creu que s'ha de repensar la OTAN. I crec que no és una bogeria, això ho hem parlat a vegades aquí, no? És a dir, que Europa... És un actor internacional en decadència, però molt, molt important, i normalment la gent es paga la seva pròpia defensa, per dir-ho així. Europa ha viscut... No? Sempre és una relació bidireccional, eh? Vull dir que no, això, fer veure que simplement no gastem en defensa i que Estats Units ens manté segurs és mentida, perquè sí que comprem molt armament, etc. Però el que vull dir és que és lògic pensar que Europa s'ha de responsabilitzar més de la seva defensa, i aquí sí que la pinça aquesta, per dir-ho així, funciona. El que passa és que jo crec que és la sortida a la guerra d'Ucraïna serà negociada, per dir-ho així. És a dir, la lògica d'aquesta tensió és que serà negociada. I arribar a aquesta negociació amb una Europa que se sent feble és molt interessant per Putin i és molt incòmode per nosaltres.
6: Fonda, a veure, el risc de que Trump o Estats Units ataqui militarment a Europa... no digo que cero, pero quasi cero. El de Rússia no. El de Rússia ja el tenim, perquè han atacat Ucraïna.
7: Rússia està en Europa, eh?
11: Bueno, això no, bueno, que ataqui països... Bueno, pregunta-li a ells
7: si
11: assenten Europa. No, no. Això primer de tot, perquè sempre han pensat que...
7: Aquesta tensió que tenen.
11: Això el primer de tot, no és el mateix Trump que Putin, des del punt de vista d'atac militar. Sobre la despesa de militar de la OTAN, que està en un 70% finançada per Estats Units. El que és incongruent és que Europa ara vulgui muntar la OTAN paral·lela amb Canadà. O sigui, si tu vols ser autònom estratègicament i militarment, que em pot semblar bé, necessites molts diners. Molts més que si estàs dintre de la OTAN. I el que has de fer és negociar amb el Trump. Negociar que aquest 70, pues, que sigui un 60 o que sigui un 50. Però tu has aportat la teva part, que és el que vol ell. El que passa és que el problema de Trump, que et pot semblar un boig, és la forma que t'ha de comunicar, de parlar. És normal que digui, escolti'm, aquest 70, que, pues, una part que se l'han de finançar vostès. Clar, i la resposta és, no, me voy a montar la OTAN paral·lela. Perdó? Sí, si la OTAN paral·lela et costarà molt més molt més, molt més la defensa. La defensa estratègica autònoma d'Europa, només pagada per Europa, primer, no la podem pagar, segon, no tindrem la tecnologia suficient com per defensar-nos dels enemics possibles d'Europa, que són els russos i els xinesos, que no ho fan mai fins que ho facin.
6: Em permeteu un apunt, perquè tinc una persona escoltant-nos, que és professor titular de Política Internacional a la Universitat del Sud de Dinamarca, és el Jaume Castan, que ens està escoltant a aquesta hora, que està en Pinos, i que és expert també en conflictes i en fronteres i en sobirania i en violència política. Senyor Castan, molt bon dia.
13: Molt bon dia a tothom.
6: Dic bé el cognom, que està en Pinos.
13: Excel·lentment, sí, molt bé.
6: Bueno, m'han dit que és de Sabadell i he pensat, miri, això sempre és important. Bé, venim d'explicar aquest atac amb drons sobre Moscou, senyor Castan, amb dos civils morts. És l'últim dia de les eleccions legislatives russes. Amb aquesta sensació a Europa d'una certa tensió en diversos estats, avui políticament creu que pot implicar aquest atac?
13: Sí, en primer lloc, seguia molt atentament la tertúlia i un apunt molt, molt ràpid i molt concret respecte al darrer tertulià. Sí. L'atac militar d'Estats Units a Europa no és només una hipòtesi. Diguéssim que el passat gener, on soc, a Dinamarca, em vaig reunir amb col·legues de l'Acadèmia Militar Danesa i aquesta possibilitat era real en el context de Groenlàndia. És a dir, que no podem descartar completament. Hi ha hagut, estaven realment molt, molt preocupats els meus col·legues d'aquesta Acadèmia Militar perquè veien un atac molt més que probable i molt més que possible. És a dir, que, en primer lloc, puntualització. En segon lloc, potser una mica la fotografia més macro és que ens trobem no només davant d'una guerra Rússia-Ucraïna, sinó que ens trobem davant d'una guerra, molt clarament, una guerra proxy entre Rússia i l'OTAN, on estem veient una lògica d'escalada, retòrica, sinó també material, una lògica d'escalada on nosaltres, per part nostra, doncs, proveïm d'armament. Dinamarca, per exemple, amb els F-16, proveïm d'intel·ligència, proveïm d'estratègia. I, per contra, doncs, el que estem veient és una resposta als nostres de guerra híbrida.
6: No sé si es pot moure en algun lloc perquè estem tenint algunes dificultats amb amb la cobertura. A veure si podem millorar aquest so. Ens parlava de la guerra híbrida i ens hem perdut una mica amb el concepte del que ens volia dir.
13: Sí, correcte. Guerra híbrida que, com a mínim en el context danès, doncs, cada vegada se'n parla més. Els nostres polítics, la premsa, és un concepte, doncs, que, per exemple, a Catalunya crec que no hi ha tant ressò sobre aquesta qüestió,
6: no.
13: Però el context danès, el guerra híbrida i la possibilitat d'una guerra amb Rússia, cada vegada és una guerra real amb Rússia, cada vegada és molt més present. I

0: que no fer-ho des del nord d'Europa, que hi ha frontera directa. Si parlem de Finlàndia, evidentment, o Dinamarca, que ja està ben a prop, no? Que el debat... nota aquesta diferència, no? Aquesta distància entre el debat que es viu a Dinamarca o als països nòrdics i el que es viu a Catalunya o a Espanya al respecte de l'amenaça russa,
1: Efectivament. Dinamarca, com bé saben, no té frontera amb Rússia, però sí que és molt present el que seria la seguretat al mar Bàltic o fins i tot al Àrtic, on sí que hi ha, diguéssim, una frontera. A més, Dinamarca, curiosament, és el país que proporcionalment més ajudats a Ucraïna, en relació al PIB, és el país que militarment més ajuda ha proveït a Ucraïna i estan realment molt involucrats. I, a més, hi ha, us he de dir, un cert consens a l'hora de... Mentre que altres països doncs, hi ha molt menys consens, ho hem vist a França, ho hem vist a Alemanya. En el cas d'Anès sí que hi ha un consens que aquesta ajuda és necessària. Per exemple, a l'Ajuntament on es va produir, on es construiran aquests missils a 35 quilòmetres d'on soc jo, no hi ha hagut gaire debats a nivell dels partits polítics. Sí que els ciutadans doncs, expressaven preocupació, perquè, clar, no ens enganyem, això pot ser un objectiu militar si la guerra proxy esdevé una guerra directa. Però no veig un debat a nivell polític i no veig que això sigui gaire controvertit, aquesta ajuda militar, i no només ajuda militar, sinó que aquesta pressió perquè cada vegada doncs, el suport a Ucraïna sigui major. No hi ha aquest debat polític.
0: Quan parlem de guerra híbrida, des del seu punt de vista, ja existeix, ja està succeint, perquè, clar, si mirem notícies d'aquesta setmana, tenim el dron rus abatut per l'OTAN després d'entrar a Lituània, la fragata russa disparant bengales contra un helicòpter militar danès, l'atac amb drons contra l'aeroport de Leipzig a Alemanya, atribuït a Moscou, fins i tot el que vam viure fa unes hores a Luxemburg, l'atac contra un tren de passatgers a tocar de la frontera de Polònia. És guerra híbrida, això, ja? Es pot considerar així?
1: Bé, diguéssim que alguns d'aquests fenòmens ja han passat la guerra híbrida, perquè guerra híbrida es considera, hi ha un concepte que és per sota del llindar, en anglès under the threshold, i alguns d'aquests incidents, si es confirmen que és així, ja no és guerra híbrida, ja hem passat a la següent escala, que és molt més que guerra híbrida. Diguéssim que guerra híbrida és una confrontació no kinètica, no armada. Diguéssim que alguns d'aquests incidents ja haurien passat d'aquest llindar i hauríem passat d'aquest llindar. Soc content que faci esment a aquest incident entre l'helicòpter danès i la fragata russa. També hem de dir que aquest incident concret sí que ha despertat controvèrsia, almenys entre els experts, perquè l'helicòpter danès estava en aigua, o la fragata russa estava en aigües internacionals. Uh-huh. És a dir, que l'acció militar danesa no és justificable anar a sobre d'una fragata russa, és a dir, que hi ha un element de potser d'irresponsabilitat en aquest cas concret. Però sí, en conclusió, i responent directament a la seva pregunta, sí, ja estem passant, no és només guerra híbrida, diguéssim, per exemple, d'atacs informàtics, això estem parlant de guerra híbrida, són aquests exemples, no? Estem parlant d'exemples ja que han passat. Per altra banda, i des de la perspectiva de Moscou, que és important sempre també veure aquesta perspectiva, la perspectiva de Moscou és que els països europeus estan ajudant a Ucraïna a atacar Rússia proper, diguéssim, el territori rus, no només la zona, diguéssim, annexada o ocupada, com li vulgueu dir, sinó que els països europeus estan contribuint directament als atacs, per exemple, com el de Moscou, oferint intel·ligència, oferint ajuda satelital, oferint estratègia, i això, des del punt de vista rus, també és que els estats europeus o els països de l'OTAN han sobrepassat també la línia de guerra híbrida. Per tant, des de la seva perspectiva, aquesta seria una mica la lògica, i és important veure les dues lògiques, perquè no oblidem que estem parlant d'una escalada que, com algun dels tertulians deien, és una escalada recíproca. No és només una de les bandes que estan escalant, sinó que és una escalada recíproca i amb retòrica i amb elements de materialitat, també.
0: Tinc un parell de preguntes més, i crec que el López Fonte volia fer una pregunta, també, que és que, per una banda, la idea que llançava també l'Antonio Baños, o que ja hem comentat en d'altres ocasions, que algunes d'aquestes incursions amb drons són petites proves per posar en tensió l'OTAN, la compra, la llegeix així? Rússia està buscant la manera de mantenir aquest nivell de tensió, de nerviosisme, per veure fins a quin punt l'OTAN realment és un enemic sòlid, que realment és una unió d'estats que es defensaria mútuament en el cas d'un conflicte?

0: Sí, aquesta és una lectura. Evidentment, sí, confirmem que aquests atacs o aquests drons són per part russa. Sí, sí, confirmem aquest element. Jo no només ho veig com un test, sinó que jo també ho veig com una resposta al que ja dèiem a l'escalada per part del suport, per part per exemple, d'ajudar a produir, col·laborar amb col·laboració, ajudar a produir míssils balístics per part d'estats europeus. És a dir, que l'escalada també és per part nostra en aquesta guerra pròxima, també s'està produint i també no només és una lectura de testegem l'OTAN, sinó que també és una lectura de una resposta militar al que des de Moscou es percep com una escalada militar per part nostra dintre d'aquest context de guerra, repeteixo, de guerra pròxima. No només tenim dues guerres potser al mateix temps, no? La guerra directa entre dos estats, una guerra interestatal, Rússia i Ucraïna, però també tenim una guerra sistèmica que de moment és pròxima. I no ens havíem trobat mai en aquest context d'una possibilitat real que aquesta guerra pròxima entre, diguéssim, estats nuclears es pogués produir. Estem davant de, com en diuen en anglès, uncharted territory. No tenim un precedent més enllà de Cuba el 62, però no tenim un precedent, és a dir, que ens trobem davant d'aquest context que és molt, molt, molt, deixem-ho recalcar, molt preocupant, sobretot els que tenim fills i criatures, perquè la veritat és que la preocupació és real i no només a nivell social, sinó que a nivell acadèmic també en parlem sovint amb experts i la sensació és de preocupació generalitzada de que la cosa pugui anar pitjor. A més, deixem recalcar un fet. A diferència dels Estats Units, on sí que tenen canals diplomàtics amb Moscou, pel que sabem, no hi ha un canal diplomàtic obert entre Europa i Moscou. No hi ha, no existeix aquest, almenys oficialment no existeix, mentre que sí que existeix entre Moscou i Washington. No hi ha un canal obert entre Moscou i Brussel·les. I això crec que en un moment de tanta, tanta fragilitat i de tanta vulnerabilitat i de tanta perillositat, crec que seria un element important que com a mínim aquest canal existís.
1: Acabo amb una qüestió, que és que abans m'ha fet la referència a Groenlàndia, no? I la por que hi havia als Estats Units, no, a Dinamarca, vostè que és professor a la Universitat del Sud de Dinamarca. Estem parlant amb Jaume Castan, professor de titular de política internacional a Dinamarca. I ahir ens plantejàvem fins a quin punt l'acord que va anunciar Donald Trump així per sorpresa és més fum que real. Ja hi havia per part dels Estats Units una capacitat d'obrir bases militars i un control des de fa dècades, després de la Segona Guerra Mundial, no sé si forma part d'un acord ja dels anys 50 amb Dinamarca. Canvia alguna cosa el que es va signar o el que suposadament s'ha signat a les últimes hores?
0: Molt correcte. Sí, de fet, l'acord ja hi era des del 1951. En el seu moment, un acord secret, perquè el govern danès tenia por que no fos acceptat per part de la societat danesa. Aquest acord existeix i és un acord sine die, per tant, està plenament vigent. I, és més, els Estats Units tenen tropes avui a Groenlàndia, gràcies a aquest acord. No en sabem els detalls encara, no s'ha publicat el text de l'acord, només tenim declaracions al respecte. Per una banda, a nivell militar no crec que hi hagi grans canvis, perquè l'acord hi és i aniria en la direcció que vostè feia esment de fum, que l'acord ja el tenia, més fer un acord a sobre d'un acord que ja existia. Per altra
1: Perdoni,
0: banda...
1: Però senyor Castan, és que és una tècnica habitual que hem vist amb Donald Trump. Estem
0: sí,
1: a punt de celebrar
0: correcte.
1: La possibilitat que reobri l'estret d'Hormuz. Bueno, és que abans de la guerra ja estava
0: correcte.
1: Obert l'estret d'Hormuz, no? Vull dir, aconseguir
0: correcte.
1: Una cosa que s'ha provocat a través d'un conflicte, resoldre-la quan ja estava resolt abans, no és aconseguir res. Aconseguir un acord
0: correcte.
1: Amb Dinamarca, que ja existia, per poder tenir bases militars i control militar de Groenlàndia, tampoc no és una gran victòria. Però si ho explica el seu públic així, doncs endavant, no?
0: Jo veig que sí que hi pot haver una diferència, i aquí és on podríem dir-ne la lletra petita,
1: sí
0: que podria haver-hi una diferència, és amb la qüestió de les matèries primes i els hidrocarburs. Aquí sí que pot haver-hi, aquí és on hi ha una mica el petit detall, que sí que pot ser diferent, perquè l'acord del 51 doncs, és un acord purament militar, i si hi ha qualsevol esment a doncs, donar permís a o exclusivitat fins i tot o coexplotació dels recursos entre Dinamarca i Estats Units només. Si hi ha alguna part de l'acord que sigui en aquest sentit, i sospito que sí que existeix, i des de Groenlàndia se sospita que hi ha alguna cosa en aquest sentit, perquè si només és militar no hi ha res de nou, però si hi ha alguna cosa en relació a matèries primes i hidrocarburs, aquí sí que estaríem parlant de, doncs, un punt que no hi era i un punt diferent, i em sembla que amb els interessos, com hem vist a Venezuela o com hem vist a l'oest d'Àsia, em sembla que el president dels Estats Units està molt interessant en la qüestió dels hidrocarburs i les matèries primes, doncs aquí sí que tindríem un acord diferent, un acord que aniríem molt més enllà del que ja teníem al 51.
1: Una darrera pregunta, molt breu, sisplau,
2: López
1: Fonte,
2: era en relació sobre Groenlàndia, que jo no havia esmentat Groenlàndia, era precisament per aquest acord que s'ha signat, però que ja ho ha matitxat.
1: Perfecte, perfecte. Algú volia fer una darrera pregunta? Sara, molt breu, sisplau, demano.
3: Sí, molt breu. Em semblava molt interessant assenyalar per part de Castan, del senyor Castan, que hi ha una falta de canal diplomàtic. Jo li voldria preguntar per què. Per què creu que Europa sembla que hagi, o la Unió Europea sembla que hagi renunciat a tenir aquest canal diplomàtic? I, en tot cas, qui creu que està en millors condicions per intentar obrir-lo?
0: Sí, és molt bona pregunta i crec que és una qüestió que rau, o la resposta rau, dintre de la Unió Europea. No tenim, no hi ha una voluntat de fer-ho. Crec que si hi hagués aquesta voluntat, doncs, això seria possible. I de moment crec que no hi ha voluntat per fer-ho. La veritat és que la substitució per part de la nova cap de la diplomàcia europea, la senyora Callas, en substitució de Borrell, crec que si tinguéssim... Tinc moltes diferències amb el senyor Josep Borrell, però crec que el senyor Josep Borrell potser hi hauria més possibilitats d'obrir aquest canal que no pas ara. I penso que això debilita més que no reforça la Unió Europea. Penso que la no existència d'aquest canal no és una no ens enforteix, sinó que ens debilita. Doncs manca de voluntat política en aquest sentit. I qui estaria, doncs, potser la persona més indicada en aquests moments seria algú com el senyor Emmanuel Macron, però és un president que ja, com vostès saben, està de sortida. No sé si hi ha algú més que hi estigui interessat, però crec que és la figura més ben posicionada en aquests moments per exercir d'aquesta, ni que sigui de negociador directe amb la Federació Russa.
1: Jaume Castan és professor titular de Política Internacional a la Universitat del Sud de Dinamarca. Moltíssimes gràcies per atendre, senyor Castan.
0: Moltes gràcies a vostès i molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia. 9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Em permeteu, uns instants. I de seguida, sobre aquesta qüestió, i vinculat també al que ha passat en les últimes hores a l'Orient Mitjà, ens farem la pregunta de cap on anem des del punt de vista energètic. Amb algun expert al voltant de la qüestió dels preus, perquè no sé si vosaltres feu servir gaire el cotxe, però si l'heu fet servir a una de les benzineres, bueno, em fas un gest de moto,
2: de
1: dius,
2: moto.
1: Bueno, però moto també ja, gasta ja benzina, no, en principi.
2: Sí, sí. Però menys.
1: Això, sí, molt. Sí. Haureu vist els preus, que ja figura, el 2 ja apareix a moltes benzineres, 2 euros al litre, que això té un impacte directe, i recordem que encara amb les ajudes del govern d'Espanya, que veurem si es mantenen, i si no es mantenen, quines conseqüències té. Un segon.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 7 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara em feien broma, us he de comunicar als estimables oients que diuen que per contracte he d'entrevistar, deia el Baños, cada cap de setmana un sabadellenc.
2: Home, no?
1: Aquest és l'esforç que...
2: Això s'ha filtrat.
1: Els digitals ho diuen. Mm. Doncs mira, no només en Jaume Castan, perquè d'aquí una estona ja puc dir que en principi entrevistarem Albert Pla, també.
2: Sabadellenc universal.
1: Sabadellenc, no? Universal. Tot i que he vist una entrevista, crec que el diari Sabadell,
3: que
1: diu que té una cosa molt especial amb Sabadell, que és intentar no anar-hi mai.
3: No anar-hi mai. M'ha semblat molt divertit.
2: Bueno, són...
1: Bé, no sé si confirmeu que els que us heu anat desplaçant per les benzineres, el 2 sí. o un 98 o un 99 estava allà, eh?
4: Sí, jo les que he vist venint, un 98.
3: Jo
4: venint
3: ahir tot
4: en direcció... Des de Sant Celoni cap aquí, a la P7.
3: Mm. Tot era per sobre de 2 ahir. Jo vaig carregar...
1: Sí, vas anar a carregar i tot era 2, eh? Ja.
3: Tot era 2. Menys el... O sigui, jo tinc un d'aquests híbrids estranys de GLP, de gas liquat, i això sempre està per sota, clar, la gràcia de tenir aquest cotxe és aquesta. Però, clar, doncs, carrego dos dipòsits. I a mi és una cosa impressionant cada vegada que t'hi trobes. Mm. No, jo no agafo molt el cotxe, però és veritat que la diferència és enorme, clar, sí.
1: Bueno, però ja ens ho advertien, és a dir, ja portem mesos que ens van advertint que fins a final d'any mínim i fins que no hi hagi alguna resolució d'aquests dos conflictes, que són dos conflictes a la vegada que tenen aquests efectes, el de Rússia-Ucraïna i el dels Estats Units a l'Orient Mitjà, i en les últimes hores s'ha anat complicant.
2: Sí.
1: I el debat públic, quan apareix aquesta qüestió, també dificulta, perquè els Estats Units s'han trencat rècords també del preu de la benzina, del dièsel, etc. S'estan trencant rècords. A França és molt més car encara que aquí. En països fins i tot fora de la Unió Europea també té uns efectes dominó brutals.
2: I a més no em vull equivocar, però encara els efectes han sigut prou tous, sí, perquè tothom ha tirat de reserves. Però clar, les reserves s'han d'anar reomplint, és a dir, si la cosa s'estira com sembla que s'estirarà tot l'any que ve, pot haver alguna d'aquelles coses que passen a l'economia que d'un dia per l'altre t'aixeques pobre o t'aixeques amb un problema seriós. També penseu que ara està comentant-se també la bombolla de l'intel·ligència artificial, que és una quantitat de diners posats en una cosa més, un negoci més o menys eteri. És a dir, com ja sabem del 2008 que tot va connectat, no hi ha cap gran bona notícia que es pugui albirar, no?, en aquest sentit.
1: Fonta.
5: Si les dades que estic mirant són correctes, el barril està ara a 103, no?
1: 103, sí.
5: Vale. El 2008, el barril estava a 134.
2: Mm-hmm. Sí.
5: I la gasolina a 68.
1: El 2008,
5: a 1,2,
1: eh?
5: A 1,26. Sí, sí. A 1,26. Mm-hmm. I ara està a 2.
1: Mm.
5: Hi ha un gap massa important, eh? D'impostos i de coses.
1: Bueno, o sigui, i tu creus que la qüestió és d'impostos?
5: Home, a veure, no pot ser que s'hagi encarit...
2: Sí que pot ser, sí.
5: Tant, no, home,
2: bueno,
5: si t'he dit que el preu estava
2: sí,
5: a 130...
2: Sí, sí, sí,
5: i ara està a 103.
2: Sí,
5: i la gasolina està a 1,2, i ara està a 2...
2: Bueno, clar...
5: És... Hi ha alguna cosa que no funciona aquí. O sigui, que m'expliquin, no? Que segur,
2: jo hi ha una
5: explicació.
2: Us en recordeu allò de l'oli d'oliva, que de sobte en 15 dies sí, va sí, triplicar sí, i després sí, va baixar? Sí. No crec que fossin impostos, eh? Allà.
4: Clar, jo crec que aquí som molt conscients, no? I amb els experts que s'han contactat, queda molt evident que totes aquelles decisions que es prenen a la Casa Blanca en realitat tenen un impacte directe a la nostra butxaca, a l'hora d'anar a fer la compra o a l'hora d'omplir el dipòsit de benzina, de la mateixa manera que ara que ens ho deia el professor Castan, no? El fet de no tenir una via diplomàtica per intentar resoldre el conflicte entre Rússia i Ucraïna també acaba suposant que hi hagi un impacte directe en els nostres preus, no? El fet que aquest conflicte es continuï allargant, però no sé si de cara al ciutadà, quan hagi d'anar a votar a les eleccions generals, tindrà present que allò que influeix a l'hora d'anar a fer la compra realment és fruit de les decisions d'Estats Units o fruit de la guerra de Rússia sobre Ucraïna, no? Al final, el votant, i ho hem vist en altres eleccions, quan s'ha produït una situació de crisi o un creixement de la inflació, el votant tendeix a castigar el partit que està al govern. Sí. I ho dic perquè sembla com una paradoxa, perquè Pedro Sánchez és probablement un dels dirigents polítics a escala mundial que més s'ha oposat directament a Donald Trump, i pot ser que utilitzi el discurs de tot allò que vosaltres esteu pagant en el supermercat és culpa de les decisions de la política dels Estats Units, però no sé fins a quin punt doncs, té un recorregut molt curt, no, aquest
2: passar...
4: argument, perquè al final la ciutadania en general culpa el govern que hi ha de la situació econòmica fràgil que té.
2: Això li va passar a Zapatero amb el 135, amb la crisi del 2008, que va haver de canviar la Constitució i llavors tota aquesta imatge de progressisme que no es va aixecar el 12 d'octubre perquè la guerra, vull dir, s'esvaeix. Perquè
4: sí, sí.
2: Però també, recordeu una cosa ara que parlàvem d'Europa, aquí hi ha un plan que és merkelià, per dir-ho d'alguna manera, que és de bon veïnatge amb Rússia per tindre combustible barat, i, en fi...
4: I la cosa anava... I
5: així no s'ha ido.
2: No, pues anava... Perdona, Déu-vos en guard... Déu-vos en guard de defensar el putinisme... Bueno, ens han ido, que és...
5: Que l'Erroder és conseller Gazprom. Això ha anat així.
2: Un 20% més car a l'energia a Europa, en general.
5: Ara, bueno... Ja hi ha solucions.
2: Com?
3: O sigui, la qüestió energètica...
5: L'energia nuclear.
3: Perdoneu.
2: Pels cotxes?
5: No, per general.
2: Al general.
5: La nova generació, l'energia nuclear de nova generació, no la que està ara implementada, que els residus no tenen res a veure.
2: I pels vaixells de transport, també?
5: Bueno, escolta'm, aquí, han de fer un mix d'energia. Ah, bueno, i l'energia nuclear, el que no pots fer, i amb el que ve d'intel·ligència artificial, amb els riscos que té, que això és un altre tema que ja es va parlar, però es necessita energia, es necessita aigua, es necessita refrigeració, i si no, doncs el que no ho tingui, el que no tingui autonomia energètica en el futur, se quedarà fora.
3: Ferran. No, i el que deies que la qüestió energètica sempre ha sigut un dels elements principals de xantatge de Rússia sobre Europa, i que l'oposició, per exemple, no, ara que parlaves de l'oposició de Pedro Sánchez a Donald Trump, Pedro Sánchez també és dels líders europeus que més contrari a Putin i més a favor d'Ucraïna ha fet declaracions. I aleshores, la idea aquesta d'allargar la guerra contra Rússia o d'allargar el conflicte a Ucraïna té aquestes conseqüències. I Putin ho sap. És a dir, abans quan parlàvem d'aquests atacs híbrids i de tot això, el joc amb l'energia és aquest. I el joc amb l'energia és que el xantatge funcioni sobre la població europea perquè al final, no només perquè la població europea estigui a favor de... No, sempre es fa aquesta cosa amb l'extrema dreta i tot això, que estigui a favor explícitament de Putin, sinó que estigui a favor de la solució a un conflicte armat perquè encareix els preus. I només volia dir sobre això de Putin, que jo crec que la lògica del xantatge també es relaciona bé amb això que discutíem ara i amb l'expert parlava dels atacs híbrids. Els atacs híbrids que venen castiguen molt més a la població europea perquè els països europeus i sobretot el món occidental legitimen el seu poder sobre la seguretat econòmica i física, i en canvi és un incentiu enorme per Putin perquè els països autoritaris legitimen el seu poder sobre la violència i sobre l'amenaça física. I aleshores hi ha, d'alguna manera, és una guerra que està durant molt, no sé quina és la solució, però tots aquests escenaris ens encaminen a que s'hagi de solucionar amb un pacte amb Rússia que, si ens l'haguessin proposat fa 4 anys, doncs només l'haguessin comprat, no? No, els únics que deien això eren els de Podemos, que el primer dia de la intervenció ja deien rendim-nos ràpid perquè això serà un desastre.
1: Sobre el tema del preu, perdoneu, per la pregunta que es pot fer molta gent a casa seva, que demà o aquest mateix cap de setmana, si s'han sortit a voltar, pensen, hosti, s'ha encarit molt això, o demà han de fer la compra i ja veuran que els preus han pujat, o qui hagi d'anar a treballar, en fi, els que mouen mercaderies, etcètera, etcètera, ha de durar gaire això. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. La tenim ara mateix en antena. Senyora Llop, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Explicàvem a l'informatiu això, no?, que ara la benzina i el dièsel ja comencen a rondar en moltes benzineres els 2 euros al litre o fins i tot superar-lo. No sé si ens hem de mentalitzar perquè aquest llindar serà el més habitual dels pròxims temps.
6: Bé, és difícil saber si això serà un llindar nou pel preu dels carburants. Si mirem la evolució passada, el que veiem és que quan hi ha algunes fonts de desestabilització dels mercats d'origen dels hidrocarburs, se produeixen moments puntuals que poden durar uns quants mesos d'increments de preus. Això va passar, per exemple, amb la guerra d'Ucraïna i en l'actualitat sembla que estem ja a uns nivells d'escalada de preus dels carburants que recorden aquella també època bastant recent en quant a preus. El que sí podem dir és que els carburants porten un cert temps amb una tendència de preus alcista i que d'entrada res fa preveure una forta caiguda de preus als propers mesos.
1: Bueno, i cal recordar que en aquest sentit, quan estem parlant d'aquests 2 euros, és tenint en compte que ja hi ha un descompte. És a dir, el descompte del govern d'Espanya que hi aplica aquesta ajuda són de 5 cèntims al litre per benzina i 20 per gasoil. Que si, no sé si es pot fer el compte de la vella en això, però si traguéssim els 20 cèntims de cop, d'un dia per l'altre, el gasoil, el dièsel, saltaria a 2,20, no a 2.
6: Sí, exactament. Ara mateix hi ha una reducció a l'impost sobre hidrocarburs, 5 cèntims per la gasolina i 20 cèntims al gasoil, i això és una reducció abans d'aplicar altres figures impositives, com poden ser l'IVA. Per tant, si la reducció fos lineal i els mercats no estiguessin aplicant, diguem, marges de beneficis, l'anàlisi seria tal com diu vostè, hauríem de reduir o hauríem d'augmentar 20 cèntims al gasoil i potser una mica més perquè s'hi hauria de carregar un IVA del 21% sobre els 20 cèntims. I el mateix per a la gasolina, però que en aquell cas són 5 cèntims.
1: Què creu que hi té més a veure amb aquest augment del preu dels barrils de petroli i, evidentment, també de la benzina? El conflicte enquistat a Ucraïna o aquest conflicte una mica més nou, però que també està enquistat ara mateix, que és l'Orient Mitjà?
6: Jo penso que ara mateix l'afectació més important conjunturalment és el problema que hi ha a l'Orient Mitjà, de manera que, com que s'està observant que el transport dels vaixells és, d'alguna manera, no és fluid i els agents econòmics no poden fer previsions d'una manera clara i els nivells d'incertesa són alts, això porta a una pujada de preus. Òbviament, qualsevol impacte sobre el mercat, també el que està passant a Ucraïna, acaba tenint efectes sobre el preu, però sembla que a hores d'ara l'impacte més important se deu a la incertesa sobre la crisi a l'Orient Mitjà.
1: I acabo. I quina conseqüència té, per exemple, l'encariment del preu de la llum o dels productes dels supermercats? Això és immediat o va amb una mica de retard?
6: Això anirà en una mica de retard perquè són increments de preus en el cas dels supermercats. En el cas dels supermercats són increments de preus del que s'anomena de segona volta o de segon cicle, és a dir, per a fabricar els béns que anem a comprar al supermercat necessitem energia, els productors compraran l'energia i la pagaran a un preu més car i això repercutirà sobre els seus costos i sobre els preus dels seus productes, diguem, en un segon estadi. Com de tard anirà al segon estadi? Jo penso que serà una cosa bastant o força immediata. Simplement per posar en context, ara mateix la inflació subjacent, que és aquella inflació que no té en compte ni l'índex de preus de l'energia ni dels aliments no elaborats, fruites, verdures que tenen volatilitat de preus, ara mateix està al 2,8%. I en el moment en què hi va haver la crisi d'Ucraïna, la inflació subjacent se va situar al 3%. Per tant, estem ja molt pròxims a aquella experiència de la història de fa pocs anys, quan es va produir una situació molt similar. Per tant, la inflació al supermercat, en principi, és una inflació que anirem notant els propers mesos, però d'una manera, penso, bastant clara. El cas de l'energia elèctrica, perdó, que m'ha preguntat també, el cas de l'energia elèctrica, l'impacte es deu per una explicació una mica diferent, i és que el mecanisme que regula els preus al mercat majorista de l'electricitat que es fa servir a la Unió Europea és el que es coneix com sistema marginalista, que vol dir que l'última tecnologia de generació d'electricitat que entre a la producció per a cobrir la demanda és la que fixa el preu de totes les altres. De manera que si la demanda és alta o mitja, s'han de recórrer a sistemes de producció d'electricitat que tenen un preu alt, bàsicament les centrals de cicle combinat, que cremen gas natural, i també la cogeneració. I són, això fa pujar el preu de l'electricitat perquè el gas natural té les mateixes pujades de preu o similars, té una pressió als preus, la mateixa que estem observant als hidrocarburs. Per tant, el cas de l'electricitat, la pujada de preu és també una pujada indirecta a través del gas natural en cas que es puguin necessitar entrar al pool, a la producció d'energia elèctrica, a les centrals de cicle combinat, quan hi ha pics a la demanda. Mm.
1: Doncs haurem de seguir-ho tot plegat, però vaja, em sembla que és bastant evident el que ha de passar en els pròxims temps, com ens explicava la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Llop, un plaer sempre. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: Doncs inevitable, la pujada de preus, que ja molta gent l'ha notat, quan va al supermercat i pot comprar menys del que podia comprar amb els mateixos diners, doncs això anirà en augment. Què m'anaves a dir, Fonte?
5: No, que sobre la dada que he donat abans s'ha d'aplicar la inflació. I la inflació del 2008 fins ara ha sigut quasi del 40%. Mm-hmm. O sigui que más o menos hauria de ser més barat, però 10 cèntims, 15 cèntims.
4: Jo tornant-ho al terreny d'abans, no? De què farà davant d'això el govern de Pedro Sánchez, més enllà de valorar si allarga la subvenció als carburants.
1: Queden 10 dies, per decidir si allargues la subvenció dels carburants.
4: Sí, però no només això, sinó que és possible que en els propers mesos tornem a parlar d'excepció ibèrica i després hi ha aquesta mesura que formacions com Esquerra Republicana, Bildu, els socis d'investidura, en definitiva la part de les esquerres, li havien posat sobre la taula de topar preus de determinats aliments. Mm-hmm. Bé, és una opció que ell té sobre la taula i que a mesura que passin els mesos vagi creixent la factura de la compra i es vagi escurçant el temps que té ell també per convocar les eleccions generals, doncs són elements que haurà de tenir present. Pel que deia abans, insisteixo, al final els ciutadans a l'hora d'anar a votar valoraran com està la seva butxaca. A banda d'altres qüestions, perquè si aquest fos només l'únic front que ha d'afrontar Pedro Sánchez, doncs mira, ja ho signaria ara mateix. Però això s'hi suma la crisi amb Ceuta, no?, amb la immigració com un element troncal del debat polític i les causes judicials que l'assetgen.
1: Ara anirem a Ceuta, perquè hi havia molt debat d'informacions que estaven arribant a la intel·ligència espanyola i a la Guàrdia Civil, etcètera, de la possibilitat que hi haguessin mobilitzacions avui o al llarg dels pròxims dies, coincidint també amb les eleccions al Marroc. Veurem com està la frontera de seguida.
0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
8: Un món més verd és possible amb Verdmon. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmon.com.
9: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà?
10: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
9: I allà, no dius pas podem tot?
10: Sí, que puc, sí que puc.
11: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
12: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
15: No, els pistatxos diu pas tu.
13: O bé aquesta.
16: Diumenge sense drama.
14: I què me'n dius d'això?
17: Segurament t'estimo.
13: Tot i que aquesta altra...
18: M'agradaria sa memòria.
13: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
19: Què?
20: Torna la Mercè de REC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
20: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
20: Maria Jaume.
13: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
13: Torna la Mercè de REC 105.
21: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
1: Hosti, tu, que m'he oblidat d'una cosa. Baños, Fonta, Sara i Ferran, que és
3: jo
1: que...
3: Jo no me n'he oblidat.
1: No, oi? No, d'això que hi ha sobre la taula.
3: Sobre,
1: però l'has tastat o no?
3: No, perquè...
22: És que
3: no,
22: està boníssim, jo sí.
4: Els fringaríem els micros,
3: Ho tastaré de
22: sortir. Està boníssim, Baños, cuidao.
1: Està complicat de menjar, però és boníssim.
22: S'ho menja tot, el Baños.
4: Sí, té molt bona pinta.
1: A veure, ens han portat l'esmorzar, La setmana que ve és Festa Major Barcelona, evidentment, i només durant aquests dies podeu trobar a les pastisseries les postres de la Mercè. un producte de temporada, proximitat. A veure, de què està fet Baños, digues?
2: De figues.
1: De figues, figues fresques. I amb crema d'ametlles. Aquestes d'avui són de Sant Antoni Pastissers, que hi ha al carrer Tajo, al barri d'Horta, els encarregats de dur. La coneixes, eh?
2: Bueno, no.
1: No tens un micro davant, si no et fa res... Llevamos 500 años, Baños. Això de parlar des de l'altra punta de l'habitació.
6: 500 años. Ah,
1: sí. Seria un nom de programa, també. Sí, Baños, sí. 500 años.
2: Sí. Ara ja has de fer com... excel·lent.
1: No, no, fes
2: com...
1: No. Però els coneixes. Ara...
2: No.
1: Perquè has dit així, així com no, si anessis cada diumenge.
2: Perquè el Tajo està a prop de casa.
19: Anem, ara anem a fer publicitat del nostre nou podcast.
1: No, no sí. Vosaltres no feu podcast, feu-me el favor. Va. Són els encarregats de dur, ells, les postres de la Mercè, a l'Ajuntament, el dia 24, a la recepció que farà l'alcalde al Gremi de Pastisseria de Barcelona, que ens han portat aquesta versió, que és una meravella, tu. Està bo, no?
4: Però estem constatant com és difícil de menjar-ho davant d'un micròfon.
1: Això sí.
4: Baños? Això sí.
1: Bueno, ara passarem per Ceuta. Per cert, hi havia un apunt que ara han fet la publicitat la Sara i crec que té la seva gràcia, també. Avui visiten Catalunya tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo gairebé a la mateixa hora. Sánchez serà a la Festa de la Rosa de Gavà i Núñez Feijóo serà a Badalona amb Xavi García Albiol. Clar, també seria un moment en què Sánchez, vaja, és d'aquells missatges que has de veure cap on tira. Si el missatge serà més tema Ceuta, o serà, o podria ser aquesta qüestió que estaves dient ara, no? Queden 10 dies perquè s'acabi el tema dels carburants, a la gent li preocupa, perquè és cert que això li preocupa, i digues, mira, doncs em trec de la màniga que això ho allargarem, o d'altres mesures, no?
4: És un bon auditori per fer-ho. A veure, no donem, o sigui, donem per fet que el bany de masses avui és el que busca Pedro Sánchez. La militància del PSC és probablement la militància més entregada que té en el socialisme d'arreu de l'Estat. No dubto que hi haurà un missatge de fer una crida a combatre l'extrema dreta, no? I al final els socialistes estan focalitzant, posant el pes, no?, de la crisi de Ceuta més en la utilització que està fent l'extrema dreta que no pas en reconèixer que hi ha hagut una mala gestió, que crec que a totes llums és evident. Però sí, o sigui, a nivell econòmic, crec que els socialistes són prou conscients que hauran de prendre mesures.
1: De fet, si m'apures, sí. Ara anirem a Ceuta, insisteixo, amb el de les Eres, però ahir quan Jaume Collboni surt de la reunió amb Sonan Mamdani, l'alcalde de Nova York, i diu que a Barcelona aprovarem això dels supermercats públics, o vaja, en diu, espera, comerços... No, però, oi, la textualitat, no.
4: A veure si una xarxa de supermercats públics.
1: No, però no diu supermercats
2: públics. Només diu un i gestionat per una ONG.
1: Bueno, sí. No, de moment era una prova pilot. Diu xarxa de comerç assequible. Aquesta és la paraula. Assequible.
4: Clar, en tot cas, té un recorregut ja molt curt. Continua dient des dels socialistes que la macroeconomia va bé. Quan la butxaca dels ciutadans, que ja està escanyada estructuralment pel preu de l'habitatge i pels salaris que no creixen al mateix ritme, a sobre els ciutadans veuen com van al supermercat i cada vegada poden comprar menys coses amb la mateixa quantitat
2: de diners. Totes les vagues possibles, excepte la de gladiadors i la de... Vull dir, està tot el país en vaga per qüestions salarials, de condicions de treball. Llavors, clar, sortia a dir que la macro... És a dir, tu
4: sí,
2: el que tu
4: sí,
2: dius,
4: sí, però
2: la percepció...
4: Fins ara han centrat molt el discurs en això, han dit que l'economia espanyola va bé, però això no arriba a la butxaca dels
1: ciutadans. Els números hi són.
2: El PSC, sí, però dic que...
1: No, números...
2: Però algú que tingui un criu i un cotxe, diguéssim, sabrà que no hi ha escola o hi ha problemes, que, és a dir, que serà difícil aquest any electoral per molt que intentin fer els discursos habituals d'anem bé, anirem millor i tot això. Serà complicat vendre-ho.
5: L'economia va bé, teòricament que no va bé, perquè hi ha un finançament amb gasto, amb deute, impressionant. I el que es fa és que tot això, no? És que ara anirà a Castelldefels, a Gavà, i perquè és Gavà, no és Castelldefels.
1: Gavà.
5: Perquè la fan des de fa molts anys, 50 anys.
2: Sí, i tant.
1: La Pineda.
5: Llavors dirà, no, ara, el que deia la Sara, no? Polítiques expansives, que és el que és la seva... Preparar les eleccions el que farà és fer un pressupost expansiu a tope, que no se l'aprovaran, perquè no se l'aprovaran, no tindrà majoria al Congrés, i dirà això és el que ofereixo jo, això és el que ofereixo jo, i això és el que m'han tombat. Voteu-me a mi que tindreu això. Amb què? Amb finançament públic que no es pot aguantar, perquè això... No, és que el deute públic no es tornarà mai. No tornaràs al nominal perquè te'l van renovant, però els interessos s'han de pagar. i els interessos cada vegada ja... Jo penso que en un billó i mig de despesa, això són 30-40.000 euros cada any. I això és una part importantíssima del pressupost d'Espanya.
2: 30-40.000 milions.
5: No, són 40, uns 40.000.
2: Milions,
5: uns 40.000, que deu ser, bueno, tirando para abajo.
2: No, a més, bueno...
5: Sí, i això no es pot aguantar, i això sí que t'ho faran pagar.
2: És
5: això
2: un desastre perquè a Espanya, diguéssim, el macro sempre
5: i
2: puja...
5: I després la inflació, perquè... Perquè l'expansió sempre... el que provoca és inflació, i la inflació és el que estem veient ara, és el que fa és augmentar els preus i que no puguis anar al supermercat.
2: No, deia que les macros sempre pugen i van bé en Espanya quan hi ha fons europeus d'alguna manera. Vull dir, aquí del Next Generation...
5: I deute.
2: És a dir, aquí s'han tirat uns anys... Bueno, també, no? Però s'han tirat uns anys de que venien uns diners, per dir-ho d'alguna manera, sobrevinguts i, bueno...
5: Parlant dels Next Generation, com pot ser que hi hagin 1.300 milions d'euros que no han arribat a Espanya perquè no han sigut assignats?
2: No,
5: com
2: i,
5: pot ser? 1.300 milions d'euros?
2: De deute...
5: No 100, que ja em sembla una passada, 100. No, 1.300 milions d'euros arregles moltes coses.
3: Però a vegades és pitjor els que arriben, eh? Perquè si els que arriben els converteixes en gastos recurrents...
2: Bueno, també, ah, no, també, no, no, però si també s'ha renunciat a un crèdit a cost zero de 60.000 milions d'euros perquè no hi havia prou projectes per... És a dir, es tracta de que, bueno, si arriba diner d'Europa, el gastem.
5: Bueno, però el diner d'Europa també s'acabarà, eh?
1: L'altra de les qüestions que dèieu, ara quan la Sara deia, apuntava, a veure que electoralment el Partit Socialista en unes eleccions generals cap on ha de gestionar la situació, no? El benestar de la ciutadania, la qüestió migratòria, en aquest punt és central... el que ha passat a Ceuta, insistim, hi havia aquest cap de setmana i en els pròxims dies una certa tensió entre les autoritats policials per la possibilitat, després d'haver detectat cert moviment a les xarxes marroquines, que hi hagués algun tipus d'intent o d'assalt o de, en fi, de mobilització a les ciutats de Ceuta i de Melilla. Deixeu-me anar cap a Ceuta, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, l'Adrià de les Heres. Què tal, Adrià? Bon dia.
6: Bon dia.
1: I ens deies a les 8 del matí que mobilitat a la frontera no n'hi havia excessivament. Continua així?
6: No. Sí, de fet, just parlava amb una agent de la Guàrdia Civil ara que em comentava que el moviment que hi ha és l'habitual en diumenge, i sobretot, diguéssim, que el moviment és fora la frontera. Estic aquí, diguéssim, just davant de les oficines de la frontera, on arriba la carretera que ve des del centre de Ceuta, i és precisament un lloc que utilitzen molts veïns de Ceuta per venir a córrer, fer bicicleta i aquesta mena d'exercicis, i aquest està sent fins ara el moviment màxim que hi ha, eh? Diguéssim, hi ha els creuaments de frontera habituals per les vies reglamentàries, i doncs els veïns de Ceuta, doncs, que passen els diumenges, tot i que fa mal temps avui, aquí fent exercici.
1: La frontera està completament tancada, Adrià, o no?
6: A veure, la frontera està oberta, diguéssim, en dos punts. Un és el pas habitual, la zona fronterera de les oficines per on es poden fer els creuaments habituals,
1: sí.
6: I després hi ha un punt que és molt curiós i important en aquesta crisi, que és una porta que està oberta, que serveix només per fer retorns de l'estat espanyol cap al Marroc, i serveix precisament perquè les persones que estan mal vivint aquí des del 30 de juliol i que ja estan decebudes de no haver trobat una solució a la seva situació, tornen al Marroc, doncs, desesperades per com estan vivint. És una porta que és petita, està al fons de la frontera, està vigilada a banda i banda per la Guàrdia Civil i els gendarmes marroquins, i de moment, fins des de que estic aquí a les 7 del matí, només he vist un retorn. Eren dos nois joves d'uns 20 anys. No he pogut parlar amb ells perquè no hi havia manera d'entendre'ns, no parlaven castellà, tampoc anglès, però m'han fet notar de manera molt clara que marxaven decebuts, que el que han viscut aquí no és el que s'esperaven quan van arribar, i la veritat és que l'escena és impactant, perquè és un camí paral·lel a la platja, i veus com s'apropen. Per exemple, un d'ells anava només amb una bossa, l'altre anava descalç, i com s'aborbaven en aquella tanca, a la porta oberta, per tornar després de 53-54 dies de desesperació.
1: Tot i que recordem que són milers els que continuen a Ceuta, no? Entre les platges, els locals on s'han pogut aixoplugar, i evidentment aquest campament que hi ha al port de Ceuta.
6: Sí, de fet, encara no hi ha una xifra exacta, és molt complicat. El govern espanyol espera poder donar una xifra, sobretot a partir d'ara, ja que ha pogut reubicar bona part dels migrants. Però, bé, continua havent-hi 2.000, 3.000 persones, com a mínim, a la platja del trampolín. Una escena que, des del govern espanyol, es pensaven que podrien evitar un cop instal·lessin aquest campament al port, que donaria allotjament a totes les persones que ho necessitaven, però no ha estat així. La platja del trampolín continua estant plena i, de fet, ahir continuaven muntant noves tendes.
1: Sí, que la imatge continua sent aquesta, que no sé quin nivell de tensió genera també entre els sautins. No sé si has pogut parlar amb ells, perquè crec que, a més, hi ha una protesta avui al migdia, no?, d'aquí un parell d'hores.
6: Sí, a un quart d'una del migdia, aquí a la platja del Tarajal, hi ha una protesta organitzada per diferents veïns i que, a més, serà un acte de suport a la Legión. Jo he estat parlant, des de que vaig arribar ahir a Ceuta, amb alguns veïns, I el que m'han fet notar és que necessiten que aquestes persones deixin de viure al carrer. Confien que podran tornar a la normalitat ben aviat quan aquestes persones deixin de malviure al carrer. I aquesta és la principal petició que em traslladaven. No parlaven d'expulsions, en cap moment tampoc no em van parlar d'expulsions les persones amb què jo vaig parlar, però això sí, o sigui, el crit unànim és aquest, que necessiten que els migrants que van entrar el 30 de juliol deixin de malviure a les platges per tenir una sensació de seguretat. De fet, em comentaven diferents persones que vaig estar parlant que hi ha moltes famílies que de moment no estan portant els seus fills a les escoles perquè desconfien de la situació que hi pugui haver.
1: Mm-hmm. Adrià, per tant, avui hi ha aquesta protesta i en les pròximes hores, recordem, en els pròxims dies, les eleccions al Marroc. Per tant, s'haurà d'estar molt atent a aquesta frontera per veure si hi ha algun tipus de moviment o realment no. Em recordava també l'Arnau Mañé que en el seu dia es va parlar durant l'agost d'un possible assalt que es va començar a gestar i que es va aturar després d'un moviment d'unes 200 persones o 300 després de l'actuació i de l'augment de la presència policial i militar també de les forces del Marroc. Haurem d'estar-hi a sobre. En tot cas, la convivència és complicada, dius?
6: Sí. El que està clar és que hi ha dues crisis. Una que és migratòria i de les persones que porten 54 dies malvivint i sense una solució clara i amb l'esperança de poder tenir una vida millor. I després també hi ha la crisi dels veïns que defensen que aquesta situació no es pot allargar i que, per tant, necessiten una solució immediata, tant ells com les persones que van entrar el 30 de juliol.
1: I una darrera, pel que has pogut veure, pel perfil, ens deies que els dos únics que has vist tornant des de les 7 del matí cap al Marroc, les dues úniques persones, aquests dos nois joves. El perfil és de nanos joves, perquè avui llegim al diari El País que es calcula que vora un miler de menors d'edat són a Ceuta, un miler.
6: Sí, la veritat és que la majoria de la població que he vist, que estava, per exemple, a la platja del Trampolín i a la platja de Benítez, eren molt joves. Tot homes, també, no hi havia pràcticament cap dona. Alguna noia jove vaig veure, però molt poques. I la veritat és que la mitjana d'edat estaria entre els 25, aproximadament, pel que jo vaig veure.
1: Doncs gràcies, Adrià. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
6: Molt bé, fins ara.
1: Una abraçada, fins ara. L'Adrià de les Heres, enviat especial de RAC1 a Ceuta.
2: El que parlàvem abans de Rússia, de Putin, no? Com és de senzill, amb un acte, diguéssim, massiu, evidentment, però molt puntual i després immediatament controlat per Marroc, generar una desestabilització política i fins i tot, et diria, històrico-moral, perquè hem arribat a la Reconquista, hem arribat a substitucions ètniques, hem arribat a... En fi, s'ha destapat una ampolla que jo entenc que el Marroc tenia bastant controlada i com amb una petita, igual que dèiem, ara a Dinamarca hi ha unanimitat en fer missils balístics o missils... Clar, penses, però hi ha un partit ecologista, deu haver un partit pacifista... Bueno, no, quan hi ha una mena de tocada de fibra nacional o identitària en qualsevol lloc, clar, els efectes són demolidors, no? Per un estat, diguéssim, més o menys laic, tranquil i tal, com podria ser el Reino d'Espanya, una cosa com aquesta, justament a Ceuta, justament amb el simbolisme que tal... És a dir, que al final, les democràcies que pensaven que eren racionals, estan les autocràcies exteriors, per dir-ho d'alguna manera, estan tocant una cosa que no ens agrada admetre, que és que l'identitari salta sovint i lamentablement a vegades per sobre del que seria lo racional polític, no?
4: Però, això com... s'assuma a un debat identitari que ja estava prou exaltat.
2: Exacte,
4: que
2: sí, sí.
4: La crisi de Ceuta és accentuar-ho, accelerar-ho i situar-ho al mig troncal
2: del proper debat electoral. L'any 86, o quan hi havia la sensació de modernitat espanyola, no hagués estat tan, suposo, no ho sé.
4: Però en tot cas, que aquestes persones, milers, que jo continuo insistint en que em sembla surrealista que no ens puguin donar una dada exacta de quantes persones hi ha quan fa dos mesos, no?, que
3: ni
4: es va produir.
3: Menors, particularment, no? Ja...
4: Exacte, vull dir que una cosa tan bàsica com un cens, per saber de quins recursos has de mobilitzar per poder-los atendre, em sembla surrealista. Però, en tot cas, que aquestes persones tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes és la millor via per garantir la seguretat d'aquestes persones migrants i la seguretat dels veïns.
2: Sí.
4: I jo crec que aquí s'està demostrant que els principals interessats en que no tinguin aquestes necessitats bàsiques cobertes és aquells partits que estan instrumentalitzant aquesta crisi per intentar guanyar les eleccions. Ara bé, això no treu que l'error garrafal del govern de Pedro Sánchez en la gestió d'aquesta crisi és notòria i palpable. Allà es va actuar tard. Per molt que intentin només aixecar el dit acusador contra la dreta i l'extrema dreta, que està fent una instrumentalització, sí. Però aquí el pecat original va ser no actuar a temps per atendre aquestes persones. Aquí se li va sumar també una crisi interna, perquè van veure el xoc Marlaska-Robles, que encara continua i que no està resolt, i després s'hi suma una falta de credibilitat amb el relat de que el govern marroquí o que les autoritats del Marroc, aquí tothom va actuar correctament i no hi va tenir res a veure, no?
2: Però el Marroc fa un temps que existeix, que està a l'altra banda.
4: Sí.
2: Vull dir que el problema, jo ho dic sempre, que Espanya, no dic que no existeixi, però en fi, és que no té una política exterior, o sigui, no sap on viu el Regne d'Espanya, perquè és evident que tu estàs controlant... segle XVII, perquè estàs controlant un dels estrets, precisament, unes crisis d'estrets, que hi ha la guerra d'Ucraïna, té també els Dardanels, té l'acció al Cis al Mar, i tu estàs allà controlant un dels estrets més importants del món, i no hi ha, diguéssim, certa previsió, no dic ni militar ni policial, però certa situació, i mentre tu tens una crisi de nassos al teu país, resulta que surt a Marroc, a Israel i Estats Units donant-se la mà i fent un acord militar. No, la cosa demostra, bueno, totes del Departament d'Afers Exteriors, o sigui, curren, van a currar algun dia.
19: Llavors, que m'estàs dient que la política de Sánchez és totalment
2: errònia? No, des del duque de Lerma fins ara, és igual. No sé,
19: del duque de Lerma.
2: Bueno, des de Espanya no té una sensació de l'espai on viu. És que té un problema amb el 3D, perquè estem... És a dir...
19: Amb el 3D. Que Espanya no té els últims anys la mateixa diplomàcia que té Marroc, està claríssim.
2: No, des de la pèrdua
19: que,
2: de Cuba.
19: Que està claríssim, perquè el Marroc ha aconseguit uns acords amb Estats Units i amb Israel, però... que li estan donant la fortalesa que no té ara Espanya, i després s'ha vist
2: però...
19: el lobby que tenen
2: Europa. Però també el campechano i tal, va regalar, també va haver la marxa verde i tothom cap enrere. És a dir, no hi ha una idea, no dic d'enfrontament, però ni de control ni d'infiltració.
19: Bueno,
2: si no hi ha res...
19: Bueno, se li donava l'autonomia al Sàhara, això s'ha trencat ara
2: amb Sánchez. Hi ha una posició clara.
19: D'acord, tu, la posició diplomàtica d'Espanya s'ha de pactar entre tots els partits que hi ha al Congrés amb vocació de govern.
4: Sí, però ja em diràs tu què farà Feijó amb la posició beligerant contra el Marroc si arriba al govern d'Espanya.
19: No, serà, home, beligerant.
4: No, què farà? Fortalesa. Ho és ara. Ara mateix ho és.
19: Serà de fortalesa.
4: Encara que sigui
19: Quan parlem d'identitat, ara surt la identitat. No és que surti la identitat, és que surt la sobirania i la integritat territorial d'Espanya. Escolta, Ceuta i Melilla...
2: Són espanyoles.
19: Són espanyoles des d'abans que existeixi el Marroc com a estat, per suposat.
2: Des d'abans que Catalunya fos
19: la dinastia
2: espanyola.
19: Que s'ha governat ara al Marroc. O sigui, des d'abans. Llavors, els habitants de Ceuta i Melilla són espanyols. Llavors, escolta'm, si són invadits... Mira,
2: Però a mi què m'expliques?
19: Aquí, aquí la clau, la clau és, si tu consideres que això va ser una invasió...
2: És com l'illa de Santa Helena, a mi no m'expliqui, si no m'importa
19: bueno,
2: això.
19: Si tu, parlo a la gent, si es considera... Clar, si es considera...
1: Això t'anava a dir, Baños, és que no t'està dient a tu, encara que et miri.
2: Que ens escolta més gent.
19: M'està interrompint. Si es, la consideració de que si això ha estat una invasió o no, ja està. I a partir d'aquí tu apliques la política diplomàtica. Sánchez considera que això no ha estat una invasió i que el Marroc no té res a veure. Ara té un risc. Si això acaba... Perquè ell diu, jo he de tenir una diplomàcia de contemplativa amb el Marroc perquè vull que tots tornin. Si tots tornen, dirà, se pondrà la medalla. Malgrat els 2 mesos dels, o els 3 mesos dels habitants de Ceuta que han estat la seva vida variada. Variada, perquè tenien 5.000, 7.000 persones al carrer descontrolats.
4: De moment el que s'ha posat és una soga al coll.
19: Bueno, és el que t'estic dient, és el risc. És el que t'estic dient. Si això li surt bé, es posarà la medalla. Ho ha resolt. Ho ha resolt. Aquesta crisi migratòria, el conflicte amb el Marroc, no està resolt. Perquè el conflicte amb el Marroc has de tenir-lo, has d'enfrontar-lo, no beligerant, però sí amb fortalesa. Això està claríssim. Perquè si no, és que ho tindràs dintre de què? 1 any, 2 anys, 3 mesos, en qualsevol moment tornaran, segur.
3: El conflicte amb el Marroc no es resol perquè la lògica és mantenir-lo. Des de Marroc, que té tot l'interès a viure del xantatge, ara, fins a Espanya...
19: És la frontera d'Europa. És la frontera d'Europa.
2: Cap interès en res, diguéssim, bàsicament. No?
3: Bàsicament. I la tàctica de Pedro Sánchez, doncs, com sempre, és culpar la dreta i ara culpar el president, l'alcalde de Ceuta. No? Ara ja és culpa del Vives i, per tant, doncs, entrarem en aquesta retòrica electoralista que tant li convé. O sigui, el problema és que jo crec que Sánchez... Vaig dir l'altre dia, és que jo crec que viu bé en les crisis. És que, o sigui, alguna hi sortirà malament, però és que la normalitat no sap quina és. És a dir, no hi ha un programa de normalitat a Espanya, perquè no hi pot haver, perquè és que és un sistema que està en caiguda. És a dir...
1: Sí, però també hi ha casos i casos, vull dir que ningú podia esperar...
2: No és una pandèmia. No,
1: que arribés una pandèmia mundial, que hi hagués un volcà explotant. O sigui, és veritat que no ha viscut en Espanya estable.
3: Però el que vull dir és que una crisi d'aquesta... O sigui, que ell posi un horitzó temporal de finals d'any per resoldre la crisi d'uns quants milers de... No? No sabem quants queden, perquè tampoc és molt interessant saber quants queden, sembla ser. Però un estat s'ha de poder defensar d'uns quants milers de persones que viuen en una platja. O sigui, és absolutament ridícul,
4: això. Jo crec que el problema d'aquesta crisi és que se li ha obert en un front on ell fins ara havia estat especialment fort. O almenys aquesta és la partida que volia jugar, no? Ell, el d'erigir-se en antítesi de Trump, en erigir-se en antítesi d'altres líders europeus que estan en l'extrema dreta o que flirtegen amb l'extrema dreta, i en canvi jo crec que a totes llums no ha estat capaç, gairebé 2 mesos després, d'agafar el lideratge de la gestió d'aquesta crisi. I això, en comptes d'agafar aquestes regnes, el que està fent és intentar girar la truita i culpabilitzar la instrumentalització que n'està fent l'extrema dreta i la dreta. Que l'està fent? Sí. Però que tu t'has equivocat gestionant aquesta crisi des del punt de vista humanitari, des del punt de vista polític i des del punt de vista de l'acció exterior, també.
19: Home, la resposta que dà sobre els menors... Això Vives, que són... A veure, la competència la té Vives, és veritat. Però tu, com president del govern, després de la crisi que tens i del que està passant, ni sense mirar al periodista, això Vives...
2: Bueno, clar.
19: Home,
2: I una altra cosa...
19: Una mica de sensibilitat.
2: La crisi en Itàlia, que resulta que han sortit de Schengen, hem entrat... Al final tot ha sigut bastant estrafolari.
19: Abans, quan parlàveu del Sánchez com gran líder mundial, que s'ha enfrontat a tothom...
1: Qui ha dit que és gran líder mundial?
19: No, però...
4: No,
19: que s'ha enfrontat a tothom.
4: El paper que juga és el d'erigir-se en antítesi de Trump.
19: Jo vull veure com acaba la seva presidència de govern des del punt de vista diplomàtic i com deixa Espanya des del punt de vista diplomàtic.
3: Que diu
19: perquè té la marinera.
3: Hi ha un afegit, perquè no és només la crisi dels menors, que és el repartiment dels menors, per dir-ho així, és un afer intern espanyol amb les comunitats autònomes i tots els... Sinó que el fet de que puguin entrar adults a Espanya, al territori espanyol, i per tant a l'espai Schengen, això sí que li obre un conflicte diplomàtic amb tots els països de la Unió Europea. És a dir, el conflicte real que té Sánchez, per això quan... diu això, Vives, és com de dir...
1: Tot i que Ferran, hem vist que com que la Unió Europea tampoc no ha comentat massa res, excepte països concrets, en el cas de Meloni, perquè saben que...

0: Deixarem aquí pendents, evidentment, de Pedro Sánchez, que serà acabat d'aquí a un parell d'hores, i si fa referències a una cosa o l'altra, si de la crisi migrant o res, perquè potser parla d'altres qüestions que no...
1: De l'extrema dreta en parlarà segur.
0: Això sí.
2: Això segur.
3: Vas tu?
0: Bé, doncs fins aquí. Antonio Baños, gràcies. Gràcies a Alejandro López Fonda. Gràcies, Ferran Caballero. Gràcies, Sara González. Ara aprofiteu per menjar les postres de la Mercè, que ara sí que teniu l'ocasió.
4: Agafo la caixa,
0: Va, 5 minuts i se la caixa del sencera, home, per favor. Els hi dones un dit i t'agafen un braç. 5 minuts i 3 quarts d'11. Va, actualitzem el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Judit Vila, bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat, ara sí,
5: bon
0: Judit.
5: Dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com us dèiem, us hem anat explicant en la informació internacional que Ucraïna ha reivindicat també l'atac amb drons d'aquesta matinada contra Moscou. Un atac que ha deixat dos civils morts i gairebé una desena de ferits en un cap de setmana molt significatiu, molt sensible, perquè Rússia vota a les primeres eleccions legislatives des de la invasió a gran escala d'Ucraïna.
5: Volodymyr Zelensky ha confirmat fa molt pocs minuts que les tropes ucraïneses efectivament han atacat instal·lacions clau de la indústria del petroli russa i també un centre logístic. Zelensky ho ha explicat en una piulada a Twitter, on ha assegurat que això suposa, diu, un cop dur als milers de milions de dòlars amb els quals es manté la maquinària de guerra russa. En paral·lel, el Kremlin ha elevat a més de 400 els drons que ha interceptat aquesta matinada sobre la regió de Moscou, i les autoritats russes també han denunciat la mort de dues persones més a Kherson, la regió ucraïnesa ocupada per Rússia. Hauria estat en un atac amb drons que hauria impactat contra un autobús civil on hi anava, per cert, una membre de la comissió electoral local en plenes eleccions al país.
0: Mentrestant, els experts apunten que aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna ja s'està estenent de manera indirecta a la resta de l'OTAN.
6: El doctor en política internacional de la Universitat de Dinamarca, Jaume Castan, avisa que Rússia i els països de l'Aliança Atlàntica es troben en un context d'escalada tant retòrica com militar. A Europa, cada vegada més països es preparen davant la possibilitat que el Kremlin intensifiqui els atacs híbrids amb drons, sabotatges o ciberatacs. Castan alerta que aquests incidents fan pujar un esglaó més en l'escalada del conflicte, ho ha dit el Via Lliure.
7: I alguns d'aquests incidents, si es confirmen que és així, ja no és guerra híbrida, ja hem passat a la següent escala, que és molt més que guerra híbrida. Diguéssim que guerra híbrida és una confrontació no kinètica, no armada. Diguéssim que alguns d'aquests incidents ja haurien passat d'aquest llindar.
6: Per això que estan veu una preocupació real en els països del nord d'Europa més propers a Rússia que hi hagi un conflicte directe amb Moscou els pròxims anys.
0: Avui, que, com dèiem, hem d'estar pendents també del desembarcament de polítics espanyols a Catalunya.
5: Sí, perquè aquest migdia coincideixen a casa nostra i, en principi, a la mateixa hora, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó fent actes polítics. El president espanyol serà a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà i el líder del PP serà a Badalona, en aquest cas fent costat a l'alcalde Xavier García Albiol. Tots dos seran avui a Catalunya quan tot el debat polític a l'Estat continua passant encara per la crisi a Ceuta. De fet, la previsió és que demà Feijóo sigui a la ciutat autònoma espanyola, mentre que Sánchez té aquesta setmana la cimera de les Nacions Unides a Nova York.
0: Doncs bé, com dèiem, a Espanya el debat continua en la situació a Ceuta, on s'hi viuen hores de tensió a l'espera d'una possible entrada de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola, tant avui com la possibilitat de que ho fos dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Sapiguem quina és la situació allà ara mateix amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta. Adrià de les Heres, bon dia.
8: Bon dia. Fins ara ni rastre de la possible entrada massiva a Ceuta. Al peu de la frontera, el desplegament de la Guàrdia Civil és l'habitual. Als voltants, però, sí que hi ha un dispositiu reforçat amb alguna patrulla més de la policia espanyola. De moment, cap entrada, però de cara a dimecres 23 corre una nova crida per xarxes coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot plegat mentre Ceuta la crisi migratòria encara hi deixa petjada. Tot i la instal·lació d'un campament al port, hi ha milers de persones que continuen malvivint a les platges de Benítez i el Trampolín.
0: Gràcies, Adrià. I encara un apunt més, perquè aquest pot ser un matí complicat per la mobilitat a Barcelona.
6: Sí, des de primera hora del matí hi ha tallats molts carrers de la capital per la cursa de la Mercè. Aquest any el circuit de 10 quilòmetres va del carrer Aragó, entre el passeig de Gràcia i el carrer Pau Claris, i acaba a la plaça Catalunya. A banda de la zona de sortida i arribada, no es pot circular per diversos carrers al voltant del passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf, el Paral·lel i la Ronda Sant Antoni. I a tot això se li sumarà la manifestació aquest migdia en contra de l'ampliació de l'aeroport. Sortirà des de la cruïlla del passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça Sant Jaume. A banda, sortiran diverses columnes de manifestants des d'altres punts de Barcelona i de la resta del territori.
0: Doncs fins aquí. Gràcies, Judit Vila. Gràcies, Mariona Martínez. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Va, un minut i seran 3:15 del matí. Consultes infantils pel professor Manuel Delgado. De seguida, si voleu enviar-ne, si teniu criatures a prop, nens d'aquells que sempre estan fent preguntes que no sabeu contestar, els vostres fills, els vostres nebots, cosins, el que sigui, notes de veu al 606-25-64-39, 606-25-64-39, i els últims salvatges amb el Manuel Delgado, que l'obrim de seguida.

0: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 3:15 del matí.
0: Els últims salvatges.

0: Ja ho vaig dir, ja. Jo vull caminar, jo vull parlar com Manuel Delgado. Com estàs?
1: Doncs, home,
0: de Ri Salvatge.
1: Encantat d'aquí estar aquí.
0: Bon dia, eh?
1: Amb la canalla.
0: Amb la canalla. Amb la canalla que de seguida sentirem, perquè hem rebut i anem rebent molts missatges de nanos que et fan preguntes, suposo que induïts per als seus familiars més adults. Induïts vull dir que, clar, no tindran un mòbil, aquestes criatures.
1: Crec que és molt delicat, perquè la darrera... O sigui, la setmana passada...
0: Sí.
1: Un xaval em va preguntar...
0: Acosta't més al micro, que no se't sent, Delgado.
1: Per què vivim? I clar, li vaig donar una
0: la
1: resposta...
0: La Sofia.
1: La Sofia, exacte, sí. Perquè em perdoni la
0: jo
1: Sofia.
0: Jo crec que et vas passar amb la Sofia una mica.
1: Perquè li hagués hagut d'explicar lo dels espermatozoides.
0: Que No! Bueno, això no cal. No cal. Jo la resposta de que es compri un gelat de tres gustos i veurà perquè vivim, a mi em va semblar magnífica.
1: Pues això és el que penso. Tanta filosofia. D'on venim? On anem? Quina xulada de preguntes.
0: Quins tres gustos, Delgado, serien els ideals per descobrir el motiu per qual vivim?
1: Home, per la Sofia no, però...
0: Per tu.
1: Pues, un xupito després de dinar. I si cal, aquella frase tan bonica de... Oye, ponos aquí otro.
0: És que la vida... Ja invito jo.
1: O sigui, mira, hi ha una pel·lícula de Woody Allen que el protagonista Woody Allen representa que es troba amb una trobada d'aquestes de rotllo tercera fase.
0: Sí, encuentros en la tercera fase.
1: Sí, de sobte es troba...
0: Cada dia parles amb el micro més lluny, Delgado.
1: De sobte, diguem-ne, es perd i es troba un plat iogolant. Hosti, llavors hi ha uns tios que diuen hola, venim de no sé què, som 20 milions de vegades més intel·ligents. I llavors el tio diu, ara aprofito i comença a fer-li preguntes d'aquestes. Quin és el sentit de tot? Per què estem aquí? I diu, alto, li he dit que som 20 milions de vegades més intel·ligents que vostès. Com vostè podrà comprendre, no anem a perdre el temps fent-nos preguntes que no tenen resposta. I al final li pregunta sobre com acaba una sèrie televisiva que veien des de l'altre planeta.
0: No, però, escolta, jo el que no vetarem cap pregunta, Manuel.
1: Que va.
0: Només faltaria. A més, és una pregunta que se l'ha fet la humanitat sempre. Una altra cosa és que no tingui resposta.
1: No sé, diguem, això,
0: però bueno.
1: No, però no és el tema d'avui. Per tant,
0: no és el tema d'avui.
1: Curtcircuitar el plan.
0: No, però una cosa, no t'enfadis, tampoc, que sempre m'he enfadat, home.
1: Això de que
0: sembla que no hagis estat a Tudela aquests dies.
1: De que l'ésser humà sempre s'ha fet... Hosti, quin merder, Tudela, amb el tema de la connexió. És que,
0: no, però si Tudela et va anar bé, no? Vas fer xerrada sobre...
1: No, però parlo bàsicament de la meva comunicació amb vosaltres, que va ser...
0: No, va anar molt bé. Escolta, abans que sentim els nens, li he de dir una cosa, i també els oients que ens escolten, que avui, clar, m'he llevat i he vist que el diari El País et feia una entrevista, Delgado. I és perquè acabes de publicar... És avui? És avui que publiques el llibre? Un diumenge? És una cosa estranya,
1: no sé,
0: eh?
1: No.
0: Avui publica Todas las ciudades están poseídas, un llibre amb Capitán Swing, que és una editorial magnífica, i que parla d'una de les coses que et fascinen més, que són les ciutats, no?, i la construcció de les ciutats. De la construcció des de dalt, diguem-ne, no?, des del disseny de l'urbanisme, en contraposició amb com es construeix la ciutat des de sota, d'alguna manera, no?, podríem dir-ho així.
1: Pues mira, justament pensava una cosa que no és que tingui que veure exactament amb el llibre, però sí que m'inspira. Jo visc que hi ha prop de la Monumental, és Fort Pienc.
0: Sí.
1: I quan vam arribar als anys 80, allò era, bàsicament, gairebé una... Bueno, la gran part era un descampat, que era el de l'esplanada que havia deixat les vies del tren. O sigui, era realment un autèntic suburbi ben a prop de la ciutat. I no pots imaginar-te com ha canviat en aquests anys. O sigui, ens han posat allà l'Auditori, el Teatre Nacional, Bofill, Moneo, tal, o sigui, fantàstic. Hi ha un espai públic de qualitat, hi ha zones verdes que abans no hi havien, i hosti, ja em penso, hosti, que tant de bo que ho haguessin deixat com estava, perquè la qüestió està, mira quin explica, tia, que hosti, soc un intel·lectual, bum, bum, bum, tant, saps què? Que al final les meves tres filles estan de marxa del barri. Què et sembla? Perquè no poden pagar el lloguer que els demanen per viure en aquesta mena de cosa fantàstica, que és fantàstica, però bàsicament fa que hi hagi gent que sigui expulsada. Doncs, bueno, això, el llibre va d'això.
0: El llibre va sobre... Bueno, primer, és que m'ha interessat aquest apunt, perquè té a veure, segurament, amb una d'aquestes contradiccions que es donen en el nostre sistema en què vivim, quan vam parlar, per exemple, de la pacificació dels carrers, no? Són carrers preciosos, els carrers pacificats de Barcelona. Clar. Són passejables meravellosament bé. La gent que viu allà, una vida estupenda.
1: Clar.
0: Tens verd, és agradable, els nens juguen sense risc de que passin cotxes, tens comerços, fantàstic. El problema és que el sistema el que fa és que, com que coi, no és tan maco, pues ara pujarem els preus.
1: pues obvi, és que aquest és el sentit de la...
0: Ja, però Delgado, és una contradicció extraordinària no voler que el teu barri sigui més bonic, més agradable i més segur per la por a que t'expulsi. És que és una contradicció terrible, aquesta.
1: És una contradicció perquè la cura de l'espai públic depèn bàsicament de l'administració. Però l'administració no controla justament el que hauria de controlar, que és el mercat. I el mercat és el que defineix en darrera instància que és el que val el sol. Tota operació urbanística, al capdavall, acaba sempre sent una operació immobiliària. Clar, és com si et diuen a casa teva que et fotran les aixetes d'or i tal, és fantàstic, que et farem una reforma fantàstica, però que et multiplicaran per 20 el preu del lloguer que estàs pagant. Dius, ja està, ja m'estava bé. Jo me'n recordo quan hem hagut aquí dels ascensors a la Barceloneta, jo he vist gent manifestant-se en contra del pla dels ascensors en cadira de rodes.
0: Hòstia, que bona aquesta. Gent amb cadira de rodes que no volia els ascensors per la por que no podria seguir vivint allà.
1: No, la convicció absoluta de que acabaries fora. Reformar és expulsar, tu.
0: Transformar és expulsar.
1: Però ara bé, clar que estic a favor, diguem-ne, de reformar i millorar tot el que tu vulguis, fantàstic, però no a costa de portar els veïns, que és el que està passant a tot arreu, no només aquí.
0: Una de la part de les tesis, diguem-ne, del llibre tenen a veure amb això, la incidència de l'administració en la construcció de les ciutats, bueno, que això ha estat tota la vida, també, no?
1: Pues més hauria de ser.
0: Més hauria de ser.
1: Clama. Perquè l'administració, és a dir, els governs, el poder que diuen de l'Estat, el que fa justament és dimitir del que seria aquesta obligació que l'emplaça a tenir el cura del que és el benestar públic. Per què? Perquè el poder no el té el poder el té el mercat. Per això, clar, quan hi ha gent que arriba a l'administració, al poder i tal, i diu que farà coses, se n'adona que el capdavall el que pot fer és relativament poc. Perquè realment el poder no té el poder. El poder el tenen els quartos, tu. El poder el té el mercat.
0: Delgado, quan parles de ciutats posseïdes, què et refereixes a posseïdes?
1: A veure, o sigui, hem d'imaginar... Bueno, en primer lloc, el llibre té molt de reconciliació entre dues esferes que he anat conreant i que sempre apareixen com a diferents, com a prova d'una certa versatilitat, que és l'antropologia religiosa i l'antropologia urbana. I el que estic dient és que, ara per ara, les fonts de legitimitat que permeten fer segons quines coses tenen que recórrer a principis igualment místics, soteriològics, que són al capdavall, encara que no reconeguin com a tal, són religiosos, no sé... Rollo la cultura. O sigui, clar, tu pots lluitar contra el capitalisme. És previsible, inclús, diguem-ne, pot ser comprensible. Però com pots lluitar contra la cultura quan estàs dient que la cultura està servint per aixecar mamotretos com els que tenim al barri de l'Auditori i el Teatre Nacional, que al capdavall són justament una de les causes dels canvis al barri, dels canvis de gentrificació, clar, perquè són catedrals. Són catedrals i aleshores, clar, però clar, com pots estar en contra de la cultura? És que clar, no pots estar en contra. Com pots estar en contra de la...
0: Que s'obri un gran teatre, una gran instal·lació museística, això no es pot... gran biblioteca...
1: Si et noten l'urbanisme tàctic, no?, o les superilles, en nom, bàsicament, de la lluita contra el canvi climàtic, diuen que estan salvant el
0: planeta...
1: I clar, com dius tu que en el fons això és el truco de l'almentruco, que tampoc canvia pràcticament res, perquè...
0: Clar, però l'alternativa de Delgado és que no tingui res de tot això.
1: No, l'altre...
0: Clar.
1: No, em preguntes per...
0: No.
1: Estàs preguntant per les alternatives?
0: No.
1: T'atreveixes?
0: No, però no m'atreveixo.
1: No, però ja està. Mira, t'ho dic ara mateix. Tu, d'entrada, socialitzar el sol. Què tal? És a dir, ara, per favor, benvolguts oients i oients, no us rieu, perquè ja sé que és patètic. Però jo crec que... L'alternativa és el socialisme. Hosti, que fort el que acabo de dir, hòstia. No, per favor, diguem-ne...
0: Però la gent ja et coneix, Delgado, però també, les idees polítiques.
1: Què passa? Que ja no podem ser d'esquerres? O sigui, jo crec, bàsicament, en allò públic. Què passa? Soc un funcionari públic i em sento orgullós. I jo crec, sincerament, en el paper d'allò públic. I crec que el sol hauria de ser públic. Que això no seria una solució fantàstica, ja ho sé. Una cosa és que sempre hi hagin societats que siguin desiguals. Segurament sempre serà. Però una societat que viu únicament, que s'alimenta, que es nodreix de la desigualtat, d'això és el que sí que ens sembla inacceptable.
0: Una cosa, Delgado, però quan jo et preguntava per el terme aquest, i ja has començat a explicar-ho, del tema de posseïdes, amb què portes el teu llibre, hi ha una part interessant que és que, bueno, hi ha aquesta càrrega religiosa. La mirada sobre la ciutat com una cosa salvatge, dimoníaca, una mica...
1: És un dimoni, són... Tu has vist Taxi Driver?
0: Sí,
1: al començament, quan el Robert De Niro va amb el cotxe, amb aquella música de Bernard Herrmann. Jo és l'infern.
0: Clar.
1: Que hagi vist, per exemple...
0: Fora del seu taxi, no?, a l'entorn, ell és una càpsula enmig de l'infern.
1: Ell diu que cada matí té que deixar el cotxe de semen i de sang, perquè és l'infern. Però que no és una cosa nova. És Babel, Babilònia, Nínive, Sodoma, Gomorra... Les ciutats sempre han sigut concebudes com a espais, diguem-ne, diabòlics i dolents. I, de fet, la funció que té l'arquitecte i l'urbanista i el polític, i, evidentment, l'empresari, és exorcitzar-les, és a dir, expulsar el dimoni de l'urbà, és a dir, de la vida. Bueno, què passa amb la canalla?
0: Ja, ara els truquem. No, de fet, mira, aprofito per dir-te això perquè, clar, és que mirant el llibre ens vam trobar que hi ha un capítol...
1: Ai, ja sabia que ho som...
0: Que es diu Els últims salvatges.
1: Ai, ja
0: i dic, però perdona, llavors el títol de la secció ja la vas triar abans de... Perquè ja estava escrit el llibre.
1: No me'n recordava que era un capítol del llibre, ho sento. Ara cal, quedo fatal. Però és veritat, l'argument és aquest, parlant d'aquest del nostre espai. L'últim, no sé si això ja va sortir, l'últim continent a ser colonitzat no
0: sí,
1: va ser...
0: Doncs
1: pues ja està, és la infància.
0: És la infància.
1: Els últims salvatges, que érem els reis al carrer, tu. Mm-hmm. Ara ve una cosa que sempre queda fatal i sempre hi ha gent que s'enfada molt amb mi, fins que van aparèixer...
0: Sí, sempre t'enfada.
1: Així val, va, així val.
0: Però no, t'anava a dir, Delgado, però clar, o sigui, éreu els reis del carrer en un carrer on no hi havia parcs públics, diguem-ne, no? Aquesta idea, parcs públics de nens.
1: Però hi havia descampats.
0: Correcte,
1: i, això és el que vols dir, bàsicament, és que no hi ha això que ara que són com si fossin corrals, on els nens han de jugar, i diguem-ne, protegits del mundanal ruïdor, evidentment, això no és l'exemple. Jo sempre he jugat al carrer i vivia en un lloc que hi havia cotxes, o sigui, tampoc és que fos una mena de paradís natural al mig del camp, però no, que va, jo justament reclamo una ciutat, la ciutat dels nens, tu. La defensa que faig és bàsicament la defensa d'una ciutat concebuda, pensada, imaginada, dissenyada, bàsicament, no per nens, no, és a dir, no per a nens, sinó per a nens. Mm. Per a algú que pensi com si fos una criatura.
0: De fet, parles molt de la colla, també, no?
1: Home, clar.
0: Del concepte de la colla,
1: clar.
0: Del grup.
1: Que és el que hi havia abans que, diguem-ne, que es fotessin en això, diguem-ne, dels mans d'unes persones que tenien la desfatxatesa d'anomenar-se monitors, que bàsicament tenien com a funció monitoritzar-nos. Però clar, estel·laríssim.
0: Però és que,
1: érem lliures.
0: De fet, hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció últimament, Delgado. Ai, que avui ens centrem pocs nens, em sembla, però bueno.
1: No.
0: Sí, ara un parell de preguntes. I que ens enviïn notes de veu i la setmana que ve prometo que en farem més de preguntes. Però hi ha una imatge que potser els oients compartiran que crec que es repeteix en molts pobles i ciutats de Catalunya, que és, no sé, la plaça Major, la plaça de la Vila, etc, que sempre hi ha, o moltes vegades hi ha, un cartell gegant d'una pilota tatxada.
1: Ja està.
0: I a sota, nens jugant, a pilota.
1: Això, diguem-ne, passa...
0: Que és una cosa meravellosa.
1: És justament...
0: Perquè, o sigui, l'autoritat està dient nens no jugueu i els nens juguen, no?
1: Home, clar. No és una paradoxa, és una alegria, de fet. Per mi, aquesta imatge que tots podem reconèixer, a mi em commou, reconec. És la venjança d'ells, dels reis salvatges.
0: Va, Els últims salvatges. A veure si sentim alguns dels missatges que ens han deixat al 606-2564-39. A veure, la primera pregunta ens l'envia... A veure, qui ens l'envia? 606-2564-39, la Bàrbara.
2: Bon dia, professor Delgado. Tinc una pregunta. Per què el meu pare no em deixa fer coses que ell feia de petit?
0: Home! Ai... Per què el meu pare no em deixa fer coses que ell sí que feia de petit? I això els nens ho veuen, eh? Perquè els diuen, no, tu no pots, dalt, i llavors se n'assabenten, probablement a través dels avis, que és una figura molt interessant, per cert, que els pares allò ho feien quan eren petits.
1: Pues no sé, igual és que se senten d'una forma o altra molestos i incòmodes amb la seva pròpia infantesa, i potser l'enyoren massa com perquè et pot tenir l'espectacle davant de que els seus fills la recuperen. Però no, està claríssim... Que els pares també som els nostres errors i els nostres fills i filles també els han de tenir. Mm. Però a tots aquests errors, molts d'aquests errors seran recordats amb nostàlgia com el seu pare, quan pensen les coses que feia malament i que el seu fill o filla no hauria de fer, que la recorden amb nostàlgia.
0: Què et sembla la figura dels avis?
1: Home,
0: en tota aquesta història. Home, clar, just... tu ets avi des de fa temps.
1: Però els avis justament és el contrapoder. Clar, els avis ben sabut és, no? Estan justament per deixar que els seus nens facin el que els doni la gana.
0: Però és bo que existeixi aquesta figura, perquè els pares, es diu aquesta cosa, les pares eduquen, treballen, no sé què, i els avis, bàsicament, deixen que fotin el que vulguin, els nens.
1: Els avis són una institució absolutament fonamental, no en l'ordre familiar, sinó en l'ordre social, perquè, evidentment, aporten saviesa, però especialment aporten tolerància. Igual, perquè ells han jugat al carrer. Mm. I, en definitiva, diguem-ne, tenen alguna cosa que explicar que els seus nets no coneixen.
0: Com seran els avis que no han jugat al carrer de petits?
1: No ho sé.
0: Imagina't, sé.
1: Igual són com si fossin monitors, no sé, però és...
0: L'obsessió que tens amb els monitors és realment...
1: Escolta, no té cap misteri, per favor, que ningú s'enfadi al que estic dient.
0: Sí que s'enfaden, sí,
1: és
0: home.
1: L'educació en el temps lliure, en el lleure, ha servit per alliberar els nens del seu temps lliure. Ja està, mira, què passa? Escolta'm, si no, és que creem el carrer la mateixa, perquè és que m'enfada quan una cosa que a mi em sembla bastant òbvia pugui ser tan inqüestionable. A veure, el problema...
0: Tot i que, Delgado, per contradir-te en aquesta qüestió, entenc, la frase, perquè em sembla que és magnífica, si ocupes el temps lliure dels nens per fer educació, educar en el temps de lleure, el que els estàs traient és el temps de lleure. Però, la meva pregunta és, i què passa amb els infants que no tenen aquest temps de lleure o per les condicions socioeconòmiques no el poden gaudir amb una llibertat plena? Pot ser que aquests espais siguin els únics on realment puguin exercir de criatures?
1: Pues qui estava, qui jugava als carrers dels que jo me'n recordo? Tu tenia temps lliure perquè els meus pares treballaven els dos, tal, i no podien estar per mi. I jo i tota la colla, que era el nostre regne, perquè no podíem estar a casa. Clar, l'aparició de l'educació en el lleure justament va servir per tenir els nens aquarterats quan els pares no podien estar per ells. Mm-hmm. Ara, què queda? Doncs mira, els famosos immigrants que no poden permetre segons quin tipus d'activitats per als seus fills i que finalment acaben deixant que juguin al carrer. Ja està.
0: Va, anem amb més preguntes que ens fan alguns oients. Aquest és el Roc, em sembla. Em sembla que ens envia un nen de 5 anys que es diu Roc, aquest missatge al 606 25 64 39.
3: Bon dia, professor. Em Hola. Dic Roc i tinc 5 anys.
0: Ah, mira.
3: Em pregunto, ara que ve la Mercè, per què els humans fem festes i els animals no?
0: Oh! Delgado, quina meravella de pregunta. Sí. Atenció, eh? Va. Ara que ve la Mercè, em pregunto com és que els humans fem festes i els animals no.
1: Però, bueno, en primer lloc, no sabem si els animals fan festes.
0: Exacte.
1: Però va, està claríssim. Home, perdona.
0: De fet, sí que en fan.
1: Els animals juguen. Mm-hmm. O sigui, a la festa, bàsicament, que deixes un temps de la teva activitat més o menys ordinària, la que sigui, no sé, per un animal, no sé, caçar o buscar aliments, o què sé, bàsicament per jugar. Deixes una mena de parèntesi en el que únicament t'abandones el que és la pura sociabilitat. No és que els animals tinguin festes, els animals tenen ritus. No, el ritual no és una exclusiva de l'ésser humà. Com es diu?
0: Roc.
1: En Roc, escolta'm.
0: Meravellosa pregunta,
1: Roc. Tu no veus que els animals juguen? Sí, juguen, jo què sé, diguem-ne, duen a terme una activitat que aparentment no té cap sentit, que no és productiva. Per què? Perquè són animals sociables.
0: Hosti, que bona aquesta de que jugar és la reivindicació d'una activitat no productiva.
1: Clar.
0: No serveix per res jugar, diguem-ne, no? No produeix res...
1: No serveix per res d'una manera, sí, diguem-ne, pràctica.
0: Exacte, des d'un punt de vista de l'ordre capitalista o de...
1: Però és la base de la sociabilitat. Mm-hmm. Les festes, clar, diguem-ne, seran molt xules, però, home, segons com són una merda, perquè és justament com els rituals són obligatòries.
0: Exactament.
1: Estàs obligat a fer festa. És més, estàs obligat a divertir-te, xaval.
0: És que és molt pitjor. És veritat. Imagina't, això és el que li passa a aquell curtcircuit que li passa a tanta gent el dia del seu aniversari, que a vegades diuen, és que jo no vull celebrar-lo, no? I et pressiona la resta dient, però com no pots celebrar el teu aniversari? Fes el favor de celebrar l'aniversari. Bueno, però no m'obligui a passar-ho bé, sisplau.
1: Però és que això es diu desobediència, diguem-ne, obligatòria. Les persones fan festes perquè, a veure, el que és complicat, Roc, és fer una festa tu sol, home. Clar que pots fer una festa tu sol.
0: Una festa tu sol.
1: Però, home, això, diguem-ne...
0: És boníssima.
1: Que hi ha aquest personatge, no recordo ara... que celebrava festes amb el seu Nino. És un projecte d'aquella comèdia.
0: El Mr. Bean.
1: Mr. Bean.
0: Sí.
1: És un tom amb el Nino. Clar, sí, però sí, sí. La qüestió està que tu una festa has de celebrar-la amb algú. Inclús quan creus celebrar-la pel teu compte, amb el fons sempre celebres amb algú que no hi és, que és una altra història.
0: Uau.
1: Però...
0: Oh.
1: La festa és justament la prova de que realment necessitem els demés. I creu-me, els animals també necessiten altres animals si són sociables.
0: M'acabes de desmuntar, Delgado, perquè aquesta frase de fins i tot quan creus que celebres sol, en realitat estàs celebrant amb algú que no hi és,
1: home,
0: és que té una incidència bestial, perquè, clar, m'acabes de fer un gir a aquest personatge de Mr. Bean.
1: Home.
0: Amb qui estava celebrant quan semblava que no celebrava
1: no
0: amb
1: sé.
0: Ningú?
1: Això no sabem.
0: Amb, perquè... amb quina persona que ja no és davant seu... amb quina profunda escalforeta de mirar-te la sèrie de nou i dir, fixa't que està sol, però en realitat el que està és desitjant estar amb algú.
1: No, està amb algú.
0: I està amb algú.
1: Que no hi és.
0: Sí, sí.
1: Ningú està sol. La gent que està al carrer amb el mòbil, o que inclús que no ha res, que va aparentment amb la seva, està pensant en algú.
0: Mm.
1: És més, quan recorda, sempre fa vida social, amb algú que no hi és en aquell moment. Però, a més...
0: Els records tu sol no tenen cap mena de sentit, no? Un record...
1: És impossible. Clar. Recordes, bàsicament, una absència. Mm. No hi ha espais buits, com aquella cançó del Silvio Rodríguez, no? El breve espacio en què no estàs. Doncs passa exactament igual. És més, somies... sempre somies amb algú. Sempre hi ha algú al teu somni. Pot repetir... Algú que pot ser, a vegades, com la vida diurna, algú que pot ser invisible, que ningú veu més que tu.
0: Per tant, les festes, importantíssimes.
1: Les festes, i amb una... Tu t'imagines...
0: Però perdona, és que ara se m'ha quedat una cosa molt delgadiana. Els animals, quan fan festes, semblen persones, segons com, i les persones, quan celebren...
1: Home...
0: Semblen una mica animals.
1: Això, de part d'una festa en què no puguis fer animalades, no és una festa,
0: clar,
1: per definició. O sigui, les festes són indispensables perquè totes les societats conegudes, perquè són societats, la gent s'ha d'ajuntar i ha, d'una forma o altra, convertir-se en una sola cosa. Diuen que les festes serveixen per proclamar la nostra identitat. No, escolta'm tu, les festes, això pot ser el començament. I al cap de tres gintònics, jo ja no tinc identitat.
0: Escolta, tancaré perquè és que avui se'ns ha fet una mica més curt perquè volíem preguntar-li al Delgado per la ciutat posseïda. Totes les ciutats són posseïdes, és en castellà, de fet. Capitán Swing, totes les ciutats estan posseïdes, no? És el títol?
1: Per el dimoni de l'urbà.
0: Exacte. Però faré una última nota. Evidentment, la resta la sentirem, 606-2564-39. Els vostres fills que fan aquelles preguntes que no sabeu com respondre. A tota aquella gent que té nebots que no paren de preguntar coses i penseu, mira, que ho faci el Delgado. Doncs mira, ja tenim aquí la persona ideal per fer-ho. I, per cert, deixa'm dir també que una salutació molt especial a la gent atrapada a la ronda ara mateix, perquè ens estan arribant missatges de gent, per exemple, l'Alba Sagarra, que ens està escoltant, que està encantada amb la secció, està atrapada a la ronda, que sàpiga que hi ha un accident i la ronda en sentit Llobregat està completament tallada, la Guàrdia Urbana està fent desviaments per la sortida 7 a Sant Gervasi i Bonanova, de moment això provoca ja 2 quilòmetres de cua a la ronda, sent un diumenge a les 11 del matí, té la Marinera en una ciutat que ara mateix té una cursa, que és la cursa de la Mercè en marxa. Però bé, l'última pregunta va d'avui, és del... diu que és el Jordi de Santa Susana, que té 11 anys, i que el seu pare, que es diu Quim, diu que se li va acudir sentint el Basté a les 8 del matí. Diu, vaig pensar que la persona ideal per contestar, si no el nen, si a nosaltres, era el professor Delgado. A veure.
4: Senyor Delgado, la IA dominarà el món?
0: La IA dominarà el món?
1: Escolta'm, a veure... Mira, xaval...
0: No. Calma,
1: No, escolta'm,
0: té 11, a veure... Té 11 anys, calma, Delgado, no, que et veig molt llançat.
1: Jo tinc un net d'11 anys i ja li puc dir...
0: Escolta'm, no, però calma,
1: Calma, no. És que sempre hem d'estar parint, hosti, en sèrio...
0: Sempre hem d'estar?
1: Sempre hem d'estar patint.
0: Patint. Ah.
1: O sigui, sempre tenim alguna amenaça que ens assetja i que ens fa tremolar per al futur de la humanitat. Hosti, i amb la intel·ligència artificial pues passarà el que sé, però és que... sempre hem d'estar d'una forma o altra angoixats per algun tipus d'amenaça imminent que està d'una forma o altra a punt d'acabar amb nosaltres. Escolta'm, ara toc... Saps qui, aquí està espantant-nos amb la intel·ligència artificial? els que viuen bàsicament del gran negoci que està sent l'intel·ligència artificial, que volem que parlem d'ella i que estiguem tots preocupats i tal, i que imaginem una pel·lícula de ciència, de ciència
0: ficció.
1: Ficció, en el que hi ha les màquines... Bueno, escolta'm tu, o sigui, aconseguirà la intel·ligència artificial baixar el preu de l'habitatge? Ho aconseguirà? Pues com no ho aconseguirà, que fotin el que els doni la gana, perquè al capdavall el que ens interessa és això. I tot l'altre, bàsicament, és fer-nos estar en tensió i patint, perquè sempre hi ha extraterrestres, terrestres, com en aquest cas, que estan a punt de menjar-nos.
0: Mira, dos coses sobre el tema de la intel·ligència artificial. La pregunta de si, com deia el Roc, la intel·ligència artificial pot jugar, això és una cosa, que seria una demostració humana. I segona, una cosa que em vaig fixar l'altre dia que t'ho volia comentar, Delgado. La intel·ligència, una de les intel·ligències artificials o de les empreses d'intel·ligència artificial més famoses ara mateix, es diu Anthropic. Fixa't el nom.
1: Sí, sí.
0: I vaig pensar, dic, un catedràtic d'antropologia com Manuel Delgado, que li posin el nom d'Anthropic, que bàsicament deu voler dir que ve de l'home, no? Ve de l'ésser humà, entenc, no? Sí, que sigui Anthropic.
1: Pues... una paraula que s'ha inventat. Escolta una cosa. Tu creus que...
0: ja te m'has tret de sobre.
1: No, espera,
0: però...
1: Diguem-ne, jo
0: Delgado,
1: el que pregunto
0: si no
1: va ser que... Escolta'm, tu creus que alguna
0: jo faig
1: vegada...
0: Tot, de veritat, t'ho dic que ho faig amb tot el carinyo i tu que te'm treguis de sobre d'aquesta manera...
1: És sí. La, és... Però en el fons és una forma...
0: Ja sé que no sóc un nen ja, però...
1: No, però escolta'm, jo és que si no, no podré dir el que volia dir, que és sí. Important. A veure, escolta'm, a veure, tu creus que l'ésser humà alguna vegada serà capaç de generar un artefacte, una màquina, un mecanisme tan perfecte, tan sofisticat que sigui capaç d'arribar al nivell que arriba l'ésser humà en ordre a cagar-la constantment? O sigui, no pot haver-hi una màquina tan perfecta que permanentment s'equivoqui. La característica del ser humà, justament, és que, diguem, és que la pifia permanentment, és que la caga. Una màquina tan perfecta que fiqui la pota, diguem, que fiqui la gamba. O sigui, és que això no pot fer-ho.
0: O sigui, una màquina que et digui, perdona... No tornarà a passar, no?
1: No. Que digui, mira, no, ho sento molt, mira, no tornarà a passar...
0: La IA ja ho ha fet, això, eh? No sé si a vegades, quan busqueu alguna cosa, ChatGPT i tal, que dieu això, no m'acaba de quadrar, el dius, perdona, no, és que no és així.
1: Però no
0: diu, perdona. Sí, diu, perdona, però... ja ho modifico.
1: No parlem de dades. No parlem de dades equivocades, que és el que en qualsevol cas... No, estem parlant de dades que tinguin que veure amb la relació entre el bé i el mal. Tu podràs, diguem-ne... Podràs ser capaç de fer màquines, podràs fer màquines que s'enamorin, però que s'equivoquin havent-se enamorat de qui no devien. És que no podrà... O sigui, mai una màquina s'enamorarà d'alguna persona que no la correspon. Imagina't, és que seria tremendo.
0: Quina màquina tan perfecta, no? La màquina que s'equivoca enamorant-se.
1: ¿Por qué m'has dejado? ¿Qué t'he fet? Una màquina que reconegui que sí que ningú mereix que l'estimin.
0: Ai, Delgado, em mataràs. 606-25-64-39, sisplau. Notes de veu dels vostres nens inquiets, aquests darrers salvatges, tinguin l'edat que tinguin, en tinguin 3, on tinguin 11, en tinguin 2, on tinguin... Bueno, quin límit posem d'edat de nens per fer preguntes, Delgado?
1: Home, bàsicament...
0: És que el primer dia hi havia gent de llarga edat, ja d'edat prodecta, dient, jo també em sento un nen i vull fer preguntes.
1: Home, jo trobo que el límit, bàsicament, és el deteriorament físic ja... Quan
0: evident.
1: Ja, no sé, quan ja veus que no pots pensar en claretat, jo crec...
0: Deixes de ser un nen quan ja no penses bé, no?
1: No, sempre ets un nen. El que pot ser és el cadàver d'un nen.
0: Això sí.
1: Però un nen sempre ho ets. Bàsicament és el nen que tens no darrere, sinó sota, el deixes viure i que tant algú et digui amb cara enfadat, però ja tenim una edat, eh? Que és la cosa més bonica que et poden dir.
0: Ja tenim una edat, aquest recordatori. Per cert, un oient que em recorda que Mr. Bean el que feia era enviar-se les postals de Nadal. Recordes això? Aquesta escena, ell se les penjava, sortia per la porta de casa, obria la porta i deia... Oh, quina alegria! Vale. Bueno, sortia i llavors li arribaven i se les trobava.
1: Però feia festes, te n'adones?
0: Clar.
1: Diguem-ne, feia festes.
0: És increïble. Bueno, Delgado... estimat salvatge, últim salvatge, moltes gràcies, eh? 606-25-64-39, notes de veu per la setmana que ve. Preguntes de nens, de les edats que vulgueu, sobre qualsevol tema. Adéu-siau, Delgado.
1: Aquí, vinga.
0: I de seguida, si podem localitzar-lo, Albert Pla.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: A RAC 1, Via Lliure. Més els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 2 minuts per damunt d'un quart de 12 del matí.

0: mira, després de tot això, de parlar amb el Delgado de les criatures, de sentir algunes de les preguntes que es fan, he de dir que la connexió perfecta és amb la persona que saludaré ara, perquè sempre li he dit, i crec que és cert, que amb qui millor relaciona és amb les criatures. Hola, Albert Pla, bon dia.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Són els millors éssers que hi ha, els nens, o què?
1: A mi m'agraden les criatures monstruoses, així com tu.
0: Els monstres, t'agrada, eh?
1: Des d'aquí en vídeo veig un plano teu aquí, hòstia, que realment ets una criatura extraordinària.
0: Sí, de les que no n'hi han, ja, vull dir que... Ara que hi ha aquesta sèrie a TV3, que és el del Departament Amades, que, per cert, deixa'm dir que és magnífica, podria ser un d'aquests... éssers del folclore de l'Amades, que estan recollits en totes les biografies.
1: Sí, sí, sí, podria ser tranquil·lament un mineiro.
0: Sí, bueno, mineiro no sé.
1: Va, una dona d'aigua.
0: No continuem, sisplau, eh? Què t'anava a dir? Que tu també ets una mica monstruós, eh?
1: Sí, de fet, estem gravant un programa també de Catalunya Fantàstica.
0: Ah, sí? A on?
1: Sí. A la TV2 aquesta, com es diu, 3.b.
0: A la 2cat.
1: 3cat.
0: A la 2cat, també.
1: 2cat. On estàs tu, collons?
0: Però perdona un moment.
1: Esteu a la 2cat, sí. Esteu tots els de RAC1 i jo.
0: Però jo no ho sabia, això.
1: Bàsicament, sí o no.
0: Tu estàs a la 2cat, també. Però això, no, però això es podia dir o ho has dit ara perquè sí?
1: Ara, no, com que has parlat d'això mateix, dic, hòstia, jo també estic fent un programa sobre mineirons, dones d'aigua, Contarnau, la vampira de Barcelona, l'espiritisme a Barcelona, el dimoni a Barcelona...
0: Però, perdona, i això està fet ja, o estàs fent-ho?
1: Això està fet, jo crec que ara sortirà la tardor.
0: Què dius, ara? Hòstia, bueno, doncs ja, escolta, mira, no anava a parlar amb tu d'això, però vaja... pinta
1: jo
0: bé,
1: tampoc,
0: pinta
1: però...
0: bé, pinta bé. Llavors, o sigui, tu què ets, un investigador de totes aquestes coses?
1: No, jo vaig preguntant a la gent.
0: Bueno, un investigador.
1: És més, sí, què collons?
0: Què?
1: Si sóc un investigador, que et vaig fer una entrevista a tu, no et facis el loco.
0: Ah, era allò? Jo no sabia
1: era
0: què
1: allò.
0: Estàvem fent. O sigui, tu em vas entrevistar a mi una vegada, és veritat, fa uns mesos.
1: En un dels episodis que era la vampira de Barcelona.
0: Ah, sí, sí, sí, és veritat. És
1: i
0: veritat.
1: Vam parlar tu i jo de les mentides que dieu els periodistes i tu em vas donar la raó i està gravat.
0: No és veritat. Et vaig...
1: Sou tan manipuladors.
0: Vaig
1: deixar en evidència. No passa res, no passa res.
0: Vaig intentar...
1: Vas dir les frases que jo volia que diguessis... I ja està, i nosaltres les vam muntar com fan els periodistes, o sigui, ja et veuràs.
0: Escolta, jo a l'Albert Pla ja sabeu que li tinc un carinyo especial i a la gent d'aquest programa també, i per tant, sempre que podem el saludem, però és que a més, en els últims dies és notícia, per diverses coses. Primera, La bola negra, última pel·lícula dels Javis, que s'estrena la setmana que ve, i que ja és la candidata espanyola dels Òscar, i que tu tens un paper.
1: Sí.
0: Què fas allà?
1: Clar. Jo allà faig de coronel feixista.
0: Hòstia.
1: A la meva salsa. A la meva salsa.
0: No m'ho puc creure. O sigui, coronel feixista, Pla.
1: Coronel feixista.
0: Però amb mala llet o què?
1: Hòstia, és que no puc dir el que faig perquè estropello la pel·lícula.
0: Clar, però...
1: Estropello la pel·lícula. M'agrada parlar-ne, això sí, però ostres.
0: Clar.
1: Per cert, digue'ls-hi als teus nois...
0: Qui?
1: Aquests, com es diu aquest noi que fa el Bon dia tan llarg?
0: El Toni García.
1: Sí, que em sembla bé, que quan digui els Javis. No, a mi no m'agraden els Javis. Vinga, fora,
0: això
1: adiós.
0: Això és el que passarà,
1: A mi em sembla bé. Ara, di-li com té la seva consciència quan després de dir a mi això dels Javis, vinga, parlem de Spider-Man 6. I si estan 10 minuts i els altres dos li van rient les gràcies. I és que quan mal han fet els americans, per favor.
0: Ai, ai, ai.
1: Però bueno, allà ell, amb la seva consciència.
0: Amb la seva consciència. Bueno, escolta, en tot cas ja ho seguirem tot plegat.
1: Spider-Man 6, tipa brotza. La pebrot, la bola... que a més de dir que no pensa parlar dels Javis, no sé per què. No pensa, és crític de cine, però ell no pensa parlar mai dels Javis.
0: Però no és veritat.
1: Perquè li cauen malament, i no. Els altres dos li riuen les gràcies.
0: Però una cosa...
1: Diuen, Spider-Man 6, de puta mare la pel·lícula, escolta, molt entretinguda.
0: Albert, però li pot agradar Spider-Man 6, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí, és el que dic jo.
0: Llibertat.
1: Vale. Queda molt clar el que és un crític de cine en aquest país. No parla dels Javis i parla,
0: però sí que parla...
1: mitjora, bueno, de l'Spider-Man 6.
0: No, és veritat, sí que es parla dels Javis. Bueno, és igual. La prova és que t'estic preguntant sobre el tema dels Javis. Però que no pots explicar res de la pel·lícula...
1: Està bé que m'ho preguntis a mi, perquè si li preguntes a ells et diran que passen de parlar-ne.
0: Bueno, escolta, però està, la pel·lícula l'has vista o només vas estar al rodatge? T'han ensenyat la pel·li o no?
1: Jo per principis mai veig cap pel·lícula de les que faig.
0: Bueno, saps què m'agradaria molt, Albert, però de totes maneres? És que anessis a Hollywood. És una cosa que a mi és un tema pendent. Perquè, clar, imagina't que realment passa totes les fases i competeix com a millor pel·lícula estrangera a Hollywood. La gala dels Oscars.
1: És que passarà totes les fases...
0: I llavors què?
1: I guanyarà l'Oscar a la millor pel·lícula, a més.
0: Però i tu hi seràs? Aquest és el tema.
1: Jo no. Jo no. Me'n guardaria prou d'anar jo als Oscars.
0: Seria molt maco.
1: A
0: veure, Albert, seria molt maco.
1: Jo no. Aquestes coses no hi vaig. Ni Oscars, ni Goyas, ni Feroces...
0: Bueno, però
1: ni,
0: hi ha nivells, també.
1: Vull dir que no sé que paguin. No, a més, la veritat, és el que menys il·lusió em fa d'aquesta pel·lícula, que hagi guanyat un Òscar, perquè a mi, generalment, totes les pel·lícules que han guanyat un Òscar em semblen una merda.
0: Doncs llavors sí, quasi millor que...
1: Francament, no sé, vull dir que per mi no seria el millor que de la pel·lícula, que guanyés un Òscar.
0: Però tu, la pel·lícula t'agrada, eh? Quan no l'has vist, és igual, no sé per què t'ho pregunto. Va, escolta, també és notícia per un altre motiu, que és que acaba de treure cançó nova, l'Albert.
2: Tengo una voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible y esa voz...
0: Ara em quedaré sense veure l'Albert Pla amb smoking, que és una cosa que em faria il·lusió. Hòstia, posa't un smoking, Albert.
1: Sí, home, i tant, no me'l posaré.
0: Pels Òscars, dic.
1: No, home, jo...
0: No per anar a una festa de disfresses, pels Òscars.
1: A mi m'ara... No, jo vaig molt en bicicleta. I llavors, sempre que vaig en bicicleta em poso smoking.
0: Això és maco.
1: Sí.
0: Cadascú porta el que vol dalt d'una bicicleta.
1: En riu-te'n, és cert, eh? Sí, el que t'estic dient, ja sé que ningú s'ho creu, però els que m'han vist, sí.
0: Sí. No, feu-li una foto, feu el favor. Bueno, escolta, aquesta és la cançó Mi Voz, que, bueno, la vaig escoltar fa uns dies i em sembla una meravella, perquè són petites, diverses cançons a la vegada, no?, amb trossos diferents, perquè la cançó ja... Bueno, expliques això de que hi ha una veu que et diu va, tira més, més i més, i una altra que et calma i després una que ho enviaria tota la merda. Això són totes les parts d'una persona, no? Que suposo que és la teva, però podria ser qualsevol altra. Estem conformats per personalitats diverses.
1: Sí, una mica... És, de fet, el disco que sortirà es diu no quiero hablar de mí, pero yo. I una mica aquesta cançó és així, no? Que jo... Volguem parlar de mi, cada cop em dóna més la sensació que parlo dels altres, i quan parlo dels altres cada cop em dóna més la sensació de que parlo de mi. Deu ser que sóc molt poc original, però jo crec que això que diu aquesta cançó li passa a tothom, no? Que vols matar algú, però bueno, pues no, pues va, sí, no, he de menjar verdura, no m'he de cuidar, he de fer de porc, va, senta't al sofà, tranquil, pensa tu, va, sóc guapo, que no, que sóc molt lleig, hòstia, no, va, sí, no, va, temo, sí, no, no, sí, no, sí, no, oi?
0: Però jo sempre t'he imaginat així, amb un, jo crec que a tothom li passa, però el teu cervell, que és especial, que deu anar d'un lloc a un altre tota l'estona, o no?
1: Mira, ahir, precisament, vaig llegir una cosa, del Ferran Adrià, que deia, parlo així perquè quan estic parlant estic pensant en quatre coses a la vegada.
0: Sí, tu ets una mica així.
1: Una miqueta no puc evitar estar pensant que la ceba ja està massa caramelitzada. Ara, en aquests moments, hi he de parar el foc, ja.
0: Però tens ceba ara mateix al foc?
1: Però és que a vegades he d'anar... Estic pensant al mateix temps amb ma mare, que he de dinar amb ella, que avui actuo Sabadell, un pensa moltes coses mentre es va dient. A tu no et passa?
0: No, jo estic centrat...
1: Pues no faré una cançó.
0: Ara mateix...
1: Això no em faig cançons. No, però... Només ens passa el Ferran i a mi.
0: No, clar, però... No, jo crec que li passa a molta gent. A mi no. Jo ara estic parlant amb tu i només estic pensant en tu, Albert. Si estic dedicant tota la meva atenció cap a la teva persona.
1: Ets el meu heroi.
0: No, bueno, heroi no, però sí carinyo.
1: Ets el meu heroi.
0: Carinyo sí que en tinc.
1: Per això acabaràs sent director de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.
0: Sí, de Girona, sí.
1: Com a primer pas abans de ser director de Televisió Espanyola.
0: També. Digues. Bueno, escolta, no, dius No quiero hablar de mí, pero yo. Aquest és el nou disco.
1: Sí, es diu així el disc.
0: Però una cosa, jo recordo que recordo una entrevista amb tu de fa un temps que deies allò de que, bueno, que la construcció aquesta dels discos havia anat com desapareixent perquè era una petita anècdota dins el món de la història de la música, que és una cosa que és veritat. O sigui, durant molt de temps els músics es dedicaven a guanyar-se la vida anant de poble en poble, tocant, no?, d'escenaris diferents, i que va haver-hi un moment que van trobar que es podien gravar discos i quedar-se a casa, no? I això s'ha anat trencant, però tu ara decideixes fer un disco.
1: Sí, tal qual per això.
0: perquè estan desapareixent.
1: Després de totes aquestes reflexions i he arribat a aquesta conclusió. No fer un disco, no. Fer un disco doble molt, molt llarg. Molt llarg, molt llarg. Que quan la gent se l'acabi digui, hòstia, estic fins als pebrots del poder. O sigui, és que una cosa... Em diu una cosa més i em rebenta l'orella.
0: Però perquè trobes a faltar els discos ara, no?
1: No,
0: ara que ja han desaparegut.
1: La veritat és que acostumo a fer espectacle i disco i disco, espectacle, i aquesta vegada serà disco i espectacle, o sigui, farem al revés, però no deixa de ser un nou espectacle. El disco són les cançons que formaran part de l'espectacle nou, que comencem ara al gener.
0: O sigui, tu penses en l'espectacle abans que en el disco, diries?
1: Sempre, sempre,
0: vale.
1: Clar, jo sempre penso... Com li ensenyaré aquesta cosa que estic pensant a la gent.
0: O sigui, No quiero hablar de mí, pero yo serà el nom de l'espectacle, també?
1: Sí.
0: Clar. Que substituirà... Què estàs fent ara, normalment, quan vas de concerts?
1: Ara no. Aquest any estic fent Hamlet.
0: Ah, bueno, clar. No són tant els concerts com el Hamlet.
1: Avui Sabadell.
0: Avui vas a Sabadell a fer el Hamlet, en sèrio?
1: Avui faràndola, sí.
0: Hosti, no fotis.
1: Avui a les 6 de la tarda estem a la faràndola. Sí, acabem el finals de novembre i després al gener pues, comencem la gira aquesta, fent la balà.
0: Fareu gira?
1: Ringa.
0: Però escolta, quants espectadors heu fet? Crec que vaig llegir l'altre dia que 80.000 persones, o més.
1: Sí, jo crec que han vingut més de 100.000 persones, ja, a veure que això...
0: I et fa riure, no? No t'ho creus, no?
1: Realment, sí, realment ha vingut. Ha sigut molta gent, sí.
0: No, t'ho dic perquè me'n recordo perfectament el dia que vam parlar de l'obra, amb tu i amb el Peyu, que el Peyu va confessar que es diu Hamlet per un motiu comercial, per veure si venia més gent.
1: Va funcionar tot bé.
0: Ara començarem a veure totes les cartelleres, noms clàssics, no? Ricard III, Hamlet, que no tindrien res a veure.
1: Si algun dia et despedeixen de la ràdio, et recomano que facis un Shakespeare.
0: Sense ni una línia de text de Shakespeare, no?
1: La teva carrera meteòrica cap a director... No funciona Shakespeare.
0: Escolta, i última cosa, ara que has citat Sabadell, que és la ciutat que compartim de naixement, diguem-ne. He vist un fragment d'una entrevista, no sé si el diari Sabadell o alguna cosa així, que et preguntaven sobre la teva relació amb Sabadell i has dit, sí, és una relació molt especial, jo intento no ser-hi mai.
1: Sí, per això ens portem tan bé.
0: Perquè tu l'odies, Sabadell, o no?
1: Jo no l'odio, no, que va. Jo no odio cap lloc. Vull dir que no. Estic orgullós de Sabadell, estic orgullós de ser de Valladolid, des de argentino, pues, bé, xaval, bé. No, jo ajudaré, però primer els de Sabadell, perquè soc de Sabadell. Mm. Està bé.
0: T'he de dir que he rebut un missatge del Xavier Domènech, que ens diu que si anessis als Oscars seria la victòria absoluta de Sabadell al món. Per tant, Albert, fes el favor, encara que sigui per Sabadell, posa't un smoking i vés a Hollywood.
1: No, jo no aniré mai a Hollywood, a Xavi.
0: Ni per Sabadell, eh?
1: Ni per... cobrant-s'hi, eh?
0: Ah, cobrant-s'hi, és veritat. O sigui, la qüestió clau és si l'Ajuntament de Sabadell vol posar-te diners per finançar que te'n vas al Kodak Theater.
1: No, vull dir, si a mi em, donen, em donessin un premi, sí. Em donessin diners amb aquests premis, jo hi aniria.
0: Ah, bueno, això està bé. Bueno, tampoc el premi no és per tu, eh? En tot cas serà pels Javis. Bueno, ja
1: vull dir que en aquest cas no hi aniré perquè no hi aniré, però si hagués d'anar per altres ocasions, dic Goyes, dic Òscar, dic...
0: Escolta, una última...
1: Creus de Sant Jordi.
0: T'he de dir, les Creus de Sant Jordi no tornem a entrar perquè l'última vegada em vas fer un titular que ja no vull ni reproduir, però bueno. Et vull fer una darrera pregunta, Albert, perquè em sembla que la setmana que ve... Mira que abans amb el Delgado parlàvem de les festes, eh? Et tocaria una festa, que no sé si la celebres o no, que és el teu aniversari la setmana que ve, m'han dit.
1: És el meu aniversari?
0: Sí.
1: Sí? No fotis, quin dia? és el 22.
0: Això t'anava a dir,
1: en què em caurà?
0: Dic, si vols ho dic a la ràdio, però... En què caurà, cony? Pues avui és 20, pues d'aquí dos dies, dimarts.
1: Ah, dos dies, hòstia. Em deuen estar preparant una festa secreta i m'estan amagant la data del meu aniversari.
0: No, la data de l'aniversari no l'amaguen. El que no sé si vols amagar és l'edat que tindràs dimarts.
1: Jo? 68.
0: No, és veritat.
1: Bueno, què? No em conservo tan malament per tindre 60. 68, no?
0: Albert, 60. I què? Ara, no ho veieu, evidentment, perquè això és la ràdio, però s'està tocant les dents com si li caiguessin a trossos. És així una miqueta, no?
1: Acaba les dents.
0: Mira, s'acaba d'arrencar... això és que ho hauria de compartir. S'acaba d'arrencar com una mena de cosa de la boca i li acaben de saltar unes dents.
1: 68 anys.
0: 68? No, 60. No te'n posis més.
1: Vinyarroc 2005, aquí a la ferida aquesta que tinc a l'ombro. Això és Rototón 2016. Una vegada que vaig estar... Mira, t'ensenyo una ferida que tinc aquí a la cama, un concert que vaig fer de Cuenca.
0: Tens moltes ferides.
1: És la vida, sí.
0: Però és bona. Vull dir que l'alternativa és pitjor, Albert.
1: Boníssim. Pitjor és anar als Oscars, sí.
0: Bueno, ja et faig la felicitació avançada, vale, Albert? Felicitats per dimarts, Xavi. Felicitats pels Oscars, felicitats per el disco, felicitats per la cançó i felicitats per ser com ets. I per ser el monstre, diguem-ne, que ja ens has aportat des del principi, de caire amades. Bueno, ja et mirarem per la tele, doncs, quan surti.
1: Vinga, Xavi, que bé, me voy, me voy.
0: Adiós, una abraçada. Adéu, Albert, adéu.
1: Adéu, Xavi, adéu.
2: No puedo, si quiero, pero no.
3: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
4: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
5: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
6: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Si vols fer la compra bé a Tanacar,
8: dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen a Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
3: A RAC 1, Dia Lliure, amb Xavi.

Dos quarts i mig de 12 del matí. De seguida saludarem les incunables, la Llucia Ramis i la Irene Cordón. Viatges al passat, evidentment, per explicar el present. Però abans... Per tots aquells que us agrada la lectura, prepareu-vos perquè d'aquí a pocs dies arriba la setmana del llibre en català al Passeig Lluís Companys de Barcelona del dia... Bueno, de fet, ja ha començat. El 18 al 27 de setembre, volia dir, podeu gaudir a la setmana del llibre en català de llibres, converses, recitals, concerts... Són en total més de 350 activitats per tots els gustos. Per tant, torna el Gran Festival de les Lletres Catalanes del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, la setmana del llibre en català.

0: s'assembla o no a la de que vivien els nostres avantpassats. Ja sabeu que podeu fer peticions de qualsevol qüestió a vialliure@rac1.net. Avui de què parlarem?
1: Mira, aquest dimecres que ve comença la tardor.
0: Sí.
1: És que la tardor encara existeix. Vos en recordeu? Bueno, que aquella estació que hi havia després de l'estiu, abans de l'hivern...
0: Molta gent dient que era la seva preferida.
1: La meva.
0: Ja està. Veus?
1: Duies la gabardina.
0: Ara.
1: La visquejava. Feia una fresqueta així molt agradable, no? Bé, doncs en recordeu d'aquesta
0: aquella època, quan passava això.
1: I fins fa poc, a finals d'estiu i a la tardor, es feia la verema. Era temps de coir el rim, d'omplir els cellers i començar a preparar el vi de l'any. Ara, amb el canvi climàtic i tot això, ja no sé si estan així, perquè hi ha zones com el Penedès o alguns cellers de l'Ella que ja varen començar la recollida del raïm a finals de juliol i començament d'agost, no? Però, en tot cas, la verema està relacionada amb les festes per celebrar l'arribada de la tardor. Hi ha festes de la verema a l'Ella, a Sitges, al Penedès, a Cubelles, a Francolí, a la Pobla del Duc, al País Valencià, celebren la Raimà, i també hi ha la festa de la filoxera, Sant Sadurní de l'Anoia, per commemorar que varen vèncer aquest paràsit tan fotut per les vinyes. Històricament la filoxera ha fet molt de mal. I per tot això, avui volíem explicar l'origen de la verema.
0: Va, doncs anem amb l'etimologia. Què és la verema? D'on ve la verema?
1: En aquest cas és molt fàcil. La verema és la collita del raïm per la producció del vi i ve del llatí vindèmia, compost de vinum, vi, i demere, que vol dir treure, tallar. Per tant, és això.
0: Tallar el vi.
1: Sí, sí. Treure per fer, per fer el vi. I fa molt d'anys que existeix.
0: Tantíssims anys, com que si ara, per exemple, ens féssim la pregunta de com era el vi de l'antiguitat, si anéssim a una vinya grega, per exemple, de fa 2.500 anys, en plena verema, què és el que ens hi trobaríem? Com eren les baremes de l'antiga Grècia, Irene?
2: Doncs jo crec que l'escena que ens podem imaginar probablement ens resulta força familiar, perquè em vull imaginar homes, dones, criatures que estan collint els gotims, cistells plens de raïm i gent que ho va transportant d'un lloc a un altre per prensar-ho. Doncs la verema, heu de saber que efectivament se solia, no?, fer a finals d'estiu, però quin estiu?
0: Ah!
2: Començaments de la tardor.
0: Ja creus que tenien el mateix debat que nosaltres? Diu, ai, això l'estiu, aquest estiu...
2: Segur que no, segur que no. Però, en tot cas, sigui com sigui, era un moment importantíssim del calendari agrícola. O sigui, tant és el moment que hagis de collir aquest raïm, perquè és veritat que també dependrà de la regió i de la maduració d'aquest raïm. Però això què vol dir? És molta feina concentrada en pocs dies, però també un moment de celebració. I en això potser no han canviat tant.
0: T'anava a preguntar sobre això, que clar, recollir el raïm és una cosa que es pot imaginar d'una forma més o menys similar, o aquesta imatge més o menys similar, però la conversió d'aquest raïm en vi potser no és exactament igual, o sí, no sé si trepitjaven el raïm com hem viscut aquí o com s'ha vist aquí. Com era aquella verema, com era aquell procés de transformar la vinya en vi?
2: Doncs mira, el raïm es podia trepitjar amb els peus, normalment s'utilitzen cups o unes instal·lacions preparades precisament per recollir aquest mos, però també feien servir premses i així ho feien per poder aprofitar molt millor el raïm. Després, evidentment, ve el tema de la fermentació i el vi s'havia d'emmagatzemar en uns recipients ceràmics.
0: Clar, i l'altra pregunta és si el vi aquell s'assemblava una cosa en el vi de l'actualitat.
2: Mira, aquesta pregunta és que me la fa molta gent, sempre jo dic, a veure, jo crec que aquí sí que tindríem probablement alguna sorpresa. Perquè
0: desagradable. Sospito que el vi tan bo no devia ser.
2: És una cosa molt subjectiva, i és una cosa educativa.
1: Clar.
2: Per tant, això ho hem de tenir present. D'entrada us he de dir que hi ha molts tipus i qualitats de vi, que això és important perquè a vegades la gent diu el vi grec, com si fos un únic vi, i no. O sigui, nosaltres tenim que tenen diverses varietats, tenen blancs, negres, dolços, vins joves, també parlen d'envellits, alguns més aromàtics, i fins i tot tenen uns vins resinosos que són, bueno, similars a la resina. Ara bé, el gust podia ser força diferent al nostre. Perquè d'entrada us he de dir que els grecs acostumaven a beure el vi barrejat amb aigua.
0: Oh!
2: Sacrílec.
0: Oh!
1: Com sifon.
0: Bueno, sifon. Però escolta...
2: Per tant...
0: Sí, gravíssim.
2: És bastant greu i per ells no, ara ho veurem, però...
0: Tu anaves a una taverna.
2: Tu vas a una taverna grega, no? De fa 2.500.
1: Te posaven dos dits de vi i la resta d'aigua.
2: Probablement la primera...

0: Tarragona està de festa i els de Castells a RAC+1 també. Us saludem des de la plaça de la Font de Tarragona, escenari de Grans Castells, una ciutat que avui comença la seva particular gran cursa de fons i es converteix en capital castellera durant com a mínim 2 setmanes. Avui, aquí, celebrem el primer diumenge de festes i 4 de les principals colles del país venen disposades a fer castells de 10 i de gamma extra. I tenim els Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. Però és que el dia 23, d'aquí a només 3 dies, serà Santa Tecla, amb les 4 colles locals que viuen el seu millor moment. I l'endemà 24 serà la Mercè i els seus espectaculars pilars caminant travessant la part alta. I el 3 d'octubre, també en aquesta plaça, hi haurà la trobada de colles internacionals. I a la tarda, 18 colles competint a la Tarraco Arena en la sessió de dissabte del concurs. I el dia 4, diumenge, l'espectacle casteller més gran del món. Em canso, m'emociono i em desvist només d'enumerar tot el que passarà en aquesta ciutat a nivell casteller des d'avui i fins llavors. I nosaltres hi som ara i hi serem també al final per ser testimonis privilegiats de tot el que passi i acostar-vos totes les emocions que ens esperen. Així que afineu bé les orelles, que l'espectacle està a punt de començar. La plaça de la Font, que ja respira castells, que ja respira festa. Nosaltres som en una bastida instal·lada just davant de l'Ajuntament. Som a la façana, per dir-ho d'alguna manera. Si veniu a la plaça, feu el favor de saludar, que segur que ens veureu. I m'acompanyen gairebé tots els sospitosos habituals. Un d'ells, a la meva esquerra, Esteve Giral. Bon dia, què tal?
1: Què tal? Bon dia, bon dia. Visca Santa Tecla. Quin gust estar aquí. Quin gust veure aquesta plaça de la Font ja molt plena de gent, amb moltes camises, amb molts colors, ara ho anirem desgranant, amb moltíssima gent als balcons, a les balconades, a les terrasses. Vaja, Tarragona està de festa i nosaltres també estem de festa, ho deies bé, perquè ens encanten els castells i Tarragona vull castells.
0: Avui tu jugues a casa, Esteve, però encara hi ha un altre membre de Castells a RAC+1 avui que juga potser encara més a casa. Cinta Olivan, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bona Santa Tecla, bona festa major.
0: Tu, escolta, tu això t'ho coneixes com el palmell de la teva mà.
2: Soc a casa avui, sí, em fa il·lusió.
0: I escolta'm, com a també local, diguem-ne, explica'ns una mica quines colles t'encarregaràs tu de cobrir i explica'ns com funciona, com sabem l'ordre, o sabrem l'ordre d'actuació d'aquestes colles que avui tenim avui a plaça.
2: Mira, jo us cobriré avui la colla Jove Xiquets de Tarragona i la colla dels Xiquets de... la colla castellera de Vilafranca. Us explico el tema de l'ordre, que és potser curiós. Es fa un sorteig amb boles, just abans de començar la diada.
0: Un moment, has dit amb boles?
3: Com amb boles?
2: Amb boles? amb unes boles, unes pilotetes.
1: Un sorteig amb pilotes.
3: Anava a dir...
1: Fa un sorteig amb pilotes.
2: Com sou, eh?
0: Comencem molt bé aquesta
3: diada. I els caps de colla els he vist ja enfeixats, per tant, em semblava raro.
0: Això promet. Molta feina,
1: eh? Hi ha boles calentes, Cinta?
2: A veure, tenim un nudista aquí, no?
0: És que per això t'ho dic, Cinta, per això t'ho dic.
2: I tot va cap aquí, mare meva. Bé, segueixo, eh?
0: Sí, tira, no es facis cas.
2: Bé, es fa el sorteig amb aquestes boles, que són perquè els qui potser heu vist el sorteig del concurs de castells, doncs és molt semblant. Pugen els caps de colla dins l'Ajuntament, fan aquest sorteig i aleshores el que és curiós és que així com en altres places, doncs la gent del públic i les colles que estem a baix a plaça no sabem aquesta ordre d'actuació, tot i que corre la veu rapidíssimament, no? Però aquí es fa una mena de performance. Els caps de colla van sortint al balcó de l'Ajuntament en l'ordre que ha sortit el sorteig.
0: Vale.
2: Aleshores, quan veiem sortir els caps de colla pel balcó, el que estigui més a prop de l'alcalde de Tarragona serà la primera colla en actuar, i així successivament. El que estigui el segon serà el segon, tercer fins al quart.
0: Va bé. Llavors, encara no sabeu en quin ordre us tocarà a vosaltres moure i perseguir caps de colla, no? Perquè tu has dit que segueixes la Jove de Tarragona i els Castellers de Vilafranca.
2: I Joel, diguem-ne,
0: per descarte, a tu et toquen les altres dues.
3: Efectivament, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
0: Perfecte. A part del Joel Penya i la Cinta Olivan a peu de plaça, l'Esteve a la meva esquerra, tinc a la meva dreta l'encarregat d'acostar-vos tot el que passi a través de les xarxes socials de Castells a RAC+1, Instagram, Twitter. Pol Angelats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui la vida és una tòmbola, tòmbola.
4: Avui estic molt content, eh? Avui estic molt content.
1: Encara pot estar més content.
4: I tant.
1: I tant.
0: Què sortegem avui entre la gent que ens ajudi a comentar la jugada a través de les xarxes socials?
4: A veure, a poc a poc. D'una banda, sortegem els sortejos habituals. Dos packs de 4 entrades pel Museu Casteller dues entrades dobles pel CalçoFest i dos lots de dues ampolles de vermuts i Izaguirre.
0: Toma castanya.
4: O sigui, bomba. I preguntarem quin és l'acte que més t'agrada de Santa Tecla i el que menys. Volem saber la vostra, volem saber què opineu de Santa Tecla.
0: Perfecte. Molt bé, això per tarragonins per i no banda. Tarragonins,
4: sí, per tothom, perquè potser molta gent ve de fora i també doncs, segueix Santa Tecla.
0: Molt bé.
4: D'altra banda, obrirem una altra caixeta, que la diada passada ja en vam sortejar una, aquesta setmana en sortegem una altra, i és que sortegem una invitació doble per viure al concurs de castells de diumenge, dia 4 d'octubre.
0: Van buscadíssimes,
4: Van buscadíssimes. Per tant, ja ho sabeu, obrirem una caixeta preguntant quina és la banda sonora d'aquest concurs de castells 2026 a Castells de RAC1.
0: Ens agrada que ens proposin músiques, la gent.
4: Ens encanta la música, volem saber una mica quina serà. Per tant, obrirem aquestes dues caixetes, ja ho sabeu, a participar.
0: Els botons, aquí a Tarragona, en Josep Castellano, des de Barcelona, la Paula Duarte. Ara sí, fem-ho bé, careta d'entrada i arrenquem de seguida.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
6: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Vermuts i Izaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I abans de saludar la nostra anfitriona d'avui, que com sempre som uns privilegiats amb els anfitrions que trobem als pobles i ciutats que visitem, anem a investigar, anem a saber què ens espera les properes hores aquí a Tarragona, perquè de moment, abans de començar els castells, ja estem suant de valent.
1: Quina calor. Quin sol, Abel, quin cel.
0: Abel Caral, sisplau, per favor, digue'ns que ve un nuvolet per algun puesto.
7: Doncs mira, em sap greu que no, potser faríeu bé de cap amb boles.
0: L'altre.
7: Jo per un moment m'he pensat que m'havia de despullar, dic, calla.
0: Ara
7: una cosa, del sorteig.
0: Tampoc et costa gaire, tu.
7: No, és una cosa, tinc tendències, sí.
0: Veus?
7: És un dia d'aquells de cel blau, de sol radiant a tot Catalunya, i em sap greu perquè sí que ahir, per exemple, van aparèixer alguns núvols baixos en punts de la costa, del prelitoral, que dius, bé, fan una mica d'ombra i ajuden, perquè la calor s'està notant. Avui fa una mica més de calor que ahir, i demà ja aviso, i sobretot cap aquí al Camp de Tarragona, atenció demà, que la calor serà més intensa. Demà passaria més calor, però avui, encara, perquè mira, ara mateix uns 26 graus a Tarragona. Feia més calor el dia de Vilafranca, per Sant Fèlix, a finals d'agost, però bé, en tot cas són aquests 26 graus, podeu arribar als 27 llargs, 28, però el tema és el sol, és aquest sol que, impecable i que no em sap greu, però no se us ha de tapar, I la mica de brisa que pot entrar, però tampoc gaire. Almenys no hi ha gaire humitat, un 50% d'humitat, per tant, l'aixafogor tampoc és que sigui gaire marcada, però bé, en tot cas, que estem a l'estiu encara, fins dimecres, encara estem a l'estiu.
1: Allò que ens agrada tant preguntar als de Castells a RAC1, sí. RAC+1, entrarà una mica de bris, una mica de marinada, alguna cosa, és per aferrar-nos una mica d'esperança.
7: Sí, mira, estava esperant aquesta pregunta per teva, Esteve.
0: És un clàssic.
7: Doncs home, una mica de briseta sí que ha d'entrar, aquella mica de brisa marina, no?, amb el pujar les temperatures, com que pugen més terra endins, amb el contrast a vora mar, que no pugen tant, doncs es crea aquesta brisa marina i una mica de ventet sí que el podeu tenir. Sempre aquest
3: jo aquí baix ja el noto una mica.
7: Ja el noto,
3: aquí,
7: no?
3: Aquí baix t'anava a demanar per això també, Abel, perquè estic notant una mica com entra aquesta briseta que baix. Ens donarà una mica la vida els que estem aquí baix.
7: Sí, això és com quan vas a la Patum de Berga, que de cop entre comparsa i comparsa entra una mica d'airet a la plaça i s'agraeix. No és aquesta brisa, en aquest cas diurna, evidentment, que sí que pot reforçar-se una mica al centre del dia, que és el que toca, i us pot alleugerir una mica aquesta calor, aquest sol implacable que us ha d'acompanyar, però segur que no privarà que tingueu una gran jornada castellera.
0: Que Santa Tecla t'escolti, Abel.
7: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
7: Vinga, de res, vagi bé.
1: Abraçada.
7: Una abraçada.
0: Hem parlat amb l'Abel i ara saludem a la Mar Borrajo. Què tal, Mar? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Doncs
1: què
0: no.
1: Et sembla, quines
0: nosaltres
1: vistes,
0: més.
8: Impressionant, impressionant, emocionant.
0: La Mar Borrajo és la nostra anfitriona d'avui perquè és la dissenyadora dels cartells o de la imatge d'aquesta Santa Tecla 2026. És una imatge que a mi, només de veure-la ja em convida a festa, perquè és de colors molt vius, són dos gegants de la ciutat. Explica'ns, Mar, una mica com et va venir aquesta idea? O què és el que pretenies amb, aquesta, amb aquest disseny de cartell de la Festa Major?
8: Sí, mira, l'encàrrec, el tema ja va venir donat, que era celebrar els 175 anys dels gegants moros.
0: Vale.
8: Per tant, vaig agafar l'essència, o la idea era agafar l'essència dels gegants i transformar-la en quelcom, en una imatge gràfica, que fos festiva, familiar, i també que es pogués aplicar a totes les aplicacions que necessita, que són moltíssimes.
0: Mm-hmm. Clar, perquè em deies abans, eh? No només són els cartells, són les aplicacions al mòbil, són els fulletons no, de la Festa Major, samarretes fins i tot.
8: Fins i tot, sí.
0: Escolta,
8: sí.
0: Tu ets tarragonina de tota la vida, diguem-ne, nascuda aquí?
8: De tota la vida, sí.
0: Passejar per la ciutat aquests dies ha de ser com fins i tot, no sé si un orgull o fer vergonya fins i tot, no sé com ho vius això.
8: Un orgull, absolutament, i és fantàstic veure una cosa que s'ha anat fent al despatx, a casa meva, a l'estudi, després veure com es desplega per tota la ciutat i la gent s'ho fa seu i això és impressionant, la veritat.
0: Mm-hmm. Són de colors molt vius, aquests gegants, allò de fons blau... Bé, no sé, a mi ja et dic, una imatge molt, molt vitalista, m'ha agradat molt.
1: Uns gegants estimadíssims aquí a Tarragona,
8: exacte,
1: estimadíssims, de 175 anys d'història, molt lligats a la Peralta, a més on som ara, no? Perquè
8: sí,
1: els gegants moros els han portat sempre, no? Les famílies d'ètnia gitana d'aquí de la Peralta de Tarragona, per tant, té un valor, no?, simbòlic afegit.
8: Té un valor simbòlic molt gran i per mi també. Jo tinc records des de ben petita de que em portaven a l'Ajuntament a veure els gegants, que els agafava la mà, que em ficava per dins les faldilles. Jo tinc tots aquests records i per mi ha estat emocionant. Sí, sí.
0: Que bo, perquè tu ets dissenyadora, diguem-ne, més enllà d'aquests cartells, tu ja has fet altres feines, també a Tarragona fins i tot, i et dediques a això, per dir-ho.
8: Sí, sí, és la meva feina i estic molt agraïda de poder-la fer. És molt vocacional. I des de sempre que dibuixar i crear gràfiques ha estat, doncs, el que més he gaudit.
1: Aquesta imatge que has construït, que has creat, hi ha un element que a mi, a banda d'aquests gegants, no?, que s'ha interpretat, que has reinterpretat, i aquest cel blau, ara em mirava jo el cel blau de la plaça de la Font, és el cel blau de Tarragona.
8: No,
1: és aquesta llum de Tarragona, aquesta llum tarragonina que tant ens identifica els que som, vivim a Tarragona, i també els que ens visiten.
8: Sí, sí, té una llum molt especial, Tarragona. És una cosa que m'agrada molt. Quan vinc aquí, ara visc a Barcelona, i sempre que baixo, la veritat és que ho valoro moltíssim. Sí, sí.
1: Tenim una llum especial.
8: Totalment.
1: I l'hem de reivindicar també
0: una mica. O sou uns il·luminats, que també es podria dir així.
1: Segurament les dues coses.
0: Escolta, Mar, a nosaltres ens agrada molt que els nostres anfitrions, com que en aquest cas tenim l'Esteve també, que ens podria fer d'anfitrió gairebé, però ens agrada que els anfitrions ens recomanin coses dels seus pobles o ciutats que els que som de fora i arribem avui un dia allò com a paracaigudistes no coneixem o potser no podem entendre la mar de bé. Ep, s'està fent el sorteig o què?
3: Sí, estan sortint ja el sorteig. La Cinta, que és la que tenia la informació privilegiada, ja ens ha avisat abans que sortissin. Mira, ara crida la jove, que la Colla Vella anava primera, Castellers de Vilafranca segona, la Colla Jove de Tarragona tercera i Xiquets de Tarragona tercers. Imatge bonica, perquè a mesura que anaven sortint els caps de colla amb un cartell amb el número 1, 2, 3, 4, les respectives colles a plaça cridaven esperonades.
0: Anava a dir, a tothom li ha estat bé, perquè tothom ho ha celebrat.
3: Sí, sí, sí. El cap de colla de Xiquets de Tarragona ha sortit mirant cap a baix a la seva colla, puny a l'aire, som-hi, nanos, som-hi!
0: doncs ara, bé, ja tenim l'ordre d'actuació. Els castells no començaran fins aquí ben bé 15 minuts, però les colles ja saben en quin ordre hauran de preparar les seves pinyes.
1: Quina imatge més bonica, veure cada grup de castellers i castelleres celebrar amb aquest crit de guerra,
0: sí,
1: a l'ordre que li ha tocat, que la fortuna ha volgut.
0: Mar, et dèiem que ens agrada molt, sí, això, que els anfitrions ens recomaneu coses i ens descobriu coses que nosaltres no coneixem. No sé si ens pots dir què és allò de Tarragona de fer o d'anar o de passejar que ens poguessis recomanar.
8: Sí, mira, hi ha una cosa que potser perquè soc dissenyadora gràfica i m'interessa la tipografia, sempre m'ha fascinat, que és que a la part alta, a les façanes de les cases, hi ha inscripcions romanes, hi ha pedres reutilitzades que en algun moment, fa prop de 2.000 anys, van ser pedestals d'escultura, per exemple, i ara estan incloses en les cases, en les façanes, i em sembla al·lucinant poder caminar i per la part alta i veure aquestes inscripcions, la veritat.
0: I segurament molta gent ni se n'adona que allò està allà, no?
8: Està molt integrat, realment. Sí, sí.
1: I els que sou bojos de la tipografia, de la imatge,
8: sí,
1: us deliu. Recordo ara fa un temps que, per exemple, una persona especialista en inscripcions m'ho deia, diu, és que no sabeu el que teniu.
8: Exacte, sí, sí, sí. Totalment, és molt especial.
1: Doncs si voleu seguir aquest consell, aixecar el cap i resseguir algunes d'aquestes inscripcions. Pot ser una activitat fantàstica per una tarda de diumenge, per exemple.
8: I tant.
0: Doncs escolta, ens ho apuntem, i no sé si avui, perquè potser acabarem aquí una mica tard i tindrem gana, però la pròxima visita a Tarragona, no sé, el cap de setmana del concurs, per exemple, doncs podem anar a fer una volta per la part alta.
8: Sí, fantàstic.
0: Perfecte, Mar, doncs moltíssimes gràcies per venir a fer-nos d'anfitriona.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Si et queda, si et queda alguna cosa al tinter, pots pujar en qualsevol moment, de la retransmissió, a dir la teva, aquí seràs més que benvinguda. I escolta, res, enhorabona per aquest cartell, per aquesta imatge de Santa Tecla que ens ha enamorat.
8: Moltíssimes gràcies.
0: La Mar Borrajo, la nostra anfitriona avui a Santa Tecla, quan els grallers de les quatre colles, mira que bé ho hem fet, que bé que ho hem clavat.
1: Com ho quadres? L'himne nacional de Catalunya.
0: Comença a sonar els segadors a la plaça de la Font i potser és un bon moment perquè nosaltres repassem amb l'Anna Marín, que avui no hi és però sí que hi és d'alguna manera, repassem què ha passat des de l'última diada, des d'aquella vigília de la Diada Nacional que vam fer a Valls. Què ha passat des de llavors en el món casteller?
9: Què ha passat des de l'última diada?
0: Ja sabem l'ordre d'actuació del concurs de castells.
10: Falten dues setmanes pel concurs i ja comencem a saber com anirà tot plegat. En la jornada del diumenge seran els castellers de Barcelona qui obrirà plaça sempre que apostin per un castell superior al 4 de 9 en folre i puguin actuar en solitari. De les colles favorites per guanyar, les Joves de Valls serà la primera en actuar, seguida per la Colla Vella, la Jove de Tarragona i els castellers de Vilafranca seran els qui tancaran cada una de les rondes. En una diada tan competitiva com aquesta, aquest ordre determina l'estratègia a seguir. Sortir primers, passar la pressió a la colla rival però ensenyar les cartes, o en els darrers i definir la teva diada en funció de què facin els rivals, però desgastant-te esperant el teu torn.
0: Els xiquets del Serrallo estrenen folre.
10: Són, sens dubte, una de les colles amb més progressió aquesta temporada. Els xiquets del Serrallo han passat de fer castells de 7 i mig l'any passat a carregar el primer 2 de 8 en folre de la seva història. I això només s'explica per una gran millora tècnica i l'augment de número de camises i moltes, moltes, moltes hores d'assaig. També cal destacar que els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han recuperat el 5 de 8. Els barcelonins, a més, també han estrenat el Pilar de 6.
0: La Colla Jove de Tarragona homenatja Agustí Forner amb uns premis de comunicació castellera.
10: El periodista Agustí Forner era un referent de la divulgació castellera de les darreres dècades i mantenia una estreta relació amb la Colla Jove. Per mantenir el seu llegat, la colla ha decidit crear els premis Agustí Forner a la comunicació castellera, que reconeixeran la feina de persones, mitjans de comunicació i projectes que contribueixen a promocionar i explicar el món casteller. La primera edició se celebrarà el pròxim 17 d'octubre a Tarragona.
0: L'Anna Marín, que esperem que s'estigui recuperant d'una llarga caminada, que ja ens explicarà el concurs aquesta nit, i però que ens ha volgut acostar igualment, com fa a cada retransmissió, el que ha passat en l'àmbit casteller des de l'última retransmissió. Ja sabem quin ordre d'actuació hi haurà, les colles estan a plaça, la plaça de la Font cada cop més plena. No sé, Joel Penya, si sabem amb quin castell obrirà la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
11: T'ho he d'acabar de confirmar, però en principi serà un 4, perquè avui va de 4, la Colla Vella va de 4.
0: Va de 4, mira, recordàvem abans de començar aquest programa que per Sant Fèlix van fer 3 4, el 4 de 9 sense folre, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb el Pilar. Tres estructures de 4, avui sembla que aniran una mica amb els mateixos objectius.
11: Sí, efectivament. Avui, en principi, la idea és repetir aquesta tripleta de quatres. El Pilar no serà de quatre, en principi. Si tot va bé, hauria de ser de vuit. Tot plegat, amb el concurs a la cantonada, el que és significatiu, no?, perquè moltes colles que potser voldrien ser més conservadores, però aquí les colles venen en aquesta plaça que són conscients de la història que té, ja escrits, no?, del 1863, del Ball dels Valencians de Valls, venint a fer castells, i llavors la Vella, de la manera que tenen d'entendre els castells, fa que no vulguin frenar-se de cap de les maneres. Llavors seria aquesta tripleta de quatre els objectius de la Colla Vella.
0: Doncs mentre investigues tu, Joel, quin serà el primer d'aquests quatres que ens plantarà la Colla Vella, ara que ja estem situats amb l'anfitriona, sabem quin temps ens espera, sabem quines colles tenim a plaça, és moment de fer una pausa per la publicitat i tornem per explicar-vos els primers castells de Santa Tecla 2026.
5: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
12: Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
13: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
12: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
13: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
14: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
15: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
16: Nova web forndenulles.com.
14: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
17: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
18: Més info i entrades a museucasteller.cat.
19: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
20: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
21: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a Castellciència.
22: Pot ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
23: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
22: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
23: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
24: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
25: Busques un vehicle híbrid?
26: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
25: Més eficient, és menys consum.
26: Més potent, és més cavalls.
25: Tot a Romauto.
26: Barcelona.
25: Molins de Rei.
26: Mataró.
25: Blanes.
26: I Santa Coloma de Farners.
25: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
26: RomautoNissan.com.
25: Romauto.
27: 205 cavalls i només 4,3 litres?
28: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
31: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Vermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: La diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla està a punt de començar, però... Si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que

0: Doncs en Pol Angelats ens explica que hem de saber que Santa Tecla va arribar a Tarragona en forma de braç.
1: Santa Tecla ja era venerada a Tarragona durant l'edat mitjana, però el moment que va marcar la festa va arribar l'any 1321, quan la ciutat va rebre una relíquia del braç de la Santa. Aquella arribada va provocar una gran celebració pels carrers i va ajudar a posar les bases de la festa major que coneixem avui. I més de 700 anys després, el braç continua sent un dels grans protagonistes del 23 de setembre. Surt en professó per la part alta i quan torna a la catedral, tot el seguici popular s'obre per rebre'l entre balls, pilars, campanes i pirotècnia.
0: Ben curiós. Escolta, i l'Emperito Roca, que és l'himne no oficial de Tarragona, no és de Tarragona.
1: Costa d'imaginar Santa Tecla sense sentir l'Emperito Roca, però el pas doble no va néixer a Tarragona. El va compondre el músic barceloní Jaume Teixidor l'any 1925 i durant dècades va formar part del repertori habitual de moltes bandes. A Tarragona es va fer especialment popular als anys 80, quan la colla jove Xiquets de Tarragona el demanava sovint a la banda. Després va arribar a convertir-se en la banda sonora de les primeres baixades de l'Àguila i avui ja és pràcticament l'himne oficiós de Santa Tecla. De fet, el programa fins i tot marca quin serà el primer Emperito Roca de les festes.
0: Doncs a veure si no ens el perdem. Tercera cosa que heu de saber abans d'enfeixar-vos. Un pilar caminar pot fer més de 400 metres.
1: El 24 de setembre, per la Mercè, els castells tenen un final molt particular. Les quatre colles tarragonines aixequen un pilar de quatre caminant i intenten portar-lo des de les escales de la catedral fins a l'Ajuntament. El recorregut

0: recorregut no gens senzill. Han de pujar i baixar els 20 esglaons de la Seu, enfilar el carrer Major, superar els desnivells de la Part Alta i fins a arribar a la plaça de la Font. Un detall important, no és una cursa per arribar al primer. El repte és simplement arribar sense que el pilar caigui. La primera referència coneguda d'aquesta tradició és l'any 1841.
1: D'aquí a una estona connectarem amb el Via Lliure d'en Xavi Bundó, però mentrestant us expliquem que els protagonistes del cartell, ho acabem de saber parlant amb la seva dissenyadora, tenen 175 anys.
0: Si heu vist el cartell de Santa Tecla d'aquest any, els dos protagonistes són els gegants moros. No és casualitat, aquest 2026 celebren 175 anys perquè la parella va ser creada l'any 1851. Però la història més especial és sota les faldilles. Durant generacions han estat portats per famílies de la comunitat gitana de la Part Alta, transmetent una manera de ballar-los de pares a fills. Aquest any, per tant, l'aniversari no celebra només els gegants, sinó també una tradició de generacions que els ha mantingut vius.
1: I per últim, heu de saber que Tarragona porta més de 600 anys que juga amb foc.
0: El foc no és cap incorporació moderna a Santa Tecla. Aquest any, Tarragona commemora 600 anys de foc festiu. La primera referència documentada és del segle XV, quan ja hi havia representacions pels carrers de dimonis i foc. Des d'aleshores, diables, dracs i la víbria, la pirotècnia, han estat ocupant un espai central dins de la festa. 6 segles després, Santa Tecla continua acabant de la mateixa manera que l'entenem avui, amb pólvora, espurnes i el correfoc del dia 24 com un dels últims grans actes.
1: I això és tot el que heu de saber si us acabeu d'enfeixar. Doncs ara sí que sí, la plaça de la Font... Ara sí que sí, ara sí que sí que sento una veu.
2: Ara sí que sí, Benet. És que hem connectat i hem sentit un cop de sintonia i he pensat, a veure què estan fent aquesta gent ara. A veure si els he enganxat a la publicitat, jo ara.
1: No, això vol dir que ho hem quadrat perfecte.
2: Veus?
1: No, perquè hem acabat la secció.
2: Veus?
1: És que ens copiem dels millors.
2: Ara.
1: I tenim una secció ara, a Castells de Rec Més 1,
2: sí,
1: que és, si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...
2: Ah. Està bé. I què ho explico? Bueno, no m'ho feu explicar una altra vegada, perquè, clar, la gent que us està escoltant per l'aplicació dirà prou ja del tema. Com esteu?
1: No, mira, estem molt bé. Estem sí. Bueno, molt bé. A veure, una cosa.
2: Què?
1: Fa una calor que espanta.
2: Sí?
1: O sigui, estem aquí suant, que dona gust.
2: El mossèn em mira com dient, doncs, a l'estudi fa un fred que pela.
3: Sí, home, però, escolta, esteu ben hidratats, gràcies, Estrella d'Am.
4: Això sí.
3: Amics,
4: estem
3: i
4: ben
3: hidratats,
4: estimat mossèn.
3: Ja porteu la mitja torta,
2: eh?
3: Ja estem amb aquella tonteria, eh?
1: Bueno, aquí ens fotem una cervesa ara i en mitja hora caiem rodons.
2: Oi tant,
3: amb tot el sol al cap, eh?
4: Bueno, aigüeta fresca avui.
2: Però també és veritat que és una cosa molt castellera anar a fer la cerveseta després, no?
1: Sí. I durant també.
3: I durant també. Antes, durant i després.
1: Sí. Exactament.
2: Però,
1: de fet,
2: escolta,
1: aquí veus molt bé els castellers que estan ja enfeixats, a punt de començar aquesta gran diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Estan tots concentrats, però... als laterals de la plaça de la Font hi ha tot de barres i estan a rebentar. I veus la gent que ve de públic, molt més relaxada, i amb la cerveseta Estrella d'Am, com dius, a la mà.
2: A banda de cerveses, si pren alguna cosa, fan pica-pica o no? Hi ha patatetes, bueno, olivetes, alguna cosa
1: aquí,
2: així, no?
1: Aquí hi ha una beguda...
4: La beguda tradicional, anomenada, ja ho sabeu, no?
3: La mamadeta.
4: Si ja l'ha provat.
3: Sí.
4: La mamadeta
2: de Tarragona. No, res.
3: Recordem, Esteve, en què consisteix una mamadeta, sisplau.
4: Home, la clau és que hi hagi un bon xartrés.
3: Ara.
4: Bon gel, fresqueta i cap a dins. Refrescant i un punt traïdora.
3: Ara.
2: Per què? Perquè passa massa bé i llavors enganya.
4: Passa molt bé, enganya una miqueta i després, vaja, allò que passa. Però fa festa i amb un punt de moderació, perfecte.
2: És només de festa major? És a dir, només apareix quan hi ha la festa
4: apareix,
2: de Santa Tecla?
4: Apareix, sí. Apareix per Santa Tecla... i és una beguda tradicional de les festes. Si hi ha gent que fa mamadetes durant l'any, suposo que també.
3: I
4: al final és tenir el xartrés a mà.
3: I tant.
2: Correcte.
3: A casa, sempre.
1: Escolta, Xavi, et vaig a posar a prova ara un moment.
2: De què?
1: A veure, Paula, llença-li al Xavi la música, la banda sonora del primer castell que veurem...
2: Que no me'n recordo, ja.
1: D'aquí a un minut.
2: Mare de Déu, no me'n recordo d'això. Mira que m'ho vaig inventar jo i no me'n recordo.
1: Això és cosa teva.
2: Oi. A veure,
1: això és cosa teva. Els de Castells de Rec Més 1 posem bandes sonores a instàncies, això va començar amb Xavi Bundó,
2: sí. Els
1: diferents castells premium. Només els que val la pena, els que es mereixen una banda sonora. I aquesta és la banda sonora del 4 de 9 sense folre.
2: Ah, sí. Que li vam posar Rocky perquè necessitaves uns braços i unes cames per aguantar-lo allò.
1: Sí, perquè és un castell robust.
2: Ara.
1: Allò de força, de resistència, d'entrenament. Doncs aquest serà el primer castell, Xavi, que ens farà la Colla Vella dels Xiquets de Valls,
2: sí.
1: La primera en actuar. Però és que avui, aquí, en aquesta diada, Castells de Déu per part de Vilafranca, de la Vella i de la Jove de Tarragona. Vull dir que, ojo amb el programa que porten les coses.
2: Que esteu, perdona, i acabo perquè us he de deixar narrar el castell, però estem amb el prolegomen del concurs de castells d'aquí 15 dies, i clar, tothom ha de començar a ensenyar una mica de múscul, no?
1: Exacte, és aquell punt que avui venen totes a tope i al mateix temps penses, ostres, que si tens un accident et pot condicionar ara, que el concurs és d'aquí dues setmanes.
2: Clar.
1: Llavors, jugar aquest equilibri, a mi em sembla dificilíssim, però es veu que els caps de colla no, perquè veus el programa que porten avui i dius, vale, no es guarden res.
4: Amb la dificultat afegida que hi ha colles que juguen a casa, com la Jove de Tarragona i la Vella de Valls, que estan aquí a tocar,
2: sí.
4: I clar, tenen aquell punt, no?, que és Santa Tecla, i que guardar-te moltes cartes tampoc és fàcil.
2: Bueno, doncs ho seguirem a RAC més 1 el primer diumenge. Es diu així, no?, la diada del primer diumenge de Santa Tecla. Es diu així o no?
1: Es diu la diada del primer diumenge de festes.
2: De festes.
3: De festes.
2: I sí. Les
1: I
2: colles...
1: I Santa Tecla el 23.
2: I exacte, hi ha dues diades. I les colles que hi participen aquest any, bueno, suposo que són les habituals o no, Vilafranca,
1: sí,
2: la Vella i la Jove de Valls i Xiquets de Tarragona, sí?
1: La Vilafranca, la Vella de Valls, la Jove de Tarragona i Xiquets de Tarragona.
2: D'acord.
1: Sí, la Jove, ja és el cartell clàssic.
2: D'acord. Bé, doncs, a RAC més us podeu seguir, els companys dels castells de RAC1. Una abraçada, nois.
1: Una desdornada, que vagi molt bé.
3: Vamos, la xaval!
1: Bueno, escolta, fantàstic. Això,
4: meravellós.
1: Hem connectat en el millor moment. Quan hi ha el mossèn Nin, sempre és un bon moment per connectar. I no sé per què sempre acabem parlant de begudes
4: I la festa.
1: I de festa i de coses d'aquestes. I la festa, la que ens munta la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Joel, com ho tenim, això?
5: Doncs ho tenim amb els segons col·locats, quatre cordons tancats de la pinya, abans que s'acabin de col·locar la resta de persones del que serà aquesta pinya del 4 de 9 net. Estan mirant les mides i els segons seran els primers en validar-ho, després ho faran els terços, després ho faran els quarts i, si ho veuen bé, és quan serà un intent vàlid.
1: Faran allò de muntar el peu, desmuntar el peu dues vegades, com és un clàssic o no? O
5: ara feia broma amb un conegut de la Vella que sí, m'ha recordat que l'últim cop el van fer a la primera, eh?
1: Això és veritat, és que anava a dir, l'última vegada van trencar aquesta norma no escrita. 4 de 9 sense folre, en parlem ara així com si fos un no-re, perquè la Vella l'ha descarregat 5 vegades aquesta temporada.
4: És un clàssic.
1: Les 5 vegades que l'ha intentat.
4: És la seva carta, no? Carta tal gairebé qual. De presentació, carta forta.
1: Tal qual.
4: La seva porta d'entrada als castells de gama extra enguany, pràcticament.
1: I que si segurament, si avui també els va bé i el fan per 6a vegada consecutiva, doncs segurament té pinta que serà el castell d'obertura del concurs d'aquí a dues setmanes. Per això és tan important l'actuació d'avui, perquè serveix per validar, serveix per definir estratègies. I el 4 de 9 sense folre, un castell que ens han ensenyat que el poden fer perfecte, és un castell que no et pots confiar gens ni mica, perquè en qualsevol moment et pot trair. Josep Castellà, el nostre tècnic, per fi veient els castells assegut mentre ens ajuda que tot soni ben aquestes retransmissions.
4: No ho hem dit, o no sé si ho hem dit. Estem en una bastida a la façana de l'Ajuntament de Tarragona, una visió absolutament privilegiada, uns, què, 2-3 metres sobre terra, 3-4 metres sobre terra, i amb una perspectiva meravellosa d'una plaça de la Font, planíssima, ara ja sí, que pràcticament de cap a cap, de les colles castelleres, però també de molts aficionats que comencen a guardar silenci perquè a Tarragona hi entenen de castells i saben que aquest és un tros de castell, un castellàs que sembla que tira enrere.
1: Fan aquell clàssic que de moment en portem un. Podríem posar un comptador a la plaça i anar fent allò de 1, 2, 3, perquè amb quarts col·locats la Vella desmunta el seu peu de 4 de 9 sense folre. Les colles fa molta estona realment que han entrat a plaça, perquè ho han fet quan tot just arrencava amb la retransmissió. Per tant, diguem-ne que entre que toquen els segadors, es fa el sorteig i tal, els castellers ja porten una bona estona sota el sol. No sé quines estratègies veieu per aquí baix, Joel, Cinta, si de cas, si voleu ara, si no, al llarg de la retransmissió, a veure què ens expliquen de com ho suporten. Veig molts mocadors al cap.
4: Hi ha una part de castellers molt petita dels xiquets que tenen ombra, no? Privilegiats.
1: Exacte, aquests
4: que tenen
1: sort,
4: ombra. La resta, tot sol. Però, i quin sol avui.
1: El que veig molta diferència, mira, les colles de Tarragona, que són les que estan més a prop de l'Ajuntament, veig molt mocador al cap,
4: molt mocador,
1: tant a la Jove com a xiquets. En canvi, entre la Vella, relativament pocs, i Vilafranca, mig-mig.
4: 30-40%.
1: Sí.
4: Aquí... I entre la Vella, en canvi, poquíssims mocadors.
1: Curiós, no?
4: Sí. No sé si respon a tradició, no ho crec, no? Al final deu ser una mica allò que vol fer cada castell i castellera, cada persona, a vegades tenim una manera diferent d'afrontar l'adversitat meteorològica.
5: Mira, sí, perquè a més són mocadors que no estan ni lligats, eh? És gent que es posa el mocador al cap i després ja se'l traurà, si de cas, perquè està sense lligar. I si prendrà una mica d'aquesta brisa, que agrairem moltíssim, se'ls emportaran el mocador.
1: No han començat els castells i ja veiem les assistències sanitàries que van atendre algú.
4: Sí,
1: segurament. I no descartis que sigui d'això que estem parlant ara, justament.
4: Mareig. No esperàvem, veient la temperatura. De fet, ha anat pujant i baixant la temperatura al llarg d'aquest mes de setembre, però segurament no esperàvem una temperatura tan i tan alta d'un dia pràcticament d'estiu, que serà un element més. Ara parlàvem del concurs. El concurs allà no hi haurà aquest element, perquè recordem que la Terra Corena Plaça té una cúpula retràctil i allà el sol no entra amb aquesta potència, no? Tot
1: no,
4: i que normalment s'obre, està oberta,
1: fa calor, fa molta dintre, calor. Això és veritat. Escolta, ens van molt bé que hagin desmuntat aquest peu els de la vella amb el 4-9 sense forra, saps per què?
5: Jo ja tinc el paper a la mà.
1: Quin paper?
5: Espero que diguis el que vas a dir.
1: Doncs sí, d'acord. He de confessar que no ho anava a dir. Anava a fer una altra cosa. Però,
5: jo ja no hi pensava, tampoc.
1: Però, Paula, tingues a punt l'1x1, si us plau.
4: Que ja té el paper a la mà.
1: Que ja té el paper a la mà, el Joel.
5: Ni pensava fins ara, eh?
1: Així de despistats estem amb la Festa Major de Santa Tecla, però teniu tota la raó. És el moment de saber com arriben les colles a plaça, començant per la primera en actuar. Com arriba l'1x1 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls?
6: L'1x1 de RAC 1.
1: I en una setmana que hem parlat molt de la IA i els perills que entranya, l'1x1 especial temàtic del Joel Penya és 1x1 alternatives a la IA. ¿Vale? La Colla Vella dels Xiquets de Valls és respectar les tradicions.
5: Digue-li tu a una intel·ligència artificial que t'expliqui com viuen els castells les colles de Valls i ni en mil intents et podrà transmetre totes les capes emocionals que requereix una pregunta tan abstracta com aquesta. A Valls, aquesta plaça de la Font, l'estimen i la mimen perquè abans que nasquessin els nostres rebesavis ja hi havia vellencs que venien aquí a fer castells. Això es tradueix sempre amb grans actuacions de la Colla Vella el primer diumenge de festes. Els rosats s'han especialitzat aquesta temporada amb l'estructura del 4. El fan net, de 9 pisos, com si fos bufar i fent polles. En Folra i el Pilar l'han descarregat 4 vegades i de ben segur que voldran treure's l'espineta de l'intent que van fer per la diada. També l'han carregat de 10 pisos al 4. Però no són els únics games extres que tenen en cartera, perquè també duen en cartera el 5 i el 7 de 9 en Folra.
1: I aquest és l'1x1 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Com ho hem salvat, eh? Aquí has estat ràpid tu, la Paula, tots aquí reaccionant davant de... buscant l'1x1.
4: Jo li he preguntat a la intel·ligència artificial, que representa per Tarragona això de la tradició castellera, i la resposta és més o menys, no? La donaríem per vàlida, però sí que és veritat que no hi ha matisos i no hi ha tota aquella càrrega emocional. Ara no us entretindré. Sí que diu que tenen un pes que va molt més enllà, diu la IA, d'una tradició folklòrica. Que això dels castells per Tarragona és molt més que una tradició folklòrica.
1: Mira, me'n recordo quan comencem a parlar de com aplicar la IA a la ràdio, a la nostra feina, i ens començàvem a plantejar si era fiable, si no era fiable, i allò que deien que al·lucina i que et diu coses com si fossin veritat que després no ho són, i quan li repreguntes ella mateixa t'ho reconeix. I recordo que una de les primeres vegades que vam parlar del tema va ser amb en Xevi Aymerich, el cap de colla emèrit de Castells de RAC1 i fundador, doncs que deia que li havia preguntat quin va ser el primer 3 de 10 en Folre i Manilles de la història. I que la IA li va donar, en aquell moment, d'això ja fa potser 3 anys, segur, com a mínim 3 anys, li va donar 3 respostes diferents i les 3 incorrectes. I li donava com per certes. El primer va ser el dels castells de Vilafranca. I ell li deia, no, això és mentida, revisa-ho. Ah, tens raó, és mentida. Va ser el de, m'invento, la Colla Vella de Valls. I allà va ser quan una mica també et posaven alerta a dir, ep, està molt bé tenir-ho en compte com a eina, però no ho donguis per bo tot el que et digui la IA.
4: Aplaudiments a la plaça, perquè la Colla Vella comença de nou a muntar aquesta estructura, la part més baixa d'aquest 4 de 9 sense folre.
1: Torna a col·locar els segons. Potser és que necessiten una mica d'empenta, necessiten aquell so que els impulsi, aquella banda sonora...
4: Sí, no? Una mica d'adrenalina, de trempera...
1: Els castellers, perquè l'hem tirat potser molt d'hora o fora de lloc amb el bondó. Paula, fot-li la
4: com
1: música
4: sona,
1: del 4 de 9 sense folre. Ara. Veus que amb aquesta música... música.
4: Dies d'assaig, no?
1: Vas veient com els castellers de la Vella completen la pinya.
4: Dimecres.
1: Es van posant a lloc. Déu-n'hi-do les camises que porta la Colla Vella, tot i que pel 4 de 10 no sé si aniran una mica un puntet justos. Veurem quan muntin els primers folres i manilles, i també veiem com hi ha camises de la Jove Tarragona i del Xiquet de Tarragona que se sumen a la pinya d'aquest 4 de 9 sense folre. Vilafranca no, eh? Vilafranca s'ho mira des de la barrera sense col·laborar en aquesta pinya de...
4: Des d'aquesta visió tan privilegiada que tenim, és clar avui, o més o menys clar, la mobilització de cada colla castellera.
1: Sí.
4: Jo diria que amb el número 1 diria que és la Colla Jove de Tarragona.
1: De llarg.
4: En diferència. En el número 2, els Xiquets de Tarragona.
1: Jo aquí tindria més dubtes, no? Xiquets potser... són molts. Són molts.
4: Són molta colla, però tens dubtes entre els Xiquets i la Vella.
1: Correcte.
4: I la darrera, la que s'ha portat menys camises, però déu-n'hi-do la quantitat de camises que ha portat avui, els castellers de Vilafranca.
7: Clar, ve de més lluny, també, hem de tenir en compte això.
1: I després d'unes vacances, després de la Festa Major de Vilafranca, tenim quarts col·locats. Es fa el silenci a la plaça,
4: sí, sí.
1: I també el farem aquí a la retransmissió de Castells a RAC1.
4: Cares de concentració, es valida o no es valida? Sembla que sí.
1: Quarts ho estan pensant, donen alguna instrucció.
4: Proven la fermesa de l'estructura, allò que no, d'allò de moure els peus, avall, de veure si encaixa tot, i no
1: doncs
4: encaixa.
1: No, i tornen a
4: no
1: baixar.
4: Encaixa.
1: Aquest cop tornarà a ser a la tercera.
4: Això també ho hem viscut, eh? La Vella enguany amb el 4 de 9 net.
1: Es recuperen els clàssics. Ni la música, eh? Ni la música ha servit per... impulsar-los cap amunt. Doncs ara recuperaré allò que abans
4: allò
1: he deixat
4: que
1: de fer.
4: A fer.
1: Allò de... ens va molt bé que desmuntin aquest peu els de la Vella, el 4-9 sense folre.
4: Ara no va per tu, Joel, ara no va per tu.
7: Sí, però ja tinc el paper a la mà.
4: No, deixa el paper.
1: No, això és un déjà vu, cuidado.
4: Guarda el paper, guarda.
1: Doncs ens va molt bé per saber quin llibre ens recomana avui la Laia Santís.
4: Clar, clar.
1: Quin llibre a la faixa porten des de Vida entre llibres.

0: ja porteu la faixa ben ajustada, és hora d'enfilar-nos cap a una nova lectura, així que aneu-vos preparant per posar un llibre a la faixa. Avui som a la Diada Castellera del primer diumenge de festes a Tarragona. Per això us vull fer una recomanació especialment local. I és que parlar de Tarragona és parlar indestriablement d'Olga Xirinacs, que va néixer aquí l'any 1936, molt a prop del mar, i justament enguany celebrem el seu 90è aniversari. Al llarg d'una extensa trajectòria literària, Olga Xirinacs ha conreat la poesia, la novel·la, el conte i l'assaig. Entre els seus llibres trobem Zona marítima, Blau marí o Castellers, un llibre coral on 11 escriptors catalans i catalanes traslladen la seva literatura al món casteller. Però avui no us parlaré de cap d'aquests. Avui us vull descobrir petits poemes d'Olga Xirinacs i editat pel Cep i la Nansa. Una edició especial en el marc del seu 90è aniversari que reuneix 14 poemes al voltant del mar, la música, els animals marítims i aquestes melodies submarines que semblen sortir d'entre les pàgines. Un llibre pensat per apropar la poesia als més petits i petites de casa, però també per descobrir en família i per descobrir a qualsevol edat. I si és una edició especial és també gràcies a les il·lustracions de Mercè Galí. Com sempre, plenes de sensibilitat, color i imaginació. Perquè Olga Xirinacs escriu sobre el mar, però també sobre els records, els sentiments i els mons que s'amaguen dins de cada llibre. I avui, en aquesta Tarragona de festa, castells i mar, em sembla una ocasió preciosa per descobrir o redescobrir una de les grans veus de la literatura catalana. Petits poemes d'Olga Xirinacs, una petita porta d'entrada cap a la poesia.
1: Apunteu, si us plau, aquest nom, Olga Xirinacs. Moltes vegades des del sud se l'ha reivindicada. Allò que passa també als suds, dels llocs, que a vegades hi ha certs noms que tens la sensació que si estiguessin més al centre o més a prop de la capitalitat del país se n'hauria parlat més. Una autora, jo diria que imprescindible, una mirada personalíssima, i m'encanta que la Laia l'hagi recomanada.
2: Doncs és que, perdona, què del que ens recomanen a l'Àlia Santís?
1: No, és...
2: Quins llibres porta la faixa que no ens agradin?
1: És rodó. En aquest escenari, a la plaça de la Font, a Tarragona, parlar de l'Olga Xirinacs, 90 anys, i per molts anys, és, jo crec que és d'allò més adient.
2: Jo és que no és per penjar-me medalles, però quins fitxatges, eh?
1: Sí.
2: Com a Castells de RAC1, o sigui, l'Àlia Santís, el Pol l'any passat va començar a treure el cap i ja és fitxatge oficial, els anfitrions que anem trobant a les places, i Cinta Olivan.
1: Sí.
2: I Cinta Olivan, l'últim gran fitxatge, fa estona que no et sentim la veu,
1: Cinta.
2: Que a més
1: està al pati de casa avui. Què fases?
3: Estic amb en Xavi Rivera, que li estava preguntant aquest volum tan gran de camises que porta avui la jove, que quan han entrat a plaça ja hem dit uau.
2: Sí.
3: I m'estava confirmant que sí, que és una xifra bastant rècord, oi, Xavi?
4: Sí. No sé dir-te si és el rècord absolut, però ho suposem. Eren més de 600 persones confirmades, calculem amb la gent que no ha confirmat des d'aquí, que som 700 persones pròpies de la colla. Vull dir que és un èxit total i crec que també fa honor una mica a la feina feta aquesta temporada, aquest darrer mes, que hem intentat també que molta gent es torni a reenganxar a la colla. Ho vam veure per Sant Fèlix, va ser el desplaçament més massiu que havíem fet mai, i avui torna a ser, i ara correspondre'ls a plaça.
3: I quin és el secret? Es pot explicar, Xavi? Quin és el secret per anar a recollint tantes camises?
4: Bueno, jo crec que és la feina que ha fet la colla els darrers anys, no? Crec que ja veníem de temporades on estàvem recuperant moltes camises. Guany vam començar l'any amb una campanya que va ser Avancem l'estiu, l'estiu és ara, i vam intentar que la gent tornés abans. Això ens va permetre poder fer ja el 2 de 9 per Sant Joan, eren les manilles més matineres, i vulguis que no, et plantes volums al mes de juny, que normalment els estàvem tenint a finals de juliol-agost. Jo crec que hem aconseguit avançar tot això, assolir objectius més grans abans, descarregar, per exemple, un 3 de 10 a l'agost, cosa que no havíem fet mai, i tot això és una bola de neu, en aquest cas, que gira en sentit positiu.
3: Per tant, aquí hi ha una campanya de comunicació estratègica per arribar als objectius d'enguany.
4: Era un objectiu estratègic de l'equip de lideratge ara de la colla. Sabíem que volíem fer més castells i volíem ser més, i la veritat és que ho hem anat aconseguint setmana a setmana, mes a mes, assaig.
3: I parlant de comunicació, Xavi, hi ha l'última pregunta, que estem a punt de veure el primer castell, però el tema de fer mal pas. Aquest eslògan que heu tingut enguany.
4: Bé, jo crec que Fem el pas és la síntesi de tot el que estàvem dient, no? Fer el pas era fer el pas a anar endavant, mirar les colles que tenim per davant, acabar d'aprendre d'elles i col·locar-nos definitivament entre les grans del món casteller, si no ho hem estat prou. I aquest pas, que metafòricament s'engloba aquí, tenia molts petits passos que s'havien d'anar fent. Alguns són aquests: recuperar castells, recuperar gent, fer-los abans. i crec que a poc ho hem anat fent. Esperem que avui en fem un altre i de molt gran, que és a casa. Per nosaltres fer el pas a casa és superimportant.
3: Gràcies, Xavi, molta sort.
4: Gràcies, Cinta.
2: I està molt bé fer el pas perquè no és fer un salt, no? És, no, no, és fer un pas, és com més segur, no? És allò de... I perquè pots fer un i després un altre, i no és una cosa puntual, sinó que és... permanent, i això és el que està aconseguint fer la colla jove de Tarragona.
1: És molt interessant el que explicava el Xavi, perquè moltes vegades allò que veiem a les places té una explicació, una cuina, i la Cintra hi anava desgranant molt bé, no? Tota la feina que s'ha fet per arribar on són ara, per fer aquest pas.
5: Vinga, som-hi! Vam a la feina, concentrat!
2: I a veure el pas que fa la colla vella dels Xiquets de Valls, que ara sí, a la tercera, tira amunt, el 4 de 9 sense folre al castell total. 5 descarregats aquesta temporada. Volem veure el sisè. Es col·loquen les quintes. Sisenes que comencen a remuntar. El castell que sembla que té bona mida. I la canalla espera instruccions sobre la pinya.
1: Estructura ferma del castell, es belluga poc, però, compte, és un castell que sempre ho diem, no avisa, és fràgil, no té estructura de suport.
2: Es col·loquen les sisenes del castell. Tindrem tot el tronc a lloc. I els dosos que també arriben a la part de dalt. De moment manté la mida, però el castell tot just comença.
1: Va, vella, vinga, va, que és una gran manera de començar Santa Tecla.
2: Està perfecte, diuen des de baix, quan entren els dosos. També està remuntant ja l'aixecadora del castell a l'alçada de sisens i l'enxaneta a l'alçada de quarts.
1: Un punt de bellugueig, un punt d'incomoditat.
2: Però manté la mida, Esteve, manté la mida quan té un dos col·locat, ara es col·loca l'altre, entrarà l'aixecadora del castell.
1: Va, som-hi.
2: La vella mantenint perfectament allò que el 4 de 9 sense folre, això
1: ferms.
2: Sí, concentrats. Aixecadora col·locada.
1: Forç.
2: Van les tres passes. Vinga, Calanoa va per la primera, peu a la faixa, va per la segona, peu a l'espatlla, va per la tercera. 4 de 9 sense folre. Carregat de la colla vella dels Xiquets de Valls.
1: El tenen tan agafat. Ara toca, però, aguantar i tenir aquell punt també de delicadesa.
2: Quina estrena per Santa Tecla. Castell dominat. Jo crec que sí, jo crec que ja tenen
1: compte.
2: Castell de sortida
1: poc a poc.
2: Pel concurs, però
1: que
2: surten els dosos. Ara veiem un dels terços, potser una mica separat de la resta, que treu una miqueta el cul, però ja tenen la canalla fora.
1: Aguanteu,
2: i sortirà també
1: que és a prop.
2: El pis de sisens, que ja col·loca un peu a la faixa per anar circulant.
1: I tant que el tenen, i la plaça que comença a celebrar-ho, i ells també, els castellers i les castelleres de la vella.
2: És que fan que sembli fàcil quan els sisens ja surten i estan a punt d'arribar a la pinya.
1: Ara somriuen, ara somriuen.
2: Una mica de formatge a terços, però ja el tenen.
1: Ara somriuen.
2: Surten les quintes, quina tranquil·litat, la colla vella.
1: Ho celebra,
2: amb un castell total com el 4 de 9 sense
1: fora. S'ha de celebrar, sí senyor, sí senyores. S'ha de celebrar, és un castellàs.
2: Increïble el domini que han aconseguit en un castell que fins fa no tants anys era un rara avis, era un castell extrem, continua sent un castell extrem.
1: És el seu castell, enguany, eh?
2: Però és el seu castell,
1: tenen...
2: és increïble.
1: És la seva carta de presentació.
2: Sisè
1: serà...
2: de l'any, eh?
1: Ho
2: sisè
1: serà d'aquí 15 dies, ho deies.
2: I tots descarregats.
1: Sí, sí, i tots descarregats, amb un punt de solvència, de fer fàcil el que és complicadíssim, i ara, lògicament, miren, punys en l'aire, i celebracions de la vella i també de la plaça de la Font. És el primer castellàs que obre aquesta diada de Santa Tecla.
2: Nosaltres també aixequem el puny i obrim una estrella d'am per celebrar el primer castell prèmium de la diada. Bé, si l'han de fer així, tot i desmuntar tres peus, els hi perdonem que desmuntin els
1: peus primers.
2: És també
1: una mica un ritual, eh? Això de
2: sí, potser
1: un
2: sí.
1: Peu...
2: Hi ha un punt de superstició,
1: segon,
2: potser també.
1: I a la tercera ha anat a la vençuda. I tant que ha anat a la vençuda.
2: Mira, l'any passat ja el van fer en aquesta plaça, el 4 de 9 sense folre. També el van fer el 2023, també el van fer el 2022, també el van fer el 2019, 18... Per tant, és un castell que ja estan gairebé, diguem-ne, acostumats a portar a aquesta plaça de la Font de Tarragona. I, de fet, crec que fins ara la seva millor actuació aquí doncs va ser el 2015 amb el 4 de 9 en folre i pilar carregat, 4 de 9 i 3 de 10 carregat. Per tant, una tripleta màgica, increïble, de la colla vella aquell 2015 en aquesta plaça.
1: Que important que és començar bé una diada castellera. En aquest cas ho ha fet la vella. Cada una de les colles haurà d'encetar bé, però tinc la sensació, potser és un punt també de superstició, que l'inici d'una diada castellera, tot i que és una colla el que el protagonitza, també acaba una mica, no?, transmetent una mena de feeling compartit,
2: sí,
1: de confiança compartida entre totes les colles.
2: No, les caigudes s'encomanen, els nervis s'encomanen, si hi ha una caiguda i s'ha d'aturar la diada, també doncs l'ànim no és el mateix, i tant. les diades tenen... És com una mica com els partits de futbol, no? Tu que ja entens d'això, Esteve, que quan un camp es respira d'una manera, doncs canvia tot.
1: Doncs és una gran manera de començar i esperem que sigui una gran diada de Santa Tecla, que estic convençut que sí.
2: La segona colla en actuar seran els Castellers de Vilafranca, Cinta Olivan. Què ens preparen els verds?
3: Doncs s'havia rumorejat, no?, que podíem sortir amb el 3 de 10, depenia una mica de les camises, es veu que també depenia de l'ordre d'actuació, però finalment han decidit començar la diada amb un 3 de 9 amb agulla.
2: Mira, 3 doncs, de 9 amb agulla, eh?
6: Aquí a peu de plaça estic amb el Miquel, que és el que cantava el castell. Jo ja no sé què demanar-te d'aquest castell, perquè és el que teniu apamadíssim. Com es fan 6 vegades en un any, d'aquesta manera, el 4 de 9 net?
7: Bueno, pues, bon dia, per començar. Pues treballant molt i creient-se molt. La clau està aquí, eh? Vull dir, perquè a més avui no era el més perfecte de tots. La veritat és que m'han fet patir una miqueta, més del que els últims 5 que han fet. Però bé, se'l coneixen tant i estan tan apamat que el fan de memòria, vaja.
6: No sé si, vaja, hi ha un rum-rum des de fa unes quantes setmanes, no ho hem sentit a plaça la colla cridant un pis més, un pis més. Això és possible, pujar un folre o no treballant, això?
7: He treballat alguna cosa. Anys anteriors també havíem provat alguna cosa i jo sí que hi crec perfectament. Tal com jo crec que si... Tal com tenim el castell, crec que l'hauríem de provar aquest any. L'altra cosa és que pugui arribar com a mínim a ensajar-lo i a veure, explorar, a veure com, què s'hi troba i a veure si podem arribar a tirar algun moment o altre.
6: I una última pregunta. És una actuació que queda amb el concurs a la cantonada. Tot i així, les colles sempre van a màxims en aquesta actuació. Com s'explica, o com li explicaries a un oient, que es decideixi no ser molt conservador, no? O sigui, que aquí, a la plaça de la Font, sempre s'ha d'anar amb els millors castells que tens. Com s'explica això?
7: Bueno, més que res, perquè és una ciutat i una plaça històrica a nivell, per nosaltres també, pels nostres avantpassats, no? I com a Sant Fèlix, crec que també que encara ho és més, no? Però que tenim aquí, sempre anem a donar-ho tot, no? Vull dir, ja està dins de l'ADN, de que hem de venir aquí i donar-ho tot.
6: Doncs, Miquel, moltes gràcies i seguim. Ara què toca?
7: 4 de 10.
6: Vinga, endavant. Som-hi. Merci, Miquel.
1: Com qui no vol la cosa, eh?
2: Qui no vol la cosa. No, 4 de 10.
1: 4 de 10. Oi.
2: No, i escolta, cada cop més explícita aquesta idea de pujar el 4 de 9 sense folre sobre un folre. Amb un 4 de 10, que seria un castell mai vist i que mai ningú ha intentat. I cada cop ho expressen. El que va començar sent un rumor, ara ja és una idea que es planteja. No?
1: És interessantíssima també aquesta voluntat, aquest desig d'innovar dins del món casteller, no? De generar coses noves, estructures noves, castells nous. Jo crec que també aquest pilar de nou amb folre manilles i puntals dels castellers de Vilafranca ha generat també aquest ànim d'altres colles com la Vella, de voler també innovar, no? De ser els primers en aconseguir un castell.
6: I no sé si hi ha temps per explicar una interioritat que m'ha passat amb l'entrevista de...

0: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la Diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
1: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Pot acabar decidint el concurs de Tarragona. Per tant, una carta importantíssima pels verds, que han descarregat 5 vegades aquesta temporada, si no m'equivoco, i són l'única colla del món casteller capaç d'enlairar aquest castell. Ja són en gralles, ho sentiu. Per tant, pujant l'estructura del 3, recordeu que no estarà carregat fins que tot el 3 es descarregui i quedi el pilar de 7 lliure al seu interior. De moment, es col·loquen les sisenes.
3: Van per feina, eh? Molt bon ritme, bona mida. És un castell que també tenen per la mà i pot ser també una manera més o menys segura de començar aquesta diada per la part dels castellers de Vilafranca.
2: Segura, més o menys, com diu l'Esteve, i també per afiançar el que dèiem, una carta que pot ser molt important estratègicament pel concurs i que també, d'alguna manera, els serveix per calibrar el número de camises per intentar un 3 de 10, que jo ara mateix, sincerament, veient aquest castell, el veuré justet de volum.
3: Coincideixo.
2: De moment, dosos col·locats del 3 de 9 amb l'agulla. La cotxadora, la cassoleta, que li diuen a Vilafranca, a punt d'entrar, i l'enxaneta també esperant a sisens. Ja veiem també a l'interior del 3 que es va vestint el pilar de 7.
3: Imatge preciosa a la plaça de la Font, planíssima. Compte que el castell té un lleuger belluguetge.
2: Sí, eh? El 3 està patint quan l'enxaneta està a punt de fer les passes. Ara carrega el 3 de 9. A veure si poden asserenar una mica aquesta estructura exterior. Molt fineta l'enxaneta, sí senyor. I a veure, aquest 3 està patint de valent.
3: Rebregada.
2: Eh?
3: Ai, quina rebregada.
2: El folre falcant els terços, els quarts intentant mantenir la posició com poden.
3: Ix.
2: Allò que deia abans el cap de colla, l'Àngel Grau, que deia està rodonet, ara ja no tant. Ara ja no tant. Però l'enxaneta del pilar que es col·loca.
3: Va, aguanteu verds.
2: Sortiran els dosos i sembla que estigui més quiet el pilar de dintre que no pas el 3 de fora.
3: Sí, sí, l'estructura de fora està patint molt, però sembla que l'aguanten.
2: Els dosos que arriben al folre.
3: Quin ofici.
2: Al folre esforçant-se, veiem les cares, les posicions, algunes perdudes, veiem els braços tensos.
3: Ai.
2: Surten les sisenes i es comença a veure el pilar.
3: Quina manera d'aguantar, quin ofici dels castellers de Vilafranca.
2: Ens estan fent patir els verds, però sembla que ja han salvat el més difícil. Sortiran els quins.
3: Va, delicats, delicats.
2: Mira com s'ho pensa.
3: Moment de dubte per no...
2: Sí, eh? No veu clar la sisena del pilar, la quinta del pilar.
3: Un acompanyament, eh? Aquest deixar de braç, eh?
2: Exactament. Vinga, a punt de carregar. Sortiran els quarts del 3. Quan es deixin anar, ara comencen a baixar.
3: Va.
2: Es deixen anar els terços. I 3 de 9 amb folre i agulla.
3: Carregat!
2: Dels castellers de Vilafranca.
3: Quin mèrit!
2: Un pilar que és tota una garantia.
3: Em trec el barret.
2: Ai, ai, ai, per això que es duplica molt la quinta.
3: Ai, que es partirà.
2: Ja hem vist alguns dubtes a la sortida. És una garantia, però avui pateix.
3: Ostres.
2: Perquè també pateixen.
3: Quina
2: els verds també són humans.
3: D'aguantar.
2: Però ja el tenen.
3: Quin
2: enxaneta
3: ofici.
2: Que arriba a folre. Surt la cotxadora. Com han tingut la sang freda de baixar a poc a poc el 3 i el pilar.
3: Extraordinari el que hem vist. Extraordinari el que hem vist. Perquè era, em perdoneu l'expressió, malparit aquest 3 de 9 amb el pilar. Semblava impossible que no els hi caigués en diversos moments. I ho han tornat a fer.
2: Quin alleujament. Això és una classe de castellística, Esteve. Classe de castellística en aquest 3 de 9 amb l'agulla descarregat dels castellers de Vilafranca. No tant per l'execució, que no ha estat ni molt menys perfecta, sinó per com ens ha pogut llegir cada moment del castell i què havien de fer en cada
3: Quina
2: moment
3: sang freda.
2: Perquè s'acabés descarregant.
3: Quina sang freda. Com han sabut anar gestionant aquests moments tan difícils amb una sang freda, amb un tempo, amb una pausa, quan semblava que els havia de caure el castell sí o sí.
2: Tant a la sortida de quins com la de quarts, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com han hagut
3: d'esperar
2: perquè el pilar no veia clar deixar-se anar ràpid, ha preferit anar a poc, haver-ho d'aguantar més estona, però fer-ho allò amb la posició guanyada, amb la posició assentada dels seus castells. Obrim una estrella d'an per celebrar aquest castell, també. Avui crec que ens inflarem estrella d'an, perquè de moment les colles, dos castells, dos gama extra, tots dos descarregats.
3: Descarregar aquests castells també jo crec que et fa créixer i apropar-te a grans objectius o a grans cites com la del concurs.
2: No, i escolta, que no ho deia de broma. El castell, el concurs, es decidirà en principi en castells de 10 o castells sense folre. Però si les colles fallen en algun d'aquests objectius...

0: necessita un castell de gana extra entre cometes normal, aquest és el guanyador. I són els únics que saben fer-lo. Per tant, sempre és un avantatge tenir aquesta bala a la recàmera que els hi permeti fer aquell saltet, aquell mig peu més endavant que la resta en cas que ho necessitin.
1: Des de peu de plaça Benet tinc aquí un protagonista d'aquest castell. Es diu Xavi Marín i anava al folre, però amb una posició que ell m'ha dit que té un nom molt concret.
2: A veure. Bueno, aquí que es diu la Frank li dèiem el petitó, que és qui empenya el cordó del folre, bàsicament. Qui empenya o l'estira.
1: T'ha tocat empenyar més o estirar?
2: Hi ha hagut moments de tot. Hi ha hagut moments d'empenya bastant i moments d'estirar. Cap al final, sobretot, he hagut d'estirar bastant el cordó.
1: Des de fora hem vist un castell lluitadíssim. Ha sigut quasi com un miracle. Heu tirat d'ofici. Com ho heu viscut, el folre?
2: El folre, la veritat és que potser no era el més còmode que hem fet aquesta temporada, però treballant-lo bé i a gust. Tampoc hem notat, hem patit en excés.
1: Sí, eh?
2: Sí, bueno, l'hem treballat, també el sabem treballar, és el nostre castell. Per tant, ja és això, una mica, jugar una mica amb el castell i tal. Potser no fa falta portar-lo tant a l'èpica, però no sabem com ha anat per dalt.
1: El públic també ho agraeix.
2: Bueno, sí, no? Vull dir, al final una mica d'emoció sempre va bé.
1: Xavi, per acabar, aquesta diada suposo que per Vilafranca és una mica complicada, no? El calendari és lluny de casa, és just abans del concurs. Com ho treballeu?
2: És complicada perquè és això. Venim de Festa Major, hem fet la represa d'assajos, però la primera setmana sempre costa, la segona ja és Santa Tecla, i ens costa una mica tornar-nos a posar to i després del gran Sant Fèlix. Però aquest any tenim ganes, tenim il·lusió. Sant Fèlix ho va canviar una mica tot, la temporada també està sent bastant bona, i Santa Tecla ens agrada. Llavors ja venim aquí amb ganes i sempre intentem portar el millor que tenim.
1: Perfecte. Següent castell, ens el pots avançar?
2: No tinc ni idea, però espero que el 3 de 10.
1: Vosaltres també. Gràcies, Xavi. Felicitats.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El testimoni recollit al vol per la Cinta Olivan i la colla, i l'exèrcit, i la marea lila de la colla Jove Tarragona, que no perd ni un segon i ja està tancant la pinya del que serà el seu primer castell. La pobra Cinta ara haurà de fer un sprint, perquè si s'encarrega de cobrir Verds i Jove Tarragona, doncs haurà d'anar empalmant d'un costat a l'altre de la plaça, tranquil·la, vés amb temps, i si has de donar un petit cop de colze, amb dissimulació, eh?
3: Home, si ho fas a casa sempre té un punt
0: sí,
3: de...
0: Sí, amb confiança, amb somriure.
3: De jugues a casa, la Cinta, a més a més, té un somriure meravellós.
1: I tinc experiència, en creuar places, eh? Podríem dir que això...
4: La tinc al costat, ara, la tinc al costat. Hola, què tal, com vas?
0: I l'has vist passar, eh? Pensava que passaria com un zzzm, allò...
4: No. De fet, s'ha parat ara a parlar amb mi, va tan sobrada que es pot permetre aquests detalls. I jo que els agraeixo.
0: Escolta, castell de la Jove per començar. Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: També, eh?
1: 5 de 9, oi?
0: 5 de 9, ja veiem els 5 segons situats a lloc. M'agrada més perquè en una primera ronda, que tant de bo doncs, tot es descarregui com ha començat, i a més variat, eh? Tenim un castell sense folre, tenim un castell amb agulla, ara veurem un castell compost com el 5 de 9, la supercatedral, i a veure què ens fan els xiquets. Per tant, està bé tenir una mica de cada.
3: Ens obren el catàleg, no? Avui al matí, quan esmorzàvem aquí a la plaça de la Font, ens trobàvem a gent de fora, gent que ha vingut de fora, aquests dies, aquestes setmanes de Santa Tecla, aquests 10 dies de festes. Ve molta gent també de fora de la ciutat de Tarragona, d'altres punts del país, també de fora de l'estat espanyol, també turistes, i ens preguntaven sobre la Diada Castellera aquest matí, i ens deien, i els castells ens ho deien en castellà, però ho faré en català, els castells que es veuran avui són importants o no? Doncs sí que són importants.
0: Una mica,
3: són diversos, no? Yeah. Per tant, si aquesta persona que ens ha preguntat, i que estic segur que ara està aquí curiosa, veient això, què és això dels castells, la seva primera diada, doncs es troba amb un ventall ampli del
0: després,
3: que és la realitat
0: castellera.
3: Després
0: intentarem buscar un d'aquests paracaigudistes que no és especialment aficionat al món dels castells, però que sé que està avui aquí a plaça, gaudint i iniciant-se en tot això. Joel Penya, mentre puja el folre del 5 de 9 de la Jove Tarragona, tenim temps de fer-ho per 1 o no?
5: Sí.
0: Tu ho veus bé o què?
5: Jo ho veig perfecte.
0: Doncs vinga,
5: a més, ens estem mirant cara a cara, per tant...
0: Com ens agrada això, eh? Vinga, Paula, fot-li.
6: L'1x1 de RAC 1.
0: I com que la Jove de Tarragona va per feina, començarem directament amb ella. 1x1 temàtic, alternatives a la IA, la Jove de Tarragona és picar pedra.
7: La intel·ligència artificial copia elements ja existents a internet i els reprodueix. Amics, així s'aprèn. S'aprèn provant una cosa i repetint-la i tornant-hi sense parar. Aquesta és la consigna dels últims anys de la colla jove Xiquets de Tarragona, que després de fer un pas endavant l'any passat, aquesta temporada han confirmat el bon estat d'enforma en el que estan. L'any passat van repetir 1.000 manilles i van picar pedra per tenir una de les soques més sòlides del fet casteller. Ja aleshores van recollir fruits, però és que enguany han aconseguit repetir collita i que sigui encara de millor qualitat. La feina s'ha traduït en recuperar el 5 de 9 en forra que estem a punt de veure, el 3 de 9 en forra i manilles, i poder descarregar com si res el 2 de 9 en forra i manilles. El local d'assaig han seguit picant pedra per recuperar el 9 de 8 i poder descarregar el 4 de 9 en forra i l'agulla i donar continuïtat al pilar de 8.
0: I un d'aquests passos... Hauria d'haver deixat una de les gralles, veus? Que és quedat més bonic. Doncs un d'aquests passos que ens deia en Joel Penya i que ens deia abans el vicepresident, que han recuperat aquest any, és el 5 de 9, un castell que havia sigut l'emblema de la colla jove de Tarragona, que havien perdut i que aquest any han tornat a recuperar. Avui és el seu castell de sortida, un castell dificilíssim, molt difícil de lligar de la part de baix, que necessita un tronc molt estable, molt segur, i que per la jove és un gran repte. De moment tenim tot el tronc col·locat, sisenes de la banda del 3, sisenes de la banda del 2, quan entra el pom de dalt. La canalla de la jove, que aquest any fa una exhibició rere una altra, de finura, de rapidesa, i aquest cop sembla que no serà una excepció.
3: Va, jove, que jugueu a casa, responsabilitat afegida, però pinta molt bé la catedral.
0: Entren els aixecadors, l'enxaneta que ja espera, que fa les passes ràpides, en fa una, a punt de fer la segona, fa la segona, 5 de 9 en folre, carregat de la colla jove de Tarragona, que pateix i tremola a nivell de tronc, però que s'hi van per feina, jo crec que el poden descarregar. Ja surten els dosos.
3: I tant que poden.
0: La canalla petita arriba baix, sobretot a la banda del 3, s'intueix un moviment que no sembla que perilli el castell, però que fa patir una mica.
3: Va, Liles, que ja el teniu a prop.
0: Que ràpida l'execució del castell una altra vegada. Dèiem abans que la Franca ens ha vingut contemporitzar el castell, el seu castell. Ells no, la jove és un coet, la jove és un Fórmula 1, surten les sisenes de la banda del 3, ja pràcticament el tenen, surten els 15 de la banda del 3, i ja podem cantar-ho, 5 de 9 en folre, descarregat de la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
3: Quina velocitat, eh?
0: És increïble, ha sigut un vist i no vist.
3: Si el concurs tingués un plus de carregar i descarregar els castells ràpid, crec que la jove s'emportaria aquest plus, eh?
0: Ha sigut un vist i no vist, quart de la temporada pels de la camisa lila. Ho han fet tot ràpid, perquè fins i tot han muntat la pinya ràpid, han pujat el folre ràpid, han decidit ràpid que tirava amunt, i després ha sigut com un llamp.
3: Han posat a prova el narrador, eh? El narrador dels castells, el Benet, l'han posat a prova.
0: No hi havia temps d'explicar tot el que passava.
3: Era complicat, tot anava molt ràpid. La rapidesa és un factor, no?, que ajuda també a carregar i moltes vegades també a descarregar els castells, i en aquest cas la rapidesa és un aliat per la colla jove de Tarragona.
0: Doncs, Esteve, haurem d'obrir una altra estrella.
3: I tant.
0: És que, clar, és que aquest ritme, no sé com arribarem al migdia, però...
3: Veus, allà no ho veurem.
0: Allà no ho veurem, eh? Mira, la Paula ha anat per feina. La Paula ja té... Saps aquells que es pengen l'obridor?
3: Sí.
0: No el porten a la butxaca, no, el porten penjat del canell.
3: Del canell,
0: clapa. I així ja... Va per feina. Doncs escolta, déu-n'hi-do quina primera ronda. Ens falta encara una colla, els Xiquets de Tarragona, que tancaran aquesta primera ronda, i esperem doncs que amb el mateix resultat, perquè de moment tot és oli en un llum en aquesta plaça de la Font. I mira, ara que sento una mica de crits de la colla jove de Tarragona que ho celebra...
3: Sí, puny genal, crits...
0: Sense molta eufòria.
3: Sí, un punt de contenció.
0: Però és que són els primers que ho celebren.
3: Sí.
0: No hem vist ni a la Vella celebrar el 4 de 9 sense folre, ni a Vilafranca celebrar el 3 de 9 amb l'agulla. O sigui,
3: absolutament,
0: em sembla un insult.
3: I és el tercer castell de gama extra. Hem vist el 4 de 9 net, veiem el 3 de 9 al Pilar, ara veiem el 5 de 9, i són els primers que tímidament reivindiquen una mica més el castellà, juguen a casa, és la seva festa major, i els crits de jove també segurament tenen un valor afegit en el sentit de dir: som la jove, estem a la plaça de Font, és la nostra festa major, i hem començat amb un tros de castell per dir: compte, que avui la jove vol fer coses molt importants a la Diada Castellera.
0: Home, clar, és que si comences d'un 5 de 9... També juguen a casa, com els de la jove de Tarragona, els Xiquets, que no sé, Joel, si saps de quin castell sortiran els degans de la ciutat.
4: En principi tinc entès que obren de catedral, de 5 de 8.
0: 5 de 9 a un costat, 5 de 8 a l'altre. Els xiquets de Tarragona que aquest castell, per cert, només l'han fet una vegada aquesta temporada. Va ser fa tot just uns dies per la Diada Nacional de Catalunya i que per ells és molt important haver recuperat una colla que ho ha passat malament, i ho hem anat explicant els últims anys a cada retransmissió, doncs recuperar els castells de nou, com han fet aquesta temporada amb el 4 de 9, i recuperar el 5 de 8, doncs era importantíssim, no només tècnicament, sinó per la moral dels de la camisa ratllada que porten molts anys, doncs una mica de travessia pel desert.
1: Companys, si voleu parlem amb l'Aleix Bordes, que és el terç de la rengla d'aquest 5 de 9 de la colla jove. L'he deixat una estona respirar perquè ha sortit rebejat, Aleix?
8: Perdó.
1: Sembla que t'hagis dutxat.
8: Sí, n'hi ha que tenim aquesta espècie d'afició a la suor, i avui és un dia que he estat fins ara dins de l'Ajuntament i no m'ho semblava, però aquí fora a plaça la veritat és que fa caloreta. Però bueno, els castells ja són això.
1: Com heu viscut el 5 de 9, Aleix, des de dins?
8: Bé, l'execució potser no ha sigut excessivament bona. Si agafem de referència aquell del Catllà que vam fer a finals d'agost, que la veritat que va ser maquíssim, però dels 4, 5 de 9, 3 l'hem utilitzat com a castell de sortida. Jo crec que se li ha de donar el valor que tot això, i un castell per arrencar les grans diades, que és el que esperem que passi ara, no? Recordant les sensacions del passat amb aquest castell, un castell que ens fa moltíssima il·lusió, sí que és veritat que les portades i l'atenció mediàtica sempre se l'emporta al castell de 10, però el 5 de 9 per nosaltres és segut per tothom que és un castell especial.
1: I Aleix, què t'anava a dir? Ara m'he quedat en blanc.
0: Els nervis de no el debut, però quasi.
1: Quasi.
0: De jugar a casa.
1: El segon castell ens el podries avançar?
8: Sí, però no jo, sinó perquè la Gina ens ho ha dit al local. Ara va el 3 de 10 amb Folre i Manilles.
1: 3 de 10, i com l'heu tingut a l'assaig últimament?
8: Bueno, la veritat és que la dinàmica de la colla ara mateix és imparable. Les sensacions de l'assaig, el volum de gent, l'exigència de l'assaig, la qualitat de les proves de les últimes setmanes és, jo et diria, que immillorable. Evidentment, estem parlant de castells grandíssims i sempre hi pot haver un accident o un imprevist, però la colla l'afronta amb unes ganes i amb relatives garanties.
1: I última pregunta, que ja quasi tenim el castell dels xiquets. Això de tenir dues diades tan properes a Santa Tecla, com ho gestioneu? Aquí heu de repartir les cartes?
8: Sí, l'equip tècnic encapçalat per la Gina ho ha dit. Volen treure els 5 games extres entre les dues diades. Com acabarà repartint no ho sabem, perquè només ens ha dit fins a la segona ronda d'avui. Per tant, veurem com acabem d'executar tot això. I desitjar una molt bona diada a les quatre colles i bona festa major per tothom, i gràcies a vosaltres per cobrir la diada.
1: Gràcies, Aleix.
8: Molt bé.
1: Sort.
8: Merci.
0: Doncs quanta informació que ens ha donat l'Aleix Bordes del que ha de passar a partir d'ara, no només immediatament, sinó fins i tot ja de cara al dia 23, el dia de Santa Tecla,
1: el
0: dia
1: de les colles locals. Enteneu el meu lapsus, no? És que aquest tros de xic...
0: Impressiona. Oh, i jugar a casa...
3: Es perdona si tots els lapsus, no? Del món. Forma part de la festa major, això, també.
0: I aquí, Reda, si voleu parlar amb tu, tira, amb confiança. Xiquets de Tarragona, intent de 5 de 8, intent de catedral. A veure si els xiquets tornen a oferir-nos, tornen a ser aquells matalassers que van arribar a tocar la gama extra durant algunes temporades. De moment, pas a pas, el primer recuperar la catedral. 15 del 3 que arriben a la seva posició. Una pinya enorme. Si alguna cosa no han perdut els xiquets en aquests anys de travessia del desert és el volum, és la fidelitat de la seva gent. I això és clau. Quintes del 3 col·locades. Quintes del 2 col·locades. Només queda la canalla.
3: Castell té prou bona mida, bona velocitat, un punt de nervi, però també és normal.
0: Sí, té un punt de tremolor, sobretot a la banda del 3, però la mida, com deies, les distàncies no semblen dolentes. Ara, ui, el moviment que hi ha hagut a quarts ha estat perillós.
3: Un punt de dubte.
0: A veure si quan entra la canalla, ara ho fan els dosos del 3 i també els del 2, doncs aconsegueixen aturar una mica aquest moviment.
3: Va, xiquet, som-hi.
0: Els dosos del 3 estan patint força. La canalla de moment segueix tirant amunt. L'aixecadora del 2, que s'ha endarrerit una mica perquè la del 3 ja està col·locada.
3: Ai, està patint molt.
0: Pateix molt. A veure si com a mínim el poden carregar. Atenció a la primera aleta. N'ha fet una.
3: Va, som-hi, xiquets.
0: La cotxadora del 2, que està col·locat in extremis.
3: És a prop,
0: aleta. 5 de 8, carregat dels xiquets de Tarragona.
3: Va, força.
0: Costarà moltíssim de descarregar.
3: Aguanteu.
0: Els quarts del 3 estan totalment deformats. Quines cares d'esforç.
3: Va, valents.
0: Atenció, eh?
3: I valentes.
0: Atenció, que encara el salvaran, eh? Atenció, que ja treuen la canalla, treuen els dosos de la banda del dos. Mare de Déu, quina batalla de
3: quina
0: castell.
3: Quina força, quina valentia.
0: Quina batalla de castell.
3: Va, que queda poc.
0: L'exhibició que han fet de lluita els terços del tres és brutal.
3: Últim esforç.
0: Surten les quintes. Jo crec que encara no s'acaben de creure el que acaben de salvar els xiquets de Tarragona.
3: Ara somriuen.
0: Atenció que el fan, eh?
3: Fa un minut patien molt.
0: Mare de Déu.
3: Tant que han patit.
0: Déu, el castell més senzill, però el que més afició ha fet en aquesta plaça de la Font per arrencar.
3: La plaça ho agraeix, perquè els castells complicats, que es salven, que es defensen, tenen encara més valor.
0: Mare de Déu, ja ho poden celebrar de valent, perquè acaben de... Santa Tecla acaba de baixar i ha ajudat a aguantar aquest 3 de la, del 5 de 8 del xiquet.
3: Ara miren el cel, des dels dosos, es piquen, s'acaronen, es fan un petó, els castellers, perquè ho han passat molt malament.
0: Molt malament, eh?
3: Respiren. Miren el cel, jo crec que han agraït a qui sigui, cadascú amb les seves creences, aquest puntet de tenir un plus, de creure-ho i d'aguantar el que sembla que no pots aguantar.
0: Mare de Déu, i que difícil ha de ser, ara que veig els grallers just davant nostre, i que s'abracen, eh? S'acaba el toc de castell i els grallers i gralleres també s'abracen entre ells i fan aquella cara de uf,
3: sí, sí.
0: Uf, el que hem salvat.
3: Es donen les mans, també s'abracen, eh? És bonica també aquesta imatge, eh? De les gralleres. Algunes cares conegudes també per mi aquí a Tarragona, que és bonic veure també com les gralleres celebren aquest tros de castell.
0: Joel Penya.
4: I també celebra aquest castell Lizan, que anava al pis de terços a la buida d'aquest tinc. Primer de tot, és el segon de la temporada, entenc que ara ho comentàveu amb companys de tronc, que ha sigut lluitat.
9: Bueno, al final portem 2 anys sense fer aquest castell, l'any passat no el vam poder fer a plaça cap dia, i era el segon, els nervis de portar la tripleta un altre cop a casa... I llavors ha sigut una mica lluitat, però també ens hem de quedar amb això, no? Que lluitem els castells i que l'important és no caure.
4: Sí, sí, s'ha vist l'ofici aquí d'una colla, no?, que porta anys, perquè no sé si quan es deforma tant el 3, tant d'hora, si vaja, aquí hi ha un punt de mentalitat que també suma, com se salva això?
9: Sí, al final se'ns ha estirat una miqueta a la banda del 3, hem patit bastant, però és el que parlàvem, els castells al final també són per fer-los així. Si féssim els castells sempre fàcils, no serien castells. La veritat que molt content amb aquest esperit de lluita que a vegades ens faltava l'any passat, que pecava una miqueta d'això, que a la mínima ens rendíem i tal, i enguany, en canvi, tots ens apretem ben fort i sabem que ningú salta aquí.
4: I t'he vist abans del castell parlar amb la cotxadora, que li deies, el sabem fer ràpid, com donant-li confiança. No sé si ho fas molt sovint, de parlar amb la canalla per donar aquest punt de confiança.
9: Soc el cap de canalla.
4: Veus? Perfecte. Doncs mira, a més, com a cap de canalla parles gaire amb la canalla.
9: Sí, clar, al final... També, bueno, també són els nervis de ser cap de canalla, al final jo també m'he de concentrar amb el meu, però bueno, no deixo d'estar molt pendent dels petits. I és el que parlem, si el castell va malament però els nens no paren, són decidits i tal, a la que comencem a lluitar ja estan baixant i a partir d'aquí és un altre castell. Llavors sempre intento explicar als nens això, que contra més ràpid pugin, més ràpid baixarà.
4: Doncs enhorabona per partida doble, perquè si avui hi ha hagut alguna cosa és convicció en la canalla.
9: Sí, això ho parlàvem, si els castells es mouen és Santa Tecla, estem nerviosos tots... Això parlem, el segon 5 de 8 serà el primer 3 de 9, el 4 de 9 també fa dies que no el toquem, llavors, si ells són ràpids i no paren, estic segur que descarregarem tot.
4: Doncs mira, un puntet de confiança. Ara 3 o 4, doncs?
9: Ara farem el 3 de 9.
4: Doncs endavant, moltes gràcies.
0: Doncs bon testimoni el que ens ha trobat el Joel Penya i a fe de Déu que la canalla ha estat convençuda i ha estat ràpida i això ha estat clau per descarregar aquest 5 de 8 dels xiquets. Déu-n'hi-do, amics i amigues, la primera ronda que hem viscut en menys d'una hora. Tot just 45 minuts des de que, menys de 45 minuts des de que la Vella ha fet el seu primer castell, hem vist 4 castells, 3 d'ells de gama extra i tots ells descarregats. Per tant, Déu-n'hi-do quina primera ronda, que ha sigut com un llamp, i tot just començarà la segona, on encara ens esperen emocions més fortes. Així que més val que fem una pausa, fem un glob d'aigua i ens ventem una mica, perquè Déu-n'hi-do la calor que fa, i quan tornem, som-hi a pels castells de Déu.
6: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som u. Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
10: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
6: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
10: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
11: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
12: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
13: Nova web forndenulles.com.
11: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
14: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 3:45 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
15: Més info i entrades a museucasteller.cat.
16: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
17: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciència.urb.cat.
18: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia. L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
19: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
18: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
19: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
18: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
22: 205 cavalls i només 4,3 litres?
23: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
26: Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Vermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per arrencar la segona ronda de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla, els Jedis de la Colla Vella s'enfronten a l'Estrella de la Mort.

0: Estem una mica bojos, amb això de... Amb això dels castells de recull les bandes sonores, però és que m'encanta. M'encanta veure les cares de la Colla Vella preparant-se per enfrontar-se al Colors, al castell que aquest any ningú ha descarregat. Ningú ha descarregat el 4 de 10 aquest any. I la Colla de Vella és una de les que se'l pot plantejar i que ja va carregar, ens el va ensenyar per Sant Fèlix. És aquell castell que va pujar ja remenat, però que els hi va acabar caient quan potser semblava que havien salvat la part més difícil. Un castell que el més complicat és lligar bé la multitudinària base de pinya, forra i manilles, i que veiem com intenten reforçar aquesta base amb castellers de la colla jove, dels xiquets i fins i tot gent del públic que els vulgui donar un cop de mà. L'altra colla que l'ha carregat aquest any la tenen al costat, són els Verds, és els castellers de Vilafranca, i en tots dos casos va ser per Sant Fèlix. No sé, Joel, si palpes nervis entre les camises rosades abans d'encarar aquest castell.
1: Hi ha concentració, sincerament, és el que vaig veient, gent que es va donant la mà, donant-se ànims els uns als altres, aquest punt de convicció, no?, de que volen descarregar aquest castell.
0: Home, a mi em faria una il·lusió veure aquest castell descarregat, perquè l'any passat, ara potser em falla la memòria, però jo l'any passat no recordo que el ningú tampoc, el 4 de 10.
1: La Vella?
0: No,
2: sí, la Vella, per
0: la Vella, sí, per Sant Úrsula. Sí, val. Menys mal que vosaltres teniu més memòria que jo.
1: No, no passa res, Benet. Ja sabem que vens cansat, que com no hi havia la Marina, algú havia de venir amb aquell puntillo de cansament.
3: Que és traïdor. Que és traïdor.
1: Va, molt, molt.
0: No sé qui va anar de boda ahir. No sé qui tenia una boda ahir.
1: Jo ja a les 11 estava dormint com una pedazo woman, sí, que diria sí, d'aquí. Eh?
3: Tenim un equip que és aviam qui la fa més grossa o qui fa el repte més complicat.
1: Sí, perquè tu, Esteve, què vas fer?
3: No, jo res.
0: Avui és podem atribuir-ho a la calor, que em fa molta.
3: Em fa.
0: En parlarem avui amb el responsable d'un estudi sobre el canvi climàtic i els castells i les temperatures a les places.
3: Amb l'Òscar Saladí, a la Universitat Rovira i Virgili, que fa molt de temps, ja fa un parell d'anys que estan estudiant, després ho explicarem.
0: Llavors, podem atribuir-ho a això, si volem, però hem de reconèixer que avui tots hem arribat aquí a plaça... Un punt perjudicats.
3: Un punt cansats o... Un punt, però al final comença això. I és que jo no me'n recordo ja si he dormit 3, 4, 5 hores o les que hagi dormit. Tu no te'n recordes de què feies ahir la nit. El Joel no recorda la boda.
0: A veure, una cosa.
3: La Cinta
0: tampoc exagerem, que sí que me'n recordo.
3: La Cinta no recorda que on estava aquest matí, que crec que estava nadant.
0: Bueno, aquesta, mira... No?
4: Nadant al mar.
3: Nadant al mar.
0: La nova, la més saludable. Ara explicarem intimitats.
3: Nadant a les aigües de Tarragona.
1: Estem corrompent a mesura que passen,
0: És espatllant. A dir, aquí es nota els que surten de bon matí, s'aixequen d'hora... per fer esport, per mantenir-se allò en bona forma, i els que fan bogeries i venen des de l'altra punta de l'estat perquè han anat a veure el Barça a Sevilla.
4: Consti que duia banyador, que aquí tot...
3: Sí.
0: Fas bé d'aclarir-ho.
3: Ja ha vingut amb una cara de felicitat, la Cinta. Saps allò d'aquella cara quan després de fer esport...
0: Esteu dient que l'any que ve, quan sigui el primer diumenge de festes, hem d'anar a nedar tots?
4: Epa, és bona idea,
0: No sé si és bona idea, Cinta. No sé si és bona idea. I que després, a veure, que potser en perdem algun. Jo mateix em quedo a la sorra de la platja.
1: Si van nedar com els perretes, allò que vas, els gossets.
0: Prou.
3: La plaça fa...
0: Feu el favor de concentrar-vos.
3: Quina concentració de la plaça, quin silenci. És aquells moments que a mi m'agraden tant de la prèvia o els instants previs a un castell ja dels... No? En diem els premium.
0: Es nota que Tarragona sap el que es fa, perquè bé, quan fa aquesta calor, la gent de Tarragona ve a veure castells quan toca, no 10 minuts abans, ara és quan
3: planíssima.
0: Està plena la plaça. I per veure aquest monstre, aquest colós, que és el 4 de 10 de la Colla Vella, que ja comença a col·locar les manilles. És tan gran, és tan descomunal aquesta estructura, que fins i tot la Vella, que avui dèiem que venia amb moltíssimes camises, veiem que sense l'ajuda de la jove i xiquets, avui li costaria tancar aquesta pinya.
2: Però no hi ha ajuda de Verds.
0: No, els Verds estan a la frontera i s'ho miren amb molta atenció, perquè seria un bon cop moral, no? Els Verds, que són de moment els que han fet millor temporada, potser els hi poden agafar els dubtes si avui la Vella descarrega aquest 4 de 10. Per tant, castell també importantíssim, com el 4 de 9 sense folre de la primera ronda. Quarts col·locats.
3: Quin balanceig, no? Allò que et diem sempre de fer una mica la barca.
0: Fa la barca.
3: Aquesta estructura que s'ha d'acabar d'assentar.
0: Es col·locaran Els quins... És que és enorme. És que és enorme.
5: Cap força excessiva, tothom allò.
0: De moment fa la barca, però no perd la mida. Quins col·locats, no s'ho poden pensar gaire.
5: Vale, Dani.
3: Quin monstre.
5: A 600.
3: Crit de guerra, i crec que hi van, eh? I tant que hi van.
0: No s'ho pensa la colla vella. Intent de 4 de 10 amb folre i manilles. Castell, on la rapidesa també serà clau i on el folre i les manilles tenen la missió possible de mantenir l'estructura. Remunten les setenes. Tremola un punt al Castell. Estan buscant la seva posició. També comencen a pujar els dosos del Castell.
3: No se'ls veu gens còmodes.
0: No se'ls veu còmodes, però el baixen. Baixen avall. Hi ha hagut una sacsejada a quarts que no ha semblat molt, molt perillosa, però que potser després de l'experiència de Sant Fèlix, on els va caure després de carregar, doncs han preferit desmuntar aquest 4 de 10. Jo crec que podran desmuntar-lo, perquè per baix folre i manilles semblen prou sòlids, però diguem-ne que no han acabat de trobar el seu lloc els membres de cada una de les rengles.
3: Aquest punt d'incomoditat que semblava fins a cert punt que es pogués portar, no? Que es pogués...
0: A la vella li hem vist castells molt més tremolosos, molt més deformats, però jo crec que no se la volen jugar i començar a patir abans des del començament.
3: Segurament pensant, sobretot, en la descarregada, no?
0: Sí.
3: Que avui
0: sí, sí.
3: És allò que és fonamental que tot sigui descarregat, perquè estem on estem sempre, els castells, ja ho sabeu, els que en seguiu més o els que en seguiu menys, els castells sempre es fan per descarregar-los, però hi ha un punt afegit, hi ha el concurs d'aquí dues setmanes, ho hem anat dient, i és un tros de castell que si cau compta també, és un 4 de 10.
0: Sí, sí, pot passar molta factura. L'han pogut desmuntar bé, que a vegades quan desmuntes aquests castells, ho hem explicat, no, també, que la destensió que hi ha quan desmuntes en lloc de seguir endavant fa que la gent es relaxi un puntet, i amb aquest puntet n'hi ha prou perquè s'enfonsi l'estructura. Aquest cop no, l'han pogut desmuntar doncs, sense problemes, i veurem doncs, si la colla vella què fa, redirigeix objectius o no, o manté l'aposta pel 4 de 10. En tot cas, si no m'equivoco, ara ja no serà fins a la tercera ronda que podrà intentar de nou el seu castell. Veurem, no sé si a peu de plaça després podeu aclarir aquesta estructura de la diada que fa que fins a la tercera ronda no hi hagi una repetició immediata, sinó que cada colla té 5 rondes. I per tant, doncs, ara ha d'esperar que actuïn les altres
4: colles. Sí, sí, és així en principi, són 5 rondes, sí.
0: 5 rondes vol dir això, que cada colla ha de fer 3 castells, si els fas a les 3 primeres rondes, perfecte, i si no, doncs tens la quarta i la cinquena, però l'ordre no s'altera.
4: Correcte.
0: Perfecte. Doncs passa la pilota cap a l'altre costat de la plaça, dels rosats als verds, del sol a l'ombra, del Camp de Tarragona al Penedès. I abans, Joel Penya, ens hem deixat de fer una cosa amb els verds.
1: A veure si ho endevino... Ja tinc els papers a la mà.
3: Tens vale, a punt?
0: Perfecte. Doncs vinga, va. L'1x1 de Castells a RAC1 amb els castellers de Vilafranca.
6: L'1x1 de RAC1.
0: I com a alternativa a la IA, els castellers de Vilafranca aporten creativitat.
1: Si una cosa no pot fer la intel·ligència artificial és tenir una idea original i saber-la executar. Cosa que sí han demostrat tenir els castellers de Vilafranca. El 30 d'agost van agafar un somni, el van plantejar, van mirar com es podia fer, el van moldejar i el van regalar a la plaça. Des de Sant Fèlix, que són l'única colla que ha descarregat a la història el pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És el major èxit fins ara d'una colla que està tenint una temporada pràcticament immaculada. L'únic castell que els ha caigut és el 4 de 10 amb folre i manilles, un colors que van carregar també el 30 d'agost. Una anècdota, si mirem els resultats fins ara, tot el que diré ho han descarregat. 3 de 10 amb folre i manilles, 3 i 4 de 9 amb folre i l'agulla, 5 de 9, 2 de 9 amb folre i manilles, 5 de 9 amb folre, s'entén? I 9 de 8. Més que un ventall de castells, tenen una paradeta sencera on triar i remenar. Avui seguiran rodant aquestes estructures amb el cor aquí, a la plaça de la Font, i al cap a pocs metres, a la TAP, on d'aquí a dues setmanes volen anar-hi a guanyar el concurs de castells.
0: Sí, senyors, hi ha una cosa que tenen entre cella i cella els verds des de fa ja molt de temps, fins i tot et diria l'any passat, és guanyar de nou el concurs de castells, perquè són així. perquè porten la competitivitat a les venes i sempre estan, sempre volen ser els millors, sempre volen guanyar. Fan servir aquest verb, guanyar. Cosa que no totes les coses ho fan, digues.
4: M'has donat permís per tallar-vos, i
0: home,
4: jo
0: i
4: ho aprofito. Estic rodejada de fotògrafs. Aquí al mig de la plaça és la zona on hi ha més fotògrafs, em sembla, a banda de les tarimes, I estic amb en Lluc Caral, que és fotògraf i pintor d'aquí a Tarragona, i està fent una cosa ben curiosa que tothom s'hi fixa perquè va per terra amb un mirallet. Lluc, què fas amb aquest mirall?
7: Bé, amb aquest mirall intento agafar una doble exposició, una altra mirada sobre els castells. Bàsicament estem projectant un projecte amb el David Oliete, un superexpert de castells, i bé, estem aquí intentant donar-li dues voltes a les típiques fotografies que veiem sempre, no?
4: El David Oliete va obrir camí amb aquestes fotos aèries que van donar la volta al món, no? Aquestes pinyes que semblaven una de calidoscopi. Ell ja va fer com un abans i un després en la fotografia castellera, i ara intenteu buscar una nova perspectiva encara.
7: Bueno, més que una altra perspectiva, volem crear una sinergia entre la seva mirada i la meva. El punt aquest que va fer tan picat, aquesta manera de veure els castells tan original, va donar la volta al món i el va fer un referent amb el món casteller, amb el món fotogràfic. I bé, doncs ens vam animar a poder fer, a crear en un futur, esperem que surti algun llibre fotogràfic sobre castells, i donant una altra volta a tot el que es veuen a les places, a part de castells, doncs, l'ambient, el que hi ha, el que crea, la sinergia que hi ha entre totes les persones, les emocions, i intentar representar-ho en un llibre i a veure com pot sorgir d'aquesta manera. No?
4: Molt bé, Lluc, doncs ho seguirem. Ens veurem al concurs?
7: I tant, ens veurem pel concurs.
4: Molt bé, gràcies.

0: Gràcies a vosaltres.
1: Sempre trobant allò que passa a la plaça i que nosaltres des d'aquí dalt no veiem, no podem percebre, no?, aquells detalls, i descobrint-nos projectes, la Cinta i el Joel, quan estan...
2: I dono fe, perquè jo abans l'he vist, i he vist què fa aquest, com fent la foto a un vidre mentre es muntava les manilles del quadre de la Colla Vella.
3: Us he de dir que Lluc Caral és un crac, eh? Jo soc superfan, tinc un quadre seu a casa, una pintura, perquè soc superfan. Llavors l'he vist.
1: Caram.
3: I he anat a per ell.
1: Caram, que bé. No, aquí està la diferència, eh? El Joel se'l mira i diu, què fa aquest boig? I la Cinta diu, ai, mira, vaig a fer-li una entrevista.
2: A veure, què fa aquest boig, perquè havia de posar el micròfon a l'Urbano, eh? És que també aneu amb el punyal, vosaltres.
1: Ens encanta, Joel, ja ho saps.
2: Sí, i a mi també, per això. Però clar, jo en la meva posició, què he de fer? He de defensar-me, saps? Com puc autoatacar?
4: Què has agafat, el mirall, i t'hi has mirat a veure si et veia reflectit o no?
2: Sí, i he vist mirallet, que té alguna mirallet, cana, ella.
1: Mirallet, qui és la més guapa d'aquest indret.
2: Sí, sí.
1: Ai, hem vist com hi ha hagut un moviment a la plaça.
2: Sí, no Vilafranca s'ha desplaçat.
1: Què ha passat aquí, Joel?
2: Que Vilafranca, la Vella també ho havia fet, agafar una posició més central aquí a la plaça de la Font per poder fer el Castell de Déu. És un castell que és molt límit. I per això han buscat col·locar-se, doncs, això, al centre de la plaça.
1: És a dir, que intentaran el 3 de 10, els castells de Vilafranca?
2: Això us ho ha de confirmar la Cinta, però al principi sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs a veure si ho acabem d'assegurar, perquè dèiem en el primer castell...
3: Sí, confirmat.
1: Sí, doncs dèiem en el primer castell que potser els hi faltava un punt de volum de camises, però tot i això, endavant amb el gran objectiu del dia... Dèiem que la Vella era important el 4-9 sense forra perquè podia ser el seu castell de sortida del concurs, i el mateix podem dir amb el 3 de 10 amb forra i manilles dels Verds, i per això el volen avui descarregar i acabar d'agafar-li mida i confiança, i per això s'han desplaçat al vell mig de la plaça, que no sé, els hi serà millor per orientació, però han sortit de l'ombra.
4: Sí, han perdut part de l'ombra. Sí que és veritat que ara que agafen aquesta posició més central, un té la sensació que són més camises que abans, no ho sé, he tingut aquest canvi de perspectiva. Clar, i també... veig que déu-n'hi-do la quantitat de camises.
1: Sí, és que també això enganya, és veritat, depèn de si estàs a l'ombra o al sol, o el moment en què mires cap a aquell sector, perquè potser que en aquell moment hi havia gent dels Verds dins l'Ajuntament o repartida als carrerons que donen aquesta plaça de la Font. És a dir, que sí, això enganya.
4: Són uns quants.
3: Sort que ho ha explicat, això, que la colla s'ha desplaçat, perquè, clar, surto de l'entrevista del Lluc, em giro i he pensat, m'ha tocat massa el sol al cap, eh?
4: On són, no?
3: Què està passant?
1: S'han perdut, no veig a ningú verd.
4: Hi ha qui perd entrevistats, hi ha qui perd colles castelleres senceres.
2: Jo dimito de Tarragona, dit, pensat.
1: Déu-n'hi-do. A veure, recordeu que avui estem fent diversos sortejos, com sempre, no, més que sempre, pels que ens ajudeu comentant la jugada a través de les xarxes de Castells de RAC1, de Twitter i d'Instagram. Busqueu el nostre usuari i el Pol us ha posat allà dues preguntes que podeu contestar per optar als diferents sortejos. A veure, els que vulguin guanyar o entrades pel Museu Casteller i Bermuts i Zaguirre o entrades pel Calçofest, han de respondre, Pol.
5: La primera caixeta que hem obert, que preguntem què és el que més us agrada de la Festa Major Santa Tecla i el que menys. Volem saber aquesta dualitat.
4: Una festa de Santa Tecla que arriba allò al moment culminant, que arribarà aquesta setmana, viurem la baixada de l'Àliga, que és un moment esperadíssim, tot el seguici festiu sortint i envaint els carrers i places d'aquí de la part alta, viurem el pregó. Vaja, hi ha un munt d'actes per tirar i remenar.
5: I vas a la baixada de l'Àliga?
4: A la baixada de l'Àliga, mira, hi he anat molt, però segurament coses de l'edat. Fa un parell o tres anys que no hi vaig. A veure si m'animo aquest any, perquè és un gran moment.
1: Hi ha molta gent, o què?
4: És un moment
5: agobiant,
4: no,
5: però,
4: amb grans masses, amb una quantitat de gent, sobretot gent jove, disfrutant de la Festa Major de Tarragona, amb un acte que ja ho sabeu, no? Baixen aquest element tan característic del seguici festiu, l'Àliga de Tarragona, que baixa des de la catedral, baixa per les escales i arriba fins a la plaça de la Font. Un acte que, de fet, va començar d'una manera més o menys improvisada, d'una manera més o menys espontània, i s'ha acabat convertint en un dels grans actes de la Festa Major de Tarragona. Potser per alguns d'aquests oients, el seu acte de la Festa Major de Tarragona és la baixada de l'Àliga, o potser no. Potser Clar. Els agraden més actes més petits.
5: Al final és una cosa que també has de sentir. Has de sentir de molta gent de la ciutat. És la que hi sol anar. La gent de fora potser no ho sent tant, aquest sentiment una mica tarragoní. Però bé...
4: Que ens ho expliquin, no?
5: Expliqueu-nos. Ja tenim respostes, s'ha de dir. Molta gent diu la diada del primer diumenge. Molta gent que potser segurament és de fora, potser és l'acte més atractiu una mica de cara fora a la ciutat.
4: Un gran aparador, sense cap mena de dubte.
5: Després també la mamadeta, que hem parlat abans, aquesta beguda típica de Tarragona.
1: Puc fer una confessió? Jo no he provat mai la mamadeta.
5: No l'has provat mai, eh?
4: No. Doncs val la pena, eh?
2: Doncs ho solucionarem d'aquí unes horetes.
1: És que em fa una mica de por, perquè tots dieu que és tan perillosa.
4: No, home, perillosa si t'han pres unes quantes. Si en fas una, el perill és... No, hi ha perill, vaja, que la disfrutaràs. Que el Chartres també és una beguda que fa molta festa perquè està lligadíssim, bueno, el Chartres a Tarragona.
5: De fet, a la baixada de l'Àguila, després, al final, hi ha un Chartres que baixa també les escales. Vull dir, també és curiós de veure... si la gent li interessa aquest tema.
1: Què vol dir un Chartres que baixa les escales?
5: És una ampolla.
1: Una ampolla
5: de Chartres que baixa les escales. És ben curiós.
4: Una ampolla convertida en element.
1: Això no ho veureu vosaltres perquè us heu begut masses mamadetes?
3: Dono fe que és així, eh?
2: Què us sembla més? La mamadeta, el voladís, la barreja de Berga...
5: El masclet.
1: Farem una competició també de begudes típiques de cada municipi, o què?
2: Vinga, també, fot-li, per algun altre dia, va.
1: Per algun altre dia, ens ho guardem. Vinga, Pol, què més ens diu la gent?
5: Els Pilars caminant, que és un tema que hem tractat
4: abans,
5: moment, també.
4: Un gran moment. Molt emocionant. Ho deia abans el Pol, per la Mercè. Si sou de Barcelona, l'àrea de Barcelona, teniu festa. I potser, doncs, dieu, mira, aquest any ja la Mercè ja ha anat molts actes festius. Doncs el Pilar caminant és una gran oportunitat de viure el sentiment casteller, perquè s'emocionen els castellers i les castelleres, les colles, però també s'emociona molt la gent que segueix els Pilars caminant. Un any els va seguir en Joan Maria Pou,
1: sí,
4: del Barça Jugar
1: RAC1,
4: va ser padrí dels castellers dels xiquets del Serrallo, i ho va viure amb una emoció en Joan Maria, des d'aquí una abraçada.
1: Jo he de dir que el dia 24 de setembre, plaça Sant Jaume de Barcelona, 8 colles actuant simultàniament, també és un bon espectacle, eh?
5: Déu-n'hi-do.
2: Tinc el dubte, Horta és genuí, eh? Horta ja hi actuarà o encara no?
1: No, que jo sàpiga, si no l'últim malentès, Horta es va presentar fent uns pilars amb camisa blanca la setmana passada, el dia 13 de setembre.
2: Sí,
1: I de moment encara no actuarà, perquè encara no pot garantir Castell de Sis a la plaça Sant Jaume.
2: Ah, molt bé.
1: Què més?
5: Bueno, hem obert també l'altra pregunta. Recordem...
1: Segona capseta.
5: Sí, exacte.
1: Perquè aquesta és per optar a les dues invitacions, o una invitació doble,
5: sí,
1: per venir al concurs de Castells, però no dues entrades pel concurs de Castells. Dues invitacions per venir amb nosaltres al concurs,
5: sí,
1: de Castells.
5: O sigui, és el millor que pot passar.
1: El millor.
5: Concurs i RAC1.
1: Tot junt.
5: Increïble.
1: Doncs què heu de fer per optar a aquesta invitació?
5: Doncs hem obert una altra caixeta preguntant quina hauria de ser la banda sonora d'aquest concurs de Castells 2026 per part dels Castells de RAC1. Ja tenim alguna resposta.
1: A veure, va,
5: jo us les vaig tirant i vosaltres m'aneu dient a veure què us semblen.
1: Vale. I la Paula, vés a, aquí ho donem, diem tot en antena directament. Vés apuntant a veure si en podem trobar alguna per després, eh?
5: Per després, pel final, per fer la
1: comparativa ben feta, diguem-ne.
5: Perfecte.
1: Vale?
5: Superestrella,
1: quina és aquesta?
5: La de l'Aitana. Aquesta mítica...
1: M'agafes fora de joc.
5: Esteve, tu saps?
1: Sí. Molt boomer, jo.
4: És una cançó que s'ha fet molt popular... No, que explica una mica el sentiment o el que es viu quan una persona molt, molt coneguda, molt famosa, en el cas de l'Aitana, doncs comença la relació amb una altra persona també molt popular, i tots dos accepten el repte de posar-se una mica a l'aparador públic, no?
5: Aquesta nova relació amorosa que té l'Aitana amb el Plex,
4: bueno, sí, aquest
5: cotilleo,
1: sí,
5: no?
1: Aquest coti, no puc estar més fora de joc. Vinga, seguim.
5: L'Amparito Roca, clar. Aquí crec que entra una mica en dilema, no? Perquè és una mica l'himne d'aquí Tarragona. El concurs no sé si entraria, no sé què en penseu.
1: Home, jo crec que està molt identificada amb una de les colles, no? Però també
5: clar,
1: en Tarragona,
5: clar.
1: Però amb una de les colles.
4: És l'himne oficial de la Festa Major de Tarragona. Segurament aquí jo crec que, bueno, és una opinió, eh?
5: Sí, sí.
4: Potser està massa identificat amb Tarragona, tot i que el concurs de Castells és a Tarragona i Tarragona el reivindica i se'l sent seu, però forma part també de totes les colles castelleres.
1: Val.
5: Era això dels Tiets. És una cançó que han tret a principis d'aquest estiu. No sé si la coneixeu. Podria ser una candidata.
1: Era això. Aquesta sí que la conec, eh?
5: Molt bé, vale. Molt bé. Molt bé.
1: Salvat.
5: Molt perfil l'Estrella d'Am.
1: Sí, també.
5: Típic d'anunci.
1: Sí.
5: Cap amunt, d'Oques Grasses.
1: Aquesta pot ser que ens la proposin a cada pregunta que fem sobre quina cançó pot servir per il·lustrar tal, ens diguin Cap amunt?
5: Pot ser.
1: Després hauríem de comprovar si és la mateixa persona que deu tenir una obsessió amb aquesta cançó. En tot cas, molt fans d'aquí d'Oques Grasses.
4: Sí, sí. A més, una cançó que genera un punt de... no d'emoció, per cert, reguitzell de concerts de d'Oques Grasses.
5: Que just arribarà després del concurs.
4: En vam parlar tant, i bé, després del concurs
5: de
4: Castells.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: És per celebrar la victòria del concurs de Castells.
5: Sí, sí. Teniu entrada?
1: Sí. Sí, sí, sí,
4: també,
1: sí,
4: també.
1: Sí, sí, sí, sí. Però clar, per quin dia?
5: Jo, sí, jo el diumenge, l'últim.
4: Jo crec que és un dilluns.
1: El primer,
5: sí. Sí, molt bé, sí, molt bé.
1: Bueno, molt bé. Alguna banda sonora més?
5: Alguna més, però que la gent participi, eh? No, no parem, perquè això...
1: No, teniu temps fins que acabi la diada, sí, per optar aquesta invitació doble per seguir amb nosaltres al concurs de Castells del diumenge, dia 4 d'octubre, quan ja veiem la pinya dels castellers de Vilafranca, que es comença a tancar per enlairar el seu 3 de 10 amb Folri Manilles. I mira, escolta, empalmem-ho perfectament, perquè estàvem parlant de música pel concurs de Castells, però és que el 3 de 10 també en té una de música. És el senyor dels castells.

0: sí o no? Jo ara ho veig més clar que fa 10 segons. Amb aquesta ambientació veig el 3 de 10 ja, ja el veig pràcticament fet, i és que els castellers de Vilafranca han descarregat els 3 que han intentat aquesta temporada, i els hem pogut narrar tots. Vam narrar el primer a Vilanova, vam narrar el segon a l'Arbós, i vam narrar el tercer per Sant Fèlix. Per tant, avui esperem poder cantar el descarregat d'aquest 3 de 10 també dels castellers de Vilafranca.
1: Una pinya on, per cert, crida l'atenció veure castellers dels xiquets de Tarragona al costat de, castellers i castelleres de la jove de Tarragona.
0: El que uneix a les dues colles rivals de Tarragona és Vilafranca.
1: Sí, sí.
0: O la Vella, que també n'hem vist de totes dues colles. Algú?
2: Potser no veurem, potser en una diada més convencional.
0: No, segur que no, segur que no. Es col·loquen les manilles.
1: Els castellers de la Vella, per cert, s'ho miren, eh? Aquests sí que no s'han afegit. Almenys des d'on som naltros, no veig cap casteller de la Vella.
0: Aquesta actuació d'avui no només té valor en si mateixa, sinó que és una batalla psicològica pel concurs, no? De dir, bueno, tu com arribes, eh? Tu quines cartes tens? Em podràs guanyar? Clar, si Vilafranca fa el 3 de 10 ara i la Vella no se n'ha sortit amb el 4 de 10 i després no ho torna a intentar, d'alguna manera, potser d'ànims, arribarà molt millor Vilafranca. Sentim el cap de colla dels Verds donant les últimes instruccions als quarts que ja estan col·locats sobre les manilles. Arriben també els 15 a la part de dalt.
1: Tornem a veure aquest moviment de la barca, com veiem el 4 de 10.
0: Hi ha hagut una barca important ara a nivell de folre, eh?
1: I màxima expectació a la plaça de la Font, planíssima, de cap a cap, amb tothom pendent del que seria el primer 3 de 10 d'aquesta jornada.
0: He sentit fins i tot algun renec de l'Àngel Grau, eh? Quan hi ha hagut aquesta rebregada a nivell de folre i manilles.
1: Alto. Doncs hi van, a la primera.
0: Sonen gralles. Els castellers de Vilafranca que intenten el quart 3 de 10 de la temporada, que es diu aviat. Fins ara, 100% d'efectivitat. Quintes col·locades, sisens col·locades, setenes que pugen. La canalla a l'alçada de manilles. De moment, per baix sembla prou estable, tot i que no es poden despistar.
1: Sí, el moviment de la barca ha durat poc i el castell ara mateix té molt bona pinta.
0: Setenes que s'aixequen, ja tenim el tronc a lloc. Ara tot en mans de la canalla. Dosos arribant a setenes, l'aixecadora que s'haurà d'esperar. I l'enxaneta que també enfila. Han tirat la canalla molt seguida, molt ràpida. Es col·loca el dos obert, ara s'aixeca. Es col·loca el dos tancat, ara s'aixeca. Els castellers de Vilafranca a punt de carregar. El 3 de 10, el senyor dels castells. Només queden 3 passes. Vinga, va, peu a l'espatlla, peu a l'altra banda. Carregat! El 3 de 10 amb folre i manilles. El tenen prou dominat. Hi ha un lleuger tremolor, però tot sota control. Molt bona execució dels Verds. Ja treuen la canalla.
1: Ho podrà aguantar, però ho poden fer, i tant que ho poden fer.
0: Fins i tot còmodes, diria, que han fet aquest castell. Ara se'ls rebrega una mica més a quarts i una mica més a quins, però ja pràcticament el tenen.
1: I tant que el tenen.
0: El folre treballant còmode. Les setenes que arriben a manilles. Veiem un dels quarts que ara té problemes, però ja ho té, li queda una miqueta darrer. Sisenes toquen manilles, 3 de 10,
3: descarregat
0: dels castellers de Vilafranca.
1: I a la plaça aplaudeix, pica de mans, els castellers tímidament també ho comencen a celebrar, a veure si semblarà ja que tenen aquest 3 de 10 tan controlat que ja el donen pràcticament per fet.
0: Quin cop d'autoritat dels castellers de Vilafranca. De nou, diuen, ep, que el castell de Déu és la nostra carta d'entrada i ens mostra favorits pel concurs.
1: Punxa en l'aire, celebració un punt de més continguda.
0: Molt continguda, molt continguda. Jo trobo que avui les colles estan molt prudents en celebrar-ho.
1: Però quin tros de castell, quin castellàs, el 3 de 10 i els castellers de Vilafranca enguany. Aquest curs casteller és una relació d'amor, eh?
0: Totalment.
1: Des de Vilanova, no? El veiem a Vilanova, primer cop que el descarregaven.
0: I escolta, mira aquesta estadística, Esteve. És que el que estan fent els Verds aquest any han fet desenes, i dic desenes, de castells de gama extra, i només els ha caigut un. El 4 de 10 del concurs.
1: Brutal.
0: Han descarregat el Pilar de 9, han descarregat el 3 de 10 4 vegades, han descarregat el 3 de 9 en Forra i Magulla 4 vegades, han descarregat el 4 de 9 en Forra i Magulla 8 vegades, el 5 de 9 en Forra 5 vegades. És impressionant, és que és un nivell d'eficiència i d'efectivitat com crec que no s'havia vist mai al món casteller.
1: Ara es deixen anar una mica, celebren una miqueta més eufòricament, també acompanyats per la plaça, aquesta plaça que ha vist aquest tros de castell, que pràcticament jo diria que no ens ha fet ni patir.
0: No
1: ens ha fet patir.
0: En tot moment controlat.
4: I ara... Preguntem a la Maria de Setens, a veure si ha patit o no.
0: A veure.
4: Maria Maf, que anava a Setens d'aquest castell, d'aquest castellàs, el 3 de 10. Maria, com t'has sentit? Has patit allà dalt?
5: Bueno, li tenim moltíssima confiança en aquest castell i crec que s'ha demostrat aquesta temporada. I supercontents, la veritat.
4: T'he de confessar que t'he triat a tu per entrevistar-te, perquè quan estàveu pujant he vist que somreies i clicaves l'ullet. T'he vist com feliç.
5: Sí, bueno, porto des de molt petita tenint la sort de pujar dalt i és on més feliç soc, llavors, pues, m'ho passo molt bé.
4: Que bé. I quin és el castell que ens depara la tercera ronda?
5: Jo em penso que farem el 5 de 9.
4: I per vosaltres, actuar a Tarragona, com és?
5: Bueno, és un orgull, és molt guai. He de dir que tenim una pressió així una mica diferent perquè notem que la plaça no ens estima tant com els de Tarragona, evidentment, i tenim aquesta pressió. De fet, aquest castell el dominem fa molts anys, però feia 10 anys que no el descarregàvem.
4: A Tarragona.
5: I hem pujat avui amb una mica de nervi.
4: Creieu que amb els anys hi haurà més estima i va haver més feeling?
5: Sí. No, hi ha estima, eh? Aquesta plaça ens encanta i sempre intentem portar els millors castells.
4: Molt bé, Maria, moltes gràcies i et deixo celebrar, eh? Que t'he interceptat.
5: Sí,
4: gràcies.
0: Doncs obrim una estrella d'am per començar, per celebrar aquest 3 de 10 en folre manilla de tres carregats dels verds. I mira, és que la Maria m'ha fet com una mena de centrada que remato de cap, perquè justament anava a comentar que s'han tret una espineta als verds, que moltes vegades han intentat portar el 3 de 10, o han portat el 3 de 10 en aquesta actuació de Santa Tecla, i sempre passava alguna cosa, i fins i tot havien tingut alguna caiguda bastant lletja. L'any passat el van intentar i no el van ni carregar.
1: Sí que és veritat que l'any passat la situació dels castellers de Vilafranca i els castells de Déu era una altra totalment diferent.
0: Totalment, totalment.
1: Però vaja.
0: Però mira, el 2024 no van intentar-lo, el 23 el van fer però només carregat, després el 2017 també només carregat, per tant, això fins des del 2016, 10 anys, com deia la Maria, que no aconseguien descarregar-lo aquí. Per tant, doncs que això, idili dels verds amb el Castell de Déu, idili dels verds amb la temporada 2026.
1: Espineta que s'han tret, no?, que s'han tret aquesta espina, i ho han acabat celebrant, eh?, que quan la Cinta feia aquesta entrevista, de fons, de meravellosa banda sonora de fons, sentíem els crits de castellers de Vilafranca.
0: Joel, què deus?
6: Que, mira, doncs que si abans els verds s'havien desplaçat per fer el Castell de Déu, ara s'ha desplaçat la toca que li toca provar el Castell de Déu, el 3 de 10.
0: És la segona ronda de la mobilitat.
1: És el pòdium del Castell de Déu.
6: En plena setmana, de la mobilitat, és la...
1: Hi ha un epicentre del 3 de 10 i és on ara més o menys està el Joel, sí, que és al vell mig de la plaça de la Font, a la part central, pels que conegueu la plaça de la Font de Tarragona, molt al centre i bastant tocant a la façana de l'Ajuntament.
0: Doncs mira, aprofitem aquest moviment, aquest moment d'impàs entre que s'aparta una colla i ve l'altra, per fer una petita pausa per la publicitat, perquè això de narrar Castells de Déu, no sé, cansa més.
1: Home, i tant que cansa.
0: Cansa més. Per tant, Paula, fem una petita pausa i tornem de seguida.
7: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
8: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
7: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
8: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
9: Forn de Nulles, el

0: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la Diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
1: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Com les Diades de Castells de Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
3: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
4: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciencia.urb.cat.
5: Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Robacrum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Robacrum.
6: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
6: Molins de Rei.
7: Mataró.
6: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
8: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la Diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
1: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: A 3:15 del migdia, la Colla Jove de Tarragona s'enfrontarà a tot un repte. Descarregar per primera vegada a casa, a la plaça de la Font, el 3 de 10 amb folre i manilles. L'han fet al Vendrell, el vam veure a Sant Fèlix i el vam veure al concurs, però mai l'han pogut fer en aquesta plaça de la Font. Ens ho diu una persona que diu que està cansadeta. Abans dèiem, els castells de 10, això de narrar-nos molt cansadet. Doncs n'hi ha una altra que està cansadeta perquè ha caminat molt aquesta nit, l'Anna Marín, que ha fet tota una cursa que ja ens explicarà, si vol, el dia del concurs. Aquí tenim la Cinta Peu de Plaça, que avui ha anat a nedar, i l'Anna, que ha fet quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
10: Quin equip, eh?
9: De Montserrat de Matagalls.
10: Ostres, tu, quin equip.
9: Quines esportistes que tenim aquí a l'equip. Per cert, si ens esteu escoltant, és que viviu els castells a flor de pell, doncs sapigueu que ara podeu aprendre moltes curiositats científiques vinculades als castells. I és que el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili té l'objectiu de fer divulgació científica a partir dels castells, demostrant que es pot parlar sobre química, física, sociologia i altres àmbits científics a l'hora de referir-se a l'activitat castellera. Tot això ho podeu descobrir a castellsdeciència.urb.cat i també ho podeu descobrir si visiteu el Mercat Central de Tarragona fins al 13 d'octubre, on trobareu uns plafons que repassen això, doncs, curiositats o investigacions que s'han fet al voltant dels castells i vinculades a la ciència. I justament per parlar d'aquesta iniciativa de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URB, podem parlar aquesta hora amb l'Òscar Saladier. Òscar, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Com bon dia, Òscar, un vell conegut de la casa,
9: sí,
10: per cert.
9: De tu n'hem parlat, no sé si t'han xiulat les orelles algunes vegades.
11: Sí, m'han xulat.
9: Avui és un plaer poder-te saludar i no només parlar de tu, sinó parlar amb tu. Perquè, Òscar, tu estàs investigant i ja fa molt temps que reculls dades sobre les temperatures, el canvi climàtic, la calor i els castells. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte que lideres des de l'URB.
11: Sí, portem 3 anys amb aquest projecte. És un projecte de la càtedra URB per a l'estudi de fet casteller i ara també forma part de Castells de Ciència, on no únicament és el canvi climàtic, però també el canvi climàtic vinculat amb els castells. I el que fem són principalment dues coses. És monitoritzar què passa des del punt de vista meteorològic a les places on se celebren diades castelleres, doncs

0: plenes de gent, de castellers, etc., i que, òbviament, la temperatura i la humitat amb aquest entorn urbà una mica tancat i, sobretot, ple de gent que respirem i suem, no és el mateix que a les estacions meteorològiques oficials que normalment estan a l'exterior. I, per tant, veure realment què passa des del punt de vista del confort tèrmic a les diades i, per l'altra banda, que bé, totes les activitats a l'aire lliure estan condicionades per la meteorologia. El canvi climàtic el que fa és que les situacions meteorològiques adverses per fer activitats a l'aire lliure, especialment a l'estiu, com són els castells a l'estiu i a les hores centrals del dia, doncs aquestes condicions meteorològiques adverses estan augmentant la freqüència i, en conseqüència, la probabilitat de que una situació meteorològica adversa per fer castells coincideixi amb la diada castellera augmenta. Sabent això, l'objectiu és veure quines mesures d'adaptació hauria de prendre el món casteller, les diades, per tal de fer front a aquesta nova realitat climàtica, aquest canvi climàtic de temperatures més elevades. Aquests serien una mica els dos principals objectius. Què passa a les places i quines mesures?
1: Jo t'anava a preguntar, que més enllà de la recollida de dades, no, justament allò de i esto pa què sirve, no? Allò, i és exactament perquè es pugui actuar. No? D'alguna manera, la informació que ha de permetre és que qui organitzi les diades, siguin les colles, siguin els ajuntaments, utilitzin aquesta informació per, no sé si, si canviar horaris. Vosaltres arribeu a fer propostes o simplement us quedeu més en la informació genèrica perquè actuïn els que organitzen les diades?
0: Nosaltres estem fent propostes de mesures generalistes, però que són fruit de tallers que hem fet de moment amb 15 colles castelleres, on són els participants, tots castellers, que ens diuen mesures d'adaptació, tenint en compte també, segons ells, la prioritat i la viabilitat de les mateixes. Per tant, nosaltres el que diem a l'informe, als informes que estem fent, és les mesures per millorar el confort tèrmic, per adaptar-nos al canvi climàtic, podrien ser d'aquest tipus, i són 6 grans grups de mesures, però després, cada diada castellera, clar, cada diada castellera la plaça és diferent, l'entorn és diferent, la data en què se celebra la diada és diferent, i per tant, cada diada castellera, els organitzadors, si pot ser consensuadament amb les colles que participen, i els organitzadors normalment acostumen a ser els ajuntaments, tenint en compte la data, el context urbà, la plaça, etc., han d'aplicar, han de fer servir aquelles mesures que consideren que són viables per aplicar a la seva diada. Perquè pot ser que una cosa funcioni molt bé per una diada, però que per una altra no. I, per tant, nosaltres deixem aquest ventall de grans tipus de mesures perquè cada una apliqui, i algunes ja ho estan fent, apliqui les que consideri oportunes. Per tant, nosaltres en cap cas diem, vosaltres heu de fer això o hauríeu de fer això. Ho deixem anar i després cadascú que decideixi quines pot aplicar, quines són més o menys viables des del punt de vista econòmic, tècnic, tecnològic i també des del punt de vista de la viabilitat sociocultural.
2: Mesures, Òscar, que deies ja s'estan començant a aplicar. Per anar allò concret i una mica allò perquè la gent es faci una idea, parleu, per exemple, de generar ombres a les places, no? I un altre dels grans debats que s'està obrint és la possibilitat de canviar horaris, que algunes diades també ja han començat a modificar alguns horaris.
0: Sí, s'hauria de veure. Jo no penso tant en tancar tota la plaça amb un supertoldo, perquè penso que no seria l'adequat, penso que no, però de manera quirúrgica, en zones, mirar de guanyar espais d'ombra, tenint en compte que els castells són verticals, no? que van cap amunt i molt amunt, no? com avui, i per tant és veure si, segons quines places, pot generar més ombra, perquè sabem que no és el mateix estar al sol que a l'ombra. El tema que comentaves de l'horari, sí? Hi ha diades que les han passat a la tarda i aquest any a Sant Joan la van avançar una hora. Doncs, òbviament, des del punt de vista del confort tèrmic, això és positiu, però s'ha de veure si aquests moviments d'horaris són factibles, tenint en compte que les diades castelleres, la majoria dels casos, o com a mi les més importants, formen part d'una festa major on no únicament hi ha castells. I, per tant, s'ha de fer encaixar, tenint en compte que qualsevol activitat, també dels castells, que es faci a l'estiu, sobretot a l'estiu, al migdia, doncs bé, les condicions meteorològiques, si estàs al sol i si la durada de la diada s'allarga molt, són les que són, té major temperatura i combinada humitat, bueno, s'han Magí, passat a Tarragona, ja sabem, els que vam estar allà, ja sabem com va anar la cosa.
1: Se n'ha parlat avui d'això.
2: Una de les grans virtuts també que esteu tenint des de la universitat, jo crec, i al meu entendre, Òscar, és que esteu generant debat, que se n'està parlant, que segurament coses que semblaven abans inamovibles, doncs ara ja no ho semblen tant. Això també és un valor afegit, i ho feu tot plegat no per opinions, sinó ho feu amb les dades a la mà, perquè l'Òscar se n'ha fet un tip de posar sensors a les places des de fa ja, què, més d'un parell d'anys?
0: 3 anys. Aquest és el tercer estiu que fiquem els sensors, i per tant, sí, és important que la presa de decisions sigui en base a dades, no? Quantificar, per tal de dir, d'acord, sí, ja sabem que fa calor. A l'estiu fa calor, però fa més calor que no pas fa 10, fa 15 o 20 anys. I per tant, amb aquesta anàlisi que estem fent, pensem que facilitem la presa de decisió per part de los organitzadors i les colles, en què fem per tal de reduir el risc, perquè en definitiva això és per millorar la seguretat tant dels castellers com del públic assistent a les diades.
2: La seguretat i el gaudi, no?, i la xalera, que la gent s'ho passi també el màxim de bé possible fent castells, i que els castellers i les castelleres pateixin el mínim possible i prenguin també el menys mal possible, òbviament, perquè també estem parlant també, Òscar, no?, de cops de calor, de situacions d'estrès tèrmic, etc.
0: Sí, sí, és en aquest sentit. Penso que la seguretat és principal en qualsevol activitat a l'aire lliure, sobretot que es faci l'estiu a les hores centrals del dia, el tema de la calor, per reduir deshidratacions, marejos, cops de calor, i en definitiva els castellers també, però si ens centrem en el públic, una altra qüestió que nosaltres proposem és que s'ajustin els serveis sanitaris a aquest nou risc, no? I el que no pot ser és que es comprometi la disponibilitat d'atenció mèdica als castellers, si cau un castell, si fa llenya, a que hi hagi marejos i cops de calor entre el públic, i per tant els castellers estan allí, que estan fent els castells, el públic, escolta, una mica de també autoresponsabilitat, no? I que hem d'evitar situacions adverses des del punt de vista de la salut, que a més poden comprometre que en cas de que passi algo, que esperem que no, ens trobem sense dotació sanitària.
1: Òscar Saladier, investigador de la URB, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar-nos en primera persona aquest estudi tan interessant i que tant ens interessa també com a comunicadors dels castells que anem per les places amunt i avall durant tot l'estiu. Moltes gràcies per atendre els de Castells de RAC+1.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Òscar, i gràcies també per tota aquesta aportació de dades que ens fa i que ens ha permès durant tot l'estiu anar afinant la temperatura plaça per plaça.
1: Sí, sí. Una cosa és el... I no només plaça per plaça, sinó en punts diferents, sí, de la plaça. Punts... Allò, la Colla Vella està a tanta temperatura,
2: a
1: les joves...
2: A l'ombra, al sol, a tocar de la façana... No, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, i molt interessant també, i des d'aquí aplaudir, aquest projecte de Castells de Ciència de la URB, que anirem repassant a través d'algunes de les retransmissions, perquè té projectes molt diferents i tots ells molt, molt interessants. Avui hem parlat de la temperatura i de l'estrès tèrmic a les places a l'estiu, però hi ha moltes altres facetes que anirem tocant, ara que venim també a Tarragona pel concurs i en altres actuacions. La colla jove que s'enfronta, si Vilafranca els ha fet en la segona ronda, diuen que nosaltres també volem fer el senyor dels castells.

0: Lila, que ja s'ha anat tancant.
1: Lila,
0: és
1: verda,
0: descomunal.
1: O morada.
0: És, sí, hi ha una mica de tot.
1: Hi ha una mica de... No,
0: però en tot cas és enorme. Ja tenim el folre a lloc, les manilles a lloc, els quarts a lloc, els quins a lloc, i a punt per tirar amunt. Màxima atenció.
1: Quina emoció.
0: I silenci ara a la plaça de la Font.
1: Quina emoció. Ivan. I forts. I en Jordi Crespo.
0: La jove de Tarragona ens ha ensenyat aquest any com domina el folre i les manilles. Ens ha ensenyat que té una canalla rapidíssima i a veure si el tronc treballa. Encara que sigui tan intensament com l'altre dia, i poden descarregar per primera vegada la seva història a casa el 3 de 10. Les setenes que arriben a lloc, el tiren molt seguidet, es col·loquen les setenes
1: molt
0: i ja
1: ràpid.
0: Tenen els dosos enganxats a les cames.
1: Va, jove, confiança, que pot ser un moment històric.
0: El folre i les manilles estan ara mateix impecables, però a quarts i aquí...
1: Ai, quin tremolor.
0: Hi ha remenada. Uah. Entren els dosos.
1: Quina rebregada.
0: Torna a tremolar i
1: silenci
0: molt
1: a la plaça.
0: Ai, ai, ai,
1: ai, que
0: ai,
1: ai.
0: Sembla que van al límit. La canalla, però no recula. Es col·locarà l'aixecadora.
1: Ai, ai, que es
0: salta per dalt.
1: Ai.
0: Ha saltat per dalt. Ha saltat per dalt abans de carregar-se el 3
1: Quina
0: de 10.
1: Llàstima.
0: I això que la base, folre i manilles, estaven impecables. De fet, fins i tot saltant al castell, s'han mantingut a lloc una bona estona.
1: Carai.
0: Encara veiem gent dempeus a nivell del folre, fins i tot després de la caiguda, i normalment passa que s'enfonsa. Però de seguida s'ha vist que a nivell de tronc les coses anirien maldades, que els hi tocaria lluitar.
1: Quina llàstima.
0: Com ho van fer per Sant Fèlix i el 3 de 10 de la jove, que queda en intent. Una llàstima, anaven molt ràpid. També s'ha vist molt ràpid que,
1: sí, que
0: hi hauria problemes a nivell,
1: que patia
0: de,
1: molt,
0: a nivell de tronc.
1: Que el tronc estava bastant mal paridot. Res a veure amb el que vivíem fa poquets dies o unes quantes setmanes a Vilafranca. Aplaudiments de la plaça de la Font. Doncs, he vist com es despenjava una de les castelleres del pom de dalt. Crec que afortunadament amb cap mala caiguda.
0: Sí, feia cara com de sorpresa, no? La nena
1: ha
0: arribat a nivell de pinya i feia cara com, què faig aquí baix? Sí, fa una estona, fa un segon, estava a dalt de tot del 3 de 10. Ha acabat saltant a setens, una setena que s'ha plegat, però és evident que ha acabat saltant per aquí, com podia saltar per qualsevol altre punt,
1: sí,
0: perquè la sacsejada era descomunal. I realment ja van fer una mica un miracle per Sant Fèlix, que va ser un 3 de 10 que va tremolar molt, però tot i això van poder salvar. I avui, doncs... Doncs no han pogut controlar aquest moviment tan intens.
2: I la importància de tenir una soca,
0: sí,
2: contundent, com, i gran com la queda, perquè vaja, el forre i les manilles pràcticament no s'han enfonsat en cap moment. Vull dir que estava molt ben consolidada aquest peu.
0: No, i que tothom ha caigut a dintre la pinya, en cap moment hi ha hagut cap perill de que s'obrís per la part baixa del castell, ni que ningú anés fora de lo que és la base del castell. I evidentment des d'aquí ara veiem unes cares de, no sé si dir desolació, però sí de
1: decepció.
0: De decepció,
1: sí, és una
0: gerra
1: d'aigua freda. I tant, és una gerra d'aigua freda. Ens hem quedat tots glaçats, i aquí a Tarragona, doncs clar, tota la vinculació emocional de la gent amb la colla jove, doncs un gran moment, havia de ser o podia ser un moment històric, però els castells són això també, no? És tocar el cel moltes vegades, com feien a Vilafranca aquell dia on la colla jove marxava a celebrar-ho, i avui, doncs, que ha tingut aquest moment trist, no? Difícil de pair.
0: Això són els castells, ens deia l'Esteve. Si voleu saber qui són els castells, heu d'anar al Museu Casteller. Avui regalem packs de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya, on podreu gaudir de la nova experiència de realitat virtual en Xaneta 360, per descobrir els castells com mai els heu viscut. Si voleu un pack de 4 entrades, ja sabeu que heu de participar en aquesta retransmissió escrivint a Instagram, i avui responent a aquesta pregunta de què és el que més us agrada i el que menys de les festes de Santa Tecla. Participeu i podreu guanyar un pack de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya a Valls, un lloc únic i imprescindible, quilòmetre zero del món casteller. Teniu més informació i entrades a museucasteller.cat. Una visita, per cert, que més enllà de l'amistat que ens uneix amb la gent del Museu Casteller, és que és molt recomanable, tant per castellers com per no castellers.
1: I
0: perquè
1: tant.
0: Els no castellers hi descobriran un món, i els castellers molts secrets, molts detalls que segurament desconeixen d'aquesta realitat, encara que hi estiguin en el dia a dia.
1: podeu aprofitar, per exemple, el cap de setmana del concurs de castells, no? El 3 i el 4 d'octubre, doncs tots aquells que vingueu a visitar Tarragona, doncs podeu aprofitar, per exemple, el dissabte, el dia abans, o l'estona que tingueu, doncs venir al Museu Casteller.
0: Veiem que ja s'haurà de fer alguna atenció mèdica, s'obre un cordó a la plaça, i per això, tot i que ja veiem també els xiquets de Tarragona que els baixos del seu segon castell ja s'agafen de braç, doncs probablement hauran d'esperar a que s'evacuï aquesta persona accidentada, o persones, no ho veiem des d'aquí, per tirar endavant el seu primer castell. Veurem si és que no els han avisat, o és que volen anar avançant feina i calculen que no s'haurà d'aturar la diada durant gaire estona. Per cert, ara que... Digueu.
3: Estic amb el Jordi Crespo, que és el cap de troncs de la Colla Jove. M'hauria agradat, Jordi, entrevistar-te en una altra circumstància.
4: Sí, a mi també. Però són les que són. Bé, la veritat és que les sensacions no han sigut massa bones des de cap moment, des del principi. Sí que és cert que aquest castell d'aquesta envergadura costa molt tirar la vall, perquè es desgasta molt la gent de la Soca, la gent de Pinya, i clar, sempre tens aquest dubte. El tema és que la veritat és que hi ha les sensacions de l'encaix, folre, manilles, inclús amb els quarts, no eren les que estem acostumats, i això, en comptes d'anar millor a mesura que ha anat pujant al castell, que és el que busques, amb el pes, s'ha anat complicant, que a vegades ha estat pitjor, i al final ha acabat saltant com podia haver passat qualsevol cosa, no? Molt obert, i no, res, les sensacions no han sigut bones des del principi, i se'ns ha complicat.
3: Teniu persones tocades? Us condicionarà la diada?
4: Bé, encara no ho sé, no, ara ho mirarem. Sí, evidentment, quan cau un castell d'aquests cops, segur, hem de veure com està la gent i quina és la magnitud del cop, però bueno, jo crec que tenim bagatge suficient com per redirigir la diada.
3: I què passa amb el 3 de 10 i la plaça de la Font? Ens costa.
4: Bé, jo, més que la plaça de la Font, jo sempre dic que és més fàcil actuar fora de festa major que festa major. Festa major són molts dies de fora dels horaris habituals. Evidentment, la gent és molt responsable i fa, però vulguis que no, organització d'actes, molta gent involucrada en molts dels elements, són moltes coses, molts focus oberts. En canvi, amb altres diades, és aquella diada del fet. Tot i així, ara ja estic elucubrant, potser me n'estic anant una mica. El castell no estava bé i no té res a veure amb tot l'altre.
3: No vull acabar l'entrevista sense parlar de cantar els castells, perquè tu normalment ets qui s'encarrega de cantar els castells de la Jove i ho cantes d'una manera molt característica, no? Això del tots forts, concentrats i forts, que ja fins i tot hi ha memes per les xarxes. Per la gent que no n'entenem, quin és el valor de cantar els castells? Quina és la clau?
4: Bé, jo no sé, tampoc ho sé, no? Tampoc està bé que ho digui jo. Jo sí que agraeixo molt quan em surt la gent de la Pinya, gent que va allí sota de tot, que se'ls hi fa de nit, i em diu, ens va molt bé sentir la teva veu, perquè amb ella anem seguint el castell i anem pensant, vinga, estem aquí, no passa res. I d'alguna manera et fan servir de guia, no? Ets tu que els vas portant per l'itinerari que va fent el castell. I si això amb ells els reforça i d'alguna manera els ajuda a pensar, vale, ja hem arribat aquí, vinga, que queda menys, per mi és molt. També hi ha l'altre punt, que és treballar els tempos del castell, el ritme de la tirada i tot això, que és un tema ja més tècnic de restar segons al castell.
3: Moltes gràcies, Jordi.
4: A vosaltres.
0: Doncs el testimoni d'en Jordi Crespo, a nosaltres també ens hauria agradat sentir-lo en un altre moment, com ho vam fer per Sant Fèlix, que crec que també vam sentir en Jordi, i que evidentment doncs, l'ànim era un altre, però m'agrada també sentir aquesta... com s'afronta, no?, un moment així, que és un moment difícil, però tot i això és allò, diu, tenim el bagatge, no?
1: S'enfreda, no?, la serenor.
0: Exacte, mantenir la calma i dir, no, tenim experiència com per continuar després i redirigir la diada, crec que ha fet servir aquests termes.
1: I el plus que suposa actuar a casa, lògicament, a Tarragona, i la il·lusió afegida que tens i que sents i que segur que han sentit d'intentar el 3 de 10 i no se n'han sortit. I això avui els hi ha jugat en contra, doncs esperem que la propera els hi pugui jugar a favor.
0: I quina modèstia de la Cinta, eh?
1: Sí.
0: Els que no hi entenem.
1: Sí, sí, els que no hi entenem. A mi també m'ha retronat el cap aquesta frase.
2: Però... I una altra cosa també és que la Jove ara pot fer quarta ronda, no? Perquè estem a Tarragona, llavors és a rondes a la Tarragonina, que és 5 rondes per cadascú. Si fas els 3 castells al Pilar en aquestes 5 rondes ja no cal fer res més, però en el cas de la Vella i de la Jove, com una ha quedat en intent, l'altra en intent desmuntat, tenen una ronda més, com qui diu, per fer, i podrien fer fins i tot una cinquena si la necessitessin.
0: I està passant allò de que a la segona ronda s'afronten els objectius màxims, i dèiem, la primera ha estat un llamp, ha estat un tro. En 45 minuts hem vist quatre castells, tots bastant importants i tots descarregats. I a la segona, doncs, ja ho veieu, els dos grans objectius del dia, per dir-ho d'alguna manera, eren el 4 de 10 de la vella, de moment intent desmuntat, i el 3 de 10 de la jove, de moment intent. Perquè la resta, tot i ser castells molt importants, doncs podríem dir que eren castells més consolidats per part de les colles, no? I això et demostra també que cada cop que vols fer un pas més, doncs t'enfrontes a dificultats i a riscos diferents. Veiem com els xiquets de Tarragona s'han deixat anar, allò que dèiem, estan preparant el 3 de 9, els baixos segueixen al lloc, però es veuen les camises més relaxades.
1: Hi haurà un impàs important de temps, segurament. Ara veiem com els serveis de mèdics entren i ara surten també de la plaça. Afortunadament, jo diria que no... Hi ha una persona que estan atenent. Esperem que no sigui res greu. Però, òbviament, això generarà una aturada. I ara deies, aquests reptes que volien tant la jove com la vella que no han aconseguit. És que ens estem movent a l'excel·lència castellera. És que estem tocant aquest sostre que depèn a vegades d'aquell detallet, no?, d'aquell punt de finura, de que trobis bé que totes les peces acabin encaixant. I avui no ho hem viscut. I si fem la lectura de mirar el concurs, que és gairebé obligat, doncs avui queda clar, fins ara, que els que en surten molt reforçats són els castellers de Vilafranca, que els que podrien sortir-ne una mica tocats són els castellers de la Colla Jove de Tarragona i els castellers de la Vella de Valls. Per ara, una mica ni una cosa ni l'altra, perquè han desmuntat el 4 de 10, però no l'han aconseguit.
5: També veiem gent adolorida d'altres colles que s'han posat a la pinya. Clar, aquí també t'entra un debat, no? Si altres colles s'hi haurien de posar en aquests castells tan grans o no. Això també l'altre dia es parlava entre les colles.
1: De solidaritat, no? de ganes de sumar, però que també implica
5: el risc
1: una sèrie de riscos. I estem on estem de la temporada, no ho tornarem a repetir, però tot compta molt i tot es valora molt, no? I tot es té molt en compte.
0: Doncs mira, podem aprofitar aquest impàs, que no hi ha castells a la plaça de la Font, per fer una altra pausa per la publicitat i a veure si quan acabi doncs ja es pot reprendre la diada i podem seguir explicant-vos castells i a veure si trenquem aquesta dinàmica de la bona ronda, que de moment ens està aixafant una mica la guitarra en aquest primer diumenge de festes. Vinga, una petita pausa i tornem de seguida.
6: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
7: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
6: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
7: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
8: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
9: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
10: Nova web forndenulles.com.
11: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
12: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
13: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
14: Més info i entrades a museucasteller.cat.
15: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
16: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
17: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
18: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
17: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
18: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
17: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
19: Aquest setembre vine a Roma Gruma Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Roma Gruma a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Roma Gruma.
20: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
21: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
24: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: La colla dels xiquets de Tarragona, els matalassers, ja estan a punt de tancar pinya per afrontar, diria que el gran repte d'aquest primer diumenge de festes per a aquesta colla. El 3 de 9 en folre, un castell que fa com a mínim més d'un any que no porten la plaça, que no aconsegueixen descarregar. Per tant, pels xiquets és un moment importantíssim. Ho veiem, eh? La segona ronda és el moment que les colles aposten fort. Els castellers de Vilafranca els ha sortit bé amb el 3 de 10, descarregat. Però, en canvi, a la Vella i a la Jove de Tarragona, la seva gran aposta, la seva gran carta, no els ha sortit bé. Per tant, xiquets de Tarragona, esperem haver trencat aquest moment, aquesta dinàmica, amb aquesta pausa de la publicitat. Altres vegades ens han funcionat, això
1: sí,
0: seva, eh?
1: Allò de les dinàmiques que tantes vegades diem, les positives ens encanten, i a vegades sembla que tot vagi sobre rodes, i hi ha determinats moments on una diada es torça, i avui doncs ho hem viscut, també. Doncs esperem si aquesta publicitat, com deies, trenca una mica aquest moment de...
0: El Vendrell va ser com molt sí. Màgica, aquella pausa per la publicitat. Escolta, i si és el moment dels xiquets i és el seu gran moment, és el moment de fer l'1x1 dels xiquets de Tarragona.
25: L'1x1 de RAC 1.
0: Que com a alternativa a la IA, els xiquets de Tarragona són perseverar.
2: Els xiquets de Tarragona són una colla que l'any passat va viure una temporada realment dolenta. Els costava fins i tot descarregar els castells bàsics de 8. Aquesta temporada, però, han tornat a la casella de sortida, han fet net i sense local propi han tibat d'emocions i història per recuperar els castells de nou. La intel·ligència artificial manca de factor emocional i l'èxit després de la perseverança és una sensació que mai podrà substituir. Un èxit que els xiquets han saborejat en forma de 4 de 9 en folre, de 7 de 8 i de domini absolut de 3 i 4 de 8, fins i tot de 5 de 8, l'hem vist a primera ronda. Deures pendents que tenen per poder brindar del tot són el 3 de 9 en folre, que ara toca descarregar, que per ara han portat a plaça i només l'han pogut desmuntar. Enguany només han descarregat un 2 de 7 i una colla històrica com els xiquets de ben segur que vol tornar a dominar el 2 de 8 en folre. Avui són a casa i els matalassers són un exèrcit a perseverar.
0: I les camises ratllades, que per això els diem matalassers, per aquesta camisa a ratlles tan poc habitual al món casteller, ja tanquen files, ja s'agrupen a la pinya i ja veiem com pugen segons i els primers homes del folre d'aquest 3 de 9. Pels matalassers és un moment importantíssim.
1: Transcendent i tant. Molt important emocionalment, per on venen i per el que pot suposar, per aquesta colla, aconseguir descarregar el 3 de 9... superar, no?, fantasmes...
0: Una colla històrica, Esteve, que hi ha gent, generacions, no?, de xiquets, i que aquest enguany estan celebrant també el centenari dels seus antecessors, per dir-ho així, no potser com a xiquets, però sí que com els antecessors dels xiquets, doncs fa 100 anys aquest any que van començar a fer castells aquí, a Tarragona.
1: De fet, les festes de Santa Tecla doncs els fan homenatge, també, en aquest centenari dels xiquets, s'han fet diversos actes de celebració i ha estat molt present i seguiran estant molt presents en aquesta festa de Santa Tecla. I tant de bo per la part que em toca, perquè conec a molts dels matalassers, però també perquè m'encantaria que una colla històrica com aquesta doncs passi aquest mal pas. Ho explicava molt bé el Joel, aquella temporada tan difícil, tan negra, la passada, ja ho hem anat explicant, fa anys que no tenen local, no viuen en les seves millors condicions, esperem que això també pugui superar-se aviat, però ara és un moment molt i molt transcendent. La plaça guarda silenci, atenció i emoció màxima.
0: Després a veure si el Joel investiga una mica com està aquest tema del local, perquè ja fa anys que venim per Santa Tecla i sembla que sigui un tema que no se solucioni mai, no? Que sempre estiguem una mica en el mateix punt.
1: Ha quedat una mica doncs embarrancat, perquè estan pendents també de diversos moviments que ha d'haver-hi i que depenen de l'Ajuntament i que no són senzills ni ràpids, com ha quedat demostrat.
3: Vinga, som-hi, quins, confiança!
1: Ivan, confiança! Sonen gralles.
0: Des de baix hem preguntat si estaven bé i el sí amb el cap ha sigut contundent d'un dels terços. Estan bé, es col·loquen els quins i el folre, de moment, sembla que tot es manté a lloc. A veure si l'estructura es manté una mica rodona, el 3 ha de ser una rodona entre els membres de cada grup, de cada pis, i és important que no se'ls tanquin.
1: Va, xiquets, confiança, que pot ser un gran moment aquest.
0: Entren els sisens del Castell, està una mica tancat a 15, una mica junts entre ells, a veure si poden mantenir aquesta posició, mentre la canada ja enfila. Per baix, el Castell sembla sòlid. Dosos arribant, la cotxadora s'haurà d'esperar. De moment
1: pinta
0: és bo,
1: pinta bé, va, que pinta bé.
0: Els quins que estan un punt tancats el van mantenint al seu lloc. L'enxaneta és rapidíssima i finíssima. Dosos col·locats.
1: Un punt de rebregadota, però força ben aguantada.
0: Va patir una mica per dalt, a veure si poden mantenir-ho ara, que és el moment més delicat, el moment de la passada.
1: Va, és a prop.
0: Aixecador col·locat.
1: És a
0: prop. El moment de les passetes.
1: Som-hi.
0: L'enxaneta que s'enfila. L'enxaneta que passa. 3 de 9 en folre. Carregat dels xiquets de Tarragona.
1: Va,
0: i sembla que l'han asserenat fins i tot una mica.
1: Va,
0: a veure si la canalla és fineta. De moment l'enxaneta ho és. L'aixecadora que també desfila.
1: Va,
0: els dos que sortiran. El Castell, que ara sí que tremola bastant a nivell de quarts.
1: Aguanteu, un punt
0: ja
1: de paciència.
0: Però ja queda molt poc. Un dels quarts està patint de valent
1: no
0: moltíssim.
1: No us precipiteu. Ai, que es trenca, va, que no.
0: Vinga, va,
1: ai,
0: que només trenca, queden va, les sisenes.
1: No.
0: Una
1: ai,
0: mica
1: més. Ai, que es trenca, va, que no.
0: La canalla ja és fora.
1: Ai, que s'aguanta.
0: Vinga, d'en peu, sí,
1: s'ha aguantat.
0: Va, que el salven.
1: S'ha aguantat.
0: Va, que el salven. Surten les quins. El salvaran. El
1: ai,
0: salvaran.
1: Ai, ai, ai.
0: El salvaran. 3 de 9 en folre.
1: Descarregat
0: dels xiquets de Tarragona.
1: Visca!
0: I quina ràbia per celebrar-ho.
1: Visca!
0: La plaça de la Font que ha vibrat amb aquest 3 de 9 dels xiquets que semblava perdut.
1: Llàgrimes, emoció a la plaça, abraçades.
0: I s'ha salvat.
1: Eufòria!
0: El cor dels xiquets ha
1: eufòria!
0: Salvat.
1: Eufòria! Ho celebra tothom, ho celebren les gralles, ho celebren els timbals, ho celebra tothom.
0: Es veuen llàgrimes a les files dels xiquets, Esteve.
1: I tant.
0: Hi ha gent plorant entre els grallers dels xiquets.
1: S'ha patit molt, aquesta colla ha patit molt, se'n posa la pell de gallina. Hi ha vegades que els castells et tornen o et donen allò que altres vegades et prenen.
0: Aquesta és una celebració eufòrica. Massa matalassera, que vota, que vota, que vota i que aixeca els braços.
1: Quina emoció, quan s'ha patit tant. Quan s'han passat tantes males estones.
0: És que, a més, semblava el Castell patia. El començaven a descarregar i dius, vale, ja el tenen. I quan ja quedava molt poc, és com que ja ha semblat impossible que
1: el salvessin. Hi ha hagut un dels castellers que pràcticament ha quedat plegat i s'ha aconseguit tornar a aixecar. És que allò que diem de tornar-se a aixecar ho hem vist en un
0: literal,
1: castell.
0: No?
1: No, literalment. Ens n'alegrem moltíssim.
0: Home, obrim estrelles.
1: Donem
0: que fa molta estona que no podem obrir una estrella d'alt.
1: Els donem l'enhorabona perquè...
0: I, mare de Déu, com se l'han guanyat, aquesta estrella
1: d'alt. Mira, els castells, allò que diem, cada colla té la seva realitat. És un 3 de 9, però quin 3 de 9 i com el recordarà aquesta colla, aquest 3 de 9?
0: I tant, i tant. O sigui, un 3 de 9 que té sabor de gama extra.
4: Benet, increïble com l'han salvat, increïble.
5: Sí, sí, el pis de terços de baix d'aquesta regla que ho ha tingut tan complicat està rebent abraçades i els li estan dient eres un màquina constantment a en Júnior, que quan pugui li faré un parell de preguntes. Vaja, com podeu comprendre, les abraçades estan per sobre, per davant meu, i el que li pugui demanar, però en tot cas, vaja, el segueixen abraçant, és que és el més normal del món. Si és que és el més normal del món.
1: Joel,
5: bueno, enhorabona. No?
6: Gràcies, gràcies.
5: Com ha sigut això? Perquè la descarregada ha sigut absolutament èpica. És Santa Tecla i s'han de fer, vaja, aquesta lluita.
6: S'ha de lluitar fins al final, sempre. Som una colla, sí que som una colla lluitadora i, bueno, tenim que lluitar, Castells. Però bé, bé, contents, contents.
5: Algú passa per Tarragona i no té ni idea de Castells. Ha vist tots els Castells que ha vist fins ara, però el més celebrat és un 3 de 9 dels xiquets. Com li expliques?
6: Bueno, inexplicable. Molt bé, això, molt bé, molt bé. Inexplicable. Agafo aire perquè estic...
5: Ja ho he vist. Perdona, perdona. Pensava que ja estaves millor, no pateixis. Perquè déu-n'hi-do la feinada que has tingut.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, són els Castells. I fins al final.
5: Fins al final. Fins al final, que encara queda un 4.
6: Un 4 encara. I el farem, també.
5: I una tripleta màgica. Aquestes alçades de l'any passat...
6: Això...
5: Ho signes.
6: Sí, sí, signat ara mateix. Gràcies.
5: Enhorabona i endavant. Vaja, és complicat agafar en moments així també... algun protagonista, perquè, òbviament, l'eufòria
1: els atropella. Joel,
5: esteu, a més, ho esteu veient, Joel, estic davant vostre.
0: Jo crec que no queda cap xiquet sense abraçar-se.
5: No li queda, exacte, s'ha abraçat a tots els xiquets.
1: Jo estic emocionat perquè acabo de veure una imatge.
5: Sí, sí.
1: Mira, permeteu-me la part personal. La part personal. Ara veia el Malció, el Paco, l'Octavi, castellers dels xiquets, que conec des de fa una pila d'anys, des de fa més de 20 anys aquí a Tarragona, amb els que he sortit a vegades de festa, també. I ara els veies abraçar-se, gaudir, treure's del damunt tot aquest patiment, no? Bonic, és bonic veure aquesta emoció, aquestes llàgrimes, aquestes abraçades consecutives en cadena.
5: Perquè l'audiència pensi com ha anat una mica. Jo he vingut cap aquí, cap a la zona, hi havia aquesta regla que s'han com encongit tant, perquè volia agafar el terç, no? Que és el que ha fet la recuperació aquesta tan grossa, però és que l'he perdut de vista. O sigui, ha sigut tot tan caòtica la descarregada i l'eufòria ha sigut tan gran que l'he perdut de vista i dic, va, doncs vaig cap al terç en lloc de pel quart. I ja heu vist que era tota l'estona un mar que és el més normal del món, òbviament. Jo crec que aquí, d'alguna manera, estem en segon pla, no? Perquè una celebració la vius amb una gent que al final és la teva família, perquè passes dos dies a la setmana al local d'assaig, més les actuacions, més els assajos especials. Òbviament, l'últim que vols és parlar amb un periodista i el que vols és que t'abracin, que és el que ha passat amb en Júnior.
0: Tinc una solució. Abraça'ls tu, també.
1: Sí, és que hi ha hagut un moment que crec que has estat a punt d'abraçar-te.
5: Sí, no. Ara, quan no mirava, ens ha fet un pico i tot,
0: Déu-n'hi-do,
5: Déu-n'hi-do. Però és això, que encara ho veieu, encara hi ha abraçades i tot plegat.
0: I les cares. Veure, a més, són la colla que tenim més a prop d'aquí on estem, els de Castells de RAC1, i veure les cares d'aquesta gent, doncs la veritat és que emociona. I això són els Castells, no?
5: Sí.
0: No sé si hi ha una persona que té una mica de FOMO. Anna Marín, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
7: FOMO molt fort.
0: Molt fort. Home, però, escolta, m'ha valgut la pena. Explica'ns, ja que avui hem rebut desenes de missatges dient on és l'Anna Marín,
1: on és l'Anna Marín?
0: Què passa que avui no la teniu aquí? Explica'ns per què no estàs aquí avui amb nosaltres, tu que ets una fixa habitual des de fa més de 10 anys.
7: Mira, de fet, abans ho has explicat una miqueta, perquè que consti que us estic escoltant des de les 12 del migdia.
0: Jo no sé com et tiren forces, t'ho dic.
7: He anat a fer una caminada, que és la Matagalls-Montserrat, i m'he passat la nit caminant. De fet, vam sortir ahir a les 3 del migdia i hem arribat a les 5 del matí al final. I hem fet així uns 60 quilometrets i 14 horetes caminant tota la nit per la muntanya. Ha sigut espectacular. Bueno, clar, no estava en condicions ara d'aguantar una diada com aquesta.
1: Fas veueta,
0: Un passeget, ha fet un passeget l'Anna, déu-n'hi-do, des d'aquí em trec el barret, bueno, no me'l trec perquè m'hauria de treure els auriculars, però com si ho fes davant la gesta. I el que no entenc, Anna, és què fas que no estàs dormint o descansant o com et queda el cos després d'una cosa així.
7: Mira, ara mateix he dormit molt poquet, perquè he arribat a casa que eren les 7 del matí ben bé, però és que jo m'he despertat, a les 12 m'he despertat i llavors dic, vinga, va, Castells. I ja m'he enxufat, estic aquí, paradís, ideal, el vermutet, la tele i vosaltres. I vaig sentint...
5: Oi, quin dolor.
7: Vermuts i Zaguirre, sí. I unes patatetes, unes olives... És una altra manera de veure-ho. Tinc un FOMO espectacular. Però la veritat és que algú m'ha dit, com, però si vas arribar a les 5 del matí, per què no estàs a plaça, no? I dic, com, ara mateix crec que les meves cames no aguanten. O sigui, estic bé, em trobo bé, Sí, sí, sí, em trobo la mar de bé, però al final les cames estan carregadíssimes i dius, ah, estic molt bé, però t'aixeques del sofà i dius, mare meva, no sé com aguantaré el dia. Ah, no, avui aniré a dormir d'hora, evidentment, però valia la pena veure aquesta diada.
0: Et diré que no està a la plaça per venir molt perjudicat, perquè la calor que fa...
1: Diada exigent.
0: Diada exigent, diada exigent. Així que
7: però pel que he vist veniu tots, eh? Pel que he vist, veniu tots perjudicats avui, eh?
0: Ah, merda, que ens ha escoltat. Quina veritat que ens estava escoltant.
5: Avui segueixo... Vaja, amb...
0: No, Josep Castellano es va portar bé. Josep Castellano ja saps que és responsable i es porta bé sempre.
1: És el responsable del grup.
0: Sí,
5: i jo segueixo portant una temporada immaculada. Joel, no he sortit de festa cap dia abans.
7: Joel, té sentit, eh? Té sentit dir la que ve més justeta sempre és l'Anna i avui no hi és, eh? Això ho he sentit,
0: aquí,
7: eh?
0: No, sí. Aquí no pots dir res, xaval.
5: Però, Anna, era des del respecte i l'admiració que et processo. Ja ho saps que em fa enveja. Jo surto fins la... O sigui, diguem-ho tot. Hi ha vegades que estem esmorzant i jo dic, ahir vaig anar a dormir tardíssim, a la una. I algú altre, que no ets tu, Anna, que diu, bueno, encara vam plegar d'hora a les tres. O sigui, això passa, que és tot perspectives, saps? Jo sóc un senyor, soc molt senyor amb aquestes coses.
7: Això dels castells al cap de setmana és molt complicat.
5: Sí, sí.
0: Molt complicat. Escolta, Anna, et volíem saludar, donar-te l'enhorabona per haver acabat aquesta Montserrat Matagalls, dir-te que et trobem a faltar, però bueno, que tenim a la cinta aquí, que agafa el teu rol i que no pateixis, que ella compleix amb les expectatives.
7: Clar, jo el que estic veient és que la cinta deu ser talismà, perquè les últimes Santa Tecles meves al costat dels Xiquets de Tarragona havien sigut un autèntic desastre. I avui estic aquí i dic, seran els que sortiran realment més contents d'aquesta plaça? Em sembla molt bèstia el que acaben de fer ara i molt espectacular. Dic, bueno, doncs igual és culpa meva.
0: Doncs de moment diria que sí que poden ser els que estan més eufòrics, els que han fet els castells taula de puntuació en mà més senzills, de llarg, però en canvi els que fan millor cara ara mateix són els Xiquets de Tarragona.
4: A veure si em faran anar totes les diades matalasseres ara a mi.
0: Home, escolta, fes-t'ho valer això, Cinta, fes-t'ho valer. Anna, moltíssimes gràcies, una abraçada enorme.
1: I felicitats.
7: Gràcies a vosaltres, sou molt bons, un petó.
0: Adéu. L'Anna Marín, el micròfon autònom de Castells RAC1, que no se'n perd una, la veritat és que no se'n perd gaires, però el motiu s'ho valia i aquest cop doncs, ha fet aquesta excursió que està molt bé que recuperi forces de curs del dia 4 d'octubre que ja visita la Tarragona. Escolta, m'està inquietant moltíssim. Al fons de la plaça, on ara comença a haver-hi una mica d'espai, hi ha un pallasso amb una perruca de color groc i un, bueno, un vestit de pallasso d'aquests també de color groc llampant i el nas vermell, evidentment, que va donant voltes que m'inquieta aquest personatge, que si nosaltres estem passant calor, ell està passant el doble. No sé, ja si s'acosta més cap aquí, ja enviarem el Joel o la Cinta a veure, a parlar amb ell, a veure què fan mitja dia a la castellera. Això a Valls no passa, eh?
5: No,
0: Això
1: a Valls apareix un pallasso a la plaça del blat.
5: I vaja.
0: I acaba amb el nas vermell, però sense...
1: I punts suspensius.
8: I acaba detingut.
1: I surt volant.
0: Parlant de Valls, torn de la Colla Vella, començarà la tercera ronda d'aquesta diada del primer diumenge de festes.
1: Al punt d'arribar a quarts de 3 de la tarda.
0: I Joel, no sé si la Colla Vella, doncs, que, com ha redirigit o no aquesta actuació després de l'intent desmuntat.
5: No, en principi tornen.
0: No afluixen, eh?
5: No, gens ni mica.
0: No afluixen.
5: Així són ells.
1: Sembla que ens estigués vacil·lant una mica.
0: Sí, tu. Mare de Déu.
1: Diu, no afluixen, no.
0: Molt bé.
5: Ara hi haurà la xerrada, em sembla pertinent, i en principi se'n tornem-hi. No sé que hagin canviat a l'últim moment, però el que m'han dit després del 4 de 10 l'intent desmuntat és que, vaja, que no tenien cap mena d'intenció de canviar el plàning.
8: Sí, des d'aquí dalt es veu la mateixa alineació que abans, eh? Per tant, jo crec que sí.
0: Tenen la sort que han pogut desmuntar aquell intent de 4 de 10, per tant, no els ha passat factura a nivell de lesions. Sí, els pot haver passat factura el desgast de muntar aquell castell i d'haver d'esperar doncs, ben bé una hora a poder tornar a intentar el seu castell, però la Colla Vella ha vingut aquí a fer el 4 de 10 i no vol marxar d'aquí sense fer el 4 de 10.
5: Clar, perquè alguna de les persones del peu el que em comentaven és això, diu, però nosaltres ja l'hem fet. Pel temps que estàs allà, la diferència entre carregar-lo o descarregar-lo, desmuntar-lo en aquell moment és com si ja l'haguessis fet.
0: saps aquell anunci de a mi me'n donaven dos? Pues, doncs els hi donaran dos, els baixos d'aquest castell.
2: Els baixos i també a la gent a qui li puja folre i manilles, eh? Perquè els baixos, en principi, diguéssim que et puja gent que està acostumada a anar a tronc i tot plegat, i folre i manilles de vegades pugen uns berros que dius, ostres, el que ha d'aguantar el pobre nano, eh?
0: Sí, sí. Saps de què parles, eh, Joel?
2: Sí, sí, sí, sí, sé de què parlo. A més, he anat algun cop a algun assaig de precisament de la Colla Vella, també de Vilafranca i tal, i la sensació aquella és de, ostres, o tens molt ben entrenat, o això és una, perdó per la paraula, putada, que haver-ho de fer dues vegades a plaça.
0: Doncs si el resultat és el que tots volem, valdrà la pena. Segur que la suor, la trepitjada, aquell dolor d'espatlla l'endemà, com has de treballar, doncs segur que valdrà la pena,
2: sí, sí,
0: si el 4 de 10 acaba descarregat.
1: La dinàmica ja l'hem canviat.
0: Sí, exacte.
1: Per tant, l'efecte aquell de la pausa que fèiem l'hem aconseguit, i a la plaça ja respira un altre ambient.
0: Hem necessitat una mica d'èpica,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: hem canviat la dinàmica.
1: Una miqueta d'èpica.
0: Però, ara, la Vella també és una colla que, escolta'm, que si ha de tirar d'èpica, tira d'èpica, eh?
1: Si hem vist tirar d'èpica a la Vella unes quantes vegades,
0: no
1: sobretot
0: tenen cap problema,
1: a la plaça del Blat, sobretot.
8: De fet, entre la Vella diuen, si no tremola, no mola.
1: Ah, mira,
8: per tant,
1: m'agrada
0: aquest lema,
1: m'agrada,
0: sí.
1: M'agrada.
2: És una mica com te falta, te fal, eh? O...
0: No. Doncs crec que el traslladaré a alguna altra colla que conec de ben a prop, el de si no tremola, no mola.
1: Encara duren les abraçades, eh? Per cert, entre els xiquets de Tarragona, encara veig castellers i castelleres abraçant-se i comentar l'èpica d'aquest castell.
0: Clar,
1: que han aconseguit
0: aguantar. Avui el seu objectiu és fer la tripleta màgica, és a dir, acompanyar el 5 de 8, el 3 de 9, del 4 de 9, que no deixa de ser un castell difícil sin pels matalassers, que necessitaran tota la seva força i concentració. I és veritat que en els dos primers castells s'han desgastat molt, perquè el 5 de 8 també ha estat un 5 de 8 bastant èpic, bastant treballat i lluitat. Que passa que potser les forces gastades es compensen amb l'alegria, amb la il·lusió, amb l'eufòria que ara mateix tenen els matalassers.
1: L'Anna Marín recordava, no?, aquelles jornades negres on la confiança estava per terra, i ara, en canvi, el pot de la confiança està planíssim. Però compte que la Vella hi va amb el que pot ser un dels grans moments també d'aquesta dia de castellera de Santa Tecla.
0: Folre que es va col·locant, terços que estan col·locats, i ara comencen a arribar les manilles del castell. A mi encara m'impressiona. És que el 4 de 10, la diferència entre el 4 de 10 i el 3 de 10, a nivell, diguem-ne, volumètric...
1: De volum, de massa.
0: Impressiona, vull dir, es veu molt diferent un castell de l'altre.
1: Són molts castellers i castelleres junts.
9: Espereu-se un moment, quarts!
1: Espereu-vos un moment.
0: Sentim la veu del Manel Urbano al cap de colla, que en alguns castells puja, però aquest, en canvi, el pot dirigir des de baix. I els quarts, que arriben a l'alçada de manilles... La pinya un puntet justa.
9: Sí, sí.
0: Però esperem que aguanti prou pressió. De fet, es van incorporant encara camises de la Jove de Tarragona que es van col·locant a lloc.
1: També dels xiquets. La plaça, per cert, que segueix planíssima.
0: Sí, sí. Sembla que els tarragonins poden esperar a dinar a veure aquest 4 de 10.
1: Avui es dina tard, o si cal es fa un dinar a berenar.
0: El baixen, eh?
1: Sí, el baixen.
2: Sí, sí.
0: El baixen abans de col·locar els quins. Alguna cosa han vist a nivell de folre i manilles que no ha acabat d'agradar als seus membres i desmuntaran el peu. Déu-n'hi-do desmuntar el peu, si dèiem...
2: Dos cops, eh?
0: Avui dos cops, doncs seran tres. Seran
1: tres. És difícil,
0: tres.
1: Que és prendre aquest tipus de decisions. Abans en Jordi Crespo deia, no?, que el 3 de 10 en el cas de la Jove doncs no ha acabat de rutllar massa ni girar massa rodó en cap moment. Però clar, també parlava en Jordi, no?, de l'esforç i del complicat que és tirar avall un castell com aquest, d'aquestes dimensions, i el desgast que suposa. En aquest cas, doncs, la Vella ho ha tingut clar i tira enrere dos cops, abans, molt més avançat, no?, encara, però el desgast que això implicarà.
0: De fet, potser l'han volgut desmuntar ara, abans de que sonin gralles, per poder-lo tornar a muntar immediatament. És una de les opcions, el que passa que això vol dir també que passarà un impàs ara entre que puguin muntar aquest peu un altre cop, encara van desmuntant el folre. Potser el que vol la Vella és allargar tant la diada per empalmar amb la festa que hi ha aquesta nit a Tarragona.
1: Potser sí.
0: Potser sí. Potser sí. Potser, saps què passa? Que potser han escoltat, abans de que soni i tot, el manual de supervivència del Pol Angelats, que aquest any ens va explicant què fer als diferents municipis després de les diades.
1: Mira, avui és un
0: on
1: bon
0: anem
1: dia,
0: a visitar.
1: Avui és un bon dia per remenar el manual...
0: Tu, com a, perquè... tu i la Cinta, com a tarragonins, a veure si us semblen bé les pot... propostes, aquest manual de supervivència que avui ens acosta al Pol Angelats.
9: Avui els castells són al migdia, així que quan s'acabi la diada, el primer de tot serà fer una cosa bastant necessària: buscar lloc per dinar. Som en plena Santa Tecla i el centre de Tarragona anirà ple, així que si teniu algun restaurant concret pensat, millor haver reservat. Però tampoc patiu massa, Tarragona és gran, i si us allunyeu una mica de la part alta, segur que acabareu trobant algun lloc per menjar. I després de dinar, no marxeu gaire lluny, perquè aquest diumenge encara queda festa. A les 6, els Xiquets de Tarragona organitzen la festa matalassera del primer diumenge, amb música i DJ. A 8:15 baixa per la Rambla el Correfoc Petit. I si voleu acabar el dia d'una manera més tranquil·la, a 11:15 la catedral acull el Retaule de Santa Tecla. Ara bé, sobretot guardeu energia, perquè el primer diumenge és només el començament dels dies més forts de Santa Tecla. I aquí ve el problema. Aquest any cau entre setmana i en dies laborables. Per tant, nosaltres us expliquem què hi ha, i a partir d'aquí cadascú que decideixi fins on vol arribar. Dilluns 21, pregó, arrencada dels gegants, i a la nit, una de les cites més esperades, la baixada de l'Àguila. Dimarts 22, vigília de Santa Tecla. Entrada de músics al migdia, cercavila a la tarda i quan arribi la nit, revetlles fins ben entrada la matinada. I si dimecres treballeu, aquí ja cadascú que decideixi fins on vol arribar. Dimecres 23 és el dia de Santa Tecla. I si encara teniu ganes de castells, a la una tornen les quatre colles de Tarragona. I al vespre, un dels moments més especials de la festa major, l'entrada del braç a la catedral, amb tot el seguici a acomiadant la relíquia. Per tant, avui quan s'acabin els castells, no penseu que Santa Tecla s'acaba. Al contrari, dineu, agafeu aire i prepareu-vos, perquè els dies més forts de la festa major encara han d'arribar.
1: Que té capacitat en Pol per donar-te... No? Et fan venir ganes, et fa venir ganes de viure la festa, eh? De Santa Tecla tan especial, una festa amb tanta història, que fa un parell o tres edicions que celebrava els 700 anys de recorregut, i que val la pena, si no l'heu viscut alguna vegada a la vostra vida, doncs que feu cap a Tarragona, i si ho heu fet, doncs que repetiu, perquè actes com el que ara deia al final, l'entrada del braç de Santa Tecla, emocionants per la gent de Tarragona, però també impactants pels que sou de fora.
0: Però escolta, els de Tarragona, esteu preparats per tot això que ve? Perquè, o sigui, jo m'espanto només de veure el programa d'actes.
1: Són molts dies, moltes celebracions que d'alguna manera o altra també porten sobre les esquenes els castellers de la Jove i dels Xiquets, i que, clar, deixen petjada, no? És com Vilafranca, ara que clar, tenim les hores de castells de RAC1 i RAC+1 d'anar de festa major en festa major, com aquell qui diu. I a Vilafranca ens ho explicaven, que deixa petjada la festa major de Vilafranca perquè és un tros de festa. Però, vaja, són moltes les localitats que la festa major es viu tan intensament que acaba deixant una miqueta de factura, ara, tot sigui això, no?
4: És dur. Aquí molts tarragonins i tarragonines es guarden dies de festa, per Santa Tecla, per aguantar, perquè són molts dies molt intensos, la gent s'implica moltíssim, el seguici surt moltíssima gent amb totes les bèsties i valls, i es viu molt, a Tarragona es viu molt. S'ha d'aguantar tots els dies fins al correfoc del dia 24.
1: Sí, hi ha molta gent que es reserva dies de vacances per aquest final d'estiu, no? De fet, a Tarragona, no? Cinta, hi ha la sensació de que l'estiu no s'acaba fins que no ha passat
4: Santa
1: Tecla.
4: Exacte.
0: Mira, ja que esteu parlant d'aquesta marató d'actes i quantitat d'activitats que feu aquí a Tarragona, que tinc la sensació que us guardeu més per vosaltres, així com els de Vilafranca. Són molt pesats, ho dic així, són molt pesats en la seva festa major. Tots els vilafranquins que treballen amb nosaltres no paren de repetir-ho durant tot l'any, etc. Tinc la sensació que els tarragonins, o potser no ens arriba tant a Barcelona, no? És com, la gaudiu molt, és tan o més intensa, però, escolta'm, no cal fer-ne tanta publicitat que no vingui tanta gent de fora, no?
1: Durant molt de temps hi havia la concepció,
4: Cinta. Ens has pillat, Benet, no? Ens has pillat.
1: Aquesta sensació de Santa Tecla pels tarragonins i les tarragonines, i potser no tant de portes en fora, però sí que és veritat, Cinta, no sé si coincidiràs que en els darrers 5 anys això també ha anat canviant, no? I cada cop els actes sumen més gent i també més gent de fora, no? Que benvinguts tots, eh?
4: Jo crec que sí, que sempre ens ha fet por la massificació. De fet, la baixada de l'Àliga és espectacular i està molt massificada, i ens passa una mica com la Patum, no? Fins i tot, que controlar
10: l'aforament perquè la cosa no se'n vagi de mare. I sí, potser sí que hem sigut una mica gelosos tots aquests anys perquè no se'ns n'anés de les mans els aforaments, però és festa major, és una festa popular, tothom hi és benvingut i endavant, cap a Tarragona.
8: Però si m'haguéssiu de dir un acte preferit o que vosaltres potser hi aneu cada any i no falleu, quin em diríeu d'aquesta festa?
1: Cinta.
10: Bé, i les Diades Castelleres. Us ho podeu imaginar.
1: Sense dubte.
10: Sí, sí. I els meus fills, sobretot el Pilar Caminant, el viuen moltíssim. Sí, els hi encanta. Els nens, el Pilar Caminant és una cosa que a Tarragona, excepte potser els més castellers de Socarrel, que potser ho veuen com una cosa una mica, no? Més, no ho sé, com menys castellera, però els tarragonins i tarragonines ens ho viuen d'una manera super emotiva.
0: Ens va, això no estava parlat, que consti en acte, però la Cinta acaba de fer una centrada perfecta al cap
8: per acabar de rematar.
0: Perquè ens havia preparat tot de curiositat sobre els Pilars Caminant del dia 24.
1: Home, i en Pol com a rematador, amb l'alçada que té, seria un bon rematador.
8: Una alçada que m'està començant a molestar, aquesta lona que tenim aquí damunt.
1: Sí, és que li toca gairebé el cap.
8: Sí, me'n toca el cap. Una mica per aprofundir una mica amb aquest tema dels Pilars Caminant, potser és això que deia la Cinta, que és un dels actes més emocionants i esperats de Santa Tecla, i, com hem comentat abans, el recorregut supera uns 400 metres. Llavors, el més especial és veure com tota la gent, sobretot de cada colla, acompanya el Pilar carrer Major avall, pendent de cada passa, cada moviment. I és més, aquest any 2026, com hem dit abans, també fa 185 anys, de la primera referència documentada, tot i que es creu que aquesta tradició podria ser una mica encara més antiga. Per exemple, repassem una mica les dades de l'any passat. Els xiquets de Tarragona van completar el recorregut en 7 minuts i 31 segons.
0: Val, perdona un moment, pels que no som de Tarragona. Sí. Aquest pilar s'alça a la plaça de les Cols, puja les escales de la catedral,
8: correcte,
0: les baixa, fa tot el carrer Major i plaça de la Font.
8: I plaça de la Font. És un recorregut llarg. Ojo, sembla que no, és llarg.
0: No, i amb les escales...

0: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la Diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
1: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Es torna a aixecar o, ja, o s'acaba?
3: S'acaba.
2: A Salt ho fan diferent, a Girona ho fan diferent. Després parlarem del pilar caminant, de les escales de la catedral de Girona, de punta a punta del país, els castells i els pilars caminant, doncs que bé, que són uns dels moments també més emotius d'aquelles festes de Sant Narcís. De moment, però, abans de parlar d'això, us haurem de narrar el castell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que torna a muntar el 4 de 10 amb folre i manilles.
4: Mori una mica de curs cap a la teva esquerra.
2: Que bé ha quedat això, oi? He acabat de parlar, sí, i Manel, sí, Urbano de fons, que ha esperat que jo callés per donar la indicació. Aquells mil·límetres, aquelles petites correccions...
4: Una mica a l'esquerra. Vale, ara.
2: Allò, coses petites a baix, però que si no es corregeixen a dalt acaben sent, doncs, insalvables. A veure si aquest cop l'agafen bé, perquè les dues vegades, tant l'intent desmuntat com el peu desmuntat, doncs alguna cosa no ha funcionat a l'encaix d'aquest castell.
3: Quin mèrit la gent de Pinya, aguanta tres cops un folre i unes manilles.
2: D'això són molt experts els castellers de Vilafranca, que com que són la colla que més castells amb folre i manilles han anat fent al llarg de la història. De fet, va tenir durant una temporada el lema "Som al peu", no? Posant el focus en la resistència del peu de la pinya dels seus castells.
5: Afegit el dia que fa, el cel ras aquest que comentàvem abans, no us n'hem parlat més perquè és exactament el mateix. Ja ho deia l'Abel, que era un dels meteos de la casa, que avui no esperéssim cap núvol, no n'hi ha ni un.
2: Ni un.
5: La marinada ha sigut més aviat escassa, no? Ha bufat poquet.
2: De fet, haurem de renovar les aigües perquè ens hem fotut dues ampolles ja.
5: Ens hem begut aquí.
2: I d'aquí poc haurem de demanar
6: ajuda. Estava esperant que traguéssiu el tema de la calor, sabia que acabaria passant, perquè no hem comentat un aspecte interessant de la calor a les places castelleres, que és aquest moda o costum que hi ha, sobretot de castelleres dones, de trenar-se els cabells. Ho vaig experimentar per Sant Fèlix i és super eficient per la calor, Va superbé, sí, canvi radical.
2: És a dir, canvia molt de portar trenes a portar una cua, per exemple.
6: Sí. Perquè et queda el cabell ben recollit i es nota moltíssim. Clatella a l'aire...
2: Ah, mira, o sigui, carai.
6: I doncs... fixeu-vos que cada vegada hi ha més trenes, per aquí.
2: És veritat, doncs ara que ho dius, se'n veuen moltíssimes des d'aquí, tant dels Xiquets com de la Jove de Tarragona, com dels castellers de Vilafranca, n'estic veient també. No t'has aplicat la lliçó per això, Cinta?
6: És que t'hi has d'estar una bona estona, per Sant Fèlix, perquè anava de públic. I em va agafar una grallera de la Jove i em va fer feina allí.
2: Avui havies d'anar a nedar, però s'ha de dir que la Cinta és una professional i porta una mena de ronyonera, bossa, amb la cantimplora en una banda.
5: La butxaca màgica.
6: O sigui, la butxaca d'en Draymon.
2: De veterana. Això és de tall de veterana. Mentrestant, la vella, tot això, mentre estem explicant tot això, la vella va muntant, va pujant el folre, van pujant els terços, van pujant les manilles, perquè us fa una idea de la llargada d'aquest castell per la gent de baix, no? El que dèiem fa una estona, no? Tota aquesta estona que estem comentant, les trenes i l'aigua de la Cinta, doncs que està el castell muntant-se només la base d'aquest 4 de 10.
5: I és el tercer cop que ho fan, veurem si és la tercera, va la vençuda, esperem i desitgem que sí, perquè segurament, no sé si tant esforç i tant desgast es podria arribar a gestionar, no?, després.
2: És un entrenament pel concurs, també, això. De la durada, no?, d'haver de reaccionar i d'haver fet castells després de molta calor i de molta exigència.
5: Sembla que sí, que ara volen anar cap amunt.
2: Ara sembla un punt més tancat a dalt. Vinga, quarts estan col·locats sobre manilles, els quins que arriben també a la seva posició, i la instrucció és que ningú s'aturi.
5: Atenció a la plaça, arriba un dels grans moments, que pot ser un dels grans moments d'aquesta diada.
2: Vinga, quins col·locats. Folre i manilles intentant acabar de situar-se, d'agafar el lloc. La mida no sembla dolenta des d'aquí.
5: Hi ha un punt de...
2: És el moviment més que la mida, no?
5: De tremolor.
2: Tiren amunt.
5: Sonen gralles. Tota la sort del món.
2: La vella, que es torna a enfrontar a l'estrella de la mort, que tira amunt les sisenes del castell, que ara col·loquen el genoll, que ara s'agafen de braç, que ara posen un peu i ara s'aixequen. Les setenes van just darrere. I tota la canalla sobre manilles.
5: Castell sembla que s'hagi sentat, que hagi agafat bona mida.

0: que no tremoli massa.
1: Anava a dir exactament això, Esteve. Sembla que el folre i les manilles troben el seu lloc. Es col·locaran els setenes i tindrem tot el tronc col·locat. Vinga, setenes col·locades.
0: Som-hi!
1: Ara es tracta de mantenir aquesta mida i de resistir quan vinguin alguns moviments, que vindran, segur.
0: Sí, sí, tant que venen. Ve una mica de batzegada, però la controlen, l'aguanten.
1: Entren els dosos. Una mica de tremolí a nivell de quarts, de quins, però de moment sense perdre el quadrat.
0: Si no tremola, no vola. Som-hi!
1: Vinga, la colla vella, a punt de carregar el 4 de 10.
0: Va.
1: Jo crec que poden. Aixecador col·locat. Passes de l'enxaneta. Vinga, que passa. 4 de 10 amb folre i manilles. Carregat de la colla vella. Una mica flexionats els quins. Una mica de problemes a manilles. Però prou estable de mida. Surt la canalla. Vinga, va, una mica més. No us estireu. Aixequeu-vos. Cames fortes. Surten els dosos. La colla vella el pot descarregar. Vinga, les manilles donant-ho tot. Es trenca.
0: Ah, ai,
1: quina ràbia.
0: Quan semblava que millor el tenien, s'ha trencat sense avisar, eh?
1: Sí, sí. A més, ha anat, jo diria que és un intent
0: sense
1: millor.
0: Sense pràcticament avisar.
1: És un intent millor que el que vam veure per Sant Fèlix, perquè s'ha carregat amb prou solvència.
0: Quina llàstima.
1: Treballant, evidentment, però amb prou solvència. I quan ja havien tret els dosos, doncs que... I tenien prou ben assentat per baix, doncs s'ha acabat trencant a nivell de tronc.
0: Quina ràbia.
1: Una llàstima, però, a veure, si busquem el costat positiu, sembla que l'han millorat respecte al del 30 d'agost i encara tenen dues setmanes per acabar-lo d'afinar de cara al concurs de Castells.
0: Jo diria que la caiguda no ha sigut dolenta, que és una caiguda... Mai hi ha una bona caiguda, però no és una caiguda d'aquelles que et deixa... Esperem que no et deixi massa factura. Quina llàstima, però,
1: eh? En tot cas, sí, et queda el cos,
0: quina ràbia.
1: Amb mal cos, perquè realment semblava que era descarregable aquest 4 de 10, que tenia prou bons fonaments, que és el més difícil, i en canvi doncs, ha acabat saltant a nivell de tronc. Tot una llàstima i una decepció, però un castellàs de la colla vella dels xiquets de Valls.
0: Que l'han carregat, i ara la plaça ho agraeix i ho aplaudeix.
1: Ara. Jo crec que es mereixen una estrella d'am igualment.
0: I tant.
1: Jo crec que sí, jo crec que una estrella d'am... ben guanyada.
0: Carregat i amb un inici de descarregada. Ara veiem un casteller que sembla que marxa amb un cop a la cara. Veurem com es van recuperant els castellers d'aquesta caiguda. La plaça que segueix aplaudint, agraint-s'hi l'esforç, i tant que sí.
1: Doncs ha començat la tercera ronda amb, bé, què li diríem, èxit parcial o fracàs parcial de la colla vella, depèn de com es miri, i passarà el torn als castellers de Vilafranca, que ara haurien de tancar la seva actuació. Ja seria el tercer castell en la tercera ronda i, per tant, ells sí que ara completarien la seva actuació. No sé si mantindran els tres objectius que tenien per avui els vilafranquins. Han fet el 3 de 9 amb l'agulla en primera ronda, han fet el 3 de 10 amb folre i manilles en la segona ronda, i ara, Cinta, no sé si teníem clar quin era el castell que havien d'aprovar els verds en tercera ronda per completar aquesta diada del primer diumenge.
2: Sí, els verds volen encara el 5 de 9 en folre, ara.
1: 5 de 9 en folre, un castell que ja han completat també aquesta temporada en diverses ocasions. Ara buscaré les dades que ens prepara el Joel, però diria que tots descarregats, efectivament. N'han fet 5 i tots ells descarregats, i a més alguns, el primer potser no tant, però alguns amb una solvència també envejable per una construcció d'aquesta categoria. I d'alguna manera, i no és per ficar mala maró, però sí que veig cares de certa com relaxació entre les files verdes després de la caiguda de la vella, de dir que potser no serien les mateixes si la vella hagués descarregat aquest castell. Doncs veig cares de certa com tranquil·litat entre les files verdes. Tu, Joel, com veus a la vella? Molt, molt tocada?
3: Ara sentíem el Llàtzer Magrinyà fent aplaudiments i una mica això de remuntar la colla que podem remuntar. O sigui, sí, un punt de baixa. La gent està en general comentant ostres, això ja ho teníem, saps? Ja ho teníem. Vull dir, els ha sabut greu per això, perquè era un castell que pràcticament el tenien descarregat i finalment doncs, s'ha torçat a l'últim segon, com qui diu, no?
1: Potser queda més frustració justament per això.
3: Exacte,
1: no?
3: Sí.
1: Perquè
3: sí.
1: Si vas al límit i el carregues amb èpica, doncs tens l'eufòria d'haver-lo carregat. En canvi, si estàs a punt de descarregar-lo i et cau, és molt diferent, no? Sí. És una sensació molt diferent.
3: I ara, sí, sobretot frustració. Aviam si puc agafar algun dels castells de tronc que han anat cap a dins de l'Ajuntament perquè ens expliqui una mica què ha passat, no? Però clar, ara hi ha un cert moviment de camilles que em fa dubtar si anar cap a l'Ajuntament. En tot cas, ara intento agafar algun protagonista.
1: Doncs mentre el Joel busca el seu protagonista, podem recordar-vos que podeu participar a les xarxes socials en aquesta retransmissió i que si ho feu no només direu la vostra, sinó que a més podeu optar a diversos premis. Avui sortegem entre els oients que responguin a la pregunta què és el millor i el pitjor de Santa Tecla. Poden guanyar 2 packs de 4 entrades pel Museu Casteller acompanyats de 2 lots de Batista Aguirre o 2 entrades dobles pel Calçofest. No sé, Pol, si tenim ja respostes sobre aquesta qüestió de possibles guanyadors.
4: Anem tenint respostes, si vols repassem una mica. A la primera pregunta, per sortejar aquestes entrades pel museu, pel Calçofest i el lots de vermuts i Zaguirre, hem preguntat quin és l'acte que més t'agrada de la Festa Major Santa Tecla i el que menys.
1: Que li preguntàvem fa una estona a l'Esteve i a la Cinta, no?
4: Exacte.
1: I què diu la gent?
4: Tenim noves respostes. Per exemple, la Núria ens diu Dames i Vells. És un acte bastant popular aquí a Tarragona. No sé si la Cinta dirà el contrari, però...
2: Genial, són genials. No us els perdeu.
1: No els he vist mai. No els he vist mai. Vale, ja miraré el programa, a veure si m'ho puc muntar.
2: És un ball parlat satíric. I la veritat que hi treuen molta punta a l'actualitat política local, però també mundial, i són fantàstics.
1: Val, segur que tenen material.
4: Es repeteix moltes vegades els Pilars Caminant, el que comentàvem.
1: Sí, Molta gent que sí. És el seu acte preferit.
4: Sí, sí. I llavors, pel que fa a l'altra pregunta, que hem preguntat quina hauria de ser la banda sonora d'aquest concurs de Castells 2026, tenim...
1: Què és això? Tothom a la plaça de la Font mirant al cel.
3: A més, ha coincidit amb el crit de Vilafranca,
1: I no sabem ben bé per què.
4: Ostres.
1: Que era un F-16, el que passa.
2: Sort que no hi havia cap castell, perquè...
3: Increïble,
2: Hauria estat perillós,
1: Totalment. De fet, se sent algun xiulet, fins i tot. Perquè això es podria prendre com una anècdota.
4: Però què ha sigut?
1: Ha sigut un avió, no? Entenc. Vosaltres l'heu vist o no? Nosaltres, des de la nostra posició, no ho podem veure perquè tenim sostre.
4: Ostres. Semblava que caigués aquí, Semblava...
3: Sí, sí. Hi ha hagut por. Mireu, estic amb l'Arnau Espinal, que anava d'home del darrere aquí al Folre. Primer de tot, no sé si a dins del nucli, no, en aquesta zona, la sensació era que el 4 de 10 en Folre i Manilles es podia descarregar, perquè des de fora, vaja, si la sensació és... Ha caigut a l'últim moment, ja estava fet pràcticament.
5: Sí, des del Folre la sensació era una mica la de Sant Fèlix, no? Que ja el teníem, descarregàvem, i de cop i volta veus que cau per dalt i frustració perquè anava a descarregar-lo i s'ha quedat per poc.
3: En general, esteu bé per això? Hi ha hagut algú?
5: No ho sé, perquè suposo que estan per dins i potser és massa d'hora, però jo en principi no crec que estem bastant bé. Sí. No crec que hi hagi cap ningú que s'hagi fet mal molt sèrio, ja ho veurem.
3: I d'alguna manera, clar, és un castell amb 4 de 10, que requereix de molta gent, puja molta gent, hi ha hagut un intent desmuntat, hi ha hagut un peu desmuntat, això desgasta d'alguna manera a la colla, perquè ja ho deies, ha caigut per dalt, vull dir, la soca estava bé, però igualment hi ha un cert desgast, o no?
5: No, sí, clar que desgasta, vull dir, al final la gent de la pinya ja l'ha fet 3 cops, els baixos l'han fet 3 cops, les agulles l'han fet 3 cops, però teníem clar que és que preferíem tenir aquest desgast extra i tirar-lo bé en condicions, perquè... El primer i el segon no eren les mides que volíem i el tercer, en canvi, jo crec que ha posat molt bé i que era una bona mida per fer-lo.
3: I no sé també si veure com està costant descarregar un 4 de 10 el situa, no?, d'alguna manera, que no és un castell, entre cometes, tan fàcil.
5: No, és un castell supercomplicadíssim. Vam estar remant un parell d'anys que havíem fet algun intent i carregat, el vam aconseguir descarregar per Santa Úrsula l'any passat, teníem molt bona feina feta, per això l'hem portat per Sant Fèlix, que no l'havíem carregat mai allà a Sant Fèlix, i la feina l'any passat es nota, però segueix sent molt difícil i, bueno, queden 2 setmanes pel concurs i a veure si podem descarregar allà.
3: Doncs a seguir treballant-ho assaig.
5: Sí, sí, a tot.
3: Moltes gràcies i molts ànims, que venen 2 setmanes d'estar cada dia al local,
5: 2 setmanes i un mes i tot.
3: I tant, i tant. Bé, que vagi bé.
1: El testimoni recollit als micròfons del Joel, que, per cert, Joel, ja que estem, escolta, per què no busques en Genís de la coordinadora, que hem de parlar d'unes cosites amb ell, i l'entrevistarem d'aquí una estona, i veniu aquí a la nostra oh, posició.
3: Ara el busco.
1: Mentre Vilafranca, que està muntant al peu del seu últim castell, que serà el 5 de 9, us hem de dir que aquest soroll que ha deixat tota la plaça de la Font una mica descol·locada, espantada, indignada, una mica a tots els hades possibles, ens diu l'Anna, a través de les xarxes, que deu ser un avió militar de la Festa del Cel que estan fent a Salou, aquí al costat, a la Costa Daurada, i que doncs, hi havia una exhibició de diferents avions, i realment el so, sense ser jo cap entès en la matèria, ha sonat ben bé a un caça. A un...
4: Com si estigués... Però ben bé com si caigués aquí a la plaça,
1: com si hagués sigut... Sí. Com... Jo no l'he vist. No... Des del plaça l'heu vist en algun moment o només hem sentit el so?
2: No es veia, no? Jo he aixecat el cap i no es veia. Però semblava que ens hagués de tocar, pel soroll. Era...
4: Sí, ha sigut impressionant. Fort.
3: Això que... Però ara quan he acabat l'entrevista amb l'Arnau també m'ho deia, diu, tu, m'he ginyat, home.
1: Així, home, que... amb aquest to t'ho ha dit,
0: Ara que jo sí. He tret el cap per la finestra dels companys de RAC1 amb un 14-15... ara mateix en marxa enmig del futbol del Sabadell, he sentit aquest soroll horrorós. Festa del Cel a Salou, no sé si ho heu comentat o
1: sí,
0: o no.
1: Ara mateix un oient, l'Anna, ens ho deia a través de les xarxes.
0: Suposo que ve d'aquí, la Festa del Cel de Salou, que no entenc massa ben bé per què, amb aquest avió que ha acabat passant molt a prop d'on som ara, no?
1: Bueno, i perquè en una festa hi van avions militars, això per començar.
0: No associo
1: un avió militar amb una festa, però bé.
0: Això donaria per un ampli debat, però no acabo d'entendre per què, no? S'ha passat tan a prop o ha volat aquí baix a prop de Tarragona. La Festa del Cel sí que és veritat que no hi ha massa quilòmetres entre Tarragona i Salou, però vaja, ja mirarem d'esbrinar-ho.
1: I n'hi ha que fan volar cases per les seves festes i n'hi ha que fan castells com els castellers de Vilafranca, que ja munten el 5 de 9, que ha de tancar la seva participació, bé, falta del Pilar, en aquesta festa major. Ostres, estic fent un viatge en el temps, companys, perquè en aquest 5 de 9, un dels terços és a qui coneixem popularment com en Sandokan, un membre històric que ha fet tots els grans castells dels castellers de Vilafranca, però que ara doncs, ja fa uns quants anys que ocupa altres posicions, que ja no està al tronc, i en canvi en aquest 5 de 9 suposo doncs, que bé, per donar rodatge o per si o perquè hi ha alguna baixa, doncs el veig al pis de terços. Després, mira, seria un bon entrevistat, que ara fa dies que no li sentim la veu després de molts anys d'anar-li sentint. En tot cas, els verds que tiren amunt el 5 de 9 han col·locat ja els quarts i és el moment de validar-lo. Seria una grandíssima diada dels castellers de Vilafranca, si completen aquest castell. I tant que arrenquen els castellers de Vilafranca. Intent de 5 de 9 en folre. Quintes de la banda del 3 es col·loquen. Quins de la banda del 2 es col·loquen. Pis a pis. És un castell que, a diferència del 5 de 9 de la Jove, potser puja més pas a pas, més lent, però que fins avui ha mostrat tota la solvència del món als verds en aquesta construcció. El folre, per exemple, Esteban, ningú mou ni un pèl.
0: No, és una postal, un castell fet postal, un gran moment, el de la colla dels castellers de Vilafranca, i que intueixo que també acabaran posant aquesta cirereta, el que seria una gran actuació, bonica, aquesta estampa, amb la plaça de la Font, per cert, encara plena, quan som l'hora que som.
1: 5 de 9 que va pujant, que es col·loquen els dosos, lleuger moviment, de moment controlat, a veure si no els hi passa d'aquí, perquè de moment està molt controlat. 5 de 9 amb dosos col·locats i ara és el moment d'aturar-lo. Entraran les cassoletes, els aixecadors, aixecadores en aquest cas dels verds. També amb trenes, potser també tenen calor. L'enxaneta que està a punt de fer la primera aleta, recordeu que són dues, ja refila la gralla, fa la primera, passa a l'altra banda, fa la segona i sense problema. 5 de 9 en folre, carregat dels castellers de Vilafranca, que fan com si fos un tràmit, concentrat, sí, hi ha un lleuger moviment, però amb tota la tranquil·litat, va, fins i tot la canalla es permet el luxe de baixar lentament, allò assegurant cada passa. Surten els dosos de la banda del 2, també ho fan la dels 3, I, escolta'm, com qui va a l'oficina, ja els castellers de Vilafranca, serà el sisè 5 de 9 en folre d'aquesta temporada. Encara recordo allò, quan es deia, no, ells fan molt bé les agulles, però el 5 no és el seu castell. Doncs déu-n'hi-do com ha canviat la història dels Verds amb, amb aquesta supercatedral que els últims anys els veiem sovintejar-la i fins i tot més que alguns castells amb agulla els últims anys.
0: Déu-n'hi-do, els castellers de Vilafranca, com estan, en quin moment estan, en quin moment arribaran al concurs de castells?
1: Per cert, si voleu anar al moncasteller.cat, podeu repassar tot de diades de Santa Tecla, amb les estadístiques de cada colla, de cada castell, de quin dia van fer millor actuació que un altre. Vamos, als amants de les estadístiques, aneu al moncasteller.cat, perquè l'amic Josep Torrenyo sempre ens brinda tot de dades molt interessants i que ens permeten fer una idea de la importància d'aquestes actuacions. Obrim una estrella d'am per celebrar el 5 de 9 en folre dels Verds. I mira, potser aprofitem per fer una petita pausa molt ràpida per la publicitat i de seguida us expliquem les últimes iniciatives de la coordinadora de colles sobre com recuperar la memòria històrica dels castells.
6: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
7: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
6: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
7: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
8: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
9: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
10: Nova web forndenulles.com.
8: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
12: Més info i entrades a museucasteller.cat.
13: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
14: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
15: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsciencia.urb.cat.
16: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
17: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
16: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
17: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
16: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
18: Aquest setembre vine a Robagrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Robagrum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Robagrum.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
21: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
23: Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Vermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I quan passen 7 minuts de les 3, els castellers de Vilafranca ja poden respirar, ja han acabat la seva diada, 3 castells descarregats, i la Cinta està amb una petita protagonista d'aquests castells.
2: Doncs sí, es diu Mariona. Hola, Mariona.
3: Hola.
2: Em sembla que ets la cassoleta del 5 de 9?
3: Sí.
2: Que era la primera vegada que feies de cassoleta de 5 de 9?
3: Sí.
2: I què, t'ha agradat?
3: Sí, molt.
2: Com t'has sentit?
3: Primer nerviosa, però després ja m'ha passat.
2: T'ha passat ràpid?
3: Sí.
2: I que fa poquet que ets de la colla?
3: He començat aquest any.
2: Déu-n'hi-do, però m'han dit, m'han xivat per aquí, plaça, que ets d'una família molt castellera.
3: Sí.
2: Quins familiars tens per aquí, a veure?
3: Tinc, tinc el tiet, tinc el germà, tinc...
1: El papa.
3: El papa.
2: Ens deixàvem algú important, eh?
3: Tinc la mama. Els cosins.
1: Carai.
2: Molt bé, m'han dit que és la família Terrades, si no ho dic sí. malament, i que són una família que ve d'un sastre molt famós de Vilafranca.
3: Sí.
2: Sí? Bé, doncs...
4: L'avi era el sastre, era sastre, sí. I aquí venen els fills, els nets i bastants membres de la família.
2: Molt bé, doncs felicitats, família, per aquesta estrena. Gràcies, Mariona.
3: Adéu.
2: Adéu. Moltes sagues familiars ja a les colles, eh? És bonic això.
1: Sí, tant. I quina veueta la Mariona, que déu-n'hi-do, per haver començat aquest any, doncs ja ser la cassoleta, la cotxadora, de tot un 5 de 9. No està gens malament. Mentrestant, la colla jove de Tarragona, que després de caure de 3 de 10, de tenir aquesta caiguda lletja de castell de 10 pisos, doncs que intentarà reconduir aquesta diada del primer diumenge de Santa Tecla amb el 4 de 9 en folre, un castell que bàsic de nou, amb el qual doncs, haurien això de serenar-se, de fer una segona aleta, i a partir d'aquí a veure si poden tornar a afrontar algun castell de gama extra. Sonen les gralles, es col·loquen les quintes d'aquest 4 de 9 en folre, un castell que la jove ha fet en diverses ocasions aquesta temporada, en què té una efectivitat gairebé total i que, per tant, doncs és una aposta segura per aquesta tercera ronda. Sisenes que entren, sisenes que es col·loquen. Mirem la diferència amb els castells de Vilafranca en quant a ritme, eh? La canalla de la jove puja molt enganxada al pis anterior, diguem-ne, per restar temps, restar segons a les construccions. Entren els dosos, sentim en Jordi Crespo des de baix que ens ho canta.
5: Dosos dretes, arriba l'escutxador!
1: El 4 que té un lleuger tremolí, però que va mantenint la mida en tot moment... Acotxadora que es col·loca i l'enxanet a punt de carregar. 4 de 9 en folre. Carregat de la colla jove de Tarragona. Castell sense massa secret. Castell perfectament dominat. El folre, tothom quiet. Lleuger tremolor per dalt, però per dir alguna cosa, l'enxaneta i l'acotxadora ja circulen. Surten dos, ho sentim en Jordi. Castell de tràmit, castell per recuperar sensacions, castell per tornar a aquesta diada, per tornar a la festa major, que avui només és el primer dia i en vindran molts més. Cares d'absoluta concentració entre els castellers de la jove, perquè era un castell fàcil i alhora difícil d'afrontar, castell important per demostrar-se que començaven de fer castells els de la jove de Tarragona, i recuperar aquestes sensacions.
0: Redirigir la diada és també això, tenir la capacitat de baixar el llistó, perquè has tingut una caiguda i has patit una decepció, però ara et refàs i tornes a agafar el camí. Al final els castells també són això. Venen cites molt importants per endavant i els liles segur que sabran llepar-se les ferides.
1: Parlàvem fa una estona amb la Mariona, que és d'una nissaga castellera, no? D'allò de els avis ja feien castells. A Valls també en tenim molts exemples. I és que ben bé els castells a vegades està molt bé que mirin enrere, que sàpiguen d'on vinguin, que recuperin la memòria, no? I per tenir ben present i que ens expliqui què està fent la coordinadora de colles castelleres de Catalunya en aquest àmbit, ens torna a acompanyar, perquè ja és un clàssic, en Genís Vives, vocal de la coordinadora. Què tal, Genís, com estàs?
24: Bon dia, bé.
1: Escolta'm, gràcies per acompanyar-nos. Crec que és la tercera o quarta vegada que vens aquest any a veure'ns, eh?
24: Jo encantat, un plaer sempre.
1: Avui teníem ganes de parlar amb tu de diferents projectes que està fent la coordinadora per preservar la història i la memòria castellera. Un d'ells és un recull, també en col·laboració amb el Museu Casteller de Catalunya, que està recollint, crec que van ser una trentena de testimonis orals que han d'explicar les seves vivències doncs perquè quedin d'alguna manera gravades. Què és exactament aquesta iniciativa i una mica com sorgeix? Per què es tira endavant?
24: Mira, aquesta és una iniciativa que iniciem la coordinadora juntament amb el Museu Casteller de Valls i bàsicament parteix de la idea que les cròniques castelleres ens expliquen quins castells s'han fet. Sabem que s'ha fet aquest castell en aquesta plaça, però no ens expliquen com s'ha viscut aquests castells. I en aquest sentit, doncs, el que intentem és saber des de diferents prismes, persones amb diferents perspectives, gènere, d'origen, d'edat, saber com han viscut aquests castells per no tenir només la crònica castellera de saber quin castell hem fet, sinó també la crònica social de tot el que hi ha darrere dels castells, de tota aquesta activitat que al final té una dimensió imminentment social i cultural.
1: Gairebé un projecte antropològic, no? De més enllà dels números, anar més enllà dels números. Em sembla molt interessant perquè aquí ho expliquem moltes vegades, que els castells també són emocions, són vivències i que a vegades les cròniques periodístiques doncs no som capaços de reflectir això, o no és la nostra feina directament. Una altra iniciativa que a mi m'encanta és recuperar fragments de notícies de TV3 que parlen de castells, però notícies de fa dècades. Va començar l'any passat i mira, hem recuperat aquest exemple que podem sentir ara mateix.
6: Aquest migdia s'ha celebrat a la plaça de Vilafranca del Penedès la tradicional exhibició castellera amb motiu de la Festa Major. Els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Valls han aixecat el 3 de 9, castell que no s'havia aconseguit des del 1881 en aquesta plaça.
7: Encara que el cel era cobert i no feia tanta calor com altres anys, l'assistència de públic avui a la tradicional exhibició castellera de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, malgrat que ha minvat una mica, ha estat massiva.
1: No sé si heu reconegut aquesta veu, que és la de la Mari Pau Huguet. Això era l'any 1988, Diada de Sant Fèlix. Tu potser no havies ni nascut, Genís, quan va passar això.
24: No. Exacte.
1: Escolta, i aquesta iniciativa, que a mi m'encanta perquè... Bueno, només has de sentir el to de les notícies, ja veus que com han canviat les coses. Com va sorgir i com es porta a la pràctica?
24: Clar, això és una col·laboració que neix amb l'arxiu de TV3, que comencem una mica amb la idea de recuperar aquests talls que existeixen, que hi són, i que estaven allà una mica com enterrats. I que està bé perquè doncs, la gent que no ho van viure, diguéssim, mirant el telenotícies, doncs ho podem recuperar, i el que ho va viure doncs, també té aquest record. Ens hem centrat sobretot en els anys 80 i finals dels 90, ara estem arribant ja als finals del 90, perquè com que ja n'hem fet uns quants, doncs ja ho tenim, i ens permet doncs, observar com eren les places, com era la gent. Jo recordo, per exemple, fa poc vam parlar Diada de la Bisbal, també va sortir la crònica de no sé quin any era de la Diada de la Bisbal, i deies que no era ni tan sols, era la plaça del costat, que hi havia les dues colles de Valls, doncs com era, i era una mica, doncs anem a fer el 4 de 8
1: Ara sentíem la crònica de han fet un 3 de 9 que no es veia des de fa 100 anys.
24: Sí.
1: És a dir, l'any 1988 ja feien allò de allò que ens diuen tantes vegades, de sempre esteu fent rècords, sempre us esteu superant. Doncs mira, ja passava llavors.
24: Sí, això és molt casteller.
1: Sí, exacte. Després recuperarem un parell més d'exemples d'aquesta iniciativa, d'aquest arxiu TV3, però no és l'únic arxiu que esteu remenant des de la coordinadora. El 2023 ja va néixer la col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya i també no, s'està fent difusió d'altres informacions encara més antigues que aquestes de TV3 que estem parlant.
24: Exacte. Hem iniciat ja això el 2023 una col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya. Enguany la novetat és que s'hi ha afegit la xarxa d'arxius comarcals i això el que ens ha permès és estendre tota aquesta territorialitat de les fotografies que pengem. Ens hem sobretot centrat en finals del segle XIX, principis del segle XX, i el que permet una mica aquesta col·laboració és anar més enllà i veure doncs, aquestes fotografies més antigues que es conserven, veure com eren els castells, com eren els castellers, com eren les places, i sobretot també doncs, recuperar aquesta memòria històrica, aquesta memòria viva que existeix en el fet casteller, i també més enllà, perquè alguna de les coses que hem compartit amb l'Arxiu Nacional de Catalunya i la xarxa d'arxius comarcals, la XAC, doncs també són fotografies de diades, diguéssim, no només castelleres, sinó de cartells de festes i altres elements de la cultura popular d'aquest país.
1: És interessantíssim, si no ho heu fet, podeu entrar a les xarxes, buscar tal dia com avui, o els comptes de la coordinadora, i veure aquestes fotografies de festes majors de fa 100 anys, aquests cartells de festes majors de fa 100 anys, i recuperar-ho. Són píndoles molt ràpides de veure, molt visuals, i que des d'aquí doncs, aplaudim perquè ens permeten conèixer història dels castells que moltes vegades no coneixem. Genís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Castells a RAC1.
24: A vosaltres, un plaer.
1: el Genís Vives. Mira, us fico un exemple d'això, d'aquesta última iniciativa. La piulada deia: tal dia com avui de fa 150 anys, l'Arbós celebrava la seva festa major, on vam debutar, per ser els de Castells de Racó aquest any. Reproducció del cartell amb els actes de la festa entre els dies 2, 3 i 4 de setembre de 1876. I en aquell cartell, evidentment, es fa referència als Xiquets de Valls, que ja actuaven llavors en aquesta festa major de l'Arbós. La veritat és que aquestes curiositats, els friquis com jo, fan les delícies de friquis com jo.
8: Entusiasmen, sí, sí.
1: Xiquets de Tarragona volen tancar el seu dia gros. Abans ens deia el Pol que avui a les 6 fan una festa. Doncs no em vull imaginar la festa si descarreguen aquest 4 de 9 que intentaran a continuació i que tancaria la tripleta màgica, que jo diria que fa com a mínim 2 anys que no se'ls hi veu.
0: Cares més serenes, les abraçades ja queden una miqueta enrere, l'eufòria que hem viscut fa, res, que deu fer mitjoreta llarga aquí a la plaça, i ara, doncs, a rematar el que pot ser per ells un gran punt d'inflexió, no? Una d'aquelles diades que recordes perquè tirant enrere.
1: Doncs veus, abans ho diem. Doncs mira, ja que estem, Paula, teníem altres exemples d'això que parlàvem de l'arxiu de TV3, doncs ara, per exemple, podríem escoltar què ens deia l'Enric Calpena l'any 1985 sobre la Diada de Sant Joan.
9: Avui les dues colles castelleres de Valls han fet una bona actuació. D'aquesta manera ha començat la part més important de la temporada castellera.
10: Amb l'actuació de les colles vella i joves dels Xiquets a la plaça de l'Ajuntament de Valls, ha començat oficialment la temporada castellera del 85, que durarà fins al dia de Santa Úrsula a final d'octubre. L'obertura de la temporada d'avui ha estat la millor de tot el segle. La colla joves dels Xiquets de Valls ha carregat i ha descarregat un 4 de 8, un 3 de 8 i, finalment, un 5 de 8, considerat la catedral dels castells. Aquesta és la primera vegada que en el dia de Sant Joan s'aconsegueix un castell d'aquestes característiques. Aquest segle s'havia aconseguit carregar i descarregar 5 vegades el 5 de 8, però sempre a final de la temporada. La colla vella dels Xiquets, per la seva banda, ha fet un 2 de 8 amb folre, un 3 de 8 i ha aconseguit carregar un 5 de 8 que poc després ha fet llenya. Aquest començament de temporada fa esperar que continuï la bona ratxa dels castellers en l'etapa considerada l'edat d'or castellera d'aquest segle.
1: Joel, a veure si prens exemple per fer les cròniques de demà del món a RAC1.
11: Home, a veure, estem parlant d'un radiofonista que si comença a fer així de bé les cròniques, el futur com de pare és entusiasme, eh?
1: Déu-n'hi-do. Quina vocalització, eh?
11: Sí, sí.
1: Però a veure quin ritme tan diferent com ha canviat.
11: Sí, sí, és el que anava a dir. El ritme i les paraules són absolutament diferents.
1: A mi m'ha encantat el titular de "han fet una bona actuació castellera".
11: I ara tot és sensacional, perquè sóc culpable, per això faig autocrítica. Sensacional, fenomenal, històric, etc. O sigui, en l'adjectiu també ens hem polaritzat. Ojo el que acabo de dir,
1: d'aquí a les facultats de periodisme hi ha un petit pas, Joel Penya.
2: Estic amb un protagonista de la jove,
1: ah?
2: Que és l'Enric Rovira, que és de l'equip sanitari de la jove, i estàvem ara conversant respecte al nou casc, al nou prototip de casc amb el protector facial, perquè justament la colla jove és una de les colles que estan cridades a fer aquest petit experiment a la Diada de la Mercè. Enric, com anirà aquesta prova?
12: Doncs suposo que serà el començament de la Diada de la Mercè, abans dels dos castells i, evidentment, abans del Pilar Caminant. Les quatre colles faran un casc amb l'enxaneta dels quals aportarà la màscara facial i el nou casc.
2: Em comentaves també fora de micro, quins beneficis li veus en aquesta innovació?
12: El que ens pot proporcionar, sobretot, una subjecció menor, molt millor de la que té actualment. Després, el problema que tenia és que les corretges es destensaven molt fàcilment i em fa la impressió, tot i que no ho puc assegurar perquè el cas l'hem tocat pràcticament, no l'hem vist a la pràctica, em fa l'efecte que amb el nou sistema de subjecció aquest problema s'haurà solucionat. Per altra banda, també s'ha ampliat la superfície coberta cap a més avall del front i cap a més endavant de les orelles, i això també és una bona estratègia.
2: I la protecció aquesta, que és com una mena d'antifaç de superheroi, diguéssim?
12: Sí, De fet, hi ha lesions al cap, però també hi ha lesions a la cara que no podem protegir, i la manera... Altres esports es poden posar una visera o tenen altres sistemes. En el nostre cas, només l'única solució possible és posar-se una màscara. I això s'haurà de provar. Són lesions que són, afortunadament, són poc freqüents, i que si les podem disminuir o podem disminuir la gravetat, també serà un guany important, amb seguretat.
2: Molt bé, doncs gràcies, Enrique, per aquesta explicació, i estarem atents en aquest experiment.
12: A vosaltres.
1: Doncs mira, molt interessant aquest testimoni, perquè és una de les grans notícies dels últims dies al món casteller. N'hem parlat durant moltes setmanes, ja s'ha presentat, i mesos, ja s'ha presentat el nou casc amb aquest protector facial, que potser és la part més cridanera, tot i que de moment serà opcional, i la que veurem a la canalla, diguem-ne, amb una mena d'antifaç. Antifaz és correcte en català? Ara dubto de mi mateix.
0: Sí, antifaz.
1: I realment, doncs, bé, visualment serà tot un canvi, i esperem que a nivell de seguretat doncs complementi o millori encara més una mesura tan efectiva històricament com ha estat la incorporació del casc en la canalla. I ja us avanço que el dia del concurs podrem tocar els de Castells de RAC1 algun d'aquests cascos per comentar-ho allò trastejant, tocant... I posant-nos el no, millor que no, perquè som bastant cabuts els de Castell, nosaltres, però podrem comentar allò mirant exactament el casc.
0: Hi ha molta feina darrere, hi ha molta ciència darrere, molts esforços, es vol donar un pas més endavant, un pas més, acabar de filar prim amb el tema de la seguretat de la canalla. Hi ha molt camí fet, no és que ara mateix hi hagi grans mancances ni de bon tros, però des de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya s'ha cregut al costat de les colles que es podia acabar de millorar, d'afinar aquest casc, sobretot perquè s'han anat introduint modificacions, doncs ara amb totes les modificacions fer una nova versió del casc per totes les colles, i s'ha pensat molt i s'ha repensat molt aquesta protecció, sobretot de la part dels pòmuls, la part que s'apropa més als ulls dels castellers i les castelleres més joves de les actuacions, i a veure si se'ls pot ajudar que encara sigui més segura la seva presència i la seva intervenció a les diades castelleres.
1: Sabeu que els castells es viuen millor amb un bon vermut, oi? Com amb qualsevol de l'àmplia varietat de vermuts Izaguirre, i perquè ho pugueu comprovar, avui regalem dos lots de vermuts Izaguirre que inclouen una ampolla de vermut Izaguirre reserva negra i una ampolla de vermut Izaguirre rosé, perquè gaudiu dels castells i del vermut amb els 5 sentits. Per participar, heu de contestar la pregunta que us fa el Pol a través de la xarxa. A veure, Pol, recorda'ls-hi, quina és la pregunta?
8: Ara m'agafes aquí sentat, eh?
1: Bueno, escolta, has d'estar sempre atent, sempre a punt, com els castellers que hi ha avui a la plaça. La pregunta...
8: Sempre estem a punt. La pregunta, d'entrada, aquesta que fèiem primer, era... Quin és l'acte que més t'agrada de Santa Tecla i el que menys?
1: D'acord, doncs podeu contestar encara. Us queden 3 castells i els pilars per contestar aquesta pregunta.
8: Tic-tac, tic-tac.
1: Tic-tac. I ara podeu descobrir, a més, els secrets més ben guardats d'Izaguirre amb una experiència d'enoturisme única. Reserves a bodegasizaguirre.com. Tu creus que s'han fotut un vermut, els xiquets, abans d'enfrontar el 4 de 9?
8: Jo crec que després.
1: Després, no? Després. Sí, jo crec que avui la festa a Can Xiquet serà després. Després d'aquest 4 de 9 amb el que volen tancar la millor actuació dels últims anys i recuperar la tripleta màgica. Quins col·locats. Quarts que agafen peu. Sisenes que comencen a remuntar. Que bé sonen, per cert, deixeu-m'ho dir, les gralles dels Xiquets de Tarragona, que són molt i molt joves.
0: Molt, molt joves, amb fitxatges recents, amb gent que es va introduint i que va acabant de donar vida.
1: Fins i tot, diria, molta gent menor d'edat. Col·loquen els sisens, les sisenes del 4 de 9 dels Xiquets. Hi ha un punt de tremolor a la part de dalt del castell. De moment sembla que controlat a la part de baix. De nou, la rapidesa de la canalla serà determinant.
0: No serà gens fàcil, però
1: ara entren els dosos, treballant ja els Xiquets. Déu-n'hi-do, la remenada del 4 de 9. Dosos col·locats. La canalla que ni s'ho pensa, tu.
0: Va,
1: entrarà l'aixecadora. A veure si ara que tenen els dosos col·locats el paren una miqueta perquè la canalla pugui fer les passes. De moment la cotxadora ja les ha fetes, les fa l'enxaneta, a punt de carregar-se el 4 de 9. Vinga, xiquets!
13: Va, va, va!
1: Carregat el 4 de 9 dels xiquets de Tarragona. Estan a un pas de la glòria. Tenen problemes a dalt. Hi ha remenada a 600 i 15. Però estan molt a prop de tocar el cel els xiquets de Tarragona, de tornar al nivell que no haurien d'haver perdut mai. Vinga, que surten els dosos.
13: Aguanteu.
1: Fins i tot la gralla sona amb més energia per donar forces.
13: No serà
1: patint,
13: fàcil.
1: Patint ara un altre cop al pis de quarts.
13: No poden.
1: Però ja els queda molt poc.
13: Poden fer-ho.
1: Quina festa hi haurà avui a Cal Xiquet. Vinga, sisenes, que tocaran folre. Només falta que surtin els quins.
13: Ja ho teniu.
1: Vinga, que ja ho tenen.
13: I tant que ho teniu.
1: Ja ho celebren a baix.
13: I tant que ho teniu.
1: Ja s'aixequen punys. Sí, senyors, xiquets de Tarragona.
13: Visca.
1: Avui sí, ja tocava.
13: Visca.
1: 4 de 9 en folre. Descarregat.
13: Uau. Quina emoció.
1: Obrim estrelles d'Am, si us plau. Obrim estrelles d'Am, que els xiquets acaben de fer història de nou. Història de nou, mai més ben dit. Història de nou.
13: Història
1: perquè
13: de nou.
1: Són dos castells de nou pisos. I ara sí que l'eufòria es pot desfermar, eh? Ara sí que ja es poden deixar anar, treure les estrelles, els vermuts i Zaguirre i el que faci falta, perquè els xiquets acaben de tancar una diada de primer diumenge de festes que no oblidaran mai. Saps què podríem fer sonar ara per celebrar-ho? La cançó dels xiquets. La cançó dels xiquets, que és la manta al coll i que avui li he fet buscar la Paula fa una estona. Perquè mira, mira, mira, mira. Bé, de fet ja la canten ells. No necessitem cantar-la nosaltres.

0: gran moment, sí senyor, sí senyor. La festa que hi haurà avui entre els xiquets de Tarragona, la festa que ens muntem també nosaltres.
1: Qui millor opinat ens pot explicar la festa, Benet, és el cap de colla, Roger Bodesca, que vaja...
0: Home, eufòrica d'estar.
1: Fa calor per portar la manta al però avui una guanyada.
2: Sí. No hem fet cap castell perfecte avui, però hi ha hagut lluita, hi ha hagut ganes, hi havia il·lusió per tornar a fer 3 de 9, 4 de 9, 5 de 8. Feia anys que no ho portàvem i és una alegria poder-ho fer un dia com avui.
1: Vaja, però avui, 1, us heu tret l'espineta, 2, malgrat els nervis els heu descarregat. No sé si tens... Vaja, què li pots dir a la colla avui?
2: Gràcies. Els puc dir que gràcies per fer-ho possible. Som un exèrcit avui, som un país d'aquí... Som quasi 500 persones fent castells. És fantàstic.
1: Ui, ui!
2: I estem molt contents, la veritat, estem molt contents.
1: Budi, el que l'abraçava era en Júnior, que abans hem intentat parlar amb ell, eh? O sigui, avui abraçades a... Vaja, un pas endavant, no sé si pel concurs és el que voldeu repetir, si teniu la mirada posada més endavant, si no toca pensar en això perquè toca disfrutar-ho primer.
2: Toca disfrutar ara, molt, molt, i a partir d'aquí veurem. Estem contents, estem bé, tampoc som millors del que pensem, crec que hem de treballar molt i veurem, veurem.
1: Avui al vespre teniu festa, per tant a celebrar-ho, i enhorabona per aquest llamp de tripleta màgica.
2: Moltes gràcies.
0: La festa serà completa entre els xiquets de Tarragona. No me'ls vull imaginar aquesta nit i després de descansar, que el dia 23 és Santa Tecla i el 24 la Mercè. Nosaltres, amb la tercera ronda acabada, fem una petita pausa per la publicitat i tornem per explicar-vos el que queda.
3: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Setembre a Tarragona és Santa Tecla.
4: Castells, diables, balls i entremesos i concerts.
3: I moltes sorpreses més. Vine a Tarragona per Santa Tecla.
4: Programa complet a l'app de Santa Tecla i a santatecla.cat.
5: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
6: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
7: Nova web forndenulles.com.
5: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
8: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
9: Més info i entrades a museucasteller.cat.
10: Repsol al costat de les tradicions. A Repsol desenvolupem productes que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de milions de persones. Repsol a Tarragona també contribueix a la cultura i tradicions, com les Diades de Castells a Catalunya. Repsol, innovació per al teu dia a dia.
11: Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps que un algoritme pot calcular la dificultat d'un castell? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú?
12: Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellciencia.urb.cat.
13: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
14: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
13: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Izaguirre.
14: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
13: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
15: Aquest setembre vine a Roma Grum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Roma Grum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Roma Grum.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeku. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeku.es.
9: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeku de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
20: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona us estan oferint Castells de RAC més 1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
21: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I quan passen 5 minuts de 3:45, a veure, anem a situar-nos, anem a repassar. Perquè jo ja em perdo amb tanta
1: cosa. Sí, perquè Déu-n'hi-do, ara que portem, quantes horetes portem de diada castellera?
0: Gairebé 4 hores de retransmissió.
1: No està malament.
0: No està malament. Castellet de Vilafranca, han acabat les teves 3 rondes de castells amb 3 gama extra. 3 de 9 amb folre i agulla, 3 de 10 amb folre i manilles, 5 de 9 amb folre. Els queda, suposem, el pilar de 8. Xiquets de Tarragona també ha acabat les seves 3 rondes amb la tripleta màgica, 5 de 8, 3 de 9, 4 de 9. Què queda? A la Colla Vella li queda un castell, perquè ha fet el 4 de 9 sense folre per començar, el 4 de 10 amb folre i manilles carregat, però també ha fet un intent desmuntat, i per tant li queda un castell per fer, i la Colla Jove de Tarragona, que també li queda un castell perquè ha començat amb el 5 de 9, ha fet un intent de 3 de 10 i ha continuat amb el 4 de 9. Per tant, dels dos castells que queden per veure a banda dels pilars, Joel Penya, què vol fer la Vella?
22: El 3 de 9 amb folre.
0: 3 de 9 amb folre, per tant, aposta segura, rebaixa pretensions i recupera forces de cara al concurs i a tornar a l'assaig. Perfecte, doncs ja tenen els segons col·locats, esperem a veure que tirin amunt. I d'aquí una estona recordeu que avui estem sortejant, entre moltes altres coses, dues invitacions per venir amb nosaltres a veure i a viure el concurs de castells del dia 4 d'octubre, la gran sessió del diumenge. Ja no queden entrades, és a dir que Castells Arracús, la vostra última oportunitat. I us preguntem, que ens digueu, us demanem que ens digueu per les xarxes socials quina cançó, quina banda sonora posaríeu al concurs. Abans el Pol ja ens ha llegit algunes propostes i sí. La Paula, que és rapidíssima, ja les té a punt. A veure, Paula, va, fes sonar la primera.

0: mola perquè aquí estàs entrant a la TAP, no? L'Esteve ja riu. Aquesta se la sap, eh?
1: I el Joel la canta. Aquesta és la que voteu vosaltres, o què? Ja no voleu escoltar més candidates, o què?
0: A mi, home, és veritat que dona feeling això d'entrar a la TAP, els passadissos d'allà dintre, la cúpula tancada. No sé si la lletra té molt a veure o no. Bueno, també hi ha romances, el concurs.
2: Sí, segur.
0: Deixen coses. Hi ha cotis, exacte. Va, vinga, segona opció.
2: Anem a veure.

0: Aquesta podria ser la banda sonora d'avui, pràcticament,
1: sí, sí, sí. De vull fet, dir... des de la Festa Santa Tecla,
0: sí, sí.
1: Home, seria molt més local, seria una banda sonora molt més
0: sí.
1: situada allò.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, com dèiem, també és una mica l'himne oficiós de la Colla Jove de Tarragona. Llavors, una mica parcial. Vinga, abans de que arrenqui la vella, què més tenim, Paula?

0: aquests sempre entren bé, sempre fan festa els tiets.
1: Sempre van bé.
0: No sé si en teníem alguna més de les que ens havien dit abans. Teníem alguna més, si no ho recordo.
1: Crec que no.
0: No, eh? I ens han fet més propostes des de llavors o no?
1: Sí, en tenim més. En diem ara o...?
0: Doncs a veure si tirem un al 3 de 9 de la vella, que ja té els quarts col·locats. I crec que el faran baixar, eh? Com a mínim dona moltes instruccions, sí, efectivament. Doncs mira,
1: sí, mira, ara ens va perfecte.
2: Tema de mites aquí.
0: Perfecte, doncs a veure, què més ens ha proposat als oients?
1: Diferents tipologies, eh? Sobreviviré.
0: Sobreviviré, doncs pues mira, no està malament, perquè el dia del concurs ja és molt sí, sobreviure al concurs.
1: Sí, és bona. La banda sonora dels Pirates del Carib.
0: Ah, mira.
1: Aquesta també és molt
0: aquesta
1: bona, eh?
0: És bona perquè té un punt èpic.
1: Èpic.
0: I he de dir que la va fer servir Castellers del Poble Sec, que m'ho conec bé el tema, en una promoció de cara a un concurs, mira, de cara al concurset de Torredembarra, era la música que es feia servir
1: per
0: motivar la gent de cara al concurs.
1: Possible candidata, eh, jo crec.
0: Sí, ah, molt, ens agrada.
1: En tenim més. Mediterrània, de la Fúmiga.
0: Bé, sí, molt mediterrània, el concurs, bueno, i molt de Tarragona.
1: Mediterrània, exacte.
0: Sí.
1: Queda molt bé. Don't Stop Me Now, de Queen.
0: També, un clàssic.
1: Els
0: clàssics no fallen mai.
1: La gent tira de clàssics, eh?
0: Home, ja està bé. Són molt de clàssics, aquí, també.
1: Un altre d'oques. Mira, la que ens hem deixat abans.
0: El cap amunt, eh?
1: El cap amunt, doncs ara, elefants. Bueno, té el teu... Té sentit, perquè elefants, vull veure elefants volar...
0: Mira,
1: castells volar cap al cel...
3: Coses impossibles, no?, que s'aconsegueixen, que es fan realitat.
1: Sí.
0: L'Anna Marina ens diu que a Vila de Gràcia fa servir Pirates del Caribe per entrar a plaça del concurs.
1: Doncs mira, ep...
0: Ah, llavors això també potser l'anul·la per això, no?
1: Imparcial.
0: Per ser la parcialitat. Gràcies, Anna.
1: Què més? Aviam.
0: Déu-n'hi-do, veig que la gent té ganes d'anar al concurs, eh?
1: Sí, de fet la
0: també
1: gent...
0: També diria de participar en la transmissió, però sí, d'anar al concurs també.
1: Sí, molta gent. De fet, hi ha gent que tampoc no s'acaba de posar d'acord i diu un mix de Miqui Núñez, dels tiets, Figaflaues...
0: Però això s'hauria de gestionar
1: perquè són masses, jo crec.
3: Un DJ necessitem.
1: Sí. Què més? Doncs jo crec que...
0: Aniria per aquí, eh?
1: Sí, aniria per aquí la cosa.
0: Molt bé, doncs escolta, queden, hem dit, dos castells i els pilars perquè acabeu de dir-hi la vostra, de fer les vostres propostes.
1: I acabar de decidir la banda sonora.
0: De decidir, exactament. A veure qui s'endú aquesta invitació doble per venir al concurs de castells amb nosaltres. I també podeu optar als altres premis contestant a l'altra pregunta, que és el millor i el pitjor de Santa Tecla. Els premis en aquest cas serien dos packs de quatre entrades pel Museu Casteller, lots de vermuts i Zaguirre i entrades pel Calçofest, pel festival de música que es farà el 21 de novembre a Valls, i que, atenció, ja han pujat el preu de les entrades. Fan servir això dels preus dinàmics, que a mesura que es van venent entrades van pujant de preu, doncs que sapigueu que ja han pujat entrades, però nosaltres les regalem igual.
1: O participeu,
0: al mateix preu les regalem.
1: Sí, i si no us toca, doncs escolta'm, tocarà comprar-la al final.
0: Exactament. Molt bé, veig que... Mira que diferent l'ambient entre les camises rosades, a punt de fer el 3 de 9, les camises liles, que no sé, Cinta, si ens podràs explicar d'aquí un moment què faran de tercer castell, i les camises ratllades, que ja estan totalment allò disperses, moltes cerveses en mà, molts somriures, molt saludar, faixes tretes fins i tot, ja veig. Per tant, totalment relaxat.
2: Tampoc, amb els que estic ara parlant d'aquí de la Colla Vella, tampoc és que sigui una intensitat màxima, eh?
0: No, ja.
2: Perquè estem comentant que hi ha un noi que té la camisa així una mica escardada i un altre se l'en va fotent dient que és de Tronqueti, això, eh? O sigui...
0: Bueno, a veure, és que, clar, per la Vella fer ara el 3 de 9 és una mica... Ja està bé, eh? No em sembla gens malament, vull dir, no és

0: Això potser ha anat malament.
1: Podria ser, eh? Podria ser.
0: Diu que podria ser. Tens algun missatge a donar-li o què?
2: El pròxim dia aquí a plaça, eh? A baix.
1: Vinga.
3: Digue-li que el tenim ocupat.
0: Està liat. No ens el prenguis.
3: No hi ha clàusula de rescisió.
0: No hi ha clàusula de rescisió.
3: No. Som l'Atlètic de Madrid. No sé, se queda.
4: És el nostre Julián.
3: Home, per edat és el que més s'hi acosta. De llarg.
0: I amb Sirolla, si us recordeu, fa 2 anys vam anar junts a una boda, eh? Vull dir, no és el primer cop que vinc després d'una boda aquesta actuació.
3: Deu ser l'època.
1: Quants casaments, no? Escolta'm.
0: Sí.
1: No n'he anat a cap, jo.
3: Ja t'arribarà l'edat.
1: Ah, és d'edat, és cosa d'edat.
3: Sí, al voltant dels 30.
0: Hi ha dos cops, el de la primera boda i el de l'aniversari amb fills de la colla. El primer cop que vas a un aniversari de la colla i hi ha un fill, dius, va, acabo de tocar a fons. Llavors veus que no has tocat fons, òbviament, però ja m'entens.
3: I la Cinta? No la veig. Cinta,
5: jo estic buscant el pallasso inquietant i no el trobo.
3: M'encanta, aquesta vida. Molt bo. Potser ja ha marxat a dinar, també t'ho dic.
5: Potser
3: perquè
5: sí, eh?
3: el senyor deu estar... O això, o potser trobes només una perruca perquè s'ha desfet i només queda la perruca del pallasso inquietant. També dic que ara tindria menys públic, perquè quan l'he vist estava a la plaça plena com un ou, i ara, déu-n'hi-do per l'hora que és la gent que hi ha, però sí que al fons es veu buit, i a la part del sol també doncs, es veu una gran diferència amb la part de l'ombra. Estem, diguem-ne, al tram final d'aquesta idea de Santa Tecla. Molta gent tenia a taula reservada i segurament doncs, haurà anat tirant.
4: Com és de les diades de les que hem fet aquesta temporada, segurament la més llarga, no?
3: De moment...
4: La més llarga i segurament la que ha tingut potser menys ritme.
3: Clar, Sant Fèlix potser de durada va ser el mateix, però allò va ser tan especial i tan espectacular...
4: Va ser molt dinàmica.
3: Que jo crec que avui, diades com la d'avui, posen en valor el que vam viure també el 30 d'agost a Vilafranca. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, que vol tancar les seves rondes amb el 3 de 9 en folre, descarregant un altre castell de 9 i qui sap si també fent alguna prova de cara a un possible 3 de 10 pel concurs de castells. Sisenes, que arriben a la seva posició, i Canalla, que ja remunta també.
4: És un castell que ha de suposar, en teoria, una dificultat o cap dificultat per ells. Compte, però, que és un castell de 9 i ja hem vist com havien de tirar enrere quan l'estàvem muntant.
3: Està la Canalla a punt d'entrar. Primer seran els dosos. Veiem l'aixecadora que s'espera a l'esquena de sisens. I a la que el dos col·loca el peu, l'aixecadora segueix amunt. Dosos col·locats. Només falten les passes. Vinga, ara col·loca el peu a faixa. Ara llença el peu. I ara s'acaba de col·locar. La Noa a punt de rematar la feina. La Noa que punxa faixa. La Noa que traspassa l'altra banda. 3 de 9 en folre. Carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. És una postal. No té cap mena de problema. Lleuger tremolí, però mida perfecta. El folre quietet, quietet, quietet. I castell de tràmit per tancar aquesta diada. Dic aquesta, ja soc de Tarragona. Aquesta diada del primer diumenge de festes de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que veurem quin pilar ens ofereix en última instància. Si s'atreveixen amb el de 8 o després de la caiguda, fan una mica un pas enrere.
6: Venga, sisens, fora!
3: Sisens que estan a punt de tocar la pinya. Realment, te'l mires i costa trobar-li cap defecte. I la gent se'l mira amb cara, bé, seriosa, com de... Bé, això no té cap dificultat, no? Comparat amb el 3 de 9 de xiquets, sí, ha faltat una miqueta d'emoció.
4: Ara ho pensava, el mateix 3 de 9, però en dues realitats molt diferents i viscut, lògicament, de dues maneres absolutament diferents. Per uns ha estat tocar el cel, pels altres avui és un tràmit, no? Un pas que han de fer per acabar aquesta diada castellera.
3: Doncs la Colla Vella, que anava a dir completa la feina, clar, li falta el pilar, però completa la feina. No sé, Joel, com valores aquesta diada de la Colla Vella, que si bé ens ha ofert un castellàs com el 4-9 sense folre, aquesta 4-10 carregat, no sé si el suma o si el resta, no sé. Fes-me d'analista.
0: Jo crec que com més el segon, els ha sentat pitjor que no pas el primer. Si hagués sigut el primer, la visió que tindrien de l'actuació seria molt diferent, però com és el segon, després del de Sant Fèlix, i a més, és un castell que la sensació que tenen tots és que estava pràcticament descarregat quan els ha caigut. Llavors, la sensació és més de frustració que no pas d'una altra cosa.

0: Doncs una llàstima, perquè aquesta diada els havia de servir una mica per agafar embranzida, no?, de que el concurs, de cara a creure's que poden guanyar, els diria tot poderosos Vilafranca, els immaculats que pràcticament no cauen, avui havia de servir a la vella per creure's que podien fer-hi front, i encara hi poden fer front, però és veritat que no és el que desitjaven, no sortiran amb les sensacions que desitjaven.
1: I menys veient el que està fent i el que segueix fent la colla, el seu màxim rival per intentar guanyar el concurs de Castells, no? Vilafranca està fortíssima, els hi segueix sortint tot rodat, avui descarregant el 3-10, vaja, la força dels castellers de Vilafranca obliga la vella a estar en les millors condicions possibles si vol tenir opcions de guanyar el concurs d'aquí un parell de setmanes, i avui no han tingut el dia, per tant avui més aviat surten debilitats que no pas reforçats.
0: A mi és que sabeu què passa, que m'agrada molt la música, avui hem demanat bandes sonores i també hem d'explicar que el 21 de novembre es fa el Calçofest. És una festa, una cita que es va estrenar l'any passat i que fa saltar espurnes i tornarà a plegar a balls, música en directe, calçots i cultura popular, amb la participació, com no, de la colla jove Xiquets de Valls i de la colla vella dels Xiquets de Valls. I atenció al cartell, ja us l'hem explicat diverses vegades, però per si no ho recordeu, hi haurà, per començar, els Figaflaues. I a part dels Figaflaues, hi haurà els Tiets, els Pets, els Amics de les Arts, la Maria Jaume, els 31, fa un munt d'actuacions allà al Calçofest, i potser també hi serà en Llàtzer Magrinyà. No sé si serà al Calçofest, pregunta-li.
2: Mira, ara li demano al Llàtzer Magrinyà, estaràs al Calçofest? Això no t'esperaves, aquesta pregunta.
3: Si estaré al Calçofest?
2: Sí.
3: M'agradaria, però no ho tinc clar.
2: Val, perfecte.
3: Podria ser que estigués de vacances, no ho sé, ja ho
1: veig. No ho tinc clar.
2: Veurem, doncs, com va. Ara l'ha cridat el Manel Urbano, feu, sóc secundari. I s'han posat a parlar, suposo, d'aquí del filant de fer, per tant tindrem la...
1: Estan fent la cobra
2: la
1: avui,
2: Joel. Sí, està sent molt fort, No sé si és culpa meva que no estic sent prou quirúrgic.
0: Entrevista d'anàlisi de l'actuació del Castell.
2: Espera, ja ara sí, ara sí.
0: I li preguntes pel Calçofest.
2: Estàs vivint uns 5 minuts, suposo, surrealistes. Llàcer, una mica les sensacions de l'actuació, no? Perquè és un 4-10 carregat, després un 4-9 net, que és un castellà, si heu acabat amb un 3-9. No sé una mica quines són les sensacions que us deixa aquesta actuació.
3: Bueno, tu ho has dit, no? Llums i ombres, diguéssim. Ostres, veníem molt amb el focus posat amb la sortida 4-4, 4 net, 4 de 10, no? I esperàvem poder anar aquest passet més enllà de Sant Fèlix, no? Perquè això gairebé és de calaix que poden ser, podrien arribar a ser, unes dues primeres rondes del concurs, no? I teníem el focus i les esperances posades amb el 4 de 10 a descargar. Les proves que havíem fet a l'assaig eren bones i la moral era alta i la confiança també. Prova d'això és que hem carregat un 4 de 10, que és un superèxit, i gairebé no ho ha celebrat ni Cristo de naltros, saps? Doncs això ja et diu que naltros anàvem amb la mirada posada en descargar. Evidentment és un castell bèstia aquest, no?
2: No sé si d'alguna manera que sigui el segon li resta, entre cometes, importància, i que semblava que estava pràcticament descarregat. No sé, una mica la sensació que era aquesta, de que, ostres, és que el teníem ja quan ha caigut.
3: Que sigui el segon a què et refereixes?
2: El segon carregat de la temporada, perdona, que no m'he explicat bé.
3: Vale. Bueno, sí, a veure, nosaltres ja l'esperança i les nostres sensacions eren descarregar-lo. Clar, un 4-10 no deixa de ser un castellà, vull dir, els de Vilafranca mateix van descarregar el Pilar de Nou i van caure del 4-10,
2: sí,
3: saps?
2: Sí.
3: Vull dir que això ja t'indica que és un castell difícil. Ara, clar, gestionar les expectatives després d'això, doncs és el que costa. I ara mateix, doncs clar, la sensació no és tot lo bona que podria arribar a ser, no?
2: Suposo que parlem en dues setmanes de local.
3: Evidentment. Però clar, avui veníem amb un prime, un focus una mica més bèstia, que acabar amb un 3-9. Però escolta, els castells són castells i a vegades és el que hi ha, i ja està, i toca gestionar aquesta actuació així, que no deixa de ser un tros d'actuació, 4 net, 4 de 10, no? Però hagués agradat un altre final.
2: Una mica el que mostra com ha evolucionat els castells, perquè fa uns anys això era una bestiesa. Ràpidament, sabeu quin és el pilar que fareu?
3: Sí, tot va bé d'avui.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Llàtzer.
0: Sempre un plaer escoltar el Llàtzer. Llàtzer, ens veiem al Calçofest.
1: Sí, si no té vacances,
0: si no
1: al final.
0: Vacances.
1: M'agrada molt el final de l'entrevista, Joel, tots dos mirant-vos el castell de la jove que ara estan començant a carregar.
0: Sí, ja sentim les gralles de l'últim castell de la colla jove. Calcat la història de la colla jove amb la de la vella. Un entrebanc amb el seu gran objectiu del dia i a refer posicions i acabar la diada amb un 3 de 9 en folre. Avui el volien fer un pis més alt, volien el 3 de 10, però a vegades no és possible, com diu el Llàtzer, això són castells, i a veure si aquest 3 de 9 va bé, doncs potser li recuperen la confiança a l'estructura i podem tornar a veure el 3 de 10 al concurs de castells. Tenen els 600 col·locats i la canalla arribant. De fet, fer un 3 ja és significatiu perquè vol dir segurament doncs, que no ha quedat tocada greu cap peça de la caiguda del castell anterior. Dosos col·locats, acotxador i enxaneta ja a la part alta. Castell amb un punt de tremolí però perfectament controlat. I ara, mira, podem fer aquell experiment. Vaja, justament és quan hem sentit menys el tots forts del Jordi Crespo, però justament quan feia l'aleta l'enxaneta que es demanava concentració, que es demanava tensar els músculs, la jove no té cap problema amb el 3 de 9 en folre, quin domini, igual que la colla vella, un castell perfectament sota control, apamat, i que et demostra una mica per què s'han plantejat o es poden plantejar el 3 de 10 en folre i manilles que esperem tornar a veure pel concurs de castells sisenes que sortiran. I vamos, si no hi ha un dalt a baix, la canalla ja és fora, serà un 3 de 9 descarregat de la colla jove dels xiquets de Tarragona.
1: Estic segur que sabran refer, que sabran girar full d'aquesta mala experiència avui amb el 3 de 10, però sense oblidar que estan fent una grandíssima temporada castellera i que el concurs s'acostumen a créixer. Us recordem de la darrera edició, on van arribar fins i tot a estar el número 1 al capdavant del concurs, per tant segur que la colla jove sabrà tirar endavant i amunt, tot i que la Santa Tecla del 2026 per ells no serà tot el dolce que volien.
0: Vuitè, 3 de 9 en folre descarregat de la temporada per la colla jove, cares serioses dels de la camisa lila, potser un punt de decepció amb aquest primer diumenge de festes de Santa Tecla, però això és llarg. Si comences amb embranzida com els xiquets, doncs millor, però si comences amb un accident com la jove, la part bona és que tens temps o tens oportunitats de refer-te i de allò que diuen de tot va bé si acaba bé, doncs portar-ho a la pràctica. Què ens queda, amics? Ens queden els pilars. Vilafranca, segurament pilar de 8. Vella, segurament pilar de 8 també. I veig que es col·loca primer la colla vella o simplement que s'està movent per fer-lo davant de la façana de l'Ajuntament. Perquè veiem les camises rosades com es desplacen des de la seva posició, diguem-ne, que queda lluny de la façana de l'Ajuntament i ara estan ocupant l'espai que ocupaven fins ara els xiquets de Tarragona, que està més a prop de la façana, i és allò que miraven el Llàtzer i l'Urbano quan el Joel estava per allà i que miraven la façana a veure on podien orientar, a on podien encarar el pilar per tenir els punts de referència. Jo crec que veurem dos pilars de 8 gairebé segur, Vilafranca i la Vella de Valls, i no sé la jove de Tarragona com li quedarà l'ànim o si es veuran forces de tancar aquesta diada amb el pilar de 8 també, o no es rebaixarà una miqueta i intentarà tornar-hi fort el dia 23, que falten només 3 dies. No m'he obert estrelles d'am, pel 3 de 9, t'hi fixes o no?
1: Sí.
2: El dia bo de les estrelles va ser per la Bisbal, Benet, que deia, tu i ens vam adorar. A galet, ens vam haver de fotre com 5 o 6 de cop.
4: De la nevera.
0: Se us van acumular les estrelles.
1: De la nevera i vinga.
2: Una d'aquelles que se'ns va congelar, un drama de cuidado, eh?
0: És que és un clàssic.
2: L'Esteve dient, no sé, no és nadie por decirme cuántas estrelles.
1: Al final ho vam salvar, però.
0: Us volíeu mantenir serens fins al final, no?
1: Sí, a més a més, amb la...
0: Podem enfocar-ho així.
1: Amb la calorada que feia aquell dia...
0: Avui no. Avui, a veure, ara a mi ja la calorada, les hores, tot va pesant. Però ara, com a mínim, estem a l'ombra. L'Esteve, no sé com ho fa, però és capaç de seure's a qualsevol lloc.
1: En una vestida.
0: Josep Castellano és un professional, s'ha portat cadira,
4: No, tampoc.
0: Ah, no, està assegut a la barra de la vestida,
4: Sí.
0: Sí, molt bé. Té un cul fort, té un cul dur. Sí. Josep Castellano és un esportista, aquest noi. Però bé, és que ell, a més, està assegut per tocar la taula, dels botons de la taula de so. I no em vull imaginar com deus haver patit per pujar tot aquest equipament, aquesta taula física, taula de so, cables, tot en aquesta bastida que hi ha a la façana de l'Ajuntament de Tarragona, i on estem doncs, els periodistes de RAC1 i d'altres emissores que també fan aquesta diada. I que també veig que porten cadires alguns, eh? Hauríem de, sí, sí. Hauríem d'aprendre, eh?
4: Hauríem de fer un pensament, eh? Per l'any
0: sí,
4: que ve.
0: No? Sí, sí.
4: És curiós perquè el Pilar aquest any el fan just davant de l'Ajuntament, cosa que l'any passat no va ser així.
0: No, va ser mirant a una façana lateral.
4: Exacte, sí, sí, i els hi va caure. El van carregar.
0: Deuen ser supersticiosos.
4: Qui sap?
0: A veure, Cinta, si ens pots investigar quin Pilar faran o què ens vols explicar de la jugada de Tarragona.
5: Li podem preguntar al Mario Villares, que és el protagonista que tinc aquí a peu de plaça, que anava de dau del folre d'aquest 4 de 9 de la Jove, que ens estàvem preguntant si ja sabeu el Pilar.
6: No, encara no sabem res, estem esperant les decisions de la tècnica i bueno, al final també la diada és molt llarga, s'han de valorar no només la caiguda però també la progressió de la diada i la durada, ja veurem, esperem que sí, suposo que sí.
5: Ha sigut important aquest últim castell després de la caiguda del 3 de 10, com ho has viscut?
6: Sí, al final, vull dir, els castells vagis de nou estan molt rodats, ens donen molta confiança i bueno, t'has de refer, no?, després d'un 3 de 10. Al final, fer castells de 10 és molt complicat, ja ho veiem, vull dir, els castells de 10 cauen, el 21% dels que s'intenten només es descarreguen, vull dir que són coses molt complicades. Però bueno, refensa, dentro de 3 dies tenim una altra diada, volem estrenar castells, volem fer altres passes endavant i bueno, no passa res, vull dir...
5: Mario, tu creus que sentiu una pressió afegida pel fet d'actuar aquí a la plaça de la Font?
6: Actuar a casa sempre és més complicat, i aquesta pressió, perquè és veritat que mai hem pogut descarregar el 3 de 10 aquí a casa. I jo crec que és un retret que ens fa molta gent a la ciutat, de dir, hòstia, sempre feu una diada fora, però quan veniu aquí... Quan és el primer diumenge no, un any volíem i estàvem molt convençuts, però bueno, els castells a vegades cauen i no passa res.
5: Molt bé, doncs a refer-se encara aquest dimecres. I escolta'm, ara que et tinc aquí també ja estem parlant molt de la Festa Major, el teu acte preferit de Santa Tecla?
6: El meu acte preferit sempre serà l'anada d'ofici.
5: L'anada d'ofici?
6: Sí, és molt íntim, el seguici en ple i és un acte d'aquests de tarragonisme patriòtic.
5: Aviadet al dematí, oi?
6: Correcte, a les 9 i quart del matí és a la plaça de la Font, anada d'ofici.
5: Molt bé, bona curiós. Recomanació, gràcies, Mario.
6: Que vagi bé.
0: Tarragonisme patriòtic, eh?
5: Sí, sí, sí. Quan jo nedo, ells estan allí... A missa, tu!
4: Molt bé, molt bé.
0: No, escolta, hi ha d'haver de tot. A la vinya del senyor, que diu aquell.
4: Diversitat d'opinions, eh?
0: Escolta, Joel, ara que les colles estan preparant els seus pilars i que no tinc clar l'ordre perquè...
2: Primer, em sembla que va la vella.
0: Sí, eh?
2: Després.
0: Com que la vella ha hagut de fer tercer castell, quart castell, no sabia si Vilafranca aniria tot seguit, però veig que no, que en els pilars es manté l'ordre d'actuació. Bueno, ara sí, sí. No tardarem en descobrir qui va primer, però Joel, et necessito per una altra cosa.
2: Digue'm, Benet.
0: A veure, la Paula té a punt una cançó que parla, avui que hem parlat tant de piles caminant, doncs aquesta és la cançó que han publicat fa molt pocs dies els Amics de les Arts. Ves

0: A veure, Joel, explica'ns una mica de què va això, perquè parla d'un pilar que cau de la catedral de Sant Narcís. Explica'ns-ho.
1: Doncs, mira, començant des del principi, els Amics de les Arts són aquest any els ambaixadors dels Marrecs de Salt, la colla del costat de Girona, la colla gironina per excel·lència. L'any passat ja van participar en diversos actes i un d'ells va ser aquesta que abans parlàvem, de la pujada del Pilar de Quatre caminant cap a la catedral de Girona, que són 69 passos a escala, si no m'equivoco, i llavors portaven un bon grapat d'anys consecutius pujant-lo sense problemes, i l'any passat va caure, llavors les mateixes persones van pujar i van acabar de pujar el Pilar fins a la catedral. I d'aquesta escena, d'aquest moment, neix aquesta cançó que van venir a presentar al local dels Marrecs de Salt, em sembla que el dimarts de la setmana passada, i vaja, que d'alguna manera pels Marrecs és l'himne que ha d'acompanyar la colla fins al dissabte de concurs, i d'aquí ve aquesta cançó, no?, de que el Pilar ha caigut, però encara som aquí, que parla una mica sobre el refer-se, sobre, malgrat les adversitats, doncs tirar endavant, i vaja, que és una cançó que sí que pot, no?, agafar volada a nivell del món casteller, però té aquest origen a Salt, a les comarques de Girona, que vaja, no poden quedar més lluny de l'origen dels castells.
0: Sentim-ne una mica més, va.

0: saps qui creu que no està tot dit? La Colla Vella dels Xiquets de Valls.
1: Encara som aquí.
0: Encara són aquí.
1: I
0: no està tot dit i que també som candidats al concurs, clar que sí. I ara volen plantar, per acabar aquesta diada de primer diumenge de festes, el seu pilar més gran, el pilar de 8 amb folre i manilles, que comença a muntar-se, que comença a col·locar el folre a lloc, i esperem que sigui, doncs... Jo encara recordo el pilar de 8 de Sant Fèlix, quin espectacle va ser, amb aquella remenada a nivell de quarts que van salvar d'una manera increïble. I, en canvi, l'últim que vam veure, el pilar del dia 10 de setembre a la plaça del Blat, va ser un pilar de 8, immaculat, fantàstic, quiet, el dia i la nit, per dir-ho d'alguna manera, i tots dos són igual de bonics. Doncs aquesta cançó dels Marrecs, per cert, dels Amics de les Arts, he de dir que ha arribat a molta gent no castellera, no? Molta gent, a mi m'ho ha comentat molta gent, ah, ha sentit aquesta cançó, i també és maco que la gent no castellera, doncs li arribin els castells, hem de trobar les maneres, no? I aquesta és una, i a més, com deies tu, a les comarques de Girona, no? Una referència una referència diferent a les habituals de Valls, Vilafranca, Tarragona, doncs que els castells arribin també al nord del país.
1: La plaça de la Font, que per cert s'ha anat buidant una miqueta, força, sobretot a la part més allunyada del que és pròpiament l'actuació castellera, és lògic, són quarts ara mateix, gairebé un quart de 5 de la tarda, i ara aguanten, podríem dir, els més, no?, els més fidels.
0: Com diuen els tiets, café pels més cafeteros.
1: Sí.
0: A més, mira, és molt curiós perquè la plaça de la Font, doncs, té bona part d'ombra ara ja, però hi ha carrers que la travessen i que, per tant, entren files de sol, per dir-ho així, no?
1: De sol.
0: I allà està buit. Llavors hi ha tot de gent, una fila buida perquè hi toca el sol des del carrer perpendicular i continua la massa de gent.
1: Hi ha una colla que no s'allibra pràcticament del sol en tota la diada, que és la Colla Jove.
0: Sí, per mi és la que té pitjor ubicació, realment.
2: Entra l'Aron!
1: Silenci a la plaça. És moment d'un gran castell del Pilar de Vuit.
0: Es col·loca el quart d'aquest castell, l'Aron, que ja està per sobre nostre, per sobre dels nostres caps.
1: Els seus braços són com cames meves. Quina bèstia.
0: Ho hem explicat alguna vegada, eh? Llançament de pes feia l'Aron.
1: Sí, l'esportista semiprofessional. Campionats d'Espanya.
0: Campionats d'Espanya, exacte. Vull dir que no és un aficionat. Folre i manilles de la Colla Vella col·locats.
1: S'han posat arrenglerats en un dels fanals de la plaça, no?, per tenir clarament una referència.
0: Per tenir allò, un punt on fixar la mirada i no moure's d'allà. El llàtzer també col·locat, es recol·loca a peus. I el silenci que s'ha fet a la plaça, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, ara mateix expectació, tothom mirant el Pilar de Vuit.
0: Sonen gralles, la Colla Vella no ha tingut la Santa Tecla que esperava, però vol el millor final. Sisena col·locada. Puja l'aixecadora i l'enxaneta esperant ordres. De moment, folre i manilles treballant còmodes, molt bé. Entra l'aixecadora, que col·loca el genoll, i ja enfila l'enxaneta. Aixecadora col·locada. Vinga, de moment el pilar està ben a lloc.
1: Està bonic, està ferm.
2: Vinga, tothom, a tope, sense fer forces excessives.
1: Però és un pilar d'avui.
2: És teu, Ariana, teu.
0: Ara és el moment delicat, el moment de la motxilla.
2: Teu, Ariana,
0: ai, ai, que se'n va un punt enrere.
1: Sí, que tremola un palet massa.
0: Les gralles que ja refilen. Vinga, que enxaneta col·loca els dos peus, aixecat. Pilar d'avui amb folre i manilles, carregat de la Colla Vella. Pilar que té problemes, que té tremolós a nivell de tronc.
1: Serà complicadíssim.
0: Sòlid a nivell de baix.
1: Descarregar-lo.
0: Ai.
1: No crec pas que pugui.
0: No. Ha acabat saltant. Hi ha hagut un moment... S'ha espantat l'aixecadora, que s'ha doblegat. Sembla que ningú s'ha fet excessivament mal.
1: Quina llàstima.
0: Quina llàstima. Avui no era el dia de la Vella.
1: Ostres, no.
0: Avui
1: no
0: era el dia de la Vella.
1: No hi ha el feeling d'aquelles actuacions castelleres que et permeten marxar cap a casa feliç i content. Avui no és el dia.
3: Ja els hi va caure l'any passat. Aquest any tornem-hi.
0: Mira, i ara ens diu en Pep Ribes de Ràdio Vilafranca que només ha descarregat la Vella un dels 11 pilars que ha fet en aquesta plaça. Per tant,
3: serà la plaça,
0: hi ha una certa, maledicció. Jo crec que aquí podrien haver salvat el moment de la motxilla, que hi ha hagut una tremolor, però l'aixecadora s'ha... Allò, a vegades quan t'espantes doncs fas algun moviment que inesperat, no? No, és normal, la sang freda no és fàcil de mantenir, i en lloc de mantenir-se dreta s'ha ajupit, ha doblegat les cames, potser ha volgut baixar una mica abans d'hora per l'efecte de la tremolor, i això ha fet doncs que el pilar acabés saltant. Així que déu-n'hi-do, diada accidentada per la colla vella dels xiquets de Valls, que tot i això, el que no se li pot retreure és que sempre ho dona tot. Ho acaba
1: sempre
0: donant
1: hi
0: tot.
1: Sempre hi són, i tant. Sempre hi són.
0: A totes les places on va.
1: Batallant com a guerrers. Aplaudiments a la plaça, agraint el seu esforç. Cares llargues, òbviament, i també de dolor entre els castellers i castelleres de la Colla Vella. Avui no era el dia, aquesta no era la seva diada del primer diumenge de festa de Santa Tecla, però hi seran i seguiran sent, i segur que intentaran refer-se com podran d'aquest cop.
0: Queda molt poca estona perquè els nostres oients puguin participar als concursos. De fet, el Pol d'aquí a res començarà a decidir
1: a tancar la
0: paradeta. Són els guanyadors dels lots de vermuts i Zaguirre, dels packs de 4 entrades pel Museu Casteller, per les entrades dobles pel Calçofest, i també qui vindrà amb nosaltres a la jornada del dia 4, del diumenge 4 d'octubre, al concurs de castells aquí al costat de Tarracó Arena Plaça. Per tant, últimes oportunitats, senyores i senyors, quan són les 4 i 11 minuts, després del pilar que faran tot seguit els castells de Vilafranca, el Pol ens anunciarà els guanyadors.
1: Per tant, no vedeu allò, allò que diuen les calling, no? Última trucada, últimes trucades, quan estàs a punt de pujar l'avió i estan a punt de tancar la porta de l'embarcament, doncs aquest és el cas avui.
0: Quines cares de decepció que veig entre la colla vella.
1: Sí, cares llargues. Sí,
3: no s'esperaven.
0: No, avui venien a totes, no? És que, de fet, ens ho deia el Llàtzer, és que no ho puc descriure millor, no? Venies amb ganes de marxar content i amb embranzida, i de fet ha sigut una mica el contrari, no? A veure si en aquestes dues setmanes recuperen una mica l'ànim, els de la camisa rosada.
1: Ha estat una temporada globalment irregular, no?, per la colla vella, amb pujades i baixades, una mica amb la sensació de Dragon Khan, que han tingut molts bons moments, grans moments, també m'atreviria a dir,
0: sí.
1: Però que s'han alternat, han conviscut en moments més complicats de gestionar, amb algunes decepcions, moments més de dubtes, i clar, que això arribi doncs a les alçades en les que estem, doncs no és fàcil.
0: Per cert, estem parlant molt del concurs de castells de Tarragona, que té dues jornades, dissabte i diumenge, 3 i 4 d'octubre. També aquest concurs de Tarragona es va ampliar fa uns anys amb una prèvia, que serà el diumenge 27 a Torredembarra.
1: Diumenge que ve.
0: Però sabeu que ahir ja va haver-hi un concurs?
1: Sí?
0: Sí, va haver-hi un concurs. Fora del concurs oficial, per dir-ho així.
1: Concurs extraoficial?
0: Sí,
1: no sé. Concurs underground?
0: Una mica vindria a ser això. L'han creat els companys de Quarts Amunt, d'un programa que fan a gent de l'Arbós, i van fer un concurs a la Bisbal del Penedès. A veure, Cinta Olivan, què va passar ahir? Què era això?
1: Has dit la Bisbal del Penedès i Cinta Olivan?
4: M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè com bé sabeu...
0: Vas fer uns amics allà.
4: Sí, vaig fer amics a la retransmissió de la Bisbal, de la Diada de la Bisbal, que són els bous, els castellers de la Bisbal del Penedès, que són precisament qui va guanyar aquest nou concurs.
0: Home, nou concurs, a casa i guanyen.
4: Però és que no només van guanyar, sinó que van fer una cosa molt espectacular, perquè van estrenar tres castells seus inèdits, i els van, bueno, menys un, els van descarregar. Un el van carregar, van fer el 3 de 7 amb agulla, el 4 de 7 amb agulla, i van carregar un senyor 2 de 7, que això és molt bo.
0: Déu-n'hi-do, paraules majors, eh?
4: Felicitats des d'aquí.
0: I tant.
1: Ja t'han fet padrina o no? Padrina dels bous?
0: De moment, jo el que sé és que té una samarreta dels bous. Sí. A mi m'han encarregat fent un missatger, i jo he entregat, senyors, que sapigueu que he fet la feina.
4: Jo vaig notar allí unes vibracions molt bones, ja sabia que això apuntava bé.
0: Escolta, i què més sabem d'aquesta jornada que va passar ahir a la Bisbal?
4: Doncs mira, hi havia 6 colles i van quedar d'aquesta manera. Els bous van quedar primers, després els castellers de Mediona, després els castellers de Viladecans, en quarta posició els castellers de Foix, en cinquena posició el Prat, i van tancar el rànquing Santa Coloma.
0: Doncs 6 colles que tenen difícil, bueno, amb aquesta actuació dels bous potser no tant, classificar-se per les jornades del concurs de castells oficial de Tarragona, però que van participar en aquesta iniciativa de Quarts Amunt, que d'alguna manera el lema era recuperem l'esperit del concurset, perquè abans una cosa era el concurs de Tarragona i l'altra era el concurs de Torredembarra, on hi anaven colles de 7, colles realment petites o mitjanes, i que, diguem-ne, era un ambient molt més distès, etc. Fa uns quants anys, ja fa ben bé, no sé, potser 15 o 16 anys, es van integrar el concurs de Torredembarra i el de Tarragona, fent una única classificació, i, diguem-ne, el funcionament va canviar, i aquesta gent pensava, o pensa, doncs, que havia perdut una mica aquella essència de colles petites trobant-se per fer un concurs, i van muntar aquesta iniciativa. Des d'aquí, doncs, aplaudiment pel seu atreviment, per la seva energia, i aplaudiment també per les actuacions que s'hi van veure, que poca broma, estem parlant d'un 2 de 7 de Castells de Magulla, estem parlant d'un 5 de 7 dels Castells de Mediona, qui ho hagués dit, un poble tan petit del Penedès. Per tant, té molt de mèrit el que es va veure ahir a la Bisbal. Diumenge que ve, l'atenció centrada en diverses diades d'aquí 7 dies. Una a la Mercè Històrica, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, colles joves, xiquets de Valls, Milions de Terrassa, doncs, que poden fer-hi gama extra, i també a Torredembarra, en la primera jornada del concurs de castells. Vilafranca ja té les manilles amunt del seu pilar de 8. Encara hi ha gent que s'ha quedat a veure'l, eh?
1: En el seu cas no han buscat la referència del fanal, sinó que tenen la referència de la façana que tenen a davant, amb un dels laterals de la plaça de la Font.
4: Hi ha una bona canonada, potser els ajuda.
1: Sí,
0: sí, sí, segurament s'han enfocat directament a la canonada, eh? Al baixant. Els hi han arreglat la façana, no? Es veu bastant pintada recent, això sempre és més maco de veure.
1: Sí, sí. A veure si els verds posen la cirereta, eh? I acaben de plantar allò, la seva bandera.
0: Jo l'últim pilar que vaig veure dels verds és el pilar de nou, eh? Jo el vaig veure, eh? Jo hi era aquell dia.
1: Tu hi eres, eh?
0: Jo hi era.
1: De RAC hi érem.
0: Ho podem dir.
1: Com vam xalar.
0: El de la Vella l'hem vist de cara i aquest el veiem de perfil. Sonen gralles i és intent de pilar de 8 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Es col·loca la sisena, la Marta, que s'aixeca amb delicadesa. L'aixecadora, que déu-n'hi-do com n'és de petita, que també remunta amb delicadesa.
2: La Marta sobre el Dani!
0: Fem aquell experiment? Deixem parlar l'Àngel Grau? Vinga, va. Net el micro ahir, Joel.
2: Que teniu bé, aquí.
0: Deixarem que el cap de colla ens anargui al castell.
2: Marta col·locada i la passa del Dani.
1: La Marta és la cotxadora que espera que arribi l'enxaneta.
0: I un problema és que hi ha dos Martes aquí. Hi ha la Marta sisena i la Marta cotxadora.
2: Vinga, i la... Anem a les tres passes.
1: Ai, batzegada.
2: Ben suau. Un, dos, Peu! Avant! Poc a poc! Ben sueu la sortida! Mochila! Arriba darrere la Marta! Va, Dani, va!
1: Ai!
2: Surt la Marta!
1: Surt la Marta acotxadora.
2: Una mica més, eh?
0: Gràcies, Àngel, per narrar-nos el castell,
1: sí, sí,
0: i estalviar-nos una mica de veu, perquè déu-n'hi-do com l'hem gastat avui.
1: I ho han tornat a fer, eh?
0: Escolta, sí, han patit una mica, eh?
1: Sí,
0: hi ha hagut,
1: sí,
0: aquell moment en què ja s'han anat enrere i les manilles han hagut de falcar.
1: Semblava que la cosa es podia complicar,
0: sí,
1: o torça.
0: Sí, sí, sí.
1: Fins
0: mira,
1: i tot.
0: Mira, ara com esbufega l'Oriol al quart, esbufega d'avui. Aquí gairebé ens ha marxat aquest pilar.
1: Déu-n'hi-do com estan els de Vilafranca, eh? Ai, ai, ai.
0: Pol, lo prometido es deuda. A veure, anem a dir els guanyadors dels nostres sortejos, dels nostres concursos avui, amb tots els que ens han ajudat a fer una mica més rica. Gràcies per acompanyar-nos. Ens agrada molt que ens proposeu coses i que comenteu la jugada amb nosaltres. No sabeu com ens agrada i la il·lusió que ens fa saber que esteu aquí a l'altra banda. A veure, va, explica'ns.
3: A veure.
0: Qui s'endú les entrades pel Museu Casteller i els lots, és un paquet, de vermuts i Zaguirre?
3: Doncs un guanyador d'un pack del Museu Casteller i un lot de vermuts i Zaguirre és la Mire/Fabra. I l'altre... Bravo. I l'altre, arroba Dutzka. És complicat de dir, eh? Però Dutzka.
0: Bé, ja en tenim dos, ja en tenim dos. Fantàstic. Entrades pel Calçofest, per acompanyar el Llàcer Magrinyà, que ja el convencerem de que vingui també.
3: Doncs una entrada pel Calçofest se l'emporta l'Oda Rull.
0: Vale.
3: I l'altra, l'Àgala León.
0: Vale, molt bé, ja tenim aquests quatre guanyadors.
3: Complicat.
0: I ara hem de fer allò, fer sonar els tambors.
3: El redoble.
0: Fer sonar els tambors, que els tenia a punt la Paula, jo crec. Ara. Perquè hem d'anunciar qui ve amb nosaltres a viure el concurs de Castells de Tarragona el diumenge 4 d'octubre.
3: Doncs, com que a nosaltres ens agraden els noms complicats, doncs l'ha guanyat un que té un nom bastant complicat, i és Nutzkatcher.
0: Nutzkatcher. Doncs... des d'aquí,
1: enhorabona
0: a tots els afortunats que heu guanyat aquest premi. Ara Vilafranca, que està cantant amb una mica de timidesa i tot descarregat i tot descarregat.
5: És un subgènere radiofònic, gent llegint noms d'usuaris, eh?
0: Sí, totalment.
3: És complicat.
1: I abans cantaven un pis més, recordant la gesta, la supergesta d'aquell Pilar de Nou.
0: Tenen un grup de joves molt... amb molta energia, Castells de Vilafranca. Abans també, no sé quin castell era, que l'han començat celebrant els més jovenets, allò gairebé imberbes, i que són els més animats i que els primers en saltar i en cridar.
1: Sí, que ara li veren, de fet, aquesta celebració.
0: Vinga, només ens queda un castell, el Pilar de la Colla Jove de Tarragona.
4: Pilar de Set en Folre.
0: Pilar de Set en Folre, perfecte. Doncs no volen deixar de fer un gran pilar, però no serà de 8, sinó que serà de 7.
3: Escolteu, i què us sembla si la banda sonora us deixo una setmana perquè delibereu per trobar aquesta banda sonora del concurs, i la setmana que ve, doncs la revelem.
1: Hi ha marge, per tant, podem anar treballant, això.
3: Doncs, perfecte.
0: Doncs, mira, ja veiem pujar a la gent del Pilar, per tant, serà l'últim. Després d'això, Esteve Giral, tens el 1x1 final.
1: El tingui a punt
0: preparadet, sí. Preparadet, calentet, a punt de sortir del forn. Fantàstic. Ara sí que la veig que la gent ja desfila, eh? El Pilar ja el veuran castellers i diria que familiars i amics més íntims, eh?
1: Sí, la passen a buidant, Déu-n'hi-do, però, eh? No estan sols els castellers ni de bon tros. Hi ha força genteta, però sí que és veritat que, clar, hi ha molta gent que ja ha recollit veles i que ara mateix o deu seure a taula o deu estar a punt de seure a taula.
0: Doncs vinga, a veure si la jove pot marxar com a mínim amb aquest bon regust de boca. Mira, fins i tot marxen alguns companys periodistes, eh? D'altres mitjans, ja el Pilar de Set final ja no els interessa. Veiem la gent de la Colla Vella, la que queda a plaça, que realment és com que no s'acaba de treure del cap allò que ha passat avui aquí, no? Què ens ha passat? Veníem a guanyar i sortim tocats.
5: Sí, un tema de sensacions. A veure si després podem parlar amb el Manel Urbano, que després de la caiguda del Pilar de Vuit, òbviament, ha anat esperitat cap a dins de l'Ajuntament, per veure si algú s'havia fet mal i tot plegat, i que ens expliqui una mica, doncs, les sensacions que s'endú d'aquesta actuació i com els deixa una Santa Tecla que per ells ja ha sigut de totalment llums i ombres, ja, perquè no recordem que han descarregat el 4-net.
0: Com a mínim, entre vosaltres us ho heu repartit bé, no? O sigui... el Joel ha fet Vella i Xiquets, una de freda i una de calenta, i la Cinta ha fet Jove de Tarragona i Verds, també una de freda i una de calenta. És a dir, no podem dir que hi hagi un gafe entre vosaltres.
4: Vist així, molt bé.
0: Vinga, la jove, últim pilar, quart col·locat, sonen les gralles, i intent de pilar de set de la Colla Jove de Tarragona. Cares, mira quines cares, quin rictus... del quart i la quint, eh? Que seriosos, la cara tensa, la mandíbula apretada mentre puja l'aixecadora del castell.
2: Esquema de la gira.
0: L'enxaneta, que també comença a enfilar. L'aixecadora, que col·loca un peu, que col·loca l'altre i s'aixeca. Vinga, i la petita enxaneta, que ja arriba. Només queda un pis, però és el més delicat. És el moment més delicat, la motxilla de l'enxaneta. L'enxaneta va buscar la faixa, ja la té. Col·loca el genoll, col·loca un peu. Pilar de Set en folre carregat de la Colla Jove de Tarragona. No sembla que estigui patint massa. L'enxaneta que ja desfila, ha estat un vist i no vist. Perfecte, execució perfecta de la jove de Tarragona. Una altra colla que avui no sortirà satisfeta de plaça, que no ha complert amb els objectius, però que pot sortir amb el consol de que després de una mala caiguda ha sigut capaç de fer tres castells molt ben fets, i això també és una lliçó que es poden endur. Surt la quinta i ja ho podem dir. Pilar de 7 en folre descarregat per acabar l'actuació de la colla jove. Recordem, 5 de 9, intent de 3 de 10, 4 de 9 en folre i 3 de 9 en folre. Senyors i senyors, aquí acaba aquesta diada del primer diumenge de festes, més llarga i més accidentada del que haguéssim desitjat, però un obrir boca interessant i que marca una mica les cartes de cara al concurs. I no podem marxar, no podem dir que sigui un final sense l'1 per 1 de l'Esteve Giralt.
6: L'1 per 1 de RAC 1.
0: A Tarragona estan de festa i hi ha moltes formes de viure Santa Tecla. Es pot extrapolar les festes majors d'arreu. Avui, la Colla Vella dels Xiquets de Valls és qui s'emociona amb els actes més tradicionals i no se'n perd ni un, peti qui peti.
1: La festa major és això, per a molts és sagrada, la tradició mana. La Vella veu de la tradició i avui no ha fallat a la seva cita. A Santa Tecla, tot i les dificultats i alguns dubtes, llums i també algunes ombres. Amb aquest 4 de 10 que han aconseguit carregar, però no han aconseguit descarregar, la seva gran carta a priori per aquest concurs els ha acabat caient. Després de descarregar-lo, també ha repetit amb el 4 de 9 net, com aquell any, com aquell qui any rere any segueix repetint, per exemple, l'entrada de pas de Santa Tecla, amb una cita marcada en vermell en el seu cas. El concurs aquell dia tampoc no fallaran.
0: Seguim amb els castellers de Vilafranca, el que no es perd ni un acte de tot el programa festiu.
1: Els verds són devots de la tradició, van a tot i a totes, cada any, però enguany encara potser una mica més, perquè hi ha el concurs i els de Vilafranca són els grans favorits. Avui no els ha pesat la pressió. Gran actuació amb aquest 3 de 10 descarregat i ben consolidat, o amb el 3 de 9 amb el Pilar, o amb aquest Pilar de 8. Els verds no es volen perdre res.
0: I estàs parlant dels verds? Doncs mira, parlem dels verds.
4: Sí, perquè estem al costat de l'Àngel Grau, el cap de colla dels verds, i en primer lloc, felicitats.
7: Gràcies.
4: I en segon lloc, fes-nos una mica de valoració d'aquesta diada, Àngel. Bueno,
7: jo crec que és una molt important a nivell estratègic de la colla d'haver arribat avui aquí, després de 15 dies mínimament parats. Sí que vam actuar al Born, però mínimament parats, que molta gent no es va reincorporar fins als últims assajos, i poder fer el 3 de 10 un altre cop, fer el 3 de 9 amb agulla i fer aquest 5 de 9, que eren molt importants perquè portàvem moltes estrenes a nivell de segons, de cara al 9 de 9, cassoletes noves, vull dir que molt content. Vull dir, més content crec que no puc estar ara mateix.
4: Aneu com un troca pel concurs.
7: Sí, sí, sí, amb una caiguda en tot l'any, que això és immillorable, crec. I això fa que la gent tingui molta confiança i moltes ganes. Però bueno, ara ens queden 15 dies a tancar-nos al Figuerot, assajar molt, molt, molt, molt, i anar al concurs a donar-ho tot.
4: I després d'aquest Pilar he sentit un pis més, això vol dir que el podríem tornar a veure en breu?
7: Sí, sí, jo crec que aquest any el tornarem a fer, no sé si al concurs o a Tots Sants, però crec que hem d'aprofitar que tenim aquest Pilar com el tenim per tornar-lo a veure, perquè al final potser l'any que ve no podem fer ni el de 8, perquè la canalla ens ha crescut, vull dir que hi ha molts canvis i hem d'aprofitar.
4: L'estructura del Pilar sempre és molt delicada.
7: Sí, sí, sí, sobretot la canalla quan et creix l'has de tornar a fer nova i a vegades no és fàcil.
4: Molt bé, gràcies i enhorabona, Àngel.
7: A vosaltres.
0: Les paraules de l'Àngel Grau, micròfon de la Cinta,
1: fantàstic
0: per tancar aquesta actuació, però tanquem amb les colles tarragonines aquest 1 per 1 final de l'Esteve Giralt. Ens tocava la colla jove de Tarragona, que com a personatge de festa major és els que viuen sobretot la Santa Tecla més festiva i de nit.
1: La jove té una ànima una mica transgressora, com els joves que volen petar-ho tot quan arriba la seva festa major. Aquells que van a dormir tard, molt tard, i que al matí volen ser-hi també, però de vegades les energies no arriben. Avui la jove somiava amb aquest primer 3 de 10 de la història, de la seva història a la plaça de la Font. No ha pogut ser, però no defalliran. Segur que hi tornaran, es refaran. La festa els espera, per exemple, el concurs que no s'aturi la xalera.
0: I per acabar, els xiquets de Tarragona són avui l'ànima de la festa.
1: Quan no hi són, tothom els troba a faltar. Feia algunes festes majors que no hi eren com volien. Avui han tornat, s'han abraçat i han somrigut. Han tornat a ser l'ànima d'aquesta festa. Visca els xiquets amb aquest 3 de 9 que no oblidarem. Ha estat el seu particular correfoc amb el que han pregonat un missatge prou alt i prou clar. Hem tornat.
0: L'operó final de l'Esteve Giral. I amb això us diem a reveure. Us diem a reveure fins al 4 d'octubre, el dia del que tant hem parlat durant tantes retransmissions. Jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona des de la Tarraco Arena Plaça. Ens hi posarem una mica abans de les 10 del matí. Fins llavors, descanseu, gaudiu i prepareu-vos. Salut i castells.
6: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona us han ofert Castells de RAC més 1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
8: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Però ara millor l'Atlètic, no? Potser? Està buscant més...
10: Sí. Ara li està cedint. Ara s'està agafant un... Sí. Està respirant una miqueta al Madrid. Janko, que semblava que podia centrar, però fa una bona passada, gairebé línia de fons per Juliano. Juliano que encara... Cucurella, la centrada! Era bona! Cap a Jonathan David. Juliano, la pilota encara és viva. Bombada cap a Cardoso. Cardoso cap a Baena. Centrada Baena. Pilota al punt de penal. La treu com Potthausen. Doncs bona acció ofensiva de l'Atleti a Madrid. Llàstima que no ha pogut engaltar-la Jonathan David. I ara Mbappé, que té la pilota i que va directe cap a la pancarta. Veurem si la veu Mbappé, la veu Vinicius o la veu Konaté, perquè la pancarta està dedicada a ells, perquè encara ni la vegin. Ara ja l'amaguen. Jo crec que no l'han vist, eh?
9: No, i Mbappé dubto que... No? Que l'importi, no?
10: Sí. Aviam. Està estès a terra... que és Valverde. Ah, perquè se li havia sortit una bota. Es reprèn el joc ja. 15 minuts de partit, 0-0. Doncs sí, ha despertat una miqueta l'Atleti de Madrid posant un parell de pilotes a l'interior de l'àrea. Jo crec que el Madrid no ha passat massa en surt, però com a mínim és bot. Anar traient el cap a l'àrea madridista.
11: Ningú té molta pressa, eh? Vull dir,
9: no.
11: Una mica que vagi passant el temps i ja marcarem.
12: Sí. Bon recurs de Juliano amb l'esquerra, eh?
9: Sí.
12: Això ho he implementat perquè era un jugador que l'esquerra li costava i el retall aquest, al final, els defensors et coneixen, saben que surts gairebé sempre a cama hàbil i això et complica, no? I jo crec que implementar aquesta capacitat de driblar i poder centrar amb l'esquerra el farà créixer com a jugador.
10: L'Atleti a Madrid amb pilota i equilibrant energies, Puig.
11: A punt d'empatar el Sunderland, a l'Etihad.
13: Sí, amb una falta llançada a l'àrea, surt Donnarumma a buscar bolets i la salva Rubén Díaz pràcticament a la línia de gol quan la pilota ja entrava. Se salva el City, City 4, Sunderland 3, a 20 pel final.
11: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència en l'equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com.
10: Jugarà el Madrid en defensa per l'esquerra, Cucurella enrere amb Hausen i aquest més enrere per Courtois, xiulets. Pressiona Jonathan David, pressiona també aquí Baena, jugant al Madrid amb certs problemes. Dumfries ha tocat la pilota a Grimaldo. Home, jo crec que havia sortit fora, clarament. Ortiz Arias no ho ha vist així. Bona pressió ara de Baena, intensificant el Madrid. Baena s'equivoca, li deixa la pilota a Valverde. Això pot propiciar una contra. Guler, control orientat cap a Bellingham. Molt bé, Llorente. Molt bé, Llorente. Oh, diu que hi ha falta prèvia sobre Guler. Surt en tromba tota la banqueta del Madrid a protestar. Gairebé com quan surt a celebrar un gol, surten a protestar la falta de Guler i Ana Ortiz Arias a amonestar a Mourinho i a dir-li... Bé, a dir-li a Mourinho que es contingui la banqueta, que no poden sortir a protestar així. Vaja, com llops.
9: Déu-n'hi-do, Baena, eh?
13: Sí. I la veritat és que en aquest duel jo crec que té més a perdre l'Atlético que el Madrid, eh? Veig més fred, bastant més fred a Guler que a Baena.
10: Sí. No és habitual veure jugadors ofensius tan, tan carnissers, eh? Com...
9: No, no, però és que és la segona molt semblant a la primera.
12: És el mateix, ho sento, eh? Però sí, sí. És el mateix. O sigui, per mi aquesta ja una pilota que arriba a estar i deixes el peu amb tota la consciència del món. Per tant...
11: És una altra banquera, això és droga.
9: No, perquè porta dues.
1: Bé, Joan, aquella és la segona, vull dir...
14: Que mala llet.
9: Per reiteració sí que...
1: És que s'oblida pilota... de la pilota, sobretot sí. El que diuen Carlos.
12: És que és això, Xavi, no és la violència de la patada. És que tu te n'oblides de la pilota, arribes tard i ho fas amb tota la consciència del món.
9: Atenció, no? Diguéssim.
10: Jo crec que hi haurà paraules de Mourinho contra... Home. Dedicades a Baena avui, eh?
11: Ortiz Alias li donava explicacions i Mourinho ha fet aquella cara de dir sí, no m'expliquis a mi històries que no estic d'acord amb el que m'estàs dient.
10: És un partit d'alternatives, eh? La té el Madrid per estones, la té l'Atleti de Madrid per estones. Com que ningú fa pressió massa alta, doncs quan la té un, l'altre replega.
12: Perquè els dos saben que al contrari li costa atacar en estàtic i, per tant, el que no vols és concedir de dir si et vaig a pressionar, t'ho estic facilitant, clar, si em superes.
10: Clar, i a més, Carlos, que justament el que li agrada a l'altre especialment és contraatacar, no? I és el que s'ha d'evitar propiciar, no? Que l'altre contraataqui.
12: Correcte. Sí, que et dic que l'Atleti de Madrid només està pressionant en reinicis. Quan és alguna...
10: Sí, clar,
12: és
10: clar.
12: Banda, quan és... inici de joc, però només en situacions molt comptades que comencen des d'estàtic i tu pots estar atent a aquesta pressió.
10: Sí, sí. Guller, entre línies, ve a rebre Mbappé, que està evitant quedar-se fixat en la posició 9, ve a rebre en la pressió. Ha recuperat Kang In-Lee, però no té ningú per davant. Apareix ara Jonathan David, apareix Juliano Simeone. Si l'hagués vist, Juliano anava sol pel carril dret. Era complicat. Anava a cara a l'altre cantó. Ara hi ha jugadors despenjats, ho vol aprofitar Vinícius, però una altra cosa no, però el replegament el tenen molt, molt, molt, molt assumit, eh? Aquesta transició, els jugadors de l'Atleti de Madrid. Bellingham amb tot, la deixa per Mbappé a l'altre costat, encararà Llorente. Difícil marxar Llorente, posa la centrada, en tot cas des de l'esquerra, la treu Hanko, li queda Cucurella, xiula al públic, Matalassé, Guller, finta la centrada des del vèrtex, Bellingham enrere cap a Tchouaméni, el xut de Tchouaméni, fora!
1: Ui!
10: Al final jo crec que ja per cansament han decidit finalitzar. Li ha caigut a Tchouaméni des de la frontal. Déu-n'hi-do el cacau, fora per damunt de Black.
11: Bastant desviada, crec.
12: Sí. Sí, el tipus de tir de Tchouaméni és molta potència, perquè és veritat que arma la cama ràpid i és potent, però no és un jugador que diguis superprecís. Crec que va ser l'any passat que va fer un gol així de fora, sí. Molt guapo. No recordo quan, però...
10: Kang In-Lee per la dreta, l'estava enganxant abans Vinícius, li podien haver ensenyat la targeta. Se'n va Kang In-Lee de Cucurella, entre Cucurella i Hausen, ha posat la cama Hausen. Bé, el que dèiem ara, doncs se la queda l'Atleti a Madrid i tenim el Madrid. Sembla una miqueta un partit de voleibol, no? Ara possessió teva, possessió meva, possessió meva, possessió teva.
13: I l'Atlético volcant descaradament per la banda dreta del seu atac, la banda en què, en principi, no baixa a defensar Vinícius.
10: Sí, poca cosa de Grimaldo, és cert.
12: I jo crec que la posició de Juliano allà va molt encaminada a això, a juntar Kangin i Juliano en aquella zona per fer el dos contra un contra Cucu i tenir la possibilitat de treure centrada amb certa facilitat.
10: Espera, Juliano, arriba Jonathan David, li ha fet falta Konaté, no? L'àrbitre diu que no, la té encara Jonathan David, apareix Kang In-Lee, aquesta pilota bombada, doncs és que podia haver-hi hagut falta, però encara deixa continuar, xuta Juliano creuat, fora!
1: Ui!
10: A la dreta de porteria de Courtois, doncs ha estat una acció que li ha robat la pilota Jonathan David a Konaté a dins de l'àrea, amb Konaté ja pràcticament iniciant jugada. Si això arriba a quedar en gol, hauria estat una pífia dura, del futbolista del Madrid.
13: Sí, sí, perquè jo crec que no hi havia falta.
11: No, es queixava Konaté, però crec que havia estat tou aquí al central del Real Madrid. Ara veiem la repetició. L'agafa una miqueta de la samarreta, no? Però faria bé d'aixecar-se i no queixar-se des del terra, perquè amb la pilota dins l'àrea gran...
13: Sí, vaja, si amb aquesta agafadeta fan tombar una bèstia com Konaté...
9: Simeone està histèric.
14: No, és que Simeone...
11: Simeone va amb groga. Vaja, els dos van amb groga, no? O no, Mourinho
14: no l'ha vist.
11: Mourinho no l'ha avisat, però no li ha ensenyat. Simeone, realment, si cau el partit serà perquè Ortiz Arias vol.
9: Jo crec que Simeone va per casa, pel passadís, fent-lo de la groga.
14: Perquè juga al Metropolitano i potser té una mica més de marge, però... Flick estaria ja al vestidor.
9: Probablement, sí. A Flick és fàcil que l'expulsin amb poc motiu, és una cosa... Per cert, que Mbappé estrena botes i marca esportiva, perquè s'ha canviat de...
10: Ah, sí? Que...
9: Sí.
12: S'ha canviat a on?
9: S'ha canviat a on, sí, sí. On ha entrat en el món de futbol i avui estrenava unes botes precioses, eh? Són totes blanques.
10: Vinícius amb l'esquerra, fora.
13: Ui.
10: I havia caigut la pilota Vinícius després d'una sèrie de rebots amb cama esquerra.
9: Va, fot aquesta i plego, eh?
10: Un punt desviat, sí. És cert que ara, per exemple, Mourinho no se'l veu, està assegut, i Simeone, fora de l'àrea tècnica, en algunes ocasions envaïnt el camp, és que no para, juga un altre partit, eh? Jo crec que, per exemple, jo diria que és possible que Simeone es mogui més que els porters, eh? I no exagero.
9: Segur, segur.
13: Pot ser.
10: Segur, eh?
9: Jo crec que deu perdre un parell de quilos per partit.
10: Sí, pot ser, pot ser.
9: Entre la tensió, no?
12: Segur.
11: No ha marcat el Metropolitano, Vinícius, encara.
10: No ha marcat el Metropolitano, eh?
9: Bona dada, aquesta. Avui tampoc, no?
12: Jo crec que... Bé, són d'aquestes coses...
9: Sí, sí, avui sí. És el dia que marca, eh?
11: Ara esteu cagats, ja.
13: Sí.
9: Hem vist a Julián, a Julián molt content, eh, a banqueta?
10: L'han xiulat, que no us ho he comentat.
9: Ah, val.
10: Ha estat bastant xiulat.
14: Home, després de tot l'estiu que hem viscut, que avui fos protagonista...
9: Seria impressionant.
13: Va, avui dóna el gol de la victòria i s'han acabat els xiulets.
10: S'han acabat els xiulets.
9: Amnistia, sí.
10: Exacte. Falta ara de Juliano Simeone al mig del camp. Jugarà el Madrid. 24 minuts.
11: De Mbappé. Moment, com bé intuïa David Broc, és partit formigonera.
9: Sí. Mira, aquesta és la paraula que volia utilitzar que no m'ha sortit. Formigonera, exacte. A Simeone, el seu més pur estil Simeone, eh?
13: És que, a més, l'Atlético sense Barrios i Julián perd molt talent, eh?
9: Ara, si Simeone surt així contra el Madrid, imagina't el dia del Barça, eh?
13: Sí.
12: Lídia de 6.
9: No, clar, o sigui, clar, és que...
10: Va per terra Jonathan David, el mateix ciment absolut aquest partit. També va per terra Güler, pilota per l'Atleti de Madrid. No sé quina lectura faria el Madrid d'un empat, però a nivell Atleti de Madrid, ves que seria gairebé descartar-se una altra vegada pel títol, que no és un mal empat contra el Madrid, però seria cedir dos punts més respecte al Barça, un any més gairebé descartats, a més de setembre.
9: Rival directe, no?
10: Home, quan comença l'any l'has de considerar.
9: Bueno, això deien ells, però...
10: Bueno, ha guanyat dues lligues els últims 12 anys. Compte la pèrdua entre Cardoso i Llorente. El xut de Vinícius, doncs, no ha anat tan desviat.
13: Ui.
10: No ha anat tan desviat, eh? Anar amb una rosca interessant per damunt de la porteria d'Oblak.
9: Uf.
12: És evident que en aquest doble pivot de l'Atlètic de Madrid té molta capacitat física, molt de recorregut, però li falta talent.
13: És molt justet, futbolísticament.
12: Jo coincideixo amb el Dami. O sigui, tu li treus a Barrios, sobretot. O sigui, perquè al final Julián sí, però juga més endavant, intervé menys en el joc i tal. Però Barrios, per mi, és el termòmetre de l'Atlètic de Madrid. És el jugador que és diferent. És veritat que el nano no està tenint sort amb el tema lesions i de més, perquè per mi és un jugador... clarament per ser insígnia de l'Atlètic, bueno, com és Coque,
13: sí,
12: perquè m'entengueu, per ser una insígnia i referent en el joc de l'Atlètic de Madrid.
11: Sí.
10: Vinga, va, puja la pilota de l'Atlètic de Madrid.
11: També juga Coque, físicament no sé com deu estar, però jo abans...
12: Coque jo crec que és un tema de ritme, perquè per talent, evidentment, per mi és superior.
10: Re, pilota pel Madrid.
12: Ja dic, per mi Coque és... O sigui, és superior en talent tant a Llorente com a Johnny Cardoso, però crec que ja va amb un tema de ritme, de dir...
9: Altra velocitat, eh?
12: Exacte. Sí. Jo ja crec que en partits d'aquest nivell, amb jugadors com els que té el Madrid en el centre del camp, li va tot massa ràpid, sí, ja, Coque.
13: Sí. Potser l'última mitjana, com en l'últim any de Xavi al Barça, no?
9: Sí, exacte.
10: Coque, 747 partits. Ja hi era quan va arribar Simeone el 2011. Una dada impressionant. Que, per cert, Oblak ja s'ha convertit en el tercer jugador de la història de l'Atlètic de Madrid en partits jugats amb 545, amb el d'avui 546, a punt d'atrapar el segon, que és Adelardo, el mític Adelardo, dels anys 60-70, que en té 553.
13: Faries alguna promesa si Coque avui marca el gol de la victòria, Dami?
10: Home, alguna promesa?
13: Home, és un dels teus jugadors insígnia, no ens enganyem. Sí. T'enganyem, vull dir.
12: Me'n vaig a sopar diverso aquesta nit.
11: Ell i Fernando Torres.
12: Pots prometre el que vulguis, Dami.
11: Són els seus dos jugadors referència, Torres i...
10: De l'Atleti de Madrid, sí. De l'Atleti de Madrid, sí. Sempre m'han agradat molt.
9: Té uns gustos particulars, el Dami.
10: Sí, jo sempre, sí. Aquests jugadors així com clàssics, com...
9: No, però vull dir que ja m'agrada. Sí.
14: Roman.
9: Sí. Riquelme, exacte.
12: Riquelme, sí. Sí. Vull dir, aquest fa bastant més mal que els altres dos.
9: No, però aquí estic amb el Dami, jo.
10: Sí, sí, ho sé. Sí. Però... Bé, bueno, m'explicaràs què et passa amb Riquelme, perquè... Bueno, sí, ja t'entenc com a entrenador, perquè no defensava aquestes coses, no?
9: Sí,
10: no. Com... Per...

0: Ui, que és una bona pregunta.
1: Molt bona pregunta. Molt bona
0: és una bona pregunta a fer-se. Perquè potser si algú se la farà a casa, potser diria, home, doncs jo que... Això hi ha cadascú que se la faci. Ostres,
1: és
0: individualment.
1: Una molt, molt bona pregunta, sí. Jo crec que del Madrid, eh? Crec.
2: Doncs jo crec que al contrari.
3: Sí, jo vull pensar que em faria de l'Atlético.
1: Clar, sí,
3: però és que amb Simeone m'hi sentiria tan poc identificat al mateix temps.
1: No, però normal seria que si ets de l'Espanyol a Catalunya, siguis de l'Atlètic de Madrid a Madrid.
0: Sí. Saps? Com s'acaba Can Guinglí. Oh, s'equivoca Can Guinglí. Li queda la pilota a Cardoso. Cardoso a la dreta cap a Pubill. Falta sobre Cardoso. Deixa continuar perquè la jugada pot ser bona. Jonathan David per banda dreta. Surt de l'àrea. La deixa cap a Pubill. Crec que aquesta jugada s'hauria d'anar acabant. Baena. Doncs res, ja l'ha perdut Baena. Bastant inoperant l'Atlètic de Madrid en atac.
1: Molt espès, l'Atlètic de Madrid.
0: Molt espès, sí. Poques idees quan arriba. També problemes pel Madrid per sortir. Efectivament, la perd Valverde. Compte de la pèrdua del Cuti Romero. La recupera Vinícius. Té molt camp per córrer Vinícius. Aixeca el cap. Troba Mbappé. Talla Cardoso.
3: Bé.
0: Quan intervenen els migcampistes hi ha molt desordre, molta pèrdua i sí. També, lògicament, sí. Molta recuperació. Molt desconcert. Vaja, és un... És el joc dels disbarats, el partit ara mateix.
1: Va tirar a l'escola, quan agafava la pilota algú, que la perdia, llavors anaven tots darrere. Una cosa molt...
3: S'arrebatades a porta en tot el que portem, en la mitja hora de partit que portem.
2: Ah, portem mitja hora de partit i
1: res,
3: Els porters no els hem vist.
4: Ja hi ha gols a la Premier.
3: Sí, a Manchester faltava el gol de Haaland i ha arribat. L'havia anul·lat per fora de joc l'àrbitre, però no ho era. City 5, Sunderland 3, el 38 de la segona. El Liverpool continua guanyant, Bournemouth 0, Liverpool 1. El nostre Como Buibroc, que està perdent 2-0 el camp del Frosinone, partit a punt d'acabar.
1: A reserva per la Champions. Per estar al top 8. Recorda que...
3: D'aquí un mes.
1: Sí.
2: Jo sé que hi haurà gent que em dirà, no, és que, clar, no és el mateix, evidentment no és el mateix, però, clar, tu vens de veure el Barça, que jo vaig poder veure en directe al Camp Nou l'altre dia, el dimecres, contra el Racing. El veus ahir contra el Sevilla. Que, és que no ha fet molt bona primera part, però la segona part fa no sé quants tirs a porta, sí, tal. Sí. I, clar, després veus això, que sí, que és un altre nivell, evidentment, però... Clar, és que ja com a espectador, i ara ja no parlo de dir m'agrada això, m'agrada allò, no.
0: Can Guinglí, Jonathan David, s'ha quedat Courtois, David enrere, Janko, traient aigua de la barca, Konaté, bons minuts a l'Atlètic de Madrid. S'ha tret la fuetada, Can Guinglí, i gairebé se la menja Courtois.
3: Sí, sí.
0: Gairebé se la menja Courtois, doncs ara mateix comença, no sé si dir que mereix el gol l'Atlètic de Madrid, però són bons minuts pel conjunt matalasser i fa molta estona, li hem destacat l'energia al Madrid al principi, però fa molta estona que res de res, el conjunt blanc.
3: Sí, la penjada així com una mena de centrada, xut, que s'anava tancant i Courtois no se l'esperava, no.
0: Surt entre línies l'Atlètic de Madrid, Jonathan David, davant seu Konaté. Jo crec que ara són aquells moments que l'equip de Simeone ha d'intentar aprofitar. Baena, hi ha molts espais. Baena cap a Marcos Llorente, que no acaba de creure en el seu xut. L'eixa cap a Kang Inglia, cama canviada. Encara Cucurella, continua el sud-coreà, es regira, l'aguanta Cucurella, tot això per banda dreta. L'eixa per Marcos Llorente, li vol posar ritme a l'equip del Cholo. Kang Inglia una altra vegada, encara Cucurella. Xutarà, impacta en el cos de Cucurella. Tenia claríssim que volia xutar Can Guinglí. Hi ha molts problemes per sortir. Cucurella talla directament Cardoso, aplaudeix el públic de l'Atlètic de Madrid. És el momentum, millor moment de l'Atlètic de Madrid en el partit. Minut 32, Llorente cap a Baena, que ha caigut a banda dreta. Baena la deixa cap a Cardoso, compte d'autocontrol. Cardoso, li queda la pilota a Grimaldo. Grimaldo que se'n fa dos, que se'n fa tres a la frontal. Li queda la pilota una altra vegada a Baena. Baena que finta el xut, cama dreta, cama esquerra, profunditat, línia a fons. Llorente, no arriba Can Guinglí. La centrada Llorente no ha arribat el coreà, falta sobre Cucurella, crec. Falta sobre Cucurella. La centrada Llorente. Estava sol Can Guinglí, no ha arribat per molt poc. No, és banda per l'Atlètic de Madrid.
1: Ah, però bé.
0: Ostres. Sí, i tant. Bé, molt bé l'Atlètic de Madrid, ara.
3: Sí, ara collant una mica, sí.
1: Despertat.
2: Sí, ara, com a mínim ja, per presència.
0: Sí. Això ja és més partit, ja és més derbi. Pilota pel Cuti. Centra Llorente, cap a David. Ai, que no hi arriba Jonathan David. Jo volia rematar amb la dreta, després amb l'esquerra no ha coordinat bé el canadenc. Banda pel Madrid i ara es queda pressionar l'Atlètic de Madrid. Per fer enviar una mica.
3: Estem perdent el Damià, se'ns està entretallant de manera puntual. Damià, hi ets?
5: No, no hi ets. Doncs ara el recuperem. El Damià des del Metropolitano, amb aquest 0-0, amb aquests minuts ara bons, aquests últims 4-5 de l'Atlètic de Madrid, amb aquesta centrada xut de Kangling Lee que ha tret Courtois, i ara amb aquesta arribada de Llorente, que per poc no acaba amb rematada també sobre la porteria de...

0: Courtois. De fet, hi torna ara l'equip batalasser, el Madrid sense trepitjar ara, zona d'atac de l'equip de Mourinho, fa estona que el Madrid no surt del seu propi terreny de joc.
1: Jo crec que és el moment, ara, de... Contra que ara hi va Mbappé i quasi...
0: Es queixa d'una falta en l'inici de la jugada a l'Atlético, finalment, però, el que assenyalen és falta de pubill i targeta.
1: Però, sí.
2: Jo crec que talla un atac prometedor, veurem la repetició, però m'ho ha semblat, i treu la groga a pubill.
3: Per mi la groga a pubill és clara, però també penso que hi ha falta en la situació anterior, que és del que es queixen els jugadors de l'Atlètic de Madrid. Jo crec que no es queixen de la targeta, sinó de que hi ha hagut falta abans.
1: A veure... Sí...
2: Sí, és que li posa
1: la mala cara.
2: Sobre,
1: no? la cara.
2: Sí, és falta clara. Se la menja. A Juliano, no?
3: Sí.
1: No, a Baena.
3: No és tan a la cara, és al coll, eh?
0: És més que se'l treu de sobre una empenta així al pit.
1: Baena també una mica, no? Al Pacino, també?
2: Sí.
0: I de ser si deixes continuar la targeta pubill és clara.
2: Sí, és clara i...
3: Sí, correcte.
2: I s'ha obert la veda, per tant, compta a partir d'ara Baena, que qualsevol Baena cosa que facis com els primers 20 minuts serà
1: roba. La propera que faci Baena és roba.
0: Ara hem recuperat el Damià. Damià, ets aquí?
4: Sí, sóc aquí. Com arribem?
0: Perfecte.
4: Arribem bé? Perfecte. Doncs vinga, la mà de Florentino arriba també aquí al Metropolitano. De Ceuta al Metropolitano. És que, sí, compte, que hi ha hagut una falta. Buah. Aquí al mig del camp, la cama de Bellingham.
2: Bueno.
1: Sí. Els dos, s'han fet mal per això?
4: Els dos s'han fet mal, han caigut els dos.
2: La traurà.
4: Esteu sobre el terreny de joc.
0: A veure, aquí.
4: Sí, la té preparada Ortiz Arias.
0: A Bellingham, no? Sí,
2: això, la falta a favor de l'Atlético.
1: Bellingham s'ha fet mal, però ara ja no, Fixa't que de sobte...
4: Sí, ha ressuscitat.
1: Sí, també Robert De Niro,
4: Sí, Jude Resurrección.
1: Sí, exacte.
0: Florentino hi és avui aquí al Metropolitano? No ens han enfocat la llotja en cap moment.
4: No, jo crec que no hi és.
3: Ahir sí que estava al Bernabéu, no? A la Intercontinental Sub-20.
4: Sí.
3: Ah, crec que sí.
4: Que van guanyar, no? Contra el
3: Santiago Wanderers. Sí, 3-1 contra Santiago Wanderers.
4: La fàbrica, com funciona, eh?
1: Però jo he vist a l'afició de l'equip xilè dient que els havien robat el partit.
3: Expulsen un jugador xilè al 25.
1: Val.
3: Per una acció violenta, vermella directa. Sí, jo no tinc clar si l'acció és vermella, però és que venien de que havien deixat el peu 3 o 4 vegades de final de Libertadores dels 80.
4: Okay. Atenció, un moment.
2: Sí, pot ser vermella, Pot ser vermella, Cardoso.
4: Sí, perquè Bellingham està dient jo, no pot ser, i Bellingham està ja com assumint que l'expulsaran,
0: Atenció, compte. Però el jugador de l'Atlético,
2: El de l'Atlético, Dani.
0: En tot cas.
5: Però no pot ser allò de que s'equivoquen de la groga, el que ja vam veure... És a dir que...
2: Sí, per això.
5: No, però que la groga sí fa pel de l'Atlético, no per Bellingham.
2: És que jo tinc dubtes que...
5: Bé,
2: és una trepitjada al bessó, eh?
5: Però va.
2: Està a terra, però...
5: Jo crec que canviaran la groga i potser la groga la veu el Cuti, no?
2: Tant de bo, t'ho firmo, Albert.
4: Sí.
2: Sí, pot ser que sigui això que diu l'Albert, eh? Però... Jo tinc certs dubtes.
3: No pot ser vermell. Hòstia, jo, per molt trepitjada, està al terra.
5: Clar.
1: A més, toca la pilota primer.
2: Tarjeta roja en revisió, en diuen al monitor.
5: Però si va a terra amb el genoll, en un lloc on no hi hauria d'haver el genoll...
3: Per mi no és vermella.
0: Toca la pilota amb l'interior del peu i després acaba trepitjant Bellingham.
2: Doncs prepareu-vos. Jo crec que la pilota no la toca, eh?
0: Home,
4: ara ja anem renova les
0: tanquetes. La pilota passa per sota de les cames i després acaba trepitjant-lo.
3: No m'ho puc creure.
4: Aviam.
0: Per tu s'expulsió, això.
4: Crida Bellingham.
2: Tinc certs dubtes.
4: Targeta groga al Curi Romero.
2: D'acord. Sí. Doncs llavors el rètol ens ha portat a l'equívoc.
1: Estava caient suor freda.
4: Sí.
3: I groga al Cuti.
2: Han aplicat, com diu l'Albert, la regla de la confusió d'identitat, que al final no deixa de ser rearbitrar per mi.
0: Però vaja.
5: La confusió d'identitat sembla que sigui del mateix equip, que t'equivoquis del 5, no era l'11.
2: La nomenclatura és equivocada, però volen evitar això.
0: És mentida. Això per mi tampoc no està bé. No pots rearbitrar partits. Bé.
2: Doncs en aquesta excepció ho permeten.
0: Bé, això, o que li han dit que ells veien vermella i Ortiz Arias, quan s'ha anat a mirar, creu que això és groga.
2: Vull pensar que s'ha equivocat el realitzador, però no sé fins a quin punt tenen comunicació amb la sala a bord. No sé.
3: Jo per mi...
2: Aquí l'àudio del monitor, l'àudio de revisió avui és molt important, perquè sabrem exactament què ha anat a mirar l'àrbitre.
0: Clar, però és que és arbitrar el partit, perquè una falta que és a favor d'un equip ara passa a ser a favor de l'altre, sí, sense que sigui una acció que comporti una cosa transcendent en el partit. Perquè, sí, clar, per què no revises després una altra falta que no acaba amb groga?
2: Perquè suposa una groga, en aquest cas per Bellingham. I és un càstig molt...
4: Compte, xuta Guler o Black de punys! Oh. Ui, ui, ui, quina canonada, Guler ha tret Oblak de punys.
5: Sí. Jo crec que el Metropolitano encara està en xoc de... Ens podíem haver quedat en 10.
4: Sí, sí, sí, sí,
5: perquè totalment, la gent ha interpretat totalment això, també, no? Que agafa el monitor i està una, sí, mica... No, no.
1: T'ho compro.
2: Al camp no saps res, sí, re del que ha passat.
4: Sí, sí, el Metropolitano encara no ha superat el xoc del penal de Julián i ara li surts amb aquesta acció. Sí. Compte, demanen falta a Jonathan David. Ha recuperat el Madrid. Terror. Xuta Mbappé, impacta el cos de Pubill, li torna a caure Mbappé, centra cap a Guler, li torna a caure Mbappé, banda esquerra, la pressió de Juliano, això fa pinta que pot acabar en falta, pressiona Juliano a Mbappé, cauen a terra els dos, compta, continua Mbappé, i ara mateix tenim Juliano a terra amb les mans al cap, retorçant-se. A mi m'enganxa just a l'altre costat del camp,
1: tribuna de premsa. M'està encantant com s'està escalfant el partit, eh?
2: Semblava un molí de vent, Mbappé.
4: Hi ha caigut alguna cosa, algun objecte blanc, que crec, entenc que deu ser un paper, perquè m'enganxa molt lluny, però ha caigut un objecte de color blanc, que crec que deu ser una avioneta de paper o alguna cosa similar. Però clar, és que ha marxat Mbappé i s'estava retorçant Juliano. Entenc que l'haurà impactat, entrem sense voler, amb la bota.
1: Amb el genoll.
0: Sembla involuntari, però ja li deixes anar un recadet. Sí. Ja que no hi ha futbol, ja brega, perquè de futbol no n'hi ha. Ja,
3: cert.
0: Ja, no, hòstia, per què?
1: Jo m'estic passant bé ara, eh?
0: Per allà.
1: Sí, sí, jo ara m'estic passant bé.
0: Doncs són 40 minuts futbolísticament horrorosos.
3: El Brau diu que s'està... Després del despisto sóc jo, saps? No, no, no.
1: Jo ara confesso que a mi que em vien així m'agrada.
0: Si esteu passant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. I trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor.
4: Ha picat en llarg Oblak. És que cada acció és una protesta per part del públic. Mira, ara falta. Falta Kang In-Li sobre Tchouaméni, diu que no. L'àrbitre pro diu que sí, i el Madrid no ha demorat en picar-la. Una altra falta de Cardoso sobre Guler. Quantes vegades ha anat per terra, Guler? Ostres.
2: Unes quantes. Mira, anava a mirar les faltes, perquè déu-n'hi-do, eh?
1: Estava partint.
2: Baena, ja per reiteració.
3: Compte que l'Atleti de Madrid té dos dels tres centrals amb groga, eh? Sí, sí. Pubill i Cuti Romero.
2: Sí, sí. Doncs... O s'ha aturat l'estadística o han xiulat 5 faltes. A mi em sap 6 amb aquesta, em semblen molt poques.
4: Sí, és un partit que es pot decantar per una expulsió, clarament.
1: Sensació de 25 faltes, veritat, Jaume?
2: Sí, no?
1: Que sí, jo també estic...
2: Amb aquesta tensió...
1: Em sembla poc, sí, sí,
6: sí. A mi me'n surten 7, no sé si compta l'última, entre els dos, sí, entre sí, dos sí, equips
2: sí,
6: parlo, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Deia Mourinho que no es poden comparar amb altres equips. No, està clar que no es poden comparar, eh? És que és un altre esport. És una altra modalitat, diria jo. S'ha deixat la pilota a Cucurella, ha recuperat... Està fent un partit de Juliano Simeone, eh? És a dir, en el que avui s'està jugant, Juliano està fent un esforç brutal.
3: Amb les últimes 10 me'n surten ara.
2: Veus?
1: Ja anem pujant.
3: 8 Atlètic de Madrid, 2 Madrid.
2: Sí. Moltes més de l'Atlético.
3: Sí.
4: Es queda l'Atlètic de Madrid en camp contrari, toca Pubill amb Cardoso i aquest amb Marcos Llorente. Si féssim un mapa de calor, és que s'està jugant el 90% a la banda dreta.
2: Sí, sí.
4: Avui Grimaldo... Vaja, està sent un autèntic figurant en el partit, perquè és que no juga res per aquell costat. Trepitja la pilota el Cuti Romero. A l'esquerra cap a Janko. Janko en llarg, ara si busca Grimaldo, allà amb el cap fàcil Konaté. La pilota entre Tchouaméni i Dumfries, l'un per l'altre. Finalment se la queda Tchouaméni gràcies a l'ajuda de Guler. Una altra vegada Guler amb Janko. L'ajuda de Baena, pilota pel Madrid. Ara sí amb esportivitat entre Baena i Guler. Banda pel Madrid, per la dreta encara en camp propi. Minut 43 i mig. Guler enrere per Konaté. No ho tindrà fàcil avui el Madrid per sumar 3 punts.
1: No, no.
4: Un empat que sempre pot ser acceptable al Metropolitano, lògicament. Avui no és gens bo tenint en compte la situació de la Lliga, eh? Gens bo. I no ho tindrà gens senzill.
1: La imatge de la banqueta protestant i Mourinho assegut. a la banqueta.
0: Tot Déu, de tot, peu,
5: sí, sí.
0: Eh?
5: Tot, tot fora de l'àrea tècnica, fora de l'àrea tècnica.
1: Pensant en què superar avui, o sigui...
4: Mourinho no aguanta ningú.
3: Li falta acariciar el gat.
1: No, no, totalment, és que... Tant li fot tot, ja. O sigui...
4: Guler, amb Bellingham, en profunditat, cap a Dumfries, res. Ben protegit aquí per Hanko, deixant que la pilota vagi cap a Oblak. Joaquín Romero ve a rebre ràpidament Marcos Llorente, en llarg cap a Baena. Aviam aquesta pilota, si la pot controlar Baena. El persegueix Dumfries a l'ajuda Bellingham, que la veritat és que va a totes. Baena, enrere cap a Jonathan David, les deixa de cara perquè vingui algú. Malament, Jonathan David avui una miqueta erràtic. Vol sortir el Madrid. Valverde, la lluita Valverde. La lluita també Kang In-Lee. Posa la cama al coreà. Crec que són mans de Kang In-Lee o falta. Ortiz Arias, que deixa ja que jugui el Madrid. Cucurella amb Mbappé. La demana a l'esquerra Vinícius. Va ràpidament allà per ajudar Giuliano Simeone. Vinícius, és que fatal, Vinícius. Pèrdua i falta en atac. És que el pack complet. El pack complet. És que absolutament previsible el dribbling de Vinícius.
1: Ah, molt bé, Giuliano, aquí.
3: Això en el bàsquet és un menys dos a la valoració, no?
4: Sí, el supermanager. Sí, sí, el drama.
0: Giuliano, bé, el partit és... Sí. És de l'estil Giuliano, és un partit amb poc futbol, amb molta brega, amb molt anar-hi, i
4: a casa,
0: això
4: a casa,
0: Giuliano,
4: sí,
0: clar. Evidentment, s'hi troba a gust. Tenim aquells dies del drac, Domoda, sí. Jaeco, els dies per estalviar fins al 26 de setembre. Aprofiteu una oportunitat llegendària, estalvieu fins a 15.950 euros en tota la gamma Domoda, Jaeco, i no paguis fins al 2027. Condicions objectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaeco tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
4: Kang In-Lee a la dreta per Giuliano. Fintava la centrada, jugant en línia de fons pel costat dret. Kang In-Lee una altra vegada, cau a terra, diu Ortiz Arias, carrer. Hausen amb Cucurella, gairebé en línia de fons. Posa una passada llarga perquè corri Mbappé, un altre que talla el Cuti Romero, compta de primera, Guler amb Mbappé, té a l'espai perquè corri Bellingham, perill, perill, perill, Bellingham que no es creu el xut amb l'esquerra, arriba Dumfries, talla Marcos Llorente.
1: Sí.
4: Ja ha indicat fora de joc en l'acció prèvia. No sé per què Bellingham en una acció així no s'acaba de creure el xut amb l'esquerra. Ara s'encarava Bellingham i el Cuti Romero, i Cuti Romero li diu a Bellingham que torni a defensar. Que estrany, un argentí i un anglès.
1: Hi ha una tensió brutal, al camp.
4: Sí.
1: Que està a punt d'esclatar.
4: Molt bèstia.
1: Sí.
4: Doncs, totalment.
2: Que sapigueu que a les xarxes hi ha molt debat sobre la targeta, sí. I que, per exemple, Iturralde, a la SER, diu que és vermella.
1: Vermella.
3: Doncs jo sento...
2: No.
3: Contradir als àrbitres, però per mi, si en una altra situació de Bellingham, per mi seria vermella, però anant per terra ell, que és el que fa l'entrada, l'altre, al final, el que poses la cama per tocar la pilota... i de retruc el trepitja, però el trepitja perquè ara t'està a terra. Llavors és com...
5: I que en algun lloc has de posar el peu, no pots volar.
0: La cama aquella no pot anar a un altre lloc, vull dir, perquè no hi ha gespa. Exacte. La gespa l'està tapant Bellingham.
4: Ha caigut a terra Mbappé, hi ha hagut càrrega per part de Pubill, crec que era. Ortiz Arias ha cregut que no hi havia res, de fet no hi havia res. Pilota per l'Atlètic de Madrid, s'afegeixen 3 minuts, som al 47, si no passa res... S'arribarà al descans amb 0-0.
1: Res.
3: No se juega más.
4: Com deia el Broc, ja... Vaja, respira un ambient increïble, però bé, el de sempre, en els derbis. Jo diria que en Champions encara un punt més,
1: sí.
4: Però la tensió que respira aquí és màxima. Grimaldo enrere per Oblak, última acció de la primera part. Oblak, la pressió tímida de Guler, en llarg Oblak, la lluitarà Kang In-Lee, directament al cap de Hausen, segur avui també d'Inhausen, juga Marcos Llorente amb Kang In-Lee, encara en pot tenir una a l'Atleti a Madrid, aguanta bé Cucurella, aviam aquesta pilota dividida, jo crec que ha impactat en la mà de Giuliano Simeone, 10 segons, banda pel Madrid des del costat esquerre, sí que jugaran. I ara sí que diu Ortiz Arias que s'arriba al descans, aquesta és la cridòria i l'escridassada per part del Metropolitano. 0-0, molta tensió, molta lluita, molta brega, molt poc futbol, cap arribada, i aquí el diàleg entre els futbolistes. Veiem Ortiz Arias envoltat per Bellingham i també d'alguns jugadors de l'Atlètic de Madrid, i aquí bàsicament creure en el que té el Xolo a la banqueta, Lookman, Julián Álvarez, etc, jugadors a vestidors, molta tensió. I ara, doncs, sí que es rebaixa una miqueta aquesta tensió. Jugadors a túnel de vestidors.
0: 0-0, i la veritat és que la primera part no mereix res més, Carlos, que això acabi, que acabi així, 0-0 al vestidor, i a veure si futbolísticament millora una mica la cosa en general, dic, de cara al segon temps.
3: Sí, jo, bueno, crec que, com ha dit el David, encara sort que aquesta tensió manté una mica el partit viu, no? I la tensió entre futbolistes i la tensió pel resultat, perquè tal com preveiem en l'inici del partit, ha sigut un partit d'aquests de mastegar sorra, i amb els dos equips jo crec intentant incomodar el rival en situacions on no sent còmode, és a dir, principalment els dos atacant estàtic, i els dos els hi costa, i crec que el resultat és just, perquè hem vist molt poca... Al final hi ha un tir a porteria del Madrid, entre pals. La resta, tot han sigut arribades molt tèbies o centrades sense rematar. Per mi, ja dic, una primera part molt pobra a nivell futbolístic. Anem a veure si, a mida també que el cansanci vagi augmentant i amb algun canvi, un pèl ofensiu, veiem alguna cosa més a la segona.
0: Quan fas desaparèixer al mig del camp,
1: sí,
0: passa això. Sí. Vull dir que si no hi ha espais que l'Atlético els ha intentat tapar perquè el Madrid no pogués córrer, doncs trobes bunyols com el que hem vist en aquesta primera part.
1: Jo crec que estem a una entrada dura de Tangana i expulsió. No, de veritat, eh? O sigui, crec que és aquell punt, sort que arriba al descans ara i la cosa suposo que es tranquil·litzarà, però ara estava l'ambient a la gespa, estava escalfadíssim. O sigui, hem vist una entrada de Kangling-Li que li fa a Fede Valverde, que li agafa la cama, que també podia haver estat... Per tant, jo crec que està al punt aquell de, a punt d'esclatar, eh?
3: Tu deies, Xavi, al mig del camp. És que, clar, tu veus els pivots que es cullen uns i altres i ja et diu a qui juga.
0: La intenció està clara.
3: Clar, o sigui, tu veus Llorente, Cardoso, Tchouaméni, Valverde... És que ja saps de què jugaràs. O sigui, clar, potser estic comparant massa amb el Barça, però, clar, tu veus a Rodri i a Pedri a nivell talent i veus aquests que estem parlant, i sí, que a nivell físic són animals, segur, eh? Però, clar, és que...
1: Però és una mica el meme aquell dels Spidermans que s'assenyalen, no?, que són iguals.
3: Sí.
1: Ets tu, no? És una mica això, o sigui, és el, no? Vull dir que és el mateix tipus de plantejament i...
3: Sí, sí.
0: Sortien abraçats del túnel de vestidors, sí, abans de començar el partit,
1: clar.
0: I realment té motius sí. per abraçar-lo un a l'altre, Mourinho i Simeone.
1: Hi ha sintonia.
0: Perquè més o menys estan, diríem, tallats pel mateix patró a sí, nivell... Sí. De concepte futbolístic. A veure què ens depara la segona meitat. Anem a actualitzar-nos amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Per on passa la informació general?
7: Doncs per la protesta que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Hi havia 30.000 persones, segons els convocants, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana. Al darrere de la protesta hi havia 200 entitats. La convocatòria ha comptat amb la presència d'alguns partits polítics, com Esquerra, els Comuns o la CUP. En parla la presidenta adjunta d'Esquerra i eurodiputada, Diana Riba, i la representant dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach.
8: Necessitem estructures com la de l'aeroport, ho sabem com a país, és una infraestructura que ens connecta amb el món, que necessiten els nostres sectors, però el que també veiem és que ha arribat al seu límit.
9: Aquesta ampliació no es farà, l'aturarem a Europa, ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa poden donar aquesta ampliació per fets consumats, perquè, insisteixo, va en contra de tota la normativa mediambiental que està treballant-se a Europa.
7: La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema No a l'ampliació ni ara ni mai i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Això a Barcelona acaba mentrestant Pedro Sánchez ha acusat avui el PP i Vox de fer-se seguidisme mutu i de voler aprofitar-se de la crisi a Ceuta. Des de la festa de la Rosa del PSC, el president espanyol ha assegurat que tots dos partits tenen els mateixos prejudicis.
10: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones... La confrontación y también la falta de respeto, la falta de educación.
7: També era avui a Catalunya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha parlat des de Badalona i ha posat com a exemple a seguir la política de l'alcalde Xavier García Albiol. Doncs parlant del PP, el partit rebutja els supermercats públics amb alimentació a preus assequibles que hi va anunciar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Així ho ha manifestat el president del PP a Barcelona, Daniel Cirera, considera que l'Ajuntament de Barcelona no ha de competir amb els comerciants. Proposa, en canvi, que s'ajudi als botiguers a baixar preus, reduir la fiscalitat i les taxes municipals. Recordem que Collboni va fer l'anunci a des de Nova York, on ja funcionen aquest tipus de supermercats.
0: Gràcies, Bàbara. Fins ara.
7: Fins ara.
0: 6 minuts i un quart de 6. I moment de moure't, moment de Sant Boi Motor de la mobilitat sostenible. Més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona. Cotxes nou, d'ocasió, vés a Sant Boi Motor i aprofita les ofertes especials de la setmana de la Mercè. Models nous i d'ocasió per triar i remenar. Aquesta Mercè t'hi espera en Sant Boi de la Motor de la mobilitat sostenible a 10 minuts de Barcelona.
2: S'han acabat els partits de la Premier. City 5, Sunderland 3, la victòria del Liverpool, Bournemouth 0, Liverpool 1, i també la derrota del Como. Frosinone 2, Como 0. Han rematat 22 vegades el Frosinone i 27 el Como. Bueno. Els gols esperats són el partit era de 2-2. De fet, li han donat l'MVP al porter del Frosinone, que ha fet algunes aturades realment de mèrit, però és la primera derrota del Como de Cesc Fàbregas en aquesta temporada. I el Leverkusen del català Carles Martínez, en canvi, a Alemanya fa el segon gol. El fa Miguel Gutiérrez, d'ex del Girona. Un bon xut des de la frontal de l'àrea. Leverkusen 2, Leipzig 0, a 11 minuts pel final.
0: Mira, parlant de gols esperats, el Metropolitano 0-19, l'Atlético 0-13, el Madrid. Sí, sí. En aquesta primera part, com diem, no s'ha merescut res més que acabar amb 0-0. I tenim jugant el Barça d'handbol, partit de la Lliga de Sobal.
5: Sí, a la pista del Puente Genil, ha començat a les 5 primers minuts, Puente Genil 5, Barça 4, i a la contrarrellotge, el Mundial de Contrarrellotge femení, a punt d'acabar-se, el tercer punt de control, Rosier, la favorita, marca el millor temps, amb 13 segons de marge sobre Backstedt, la britànica, i tenim les catalanes al top 20, en aquest tercer punt, amb Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a.
0: Pausa i tornem per viure la segona part del derbi de moment sense gols, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0.
11: Superesports, amb Xavi Puig. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
12: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
13: Fàcil, només amb un clic.
14: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
12: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
14: Molt ràpid.
15: Molt còmode.
13: Molt RAC1.
11: Tots som un. RAC1.
16: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
17: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
16: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
17: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
16: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
17: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
18: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
16: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
17: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
18: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
17: Bueno, escolta, què?
16: Escolta, mos aixequem o què?
17: Va, posa la ràdio!
16: Vinga, va, espavila!
11: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
19: Per cert, nois, us he dit una cosa?
20: Sí, que es pare!
19: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
16: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
19: Sí, sí, durant el programa.
21: Així surt el programa.
16: Oh, mare que el va parir.
11: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
22: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
11: Per analitzar l'actualitat.
23: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
24: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
23: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
11: I també per aprendre i passar una bona estona.
25: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
23: No hi tenia TV3.
25: I tenia Antena 3.
11: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
22: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
11: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. RAC1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
26: Cancelo el xut! Traga i mocador de Cancelo.
11: A l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
26: Cancelo que torna a xutar. Un altre Gardela.
11: Torneu a vibrar amb només un clic.
26: Continua de Yemi, Karam Karim. La passada per la Vídia Vargo.
11: A l'app i al web de RAC1. Fot-li Pou. RAC1. Tots som un milió. RAC 1. Som a l'inici d'un llarg viatge.
26: Va cap a la pilota Rafinha.
11: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
26: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra, fa la centrada, la rematada, gol!
11: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
26: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
11: Però fins llavors estem decidits a gaudir del camí.
1: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la nit esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
11: Cada nit, a 11:15, tu ho diràs. Amb Aleix Pariser, 7a temporada.
3: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
1: Sí, ve, Sergio, ya en parlaré.
3: Tendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablonés, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
1: Val, gracias, Sergio. Adeu.
11: RAC 1. Tots som un milió.

0: Un quart de sis de la tarda, el descans d'aquest Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0. Per cert que la COPE informa de batussa entre Hulman i Rüdiger al túnel de vestidors, que els han hagut de separar perquè s'han enganxat al túnel de vestidors quan entraven després d'aquesta primera part, que sí que ha estat calenta, futbolísticament un nyap, però sí que calenta sobre el terreny de joc. Hem arrencat la tarda avui amb la victòria del Sabadell, 3-1 contra l'Oviedo. Encara hem de votar el millor del partit a la nova Creu Alta, avui.
1: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
0: Deixem en Pau fora de la, de la votació, que el tenim treballant durament a Sabadell a la zona mixta. Jo començo, em quedo un quadri, jo.
2: Quadri, quadri.
0: Quadri?
3: Unanimitat, sí, sí.
0: Doncs quadri, el millor del Sabadell en aquesta victòria.
4: IMG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a IMG Motor Pones. Xarxa de concessionaris IMG de Catalunya.
0: Prepara, creus, algun canvi? Simeone, cada vegada s'ho té, això de fer canvis al descans, Dami, o avui no? Avui s'esperarà una mica més, creus?
5: Sembla que entraran Rüdiger i Hulman. No, és broma.
6: Estaria bé.
7: Molt fi aquí, molt fi.
2: Però molt. Però,
0: el partit demana això, eh?
7: Sí, sí, i tant. Jo sí, jo demano ara mateix.
8: Benzina.
7: Sí, sí.
5: No, aquí el tema és si ets entrenador, aviam què fas, no? Sabem que aquests dos, que sembla que poden haver estat més jugadors també, perquè com a mínim paraules, no?, el que hi ha hagut allà dins. Què fas, no? Si hi ha els autoexclous del partit o tot el contrari, no? Si els veus tan enxufats en les protestes, no? I en totes les accions que hi ha hagut, perquè realment les dues banquetes no han parat. Jo he vist més activa la del Madrid, eh? O sigui, els jugadors del Madrid és que estaven saltant, no sé fins a quin punt la realització us ho ha mostrat, però saltaven com quan veiem que els futbolistes salten a celebrar gols, que fins i tot en baixen al camp de vegades, doncs sobretot quan a Guler el derribaven sobre el
7: sí,
5: terreny de joc, doncs
7: sols, hi ha una imatge de Mourinho, és el que hem dit, no? Assegut, i la resta de la banqueta com, vaja, enfurismats a saltar al camp, quasi, no sé de què es queixava en aquell moment, però vaja, que està clar que l'ambient avui, m'estranyaria molt que avui no hi hagués algun expulsat tal com està el partit.
5: Sí, Rüdiger és un jugador que no, pot ser que no entri, però Hulman minuts en té sempre, però vaja, ara mateix veig molts jugadors de l'Atlètic de Madrid escalfant-se, tota la banqueta, veig a Julián també, i a Hulman s'està escalfant ara, estan fent un rondo tots els jugadors, i del Madrid no es veu a ningú, així que ara sortirem de dubtes.
0: Però tu creus ara, Carlos, que els dos entrenadors estan més o menys satisfets amb el que han vist sobre el terreny de joc, amb el plantejament de partit que han fet?
8: Jo no utilitzaria potser la paraula satisfet, perquè està satisfet, jo crec que és per quan t'ha anat bé, no? I jo crec que el cap dels dos pot pensar que li ha anat bé, però que no estan incòmodes amb el que han vist a la primera part, això ho tinc claríssim. Perquè, a més, ho has dit tu abans, Xavi, i s'assemblen molt més del que els agradaria, saps? Possiblement entre ells.
7: Spider-Man, no?
8: Sí, el tema de l'Spider-Man, senyalant-se l'un a l'altre, no? Al final, jo crec que ells senten el futbol d'una manera molt similar, d'una manera molt pragmàtica. Si vols dir-li resultadista, digue-li resultadista, i on juguen més a minimitzar les fortaleses del contrari que a maximitzar les pròpies, no? I això fa que, bueno, satisfet no, però els dos tenen la sensació de tenir el partit sota control.
7: Que no, però mica... tu no creus que Simeone signa l'empat, per exemple?
8: Sí, estic segur.
7: Ah, sí? Sí, jo crec que sí. Jo diria Mourinho no, perquè evidentment a Mourinho no.
8: Mourinho no, perquè sap que
7: s'allunya del Barça, però Simeone
8: avui... Però Simeone estic convençudíssim que signa l'empat. Mourinho no, però Mourinho no per una cosa, perquè si Mourinho estigués per davant del Barça o empatat a punt...
7: També signava, sí.
8: També signava.
7: Sí, totalment.
8: Però, clar, avui sap que l'empat el col·loca 5 del Barça.
7: Perfecte.
8: Amb un clàssic a l'horitzó molt proper. Que no és allò de dir, no, és que el clàssic és el desembre. No, és que... post-aturada, crec que és el segon partit, no?, després de l'aturada.
7: Un mes.
8: De Lliga, eh?
3: Tercer.
8: O tercer, sí.
3: Sí, és Getafe a casa, o sigui, per part del Barça, Betis a fora i després el clàssic.
8: Doncs el tercer, és molt a prop. Llavors, clar, dius, ostres, ara em col·loco a 5 com... a més, el clàssic, si no m'equivoco, és el Camp Nou.
7: Sí.
8: Dius...
7: 8?
8: És que t'estàs veient i llavors, clar, Mourinho no ho pot signar, però jo crec que Simeone ho signa avui. O sigui, de portes en fora, és igual que la porta d'endins. Sí, Simeone, és que ho ha dit. Ell signa ser tercer. Sí, per sí, ell el sí, mèrit
7: sí.
8: És que per mi, dius, home, jo crec que després d'haver-te estabilitzat en aquesta tercera, que és veritat que l'any passat no ho va ser, però habitualment ho està sent, jo crec que has d'intentar, que és veritat que ha guanyat dos lligues en 12 anys, no? Però crec que se li hauria d'exigir una mica més, sobretot pensant en el nivell d'inversió que ha fet l'Atlètic de Madrid en els últims anys.
3: I compta les entrades a la segona part de l'Atlètic de Madrid, eh? Recordo Sant Mamés, i crec que hi ha algun altre partit, no sé si és Anfield, que també comença la segona part...
7: Tou, no? Com...
3: Sí.
7: Fora de context.
3: Sí, sí, no t'han posat en el partit. Sí,
0: veiem
3: sí.
0: Coque, eh?
3: Mira,
0: compte. Coque a la rotllana aquesta d'activació abans de l'inici de la segona part.
5: Sí, sí, sí, de fet, ara... Veurem quin és el...
7: Content, Dami?
5: Quin és el canvi.
0: Cardoso, potser, no?
5: Llorente hi és... No, Cardoso i Xavi.
0: Hi és, eh? Ah, però val.
5: A veure... Kang In-li... no, Pubill. O sigui, sí, haurà de recol·locar, eh?
0: Ah.
5: Recol·locarà.
2: Sí. Té groga, no, potser?
8: Sí.
5: Et dic una cosa. Pot ser que passi a defensar 4 o no? Llorente, Cuti Romero, Janko Grimaldo... bueno, no té per què, no té per què. Oh, no, sí, clar, perquè tenen Llorente i Simeone.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí.
0: Bé.
5: No, sí, sí, jo crec que Coque sempre suma.
2: Sí, home.
7: Sí, sí, que sí, que sí. Però a favor, Dami.
5: Sempre.
0: Està molt buida. Samarreta de Kiko, eh? A la graderia, eh? Home. Samarreta de Kiko, un altre històric de l'Atlètic de Madrid.
5: Coque i Kiko. El doplet d'Antich. De la 95-96. I ara la gent, Puig...
0: El Madrid no surt.
5: No surt.
0: No es presenten, eh?
5: No. Quant temps...
7: Declaració d'intencions.
5: Ara mateix, si es quedessin atrapats i no sortíssim...
7: Quin és el límit, no?, per suspendre...
5: És mitja hora, no, eh?
3: Si Simeone els hagués posat el llisquet, eh?
7: Sí.
5: Bueno, això Bilardo, per exemple... Sí, això mitja hora, no és? Ara parlant en sèrio.
0: Ostres,
5: que,
0: no
5: que
0: ho recordo.
5: Que allà atrapats...
7: No, però tu poses silicona a la porta i a veure com surts allà, saps?
3: Ja surten, no? Tots tranquils.
5: Ja. Estan els jugadors de l'Atlètic de Madrid passant-se la pilota i la gent, doncs, una miqueta mosquejada, perquè...
8: Jo cada vegada estic més convençut de que si torno a entrenar algun dia com a primer entrenador, David Brock ve al cos tècnic,
7: sí?
8: Però només per totes les trames aquestes, saps? No? De tancar el contrari al vestidor...
7: Bilardista.
8: Seria el típic ajudant de Mou de protestar-li al quart, saps? Trastolquinassa com l'altra banqueta...
7: Chuck Daly, sí, no.
0: Només tindria els dies de partit, No l'esperis a les 11 del matí a l'entrenament.
7: No m'esperis. Perquè la facturació seria diferent.
8: Exacte.
0: Ell els dies de partit i el cap de setmana. Si jugueu dos partits entre setmana...
7: No, entre setmana ja no em va bé.
6: També el veig atenent a la premsa. També.
7: Sí.
3: Sense problema.
7: Sí, tant.
8: Aquelles rodes de premsa del segon entrenador, saps? Sí. No?
7: Caranca, no? Una mica?
5: Caranca, apagant incendis.
7: M'agrada el paper de Caranca, eh? Assumeixo el rol.
0: Tens un descans llarg, eh?
7: Molt llarg.
5: Quina hora és ara?
3: Ara...
8: 17:24.
0: 6 minuts per 2:15.
3: Ara miraré.
5: Mira
0: Torres. Fernando Torres, en una de les llotges d'aquestes llotges VIP del...
8: Pinta homenatge al Dami, tot això, eh?
3: Sí, sí,
8: és la Coque, Torres allà...
3: És un senyal, Dami, eh?
7: A mi m'imagina que Riquelme també està a la grada.
5: Si Fernando Torres continua cuidant-se i entrenant, pot arribar al 65 més fort que De La Fuente, eh?
7: Sí, home, és... Sí.
5: No, està fort, Torres?
7: Sí.
0: Home, Torres, quan estan allò... Home, els culturistes ja ho tenen, això, que tenen èpoques allò que estan més inflats.
8: De volum.
7: De volum.
0: Fa por, eh?
7: Volum i altres coses, també t'ho dic. No entrarem en aquest tema.
5: Sí, vols dir que no només és...
7: No dic que
5: la... Polvos de proteïna.
7: Ha començat la segona part.
5: Sí. Ha començat la segona part del Metropolitano, ha entrat... Coque Resurrección. Per Marc Pubill, l'Atlètic de Madrid jugant amb Janko i Cuti Romero. De centrals, Grimaldo per l'esquerra, Marcos Llorente per la dreta. Canvi tàctic, jugant amb quatre defenses, amb línia 4. Cardoso i Coque. Àlex Baena. Giuliano Simeone. Kang In-li i Jonathan David. Compte, que corre Grimaldo. Posa la pilota Grimaldo. Anava direcció a Kang In-li. Ha posat la Camacona T, jugant ja l'Atlètic de Madrid, que vol sortir amb empenta. Jo crec que el primer minut sempre, de cada part, de cada partit, sempre és de l'Atlètic de Madrid. Després ja la resta del partit és una altra història, però sempre intenta tenir la iniciativa al principi. Joan Coque, pilota per Coque, a la dreta, cap a Giuliano Simeone, davant seu Cucurella. Giuliano s'apropava a ell, Kang In-Lee, volcant molt el joc a la dreta, Coque amb Kang In-Lee, apareix Marcos Llorente, Marcos a l'altre costat cap a Àlex Baena, Baena que xuta, Courtois!
9: Oh,
5: la rosca de Baena, des del vèrtex esquerre de l'àrea, buscant a l'altre costat, a sota, el pal esquerre de la porteria, Courtois, doncs primera intervenció de mèrit del porter madridista.
7: Bé, bé.
5: Defensant la porteria els encenedors de fa un parell de temporada, recordareu? Hi va haver pluja d'encenedors, ha caigut a terra Coque, mentrestant des del mig posa la pilota Grimaldo, saltava Baena, vol sortir Guler, ui, amb sotana inclosa Guler, sobre Grimaldo, l'ajuda de Jonathan David, diu Ortiz Arias que no hi ha res, torna a ser pilota per l'Atleti a Madrid. La instrucció de Simeone és sortir forts i sortir collant i sortir ofegant el conjunt madridista, i torna Coque trepitjant la pilota, interior cercle central, defensant-se el Madrid en camp propi, pilota per Cardoso. De moment no pot sortir el conjunt madridista. Dos de la segona part.
8: És veritat que Guler s'ha emmarañat en aquell inici de partit i tal, i l'estem veient poc pel que és habitual amb ell.
5: Sí, sí. Sí. Veurem si pot acabar sent partit per Diomandé. Ui, podia haver arrencat aquí Jonathan David, no s'ha acabat de creure. Juga Coque. Coque envoltat de quatre futbolistes, recupera bé Simeone, compta perquè són bones les intencions de l'Atleti a Madrid en aquest inici de segona part. Coque amb Jonathan David, David amb Kang In-Lee, pot intentar el xut, potser està massa lluny. Bona passada en profunditat cap a Grimaldo, a l'interior de l'àrea, pilota per l'ex del Barça, Grimaldo, de punys la treu Courtois, pilota al punt de penal, li queda Kang In-Lee, apareix Bellingham, i Bellingham que posa a córrer Arda Guler, pot ser un 3x3, el desdoble també per la dreta de Bellingham, més a l'esquerra té Vinícius, rep Bellingham a la dreta, s'ha plantat a un 3 i no res a l'àrea de l'Atleti de Madrid, el conjunt madridista ha posat una centrada de Bellingham cap a Arda Guler, la treu l'Atleti de Madrid que ha replegat bé. Ha començat dominant l'Atleti de Madrid, però en un 3 i no res el Madrid ja li ha muntat una contra, això és un avís, prohibit deixar que el rival et munti un contraatac.
3: Jo crec que Kang In-Lee ha tingut l'opció de fer la falta tàctica, però és que aquest jugador, els jugadors tan talentosos, els hi costa, no els hi surt de dins, segurament.
8: Però, i ara només la falta tàctica, jo crec que té l'opció d'acabar la jugada.
3: Sí.
8: O sigui, xutes, sí. Vagi on vagi, i acabes la jugada. I si va dins, va dins, i si no, com a mínim, no concedeixes contra.
5: S'equivocava el Cuti Romero en la sortida de pilota, jugant l'Atleti de Madrid. Kang In-Lee, des del costat dret de la zona defensiva del conjunt matalasser, juga perquè pugi la pilota Hanko, té molt camp per córrer, s'ofereix Grimaldo, que crec que en aquesta segona part pot ser més protagonista, pilota llarga cap a Simeone, que controla, cau a terra, penal! Cau a terra, penal! Penal comès per Hausen, la passada llarga de Hanko, el control orientat amb el pit de Simeone és excels, el control és excels, i targeta groga per Hausen,
9: sí?
5: Li ha ensenyat groga a Hausen, el control orientat de Simeone és fantàstic, se n'anava sol, ja només li quedava xutar, rematar i gol. El penal és claríssim, sobre Hausen, i li ensenya groga.
3: Compte que no hi hagi fora de joc en l'inici de la jugada de Giuliano.
0: A veure, ara ho veurem.
5: No.
6: Però la falta és a dalt i la pilota és a baix, això és vermella, no?
5: Hi ha hagut una altra groga per protestar. Ara veurem.
3: Per mi és vermella.
6: Home,
3: no juga la pilota. No juga la pilota, és vermella. El VAR ha d'avisar. El VAR ha d'avisar l'àrbitre.
0: És semblant a la vermella que el jugador de l'Elx contra l'Espanyol, a Brian Zaragoza.
7: Ah, sí, sí.
0: Perquè és una agafada de la mà,
8: sí,
0: del
8: sí,
0: braç...
8: Sí, la de Fede Redondo.
0: Que l'impedeix continuar a Brian Zaragoza en aquest cas, i en aquest cas a Giuliano Simeone.
6: Però l'àrbitre...
0: Allà ell... el van avisar. El VAR va avisar a l'àrbitre perquè no l'havia expulsat, perquè corregís la decisió.
6: Sí, però és que l'àrbitre ho veu perfectament.
3: Sí, la diferència que aquella jugada és fora de l'àrea, aquí és un penal.
0: Clar, però
5: s'ho va mirar, eh? S'ho va mirar tot plegat.
0: Sí,
5: entenem que es va mirar la targeta, no?
3: Sí.
5: Entenem que es va mirar la targeta perquè la falta existeix.
3: Sí.
5: Entenem,
3: el penal és clar. Penal és clar.
6: Quina errada de Hausen.
3: Tranquil, Dami, el penal és clar.
7: Penal no ens el treuen, no ens el treuen.
5: El picarà Baena, per cert. El picarà Àlex Baena.
6: Però...
5: Minut 5 de la segona part, penal a favor de l'Atleti de Madrid. Ortiz Arias mirant-se si és vermella o no per Hausen.
6: L'àrbitre sap el reglament i veu l'acció ell.
3: Sí.
6: Ell sap que l'està agafant, per tant és penal i vermella. Vull dir, no sé per què l'àrbitre no ensenya ja en la primera acció
0: la
6: vermella.
0: La pilota és prou a prop de Giuliano Simeone. Vull dir, no se li envà llarg el control, fa un bon control amb el pit.
3: el realitzador, per mi, la torna a pifiar, diu penalti en revisió. Vull pensar que no és això.
7: Està mirant que no sigui fora.
5: Ortiz Arias, que es posa la mà a la butxaca, corre cap a Hausen i li ensenya, porta la vermella a la mà, Porta la vermella a la mà, targeta vermella al carrer Hausen.
3: Ui, bé.
5: Al carrer Hausen, vinga, nano, cap a casa.
3: Ben expulsat.
7: Però estic d'acord, Jaume,
5: cap a l'estil dels Hausen.
7: El realitzador de la Lliga.
3: No, això és un nyap.
7: No té ni idea d'aquesta àrbitre en el bar.
3: Clar. O sigui, que no es posin res, perquè ens estan enganyant.
7: Absolutament.
5: El picarà Grimaldo, per cert, Baena li deixa Grimaldo, que el va tirar l'altre dia, no?
0: Sí,
5: Anoeta, Grimaldo.
0: Sí,
5: el va tirar. I el va tirar com molt centradet, molt tou al centre, amb qualitat, no?, que se li té a Remiro a l'esquerra. Sí.
7: A veure, Hausen sap perfectament que és una vermella perquè la cara que té és de...
8: Sí, protesta i l'acció.
6: Però això és com el jugador ahir del divendres de l'Elx, que tu has de deixar que xuti. Has de xutar.
3: Deixa'l
6: xutar, si queda tota la segona part.
3: Però si tu ve tens Courtois.
7: Total.
5: Pica Grimaldo,
7: Va, compte que
5: Courtois... Agafa la cursa Grimaldo. 11 metres, separen la pilota de Courtois. Picarà Àlex Grimaldo, l'ex del Barça. Irà el Leverkusen. Cam esquerra. L'Atleti a Madrid, que es pot posar 1-0 amb un futbolista més. L'oportunitat és extraordinària. Pica Grimaldo, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Grimaldo. I sí, buf, perquè l'ha picat bé, l'ha picat força bé a la dreta de Courtois, que gairebé la treu. Gol de Grimaldo, 7 de la segona part, amb el Madrid afrontant el que queda amb un menys, i ara mateix el Madrid té un problema. Ara mateix el Madrid té un senyor problema, perquè està a 6 del Barça, superat també per l'Atlètic de Madrid, amb la perspectiva de 3 setmanes sense futbol. Així que ara mateix o ho arregla o el Madrid té un senyor problema. Marca Grimaldo! Marca l'Atlètic de Madrid de penal. 52-53 minuts ja de partit. Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 0.
0: I en 10 al Madrid per l'expulsió de Hausen, afrontant tota aquesta segona meitat. Grimaldo, que no ha enganyat Courtois, però sí que ha ajustat prou el pal dret de la porteria del belga per marcar el primer de penal de Hausen a Juliano. Hausen expulsat. Golfista Grimaldo, que ja l'altre dia va celebrar el gol d'aquesta manera, i avui també aquest gol que li dona 3 punts al Madrid, a 3 punts a l'Atlético, que deixa el Madrid a 6 punts per sota del Barça, i l'Atlético 5 punts per sota del Barça a la classificació. I mou la banqueta, Mourinho, se'n va Vinícius, compte.
5: Sí. Se'n va Vinícius amb tot per jugar-se. Han entrat Rüdiger i Diomandé. I ha marxat també Guller.
7: Hòstia. Doncs el canvi de Vinícius...
8: Significatiu,
5: Bueno, però que estava fent... Sí, clar.
7: No, que sí, que té tot el sentit. Però clar, què implica, no?, aquest tipus de canvi.
8: Sí, però...
7: Sí. Jo crec que està ben fet, Vull dir que...
3: I l'altre, també declaració d'intencions. O sigui, tens Tchouaméni, Valverde...
7: I treus a...
3: Guller, sí, i treus al pelotero, treus a Guller per posar Rüdiger de central.
6: I que diu Mandets... L'últim partit de Diomandé és el millor que ha fet i que segurament no el posarà a la banda de Vinícius, a la seva banda. Per tant, escolta...
3: Home per home.
0: No. Bé, situació d'emergència i ja ara es deixa de quedar bé, de donar-li confiança a Vinícius, sinó que veu que aquí s'està escapant un tros de Lliga i que, encara que sigui amb 10, d'aquí no pot sortir derrotat.
5: Sí. Situació de crisi amb Vinícius amb 2 setmanes sense futbol de clubs, ara ja assegurada. Aquesta ja és segura, perquè... O sigui, Vinícius no l'ha recuperat, en aquest primer tram de temporada. I ara, situació que l'Atlètic de Madrid ha d'aprofitar. Mitja hora llarga amb un futbolista més. Ja no és que el Madrid remonti, és que aviam si l'Atlètic de Madrid és capaç de fer sang. S'escalfa la banqueta de l'Atlètic de Madrid, Hulman, Lenormand, Julián Álvarez, Lukman... Clar, és que té artilleria, l'Atlètic de Madrid... Sí. I el Madrid que no surt. I va Kang In-Lee. Li demana en profunditat Juliano. Quina desmarcada i quin control de Simeone, en el penal.
8: Sí. Bueno, jo crec que és el seu context perfecte. O sigui, ell no és un jugador que destaqui en accions tècniques. És veritat que el control és boníssim, però és un jugador que destaca sobretot pel que deia el Xavi abans. Situacions de disputa, de duel, d'anar, de tornar i d'atacar l'espai, que ell és rapidíssim i té aquest punt de fe que el fa... arribar a pilotes que semblen impossibles. Jo us dic una cosa, jo si fos el Xolo, ara mateix, el primer canvi que faig, sí, es trec el
5: Cutis. Canguin-li Courtois. Canguin-li, atrapa Courtois, un altre de l'Atleti de Madrid. S'ha d'aprofitar i que en aquest setge en caigui algun més. Carlos,
0: a qui trauries?
8: Trauria el Cuti Romero i ficaria l'Enormand. Però de llibre, eh? Perquè la primera que faci el Cuti se'n va al carrer.
7: Es queda, sí, sí.
8: Sí, ho tindria claríssim.
7: Baena al final ja ha tret, no?
8: No. Era, si no m'equivoco, era Pubill, que ja l'ha tret en descans, sí, sí. I Cuti.
3: Amb tres setmanes, vaja, o dues setmanes i cinc dies sense futbol, serà un postpartit llarg.
7: Sí, es farà llarguet, a Madrid, això?
5: No, per això, per això.
3: Sí, sí, però dic a nivell arbitral, sí, també, Dani.
7: També, també.
3: Serà llarg, llarg.
8: Si això acaba així, la roda de premsa d'avui pot ser un incendi...
2: I també una mica el paper de Vinícius en aquest inici de temporada. Vull dir que aquí generaràs un debat allà a la capital interessant.
0: Sí, no ha fet cap escarafall, tot s'ha de dir, sí. Vinícius, quan el canvi ni cap mala cara, almenys que de moment s'hagi vist.
8: No, ja ha xocat la mà amb Mourinho.
7: Sí, sí.
0: I ara el veiem a la banqueta, sí. I de moment, que evidentment el realitzador n'estarà pendent, molt tranquil.
3: De la dreta, finalment, no?
8: Sí, però és el que dèiem l'altre dia. És impossible que li faci una mala cara, primer, perquè és la primera vegada que ho fa, i després perquè sap que Mourinho té les claus del castell.
7: Sí, no, sí, sí. A més, el context del partit no convida a fer numerets ara, no?
5: Sí, sí, però per molta clau del castell, jo crec que ara hi ha bastanta gent, és a dir, una part, jo no és significativa, majoritària, però hi ha una part d'aficionats del Madrid que ja no volen a Mourinho. És així. O sigui, tu avui acabes a 6 i Mourinho ja està bastant... Hi ha gent,
7: sí,
5: que està cansada,
7: Mourinho, que ja... Sí?
5: Sí.
3: Bé, però
5: sí,
3: gent que ja Mourinho... no volia, Dani...
5: Ja, clar, però sí, però és que Mourinho és Florentino és Mourinho. No, jo crec que ja no... No, jo, Julián Álvarez.
0: Jo entenc el que diu el Damià, és a dir que, vull dir, tu portes Mourinho per canviar alguna cosa i el futbol continua sent inexistent, sí, sí. Un altre partit del Madrid que no hi ha per on agafar-lo, i llavors l'altra part de Mourinho, que era la de vinga, de sarau, d'intentar provocar, aquesta també l'estàs perdent, de moment, com a mínim fins a la jornada 7.
2: A veure la rebuda, ara, Julián.
5: A veure la rebuda. Veurem si amb 1-0 o 2-0, perquè ataca l'Atleti de Madrid. Pilota per un bon Canguin-li, eh? Bons detalls. Canguin-li en profunditat. Cap a Simeone, Jonathan David, gol, gol, gol, gol!
9: Gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I això és un autèntic deliri col·lectiu, com li ha posat Canguin-li a Simeone, MVP Simeone i Jonathan David, gol! I Diego Simeone, que va fer pinya amb tot l'equip per celebrar el 2-0 i per celebrar que ara mateix el Madrid de Mourinho està cau, que el Madrid de Mourinho està grogui i que el Madrid de Mourinho està absolutament mort al Metropolitano. Gol de Jonathan David. El Madrid té un senyor problema. El Madrid ara mateix, com deia Mourinho, no es pot comparar, i tant que no. El Madrid no s'ha de comparar perquè juga a un altre esport, perquè juga a una altra modalitat. A 6, jo sé, o ho arregles en mitja hora o a 6. Gol de Jonathan David. Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 0. José, tens un problema.
0: Doncs Giuliano, que ha provocat, sí, el penal del primer de Grimaldo, i ara fa aquesta assistència de gol a Jonathan David. Tercer gol de Jonathan David amb els pocs minuts que du com a matalasser.
3: En els últims tres partits.
8: Ha caigut de peu aquest noi, eh?
7: Sí, sí.
8: I no és fàcil, perquè tots sabem el que és ser davanter de l'Atlètic de Madrid i el que significa, però ha caigut de peu aquest noi i... Crec que també el seu perfil encaixa molt bé en el que és l'Atlètic de Madrid, perquè no és tant un jugador de referència com un jugador amb molta mobilitat, però que també té la capacitat de jugar d'esquenes, que ataca bé l'espai. És d'aquests puntes mixtes que diem que jo crec que li funcionen bé al Xolo.
7: I el llenguatge gestual i corporal dels jugadors de Madrid és d'absoluta desesperació, eh? O sigui, ara poden prendre mal, eh? Si l'Atlètic volgués...
3: Sí, sí, perquè ara estan amb 10.
7: Clar.
2: Sí, que hauran d'anar a buscar gols, vull dir...
7: I tu ara vols fer sang, sí, és un bon dia.
8: Però jo més que fer sang, jo crec que l'Atlètic de Madrid el que no pot fer és deixar de pressionar.
7: Clar.
8: Perquè tu estàs amb un jugador més, ara tens xarxa per pressionar.
7: Sí, sí.
8: Per tant, has de pressionar perquè el Madrid no pugui sortir. Perquè si no, el Madrid, al final...
7: Fot dos, sí, sí, exacte. Sí, pot fer, clar.
8: Per talent, te la pot liar.
3: Per cert, ha estat dit que Diomandé era a la dreta i no, ha canviat a l'esquerra en aquell moment. Dreta Valverde, esquerra Diomandé i al mig Tchouaméni i Valverde.
5: Compte, que continua el festival. Baena té a l'esquerra Grimaldo. Oh, la passada, Baena! Clar, és que ara si el Madrid, lògicament, va intentar retallar, ara mateix no hi ha replegament, eh? No hi ha replegament. Atenció que entra Julián. Se'n va Jonathan David. Atenció.
3: Creu Jonathan David?
8: Sí.
5: Sí. Simeone aplaudiments que... de moment pel canadenc.
7: Ara. De quina manera, eh? No...
5: Repartit.
7: Sí?
5: Sí. Jo crec que repartit. Hi ha una sèrie de jugadors, sobretot, diria Baena i especialment Juliano, fent gestos a la gent perquè l'aplaudissin.
3: M'ha semblat Julián. Simeone fent el gest cap a la zona del Frente Atlético dient és dels nostres,
5: també,
3: assenyalant-se la camisa.
5: Sí.
2: I saben que el partit ara té el context ideal perquè marqui
5: i pugui
2: començar a fer-se perdonar.
5: Sí, sí.
0: Florentino sí que hi ha anat, però què?
7: Hem vist Florentino a la llotja amb una cara... sempre de l'última etapa, saps?
5: 2-0.
7: Però em sembla un bon gest per part dels companys de dir, ostres, aquest tio surt ara, anem a animar-lo perquè...
5: Ha perdut la pilota Julián.
2: Això la COPE, que expliquen que han expulsat el preparador de porters de l'Atlético i el segon entrenador del Madrid també en aquesta picabaralla que s'ha produït al descans, doncs amb Bisla Vermella.
3: Ha d'haver estat maca, eh?
7: Sí, no, totalment.
8: Entrava a porter de l'Atlético, si no m'equivoco, és Pablo Bercellone, que s'haurà escalfat i no sé quin dels assistents de Mourinho.
3: No sé. Però vaja, Rüdiger...
7: Sí. Confiem que el dia després demà tingui les imatges, no?
2: Ara ha de sortir Hulman.
7: Sí, ara, seria el moment. Sí.
0: De moment Lugman entrarà.
5: Sí.
2: Bones cames, entrarà... també, per córrer la contra, eh?
5: El que entrarà serà Lugman, sí. No, és que ara mateix el context de partit... és perquè l'Atleti de Madrid li repeteixi el 4-0, recordo, de 2015 al Calderón, que va ser un partit també històric.
7: Sí.
8: Lugman, per qui? Jo crec per Kangin o per Baena? Jo crec que per Kangin, eh?
3: Jo també. És el que veig més cansat dels dos. Jo és el que no trauria, eh? Per mi ha fet millor partit Kangin Lee que Baena.
8: Que, per cert, David, no has comentat res del pentinat de Kangin Lee, eh? Rockstar asiàtic.
7: Sí, una mica de K-pop, no? Cantant... Però no sabia que t'interessaven aquest tipus de coses, Carlos.
8: Tot el contingut que tu proposes...
7: Jo el proper dia t'ho comento. Veig que és una temàtica que t'agrada.
0: K-pop, potser s'escolta a casa, el K-pop, o no?
7: Sí, Carlos, s'escolta no. A casa meva, sí.
0: No. Sí, a casa teva, sí.
7: Ja li agrada, sí.
0: A casa teva, no, Carlos?
8: No, a casa meva, no.
0: És de Perales, el teu fill.
3: I com és el?
7: No, però potser hi ha un gap generacional, no?
8: Sí.
7: Quants anys té?
8: 11.
7: Clar, són 3 anys de diferència que... En 3 anys poden canviar tantes coses.
0: I tant. Sí. Què t'he de dir? Sí. Jo tinc una de 13.
7: No. Tu estàs en una altra fase.
8: Comença amb el reggaeton fort, ara, no?
0: Bueno, ho estem salvant bastant, eh?
8: Sí?
0: T'he de dir, sí.
7: Murs de contenció a casa? Per... Sí, no?
3: Li ha posat la trinca, durant algun temps. Vull dir...
7: Hi ha hagut un procés, no?
2: El cotxe la trinca.
8: Té l'Spotify capadíssim.
3: Sí. Ho ha treballat.
5: Alguna acudit de l'Eugenio, també, o no?
0: Si no hi ha guitarra, no. Vull dir, l'Spotify ho detecta i llavors ho creu.
7: És el filtre. Guitarra, sí. Va bé.
5: Jugant l'Atleti a Madrid, Julián, en profunditat, cap a Baena. Baena pot rematar Cardoso. Li queda Grimaldo! Corner!
8: Oh.
5: Ara mateix baixa algú de Júpiter, veu el partit i es pensarà que és una eliminatòria en què l'Atleti a Madrid necessita remuntar.
8: Uf.
5: Perquè l'Atleti a Madrid està apretant, està arribant, està collant... En fi, ara mateix són moments de divertiment, però com a entrenador sí que segur que el Xolo encara no ho veu clar, perquè segur que pensa que li poden expulsar algun jugador, si fins al 4-0 no ho veurà clar. N'estic seguríssim.
7: Jo també,
5: Carlos,
7: eh?
5: Sí o no?
7: Jo igual no. Que Simeone, eh?
8: Jo com a entrenador ho veuria igual en l'aspecte de dir, jo crec que el 2-0 no és definitiu perquè un gol fica el Madrid en el partit. Jo crec que, no el 4-0, però el 3-0 sí.
5: El Cuti, li ha tret Courtois, Coque enrere, Juliano, li ha tret Rüdiger, Grimaldo, sota pals dues vegades. Sota pals dues vegades. Un al Cuti i l'altre Grimaldo. Era 3-0 i s'ha salvat.
8: Hòstia, quina aturada de Courtois, eh?
5: Espectacular. Sempre apareix Courtois, eh?
7: I si no fos per aquest tio, o sigui...
3: Sí.
8: Quina animalada.
0: Dues de claríssimes consecutives, 20 de la segona, 2-0, guanya l'Atlético, perd el Madrid. Missatge Vergués que busca un vehicle híbrid, a Romalto tenen un híbrid.

0: Acaba així, serà una setmana per recordar. Ara veiem Diomandé en una acció que havia deixat gairebé estabornit a terra Simeone, l'àrbitre pro, diu que es pilota pel Madrid. Que el cert és que es creu té molt difícil, perquè amb un jugador menys...
1: No, i a banda les sensacions, no?, que transmet l'equip, no, segona part...
2: Ho justificaran tot, sí, Mourinho ho justificarà tot pel tema arbitral i per l'expulsió.
1: Home, la roda premsa d'avui té morbo, eh?
2: Per mi no hi ha per on agafar el partit del Madrid excepte el primer quart d'hora.
3: Si ja hem dit al descans que tenia totes les armes per sortir allà i dir que si les faltes de Baena, que si l'expulsió que no ha sigut del Cuti i tal, amb això ara...
4: Però jo crec que...
3: Jo estic segur que la roda de premsa anirà basada en això, no parlarà de joc.
2: Però...
4: El que no es queixarà és
2: no
4: cola,
2: el
4: penal i l'expulsió. Aquí no es pot queixar.
2: No,
4: claríssim.
2: No.
4: Però és cert que sempre ho ha fet i ho tornarà a fer.
0: Sí, però 6 punts, eh? És una muntanya. No estem ni a l'octubre. Abans es deia, no, és que ha llançat la Lliga al novembre, però és que més de setembre.
4: I el que dèiem, que amb un clàssic a l'horitzó... Que clar, ara mateix sembla més un més 9 que un més 3.
2: Haurà de sortir a guanyar. No li...
4: És cert que el Barça abans té el camp del Betis, que és un camp complicat. Bé, però...
5: Sí, el Madrid té dos partits a casa, Villarreal i Sevilla, abans de visitar el Camp Nou.
1: Compte,
0: No, no.
1: No, a veure, Villarreal... aquest Villarreal no és el... Però
3: són a casa tots dos.
5: Sí, Villarreal i Sevilla a casa consecutius, el Barça rep el Getafe i va al camp del Betis.
3: A mi no em sembla tan...
1: Ja vindreu.
4: S'haurà d'anar jugant amb el quart d'hora, la mitja hora, Broc? Primera part.
1: Efectivament, com et coneixen.
3: Segons el pla, Broc, ara
1: que... O sigui, ja pensava en Villarreal, no? Minut 15, 0-0, anem bé.
4: És després d'aturada, no? Villarreal, bé.
1: Sí.
2: Tenen 20 minuts. Degustem aquests 20 minuts.
1: Sí. Sí m'agrada, Jaume. Que volem tot, i no pot ser tot.
3: Sí, el Broc no ho està degustant. El Broc ara mateix està patint. Està com el xoc.
4: Falten 3 setmanes,
1: Broc. Falten 3 setmanes.
2: Per això.
4: Aquesta aturada...
1: Típica situació de gol tonto ara del Madrid i dins de partits, saps?
0: Sí, pot passar. Sí, l'ET Madrid no està acabant d'aprofitar el moment.
1: Ah, exactament.
0: N'hauria de fer una altra.
1: Sí.
3: El que passa és que entre l'aturada de Courtois i la que ha tret Rüdiger sota pals, en la mateixa acció...
0: Sí.
3: Són d'aquelles que habitualment haurien de ser gols.
1: Sí.
0: Però igualment el Madrid no ha generat absolutament res per impotència i perquè l'Atlètic de Madrid està guardant bé la roba al darrere. Falten...
3: Correcte, però tu això et passa contra un altre equip i dius, però el Madrid té aquesta capacitat i aquest talent, evidentment, de poder fer certes coses. I diu, ara fa un gol perquè s'equivoca, perquè agafa una pilota a Mbappé o perquè l'agafa Diomandé, fa una acció individual i tenen aquesta capacitat.
0: Centra Coque cap a Simeone, la salva Simeone, la treu Cucurella. Llorente, s'equivoca Llorente, rectifica bé, li queda el Cuti Romero i aquest enrere cap a Oblak, es prepara Camavinga per entrar. Camavinga al costat de Miguel Porlanchendo, és que és un domini total i absolut i de l'Atlètic de Madrid i la impotència també és total i absoluta del Madrid.
4: I Bernardo s'escalfa? Ho dic perquè... És que...
0: Bé, hi ha un corner on estan els jugadors del Madrid, però això d'escalfar-se és...
4: No, ho dic pel...
0: Simbòlic.
4: Sí, que no està tenint
0: el
4: protagonisme que volia. El Madrid, segurament.
0: Potser considera Mourinho que és un partit massa de contacte, no? Per Bernardo, avui.
1: Potser es va equivocar, no, Bernardo Silva?
0: Sí, anant a l'arrel, potser sí.
1: Aquelles decisions que prens a la vida, no? Que t'equivoques.
3: Bueno, Bernardo Silva es pot equivocar, però jo continuo insistint que... Si el Madrid va tindre l'opció real de fitxar Rodri i no va apretar el que havia d'apretar...
1: Sí, evident, home.
3: Em sembla bastant més greu aquesta que la de Bernardo. Sí,
5: saps? Que la va tenir segur, perquè per alguna cosa Mourinho parla amb Rodri...
3: Per això et dic.
5: No parla per felicitar-lo pel Mundial.
4: I els aficionats del Madrid, cada partit que veuen del Barça, es posen les mans al cap, com el gota a gota.
0: Camavinga per Tchouaméni, ja s'ha produït el canvi... I jugant al Madrid, buscant aquest gol, no? Que li posi... Home, sí que és veritat que la sensació és que si pel que sigui, per un rebot, per una equivocació, el Madrid fa el 2-1, aleshores el 2-2 podria estar a prop.
1: Sí.
3: Ho sabem. Perquè, com hi hagi 2-1 del Madrid, l'Atlètico acaba patint seguríssim.
1: Com hi hagi 2-1, hi ha 2-2.
0: Sí.
3: No, home.
1: Sí. No passa res.
0: Sí, és la realitat.
1: Hem d'arribar al 3-0 per matar això.
0: Sí, per matar això.
4: Gol de Julián, per exemple, no?
1: Per exemple,
0: Sí, de moment, poqueta cosa de Julián, un parell d'accions bones combinatives, però

0: però poquet. Està jugant amb Julián de mitja punta, centrat, amb Kangin li dreta, Ademola o Colàs esquerra. El que passa és que Juliano Simeone intervé tant entrant des del darrere que és una variable brutal pel Xolo. Mira, justament ara es desmarcava Julián, talla Konaté, Camavinga enrere per Courtois, que ha salvat el Madrid de la golejada. Courtois, xiulets per ell. En llarg Courtois, saltarà Mbappé amb el Cuti Romero. Fàcil equip al Cuti. Enrere Coque. Des de l'entrada Coque, cap amunt l'Atleti de Madrid.
1: Totalment.
0: Realitats.
2: Damià entrenador.
1: Factos.
0: Factos. Una d'aquestes noves paraules, també.
1: Sí, sí, fa molta ràbia, factos. A mi, sí, perquè... a mi s'ha d'escalfar, sí, ràbia.
0: Sí, sí.
2: Damià crida Torres que surti ara a escalfar i,
1: sí,
2: i ho acabi, això.
0: Sí.
3: És cert que quan, no dic perquè si algú, dic que el Damià està bé, eh? Dic que sí, sí, li ha dit o col·laja a Lucman, sí, però sí, vull dir que... Sí, que...
0: O si li ha dit o col·laja.
2: Si ha dit Ademola o col·laja.
3: Sí, és que s'estava mirant amb el Muriel i l'Albert, com dient, hem sentit bé, no?
2: Però és que és veritat que quan dius, sí, Ademola...
3: És el mateix nom.
2: És que, sí, és que et ve.
0: O sigui, és que...
3: El Superman, és cert, Dami.
0: Molts anys hi ha o col·laja, eh?
3: Sí, sí. Va morir, molt jove o col·laja. Sí, sí.
0: Però quan va morir o col·laja?
3: Ara t'ho diré, però fa ja alguns anyets, jo crec.
0: Kangingli, el 22. Vol sortir al Madrid. Mbappé, talla bé Llorente, no li deixa opció. Ara recupera prop Bellingham, que ho està lluitant tot, hem de dir, Bellingham, en el partit. Cucurella. Salva bé la pilota Cucurella. Li deia alguna cosa a Mourinho perquè passava pel seu costat. Ha de venir també per ajudar la construcció en Mbappé, però la impotència al Madrid és total perquè encara que l'Atleti de Madrid té un futbolista més, està defensant, doncs això, amb ungles i dents, com si estigués defensant un resultat de Champions.
4: Des del minut 27 de la primera part, fins ara només hi ha una rematada del Madrid, un xut de Güler que atrapa Oblak.
0: Diomandé, se'n va de Simeone, falta. Sí, falta a terra de Simeone sobre Diomandé, i aquesta és bona perquè està prop de l'àrea, del lateral de l'àrea per l'esquerra, l'ha tret bé Diomandé. Aquesta és de les que no et treu Vinicius ara, perquè Diomandé almenys una mica et desborda. La falta que picarà Mbappé, el propi Mbappé, des de l'esquerra, doncs aquí és de les poques oportunitats que li poden quedar al Madrid.
1: Sí, sí. Bellingham, Rüdiger, no? Candidats claríssims.
0: Dumfries. Centra Mbappé, ui, que fàcil per Oblak, l'ha picat molt tueta Mbappé.
3: Aquest setembre arriba a Trial i emporta't a la Roma, sí, Coruma Mazda. Tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Vas i tries el teu Mazda i estrenes el cotxe al moment. Recorda la teva concessió Mazda Sabadell i Mataró. Aquest setembre no esperis més. Roma Coruma.
4: Està jugant el United al camp del, sí, Fulham d'Arbeloa. Fulham 0, United 0, el 23. I el nostre Elversberg, Alemanya, el Palamós alemany. Schalke 0, Elversberg 0, minut 23. Sí.
1: Ha calat, això del Palamós alemany. Sí. T'ho dic perquè...
4: Sí?
1: Sí, sí, sí. Forma part de l'imaginari col·lectiu.
4: M'agrada.
1: Sí, sí.
0: Valdo Ramos, no?
3: Sí, home.
1: Sí, sí, sí.
3: El Palamós original va... Què ha fet aquesta jornada, Molló?
4: Doncs va debutar amb el Lloret i diria que va debutar amb derrota. Primera catalana, sí, sí.
5: Molt llarga la temporada.
4: Bé, està assumit que no tornaré a veure el Palamós al futbol professional, vull dir...
1: Està bé assumir les coses,
4: ja està,
1: que...
4: Vull...
0: Home, però si tornés Peterman, potser sí, no?
1: Sobretot. Si aquest pal, aquest cop baix...
0: No.
4: Peterman perquè... va deixar bon record, sí, a Palamós, eh?
0: Sí, no,
4: és
0: no,
4: l'únic lloc que
0: sí
4: ha deixat bon record, sí, segurament.
0: Sí. Acaben a la
2: Lloret, vés
0: al
2: Racing,
0: no?
4: Veus?
1: Sí, Racing era.
4: Sí, va marxar al Racing, va arribar a compaginar Palamós i Racing, després ja es va centrar amb el Racing i va deixar el Palamós de banda, però diguéssim que no va ser traumàtic.
5: Pot ser que amb el Racing s'assegués a la banqueta?
4: També. Sí, amb el Palamós. Sí.
5: Amb el Palamós també?
4: Sí, sí, sí, sí. Era, tenia un carnet de no sé quin tipus d'assistent, i però ja era entrenador.
0: Julián Courtois! Bona acció de Julián, havia rebut de Lucman, li ha sortit un xut, un pèl... rescat amb cama esquerra, fàcil per Courtois. Sí,
2: sí, sí. Queda una mica enrere la pilota i tot amossegat.
5: A la Lliga Sobal guanya el Barça de 7, Puente Genil 12, Barça 19.
0: Com et compta que s'equivoca el Cuti? Li queda Diomandé, Oblak!
4: Ui!
0: L'errada al Cuti! Li queda Diomandé, que ha tingut el 2-1. No s'ha volgut complicar Diomandé, li ha quedat la pilota a la frontal, ha fusellat, i s'ha avançat bé Oblak fent-li la porteria petita i ha evitat que la pilota vagi cap a dins. Doncs aquesta era la del Madrid, eh?
1: Sí.
0: Aquesta era el 2-1.
1: S'ha equivocat,
0: Cuti Romero, jo crec que bon partit de Cuti Romero. En general, tallant, perquè té molta corpulència, però el que diem, eh? O sigui, alguna imprecisió ha tingut també l'argentí.
3: La més clara, del Madrid, de llarg, sí. de tot el partit. És que l'Atlético ha baixat una mica la pistonada, eh? Sí. Aquesta, en aquest últim tram de segona part.
0: Sí, se li està fent llària, ara una mica.
2: Contra 10? Ostres.
0: Ja, ja.
5: Jo crec que no.
0: Massa domini. A veure, assumir massa domini, no?
2: No es troba còmode.
1: No està acostumat.
5: No veu, no? On és el porter?
1: No, és que clar...
5: És una vaselina, un jugador professional.
2: De falta pausa aquí, no?
1: Sí.
5: Una vaselina és gol, segur.
2: Però fa al revés, la xuta ha trencat
5: absolutament. Sí, però perquè jo crec que ni veu el porter.
2: I amb això, Oblak és molt difícil de passar. Oblak i Courtois també, eh? Sí.
3: Ah, 12 minuts. Una mica de control ara, és això el que necessita el partit per l'Atlético.
0: Coque amb Julián. Bé, Julián, ui, ha estès la cama a Bellingham. Demanen targeta, sí, és de groga. Ha estès la cama a Bellingham, no ha calculat bé. I ara per terra, Julián.
2: Ui.
1: Millor, eh?
3: Hem vist un recadet també de Cucurella a Juliano, aquí a la banda.
2: Bueno, però Juliano se'ls va donant amb tothom, eh?
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: No...
3: Ara, per això dic que Cucurella ara li ha tornat una de dir, bueno, aquí ara que no em veuen, que ja has passat la pilota. Uf, Déu-n'hi-do, l'entreta. Bellingham.
2: Sí. Sort que no li dona en plan
1: sí.
2: a dalt o tal, però sí. és groga, sí, però arriba tardíssim.
0: Juga Cardoso amb Julián Álvarez controlant l'Atleti de Madrid, i clar, el Madrid és que ja no té energia per pressionar 1-1 cada vegada, i en ocasions ha de flotar com ara, i li és difícil perseguir els jugadors de l'Atleti de Madrid que tenen la pilota. Janko amb el Cuti Romero, impotència madridista, van passant els minuts, celebra el Metropolitano, 2-0, bona pilota filtrada del Cuti Romero cap a Julián, li demana a l'esquerra Grimaldo, més a l'esquerra pot rebre Lukman. Aquí tenim a Demola Lukman amb Grimaldo, aquest amb Coque una altra vegada. Estan podent pensar i rebent i jugant amb comoditat els jugadors atlètics. Una altra vegada Coque pel costat esquerre, va d'esquerra a dreta, Coque amb Grimaldo, arribant pràcticament a línia de fons amb pilota l'Atleti de Madrid, Julián que també vol la reconciliació amb el Metropolitano, Julián amb Janko amb Coque, i el públic del Metropolitano que veu i entén que la victòria contra la terra rival està molt a prop des de 2022 en un 1-2, que el Madrid no guanya aquí. Coque demana la pilota a l'altre costat. Marcos Llorente. És que no pot, el Madrid.
1: No. Està mort. O sigui, és...
0: Literalment no pot. Es prepara Bernardo Silva. Sí.
1: Sí.
0: Incapacitat, cansament. Bellingham. Està desfondat l'equip.
5: És l'únic que el veus, no? Bellingham, anar a buscar el rival, mossegar...
0: Ara està la cosa per fer el tercer, caput i adéu, eh?
1: Total.
5: Sí.
0: I sentenciats. Aviam... A més, aquesta jugada se sent llarguíssima, eh? Està sent un rondo, però no el qualificaria tampoc de rondo, perquè els jugadors de l'Atleti de Madrid estan jugant a 4-5 tocs cadascun. Estan podent controlar, pensar, jugar, combinar. Els jugadors del Madrid que no van ni a per la pilota. No, jo crec que estem assistint a la capitulació del Madrid en el partit, tot i que queden encara 10 minuts. Està sent una jugada eterna. Pilota per Julián, a l'interior de l'àrea. Compte, que pot ser aquesta la sentència. Lukman, ara... No el deixa progressar Konaté, també hi era l'ajuda de Rüdiger. Crits a ole, ole.
1: Que és que la sensació és que aquesta jugada podria durar 10 minuts.
0: Podria durar 10 minuts, sí. Perquè sí. És que no hi van.
1: No.
0: Hi van, però perquè no poden. Aquesta és la situació. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid caminant amb la pilota. Bueno, això és una meravella, eh?
1: Sí,
0: això és un gustarro.
1: No. Estic salivant.
0: Això és un orgasme pels aficionats de l'Atlètic de Madrid i per tot el planeta futbolístic antimadridista. Pilota a la banda dreta per Juliano Simeone. Pressiona Cucurella, jo crec que la jugada acabarà aquí o no. Ara sí que vol recuperar Diomandé. Surt Diomandé, però ja l'ha perdut. Recupera Llorente. Ah, diu l'àrbitre que es falta sobre Cucurella abans. Però bueno, l'Atlètic de Madrid ha respirat aquí 4 minuts amb la pilota, almenys. Entrarà Bernardo Silva... Per Bellingham. Jo crec que el felicita Mourinho i el canvia perquè ja no pot més.
1: No, és que
0: i perquè entén Mourinho que ja no pot. No.
2: I perquè té targeta i no li expulsin pel següent.
1: Segurament, també.
2: Això ja t'ho dic, perquè veu que està calent, que és el que està anant, que és el que va al terra, i pensa, això ho tinc en un 99% perdut. No vaig arriscar aquest jugador que em farà falta Villarreal, Sevilla, Camp Nou, tal.
0: Puja la pilota Bernardo Silva. Des de camp propi. Com si bé, jugant ara mateix per davant de la defensa, però per molt que, per molta qualitat i molt de sentit que li doni el joc, molt difícil que pugui progressar. No, ara la Leti està pressionant amb tot, eh? Com si fos el minut 1 de partit. Ofegant el Madrid, s'ha de treure de sobre Courtois. Salta Simeone, compte que li guanya aquí la pugna Diomandé. Diomandé que vol arribar a línia de fons, se la juga Diomandé, li barra el pas al Curti Romero. Bé, bé el Curti Romero, pilota per Oblak. Ara el Madrid jugant amb Mbappé i Diomandé com a futbolista més avançat.
1: Estava,
0: eh?
1: Estava sol, Diomandé, no hi havia ningú.
0: Ni Ibrahim, ni Espí, ni històries, eh? No, no. Clar, és que per què ha de posar Espí si no arriben, no?
1: No, no, clar.
2: Només tindria sentit si estiguessis amb un resultat més igualat per dir, tindre una referència i poder-se quedar alguna pilota i tal. Però jo crec que ara, amb el context que amb resultat en contra... i estan tan replegat com està el Madrid, no té sentit posar Espí.
0: Últims compassos, 7 minuts de partit, temps encara en té el Madrid, però mira, per exemple, va passar Konaté, talla Hanko, Hanko amb Lukman, l'Atlètic de Madrid hauria ja per fer la festa total i definitiva, hauria d'anar pel tercer. Hanko, li demana Koke, dona-li a Koke! Dona-li a Koke, dona-li al capità! Corna!
5: Home.
0: Li demanava el capità, que també he de dir que no sé com hagués rematat Koke aquí amb l'esquerra, eh? Hauríem d'haver-ho vist. Però sí, sí, dona-li, dona-li. Ara es lamenta Hanko. Corna favorable a l'Atlètic de Madrid, però bueno, tampoc és mala opció ara aquest corna. Tampoc és mala opció ara un corna. Es queda Llorente, es queda Simeone, també Grimaldo. Es queden tres jugadors per tancar. Complicat que el Madrid et pugui muntar una contra aquí.
1: Perdem mig minutet més, sí.
0: Sí.
1: Corna
0: que pica Koke, molt tancat. Vol tocar Hanko, una altra corna.
1: Bé.
0: Bueno, comencem a assaborir el que pot ser una derrota i el que demanàvem amb dues setmanes de Nations League fantàstiques. Sí. Hòstia, el Madrid a 6, eh? Sí. No em digueu que no us ve de gust ara.
1: És un pla ideal.
0: Una Nations, el debut de Xavi, una mica de Klopp, una mica de...
1: M'estàs convencent. Sí, m'estàs convencent.
2: Entre Punta Cana i la Nations no sabria què escollir.
0: Aviam què n'explica Hausen allà quan doni entrevistes. Sí. Va, no. Sí, home, sí.
5: Molt assenyalat, per cert.
2: Home.
0: Sí.
3: Bé, l'any passat ja en va tenir unes quantes expulsions.
1: Sí, però havia començat bé.
2: Exacte, home, però aquest any havia començat bé, sí, estava parlant bé d'ell, i un error com aquest en un partit tan assenyalat, i a més, on l'equip segurament acabi perdent, aquí t'assenyala molt aquesta errada.
0: Ataca el Madrid, Diomandé. Vol marxar per línia de fons. L'ajuda entre Kanginli i Llorente. No el deixaran. Falta! Línia de fons per l'esquerra. Més proper, és a dir, entre el banderó de corna i la línia lateral de l'àrea, a mig camí.
1: Encara hi ha temps, eh?
0: Ah, sí, encara hi ha temps, no. Avui admeto que estem incorrent en l'error.
1: Sí, totalment.
0: I mira que hem vist mil batalles.
1: No, no, no volia dir-ho, però sí. Ah, sí,
0: he dit a mig camí, però està més proper a l'àrea,
4: Perfecte. Innecessària aquesta falta de Llorente, se n'està anant cap al corna.
2: Jugador d'esquena, no està en direcció a porteria.
1: Està funcionant bé, no?
2: Sí, aquesta és de les que, si les fa un nano... Li estàs dient, no pots fer-li tal.
0: 5 minuts, picarà Bernardo Silva. Pica el portuguès, es queda Oblak, no hi ha rematador.
5: Bé.
0: Ostres, aquesta és de les que sempre hi ha hagut un rematador del Madrid, eh? Històricament. Vol sortir l'Atleti a Madrid. Oh, que bé se'n va Julián. Julián que li posa a Lukman, es llença a terra Camavinga i evita que progressi Lukman, però la maniobra de Julián al mig del camp, fantàstica, de qualitat.
3: Bé, no han pogut frenar com abans a Bellingham. El nou Jeep Compagès és aquí perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i a la xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
0: Bernardo Silva, enrere per Rüdiger. Intenta posar-li ritme, però els jugadors del Madrid en inferioritat només veuen samarretes blanc i vermelles a l'horitzó. Molt complicat passar. Bernardo amb Rüdiger, aquest amb Konaté, jugant en camp propi encara al Madrid. No hi ha ni un passadís. Valverde jugant a la dreta. Dumfries. Ha perdut la pilota Dumfries. Vol sortir amb velocitat l'Atleti de Madrid. Julián, que va a terra Julián, li ha pispat per darrere Camavinga. Però és que no s'està jugant a res.
1: No.
0: I això afavoreix l'Atleti de Madrid, que farà doble canvi ara. Entraran Hulman i Lenormand.
5: Ara, Broc, un córner, Hulman, amb... amb Rüdiger,
1: i festa completa. Sí, és el teu objectiu, que hi hagi una baralla.
5: Home, des del descans, no? Almenys que quedin emparellats en un corna.
0: 3 i mig pel final. La deixa Courtois amb Bernardo Silva. Bernardo que ve a rebre pràcticament el punt de penal propi. Bé, més a prop fins i tot de la porteria de Courtois. Diomandé, que no ho ha fet del tot malament Diomandé. Més enllà de l'oportunitat que ha fallat, almenys està apropant-se més al gol o a la porteria rival que Vinícius. Demana el canvi Simeone. Demana el doble canvi Simeone. I es lamenta que no l'ha pogut fer. Juga mentrestant Bernardo Silva, que ha vingut a demanar la pilota des del canvi. En camp propi, Bernardo amb Camavinga. Intenta pressionar tot el que pot l'Atlètic de Madrid. Puja la pilota Camavinga, davant seu Cardoso. Ivan Lukman, també Koke. No han pogut recuperar i, per tant, retrocedeixen perquè el Madrid no pugui avançar. Compte, Mbappé, continua Mbappé. Va per la dreta Mbappé, es deixa la pilota enrere. La recupera Dumfries, tot això pel costat dret de l'atac madridista. Bernardo amb Camavinga, replegadíssim. No hi ha ni un jugador per davant de la pilota de l'Atlètic de Madrid. Rüdiger. 3 minuts pel final, menys ja. Valverde. Valverde amb Bernardo Silva, jugant en tres quarts. No pot passar l'Atleti a Madrid.
1: No, és que és desesperant veure Madrid, eh? És una cosa.
0: Diomandé, busca-lo contra un. Desequilibra bé Diomandé. Posa la cama per darrere Kang In Lee. Se la queda ja Julián Álvarez. Ja l'ha perdut el Madrid. Realment fantàstic l'equip del Cholo en defensa. Ara ha perdut però la pilota Kang In Lee. I li ha fet falta Diomandé. Cau a terra Kang In Lee. No sé si té rampes. Seran dels substituïts.
2: Està regalant unes faltes en aquesta zona.
1: Sí.
2: Que no és partir directe cap d'elles, però que el Madrid, si una cosa té aquest any, és que ho
1: hem la penja bé,
2: té presència en la pilota aturada. Sí. I li està regalant 2-3 accions al Madrid aquí, que en una d'aquestes t'acaba marcant, i és el que parlàvem abans, acabes patint segur, eh?
3: Totes a Diomandé, totes les faltes. Estic d'acord amb el Damià, que com a mínim ha buscat una mica de desequilibri aquí, cosa que Vinícius no ha fet en l'hora que ha jugat.
2: No, i quan estàs en inferioritat, els jugadors aquests que tenen aquesta capacitat de l'1 contra 1, al final és la via que tens per superar.
0: S'han fet els canvis. Mentrestant, la falta que pica Bernardo Silva, rematada al Madrid, gol!
1: Mira.
0: Ah. Ha marcat Rüdiger de cap. Gol de Rüdiger de cap i a patir ara. Gol de Rüdiger i a patir. Centra Bernardo Silva. A mi va semblar que hi havia alguna empenta per aquí o que hi havia algun jugador de l'Atlètic de Madrid que anava per terra. Però bé, gol de Rüdiger i a patir. La història que hem vist mil i una vegades amb la d'avui ja. Rüdiger de cap, gol 2-1. Sí, no.
3: Discutible que Simeone ha fet els canvis abans d'una falta en defensa, que això mai s'acostuma a fer.
0: Bueno, ell ho demanava abans.
3: Cosa poc habitual. Havien arribat, és veritat, però clar, corre cuita.
2: I Hanko què fa?
1: Està sol.
3: Sí, Hanko
2: trencant fora de joc, però...
3: Sí. I la rematada de Rüdiger bona per fer el 2-1, a veure quant de fagit hi ha, perquè ara sí que això marca...
0: Se'n va Julián Sol, se l'han menjat els defenses del Madrid. Julián té a l'esquerra, Lukman, compta Julián, cama esquerra, fora!
2: Oh!
0: Una pilota que anava botant molt alta, no ha pogut treure la Konaté, tampoc Camavinga. Julián ha dubtat perquè tenia a la dreta Simeone, a l'esquerra Lukman, al final l'ha xutat ell fora. 6 minuts d'afegit.
3: 6,
0: i us dic una cosa.
1: Temps de sobre,
0: El Madrid... la tindrà. Tenir-la,
1: tant,
0: la tindrà.
1: I tant que la tindrà.
0: La tindrà. Sí, un corna, una falta...
1: A més,
2: cap dubte.
1: Quedarà que Julián ha fallat el 3-1.
0: Sí.
1: I que el 3-1 hem passat al 2-2. Vull dir, el guió és així.
0: Que us dic una cosa, que un empat no és. És a dir, que a priori no era...
1: Però ara...
0: Ara no.
2: Signes l'empat, Roc.
0: No, ara és inconcebible.
1: Vaig a casa trencadíssim amb un empat.
0: No. 2-1.
3: Dies del Drac, no vol deixar eco, per tensionar una mica, tornar els dies per estalviar fins a 15.950 euros en tota la gamma Modes Eco fins al 26 de setembre i a més no paguis fins al 2027. Condicions objectes a finançament. Dies del Drac de Modes Eco tornen els dies per estalviar a la xarxa de concessionaris o Modes Eco de Catalunya i a Modes Eco Ponès.
0: Vinga,
1: epa!
3: Farà amb el Drac,
0: tu. Epa, tu, el Drac, tu.
5: Tranquil.
1: Ha esmorzat fort, avui, aquest matí.
3: Tan nerviós, també, ara.
0: Sí. Tan nerviós com el públic del Metropolitano. S'han jugat 1 minut i 20 segons. Poc menys de 5 minuts encara s'han de disputar aquí a l'estadi Metropolitano. Joan Cucurella replega l'equip Matalassé. Ha recuperat Hillman. Un altre contra. Julián té a l'esquerra Lukman. No ha vist clara la passada. perquè ha aguantat bé Konaté. Ah. Ara sí que la té Lukman. Vèrtex d'esquerra cap a Julián. Hulman, però xuteu-la. Li queda Koke, el xut de Koke. Fàcil per Courtois. És que és un 4 contra 3, pràcticament. Jo crec que li està faltant confiança a Julián.
1: Sí, sí, total.
0: Pel que diguin, pel que diguin. Li està faltant confiança. Doncs ara aquí l'Atleti de Madrid està molt precís en defensa. I ara són moments molt Madrid, ja ho sabem. Camavinga li posa a Mbappé i encara falta la d'Mbappé, que crec que no ha rematat a porteria en tot el partit. Diomandé, està finet Diomandé. Se'n va a Simeone, li deixa Mbappé, controla malament. Cucurella, frontal de l'àrea. Cucurella cap a Valverde, pot intentar el xut. Apura la jugada, la deixa cap a Bernardo Silva. Bernardo Silva cap a Valverde, xiula el públic del Metropolitano. Mbappé que vol controlar. Contra Mbappé! Cau pràcticament a terra i va amb tot Simeone i la treu. Simeone! Oh. Oh. Simeone! Li ha tret Simeone a Mbappé, que ja se n'havia anat de Llorente.
5: Està bé.
0: I es preparava per xutar amb l'esquerra i Simeone li ha tret la... Vaja, és que ha anat amb tot, Juliano? MEP del partit. Falta ara, no? Falta ara a la dreta, de Grimaldo.
1: Oi, a veure, és que és sobre Carlos abans, clar...
0: Una altra falta i la penjada.
2: És que un altre cop jugador d'esquena.
6: Sí, sí, sí.
2: Què fa?
6: No, que no protesti l'àrbitre, s'han enfadat amb ell.
0: No, doncs Rüdiger ja sap el que ha de fer, Konaté ja sap el que ha de fer, Dumfries sap el que ha de fer, Diomandé també, una altra falta.
2: Ai.
0: La penjarà Bernardo. Sí, sí. No, la penjarà Valverde. Valverde hi va. Queden 3 minuts, som al 93 i anirem fins al 96. No, Bernardo finalment. La penjarà Bernardo amb cama esquerra. El Madrid acaba de fer el 2-1. Ha marcat Rüdiger. Ha assistit Bernardo. Una altra falta. La pica Bernardo Silva. Aquesta la treu amb el cap. La defensa de l'Atleti de Madrid. Una altra vegada Diomandé. Des del costat esquerre. Centra Diomandé. La centrada que es passeja. No la treu Grimaldo. Deixa-la Lukman. Però deixa-la. Jugant des de l'esquerra en camp propi Lukman. Cap a Grimaldo. Puntada endavant.
1: Està
0: puntada endavant de Grimaldo.
1: Molt llarg.
0: Molt llarg. És que fa molt ja del 2-0, eh?
6: No, fa molt del 90.
3: Allò de la cabra tira al monte, doncs a l'Atlético li ha passat això.
1: Sí, total.
0: Gairebé millor que avui. Millor Elenio avui, diria que s'ha anat la cosa. Millor 11 contra 11. Sí, vull dir que pitjor Elenio. O sigui, diria que amb 11 contra 11 hagués anat millor la cosa, no? Que això de la superioritat numèrica li ha fet...
3: Bueno,
0: no li
3: ha servit per els dos primers, però... Sí.
1: Però hi ha hagut un moment que ha vist que ja, no? I aleshores s'ha tirat enrere.
5: Que l'Atlético ha tingut el 3-0.
1: Que i tant.
3: Amb aquella doble ocasió.
5: Sí.
0: Amb la... Dos minuts. Courtois, cama esquerra. Desplaçament al llarg. La pentina Dumfries. Vol sortir Lenormand cap a Lukman. No pot sortir l'Atlético a Madrid. Però bueno, ara el que toca és defensar. Minut i mig, no, ara la tensió és màxima. Hi ha molts nervis aquí. Com marqui el Madrid ara, és que pot haver-hi una depressió col·lectiva, eh? Tots els psiquiatres sortint d'aquí. Bernardo Silva.
1: Molts bolquers, no? Ara mateix...
0: Sí. Absolutament. Bernardo Silva, directament a mans d'Oblak.
6: Bé.
0: Vinga, ara sí que ja pot respirar l'Atleti a Madrid. 1:15. Pilota per Oblak, va a la pressió. Valverde, ha arriscat un punt aquí Oblak. Juga amb Marcos Llorente. Puja la pilota Marcos Llorente pel costat dret. Fa una passada a l'altre costat cap a Lukman. Malament. Ha tallat Dumfries, però li queda la pilota a Cardoso. Cardoso té a l'esquerra Lukman. Un minut clavat. Lukman, ara mateix, aguantant la pilota a l'esquerra. La deixa per Koke. Koke de primera cap a Lukman. Aquesta vegada, una altra vegada cap a Koke. Ve cap a Grimaldo. Grimaldo que regira. Grimaldo aguanta la pilota. Continua Grimaldo. Bé. Se'n va Grimaldo de Mbappé. També a Dumfries. La deixa cap a Koke a l'altre costat. Aguantant els segons Koke. El vol pressionar Bernardo Silva, o fa falta o impacta la pilota en Koke, serà pilota pel Madrid. 30 segons, li queda una al Madrid. Camavinga cap a Bernardo Silva, doncs juga bé a l'altre costat cap a Cucurella. 25 segons, s'equivoca Cucurella, se la queda Lenormand i l'Atleti de Madrid hauria de ser capaç de jugar aquests últims 20 segons amb la pilota. I va al Madrid amb les poques energies que té, crits a olé olé, 15 segons, crits d'Atleti, 13 segons, juga enrere Lenormand, no deixa passar Valverde, puntada en llarg d'Oblak, 8 segons, pilota dividida al mig del camp, salta Rüdiger, li cau directament a Cardoso, 3 segons, 2, 1, això s'ha d'acabar, Cardoso en llarg cap a Lukman, final! Per fi! Final! Semblava que no arribaria mai al moment, però diu Ortiz Arias que s'ha acabat el partit. Ha guanyat l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 1. Ha acabat el partit i ha perdut el Madrid. José! Ai, José, que tens un problema. José, que te'n vas a 6 a l'aturada. José, no et tornis a comparar, perquè no et pots comparar, perquè jugues a un altre esport, jugues a una altra modalitat. Tens l'equip mort, José. el Madrid a 6. Festa atlètica, setmana fantàstica al Metropolitano, 9 de 9, i el Madrid a 6, amb dues setmanes fantàstiques per davant.
3: 15 punts al Madrid, 21 punts al Barça, en suma 16 a l'Atlético, a 5 del Barça, el Madrid a 6 del Barça, després de només 7 jornades de Lliga. Dues derrotes ja del Madrid, al camp del Betis i avui al camp de l'Atlètic de Madrid. En un partit, una altra vegada, molt i molt i molt i molt i molt pobre del Real Madrid, quan n'eren 11 i també quan han estat 10 jugadors. Només aquest últim gol de Rüdiger li ha donat una mica de vida, però més per la sensació que no pas pel que veiem sobre el terreny de joc. Renega Bellingham a sobre de la gespa del Metropolitano. Ho ha buscat més l'Atlético, especialment quan s'ha quedat amb 10 el Real Madrid, de fet amb l'acció del penal que ha suposat ja l'1-0, i s'ho ha acabat emportant, qui ho ha buscat una mica més. El Madrid ho ha buscat tan poc que se'n va amb derrota un any més del derbi al Metropolitano. Comença a ser una tradició que l'Atlético derroti el Madrid quan visita el Metropolitano amb Simeone a la banqueta. És una festa, de fet, al Metropolitano. Dami.
0: Sí, que queda molt lluny aquells anys en què pel Madrid venia el Metropolitano o el Calderón, és a dir, anar a jugar al camp de l'Atlético de Madrid era sinònim gairebé de passejar-se, i ara mateix és una festa. S'estan retirant els jugadors del Madrid i els de l'Atlético de Madrid van cap a un dels gols on és el Frente Atlético, i també doncs, bona part d'aficionats que no tenen res a veure amb el Frente Atlético, però bé, cap a on ha atacat l'Atlético de Madrid a la segona part per agrair el suport, i després acabaran de fer una volta com fan habitualment quan guanyen els partits per agrair el suport dels aficionats. És una autèntica festa, jo crec, per haver aconseguit avui la victòria, i també doncs, perquè l'equip de Simeone dona mostres de recuperació i de fet doncs, supera el Madrid i es col·loca al capdavant de la classificació. Ara fan una rotllana, comencen a saltar. És una celebració de màxim nivell la que hi ha sobre el terreny de joc.
3: Tercera victòria consecutiva de l'Atlético a la Lliga, que el situa, com diu el Dami, segon amb 16 punts a 5 del Barça. I el Madrid, Carlos, però molt poc, eh?
2: És que més enllà dels resultats i dels punts, les sensacions, o sigui, el contrast de sensacions entre Barça i Madrid és absolutament esfereïdor. Per mi, ja dic, més enllà del resultat d'avui, que pot estar condicionat per una acció que determina el partit, perquè per mi fins a l'1-0 de l'Atlético de Madrid, que és el penal i l'expulsió de Hausen, jo crec que el partit és un partit dolentíssim.
3: No, de 0-0, com dèiem, al descans. Sí,
2: que no hi ha hagut futbol, no hi ha hagut ocasions, i aquesta acció desequilibra el partit completament. Però ja dic, més enllà del resultat, de l'expulsió, de tot això, les sensacions que ha transmet el Madrid durant 53 minuts, 11 contra 11, han sigut dolentes. Però és el mateix que l'altre dia, la segona part i tal. O sigui, el Madrid transmet bones sensacions als 10-15 primers minuts, que hem dit, ostres, té energia avui el Madrid, ostres, sembla que tal. Però després, molt mediocre. I al final, el perfil de jugadors que esculls determina molt el futbol que vol jugar, i davant escenaris tancats i equips que defensen bé nivell èlit com l'Atlètic de Madrid, doncs et passen aquestes coses que t'encalles i tal. I llavors, des de la visió de l'Atlètic de Madrid, crec que l'Atlètic de Madrid ha estat on tocava quan tocava, 1-0, 2-0, i si arriba a fer el 3-0 potser hagués acabat en festival, i acaba patint per regalar coses que per mi són, és el que deia, d'equip d'infantils. O sigui, fer faltes a un equip com el Madrid, amb la presència que té, amb jugadors d'esquenes a la porteria contrària, que no estan ni a prop de poder xutar, per mi és una errada. I al final acabes regalant un gol i acabes patint. Però crec que ja dic que l'Atleti de Madrid, sobretot, ha estat en el moment just. S'ha trobat amb aquest penal i expulsió, ha sabut aprofitar el momentum per fer el segon, i a partir d'aquí, tot coll avall.
3: A la jornada 7, que el Barça li tragués 6 punts al Madrid, groc, això jo crec que no s'ho esperava.
1: No entrava als plans, eh? El guió que teníem escrit a principi de temporada no hi era, i sobretot, a banda dels punts, amb la sensació de que tots són problemes ara mateix a Madrid, no? O sigui, veurem lo de Vinícius com acaba. A mi, per arrodonir-ho, em falta la roda de premsa avui de Mourinho rajant dels àrbitres i una mica buscant una mica la polèmica. Però, vaja, jo crec que a inici de temporada era impensable estar en aquesta situació. I espera't, perquè la tornada de les seleccions pot ser més dramàtica del que podria ser.
3: Recordem, Villarreal-Sevilla, el Madrid, clar, a casa els dos, abans d'anar al Camp Nou.
1: Clar, a priori són partits que té, en teoria, de guanyar, però veurem. I veurem la tornada de les seleccions, també, com tornen els jugadors. Però ara veurem aquestes dues setmanes el xup-xup que hi ha a Madrid.
3: I Getafe-Betis al Barça, Getafe al Camp Nou, Betis a la Cartuja. Parla Oblak, el porter de l'Atlético, després de la victòria de l'equip de Simeone.
7: Has fallado en una, no ha sido portería cero. Al final nos marcaron el gol y así que es una pena porque yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos, pero importante, importante ganar. Un partido bastante completo. Muy felices con los tres puntos, pero la liga es larga. Sabemos que nos espera un camino largo, largo, largo. Así que nada, seguir así, ganando puntos y estar arriba.
8: Un partido de mucha intensidad ya, en un partido en el que se ha visto que es un derbi. Acciones en las que los dos equipos habéis ido al límite. Te quiero preguntar por dos en concreto. Una posible roja al Cuti que finalmente ha sido revisada y ha terminado en una amarilla, primero la tenía Bellingham, y lo que ha sucedido en la segunda parte con la expulsión de Dinghausen. ¿Cómo has vivido las dos? Yo sé que eres portero y que las has visto desde lejos, pero ¿cuál es tu opinión de las dos?
7: La verdad que no sé, porque bueno, el árbitro ha ido a revisar las dos jugadas y ha decidido como ha decidido. La expulsión, bueno, si ha sido nuestra contra Villarreal en su momento cuando hemos jugado como último hombre, esta también creo que ha sido. Y si al mejor contra Villarreal no expulsan a nuestro, también esta hoy al mejor para mí no debería que ser, pero ha sido así en la de Villarreal y hoy, así que decisiones que lo han tomado árbitros, lo han revisado, han decidido así y nada más que decir.
8: ¿Qué ha pasado en el túnel? Que nos ha llegado la notificación de que había expulsado en el cuerpo técnico vuestro del Madrid, no sé si estabas tú por ahí.
7: He estado por ahí, nada serio. Algunas opiniones distintas de cada equipo, pero no sabía que alguien ha sido expulsado.
8: ¿Qué significa para vosotros ganarle al Real Madrid antes del parón de selecciones? ¿Cómo está ahora mismo el vestuario?
7: El vestuario está muy bien. Yo creo que últimos partidos lo hemos hecho bastante bien. Nos han faltado jugadores, muchos jugadores han jugado final de Mundial, así que tampoco están en plena forma, pero lo hemos hecho bastante bien, creo que con los partidos muy complicados, con muchos partidos fuera de casa y hoy contra Madrid en casa, y nada, estamos ahí, tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir ganando partidos. Y al final de la temporada queremos estar arriba.
8: Ya para terminar, con una afición que os anima durante todo el partido. Se han escuchado incluso olés cuando ibais 2-0 y se han escuchado incluso aplausos a Julián en alguna de las acciones. Sí que es verdad que le han pitado en el cambio, pero también se han escuchado aplausos. Quizás es un paso más hacia la reconciliación, Jan.
7: Está claro que Julián ha entrado, ha dado su máximo y al final... Cuando un jugador da todo de sí mismo, cuando se esfuerza, yo estoy seguro que la afición lo va a apreciar y va siempre a acabar con aplausos. Estoy feliz que Julián ha vuelto, estoy feliz que seguro que va a ir mejorando cada día, porque como ha tenido un problema con una lesión, seguro que va a empezar a marcar goles también. Y que todo lo que ha pasado el verano se va a quedar en olvido.
8: Gràcies i suerte.
3: Paraules d'Oblak, del porter de l'Atlético, després de la victòria dels matalassers 2-1 contra el Real Madrid. Dami, deixem que baixis cap a la sala de premsa, cap a la zona mixta, el talismà treballant de valent i
1: va fort,
3: arrencant la temporada en plena forma.
4: Ha estat a aparèixer Coque i el Niño Torres
2: després dels 50 dies de vacances ha començat bé
3: i ara 4 partits de seleccions, imagina't
0: tu quin inici.
3: Wembley. Dami, gràcies, fins
0: ara, bona tarda.
3: Vols afegir alguna cosa més, Broc, o no? A sopar ja.
1: Per mi ja és hora de sopar, sí.
2: Persona gran.
1: Tinc horaris suecs i ara ja és hora de sopar. Sí, és una uneta. Veuré el Barça Bàsquet,
3: sí,
1: que partidàs avui, i ja dormir. Són aquests horaris, diguéssim, que de persona ja...
3: Matines, un tio que matina.
1: De persona jubilada, sí, sí, una mica.
3: Tu berenes o no, Carlos?
2: No, jo berenar no, però no tinc els horaris del Broc. Sí, a mi
1: no,
2: encara...
1: No.
2: Encara em queden unes quantes coses per fer abans d'anar a dormir. Però bé, ja dic, ara se'm fa pesat aquesta aturada a mi ara.
1: Sí, no, ja no és bon moment.
2: Ja
1: no
2: sé
1: bon
2: que
1: moment, sí.
2: Sí, vaig en contra una mica del futbol de seleccions i tal, però és que se'n fa una mica i massa llarga i tal. Uf, sense futbol de clubs a mi se'm fa pesat.
4: Sí, jo massa llarga, penseu el que hagués estat aturar a primers de setembre. Jo és que la de primers de setembre em matava.
1: Sí.
4: Mira, vist així...
2: Però saps per què?
1: Era massa d'hora.
4: Clar, perquè eren tres jornades i, sí, i hosti, t'havien posat el carmelet a la boga i te'l traien.
2: Però et dic per què. Perquè tu no ho vius des de la vessant professional. Perquè tu, des de la vessant professional, que vens de menjar-te una pretemporada, i ja no et dic si vas en viatges, gires, estatge i coses d'aquestes rares, dius... Després d'un mes i pico fotent-li pràcticament a diari dobles, tal... no t'està malament una aturadeta allà.
3: Vaja, com a mínim en clau blaugrana és una aturada a 6 punts del Madrid i a 5 de l'Atlético, a 6 del Madrid especialment, la qual cosa fa que l'aturada sigui una mica més plàcida a nivell culer. Gràcies, Carlos, fins la propera.
2: Gràcies, bona tarda.
3: David, gràcies. Vagi bé. 3 minuts i 2 quarts de 7 pendents, evidentment, del que pugui dir Mourinho a la sala de premsa del Metropolitano. Ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Què ens expliques?
9: Doncs obrim en plana internacional, perquè a Itàlia, Giorgia Meloni ha anunciat que el proper Consell de Ministres presentarà una llei per limitar el nombre màxim d'estrangers que hi pot haver per aula a les escoles. Diu que no pot ser que en una classe els alumnes italians se sentin desplaçats.
10: Non existe.
11: No pot passar que en una aula italiana els nens italians siguin els que se sentin arraconats perquè s'han convertit en minoria. Això no pot passar.
9: Segons la primera ministra italiana, aquesta llei també exigirà als pares dels alumnes estrangers que aprenguin italià i prohibirà el burca a les escoles. Meloni diu que les estudiants han d'anar a l'escola amb la cara descoberta i que cap tradició pot imposar que una dona s'hagi d'amagar. En política espanyola, Alberto Núñez Feijóo demana el vot a Catalunya per poder reconstruir Espanya. El líder del PP ha vingut avui a Badalona per reclamar més protecció a les fronteres després de la crisi a Ceuta.
12: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir.
9: Feijóo també ha reivindicat la gestió de la ciutat que fa l'alcalde Xavier García Albiol. I en plana cultural, avui tanca el Mercat de Música Viva de Vic. D'aquí menys d'una hora arrenca el concert de Cluenda a càrrec de Quimi Portet, usonenc i cofundador de L'Último de la Fila, i tot un veterà al festival. Anem cap allà, Odal Puig.
13: Quimi Portet, que serà l'encarregat aquesta tarda de tancar la 38a edició del Mercat amb el concert de Cluenda. Ho farà a les 7 de la tarda a l'escenari de la Plaça Major, on interpretarà un repertori de grans èxits, tot i que ja ha assegurat que prepara nova música de cara a l'any vinent. Aquest és el segon any que recupera el concert de Cluenda, una aposta de la direcció actual que ja va arrencar l'any passat amb Mishima i que aquest any es consolida amb el concert a plaça de Quimi Portet, tot plegat en un mercat que tanca avui l'edició. Durant aquests 5 dies han desfilat per la ciutat més d'una setantena de propostes i prop de 1.300 professionals acreditats.
9: Doncs Xavi, això és tot per ara.
3: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
9: Fins ara.
3: Un minut i dos quarts de set. Sí, moment de moure's amb Sant Boi Motor, eh? Motor sí, de la mobilitat sostenible. Bona. Més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona per trobar cotxe nou o d'ocasió a Sant Boi. A més, amb ofertes especials a la setmana de la Mercè, aquesta setmana que ve, amb models nous i d'ocasió per triar i remenar aquesta Mercè. T'hi esperen a Sant Boi Motor de la mobilitat sostenible, 10 minuts de Barcelona. A punt de començar primera, dos partits més d'aquesta setena jornada.
5: Un, sobretot, molt interessant, aquest Depor-Betis, entre dos equips que dels que ho estan fent millor en aquest inici de Lliga. De fet, el Depor pot acabar la jornada en zona europea i el Betis, si guanya, segon a la Lliga. El Depor avui amb Caçador de titular i Aubameyang a la banqueta. Es veu que no va entrenar-se divendres i no està al 100%, per tant, segurament sí que tindrà minuts a la segona part. El Betis amb el trident de luxe Antony, Cucho i Abde. I l'altre partit és el Villarreal Llevant, el Villarreal que vol seguir remuntant posicions amb Ilias i Ayoce com a homes més avançats, amb Moleiro i Buchanan a les bandes, i el Llevant amb Bruguer, Ivan Romero i Thiago Fernández. Tots dos partits a punt d'arrencar ara a 6:45.
3: Pausa i tornem per sentir Mourinho i d'altres protagonistes i també per pentinar el que ha passat en el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
14: Superesports amb Xavi Puig.
15: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
16: Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
17: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
16: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: Ràdio en directe.
19: Actualitzada al minut.
20: Alertes d'última hora.
19: RAC més 1.
18: Notícies.
20: Podcast.
19: Contingut exclusiu.
18: Escolta.
20: Navega.
18: Descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
18: Fàcil, còmoda.
20: Intuïtiva.
18: I renovada.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
19: Superesports

0: Continuarem veient, evidentment, a Real Madrid Televisió. Valia la pena escoltar l'entrenador del Madrid després d'aquesta derrota 2-1 i de quedar-se a 6 punts del Barça. Diu que si el deixen, el Madrid continuarà competint per aquesta Lliga. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
1: Hola, espera que deixo les crispetes un momentet. Bona tarda, bona tarda.
0: No sé si ha estat millor la roda de premsa o el partit en clau culer.
1: Sens dubte la roda de premsa, el partit ha estat bastant infumable. A mi m'hagués anat bé un empat, perquè així perden tots dos, però vaja... fantàstic. De fet, ja que estem parlant d'això de semificar cullerada, ja em va semblar una gran notícia que la tria de Florentino Pérez per intentar arreglar el zero de títols de la temporada passada fos tornar a portar José Mourinho, com a culer, vull dir, em semblava una gran notícia i ha trigat molt poc a aparèixer això. I el que més m'agrada, Xavi, ho destacaves tu, més enllà de tota la victimització arbitral i tot això que ja ens ho veiem a venir, perquè porten anys així, hi hagi qui hi hagi a la banqueta, que digui que està contentíssim el partit que ha fet el seu equip. Doncs endavant, tu.
0: Sí, sí, que continuï així. Ara 20 dies d'aturada i per tornar a jugar contra el Villarreal la propera jornada de Lliga, el cap de setmana de 10 i 11 d'octubre pel Real Madrid. Haurem d'anar per feina, Quim, perquè d'aquí res arrenca també una final catalana de la Supercopa ACB. Escoltarem el que puguem dels protagonistes del Gran Premi d'Àustria, que ha acabat amb la primera victòria en cursa llarga al Mundial de Pedro Acosta.
1: Sí, el podi l'han acompanyat Jorge Martín segon, Marco Bezzecchi tercer, quarta Iogura, molt bé, tornant de lesió, cinquè Marc Márquez, que cedeix el lideratge, vaja, ja el cedia ahir, queda 12 punts de Martín, 16 Pol Espargaró fora dels punts, Àlex Rins 19, Àlex Márquez ha caigut. Protagonistes, avui és obligat començar per Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, que avui sí, a la tercera temporada de MotoGP, i després d'haver impressionat tothom en el seu pas per Moto3 i Moto2, per fi ha estrenat el seu palmarès de victòries a la categoria reina. El sentim, a Dazón.
2: Sí, por fin, aún me acordaba de la de Indonesia de Motodor. No, no sé, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que tampoco ha habido muchísimas oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha, ¿no? Entonces, hoy me he caído en el warm-up por ir nervioso, casi, porque digo, no la puedo liar otra vez, que si la lío. Está, y bueno, tengo la suerte también de tener a Carmelo al lado, que me ha dicho, mira, tío, lleva sin ganas 3 años, no te va a pasar nada, pues, si no gana hoy tampoco, pues si las tofa y ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, súper contento porque KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan, entonces es lo que hablemos jueves, es como cerrar el círculo.
1: Aquest Carmelo d'aquí parla Pedro Acosta, que ningú es confongui, no és Carmelo Espeleta, la màxima autoritat de MotoGP, és Carmelo Morales, català, expilot de Castellà del Vallès, campió d'Espanya un fotimer de vegades, que és el seu assessor esportiu i amb qui té planíssima confiança, per cert. I ja que citem Carmelo Morales, doncs deixa'm dir que és un èxit també de Xavi Caixalós, de Manuel Olivencia, d'Adri Castilla i, per extensió, aquests tres treballen directament en el grup de l'equip KTM oficial de Pedro Acosta i també dels provadors, que també són catalans de la marca, Dani Pedrosa i Pol Espargaró. El segon classificat, Jorge Martín, que avui ha dit que no podia amb la gana de Pedro Acosta, que a més tenia molt bon ritme, però que ha fet un cap de setmana rodó, va guanyar ahir l'esprint, avui segon, i el que és millor per ell, ha recuperat el lideratge de MotoGP, que ja ho feia ahir per 3 punts, i avui se'n va d'Àustria amb 12 punts més que Marc Márquez. Jorge Martín, Adazón.
3: La verdad que no esperaba este fin de ganar a las Ducati porque siempre han sido aquí claros favoritos. El liderato al final va y viene, esto es algo que he aprendido durante los años y igual que hablamos hace unos meses, es algo que ahora mismo no le doy mucha importancia, pero está claro que siempre es importante puntuar, sacar lo máximo de los fines de semana. Otro fin de con muchos puntos, similar igual que en Silverstone, y es un poco el objetivo, ¿no? Ir sumando y el día que ojalá tengamos la oportunidad de pelearlo, pues ahí habrá que sacar un poquito más los dientes.
1: Fa exactament una setmana, diumenge passat, sentíem un Jorge Martín preocupat explicant que la cursa llarga del Gran Premi de San Marino a Misano havia tingut síndrome compartimental al braç dret i que això l'havia afectat en el resultat i, evidentment, era una situació preocupant pel que resta de temporada. Doncs, noi, amb una setmana i el canvi del circuit, oli en un llum, Jorge Martín s'ha trobat també a Àustria, ho demostren els resultats, que ja descarta passar pel quiròfan.
3: Mejor, obviamente cada carrera es un esfuerzo muy grande, son muchas vueltas y la MotoGP es muy, muy, cansa mucho y he llegado un poco al límite, pero es algo normal, creo que está dentro de los parámetros que me esperaba y nada, creo que intentaré avanzar así, con esta condición, y veremos hasta dónde podemos llegar.
1: Jorge Martín líder, Marc Márquez segon a 12 punts, el tercer és Marco Bezzecchi, tercer també avui al podi del Red Bull Ring, a 4...

0: 32 punts del seu company de box d'Aprilia.
1: I Márquez, que ha estat cinquè i no sé quina valoració en fa del cap de setmana, Quim.
0: Doncs ha explicat que l'ha afectat a la cursa un problema amb els frens.
2: Bueno, ya el fin de semana no estaba siendo el mejor fin de semana, pero lo estábamos salvando bien, estábamos creo que haciendo muy buen trabajo, pero desde la primera vuelta he visto que algo pasaba con los frenos, el freno delantero, y nada, cuando ya vas un poquito sufriendo el fin de semana, salvando los muebles y aparte se te suma un problema extra, pues se ha acumulado todo. Pero contento porque ha habido un momento de la carrera cuando me he ido a la curva 1 que pensaba que me pasó por la cabeza la retirada porque no podía seguir, pero bueno, poco a poco me he ido adaptando, se han ido arreglando un poquito y al menos podía rodar.
0: El campió Cerverí ha ampliat detallant com l'ha afectat aquest problema dels frens al pilota.
2: Estar analizando el porqué, lo que está claro que al final mi sensación era que de una frenada a la otra, de una vuelta a la otra, cambiaba completamente el recorrido de la leva y por ejemplo lo que me ha pasado en la curva 1 que he ido a frenar y no había freno, me ha venido la leva hasta el puño, hasta los dedos más que el puño y por eso me he ido tan largo, pero bueno, lo más importante es que hemos salvado el domingo con un quinto. Sin el problema del freno hubiera cambiado un poquito, hubiéramos peleado para intentar entrar en el podio, pero no para más.
0: Y no se ha mostrado más amoïnat por la nueva situación del Mundial.
2: Bueno, hace tres carreras estaba más, entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan siete carreras. Evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y manteniendo el nivel.
0: Quedan, Xavi, set cites. De moment es manté la de Qatar al calendari. La pròxima és el Gran Premi del Japó a Motegi d'aquí a dues setmanes.
1: Amb aquests 12 punts que li treu ara Jorge Martín a Marc Márquez al capdavant de la General. Ràpidament, què ha passat a Moto3 i Moto2?
0: A Moto3, novena victòria del curs de Máximo Quiles, segon Brian Uriarte, tercer Álvaro Carpe, els catalans avui discrets, vuitè Marco Morelli, dotzè Valentín Perrone, quinzè Joel Esteban al Mundial. Quiles el té la butxaca, Carpe a 131 punts, de fet ja pot tenir, no pot tenir, tindrà match ball ja al Japó per la primera oportunitat per ser campió. A Moto2 ha guanyat Izan Guevara, el mallorquí, que s'acosta a 35 punts i mig de marge del liderat de Manu González, que avui ha estat quart. El podi l'han completat Philippe Salac segon i David Alonso tercer. I fèiem abans el recompte d'èxits dels pilots catalans de motociclisme aquest cap de setmana de l'off-road, de fora dels circuits. Ens n'havíem deixat dos, Xavi. Són cinc nous títols mundials els que han caigut aquest cap de setmana. De matinada, els dos de motocross. El Mundial s'acabava a Austràlia. El títol d'MX2 de segona categoria del certamen per Guillem Ferrés. El títol femení per Daniela Guillem. Daniela Guillem. I de trial, el segon de trial femení absolut per Berta Avellán. I també èxits en categoria júnior, en aquest cas es diu Trial 2, Arnau Ferrer, el Mundial masculí, i Abril Montserrat, el femení. Déu-n'hi-do.
1: Doncs Déu-n'hi-do, cinc d'una tacada, un repòquer de títols de mundials de motociclisme català. Gràcies, Quim. Fins ara.
0: Fins ara.
1: 5 minuts i les 7, moment de presentacions a l'Olímpic de Badalona, a punt de començar la final de la Supercopa ACB. És catalana, per tant, això ja ens ho assegurem, un campió català en aquesta edició 2026. Badalona, Dani Aguilar, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavi Puig.
1: Això no es pot escapar avui.
3: No es pot escapar, avui sí que sí, avui sí o sí que cantarem un títol català. Avui Barça o Joventut de Badalona s'enduran la Supercopa ACB, s'enduran el primer títol estatal. Per tant, avui ens garantim que la Supercopa quedarà a casa nostra. Presentacions ara mateix, escridassat al Barça avui, evidentment. Qui juga a casa és la penya, l'Olímpic, que es posa dempeus, perquè ara de seguida sortiran els jugadors del Joventut.
1: El Albert Pedrol també a l'Olímpic de Badalona. Hola, Pedrol, bona tarda.
4: Hola, Puig, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Hi ha novetats al roster respecte a ahir, de Barça o de penya, o els mateixos?
4: Doncs mira, sense novetats a caps dos equips, les baixes ja conegudes per part del Barça de Macundo i de Woma per lesió, mentre que Agustí Noval és el jugador descartat, i pel Joventut, única baixa de Tomic per lesió, també la coneixíem, entra Adrián Torres. Escridassada monumental abans, sobretot per Joel Parra, i aplaudiments ara i crits també de suport a la penya.
1: Hi ha bona entrada, Dani, ens apropem al ple o no tant?
3: Hauríem, com a mínim així les previsions ho diuen, però sí que és veritat que a poc es van omplint, encara veig algunes clapes, sobretot a la tercera anella, però avui el Joventut pot guanyar un títol a casa. Fa 18 anys que no guanya un títol la penya, en fa 3 que no en guanya a nivell estatal cap al Barça tampoc. Per tant, a priori, entenem que els aficionats verdinegres, sobretot els aficionats verdinegres, s'han de plegar aquí per veure, insisteixo, el que fa tota una vida, en alguns casos, que no s'aconsegueix, que és un títol.
1: L'última final, l'única final, de fet, de Supercopa entre Barça i Penya és de l'any de la temporada 87-88, a Vigo, amb una victòria del Barça, encara no era aquest format, ni molt menys, evidentment, amb victòria del Barça de 3, 91-88, com deia el Dani, l'últim títol estatal de la penya, Copa del Rei del 2008, l'últim títol estatal del Barça és la Lliga ACB del 2023 i l'última final en competició estatal entre Barça i penya és la Lliga ACB de la 90-91 amb victòria de la penya per 3-1. Fa 35 anys que no es troben en una final Barça i Joventut de Badalona, que diu moltes coses... Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: De com ha evolucionat el món del bàsquet en les últimes dècades, eh?
5: Totalment. D'aquell gegant que era la penya va fregar la desaparició i ara el tenim en aquesta situació de... Va, present prou bé, sempre igual els senyors de Grífols no se'n cansin, però són les dificultats, no?, que han tingut molts clubs. Si ara repasséssim, ja no de CB, els que eren els equips referents d'aquella època, la Benetton de Treviso, l'Escavolini a Itàlia, que no tinc molt de pas que Siena, han passat a millor vida, a França tres quarts del mateix... És la dificultat aquesta de sobreviure en el bàsquet. Hem de celebrar que tinguem ara mateix aquesta bona salut i que puguem gaudir d'una final catalana, cosa vol dir que veurem un títol català, que no ha estat fàcil darrerament en els últims 3 anys pel Barça i ja no tinc per la penya.
1: No, no. Pel poc que hem vist de moment d'uns i dels altres, veus el Barça favorit, veus la penya favorita, no veus ningú favorit, com ho veus, Colo?
5: Veig el Barça favorit perquè fa temps que el seguim-se de la penya, i ho hem parlat molts cops, els que no són d'Eurolliga, quan se sent més incòmodes quan davant té un rival físic. I si una cosa va sobrar del Barça aquest any és de físic. Ahir mateix va fer el rècord històric de rebots a la Supercopa amb 51. És veritat que vam jugar un partit tanta estona, va donar temps a agafar de tot. No es va acabar mai, aquest partit no es acaba mai. Però és un equip molt físic, que té punts dèbils i està verd, igual que la penya. Veurem qui s'imposa, si aquest ritme que voldrà el Barça molt més elevat o aquest ritme més pausat de veterania de la penya, però en principi, per característiques, favorit al Barça.
1: A primera divisió, en els partits de primera, algun gol, Albert, o res
6: no,
1: de res?
6: Arribem a la mitja hora de partit. Depor 0, Betis 0 i Villarreal 0, Llevant 0.
1: No ho voldria dir Molló, però és que el United està perdent.
3: Sí, sí, està perdent el camp del Fulham d'Arbeloa i a sobre m'imagino que en Colo, com que ho acostuma a seguir... No, no, ho està veient, Molló.
1: Sí, sí,
3: m'ho imaginava, el gol de Lisandro Martínez en pròpia porta. Oi, després sí, d'un rebuig del porter, o sigui, una acció desgraciadíssima.
5: Sí, i suma i que no sé per què el porter intenta rebutjar-la amb el peu com si fos una por de sessió. Agafa-la amb les mans i ja està, que tothom interpretarà que no és sessió. En fi, una més. I ara ja veig que l'Eno s'està convertint en el millor porter de la Premier dels 20 minuts. Un clàssic, vull dir, les dificultats de la Premier, que estan la meitat dels equips en crisi, tret de... City i una mica Arsenal, tot i que ahir li va anar com li va anar.
3: Sí, sí, Fulham United 0, a Itàlia el descans Juventus 1, Atalanta 0, l'Elvesberg està empatant a 0 al camp del Schalke 20 minuts pel final, el Leverkusen ha guanyat, per cert, 2-0, del català Carles Martínez contra el Leipzig, a 5 punts dels líders en cinquena posició. És el més destacat del futbol francès i Caldilla, que es podia situar líder a França o com a mínim igualar amb el Mònaco, està perdent 2-0 el camp del Nice, a punt d'acabar el partit.
1: A segona, l'Almeria guanyant 2-0 contra el Celta B, i el Las Palmas i el Burgos empaten a 0 al 30, tots dos partits de la primera part. I s'ha acabat el partit del Barça d'en Bola, la Sobal.
6: Ha guanyat a la pista del Puente Genil, 27-39. La crono femenina ha acabat guanyant la favorita, la Suïssa Rosier, que ha repetit el títol de fa un any a Kigali. I a punt d'arrencar ara la crono masculina, el Mundial Contrarrellotge, amb dos clars favorits, sobretot un, Evenepoel. El seu principal rival serà Filippo Ganna.
1: La penya amb la primera equipació, Pedrol, el Barça no, la penya sí o no? Sí, no? Suposo.
7: Sí, sí, sí, sí, la penya amb la primera equipació, el Barça de blau cel i jugadors que ja estan a punt de saltar a la pista. Tenim 5 inicials d'una banda i de l'altra pel Barça. Justin Robinson de base, Kevin Panther, Stan Umude, Joel Parra, que com dèiem, el gran escridassat, l'ex de la penya, ara el 4 titular del Barça, i Josh Nibou, signixal de la penya, Ricky Rubio, Boogie Ellis, Alec Reyes, Emir Suleimanovic i Eli John, Ndiaye, àrbitres, dos clàssics, Antonio Conde i Carlos Peruga, i l'àrbitre català de Calella, Arnau Pedrós.
1: Tots situats, els bravistes ja sobre la pista. Que guanyi el millor, tindrem campió català, que això és la millor notícia que podem tenir avui a Badalona en aquesta Supercopa ACB. L'anfitrió, que no l'ha guanyada mai, no, la Supercopa, Dani?
3: Mai, però és que, a més, des del 2017, que no arribava a la final, l'últim finalista en una Supercopa sent anfitrió va ser el Gran Canària. En aquell moment va arribar a la final i la va guanyar. Veurem si avui el Joventut també ho fa, ho estic dient bé. No, va arribar a la final i va perdre, clar. Si no, no es trencaria l'estadística que t'he dit abans, correcte. Però, en tot cas, el Joventut, que intenta, per tant, fer història, la pilota al cel de l'Olímpic de Badalona, arrenca la final de les finals a nivell català pel que fa als últims anys, la final de la Supercopa ACB entre el Joventut i el Barça. La primera serà per la penya, per Ricky Rubio. 2-1 de Ricky per arrencar! 2-1 de Ricard Rubio, la primera davant Justin Robinson. Aquest duel Rick i Justin Colo pot ser realment espectacular.
5: Protagonista seguir, més la pro que Ricky, però Justin Robinson ja vam veure que les últimes pilotes anaven per ell, i a la primera se l'emporta Ricky, estaven pendents a la passada, i ho ha llegit perfectament per anar cap a dins amb el 2-2.
3: L'addicional de Ricky, que entra 3-0 als primers 15 segons de partit. Pujant la pilota, Justin Robinson amb Joel Parra. Robinson una altra vegada amb Parra. Umude, Parra amb la pilota. Parra, penetració de Parra, defensat per Ndiaye, que pràcticament s'entrebanca. Cistella de Joel Parra, que com deia abans, el Pedrol ha estat escridassat, però que està motivat. Ricky amb la pilota.
7: Responia a l'afició del Barça, Dani, amb molt celebrada aquesta cistella de Parra.
3: Sí. I a l'altra banda, Ricky Rubio torna a notar. 5-2, 9-10 per al final. Com ha sortit en Ricard? Justin Robinson, cistella. Mora meva, quina electricitat, tu, per arrencar.
5: Sí, el ritme, la penya de moment. Ja la temporada passada, el tram final amb la legió de Tomic, va intentar córrer una mica més. I ara, a moment, també atacs ràpids a la penya.
3: Una altra cistella, ara, d'Ndiaye, 7-4, en un minut i 10. Això és un espectacle ofensiu ara mateix. Robinson no anota ara. Ho intentava fer ell tot sol. Ha acabat fallant. I a l'altra banda, qui la puja, és Boogie Ellis. Ellis, penetració d'Ellis. Falta, no, de Josh Nibo. Semblava que l'havia fet perquè ha anat Ellis per terra. Però finalment el rebot és blaugrana. Ara sí. Falta d'Àlec Reyes, la primera per Pedrol. Hi ha ambientàs, hi ha soroll a l'Olímpic.
7: Sí, sí, des de la meva posició nosaltres estem a sota d'una de les cistelles. Hi ha alguna cadira buida, però vaja, està absolutament ple. Evidentment, majoria d'afició de la penya, taquetes d'afició del Barça també, però vaja, l'ambient és d'aquells de bàsquet xulo, xulo.
3: La té Josh Nibo, Nibo cap a Joel Parra, el triple que vola de Parra! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, Parra! El fill pròdig badaloní, ara vestint amb una altra samarreta, vestint amb uns altres colors, però es coneix perfectament aquest cèrcol. Ha anotat el triple per situar l'empat a 7.
5: Quin inici, tu.
3: Sí, noi. La té Ricky Rubio cap a Suleimanovic. El triple de Sule, vinga! Triple, triple, triple de Mir. Triple de Sule per situar el 10-7. Mola meva, tu. Quin espectacle per arrencar. La té Josh Nibo. Panther, perdó. Panther s'aixeca. Panther, cistella. De Kevin Panther. Colomer, no falla ningú.
5: Prohibit fallar. Anem projecció a 150-150.
3: Bé, bé, bé, bé.
5: Com a mínim.
3: La millor final de la història de la Supercopa. Ricky Rubio. Penetració de Ricky cap a Suleimanovic. Cistella. Oh. De Suleimanovic. 12-9, i mira que gaire dèiem i lluàvem la defensa del Barça.
5: Sí, està Sekulic fent gestos, dient per què ningú està fent cap body check, no estan posant cosos, estan fent un 2-2 tan fàcil. Doncs de moment, 12 punts en menys de 3 minuts.
3: Panther amb Parra. La té Joel Parra, segueix Parra, l'Step Back, no m'ho crec, el triple que vola, no. Ara no, el rebot és per Ricky Rubio, ja era massa, Ricky. Es desfà de Kevin Panther, no li treu la falta, es queden aturats. El triple de Ricky, no, curt. I el rebot és per la penya, perquè l'últim ha tocat ha estat Josh Nibo.
5: Un puntet més posats en el partit a la penya amb aquest tipus de rebots de lluita. Aquí han anat dos pel rebot. Nebo s'ha confiat una mica. El veiem abans de començar. Perquè no l'hagi vist de prop, Nebo, el seu bíceps. Deixa'm el nostre cap.
8: Sí.
5: I per això a vegades es confia massa.
8: Ricky Rubio cap Alec Reyes. Suleimanovic, mama. Amb Ricard Rubio defensat per Justin Robinson. Alec Reyes de tan bon punt rep el triple de Suleimanovic. No, curt, aigua, el rebot.
5: Una cosa és tirar a peus quiets, sí, amb temps. Que no passa aquesta mitja volta.
8: És per Kevin Panther. Panther segueix votant. Panther amb Josh Nee, bon dia, i li fa la falta. És 2-1, 2-1, i semblava que era baix. Es queixa en Diaye.
7: Sí, es queixa perquè li deia a Peruga que la falta havia sigut a baix. Ara Peruga i els altres dos àrbitres que ho aturen.
5: Anulen.
7: I aniran, sí, ho anulen. Perquè no ho tenien gens.
8: Home, és que jo l'he vist claríssima que era baix. No sé què ha xulat Peruga. Peruga ahir ja va tenir una segona semifinal entretinguda. Vaja, el partit va ser etern. De fet, era per empipar-se i tot. Però és igual.
5: No, és que la gent ara s'empipava.
1: No t'enfadis.
5: No, la gent feia gest de dir, home, una altra repetició, instant replay. I fem invasió de pista.
8: S'ho volen carregar o no ho entenc? Bé, en tot cas, el Barça va guanyar, que era l'important.
1: Invasió de pista.
8: 12-9, el triple, ara de Panther. Però quin inici de partit, senyores i senyors. Empat a 12, 6-20 per al final del primer quart. RAC1, des de l'Olímpic de Badalona, Superesports. Un català guanyarà un títol estatal, Xavi Puig, no m'ho puc creure. Cistella de Ricky Rubio. Sí, no, aquesta vegada no hi ha una altra. No. Anota, Ricky. 14-12, semblava que no arribaria mai. Panther amb la pilota. Defensat per Boogie Ellis. La té Umoya Gibson ja en la rotació del base. La té Gibson. Gibson, segueix Gibson. El triple de Gibson. No, el rebot és per Suleimanovic.
5: Té molt agressiu en defensa Gibson, però la primera, Ricky Rubio, llança estallat igual.
8: Ricky amb la pilota. Segueix Ricky, defensat per Josh Nivo. La passada a l'esquena per Suleimanovic. El defensa per Ndiaye. Falta de Stanley Umud, és tot just la segona del Barça.
5: Sí, el Barça té molts problemes. Què digues, Albert?
7: No, deia Jordi, contundent està Umud i la penya, Aleix Durant i Dani Miret, que saben que el ritme és terrible. Canvis, ronda de canvis, entra en Yannick Crack, entra en Lude Hackenson, entra Simon Birgander, entra la Provítola, també hi ha canvis al Barça, marxa Josh Nivo, marxa Stan Umud, i ara m'ajudareu a intentar Iris Martin.
8: Sí.
7: I Balcerowski.
8: Correcte, sí senyor. I com s'ha aixecat el públic de l'Olímpic, tu. Ja la gent està engrescada, eh?
5: Sí, no, que anava a comentar és que al Barça se li nota que encara estem a aquestes alçades de temporada, perquè si l'atac rival és llarg i mou la pilota, les rotacions pateixen molt.
8: Ndiaye a la línia de tir lliure, el primer l'ha notat, el segon també, 16-12, són més 4 per al Barça. A 5:39 per al final del primer quart. Mana de 4 a la 6 a Joventut. Més canvis, Pedrol.
7: Sí, completa la rotació. Entra Cheatham, marxa Ndiaye. Tots els jugadors nous ara mateix de la penya sobre el parquet.
8: Quintet renovats ara amb diferents lideratges. Tenim la Provítola, tenim Hackenson. Falta de Hackenson sobre Kevin Panther, que ha començat també endollat. Són 5 punts ja de Panther, 5 de Parra, 2 de Robinson. Aquests completen els 12 punts del Barça. Ricky, el màxim anotador. I mira, xiulets, ja no una altra vegada.
7: Sí, perquè marxa Joel Parra i, evidentment, com en la presentació, diem evidentment perquè és un ex i ja l'han rebut d'aquesta manera, ha estat xiulat el jugador ex de la penya.
8: Sí,
5: el bàsquet, Nadi, pot ser molt capritxós i el destí. Com Joao Parra, guanya el seu primer títol amb el Barça, precisament, a Badalona.
1: Totalment. No va ser a Parra qui l'any passat li van fer un vídeo? Quan va
5: sí, i l'Apro.
8: Sí.
1: Ah, d'acord. No, no, per això, és que ara m'han sobtat sí. Tants xiulets cap a Parra.
5: Parra és una final.
8: Exacte.
1: Ja, suposo.
8: Jo crec que el context competitiu és el que et porta això, però sí, l'any passat va haver-hi com una mica la reconciliació, recordo, de Parra
1: sí,
8: amb el joventut.
1: Sí.
8: Ui, roba la pilota en Camua, la passada absolutament telegrafiada de Hackenson. En Camua, cistella d'en Camua. Ha començat a fer les passes massa lluny sí. Per esmaixar.
5: Sí, he pensat, si acaba esmaixada, a quin vol.
8: Sí.
5: I gairebé fa passes.
8: 16-14, 4-40 per al final del primer quart. Crits de força penya, la té Cheatham amb l'Apro, Vítola. L'Apro, el triple de l'Apro! El primer del mat! primer del canell privilegiat de Morón, que està inspiradíssim. Ahir va dir que encara tenia molt bàsquet, i tant si té bàsquet i confiança. 19 a 14, 4 deixat per al final del primer quart. Ens ho estem passant molt bé. La finta de Tyrese Martin des de la línia de 3. Martin! Cistellot de Tyrese Martin! Que també té talent per penetrar. Anota Tyrese, no hi atreva, 19 a 16. La Pro Vítor amb la pilota, la Pro defensat per Gibson, pilota per al Barça, surt ràpid el Barça, Gibson com una bala, marca de la casa. Què passa ara? Ara què passa?
5: Que havia canvi, que havia canvi demanat.
8: Hi havia canvi. Ah, val.
7: Sí, entra Justin Minaya i marxarà Kevin Panther.
5: Bons minuts ahir de Justin Minaya, els pocs que va jugar, sí, carregant el robot ofensiu.
8: Que té una historieta, Pedrol, d'aquestes que t'agraden, sí, a tu, Minaya.
7: Sí, molt. Justin Minaya és de família de beisbol, ell ha triat el bàsquet, però és que el seu pare és ex-general manager dels New York Mets i general manager, eh? I actualment és assessor de general manager de l'equip rival dels New York Yankees.
5: Sí, va ser el primer llatinoamericà a tenir aquest càrrec i entenem que decepció familiar, no? Ha estat un pare, li dius, que vull jugar a bàsquet.
8: Sí, sí.
5: I els dinars de Nadal, bueno, allà el Thanksgiving Day, no són el mateix.
8: Tens el Pedrol embogit amb aquesta història, Puig, com pots imaginar.
1: M'estranya com a responsable del back-to-back, no?
8: Doncs exacte.
7: Compte que no l'expliquem dimarts, ja.
1: Ah, ja, dimarts, ja la gastes dimarts, aquesta?
8: Sí, clar, no, i què vols?
7: Sí.
1: Vas curt d'històries, sí, o què, Pedrol?
8: No te l'aprenguin, Pedrol.
7: Mira, hi ha una entrevista xula, però que no la puc fer dimarts. Però és molt xula. Sí, però no la puc fer dimarts encara.
8: Ja... Què estàs fent? Sí.
1: Atents, no, el transistor.
7: Atents, correcte. I el back-to-back, seguiu-nos tots, vale?
1: I tant. Secció imprescindible de l'esport americà. Sí.
8: El tio aprofita els superesports per fer promoció.
1: Set temporades, ja?
7: Set temporades.
1: Em pensava que eren més, també ho van haver fet llargues.
7: No.
8: Quantes en portem dels superesports? 25, no? No, 20. Ja no, bueno, recordo mai.
1: 25 d'esports al cap de setmana. Sí.
8: Increïble,
1: sí,
8: eh? Tota una vida, ataca el Barça. Tota una vida, mira, i em fa 18 que la penya no guanya un títol, imagina't. La té Balcerowski. 2-1 de Balcerowski! En el duel de titans, en el duel de gegants amb Virgander, s'ha regirat perfectament Balcerowski per anar a la línia de tir lliure, com ho celebrava Pedrol el pivot polonès del Barça.
7: Sí, perquè jugada treballadíssima, a més la penya que ja estava en bonus es col·loca amb 5 faltes. Jo ho parlàvem abans amb Marc Castany, l'assistent del Barça, interessava, quan ara anota Balcerowski, interessava un ritme molt ràpid del Barça. De moment la penya l'està aguantant, però vaja, el Barça corrent, com ens té habituat Alexander Sekulic.
1: Es mouen els marcadors a primera, Albert.
6: Sí, molt animat el partit de Villarreal. Empat a 1, s'ha avançat el Villarreal amb un gol de Yoce, però un parell de minuts després, el Llevant, amb una gran rematada d'Ivan Romero, ha fet l'1-1 a punt d'arribar al descans, i també marca el Betis al camp del Depor, 0-1. Per cert, Casado lesionat a l'espatlla, ha hagut de marxar cap a vestidors, i per tant estarem pendents de la lesió del jugador català.
8: I gol a la Premier del United. Cunyà empata el partit al 89. Encara hi ha temps. Colo, Fulham 1, Manchester United 1. No ha reaccionat.
5: No, perquè està seguint de Raúl. I estava veient Cunyà, que no sabia si estava insultant a la grada el que estava fent. Que s'ha celebrat amb molta ràbia. Però que encara no arriba tot.
8: No ha reaccionat perquè abans la Provítola havia anotat un triple i havia tret una falta, no sé si ell o algú altre, perquè era servir de banda. Espera un moment que la perd ara Hakanson, el triple ara d'Encamo, mona meva. Llançament absolutament recte, i el rebot una altra vegada de Tyrese Martin. Compte amb la faceta rebotejadora de Tyrese Martin, eh?
5: I la falta de Virgander, que també es carregeix amb dues.
8: Sí, que és el que no havia de passar. Mira, aquest matí li preguntàvem i diu, va, esperem que no tinguem tres faltes a la primera part. Doncs no, hi va pel camí.
1: Sí, la falta en el triple de la Provítola és de Gibson. No és la falta en el llançament, perquè no hi ha contacte, sinó que és en un altre punt de la pista.
5: I en Camo, que des d'aquesta posició, fa una estona a l'escalfament, ha fet tres seguits a tauler. Que entenc que era expressament.
8: Val.
5: Però que no l'ha tirat a la taula i ha fallat. En principi no és dels jugadors que ha de fer això, de tirar triples a contraatac. Però ja sabem que és una mica l'estil que busca aquesta temporada el Barça.
8: Sí. 22 a 20, més dos per al Barça, per la penya. 22 a 21, ara més un. Amb ara sí, una molt bona fila de l'Olímpic. No està ple, encara veig alguns seients buits, però fa molt bona fila l'Olímpic.
9: Segueixen els canvis
7: ara, sí. Sí, a les files del Barça ha marxat a Umoya Gibson, entra Justin Robinson, entra Ricky Rubio, també entra Suleimanovic, marxa Virgander i ara Ricky Rubio, els dos mags amb Nicola Provítola a la pista.
9: Sí, pujant la pilota, Ricky, la té en Ricard, bloquejat per Minaya, segueix Ricard amb la pilota, ara cap a l'Apro, Ricky amb l'Apro, l'Apro amb Ricky, segueix l'Apro, oh, i la passada cap a Suleimanovic és absolutament preciosa, anota Sule, 24-21, bones prestacions d'Emir Suleimanovic de moment en els seus primers partits a CB amb la penya. La té Justin Robinson, Robinson es queda sense vot, va el Seroski amb la pilota, Robinson a punt de perdre, la perd. El de Manassas, el de Virgínia, serà pilota per al Joventut. Un pèl més còmode, Colo, la penya.
5: Sí, fins i tot amb aquest ritme alt, sobretot perquè el nivell defensiu del Barça està sent molt baix. Té molts problemes per defensar, podríem dir, un simple 2x2, que està trobant avantatge cada cop. I pels que són nous, Justin Minaya, ja ho veiem, amb aquest rol una mica de pressionar el baix i tota la pista.
9: Sí.
5: Fa un parell de tacs i li arriba la pilota a Hackenson. Ara ho intenta amb l'Apro.
9: L'únic que l'Apro s'ha desfet, però la passada a l'esquena era massa imaginativa. Justin Robinson, la penetració de Justin Robinson, cistella de Justin Robinson per situar al menys un una altra vegada del Barça, més un del Joventut, 24-23. Déu-n'hi-do, tu, quin partit per arrencar aquesta final de la Supercopa CB, final catalana, la segona de tota la història. La primera va ser, ara Puig, em corregiràs, 86 o 87, has dit abans, oi?
1: La 87-88, temporada 87-88.
9: Ah, val, doncs la 88.
5: I altre cop el 2x2, ningú pressiona Ricky, que té temps de pensar, de buscar la passada, ni salta el pivot, ni ningú fa l'ajuda. Molt fàcil les cistelles de la penya en aquest primer quart.
9: I ara, mira, volia fer un canvi Sekulić i no li ha fet cas la taula, s'ha desesperat l'eslové. La té el Barça, 26-23, 1-0-6 per al final, el primer quart, el triple de Tairis Martín, que no hi va, i és Ricky Rubio qui té la pilota creuant pista, segueix en Ricard, la penetració de Ricky cap a fora, cap a l'Apro, finta el triple a l'Apro, ara es xita amb qui la té, finta el triple, xita amb l'Apro, Vítola des de casa seva! I una altra! I una altra! I no se'n cansa! És increïble! Quina quantitat de talent! Quin espectacle de cap de setmana! Són ja 6 punts de la Provítola. No sé si 6 o 9 amb aquest triple, 9. Però en tot cas 9. Gràcies, Xavi Puig. Més ràpid Puig que la taula de l'ACB. I escolta, Pedrol, explica'ns què canta l'Olímpic.
7: L'Olímpic canta boti, boti, boti, culer, qui no voti. Ara sí que es veu la majoria de gent de la penya, perquè ara mateix tot l'Olímpic està saltant i la Provítola, l'heroi de moment d'aquesta Supercopa, ahir 27 punts, avui ja en 19, més 6 de la penya a 48 segons pel final del primer quart.
9: Quina manera d'arrencar a Nicolás la Provítola, un pot pensar després del partit d'ahir, no? Allò pot sortir, hi ha molts estats anímics que poden ser perillosos, l'extramotivació o a l'haver-te deixat tot el que tenies ahir, i noi, quina arrencada de partit.
5: Sí, però aquí hi ha la part també del Barça, que no estem veient de defensa en aquest primer quart, ha perdut dos pilotes, és veritat, quan l'han provocat que votés més, però és que gairebé tots els triples estan sent més o menys alliberats, són a distància, sí, però és distància a l'Apro, que posa un altre jugador, però aquest saps que més està en confiança, està fi, té la part, òbviament, de motivació del club de que no l'ha volgut renovar, i has d'ajustar, has d'ajustar. De moment, els pivots acompanyen les jugades, no hi ha canvis agressius, que és el que estem acostumats a veure sempre, per provocar l'error del rival. La penya està jugant, no et diria caminant, perquè està corrent, però totes les accions són gairebé sense oposició.
9: Final a la Premier, Fulham 1, Manchester United 1. El Fulham d'Arbeloa és penúltim, encara no ha guanyat, 2 empats i 3 derrotes, 2 punts, i el United 12 amb 5 punts.
5: Sí, l'altre dia llegia que era una bona solució, que el que havia fet el United era destituir Carrick i fitxar-lo com a interí. Altre cop.
10: Que bo.
9: Es reprendrà el partit, 49.1 per al final del primer quart, mana de 6 al Joventut, després d'aquest nou triple del Mac de Morón, de Nicolás Laprovido, l'autoja de 9 punts. Trobo que la taula va un pèl lenta en aquesta Supercopa. Perdó, eh? Perdó.
11: Sí.
9: Però...
11: Pep Sales, estàs criticant el gran Pep Sales.
9: Ah, el coneixem, eh?
11: Ah, sí.
9: Un abraçada.
11: Bueno, perquè era periodista, es va reciclar després.
12: Pep Sales?
11: Sí, sí, el mític Pep Sales. Sí, Pep Sales, sí, sí. Que li dèiem. Sí, sí.
12: Grans carrusels de futbol, sí, català, amb Pep,
11: sí, sí,
12: Sales.
11: Sí, sí. Pues el veuràs. Si enfoquen la taula, el veuràs, perquè ja saps que és, se'l veu, perquè és un home gros.
9: Tairis, Martín, Martín sobre bot, Martín es queda sense absolutament angle de llançament, un altre atac malbaratat del Barça, aigua, ataca la penya per augmentar el marge de 6 punts que té en aquests últims 20 segons, un decalatge de 7 segons, 20 de quart, 13 de possessió, la té la Provítola, el bloqueja Suleimanovic, ai que és perillós, ai que vol fer el Mac al triple, no m'ho crec, no m'ho crec.
3: Oh! Oi, oi, oi.
9: Quines ganes d'aquest tio de reivindicar-se. 4 segons, 3 segons, el triple de Joel no hi anirà. Acaba el primer quart. Molta atenció al que us expliquem des dels superesports de RAC1, que hi ha un home que es diu Nicolás de nom, la Provítola de cognom, que amb unes ganes i un orgull de reivindicació com feia temps que no veia, vol dir que és un jugador Eurolliga, vol dir a Europa, Espanya, el continent, a tot Déu, que és un jugador d'un altíssim nivell i ho està demostrant. El Barça no el va voler, sí, el va voler la penya, i de moment està aniquilant el rival blaugrana. Final del primer quart, Pedrol, 32 Joventut, 23 Barça.
7: I jugadors cap a les banquetes, els jugadors de la penya, els suplents, han anat a felicitar, evidentment, els titulars que sortien de la pista. És un màxim avantatge de la penya, aquest més nou. El Barça d'aquest quart mai ha anat per davant en el marcador. Domini contundent i absolut de la penya, que de moment, a veure si les cames aguanten, està superant el ritme ràpid del Barça.
1: A més, amb aquest punt de sobreïsme que poden fer els bons, l'Apro en aquest últim triple, que s'ha girat ja i ha començat a córrer cap a la seva pista quan la pilota encara estava a l'aire. Segur que la pilota entrava i així ha estat. Ha entrat 12 punts, 4 de 5 en triples per l'Apro Vítola. Com diu el Dani, vol llançar missatge a Espanya, Europa i especialment jo crec que el Barça, que és, o podria ser, si el Barça hagués volgut, encara jugador d'un equip d'Eurolliga. Ha triat la penya i la penya l'està gaudint en aquest inici de temporada. Torna la Mercè de RAC 105, divendres que ve, apunta Aguilar, que tu ja sé que...
3: Espera't,
1: el Pedrol. Divendres 25 de setembre, cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
3: Bé.
1: Nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. A partir de 8:45 del vespre, no us podeu perdre la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander, S Music i Veolia.
9: Home... Em consta... Digues, sí. Digues, Pedrol.
7: No, no, explicaré en interioritat. El Dani em va posar una data sobre la taula per sopar, era aquest divendres. Jo li vaig dir, Dani, ni ho sumis, hi ha el concert de la Mercè de RAC 105 i això ho sap ell i no estic enganyant a ningú.
11: Bé.
9: És increïble que hi hagi aquest nivell d'interioritat molt profund ara mateix. Hi ha gent la nostra agenda.
7: Sí, sí, sí,
1: tu, Pedrol,
7: sí.
1: Deus anar a zona VIP, no?
9: Clar, per això t'ho diu.
7: Jo sóc del poble, jo vaig amb
9: l'estiu
7: del
9: poble. Sí, sí.
1: Del poble de la pulsera, ets tu.
9: Exacte, quan s'estigui fotent de canapés fins de Llonsis, ja diràs tu quin poble serà. D'Esparreguera.
1: Panys que no sues en un concert, tu, Pedrol.
7: No, home, no, però sí, no, jo sóc de pista, jo sóc de contacte amb la gent.
11: Bé.
7: Sí. Escolta, sí.
11: És del poble, a matar la pera.
7: A mi les elites no m'agraden.
9: Ha arrencat el segon quart, Kevin Panther, treu la falta a la Pantera, recordo, 32 a 23, més 9 per la penya, menys 9 per al Barça. Et deia que em consta que el cantant de Teràpia, això que és un bon oient de RAC1.
11: Ah.
9: Sí, sí, dels esports, particularment.
1: Saludem si ens està escoltant.
9: Sí, sí, sí. El tir lliure, Kevin Panther. El primer de Panther... cap a dins. Per cert, que ahir ho vam explicar, tu diràs, el segon ahir de Panther era fallar. No sé si tothom ho tenia clar.
1: Ah, no. Va agradar el debat que manteníeu amb Miquel Agut com a convidat d'estrella.
9: Sí, sí, sí, vam estar també...
1: Un
9: sí.
1: amant de... amb el mort de la cistella.
9: Exacte, amb el Miquel. Vam estar mirant-ho a fora I vaja, ell tenia clar que havia anat a fallar. Jo em pensava des de la meva posició que no, de veritat. Doncs mirant la repetició, jo, tampoc em queda clar.
1: A mi, jo no l'he vist massa vegades, però potser l'he vist 3 vegades i tampoc no és d'aquells que tingui tan clar que va fallar.
9: Doncs és així, eh? Vull dir...
1: Va fallar, eh? Ah, d'acord, sí. És una notícia, eh?
9: Això, exacte. Podem explicar que van a fallar, perfecte. Però insisteixo, si ho mires repetit, no t'ho creus. És a dir, és molt difícil de saber.
1: Ah, però s'ha de fotre-la, des de la seva clar. Pista.
9: Anota Justin Robinson, ho atura ràpidament Pedrol Miret perquè el Barça

0: s'ha arrencat molt bé en aquests primers 44 segons de partit.
1: Sí, és un parcial de 0-4 a favor del Barça, i Dani Miret ho atura perquè veníem d'un quart en què la penya ha igualat el rècord de punts en un primer quart en una final de Supercopa, 32. Són els mateixos que l'Unicaja va anotar el 2024 fa dos anys contra el Real Madrid.
2: Descansa a primera en els dos partits en joc.
3: Correcte, amb el 0-1 del Betis, el gol del Cucho Hernández amb la lesió de Caçador, i empat a Villarreal, Villarreal 1, Llevant 1.
4: Alemanya, s'acaba el partit del nostre Elversberg, empatat a 0 el camp del Schalke 04.
3: Bon punt.
4: Per continuar a la zona mitja-alta, setè.
0: Bé.
4: Un nou vingut a la Bundesliga, setè, amb 7 punts, i el Schalke zona baixa amb 5.
2: Ara arrenca el partit del Paderborn, a dos quarts de 8.
0: Sí. Contra qui juguem?
4: Contra Hoffenheim, a casa.
0: Home, bon duel. Què t'anava a dir? L'Elsberg el podem considerar el Palamós alemany, no?
2: Sí, ja està.
0: Val.
2: Estem treballant l'agermanament entre poblacions.
3: Hi ha bona gamba allà, Elsberg?
0: No ho sé, a Palamós t'asseguro que sí.
2: Ara és època, ara no?
0: Ara s'acabava la veda, diria.
2: Sí, vol dir que es pot ja començar a recollir, eh? Bueno, a pescar.
3: Bueno, tu quan vas a recollir-la, no? La
0: pescateria. Sí, tu la recolleix la pesca.
4: Hòstia,
0: tinc molt poc... O sigui, ara potser quedaré com un autèntic ignorant, eh? Però perquè al capdavall, com que no hi ha secrets en la nostra audiència... No!
2: Què et pensaves, que sortia dels arbres?
0: No, però tinc poc coneixement de pesca, perquè no sabia que hi havia veda.
4: Sí, s'ha de protegir.
0: S'ha de protegir, però es pot anar a destraper-lo o no? Si es pot anar així d'amagat a agafar gambes?
4: És un delicte, en principi.
0: És un delicte, val.
3: Si vols, tu mateix. Ni aquí ho diem a la ràdio més escoltada, anem predicant delictes.
0: Val, perdó. És un delicte, val. Doncs des d'aquí, tot el suport a la gamba, clar que sí. Ricky Rubio, cap a Ndiaye, cistella d'Ndiaye per arrencar.
3: Torna a ser concentració zero, en aquest cas d'Humude, seguint el tall. Ricky troba aquestes connexions.
0: És estrany, perquè realment, si ahir es caracteritzava per alguna cosa el Barça, era precisament per aquesta concentració, aquesta intensitat. I avui, no sé si és cansament, però de moment no està sent així com a mínim darrere. I davant tampoc està especialment encertat. Falla ara Panther. 34-27. 8,5 per al descans. Més 7 per la penya, menys 7 per al Barça. Ndiaye rep a dins. Bugui Ellis, la finta, el triple d'Ellis! Ellis, Puchin Ellis! Triple de Bugui per situar el més 10. Màxima diferència, verd i negre. Ataca el Barça, senyals horaris de dos quarts de 8. 8-12 per al descans, el triple de Parra! Parra! L'intercanvi de cops fa cara, el Barça se situï a 7. Després d'aquest triple d'en Joel, que també el veig especialment finet. Sí. Falta.
3: Ndiaye ho ha fet bé, però sí que fa l'empenta Parra.
0: Quants minuts d'Ndiaye, eh?
3: Sí. I a l'última defensa del Barça, com a mínim, sí que hi ha hagut un parell d'ajudes defensives, però massa lentes, poc intenses. Han acabat cedint un altre triple alliberat de Bugui Ellis, que havia fallat l'anterior, però segueixen sent tirs alliberats.
0: Bugui Ellis serà qui servirà amb Ricky Rubio. Ricky bloquejat per Ndiaye. Ara defensat per Joel Parra. Es coneixen perfectament. Segueix Ricky. La penetració de Ricky. No, el rebot és per Stanley Omude. Amb força. I mira que bé cap a Joyce Nivo. L'esmaixa de Joyce Nivo. El Barça 5. 37-32.
3: I fins aquí Birgander.
0: 7-37 per al final del segon quart. Per al descans, RAC1 us està explicant la final de la Supercopa ACB. És una final catalana. A l'Olímpic de Badalona, opa, ara es feia un embolic a Isaac Nogués, però ha tret la falta de Joel Parra.
1: Sí, i tenia raó el Jordi, serà el, diguéssim, els últims minuts de Birgander com a mínim ara, perquè ha sigut acció-reacció, se'n va Birgander, entra Suleimanovic, i també entrarà Àlex Reyes, que es prepara ja a la banda, marxa per Bugui Ellis, abans de tot Bugui Ellis, que ara fa una mena de cimera amb Dani Miret.
3: Sí, canvi, crec que serà pel tirador, sí. El canvi.
1: Ah, cap a Isaac Nogués.
0: Isaac Nogués.
3: Sí. Isaac Nogués. Sí. Ja vam parlar una mica del tipus de jugador que és. Sí. Va tirar pocs tirs lliures a la G-League, però estava amb un 20% en tirs lliures. Vull dir que si has de demanar esperar el canvi del tirador, pot ser que et toquis per una miqueta.
0: Sí, sí. El segon també el falla Isaac Nogués. El rebot és per Joel Parra. Fa un revés Joel Parra, és ell contra el món, s'ha d'aturar. En Joel, doncs, ara vol d'atacar en Diaye. Segueix Joel, mare meva, Joel, quin cistellot de Joel! Al revés i amb mà dreta! Quina cistella de Parra! Com està Parra? Està extramotivat Joel Parra. 10 punts ja de l'exjugador de la penya, format aquí, fet el bressol. Ara jugarà amb els colors del rival, dels colors del Barça. Bugui Ellis s'aixeca sobre bot, cistella. Ai, que despertarà Bugui Ellis, Colo!
3: Però tornen a ser... un 2x2 i al final és un tir a mitja distància molt còmode, que pot fallar, però són tirs de percentatge molt alt.
2: Parra, 10 punts, la Pro 12.
0: Justin Robinson a dins, en Joel Parra una altra vegada, no xiulant la falta, i és Josh Nivo aquí agafant les escombraries i arreplegant-ho tot cap en ball, cistella.
3: Canviar la bombeta i l'ha donat temps a agafar el rebot.
0: 6 i mig per al final del segon quart, i el veig, insisteixo, un inici de pretemporada o temporada de Parra a un nivell altíssim. Ricky Rubio, defensat per Stanley Umudin, aquesta defensa variant de la Barça. Bugui Ellis, el triple d'Ellis, opa, era fort, però el rebot afavorit en la trajectòria, en Diaye.
3: S'acaba la possessió.
0: Que l'ha capturat, 10 segons, 9 segons de possessió, Ricky Rubio, a dins ha quedat Suleimanovic amb Panther, segueix, ara és Isaac Nogués, cap a fora, ha de llançar Bugui Ellis, 2 segons, falta, sí. És falta, és a baix, de Joel Parra, perquè havia fet bé la finta Bugui Ellis, i per malbaratar-ne el llançament, segueixen els canvis.
1: Sí, marxa Isaac Nogués, entra Alec Reyes i triple canvi el Barça, entra Omoya Gibson, entra Dario Brizuela, primers minuts, si no m'erro, de Dario Brizuela, sí. I entra també Tyrese Martin, i per la penya ara també entren Cheatham i entren també Nico Laprovittola, el mag de Morón.
0: Servirà precisament Lapro des de la línia de fons. Antonio Conde, que és, avui li llegia el company Jordi Valle a les xarxes, que li va xiular els 3 partits del Joventut a la Copa del 2008, de l'últim títol de la penya. I aquí torna. No sé quants anys té Antonio Conde, però vaja, uns quants. Lapro Vítola, ara falla Lapro, però el rebot és per Suleimanovic. Oi, que bé ho ha fet la penya, mare de Déu, senyor, quina triangulació. Ha fallat Lapro, però el rebot ha estat de Suleimanovic cap a Reyes. I tal com li ha arribat la pilota a l'Apro i aquest cap a Sule perquè anoti, 41-36, torna el més 5 per al Joventut, 5-36 per al descans, Umoya Gibson amb la pilota i aquest amb Darío Brizuela, a dins en Joel Parra, defensat per l'Apro, en Joel es desfà de l'Apro, bons amics ara, però rivals a pista.
3: Un equip petit ara el Barça, hem vist com patien el rebot, però ho veurem. Aquest 5 que no arriba i Balcerowski que no acaba de funcionar, estem veient molt aquest format Mencamua i Parra dins.
0: Gibson serà qui servirà a línia de fons, qui la vol Dario Brizuela, el bloqueja Olivier Mencamua, Dario cap a Gibson des de casa seva, el triple de Gibson, no, el rebot és per Cheatham i aquest per Nico Laprovittola, Lapro, l'estetat de Lapro, el triple de Lapro, oh, oh! A la cara de Joel Parra, però aquest tio quan se'n ficarà, però aquest tio quan fallarà, la gent comença a fotre's les mans al cap, 15 punts ja de Laprovittola i portem 15 minuts de partit, quina autèntica barbaritat, el crit de Laprovittola a l'uníson en l'afició de la penya, Brizuela a l'altra banda, la bombeta falla, el rebot és pel Joventut que torna a agafar distància, ja és un més 8 gràcies a un mag que es diu Nicolás Laprovittola. Poques vegades Puig, insisteixo, havia vist un tio tan centrat, i ahir també ho estava, però entén-me, saps aquella mirada del tio que es vol reivindicar de dir, ah sí, doncs veureu ara, i realment és el que està fotent.
2: Sí, està convençut que les fotrà, sí. Ja sé que és una bajanada això que estic dient, però és que la sensació d'aquesta, vull dir que llença i ell, abans ho ha fet, abans ha girat ja anant cap a, corrent cap a la seva cistella perquè estava segur que entrava, i ara no ho ha fet, però també estava convençut que la fotria davant de la cara de Parra.
3: Hi ha un debat a vegades en el bàsquet si existeix això de la mà calenta, i és un fenomen que sí que existeix, i quan el jugador nota que tot el que tirarà acabarà dins, realment és una meravella. Normalment acaba amb algun tir que no toca,
0: sí,
3: però és que clar, és humà, podríem dir.
0: I tant.
2: Ara, jo em poso moltes vegades, moltes de les transmissions que hem fet, no? Que ara ahir tot el canviaria, no? Allò que es diu sempre, no? Que quan un tio fotia 4 triples i llavors el fotia a la banqueta, que pensava, hòstia, ara per què me'l canvies, no? I si té la mà calenta, com deia el Colo.
0: I la resposta és d'un bon amic de la Provítola, és de Darío Brizuela, triple de la Mamba, per col·locar el 44-39. La final és bonica, eh? La final és realment bonica entre dos equips catalans. Us l'està explicant RAC1, la Provítola. La gent protesta que és falta de Gibson. Finalment, li acaben xiulant passes a la Provítola després de que Gibson hagi estat però com una paparra enganxada a ell.
1: Sí, s'emprenya moltíssim l'Olímpic de Badalona, que ha passat de celebrar el cinquè triple de la Provítola. També en va notar 5 ahir, però en tot el partit. Ara ja en du 5 abans de la primera meitat.
0: Sí, Gibson cap en Camo, a l'Aliop, no falta, perquè ha empès un jugador de la penya en Camo.
3: Birgander seria, no? Sí, la tercera.
0: La gent, Pedrol, comença a empipar-se, com dius, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè protestaven una falta d'Omoya Gibson en la cistella contrària, i ara hem vist aquest aliup de Tyrese Martin, que no ha entrat, i aquesta falta que li ha caigut a Birgander, la tercera, i ara ho podeu escoltar, crits de fora a fora.
4: Segon de la Juve a Itàlia, per tancar el partit en principi, Bremer, a 10 minuts pel final, Juventus 2, Atalanta 0.
2: A l'espera de repetició d'aquesta de Birgander, a mi la de Gibson no m'ho sembla de falta, eh? Vincent, una molt bona defensa de Gibson sobre la Provítola.
0: Falla el tir lliure en Camoa.
2: Aquesta, amb aquesta primera repetició, tampoc no l'acabo de veure, de Birgander.
0: Ja. Per cert, abans deies Aito, deixa'm dir-te que està per aquí, Aito.
3: Sí, abans estava fent fotos amb Manolo Flores i Aldi Norris.
0: Falla els dos tirs lliures en Camo. El Barça no ha aprofitat la vinentesa i es manté el més 5. La Provítola imprimint velocitat a dins. Opa! Ah, doncs no juguen falta. Ha passat de tot. Doncs potser realment ha estat neta. I què fa Tyrese Martin perdent la pilota d'aquesta manera? Hackenson, que la intenta recuperar, cau amb els peus fora de la banda, per tant serà pilota pel Barça. Ha passat de tot en els últims 10 segons. Quina bogeria, tu.
1: Sí, i l'ambient ara mateix a l'Olímpic de Badalona és absolutament aixordador.
0: Sí, sí. La gent que fa la feina també. 3:41. Estan anant molt més ràpid que ahir, si no m'erro.
3: Sí, sí. No és gaire difícil.
0: Sí, sí, exacte.
2: El partit és bonic.
0: Sí, sí, totalment. Entre això, Josh Nivo i la seva muntanya de músculs, el crit comú dels aficionats de la penya contra l'arbitratge, la té el Brizuela. Brizuela es queda sense vot. Brizuela, 4 segons, 3 segons, algú de llançar és Brizuela, toca el cèrcol per llançament, no era bo. Atacarà el Joventut, atacarà l'Ude Hackenson. Hackenson cap a Chita, amb finta, cap a Hackenson una altra vegada. Ai, Suleimanovic, la finta de triple, ara el Barça just en millor defensa. La Provítola a la cantonada, l'Ecraes, aquest no falla. Ah, ja us ho deia! Triple, triple, triple, triple, triple del rei de Reis. Anota el triple Reis, que bé ha mogut la pilota el Joventut de Badalona. Més 9, més 8, perdó, per al Joventut, 47-39. La resposta, Josh Nivo, què fa Josh Nivo? Una situació estranya en ell. No acaba de trobar el joc davant el Barça. 2:46 per al descans. Estava sol Tyrese Martin a la cantonada.
2: 8 de 13 des de la línia 3, la penya en el que portem de partit.
0: I espera't que no, 8 de 14, perquè Reyes el tornava a intentar, però ha fallat. Ataca a l'altra banda Tyrese Martin. Brizuela amb la pilota, Brizuela, Suleimanovic, no xiulen falta, Brizuela, doncs ara sí que treu la falta i és d'Àlex Reyes.
3: Sí. I la falta l'havia fet Suleimanovic, que li indicava l'àrbitre que havia fet la falta dalt.
1: I són dos tirs lliures, però tot i així la penya que entra en bonus amb aquesta falta.
0: A 2:27 per al descans, més 8 per la 6 a Joventut, 47-39, són ja 47 punts anotats per la penya.
3: Vam veure ahir, vam tenir un primer tast d'aquesta capacitat ofensiva que té la penya, amb aquells 30 punts al tercer quart contra Baskonia. Avui hem vist 32 al primer quart i és bon ritme en aquest segon. És un equip que, ho explicàvem ahir també, que ha canviat l'estil d'aquesta temporada. És un equip que tirava molt poc de 3 i, en canvi, aquesta temporada la meitat o més dels fitxatges són triplistes, ho estem veient, que porten tants tirs de 3 com de 2, cosa que no passava mai a les temporades anteriors.
0: I mira ara que interessant, Pedrol, la conversa de Tyrese Martin i Kevin Panther a la banda.
1: Sí, sí, sí, amb Sekulic mirant-s'ho tot de reull. Sí, sí, parlaven els dos nord-americans.
0: Anota el tir lliure Darío Brizuela. 47-40. I el Barça pràcticament tot el partit per davant. Avui molts minuts ja per darrere el marcador.
1: Sí, sí, és que de fet jo crec que encara el Barça no ha anat per davant en cap moment del partit.
0: Ah. El segon, imagina't si fa minuts, el segon de Brizuela per anar a la banqueta.
2: 17 i mig.
1: Entra Kevin Panther.
0: M'està arribant...
2: Una bona dada, aquesta, Dani.
0: Gràcies. M'està arribant, Molló, informació de gambes, eh? Ah. M'està arribant informació de gambes, concretament de Palamós, del tipus de pesca.
3: Informació legal? Mm.
0: Sí.
3: D'acord.
0: Sempre.
2: Mm. Tipus de pesca, eh?
0: Sí. La Provítola, després us ho explico. La Provítola, no m'ho crec, el triple de step back. No, home, no! Una altra! Una altra! Però, per favor, però què està fotent aquest tio? Una altra triple, la mare que el va matricular. Aquí l'atura, és una de les exhibicions de llançament més bèsties que he vist últimament. 6-75 i torna a notar la Provítola amb oposició. 50-41. La té Panther a l'altra banda. Opa, per mi li han fet falta, pel meu gust i pel gust de tothom. Anirà a la línia de tir lliure. Una cosa, a veure, anem un moment.
2: És molt xulo de veure, això que està fent la Provítola.
0: És molt gros, Puig. Vaja, no sé.
3: Mira com riu.
0: Mira. Escolteu què canta la gent. Nicolà Provítola, una altra vegada. Mora meva, quin partit, tu. Quina exhibició.
2: Et porta el camp al cap aquell carri als jocs. Vaja, aquell carri en moltes altres accions, en moltes altres moments, però els jocs que són més, diríem, globals, aquell carri que va decidir que s'acabava el partit i que les fotia totes.
0: I ara, de fet, és substituït.
1: Sí, i el Plovens, no descobreixo la sopa d'all, però la Provítola, que té 36 anys i és que està en el seu prime absolut, és increïble.
0: Home, realment, el joventut, vull dir, està tenint un nivell d'efectivitat que ja pot aprofitar agafar una miqueta de renda, perquè no, és d'aquests nivells d'efectivitat que són poc sostenibles. Vull dir, que tenint en compte que està ficant...
1: 71% tir de 2, 60% tir de 3.
0: Imagina't.
3: Si no, és on veure la temporada passada, si te'n recordes, a playoff a València, aquell primer partit que va acabar perdent a la pròrroga.
0: Sí, quin partit d'estos.
3: Però va fer gairebé tants triples com en 10 partits anteriors.
0: A l'altra banda, Ricky Rubio, que no ha pogut anotar, ara surt com una esperitat al Barça a través de Tyrese Martin, la penetració de Tyrese Martin al tap d'Elian Diaye. Bravo, Eli John, quina acció defensiva de mèrit. I espera't que a l'altra banda la penya atacarà per agafar més renda. El Barça, que podia, sí, recuperar la pilota i la recupera. Insisteixo, el Barça, en cas d'anotar, es pot situar a 5-4 a dins. Opa, la pilota a atac. De Joyce Nivo, quina mala tria, una altra vegada. No està per ni triant gens bé Tairis Martin, està llegint molt malament.
3: Porta, si no va estar bé a la final de Lliga Catalana, no va estar bé ahir, per molt que fes un 10 punts i 11 rebots, però no va estar bé en la presa de decisions, ni lectures, ni res. I avui, de moment, segueix igual.
0: 50-43.
2: Gol a primera, Albert.
5: Marca el Villarreal, gol de Moleiro. Gran assistència d'Ilias d'Esparó. Deixa sol a Moleiro, que defineix molt bé. Marca el Villarreal, que s'avança. Villarreal 2, llevant 1 al 10 de la segona. També a la segona meitat, al minut 5. Depor 0, Betis 1.
2: Badalona, Dani.
0: Bugui, Ellis falla el triple, però el rebot és per Àlex Rey. És més intensa la penya. Entrem a l'últim minut del segon quart. 50-43. Més 7 pel joventut. Ara és Indiaye qui ho intenta. No, el rebot, opa, semblava que li feia falta crac a Parra. No l'han xiulat els àrbitres. Estan deixant bastants contactes als àrbitres, eh? Panther, bloquejat per Parra. Segueix Panther. Panther amb la pilota. Panther, s'aixeca Panther. El triple de Panther. Panther! Aquest tio també és molt bo! Aquest tio també té molt talent! Aquest tio també té molts punts a les mans! Anota un triplàs Kevin Panther! Ho ha d'aturar Dani Miret Pedrol, perquè, com dèiem, malgrat l'encert del joventut absolutament espectacular, el Barça està tan sols a 4 punts.
1: Sí, això precisament és el que preocupava a Dani Miret, que a 38 segons per acabar aquesta primera meitat ha aprofitat un dels temps morts que encara li quedava, i és que tot i els 18 punts de Nicolà Provítola, els 6 triples que porta, el Barça no abaixa els braços i està només 4 punts. El Barça més viu que mai, malgrat l'encert espectacular de la penya en aquests 20 primers minuts.
2: Com bé sabeu, hi ha trajectes que no s'obliden, trajectes amb rialles, cançons, moments que passen, però que es queden per sempre. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara el Ford Kuga híbrid endollable està a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford Ponès i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I ens han donat ja els papers de tria de l'MVP,
2: No fareu tard.
0: Increïble. A Soto també, Aquí està, Enric, clar que sí.
2: No, clar.
0: Oi?
2: Joaquín, tots. Voti Joaquín, en Soto. Un bon Betis.
0: Quan juga el Betis, Soto?
3: Està jugant.
0: És veritat, perdó. és veritat. Estem aquí concentrats.
2: Ha lesionat Bartra, pendent, per cert, no, el Betis, sí, Albert?
5: Ha lesionat Bartra, també ha hagut de demanar el canvi, per tant, dos catalans lesionats, Bartra i sí. Casado.
4: Sí, sí. El Barça perilla en el que partit de Riazor, eh?
1: Complicat, no, això, Soto?
6: No, avui és fàcil.

0: les bufandes a l'aire, celebrant aquests grans primers 20 minuts de la penya. El gran protagonista, Nicola Provitola, 18 punts, 6 triples, en du 45 entre semifinals i final. Què vol dir això? És el rècord absolut de la història de notació en una edició de la Supercopa d'ACB. Fins ara el rècord el tenia Zanan Musa, el Real Madrid, el 2022, que va anotar 40 punts. La Provitola en du 45 i encara queda tota la segona meitat.
1: Imatge de Sekulić, que ha estat assegut una estona a la seva cadira, a la banqueta, tapant-se una mica la cara, allò fregant-se la cara, pensatiu, sí, reflexionant sobre el que havia passat en aquests primers 20 minuts de partit.
2: T'he de dir que en alguns moments ja ho anirem descobrint, Puig, però Sekulić, entén-me, galbiateja una mica en gestos. És a dir, és un tio que ahir, per exemple, no sé què van xiular a nivell d'arbitratge, i es va quedar girat sense voler mirar l'àrbitre, mirant pràcticament a la graderia per allò de no vull mirar cap allà, que encara fotré diré alguna cosa més grossa que l'altra. O sigui que gestualment ens ho podem passar bé amb Sekulić.
1: Ara tornem cap al Palau Olímpic de Badalona. Guanya la penya de 6, perd el Barça de 6 a la final de la Supercopa ACB. Ho expliquem amb el Dani Aguilar, amb el Jordi Colomer i amb l'Albert Pedrol i amb l'Enric Soto tocant els botons. Bàrbara Padilla, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Posem-nos al dia també de la informació general. Per on la comencem?
3: Per les eleccions que s'estan fent avui a Alemanya, perquè l'ultradreta, és a dir, el partit alternativa per Alemanya, guanyaria les eleccions al nord-est del país i la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz, s'enfonsaria, segons el sondeig a peu d'urna. A Berlín, la CDU també quedaria per darrere, en aquest cas, del partit d'Esquerra. Merz ja ha qualificat aquests resultats provisionals de desastre.
4: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final ha quedat aixafada davant de la lluita entre l'SPD i Alternativa per Alemanya.
3: Malgrat els mals resultats, Merz ha dit que no dimitirà i s'ha compromès a fer canvis al partit. En cultura, la pel·lícula La bola negra dels Javis acaba de fer un pas de gegant en la cursa cap als Oscars. La producció espanyola ha rebut el premi del públic al Festival de Cinema de Toronto i això és un bon senyal de cara a Hollywood perquè bona part dels guanyadors d'aquest premi han acabat nominats a millor pel·lícula als Oscars. En declaracions a RAC1, Javier Ambrosi i Javier Calvo reconeixen que encara estan assimilant tot el que han aconseguit i agafen forces pel que pugui venir.
5: Ojalá todo vaya bien y ojalá podamos representar a España bien y la peli tenga un hueco y ojalá todo.
6: Ojalá. La película es una película que habla de nuestra historia, que habla de nuestra cultura y que habla del poeta más grande de España, que es Federico García Lorca. Y eso para mí es un orgullo que llegue tan lejos.
3: La bola negra és la primera pel·lícula de parla no anglesa que guanya el Premi del Públic de Toronto des de l'any 2011. I el rei emèrit Joan Carles I acaba de recollir a França el Premi Saint-Simon per la publicació de les seves memòries, que es titulen Reconciliación. En el seu discurs ha dit que visqui on visqui sempre pertanyerà a Espanya, un país que diu estima molt. Recordem que el rei emèrit de 88 anys viu a Abu Dhabi des de fa 6 anys. En el seu Parlament també ha dit que ha preferit escriure sobre la seva vida i no guardar silenci perquè diu es recordi el seu llegat.
1: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 9 minuts i les 8. Deixeu-me anar, no sé si encara, a Pobladura de les Rigueres, on ha guanyat Berta Avellán el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. Hola, Berta, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Encara a Pobladura o no?
7: Sí, encara estem per aquí.
1: Enhorabona, moltes felicitats.
7: Moltes gràcies.
1: Diuen que guanyar-lo una vegada és complicat, però que el més difícil és repetir-ho i mantenir-se, i ja ho tenim aquí, el segon consecutiu.
7: Sí, la veritat que crec que m'ha costat més repetir-lo que aconseguir-lo, perquè aquest any tenia rivals molt fortes i ha costat.
1: Ho tenies de cara en aquest últim Gran Premi a Espanya, a Pobladura, en les dues jornades, però s'havia de rematar, no? I la italiana, la Rabino, no ho ha posat fàcil.
7: Sí, la veritat que ahir sí que la primera volta jo vaig anar molt bé i ella no gaire, però avui la primera volta ella ha anat una mica millor que jo. Jo ho he pogut recuperar la segona i per sort he guanyat els dos dies i ho hem acabat bé.
1: Ho deies, que el segon ha costat més que el primer. El balanç de la temporada ha estat neta físicament, per exemple, ha estat una temporada sense ensurts, sense entrebancs.
7: Sí, per sort, físicament m'he trobat sempre superbé. És mentalment que costa, perquè és una categoria que les zones, depèn del trial, doncs acaben sent un punt fàcil, més del nivell que tenim, però bueno, mentalment també he treballat molt, així que bé.

0: hem pogut estar a l'altura.
1: Mira, amb això de les hores, recordo que ens visitaves a l'estudi ara fa un any que comentaves que potser s'hauria de fer un pas més. Veig que no hem millorat massa, no?, d'una edició a l'altra en nivell de dificultat, segons a on.
0: No, sí que alguna carrera sí que ha estat més forteta que alguna. Per exemple, aquí crec que el nivell era una mica més alt, ja per hi ha un riu que patina molt aquí, llavors s'han complicat les zones, però altres carreres no. Llavors, no sé, jo crec que si va pujant el nivell com està pujant, sí que pujaran el nivell de zones i al final acabarem tenint un nivell de zones com el que tenim entrenant, al final. Entrenant sí que tenim el nivell.
1: Com ha estat l'any? És a dir, s'ha notat en alguna cosa que va ser campiona fa un any, Berta Bellán, del Mundial de Trial?
0: Com ha estat l'any?
1: Sí, dic, s'ha notat, no sé, a nivell de repercussió, fins i tot et diria a nivell econòmic, a nivell de mitjans, a nivell de... No sé, ha estat diferent aquest any per el fet d'haver estat campiona? S'ha notat d'alguna manera o ha estat com l'any passat?
0: Una mica sí, una mica de repercussió sí que he tingut, he dit que sí a tot, m'he mogut molt i crec que una mica de repercussió sí que he tingut, però no tanta com la que ens agradaria, al final és un esport minoritari i costa que es visibilitzi, però bé, contenta perquè els patrocinadors segueixen recolzant-me i estan molt contents i jo encantada. Tant de bo en tingui més.
1: Exacte, anava a dir, amb ganes de continuar, no?, i a buscar el tripit que diuen als Estats Units, aquest triplet la propera temporada.
0: Exacte, sí, sí.
1: A veure si arriba aquest tercer mundial consecutiu al 2027. De moment a celebrar aquest del 2026. On us celebreu, això, aquí mateix, a Pobladura, o torneu cap a casa?
0: Espera, que perdo.
1: Dic, on se celebra això? Ara. Torneu cap a casa o aquí mateix, a Pobladura de les Regueres, fareu una mica de festeta avui?
0: Doncs mira, aquí a Pobladura han posat un disco mòbil.
1: Home.
0: Anirem a treure el cap una estona, perquè no torno a casa fins al 28, perquè ens quedem per aquí entrenant amb l'equip nacional, ja que el diumenge que ve tenim trial de les nacions i anem a per la victòria.
1: I una última, això ja és curiositat. És bonic, Pobladura de les Regueres, que és un lloc habitual de campionats de trial?
0: Sí, la veritat és que el lloc és bonic per fer trial, però ja està. No hi ha res més, és un poble perdut de la mà de Déu, però sí que és veritat que avui hi havia bastant ambient. Ve molta gent de Madrid, de Galícia i d'aquests llocs, però la veritat que en si és un poble de 40 habitants, jo crec.
1: Caram, doncs bé, aquí ha guanyat la Berta Bellán el seu segon mundial consecutiu de trial a l'aire lliure. Berta, celebrant-ho, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Campions catalans del món del trial, Toni Bo en categoria masculina, Berta Bellán en categoria femenina, que cap de setmana abans repassàvem amb el Quim, que ha estat ple d'èxits del motociclisme català. 4 i les 8, pausa i tornem.
2: Superesports amb Xavi Puig.

0: Bicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
1: Bicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
0: Bicmat, la plataforma. Més per tu.
2: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
3: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
5: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda Ejaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Ejaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
7: RAC 5, 4,
8: 3, 2, 1...
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1, Superesports. Amb Xavi Puig.
14: Passen 3 minuts de les 8, som al descans de la final de la Supercopa ACB, que de moment guanya la penya de 6 punts contra el Barça. Final, fase final que s'està jugant a Badalona amb una exhibició de la Provítola en aquesta primera meitat, ja la va fer ahir en la semifinal, i avui de moment 18 punts amb 6 triples de 7 intentats pel base argentí, que juga des d'aquesta temporada, torna a jugar al Joventut de Badalona. La tarda l'hem arrencat, de fet al migdia pràcticament, amb la victòria del Sabadell, 3-1, a segona contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i ha continuat amb la victòria de l'Atlètic de Madrid. La derrota del Madrid al Metropolitano ha guanyat l'equip de Simeone per 2-1 i Mourinho ens ha deixat la primera exhibició a una sala de premsa de la seva tornada, criticant fortament l'arbitratge, el comitè de designació per haver designat Ortiz Arias, d'aquell que solo havia dirigido partiditos hasta hoy, superat, diu, per la situació, reclamant dues expulsions de l'Atlètic de Madrid a la primera part, fins i tot posant en dubte que fos penal i expulsió l'acció de Hausen, que ha suposat el primer gol de l'Atlètic de Madrid amb el penal de Grimaldo, dient que competiran la Lliga si els deixen. I quan li preguntant sobre Negreira, fent servir la ironia, preguntant si Negreira no està, no? Negreira no està, una mica recordant algun altre episodi de la seva primera etapa madridista. Li han preguntat a Simeone, a DAZN, per aquestes crítiques de Mourinho, aquest és l'entrenador de l'Atlético.
8: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
14: El vale todo no vale por más que te llames Mourinho, diu Simeone, que després a la sala de premsa entrava una mica més sense entrar-hi del tot en això de l'arbitratge.
8: Contra un equipo que tiene muy buenos jugadores, Vinicius, Mbappé, Diomade, Guller, Bernardo, Valverde, juegan todos muy bien. Y el equipo logró contener, eso se vio, ¿no? ¿Se vio o no se vio? Vale, porque si no nos quedamos con lo otro y jugamos el juego que nos invitan a jugar. O sea, vamos a hacer un juego donde juguemos todo.
14: On dejuemos todos, diu Simeone, avui content amb aquesta victòria, la tercera consecutiva a la Lliga, que el deixa de moment, a l'espera que s'acabi el partit del Betis, segon a la classificació de primera, a 5 punts del Barça. El Madrid, recordem, tanca la primera fase de la Lliga, abans d'aquesta mega aturada, a 6 punts del Barça a la classificació. Ara el Betis, amb la victòria, seria segon a 3 punts dels Blaugrana.
11: Ha tornat el mestre, però el deixeble no s'ha quedat enrere. Arbeloa, en Pasancolo, després del Fulham 1 Manchester United 1, ha dit que l'àrbitre favorit al Manchester United, que es pot veure la falta de Maguire, cada decisió era per ells, sabia després del partit contra el City, el derbi de la setmana passada, que no els hi agrada que el Manchester United perdi. Ha dit en, en el Flash Sky.
14: Ara m'havies espantat perquè pensava que havia parlat del derbi madrileny.
11: No, que jo sàpiga no.
14: S'ha centrat en l'empat del seu equip contra el Manchester United.
11: Però vull dir que també ho ha centrat tot amb el tema arbitral. 2 punts, de 15 possibles.
14: Va, Badalona, que reprèn el joc tercer quart, guanya la penya de 6, perd el Barça de 6 i anota la penya.
13: De nou, Puig, de nou, perquè Reyes acaba d'anotar un triple per arrencar 55-46 i encara ha caigut Àlex Reyes. Ha arrencat la penya com ha acabat i espera't que la Reyes li clava un tant monumental a Justin Robinson. Quina arrencada del Joventut. A veure si té el mateix rendiment al tercer quart que ahir, per bé que, clar, és que ahir va ser una reacció al tercer quart. Avui com reaccionin ja no sé quants punts anotaran.
15: És important que Reyes també vagi entrant en dinàmiques. És un jugador que no es crea les seves cistelles, l'han de crear, però el triple aquest no era gens fàcil, en part enganxat, i entra Beneta.
13: 40 segons de tercer quart, la té Suleimanovic, que va Bugiel, és el triple que no, el rebot és una altra vegada de Suleimanovic, a dins a Mendia, i mare meva, l'empanada del Barça en aquesta variant.
15: Cap tensió en el rebot ni en la defensa.
13: Joel Parra, Parra, Mumude, bloqueja Parra, Mumude, línia de fons, falta, no, entra la pilota, fregava el 2-1, és màxima diferència, Pedrol, si no m'equivoco.
16: Sí, perquè fins ara era de 10 punts, ara és d'11, aquesta màxima diferència del Joventut. Col·loquem 5 inicials de ràpid pel Barça, Kevin Panther, Stanley Mumude, Justin Robinson de director de joc, Joel Parra i Josh Nibou, parla Penya, Ricky Rubio, Àlex Reyes, Ndiaye, Bugi Ellis, i me'n deixo a un que és... el que està al rebot, el que està al rebot. Ah, Suleimanovic, sí.
13: Suleimanovic, correcte.
16: Suleimanovic, sí, ja està.
13: La té Panther, ha fallat, però ha agafat el rebot, ha capturat el rebot al Barça. Panther per Robinson, el triple que vola de Justin, no, el rebot és... Una altra vegada per al Joventut, ha arrencat millor la penya. Més 11, 8, 40 per al final del tercer quart. La penya buscant guanyar el primer títol després de 18 anys. Una majoria d'edat fa que la penya no guanya un títol. Evidentment, hi havia Ricky Rubio en aquell moment. Recupera el Barça, Umude, cistella d'Umude per tornar a rebaixar la distància dels 10 punts. La té Ricky. Ricky... amb Suleimanovic, Ndiaye, el llançament d'Ndiaye, no hi va, el rebot és per Umude, vol córrer el Barça, Panther cavalcant, Robinson a dins amb Josh Nibo, a punt de perdre la pilota, molt bona feina de Suleimanovic en defensa, la té Robinson, bota que votaràs, bloqueja Josh Nivo, Nivo, un bot de Nivo, perd la pilota Nivo, se li esmuny de les mans en el moment en què de fer un bot Nivo pateix, la pilota és per la penya. Bugui Ellis, Ellis cap a Ricky Rubio. Ricky amb qui? Ndiaye a punt de fer-li falta a Panther. S'ha quedat Panther a dins una altra vegada amb Ndiaye. A veure les ajudes. Josh Nivo que no està atent. El llançament d'Ndiaye no hi va. El rebot és per Suleimanovic. Mare meva, s'està menjant a Josh Nivo. Suleimanovic s'està menjant a Josh Nivo, tu. 57-48. Ho atura ara mateix la penya. Ho atura, perdó, el Barça, perquè el Joventut ha fet un pas endavant. Pedrol ho ha d'aturar Alexander Sekulic perquè la penya ha arrencat millor aquest tercer quart.
16: Sí, sí, sí, perquè amb un parcial de 7-2 la penya ha començat aquest tercer període i Alexander Sekulic, que amb cara de pomes agres, ara hi ha cimera amb Marc Estany, Rafa Martínez, la resta de tècnics assistents abans de donar indicacions Alexander Sekulic, perquè no se'n sap avenir d'aquests primers minuts del tercer quart. La penya 7-2 d'aquest parcial i Suleimanovic, que després d'aquesta cistella, després de fer-se un com és Josh Nivo, s'ha girat a la graderia, ha esperonat el públic de l'Olímpic de Badalona, que li ha respost amb crits i també fent voler ja les bufandes.
14: 11 punts i rebots per Suleimanovic, de fet és el jugador més valorat de la penya per davant de la Provítola, tot i els 6 triples de la Provítola, més 11 ja pel Joventut. El Barça continua sense anar mai per davant en el marcador en tot el partit.
13: Està especialment incòmode en aquesta sortida de vestidor escola el Barça, eh?
15: Sí, és difícil entendre aquesta sortida de poca tensió, que ja ho havia viscut al primer quart, el segon ho ha corregit una mica, i Suleimanovic, que sabem que és aquest jugador de caràcter, ja ho he explicat algun cop, fill de la guerra, nascut en els boscos quan la seva mare embarassada fugia de la guerra de Bòsnia, i van anar a parar fins a Finlàndia, se li van tirar amunt, i la penya fa temps que el seguia, el va intentar fitxar quan va sortir de Saragossa, i ha aprofitat el mercat perquè ell tenia contracte amb Unicaja, però l'Unicaja va fitxar Vidorreta. Amb Vidorreta no es van entendre a Tenerife, així que van pactar rescisió de contracte i l'ha fitxat la penya, aquest jugador que va passar per les categories inferiors del Barça.
13: Sí, sí, format al Barça, ha fet, sí. I déu-n'hi-do, falta?
15: Sí,
13: sí, de Garrigui.
15: Ha vist que podia robar la pilota, ha arribat dècim estar i ja ha acabat fent contacte.
13: És la primera, tot just, de Ricky Rubio. Kevin Panther servint, el Barça patint, la penya gaudint, perdent d'11. El Barça guanyant d'11 al Joventut. 7-26 per al final del tercer quart. Us ho explica Recudes de l'Olímpic. Falta en atac de Josh Nivo, és, o de Joel?
15: Nivo, per moure's en el bloc.
13: La segona, tot just, de Josh Nivo.
15: Sí, clar, si es mou una miqueta, clar. Un viatge que rep el defensor.
13: És tan gros, sí, sí, totalment.
16: Per cert, que abans no ho hem dit, la primera meitat de la penya, amb 52 punts, és la primera meitat més anotadora de la història d'unes finals de la Supercopa.
13: Ara, i tu. La té Bugui Ellis, és increïble, venint de la defensa que veiem ahir del Barça. Ricky Rubio cap a Reyes, Reyes, penetració de Reyes, l'esmaixada d'Àlex! L'esmaixada de Reyes trobant tot el camí. Mana ara de 13 a la penya, segueix eixamplant distàncies. La té Moya Gibson, Gibson per Panther, el bloqueja Nivo, Panther s'aixeca, Panther, el triple de Panther! Per trencar la ratxa, KP el capità, per trencar aquesta ara mateix mala estona del Barça. Adeu, se situa l'equip d'Alexander Sekulic. 61-51, Ricky Rubio, s'aixeca Ricky, a punt de perdre la pilota, falta. Opa! I compta, Pedrol, que un càmera és a punt de prendre mal, pobre.
16: Sí, sí, perquè Elijon Ndiaye s'ha passat de frenada, però per la inèrcia que portava, i no, literalment ha atropellat un càmera que ara riu, res, està bé, es disculpa Ndiaye, el càmera que li diu que està bé, i tot queda en una anècdota.
13: Canvis, entrarà Tyrese Martin per veure si pot d'alguna manera entrar en partit. 4 puntets de Martin, però sobretot molt males sensacions.
15: Veurem la pissarra, ha aconseguit triples alliberats a la pretemporada per dia la pissarra.
13: Àlex Reyes... Reyes amb Ricky Rubio. Ricky d'aquí cap allà. Oh, a punt de fer passos Ricky. S'aixeca Ricky, no hi va. El rebot és per Joel Parra. Parra amb Omoya Gibson. Gibson, què fa Gibson?
15: Ha adoptat per l'Aliup.
13: Mare meva.
15: I se li ha acabat relliscant. La finta de Ricky a sota li ha creat un momentet de dubte per no tirar-la amunt.
13: fins i tot un punt impròpia d'un professional, sí. Aquesta jugada, Omoy Aguitxon, també ja crec que és símptoma de la confiança en aquest partit ara mateix, i compta qui entra Pedrol per la Joventut.
16: Nicolà Provítola, autor de 18 punts, 6 triples a la primera meitat. Entra la Provítola, entra Chitam i entra Birgander, els tres canvis de la penya de Dani Miret. Per cert, el Barça amb bonus, i queden 6 sí. minuts 18 segons pel final del tercer quart.
13: Sí, senyor. Tenia ara l'oportunitat de rebaixar la distància a 10 punts amb la rada d'Omoya Gibson, no ha pogut. Gibson, que intenta...
15: És petit, però molt agressiu en defensa.
13: Intenta malbaratar les opcions de Ricky Rubio. Chitam, el triple de Chitam, Chitam, Chitam, no. El rebot, opa, que poc intens ara Tyrese Martin. Està molt més intensa la penya, eh?
15: Sí.
13: La
15: Provítola. L'equip que té superioritat física és el Barça.
13: Peus de Gibson.
15: Que Gibson fa com si els peus fossin de la Provítola. Ho estava celebrant.
13: 5'54 per al final del tercer quart. Mana de 10 la penya, perd de 10 el Barça en aquesta final de la Supercopa. Ricky queixant-se de la intensitat de Gibson, ara li ha clavat un cop. Falta, compte, no sé si se l'estenen o no se l'estenen.
16: Sí, se l'estenen Ricky Rubio i Omoya Gibson, perquè Omoya Gibson, com a mínim ho hem vist aquí davant, l'ha empentat amb el braç, i Ricky Rubio, que ha caigut doncs violentament al terra, i ara li va demanar explicacions. Els han de separar, companys a la penya, companys al Barça, Omoya Gibson i a Ricky Rubio i l'afició a la penya, que s'emprenya.
15: Ricky deixa anar una mica el colze perquè ve del toc anterior que demanava falta, li posa una miqueta el colze i Gibson s'hi torna amb l'empenta.
13: Sí. I mira ara...
14: A Ricky se li han ajuntat les dues coses, la primera i la segona opció, i per això ha saltat d'aquesta manera.
16: No sé ara si revisaran Peruga i companyia, però potser podríem estar davant de la primera revisió de falta flagrant, que és això de cara a les antiesportives. No són antiesportives, són flagrants o disruptives.
13: I ara el crit és generalitzat de culer qui no voti amb moltíssimes samarretes verd i negres. Això és el clàssic del bàsquet català, que hi ha rivalitat des de fa molts i molts i molts anys, centenari un. L'altre ho serà. L'altre dia ho mirava, quan va fundar-se la penya, crec que cap al 1930, oi?
15: Sí, està a prop. Falten 4 anys pel centenari.
13: Sí, sí.
17: Sentencia el partit al Villarreal. Marca el tercer, Mica Utadze. Villarreal 3, Llevant 1. 3 més l'afegit. I continua el Depor 0, Betis 1. Ara ja amb Aubameyang i Adama Traoré al camp. S'està notant. Ha tingut una molt clara Aubameyang, que ha tret del porter. Però amb aquest resultat el Betis seria segon a la Lliga.
14: I el Villarreal, que suma una bona setmana amb dues victòries consecutives i 6 punts molt necessaris per l'equip d'Iñigo Pérez.
18: S'acaba a Itàlia, el Juventus 2, Atalanta 0, i el teu Paderborn ja guanya 2-0 al descans. Aquí la Paderborn 2, Hoffenheim 0.
14: Estan revisant o no?
16: No estan revisant. És la cinquena falta personal d'Omoya Gibson, primer jugador expulsat del partit. Han assenyalat falta normal sobre Ricky Rubio, ha expulsat Omoya Gibson.
14: L'empenta que li fa. Ara veiem la repetició, més que deixar el colze a Colo, el que fa és li agafa la samarreta a Gibson i llavors Gibson se'l treu de sobre amb aquesta empenta.
15: Doncs això és que posava una mica el colze. Però bé, primers minuts a Núñez, que sabem que és una mica un alien aquí al mig, perquè juga un altre ritme i un altre tipus de joc.
13: I que ara mateix no té un escenari fàcil, sí. Però no surten el millor dels escenaris. Mira, de moment puja la pilota Kevin Panther, el Barça perd 11.
14: I molt poc de Brizuela avui. No sé si està condicionat físicament o no, però l'hem vist poquíssim.
13: Apretant Ricky Rubio, Juan Núñez. Mira, la primera que fas, a punt de robar-li la pilota a Ricky Juan. Aixeca l'Olímpic l'esforç de Ricard Rubio. Ha tornat el fill pròdig per tal d'intentar guanyar títols una altra vegada. I el Joventut està com a mínim amb la intenció i camí de fer-ho. Encara falten 15 minuts i 30 segons. El triple de Parra. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Parra! El Barça, evidentment, no ha dit l'última paraula. 8 punts tan sols separant tots dos equips, i això és un món. Ricky Rubio pujant la pilota cap a Nicola Provítola. De moment no ha notat en aquest primer tercer quart. A la primera part ha notat 18 punts. L'Apro cap a Ricky. La té una altra vegada l'Apro, a sobre Panther com una paparra, l'Apro segueix l'Apro, abans ho dic, Nae, i abans anota el de Morón a la primera cistella de 2, 20 punts ja de l'Apro, a l'altra banda Parra, finta el triple, a punt de perdre la pilota, 64-54, de moment el Barça sense consolidar, opa, la remuntada. Núñez acaba de perdre la pilota.
15: Com de jugador sense ritme. És pilota perduda, allò com quan físicament no estàs bé.
13: Mira, Brizuela entrarà a pista, també Umude, Pedrol.
16: Sí, entra Brizuela, entra Umude, marxa Joel Parra, marxa Kevin Panther, i aquests aplaudiments que escolteu és perquè descansa Ricky Rubio. Ha entrat Lude Hackenson, també marxa Àlex Reyes, entra Yannick Crac.
15: I aquest triple que no tira Parra, segurament amb la temporada més avançada i l'estil de joc que vol ser Coolidge, l'hauria tirat, però aquí he dubtat.
13: 4'40 per al final del tercer quart. Mana de 10 la penya, perd de 10 el Barça, 64-54. Compta Virgander a dins, busca, opa,
15: dobles.
13: Ja, increïble, ha botat, ha deixat de botar i ha tornat a botar. Se li ha parat el cervell, se li ha parat el cap,
15: no, ho veiem amb Benjamins.
13: Tyrese Martin al triple curt, mare meva, Tyrese Martin també, quin partidet, tu, quin partidet de Tyrese Martin. Ahir encara va portar en rebots, avui realment més, amb pràcticament
15: és res. És més greu el tema de Virgander perquè en l'acció anterior estava la Provítola explicant-li el que havia de fer, dient hi haurà canvi defensiu, tindràs avantatge i et buscaré. I és el que ha fet.
13: Sí, sí. Clar. El triple de l'Apro, no. El rebot de Umude. És el primer que falla, Puig, l'Apro, o no?
14: De triple al segon.
15: Segon.
13: El segon. Umude, Umude. Es busca la vida Umude, mare meva. La vida pel seu compte. Ara està Iris Martín. El Barça ara mateix està jugant uns minuts horribles de bàsquet.
15: Està fent cadascú la guerra pel seu compte.
13: Horribles. Núñez a dins per Encamua. Ara sí, anota Olivier Encamua. Horribles, però Barça és a 8. 64-56 a 3'40 per al final del tercer quart. I ja ho sabem que això en un 3 i no res pot girar com un mitjó.
14: Iris Martín, tires de camu de 6 avui en aquesta final.
13: El tap ara de Brizuela sobre la Provítola, recupera Juan Núñez, del Barça, que vol retallar encara més les distàncies, jugant per situar-se a 6 o a 5. Núñez, mare meva, Núñez ara recupera, hi ha hagut falta abans
15: Encamo, em sembla,
13: sí, sobre Encamo, però ara mateix la jugada de Núñez és, vull dir,
15: l'estan, clar, és, el rival l'està convidant a atacar ell i ho ha de fer, però és que no està en confiança.
13: Però és que la manera com executa l'atac, sí, és d'una manca de confiança absolutament alarmant.
15: Sí.
13: Marxa un desencertat Pedrol Virgander.
16: Sí, també marxa Lude Hackenson, entra Ricky Rubio, també entra Suleimanovic i la penya, que ha entrat en bonus amb aquesta quarta falta.
14: Oh, la primera.
17: Marca el Depor, empata Villares, ho estava mereixent en aquesta segona meitat, i encara 3 més l'afegit, Depor 0, Depor 1, Betis 1.
13: Brizuela cap a Umude, una altra vegada Suleimanovic, que està absolutament a tot arreu. Quin partit, Emir! Ui, ara no hi ha ningú perquè rebi.
15: Ha volgut aixecar ràpid, però han sortit tots corrents.
13: Fons, ha sortit tothom corrent, noi, però necessita algú per rebre. Ricky Rubio pujant la pilota, 3 minuts per al final del tercer quart, més 8 per la penya, menys 8 per al Barça. Segueix Ricky, defensat per Oli en Camoa. Crida Yannick Crac. Crac acaba rebent sol enmig de la zona i anota Yannick Crac. La defensa del Barça és que fa aigües per tot arreu.
15: I ara està amb 4 petits i en Camoa, que tampoc és molt gros, per això han intentat buscar l'avantatge amb Suleimanovic, i el que ha fet Suleimanovic és distreure.
13: Ara el triple de Tyrese Martin. Ara sí, anota Tyrese Martin per situar el Barça a 7.
15: Clar, a l'altre costat, Suleimanovic, òbviament, no pot defensar a Tyrese Martin. Què fa? Intenta mantenir aquella distància d'arribar al tir, però no arriba. Entrem en aquella guerra d'escacs de qui fa més mal a l'altre amb aquest estil de joc. I hem vist cistella fàcil de la penya, triple fàcil del Barça.
13: I ara anirà a la línia de tir lliure Ricky Rubio, després que li hagi comès falta a Brizuela, pràcticament en pista pròpia. Ricky. Llença Ricky. Anota Ricard. 67-59. 2'30 per al final del tercer quart. La final de la Supercopa CB catalana entre la penya i el Barça. El segon de Ricky. Entrarà també. 68-59, torna a eixamplar la distància el Joventut, és un més nou. Juan Núñez cap a Darío Brizuela, Darío amb Umude i aquest amb Juan Núñez. A veure què fa el base madrileny. Brizuela surt a punt d'entrebancar-se, o s'ho intenta reequilibrar i ho fa. Brizuela, Brizuela, un altre atac horrorós del Barça. Brizuela, rep Brizuela, mare meva, treu la falta. Ai, Treu la falta d'Ario Brizuela per al Barça. Encara bo, perquè l'atac tornava a ser amb, perdó, un porro de farigola. Anirà a la línia de tir lliure Brizuela. A poc a poc, Pedrol carregant-se de faltes al Joventut.
16: Sí, de fet, ja en du 5 al Joventut, 5 també en du al Barça, i com deies, el Barça ara traient petroli, perquè fa minuts que està molt espès en atac.
14: Perdona, Dani, en aquest guió candidat a l'Òscar que comença a escriure Mourinho a la sala de premsa del Metropolitano, i afegim una pàgina més, Albert, amb comunicat mèdic del Madrid.
17: Sí, segons diu el Madrid, una lesió de Fede Valverde, que, recordem, ha acabat el partit, ha completat el partit Valverde. La lesió és en el turmell esquerre. El Madrid es queixa d'una vermella per una entrada a Valverde i diu que s'ha lesionat en aquella acció, tot i que ha acabat el partit. Traumatismo severo en el tobillo izquierdo sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas.
14: Bueno, si s'estalvia la selecció amb aquest traumatismo. Entenem que fruit de l'entrada de Kang In-Lee, que és d'aquí demana l'expulsió al Real Madrid. Badalona, Dani.
13: Bona tarda, us ha donat Mourinho. Sí, Núñez, sí, sí. Llançant, res, tu. És els minuts de Juan Núñez són, diguem, inversament proporcionals als de la Provítola a la primera part.
15: I la penya intenta un cop rere l'altre, el bloc, perquè Suleimanovic quedi amb un petit.
13: Li demanava la pilota de Jim Camoa. La té Yannick Crac, Chitam a dins. Crac amb Suleimanovic, se li acaba la possessió al Joventut, 5 segons, 4 segons, segueix Suleimanovic, amb bona defensa d'en Camoa, ho fa molt bé Suleimanovic, però finalment acaba fallant, i el rebot és pel Barça, per Tairis Martin pujant ell la pilota, la té Martin, li vol fer l'embolica a Crac, segueix Martin, quin cistellot de Tairis Martin, quin 2+1 de Tairis Martin, mare meva! Aquest sí que és el Tairis Martin que segurament esperàvem com a mínim en aquesta acció, i atenció perquè anirà el Barça a la línia de tir lliure per situar-se 5 punts. El que és, no sé si esteu d'acord, la falta de concordància entre les sensacions i el marcador.
15: Sí, perquè hi ha talent, llavors la resiliència hi és. Jo crec que és un equip que aquest any costarà veure el desconnectar del tot, com hem vist els últims anys, de que es deixava anar. Crec que té jugadors i talent, i a més amb el ritme que vol jugar, per anar insistint i per les proves que està fent Sekulić. Al final, sí, aquest equip amb 4 petits i en Kuma està remuntant. Sí. Ell està fent molt més mal ell jugant amb petits que no pas el que està aconseguint fer la penya quan està buscant a Suleimanovic o d'altres.
13: Aquí hi ha una cosa bona que té aquesta temporada del Joventut, que és que, i que diguem-ne, equips del pressupost o de la dimensió actual del Joventut no acostumen a tenir, que té jugadors, el dic en favor del moment, que tenen tal experiència que poden conviure en aquestes situacions, sí, com són Ricky, com són Lapro, quan torni ante Tomic, fins i tot Alec Reyes, que és qui rep la pilota. El Barça 5, 68-63, 50 segons per al final del tercer quart. La té Ricard Rubio, el geni del Masnou cap a Reyes, Reyes fintant, Ndiaye, el triple d'Ndiaye! El triple d'Eli Ndiaye! Que també s'incorpora a la festa. Avui, una altra vegada, el Joventut de Badalona. Justin Robinson, Panther, ha quedat sol al triple. Panther! I torna a haver-hi electricitat a l'Olímpic. Ens ho estem passant bé en aquesta final de Supercopa CB catalana. 7-1, 6-6, més 5, una altra vegada per la penya. 17 segons per al final del tercer acte. Pràcticament segon i mig de decalatge. La té el Joventut, bloqueja Suleimanovic, penetra Riqui... Ui, a punt de fer passes, Riqui. Li han xiulat passes, que han xiulat.
16: Sí, ui, passes, i es torna boig ara Riqui Rubio, sí, que diu que ha fet dos passos, Riqui Rubio.
13: Demana tècnica.
16: Clar, i el Barça demana tècnica, correcte, sí, sí.
13: Ui, què fa Robinson?
15: No, veig la tècnica de l'àrbitre Riqui Rubio.
13: Val, però Robinson també ha anat a buscar l'àrbitre. Està passant. Ara mateix és allò que tens moltes televisions davant i no saps on mirar, perquè tothom està fent la guerra pel seu compte, és fins i tot divertit. Mare meva, tu.
16: Sí, i Dani Miret, que també està ara menjant l'orella a l'àrbitre, vull dir que aquí sí, tothom fa el que pot.
13: A veure, 7 segons, 6 segons, puja la pilota Justin Robinson. Robinson, penetració de Robinson, el fadeaway de Robinson, quin cistellot!
19: Quin cistellot de Justin Robinson. Senyores, senyors, el Barça de Šekulić ja ha tornat. Senyores, senyors, tenim final. Senyores, senyors, tenim 10 minuts preciosos de bàsquet entre dos equips catalans, dos equips de casa nostra, en un pavelló imponent com l'Olímpic de Badalona, amb una gentada de por que pràcticament l'omple. Som tot just a 20 de setembre, però ja ens ho estem passant d'allò més bé. Som els de RAC més 1 des de l'Olímpic. Ara també anima el Barça. Pedrol, final del tercer quart, 71 Joventut, 68 Barça.
16: I apareix Tyrese Martin, 10 punts, també Kevin Panther, 18. El Barça, que és la primera vegada que la seva afició s'escolta en aquest Olímpic de Badalona, s'aixeca l'afició del Barça, respon l'afició del Joventut, ambient de gala aquí a l'Olímpic de Badalona, quan pitjor ho estava passant el Barça, apareixen els americans, la final més oberta que mai.
14: Justin Robinson, aquí sentíem aquesta setmana, el tu diràs, amb el Dani Aguilar, que ja se li intuïen moltes coses de líder, anotador i a la pista, però també jo crec que el bastidor ho acabarà sent, sentint-lo l'altre dia, i ara també agafant responsabilitat, donant aquesta cistella per situar el menys 3 pel Barça, el més 3 per la penya, i per tancar carpetes tenia raó Ricky Rubio en la protesta, perquè no hi havia passes, sí, n'havia fet dues. Ara també et dic que un altre li fot aquesta protesta a un àrbitre i li cau una tècnica que...
18: Però... tècnica que...
14: però de llibre, sí, sí, sí, sí. De llibre.
18: Sí, sí, sí, sí, sí.
19: Doncs tenim partit 71-68, més 3 per la penya. Nicolás Laprovítola, que en aquest tercer acte potser ha estat menys participatiu. Vaja, potser no, segur, era molt difícil fer-ho. En l'últim quart ja tenim els 5 jugadors Pedrol del Joventut que iniciaran aquest darrer període.
16: Mira, Nicola Provítola, que farà de director de joc, Bugui Ellis, Àlex Reyes, Ndiaye i Simon Birgander, i pel Barça, Tyrese Martin, veiem també Darío Brizuela, Kevin Panther, Justin Robinson, que farà de 1, i me'n falta
18: Olivier Encamo.
16: Exacte, Olivier Encamo.
14: A segona s'ha acabat l'Almeria 2, Celta B 0, i el Burgos ha acabat guanyant el temps afegit de la segona part, les Palmes 1, Burgos 2, i a primera també ja finals dels dos partits.
17: Sí.
14: Eh?
17: Villarreal 3, Llevant 1, el Villarreal és 8è amb 8 punts, el Llevant 17è, marca la salvació amb 5, i Deport 1, Betis 1, el Deport 7è amb 10, a tocar d'Europa, i el Betis 3è amb 16 punts, empatat amb l'Atlètic de Madrid.
14: 10 minuts per decidir quin equip català és campió de la Supercopa ACB. Barça o penya, penya o Barça, més 3 de moment per la penya. Ens ho estem passant bé, com deia el Dani. Arraco, per cert.
19: Més 6 ara! Més 6 pel Joventut, i mira que semblava que Justin Robinson tenia tot per anotar, ho tenia tot per situar el Barça a un sol punt, però ha acabat fallant. Ha anotat el triple Bugui Ellis, la resposta de Tyrese! Això és un espectacle! 74-71! Que preciós és aquest beneït esport! 9-14 per al final del partit, més 3 per la penya, menys 3 per al Barça. El duel català a l'alçada de les expectatives. La Provítola amb la pilota, el Mac de Morón, que vol tornar a lluir. Ara és Alec Reyes! El rei de reis, anotant i intervenint també a la festa. Torna una altra vegada el més 6. És Pantera, ara qui té la pilota, també té ganes la Pantera d'intervenir. Opa, Ellis està, pràcticament, no et diré agredint, però picant-hi molt a Pantera. El triple de Tyrese Martin, encara no hi va.
17: El que queda clar que està prohibit passar els blocs per darrere. Eh?
19: Increïble.
17: Et castiga tothom.
19: Increïble. La Provítola cap a Bugui Ellis una altra vegada. Ellis a dins amb Birgander. Falta atac. En atac, sí. Falta en atac sobre Justin Robinson. Això és esgotador, és meravellós, això, per aquestes alçades de pretemporada. Estem tenint una pretemporada divertida, Puig, vaja, o temporada, perquè la Lliga Catalana també ha estat xula, xula.
14: Sí, sí, això... Ens queden res. Que 4 partits i s'acaba la temporada, ja, eh?
19: Sí, sí, sí. Ho tenim a tocar.
14: Sí.
19: D'aquí 4 dies la calor al Palau Blaugrana, ja.
14: Home, dijous, comença l'Eurolliga, al sí. Palau. Barça-Efes. Sí.
19: RAC més 1, una temporada més.
14: Ai, ja, demà, sí, dijous sí que serà RAC més 1. Avui és el RAC 1, que se t'ha escapat algun RAC més 1, Dani, per aquí.
19: Ah, sí?
14: Que algú estava ja buscant l'aplicació.
19: Demano disculpes.
14: Home, no.
19: Robinson,
14: no,
19: amb Joel...
14: No has de demanar disculpes. Ah,
19: per Tyrese Martin.
14: Ja estem nosaltres per recordar-t'ho.
19: Gràcies, estimats. Parra, llançament de Parra, treu la falta, punt de nota, Joel Parra, que intel·ligent, que llest és Parra.
13: que llest Esparra ha estat a punt de notar i treure la falta a la línia de tir lliure Joel Parra.
16: Sí, seran dos tirs lliures, és la segona falta del Joventut, la segona d'Endi Aie, entre Joel Parra fa uns minuts, segon màxim anotador del Barça amb 15 punts, 18 amb endú Kevin Panther.
13: 77 a 71. 71.
15: 71.
13: Estem perdent.
15: Sí, sí, sí. Felicitats als santuans, si ens estan escoltant avui.
13: Estava intentant, compte el meu cervell que estava intentant fer, escoltar quin càntic que feien els seguidors del Joventut i alhora parlar. I com que, evidentment, només puc fer una cosa en aquesta santíssima vida, perquè Déu no m'ha donat més neurones, per això he deixat aquest 71. Ah, espera't, que falla Joel Parra.
14: T'imagina el Polo rebot... a la jornada 30 de l'Eurolliga, com estarem, eh?
13: 77 a 72, 8 minuts per al final del partit. I apareix alguna gent meravellosa, com per exemple Joel Penya, sempre pendent, Bugialis, no hi va, el triple, el company d'informatius, un gran oient dels superesports, serà pilota per la Penya.
15: Ha anat amb tot Reyes, el sí, rebot ofensiu.
13: Però és que estan anant tot el rebot ofensiu, sí. Àlex Reyes.
14: Deu estar passejant el gos, no, sí. En Joel?
13: Sí, Solutria.
14: Solutria.
13: Una abraçada en Solo des d'aquí. Sí. La Provítola, és l'hora, sí. La Provítola cap a Àlex Reyes. Reyes amb Birgander, Birgander amb... La Provítola, penetració de la Pro... Frega el 2-1 al Mac de Morón. Anirà a la línia de tir lliure Nicolás La Provítola. 7-41 per al final del partit. El Barça no acaba d'atrapar la penya en cap moment.
15: Sí, ja que tenim clar d'aquest inici de temporada també és que el pivot que més convenç a Sekulic és Sencamo, eh?
13: Sí, sí.
16: I ara hi ha canvis a les files del Barça... del Barça, mira, jo també em faré tu com tu, Dani. Marxa Tairis Martin.
15: Els pallassos entra... de la tele, Barça.
16: Sí. És que... És,
15: però encara hi hagi pròrroga, eh? Sí.
13: Han tirat algun gas a l'Olímpic, o què? Xixenya! Tu podries...
14: El del senyor Barragán. Sí, sí. Aquesta hora, Pedrol, ja estàs al llit, tu.
16: No, estic al llit. De fet, a diferència d'Albert Ferran, ara que se'l sentia com una rateta rient per darrere...
15: T'estaries enviant missatges, hores.
16: No? Sí, estic rebent molts missatges ara mateix d'altres coses.
13: Robinson, amb la pilota, perd de 7 al Barça, guanya de 7 la penya, Robinson amb Nebo, no hi va. La cistella de Josh Nebo, que des d'aquesta latitud jo crec que és molt poc perillós, tot el que no sigui apropar-se molt a l'anella.
15: Sí, aquest mateix tir central té un percentatge molt elevat, lateral ja
13: lateral no, exacte. La Provítola defensat per Nebo, segueix l'Apro, la penetració de l'Apro, llançament de l'Apro! I una altra d'una exhibició monumental! D'una exhibició que comença a escriure pàgines de llegenda de la Supercopa CB! D'una exhibició d'un home que està protagonitzant un relat encara més espectacular! I espera't que ara fins i tot se les tenen en Diaia i Sekulic, Pedrol?
16: Sí. S'han anat a buscar a Sekulic, que aixeca la mà com demanant o disculpes o traient-li ferro a la banqueta del Joventut, però sí, s'han anat a buscar tots dos i ara quan ja novament cimera. Sekulic és un home que ho fa molt, això, abans dona instruccions, s'ajunta molt, es reuneix molt amb els seus ajudants i per cert ara fa tot just uns segons càntics de MVP, la Provítola que després de notar el triple ha aixecat els braços, s'ha dirigit directament a l'afició de la penya, i si abans els aficionats del Barça celebraven que el conjunt blaugrana havia tornat al partit, ara com us podeu imaginar, és l'afició de la penya qui xala, qui s'aixeca de les seves cadires i comença a cridar fort.
14: S'ha engrescat, i de quina manera, l'afició verd i negre, una imatge tampoc no molt habitual en la Provítola, no? No és un jugador que interactuï especialment amb el seu públic, dic la penya o el Barça o el Madrid o on hagi estat, i en canvi ara ho ha fet i de manera, diríem, ostensible.
13: Per això et deia, Xavi, que li veig fins i tot un punt encara més activat emocionalment, implicat en tot plegat la Provítola. Abans també hi ha hagut un moment que la penya animava i ella ha aixecat els braços als aficionats com demanant més suport. A veure, és que és evident, la motivació que té la Provítola avui és absolutament evident i absolutament inevitable, tenint en compte les circumstàncies, i entenible, tenint en compte les circumstàncies que han portat aquest partit. Però és que li està sortint tot rodó, li està sortint tot bé, les coses com siguin. 82 a 72, torna el més d'or per al Joventut. 7 minuts per al final del partit.
15: I, i Panther pot ser el capità, però aquí, ja m'hi vaig fixar també a la Lliga Catalana, qui està més animant els companys, parlant tota l'estona, intentant aixecar els ànims, sempre es parla.
13: Sí, sí, sí. Umude. Umude, precisament, cap a Joel Parra, ho intentava la penetració de Stanley Umude, regira Umude... No, el rebot, però és per una altra vegada Umude. A la cantonada, Joel Parra. Parra li dona el llom a Ndiaye, segueix reculant Parra. Parra, quin cistellot, mare meva, que bo que és. Es regira Parra i deixa la safateta preciosa amb el toc de canell per situar el 82 a 74. Insisteixo que ningú dongui per bon al Barça, és un menys 8. La té la Provítola, la Provítola amb Bugialis, una altra vegada la Pro, 10 a l'esquena. Ara, vestint els colors verd i negres, torna a quedar amb Josh Nivo, la Pro dins, mira el mismatge a Virgander, ara ho fa perfecte Simon, cistella de Simon Virgander.
15: Primer tir de Virgander.
13: I una altra vegada més 10.
14: Una mica com ahir, eh? Ahir va també fer els dos primers punts tardíssim, Virgander.
13: Sí. I falta...
15: I ara li torna a dir la Pro, veus? Si és que és... Amb el canvi defensiu és que acaba defensat per un base. Al final és 1,85 de Justin Robinson, 2,07 de Virgander.
13: Canvi important, Pedrol.
16: Sí, marxa Nicola Provítola, acomiadat de moment, momentàniament, amb crits de MVP entre Ricky Rubio i Nicola Provítola, que amb aquest triple que acaben de notar fa tot just uns minuts, també ha trencat un altre rècord, el de més triples en la història d'unes finals de la Supercopa. 7.
13: No, no hem de recordar en rècord, realment. Robinson.
14: I ahir rècord Guinness de Badalona, imagina.
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, d'un cao. La té Parra. Opa, India, ahir està agafant a Parra. Mare meva, quin cistellot de Parra, gladiador, Parra. Escolta'm, partit molt seriós de Joel Parra. No diré seriós, no, diré encara més.
15: 20 punts.
13: Molt seriós. Molt seriós de Joel Parra. No sabia quin adjectiu utilitzar més. Era molt seriós el partit d'en Joel.
14: I va guanyar el cau del Guinness, el vaig sentir ara. No sé on... dient
15: Josep,
14: que feia...
15: No?
14: Josep Peric, crec.
15: Sí, Josep Peric, el
13: coneix. El Colo.
14: Que fa 10 anys que no jugava a bàsquet i que no havia tornat a jugar, i mira, patapam, ahir guanya el Durés del Cau.
15: Sí, és un... va arribar a debutar a la CB amb la penya i després va fer carrera, per exemple, jo fa 1000 anys em creuava amb ell perquè havia l'Aracena, que era un equip que era el que seria com l'Alep d'aquí, que tot i que anés a la seu per Lleida, feia vida a Barcelona, i l'entrenador era Xavi Pasqual. Era una època de la meva vida que em creuava amb Xavi Pasqual un dia a la setmana. Bé, i el base d'aquell equip...
13: L'any passat també.
15: Sí, l'any passat també. No. Però ja més directament perquè era peu de pista.
13: Ja, ja, ja, ja.
15: I el base d'aquell equip era Peric, que és això. I ara feia temps que no sabia d'ell i em va fer gràcia. Dic, home, dic, aquest canell tenia.
14: Sí. Ja l'ha obert la cella, Virgander, sí. Se'n va a la banqueta.
15: A l'acció de Parra. Parra demanava falta, Virgander demanava falta. No enxula res. Però això sí.
13: L'estan atenent, sí.
16: Sí, Dani Miret, que demanava revisió, però no l'ha aconseguit.
13: Reyes, el triple de Reyes! Oi!
15: No, agrada.
13: Quin pedrot.
15: Sí, ha demanat falta.
13: Robinson. Però... Robinson cavalca. Ara és Parra, a punt de perdre la pilota. Ui, Ndiaye l'empenta. Segueix Parra. A dins amb Sulimanovic. Treu la falta, Joel. Home, sí, perdó.
15: La falta era d'Ndiaye, no de Sule.
13: Insisteixo. O sóc jo... O tinc jo la sensació, o s'està allindada, el contacte està altíssim perquè t'acaben xiulant falta. Sí. Les garrotades que s'estan donant són a una i altra banda.
15: Sí, bé, als dos costats, sí, perquè tens Reyes protestant que li han fet falta en el triple.
13: Totalment.
15: Parra dient, home, ja era hora que me la xiulessis.
13: Ara, que bonic està la final. M'encanta, sí. M'encanta aquesta final entre dos catalans.
15: I deixa'm tancar un debat que teníem ahir.
13: Sí.
15: Donar-te la raó, cosa que va passar poc. Home. Llavors, aprofitem-ho.
13: Home.
15: La majoria de gent, el cau el feia des del tir lliure.
13: Ah, val.
15: Colla de covards. Però només em van sortir un parell de Badalona que deien des del triple.
13: Ah, val. Falla el tir lliure, Parra. Precisament, mira, Parra ara potser l'haguessin eliminat del cau.
15: Sí.
13: Perquè ha fallat el tir lliure en Joel. Autoja de 20 punts. 18
16: sí,
13: Panther.
16: No teniu pit... No teniu pinta cap dels dos de ser molt bons en un cau, eh?
13: Sí,
16: jo crec que us hauríem eliminat fàcilment, la resta.
13: Tu, sí.
16: Jo.
15: Si deixen tirar de sota la cistella, potser sí.
13: El segon de Parra. La nota, Joel Parra. 84 a 77. És un més 7 a pista. Llegenda del bàsquet Esparregarí, Albert Pedrol. Tens mort. Perquè Sekulic intenti refer alguna cosa, té 5 minuts i 11 segons per remuntar aquests 7 punts de marge.
16: Sí, i entraran Tyrese Martin i Olivier Nkamua, que eren dos canvis que ja estaven preparats. Tots els equips ja a banquetes. La cimera de sempre de Sekulić per intentar doncs, retallar encara més aquestes distàncies. I res, només dir-vos que jo vaig anar a la selecció del Baix Llobregat de bàsquet en una de les finestres FIBA, doncs finestres comarcals.
11: Finestres FIBA, eh?
16: Sí, sí, sí.
14: Amb quina edat, això, Pedrol?
16: Era molt petit. Jo era molt bo quan la pista era petita, minibàsquet. Quan es va fer gran la pista, el meu físic ja va dir prou.
15: Bé, seleccions xungues n'hi havia. Jo vaig anar al Barcelonès Nord.
11: Una cosa. S'acaba d'esmentar el terme finestres comarcals. Ara deia la sintonia de RAC1.
14: Vale. Que deixa'm d'explicar-vos perquè... A vegades escoltes coses que més val
11: millora,
14: no escoltar. Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, trobar confiança, experiència, un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
18: 5-11 per al final. Sona Gigi D'Agostino, Molló.
11: L'amor tu jurs.
18: Bé, bé, bé. Oh. Tocarà o punxarà, com se digui, a Berlín d'aquí poc. Ho dic perquè hi ha gent que hi va.
11: Ah, sí?
18: Sí, sí, sí, sí. No sabia ni que seguia l'home.
11: Jo tampoc. Sincerament, fins
18: quants
11: aquest moment no ho sabia.
18: Quants anys deu tenir Gigi? Gigi deu ser... Home,
11: Gigi triomfava als 90, per tant...
18: Tio,
11: Gigi... Tenir cap a 50, mínim.
18: Home, però mínim, mínim.
11: Ja sé.
14: Ara
18: allà està.
17: Ja tenim a Ibene Pool a la crono i ja marcant el millor temps en aquest Mundial de Contrarrellotge en el primer parcial, amb 9 segons d'avantatge sobre Söderqvist, el suec. Ibene Pool, que busca el seu quart títol consecutiu en contrarrellotge, igualaria Cancellara i Tony Martin, que tenen, s'han proclamat 4 vegades campions del món, però ningú ho ha fet 4 vegades seguides. Per tant, Ibene Pool avui podria entrar als llibres d'història.
18: I un altre, i un altre, i un altre, i un altre, i un altre de Nicolás Laprovítola, i un altre del Mac de Morón. Comenceu a guardar aquest dia a les vostres retines, a les vostres memòries, perquè l'exhibició de Laprovítola comença a ser legendària. A l'altra banda, la garrotada d'Àlex Reyes sobre Nkamua per evitar que anotés és de, també per recordar-la, anirà a la línia de tir lliure en finlandès. Buah, una altra de Laprovítola, tu.
14: 8-10.
18: Jo fa temps que no recordo una cosa així, Vull dir, dos partits consecutius a aquest nivell de rendiment sostingut en un back-to-back, jo, hòstia, feia
14: més,
18: molt temps que no ho veia.
14: D'alliberats dels 8?
18: Clar, clar.
14: No sé...
15: Els primers una mica, la resta no.
18: Amb una mala cara.
15: Sí, sí. Aquest era final de possessió, han buscat altre cop l'avantatge sota, no l'han trobada. I ho ha acabat solucionant.
14: Luigi, no sé... Digues, perdona.
15: No, dic que estava mirant abans, que avui s'estan enfrontant tots els equips que menys anaven a la línia de tir lliure la temporada passada. El Barça avui està dominant això, són 21 tirs lliures a 11. El que ahir va estar molt bé des de la línia de tirs lliures al Barça no és el cas d'avui, amb aquest 13-21. Tot just un 60%. En Camo, la temporada passada, un 63% a Itàlia. És a dir que la falta de Reyes estava ben feta.
14: Luigi no... Celestino D'Agostino, conegut com a Gigi D'Agostino, 58 anys té ara mateix.
18: Ah, veus?
11: Sí.
15: Però amb la vida nocturna n'hi has de sumar uns 20 més, tranquil·lament.
14: Sí.
18: Ara sona el Sweet Caroline. Anem de clàssic en clàssic, perquè ja Pedral un altre temps mort a pista.
16: Sí, perquè la penya domina aquest quart període per 16-10. Àlex Reyes, que ha marxat amb 4 faltes a la banqueta, s'ha dirigit novament a l'afició, ha aixecat els braços i ara el que us heu d'imaginar, el que us podem transmetre des d'aquí del Palau Olímpic de Badalona és pràcticament tot el pavelló dret de la penya ballant i cantant aquest Sweet Caroline i veient, per què no, a falta de 4 minuts i mig, poden, com a mínim, somiar de trencar una sequera de 18 anys sense un títol.
11: És una autèntica barbaritat.
14: La Lliga Francesa de Futbol, perdona, Dani, ha arrencat Le Clàssic a l'Olympique de Marsella a Paris Saint-Germain. Bullom.
18: Sí, ara que parlàvem de clàssics musicals, doncs ha arrencat el clàssic de futbol francès. 2 minuts de la primera part al Velodrom, fumera, perquè hi ha encara alguna bengala encesa, cosa malauradament habitual en els partits de la Lliga Francesa.

0: Des de Suleimanovic i també la nota 89 a 78 més 11 una altra vegada del Joventut.
1: Hi havia falta sobre l'Apro i no havia acabat la possessió.
0: Sí, i no ha tocat en ella, no? Bé, Robinson, Robinson amb Kevin Panther, defensat de prop per Nicola Provitola, segueix Panther, Panther, falta de l'Apro, s'anava per velocitat i anirà, és que són 5 faltes de la penya, només una del Barça.
1: I aquí ha forçat, ha buscat molt la falta a l'Apro, però sí que el contacte amb la samarreta era clar.
2: És la quarta de la Provitola, hi ha canvis a les files del Barça entre Josh, Nivo, Marxa, Oliver en Camua.
3: Té 23 a 16 en tot en el total del partit de faltes, 23 de la penya, 16 del Barça.
0: Panther.
1: La temporada passada era l'equip que menys faltes li van xiular a la CB per partit a la penya.
0: Anota el tir lliure Panther amb les passes de cavall, Albert Ferran, tan habituals en el tir lliure.
3: Sí. Com fa el cavall, Albert?
4: No, això ho fa bé l'Aguilar.
0: El segon. Sí.
3: Renilla, no? El poltre, no? Aquell que feia,
4: El poltre, sí.
0: Juan Pibaulet,
4: com era?
0: Sí, 89 a 80. 3-40, però al final què, Falta?
1: Ara puja línies i el que sent de tota la vida.
0: Sí, sí.
1: Que els àrbitres s'han mirat amunt i dir queden 4 minuts, porten una falta. Ups. Passa sempre. És trist, però és que és així.
0: Ricky Rubio serà qui servirà amb Nicolás Laprovítola, amb el Mac de Morón, mà una altra vegada amb Ricard Rubio, perseguit per Justin Robinson. Segueix Ricky Rubio, Justin defensant, compta, Yannick Crack, la passada és molt complicada, Kevin Panther, que és qui cavalca, Panther, Panther cap a Joel Parra, Parra, la penetració de Parra contra el món, a dins en Josh Nivo, treu la falta, però no, nota els tirs, el llançament anirà a la línia de tir lliure, insisteixo, en cas de notar-los, a 7 se situa el Barça.
1: I l'Apro amb 4.
0: Sí, sí, sí. Està tan catxondo el partit, Molló, que ni tan sols sóc capaç de llegir un missatge que m'han enviat sobre les gambes de Palamós, molt conflictiu.
3: No, home, si és conflictiu, no sé si val la pena.
0: Bàsicament m'han dit que no són de Palamós.
3: No, home, això...
1: Bueno, hi ha tants restaurants venent gambes de Palamós que no, Palamós, no poden haver-hi tantes gambes.
0: El segon de Josh Nivo...
3: No tens temps per llegir-lo, efectivament.
0: La nota, 89 a 81, 3-25. Algun dia en parlarem.
1: Quin col·lectiu vols tirar en contra avui?
0: Ricky Rubio pujant la pilota. La tècnica a la Provítola. 3-16 perquè la penya trenqui una sequera de 18 anys. 3-16 perquè el Barça intenti remuntar la Provítola dins en Suleimanovic una altra vegada. Quin partidàs, noi! Quin partidàs de Mir! Quin partidàs de Suleimanovic! Quin partidàs de la Provítola! 9-1, 8-1. No hi ha manera que el Barça retalli les distàncies de manera sostinguda. Kevin Panther, penetració de Panther, a punt de perdre, la perd el Barça. El Joventut va posant pas a pas, pedra cap al títol. La té Ricky Rubio, penetració de Ricky. Ui, que bé, bravo, Justin Robinson. Com ha robat la pilota? Segueix Robinson. Robinson a punt de perdre la pilota. Tyrese Martin, Martin, el triple de Tyrese. No, el rebot de qui és? Serà pel Barça la pilota. Servirà de fons el Barça, el triple de Tyrese Martin, autor ja de 13 punts. Serà aquest jugador que no ens n'adonarem, però anirà fent números.
1: Sí, té molts punts a les mans, ho hem vist. Pijota sense estar bé, avui ha estat bé una estoneta i ja se'n va a 13 punts. Ahir no va estar bé i va acabar amb 10 més 11.
0: Robinson, marxa Nicola Provitola a la banqueta amb 4 faltes. Kevin Panther, Panther davant de Boogie Ellis, s'intenta desfer d'Ellis, segueix molt ben defensat per Ellis. Robinson al triple, Robinson no. El rebot és per aquí. Una altra vegada serà pilota per al Barça.
1: El rebot es tanca, no s'hi va, i per això li ha passat a Cheatham, que s'anirà a la banqueta per aquesta errada.
0: Sí, hi ha canvi, Pedrol.
2: Sí, entrarà Dario Brizuela, amb poca participació durant el dia d'avui. Entra Dario Brizuela, marxa Kevin Panther, entra Ndiaye, marxa Cheatham, i el Barça ara lluitant pel rebot. Però és que fins ara enduia 33 la penya, 22 al Barça.
0: Imagina.
2: També hi haurà... Sí, entrarà Àlex Reyes, marxa Yannick Crack.
1: No ha arribat a la meitat de rebots dels que va agafar ahir el Barça.
0: Sí. Dues cares absolutament diferents, sí. També s'ha de contemplar el desgast.
1: I Panther se'n va a la banqueta perquè portava molta estona absorbint pilota i l'home està una mica fos.
0: Brizuela amb la pilota a les mans, Tyrese Martin, amb la mamba, Brizuela, el triple, no, curt, uf, però el rebot és pel mateix Darío. La treu a fora, a punt de perdre-la, mare meva, Joel Parra, el step back, el triple d'en Joel, pa, Parra! Quin partidàs!

0: Joel, quin partidàs, gladiador! El Barça que no es vol rendir, el Barça que és a 7 punts, 91-84, Ricky Rubio creuant pista, Robinson tancant línies, segueix Ricky, Suleimanovic bloquejant, Ricky que vol fer córrer el cronòmetre, són 10 segons de possessió, compte que ara el defensa Nibó, la pilota cap...
1: No l'ha la fregat, penya. Martin.
0: Sí. Mm.
2: 24 Parra, punts de Parra, 4 de 6 des de la línia de 6-75.
0: Un partidàs.
1: I aquest triple final, que és un nivell de confiança brutal, perquè se'n passa enrere, una mica desequilibrat, sortint de rebot ofensiu.
0: Bé, un partidàs...
1: Mira, està tan posat en el partit que està fregant ell a terra.
0: Passa la mopa, sí. Sí, sí, sí, sí. I, de fet, un partidàs... Vaja, com tots els partits que ha disputat, va ser segurament el millor jugador de tota la Lliga Catalana... Bona semifinal. Està fent un pas endavant en Joel. Servirà Ricky Rubio, línia de fons, 9-1-8-4. Buscant atzivar la primera derrota del Barça de Sekulic, la penya. A un pas, la Provítola, la mare que em va parir! La mare que em va parir! Que acabis això! Donem-ho per tancat! Això és una barbaritat! Per la pilota al Barça! Àlex Reyes demana calma! Aquesta exhibició és antològica! Aquesta exhibició és llegendària! Aquesta exhibició és històrica! A un sol peu ha anotat el triple Nicolás la Provítola! Li van tancar la porta al Barça! Va anar cap al Joventut, allà sí que el volien! Un altre triple des de casa seva de l'A, però ara s'acabava la possessió, però rep Suleimanovic! Anota Suleimanovic! 18 anys després, el de 6 a Joventut, el Joventut Badalona, que tornarà a guanyar un títol. El Barça ataca per la desesperada. Robinson al triple, no hi va. El rebot és de Suleimanovic. Senyores, senyors, festa verd i negra. Festa badalonina. Aficionats de la penya, saboriu aquests 50 segons. Segon a segon, pam a pam, pas a pas. Han estat 18 llargs anys sense títols. NDA i anota el triple i completa la festa. Ara mateix hi ha un sol clam al cor de Badalona. Uns sols colors són el verd i el negre. Una entitat històrica, és una supercopa. Potser algú pot pensar que és un títol menor, però no deixa de ser un títol i, a més, contra l'etern rival. Va haver de tornar la Provítola, que ara assisteix a Suleimanovic. Va haver de tornar Ricky Rubio, els dos fills pròdics que tornen perquè el Joventut, 18 anys després, torni a guanyar un títol i ho faci davant la seva afició. 12 segons per al final. Ho aturarà perquè hi hagi canvis d'Dani Miret i per l'ovació monumental d'un jugador que acaba de passar les pàgines històriques recents del Joventut com Nicola Provítola. 101-87, 12.8, pica endavant en Suleimanovic. També marxa Ricky Rubio. Quina festa, Pedrol, quina festa! I mira l'abraçada entre Ricky i l'Apro.
3: Sí, abraçada, se saben ja campions. Marxen els dos, Ricky i l'Apro. L'Olímpic de Badalona, com jo mai l'havia vist, tothom dret. Crits d'MVP, crits d'MVP de Nicola Provítola, que du 31 punts. La penya guanyarà. I aquí hi ha molta gent que no ho havia vist mai. Hi ha molta canalla i també hi ha molta gent que s'ho ha esperat moltíssim.
0: Dos segons, un segon, final! El conte de fades badaloní és complet! Diumenge 20 de setembre de 2021. Han passat 18 anys, tota una vida. Com deia el Pedrol, hi ha gent que això mai ho havia viscut. Abraçades arreu, abraçades de dos colors, verd i negre, un entrenador de la casa, un entrenador badaloní, Dani Miret, i el retorn, insisteixo, del fill pròdic de Ricky Rubio i de Nicolás la Provítola. El Joventut torna a ser campió, el Joventut guanya el verd Pedrol, la Supercopa CB.
3: I se saluden els jugadors, els del Barça amb el cap cot, encapçala la delegació de la penya Nicola Provítola, estant-se amb els seus excompanys, i us podeu imaginar ara mateix la gent de l'Olímpic de Badalona saltant, els jugadors de la penya al centre de la pista. Ara hi ha càntic, hi ha salts del cos tècnic, Jordi Martí, el director esportiu de la penya, abraçant-se amb l'Aleix, amb el segon entrenador, també amb Dani Miret. Sí. És una festa, Aleix Duran, és una festa. Ara els jugadors del Barça que parlen seran els primers a aplaudir el seu públic, però us podeu imaginar, l'eufòria és màxima. Deixarem que ho celebrin al mig de la pista perquè així ens ho han demanat, i després parlarem amb els jugadors perquè realment és una victòria històrica de la penya, 18 anys més tard. Mira, Nicola Provítola, en directe.
2: Ai, ui, que l'hem perdut el Pedrol.
4: Hem perdut un moment el Pedrol, a veure si podem escoltar
2: recuperar
4: l'Albert Pedrol.
5: Récord de triples en una final. ¿Cómo lo haces? Récord en una relación. ¿Cómo lo has hecho esto? Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que con la que siempre he querido jugar, y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá.
6: Te veíamos al final, mirabas al marcador, mirabas a la grada, sonreías, levantabas los brazos. ¿Cómo disfrutas una noche como esta? ¿Para esto has venido?
5: Mira lo que es el Olympic. Ojalá podamos llegar a esto todos los días. Ojalá podamos llegar a que todo Badalona se contagie. La verdad que hay un espíritu, hay unos valores en este club que pocos tienen.
3: Nico, ¿te imaginabas aquest retorn a l'Olympic de Badalona?
5: No, para nada. Solo mi objetivo era disfrutar y estar sano y hacer vibrar a la gente, ¿no? Que la gente se levante de sus asientos para verme. Pero esto es inexplicable, es inimaginable.
3: Ets l'MVP d'una Supercopa històrica. 40 anys després, 18 anys de l'últim títol. Com et sents? És a dir, tens tot el públic cantant el teu nom.
5: Es como si no hubiesen pasado 7 años, la verdad. Si te soy sincero.
3: Nico, et faig la última ja. Rècord de triples, rècord de punts també en una Supercopa. Extra motivat avui per jugar contra el Barça o simplement estàs en un gran moment?
5: La resposta és més que obvia, no?
3: Gràcies, Nico.
4: Oh.
3: Doncs,
4: oh.
3: Atenció amb la resposta, eh?
4: Oh. Bon moment aquest que acaba de capturar Albert Pedrol, eh? Al Superesports de RAC1, sí, sí. Vaja, no ha deixat dubtes.
2: No, més que òbvia, i no era la segona opció, era la primera, sí. Que li plantejava el Pedrol, extramotivat. D'aquí també aquesta celebració tan especial que veiem durant el partit, també amb l'afició, molta complicitat de la Provítola amb l'afició verd i negra. Este club tiene unos valores que muy pocos clubs tienen, ha dit, com aquell qui no vol la cosa, també, la Provítola, en aquestes declaracions a peu de pista. 31 puntassos. És un d'aquells partits, Colo, que recordarem, l'exhibició que ha fet avui la Provítola en aquesta final de la Supercopa ACB.
1: Sí, perquè...
3: Puig, Riqui Rubió.
2: Sí, endavant.
3: Riqui Rubió, en directe a RAC1, enhorabona. Diguem que sents 18 anys més tard. Tu hi eres fa 18 anys i ara tornes a viure això. Què sents?
7: Bueno, és una sensació increïble, disfrutant-la i aprofitant cada minut.
3: Gràcies, Riqui. Se l'enduien. Després parlarem més amb ell, eh? Però vaja, sí.
1: Deixa'm fer un apunt, que sí, pot ser una Supercopa, però el pare Riqui Rubió està plorant quan l'ha anat a saludar el seu fill. Vull dir que és el que és un títol a Badalona, ho estem veient, com ho han celebrat, i el fet de que sigui l'entrenador, sigui a la casa, com ho ha celebrat. Vull dir que a vegades aquests títols, pels que els lluiten, no de forma habitual, no? Dèiem abans, normalment l'anfitrió no arriba a la final. La majoria
3: Jordi,
1: de cop...
3: sí, amb Isaac Nogués, un badaloní de Socarrel, que ve de proclamar-se campió de Lliga amb el València i ara ha vist com el Joventut aixeca 18 anys més tard el primer títol. Isaac, per tu és més especial. Com et sents?
8: No sé, és difícil d'explicar. La veritat, em fa molta il·lusió. 18 anys... Tenia 4 anys jo quan va guanyar la penya. És difícil, és molt emocionant per mi, estic molt content, no sé què dir, la veritat.
3: Isaac, tu veies el Riqui Rubio, el Rudi, el Pau Ribas guanyant aquests títols i ara ets tu protagonista. Què et passa pel cap i veient a l'Olímpic així, que tu l'Olímpic també l'has vist moltes vegades així, però com a aficionat?
8: Sí, no sé, això és molt maco. Ara, pues, tu ves a la gent les fotos quan han guanyat un títol, fa 18 anys, no? I d'aquí 18 anys estaré jo en aquestes imatges. Llavors, no sé, per mi és molt emocionant, estic molt content. I bueno, que disfruti l'afició que s'ho mereix.
3: Isaac, l'última, com a badaloní de Soc Arrel de cap a peus, és un dels moments esportius més feliços de la teva vida?
8: Sens dubte, sens dubte. El més feliç, et diria. Estic molt content.
3: Isaac, moltes gràcies i felicitats.
8: Merci.
3: Doncs Isaac Nogués, que ve de la G-League, va tenir també un contracte amb el Sacramento Kings, campió de Lliga amb el València i que ara viu el somni amb el club de casa seva.
2: Sí, senyor, va. Ho deia el Colo, eh? És una supercopa, algú va pensar, però és un títol a Badalona que feia 18 anys que no es guanyava. És un títol en l'era actual del bàsquet, on hi ha autèntics transatlàntics, on guanyar un títol per a clubs com la Penya és molt i molt i molt i molt complicat, i per tant fa molt bé de celebrar-ho com està celebrant. Deia que plorava el pare d'Enric i en Colo, i ploraven uns quants aficionats, que ens mostrava la realització, i que vosaltres també segur que veieu des del pavelló alguns de grans i alguns de joves que, com deia el Pedrol, encara no havien nascut quan la Penya, amb Ricky, amb Rudy i companyia, guanyava el seu últim títol ara fa 18 anys, l'any 2008. Prepara ja tot l'escenari, Dani, a sobre de la pista.
9: Sí, ara ja amb tots els jugadors del Barça posats a una cantonada. Ara, moment per als àrbitres. També veig, Pedrol, no sé si la veus tu de prop, les samarretes commemoratives dels jugadors del Joventut, samarretes d'aquest títol de Supercopa.
3: Sí, mira, i ens explicarà Ante Tomic què hi posa a la samarreta. Ante, moltes felicitats.
10: Gràcies.
3: Què hi posa en aquesta samarreta de campions?
10: Com?
3: Què hi posa en aquesta samarreta de campions?
10: No entiendo, pero no te escucho bien.
3: No, i mira, ho diem nosaltres. Hi posa campions, jo hi seré, i tots els noms del primer equip. Ante, des de la banqueta, però com et sents amb la consecució d'aquest títol?
10: A ver, era una gran oportunidad para nosotros y lo hemos conseguido. El equipo ha hecho un torneo súper, o sea, dos partidos magníficos. Y enhorabuena a todos.
3: Ante la última, ets el capità del Joventut que ha tornat a guanyar un títol 18 anys més tard. És una bestiesa, això. Es muy grande que seas el capitán del Juventud que gana un título 18 años después. ¿Estos jugadores qué representan para ti?
10: No, a ver, repito, es un orgulloso. Un orgullo de primero de estar aquí, luego ser el capitán. Y este grupo, yo sinceramente creo que nos esperan coses bonites este any.
3: Espero que así sea, Ante, gracias. Doncs ja ho heu sentit, paraules del capità Ante Tomic.
2: Sí, esperen coses bonites este any. Veu coses al vestidor que li agraden també a Ante Tomic. Tant de bo que el puguem veure també més d'hora que tard una altra vegada a les pistes. Jo de la samarreta només tinc un dubte, perquè diu jo hi seré.
1: És el lema de la campanya d'abonatge aquest any.
9: Sí.
1: Tots els fitxatges clar. Que es feien era jo hi seré,
2: sí.
1: I l'anunci.
9: Sí.
1: Per això.
2: Per cert... Jo pensava que feia referència al dia d'avui, llavors que no en tenia. Jo hi seré, jo hi vaig ser, seria, però vaja.
9: Ja l'MVP designat, no podia ser cap altre que el gran protagonista del cap de setmana, Nicola Provitola. Amb aquesta declaració que li ha deixat Albert Pedrol, més que interessant, amb aquest punt de reivindicació davant d'una situació que segurament ell en tenia moltes ganes i a fer que ho ha fet, i ara a poc a poc tots van recollint a la rèplica de la Supercopa, l'últim arribar Elien Diaye, que l'home, mira, ha estat arribar i moldre.
1: T'ho anava a dir, és a dir, jo crec que l'alegria d'en Diaye i Suleimanovic gairebé ho han celebrat més que alguns dels de la casa. Vull dir que en tot moment en Diaye entenc que ha caigut un molt bon peu, perquè de la forma que ho ha celebrat amb Ric i la forma que en tot moment ha estat implicat, vull dir, un jugador que és cedit i porta dues setmanes aquí.
9: Sí.
1: Doncs realment, i que ve del Madrid, vull dir que ha celebrat coses més importants que una Supercopa, però parla de la seva implicació. I també dic, no oblidem que la Penya són 7 milions de pressupost,
9: sí,
1: la realitat és aquesta. I una altra cosa que volia destacar, perquè no passa tots els esports, estem veient, hem vist una final, majoria de públic verd i negre, però barrejada amb l'afició del Barça.
11: I sense cap problema.
1: I és més, quan han canviat la Provítola, hi havia molt aficionat vestit del Barça, amb l'emprenyament de la derrota, que ha ovacionat a l'argentí i la seva exhibició.
9: Van passant tots els jugadors amb la Provítola al vell mig, amb Bugui Ellis, amb Simon Birgander, amb aquesta esparadrapa a la cella. I ara el senyor Antonio Martín, el president de l'ACB, que li farà entrega al títol. Ara no hi ha ningú a qui donar el títol, algú que, si us plau... Mira, Antonio Martín, a Ricky Rubio i a Ante Tomic, els deia, nois, baixeu. Ricky li diu a Ante que agafi el títol, i entre dues llegendes del bàsquet de casa nostra, el mag del Masnou, el far de Dubrovnik, tots dos aixequen ara mateix ben amunt la Supercopa ACB, ben amunt el cel de Badalona, ben amunt el cel de l'Olímpic, ben amunt a un pavelló que és el bressol del bàsquet, a una ciutat orgullosa d'aquest esport, a una ciutat que s'ha volgut reivindicar, a una afició que ha passat anys complicats, que ha passat anys foscos, però que des del 2019, en què va arribar un argentí de nom Nicolás, de cognom La Provítola, en el pitjor moment de tots i gràcies a les seves cistelles, podríem dir pràcticament que va salvar l'entitat, i ara l'ha liderat de nou a un títol, 18 anys després. Insistim, és una Supercopa, però les cares, l'emoció, el desig, les llàgrimes que cauen en algunes galtes dels aficionats badalonins diuen molt, i també com ho celebren un grup de jugadors que ens ho ha dit Ante Tomic al micròfon de l'Albert Pedrol, pot donar grans nits de bàsquet. L'any passat va tocar la cara amarga, l'any passat no es va poder viure la Final Four de la BCL aquí. A l'Olímpic va caure quarts de final i van tornar amb la Supercopa, i aquesta vegada sí, missió completa, dues victòries i més contra la ten rival.
2: És que veus ara com ho està celebrant la Provítola, com ho està celebrant Ricky Rubio, que els tenen pelats, diríem, en això del món del bàsquet, i és d'aquelles imatges que reconcilia amb el món de l'esport, que no tot és guanyar lligues o eurolligues o medalles olímpiques o... sinó de vegades el que sents en aquesta connexió amb l'afició, amb el saber com li costa un club, com deia el Colo, com la penya, guanyar un títol com és aquesta Supercopa ACB. I ara Ricky Rubio tornant a somriure d'aquesta manera, per això va tornar també, per això va decidir continuar a la penya. Digues, Pedrol.
3: Xavi, parlem amb un home que avui no ha jugat a la pista perquè ja no és jugador, però que fa 18 anys va guanyar l'últim títol del Joventut de Badalona. Ara és l'entrenador de l'U22 de la penya. Senyor Pau Ribas, què tal, com estàs?
12: Bé, molt bé.
3: Hi ha molta gent, hi ha molts aficionats que això no ho havien vist mai. Què sents tu quan veus l'Olímpic d'aquesta manera?
12: Bueno, hi ha a vegades oportunitats que canvien una mica la dinàmica d'equips i de clubs, i crec que l'equip ho ha entès. Era una oportunitat, com vam tenir a la Copa no fa gaire, se'ns va escapar per poc. Una altra oportunitat de poder jugar un títol a l'Olímpic no passa moltes vegades, i crec que l'equip avui ha sortit amb una gana impressionant i hem sigut, vamos, de principi a fi, el millor equip d'aquesta Supercopa.
3: L'Ante Tomic deia que aquest equip farà coses xules aquesta temporada. Tu també ho veus així?
12: Bueno, començar així no està malament, no? Temporada molt llarga, però començar amb un premi a la feina que fas, no aquesta temporada anterior, crec que el projecte amb el Dani doncs està agafant cos, i començar així doncs et dona molta tranquil·litat per continuar.
3: I que poètic que sigui amb el Ricky a pista. Tu vas ser un dels grans artífecs de que el Ricky tornés aquí al Joventut de Badalona, i ara ves per on, tu vinculat al club, el Ricky jugant, la penya torna a fer història.
12: Bueno, són dinàmiques, al final el talent s'ha de retenir el màxim possible, sigui quina sigui l'època, i avui amb el Ricky, amb l'Apro, amb l'Ante, amb tots aquests jugadors, doncs tenim un gran equip amb el Dani per intentar competir contra equips molt grans, no?
3: Que així sigui, Pau, moltes gràcies i molta sort amb l'U22.
12: Molt bé, gràcies.
3: Pau Ribas, entrenador de l'U22, jugador d'aquella penya que el 2008 va guanyar Copa del Rei Olep.
2: Doncs avui que s'emporta aquesta Supercopa, i veurem si en cau algun més aquesta temporada, que la frase de Tomic és també perquè la gent tingui esperances o s'il·lusioni encara més amb aquesta temporada. Com deia bé el Pau Ribas, no ha començat malament per la penya amb aquest títol, aquesta Supercopa guanyada a casa en un Palau Olímpic de Badalona que ha fet i que continua fent goig.
3: Colo, vols a fer allà? Ja. Faig l'últim, ja deixo que... Colo opini, que ens estem fent aquí. Em sents, Xavi?
2: Sí, sí.
3: Vale, em sents bé. No, això, el que comentàvem. Jordi Martí, arquitecte del Joventut de Badalona, que després de 18 anys ha fet història i ha guanyat aquesta Supercopa. Què tal, com estàs?
11: Molt content i...
3: Ja miro com a brutal i això és un resultat. Hi ha 7 cares noves, potser hi ha molta gent que no els coneix, però déu-n'hi-do aquesta competició que ha fet la penya. Suposo que quan les coses surten bé tu ets el primer content.
11: Sí, sens dubte. Evidentment, quan tens algun nom com el Nico, el Ricky i així, doncs t'ajuden a muntar aquest projecte, no? Però és molta gent que s'ha implicat, que ve aquí per aquest projecte, no per un... no ve per res econòmicament, sinó ve per poder jugar a bàsquet amb un grup humà i és el que hem aconseguit.
3: Jordi, l'última, et deixo anar a fer la foto. L'Ante ha dit que aquest any faríeu coses xules. I estàs d'acord?
11: Bueno, de moment hem començat i falta venir l'Ante. Per tant, paraula d'Ante.
3: Gràcies, Jordi, i enhorabona.
11: Gràcies.
3: Jordi Martí, director esportiu de la penya.
9: Emocionat, el Jordi Martí, que és un home que, vaja, que al capdavall està... per bo i per sí, resultats que siguin a l'arquitecte de tot plegat.
13: Molt cops quan les coses sí. No surten bé o es qüestiona els fitxatges, saber més, ja no et dic avui dia a nivell de xarxes amb el que hi ha, però al final és aquesta idea seva de que s'ha barrejat la joventut amb jugadors contrastats i el retorn de l'APRO ha donat aquest primer títol.
2: Vols afegir doncs... una cosa més, Colo, abans de deixar-te anar cap a casa o cap on vulguis? No sé si hi haurà avui, hi haurà festa a Badalona avui, Colo, amb aquest títol, creus?
13: No ho crec.
9: Espera't un moment, que crec que el Pedrol, el tenim en Riqui Rubio, ara sí, Pedrol?
3: Sí, ara sí, que hem parlat amb el Riqui només una estoneta. Riqui, tu has vist aquest Palau Olímpic de Badalona igual en aquestes ocasions, però hi ha molts nanos que això no ho havien vist mai. Que xulo, això que esteu construint.
7: Sí, és... algú per recordar, és difícil, però s'ha de mantenir, s'ha de construir, s'ha de continuar fent les coses bé, i crec que la il·lusió i una ciutat com Badalona es mereix això, no?
3: Escolta, ho comentàvem abans, el Tomic ens ha dit abans que aquest any l'equip pintava molt bé com per fer coses més grosses que aquesta Supercopa. Tu ets l'estandard d'aquest equip, i estàs d'acord?
7: Bueno, no et diria que sóc l'únic, però sí una peça important, no? Però, per exemple, hem vist aquesta Supercopa on el Nico, bueno, està molt boig. S'ha tret tota la màgia que té i ens l'ha donat i esperem que en tingui més per tota la temporada.
3: Escolta, tenia la Provitola al costat. Suposo que és una assegurança, és una gran sort, Riqui.
7: Sí, és increïble i ho hem de disfrutar.
3: Enhorabona, Riqui.
9: Sí, mira, ara el Riqui l'hem de deixar perquè ara mateix al costat de la nostra posició han pujat tota la plantilla del Joventut. La tenim absolutament infiltrada, mesclada amb l'afició, amb el sector de l'afició més sorollosa del Joventut, amb Dani Miret al capdavant.
13: Amb la copa.
9: Entregant la copa a l'afició, compartint la copa, els aficionats tocant-la. És una imatge preciosa ara mateix, que també jo crec que explica, exemplifica molt el que és el Joventut Badalona, aquest club i la importància de la seva massa social. I ara tenim, insisteixo, Dani Miret, és que està pujant fins al capdamunt de tot de les graderies, sí. Dani Miret, que... amb la resta de jugadors perseguint-lo.
13: Deixa'm dir una cosa que serà poc popular, però és que sempre passa. Qui mana en el bàsquet és Barça i Madrid. Però quan guanya un títol algú que no és Barça-Madrid, recuperem això. Sí. Recuperem una ciutat celebrant un títol. Recuperem rues, visites a l'Ajuntament, jugadors pujant a la graderia a barrejar-se amb el públic. Vull dir que de tant en tant passa poc, però és maco veure més com ho viuen per ser de Badalona i aquest moment màgic del poder organitzar-ho a casa i tot. Però és molt important que els títols es celebrin amb la gent.
2: I la cara de felicitat de Dani Miret aquí al mig de l'afició, portant la copa i compartint-la amb tota la gent que hi ha avui a l'Olímpic i amb els que no hi han pogut ser també, tota la gent que empeny la penya i que l'ha portat també a guanyar aquesta Supercopa ACB. Compte l'alberit de la Lliga Francesa, que teníem Dembélé a terra, a Molló.
14: Sí, teníem, perdó, era Nuno Mendes.
2: Ah, Nuno Mendes, perdona.
14: Sí, teníem Nuno Mendes. L'entrada ha estat molt dura de Timothy Weah, també de Højbjerg, després que ha caçat Baratskeli. Han estat dues accions molt dures. El partit estava sent prou tranquil. Olympique de Marsella 0, PSG 0, minut 33. Per cert, que crec que no ho hem dit, Ferran Torres suplent avui. Per tant, Le Classic i suplent. No sé si li farà falta tornar-se a reivindicar, tot i que ell havia dit que era una paraula que ja no existia en el seu vocabulari. De moment, millor el PSG. I això sí, ha hagut de marxar Paixao, el jugador de l'Olympique de Marsella, per lesió, però se l'ha fet sol. Però la sensació és que a partir d'aquest moment el partit s'ha escalfat una mica.
2: Està costant, Marc, el PSG, de moment, portar el partit on vol o no?
15: Els primers minuts, sí. Els primers 10-15 minuts, la veritat és que ha estat molt obert. Ha sigut una anada i tornada on, sobretot, el PSG li ha costat molt pressionar, li ha costat molt controlar l'Olympique de Marsella, que se li escapava i se li costava a l'àrea. A partir del minut 15, la veritat és que el domini és clar del PSG. Ara just l'Olímpic de Marsella ha sortit del seu camp, però si no estava tancat al seu camp. El que passa és que el PSG no acaba d'estar fi, no acaba de triangular amb precisió, no acaba d'arribar a mordre a la porteria contrària, i sí que domina, sí que és superior, però no acabem de veure una versió realment bona de l'equip de Luis Enrique.
2: Tenim ja campió del món de contrarrellotge de ciclisme, Albert.
16: Remco Evenepoel era el favorit, ha guanyat. Quart títol consecutiu, mai ningú ho havia aconseguit. Quart títol consecutiu en aquesta prova de contrarrellotge. Igual al palmarès, amb Cancellara i Toni Martin, tots tres tenen quatre títols en aquesta especialitat.
2: És tota la plantilla, Dani, aquí enmig de l'afició, o no?
9: Tota. Mira, ara baixen Tomic, Ndiaye... no sé si... Mira, l'únic que no sé si era la Provítola, perquè hem començat
2: estava,
9: a cantar...
2: Pot ser que estigui a la tele encara,
9: Ah, val, sí, val.
2: El veig ara que
9: Ricky,
2: és en directe.
9: Ricky, Rubio... sí, sí, Birgander, Suleimanovic, Hakanson, Isaac Nogués... Jo crec que, mira, jo crec que el que... Ara t'ho diré així una mica improvisat.
13: T'ho confirmaré.
9: Isaac Nogués, oi?
13: Isaac Nogués és el que s'ha anat directe cap a la galeria.
9: Sí, senyor. Mira, per això també hi ha jugadors així, Puig. Per això són importants jugadors així, I és emocionant. Que el nano, que ho sent com ningú, que s'abraça... No, no ara, no. Que ha fet badalonisme... I... Per això són importants jugadors així, I les seves qualitats. Està engullit absolutament, està engullit, està inundat de persones al seu voltant. El bany de masses és increïble, està al vell mig de centenars i centenars d'aficionats que van tocant la copa, ell va compartint la copa amb absolutament tothom, crits de visca la penya, visca Badalona. És perquè, per refermar el que estem explicant, perquè entenguem que sí, és una supercopa, però que ara mateix estem vivint una cosa que segurament transcendeix del mateix esport, és una qüestió social, és una qüestió quasi bé cultural, et diria, de tot un grup de persones vinculats amb un mateix sentiment i que han guanyat, en aquest cas, que és la Supercopa ACB, i que això està fent que ho celebrin amb el seu entrenador, que ha entès que era imprescindible, que era prioritari, que tots els aficionats poguessin degustar de ben a prop la Supercopa, i per això ha anat fins allà, i les imatges són realment espectaculars.
2: I tant que sí, fan goig aquestes imatges, aquest compartir el títol de la penya amb la seva afició. Hi ha un membre de l'estaf que, però desconec, que és el doble de Xavi Crespo. Vaja, quan Xavi Crespo tenia la seva edat, almenys pel pentinat, m'hi recorda moltíssim. Un dels membres de... no sé quina funció té a l'estaf del Joventut Badalona.
9: Mira, ara segueix baixant Dani Miret. Deixa'm dir-te, un Dani Miret irreconeixible, perquè és, diguem-ne, l'exemple de la serenitat, de la calma. Sí que s'ha deixat anar a mesura que han anat passant els anys i els mesos, però un Dani Miret que l'any passat va dur a les semifinals i està saludant tothom, tothom. L'home encara el tenim, ha baixat tot just la primera graderia i ha d'acabar tot un tram final, encara li queden una bona colla de metres fins que pugui recuperar la seva posició a la pista. Ara mateix és qui té el contacte amb l'afició mentre els seus jugadors l'esperen a la pista celebrant aquesta Supercopa ACB, la tercera Supercopa ACB de la història del Joventut, i insistim, fa 18 anys que el Joventut no guanyava un títol. S'estan fent fotos amb tothom, Dani Miret, i amb el títol. Amb tothom.
13: Defensa fent-se amb tothom. Sí, deixa'm dir gran paio.
9: Sí.
2: Bon veí.
13: Sí, bon veí, no, però més te'l trobes per festes de Badalona i així amb les criatures i tot, vull dir que és bon paio.
2: El triomf d'una ciutat de Badalona, del bressol del bàsquet avui amb aquesta Supercopa ACB. Colo, abans de marxar, vols afegir alguna cosa més o no?
13: No, vull dir, que ho deixi la gent de Badalona.
2: En clau blaugrana, el Barça...
13: Paciència. És veritat que, si tu pots dir que hi ha 11 jugadors nous, però la penya n'hi ha 7. Més veterans, que s'ho coneixen més. I destacar també que el

0: final del partit, qui estava xerrant amb tothom i donant indicacions i donant ordres era Tyrese Martin, precisament, a tots els seus companys. Es necessitarà paciència. A mi avui m'ha preocupat una miqueta que a vegades quan els automatismes no hi són, sobretot en defensa, hi ha aquell puntet d'energia, de ganes d'anar-hi, d'intentar compensar això, i avui no ho he vist. Igual és que per ells de la Supercopa bueno, doncs era, no era un partit tan important com per avui ha estat a la penya, que òbviament és una oportunitat de títol que no sabem si en tindrà més, el Barça aspira a tenir-ne més. Però paciència, però avui jo esperava més d'aquest Barça.
1: Pedrol?
2: Ara. Sí, sí, sí. Em sents, Xavi?
1: Sí, perfectament.
2: Sí, sí, estava parlant ara Joel Parra. Vale, no em sents, no? Espera que canviem.
1: Sí que
2: et sento,
1: sí, et sento perfectament, Pedrol.
2: Perfecte. Doncs que parlava Joel Parra, que el que estava explicant ara en zona mixta i ha acabat, és això, que no cal ser alarmista, que és els primers partits de la temporada i que l'equip tot just està agafant rodatge. No sé si, Cesc, perdona, no sé si podem parlar dos minuts amb el Joel, si us plau, en directe a RAC1. Joel, com sempre, molt agraït que sempre atén a RAC1 quan, a les bones i a les dolentes. Joel, què ha passat avui?
3: Bueno, crec que hem pagat la novetat. Molts jugadors joves, molts jugadors nous, molts jugadors que no, que encara s'estan adaptant, no, a lo que és la competició europea, a lo que és la CB. Crec que hem trigat a entendre què és un derbi, què és una final i més un derbi aquí a Badalona, i ja et dic, crec que hem deixat el joventut jugar molt còmode, i allà doncs ells tenen el talent, tenen el joc per destrossar-te. Sí, és veritat que crec que hem estat en tot moment en el partit, no? Però les sensacions ara que van al partit i a mi en calent és que en tot moment ells han volgut fer el que han volgut.
2: Joel, són 11 peces noves, evidentment qualsevol nou projecte demana temps. El vestidor està preocupat o simplement ja aniran posant-se a lloc les 11 peces noves?
3: No, clar que estem preocupats. Al final, com t'he dit, perdre una final i més en un club com el que estem, doncs és molt fotut, i teníem una gran oportunitat, veníem mentalitzats en què podíem fer un gran camp de setmana, intentar portar-nos el títol, sabent que era complicat, però bueno, crec que, com vaig dir al principi de la temporada, l'equip necessita temps, necessita treball, portem un mes tots junts coneixent-nos, crec que avui s'han vist errors, no, de que encara ens falta molt de rodatge, però com hem dit ara al vestuari, això es comença aquesta setmana i no s'atura, i hem d'estar tots preparats i hem d'estar molt mentalitzats que un partit com aquest serà tots els dies o pitjor. Així que hem d'estar molt concentrats i molt preparats.
2: Joel, et faig l'última, entendràs que t'ho pregunti. Ara parlàvem amb el Nicola Provítola i ens deia, ens deixava caure més aviat, que estava extramotivat per jugar contra el Barça. Tu també has fet un partidàs. És veritat que ja portes una lliga catalana molt bona, però has fet un partidàs. No sé si has entès aquest xiulets una mica de l'Olímpic de Badalona cap a la teva persona, no? Perquè a nosaltres, com a mínim, ens han sorprès tenint en compte que l'any passat, recordo que la rebuda no va ser així.
3: Bueno, estic atendent també el context, no? No és el mateix un partit de lliga regular que en joc un títol. Si no recordo malament, des del 2018 que la penya no aixeca un títol, em sembla que també fa 36 anys que no juga una final d'un penya-Barça o Barça-Penya, doncs jo ho entenc perfectament, no m'afecta el que és dins del partit. Crec que els dos equips volien guanyar, jo especialment, per mi, ja ho vaig dir ahir, que era un partit molt especial per mi i per a la família, més amb un títol per endavant. Però bueno, ja et dic, a seguir treballant i ja està.
2: Joel, moltes gràcies i sort pel primer partit de l'Eurolliga.
3: Gràcies.
2: Doncs amb Joel Parra, el capità del Barça, com dèiem, un dels jugadors que perdi o guanya el Barça sempre dona la cara i sense pèls a la llengua.
1: Perfecte, ara sí, que no tenia el micro obert. Pedrol, com sempre, magnífic, amb tots els protagonistes d'una banda i de l'altra, de la penya, i també Joel Parra posant-li veu al sentiment del vestidor del Barça. Ha guanyat la Supercopa al Joventut de Badalona. Gràcies, Pedrol, fins ara. Fins ara, diu el Pedrol, i el Colo també fins la propera, que serà dijous, que comença l'Eurolliga. Barça-Efes, dijous, dos quarts de nou del vespre, tota l'Eurolliga, una temporada més a RAC+1. Gràcies, Jordi, fins ara.
4: Fins dijous.
1: Fins dijous. I el Dani, que el tenim circulant pel parquet, em sembla, buscant, sí, Dani Miret, l'entrenador de la penya.
5: Sí, m'escolteu, companys?
1: Sí.
5: Val, perfecte. Doncs sí, ara, de fet, mira, qui està pujant cap aquí. Estem intentant accedir a la pista, sí, i ara mateix això que escolteu en directe és Nicolà Provítola entremig de tota l'afició del Joventut. Doncs un altre homenatge, un altre bany de masses de Nicolà Provítola, que com em deies, Xavi, suposo estava a la televisió i no podia atendre a l'afició, i ara sí a crit de MVP, MVP, doncs reconeixent aquesta bona feina, només faltaria, de Nicolà Provítola als aficionats. Ara a veure si, com deies, podem trobar un moment a Dani Miret i xerrar dos minuts amb ells després de la roda de premsa, que imaginem que deu estar a la roda de premsa, i xerrar un parell de minuts abans de tancar amb el tècnic de la penya.
1: Digues, Marc, digues.
4: Puc fer un comentari sobre
1: el bàsquet?
4: Jo no ho dic ara pels 30 punts de la Provítola, però per què es deixa marxar un jugador com la Provítola del Barça? No, un jugador que s'ho sent, que com a mínim jo que connecto i desconnecto, però que m'agradaria reconèixer els jugadors del Barça, reconec el Joel Parra, reconeixi la Provítola, per què no se'l renova?
1: Aguilar.
4: Perquè el vaig sentir a final de temporada, jo el vaig sentir a final de temporada, i sentiment i ganes en tenia.
5: Volia, Marc, i tant. S'aposta per un altre perfil de plantilla. S'aposta per rejuvenir la plantilla. Nicolà Provítola era un jugador que també tenia un sou alt.
4: No.
5: S'aposta. És un jugador que, les coses com siguin, en els últims anys ha tingut també problemes físics, ja ha tingut lesions. Hauríem de buscar l'historial de lesions dels últims dos anys del Nico, que l'han apartat de rendir amb regularitat. Quan ha rendit, i ja ho hem explicat moltes vegades, la final de l'any passat va ser escandalós el rendiment que va oferir, però la realitat és aquesta, la realitat és que a nivell físic hi havia dubtes de bé, i dubtes d'altra banda, ja sé que ara potser sonarà estrany, però jo crec que també s'ha de dir, jo no vull ser oportunista, dubtes que eren corroborats per lesions que tenia el Nicolà Provítola, però que quan rendeix té un rendiment espectacular, sí. Dit això, contextualment, podria ser un debat que, vaja, hi hauria arguments també com per haver pres aquesta decisió pel Barça, però entenc que aquell que vegi avui el partit sembli estrany que el Barça hagi pres aquesta decisió.
4: No, està bé que ho expliquis, i evidentment jo no en sé de bàsquet ni el segueixo, per tant, vull dir que segur que té molts arguments per prendre, però, ostres, costa molt que el bàsquet hi hagi sentiment. Heu fet... recordo una conversa fantàstica amb el Solozabal fa poc, dels 50 anys del Palau, etc. Ostres, poca gent hi ha, tothom marxa, perquè hi ha tota aquesta crida als Estats Units, etc. Algun jugador que ho sent una mica, ostres, si es poden mantenir, que després lesionen i després no són la solució de tot, que avui és molt fàcil, ha fet 30 punts, no? Però vaja, jo com a mínim, aficionat llunyà, ho agrairia.
1: Doncs les explicacions de l'Aguilar que no han convençut. Queda clar, no. el Marc Guillem. No, ja t'entenc, Dani. Marc, ja t'entenc, perquè jo crec que hi ha una part de l'afició i avui sentint la Provítola, a més, veient l'actuació i després escoltant-lo, doncs el culer pensa, hòstia, aquest...
4: És que
1: ara té, a més, aquestes ganes especials de demostrar davant nostre que per què no se l'han quedat i ara se n'ha anat a un club que s'estima també molt, com és la Penya, i aquí va salvar esportivament ara fa un grapat d'anys, no?
4: Ho dic perquè de vegades, fins i tot sense estar a la pista, de vegades estan lesionats a la banqueta, però li expliques als que acaben d'arribar, i nois, això és un derbi, aquí no val no córrer, no sé, transmet certes coses que crec que són importants de vegades.
1: Sí, que de fet, parles un dels motius que deia del perquè de la derrota, de que hi havia gent que no entenia molt bé que això era un partit especial, que no era un partit més que un Barça-Penya, un Penya-Barça sempre és una cosa més que un partit de bàsquet. Deixem el Dani, que busqui el Dani Miret, l'altre Dani, o abans o després de la roda de premsa, i anirem tancant també el Palau Olímpic de Badalona, pendents del tècnic verd i negre. A l'Eclàssic no es mou el marcador, Molló?
6: Espera, que hi va PSG, res. Treu la defensa de l'Olímpic de Marsella, no. Continua l'OM 0, PSG 0, al minut 48 de la primera part, n'afegeixen 4, des de l'última vegada que hem estat aquí al Velodrom, una aproximació per banda, una que no ha acabat en rematada dels locals, i l'altra que incomprensiblement no ha acabat amb gol perquè Dembélé rematar amb el cap ja sabem que no és el seu fort, i no sé ben bé què ha fet, però la pilota no ha acabat al fons de la xarxa quan el porter ja no hi era.
1: A primera tenim en joc partit a Mestalla, un València-Reial Societat, on hem perdut el València, Albert.
7: Sí, ha marcat Susic, som ara al 31, ha marcat fa 5 minuts el mitja punta de la Reial Societat, un gran gol, ha buscat l'escaire i l'ha trobat, enviant la pilota lluny de l'abast de Dimitrievski. Marca la Real Societat, que estava millor, que estava dominant aquesta primera mitjoreta i que ha traduït el domini amb el gol. Són 10 xuts de la Reial per només 3 del València. És un duel entre equips de la part baixa de la classificació. El València arrencava el partit 19è i la Real Societat 16a. Per tant, qui guanyi, home, afrontarà l'aturada de 3 setmanes amb molta més tranquil·litat. De moment, es fa justícia a Mestalla, València 0, Reial Societat 1, el 32 de la primera.
1: No ha fet oficial al València l'arribada de Javier Aguirre,
7: no, Albert? De moment no. No, no, ja gairebé tothom el dona per fet, però de moment no hi ha anunci oficial. Sí que hi ha Braulio a la llotja, que torna 13 anys després, torna a ser treballador del club 13 anys després. Braulio, l'home fort de la parcel·la esportiva d'aquest, entre cometes, nou València.
1: Ara sí, descans a la Lliga Francesa.
5: Sí, descans. S'ha tranquil·litzat el partit després d'aquell parell d'entrades que comentàvem. Olympique de Marsella 0, PSG 0. Una mica millors de Luis Enrique els punts. Per cert, l'Asturià avui supera amb el PSG 182 partits, el 181 que va dirigir al Barça.
1: Déu-n'hi-do. Doncs més partits ja amb el PSG que amb el Barça. Una altra xifra, i preparem molt de Guardiola de vegades, i de Luis Enrique no tant, entenc, la transcendència que ha tingut també com a jugador Guardiola al Barça i el que va significar com a entrenador Guardiola al Barça, però segurament també fa un punt de mal i que entrenadors com aquests hagin dirigit més partits, en el cas de Guardiola al City, molts més que els que va dirigir el Barça, o ara en el cas de Luis Enrique, molts més a la banqueta del PSG, perquè el seu contracte encara s'allarga durant uns quants anys, que els que va dirigir a la banqueta del Barça, Marc.
4: Sí, evidentment, és una cosa que sap greu, que ens costa, i que tant de bo poguéssim canviar. El que passa és que sí que és cert que bé, quan estàs a casa jo crec que es pateix molt més, les victòries, les derrotes, t'assabentes molt més del que passa, del sentiment. Ara en parlàvem del sentiment, no?, dels americans del bàsquet que no saben ben bé el que és un derbi, doncs exagerant una mica, passa també una mica quan tu estàs a la banqueta i no ho vius tant a flor de pell cadascuna de les coses que passen en aquell club, i se'ls fa molt més còmode doncs estar fora que no pas estar aquí. Això també jo crec que aquí com a club, com a catalans, com a barcelonins, el que vulguis, com a culers, també estaria bé que ens ho plantegéssim una mica, que quan doncs venen gent i gent bona, que tinguem un puntet més de paciència, un puntet més de carinyo, perquè potser es quedarien algun dia més. Però bé, és difícil.
1: Doncs sense gol, 0-0 aquest PSG Olímpic de Marsella, 0-1 guanya la Reial la Mestalla. Ara ens hi quedem en aquests dos partits, ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona nit.
8: Bona nit.
1: Per on vols començar?
8: Per les eleccions a Alemanya, perquè l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals, ara a l'estat Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha convertit en primera força. Alternativa per Alemanya també ha doblat resultats a Berlín, tot i que la capital, el triomf, se l'ha endut al partit d'esquerres Die Linke. En tots dos casos, la CDU del canceller Friedrich Merz ha caigut més de 8 punts. Tot i això, el canceller es nega a plegar i defensa les reformes que vol tirar endavant.
9: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i sobretot com a canceller del nostre país.
8: Analitzem els resultats amb la corresponsal de RAC1 a Alemanya, Laura Ruiz.
10: En aquest land del nord-est del país, l'extrema dreta no podrà governar perquè la resta de partits es neguen a col·laborar-hi. La presidenta possiblement continuarà sent una de les dones fortes del Partit Socialdemòcrata, que ha mantingut un bon resultat. Però l'AFD és la primera força i confirma la tendència que, com més va, més votants arreu del país hi confien. També a Berlín, on ha doblat el resultat dels últims comicis. A la capital, però, la notícia és una altra. El triomf per primera vegada del partit d'esquerres Die Linke, amb una campanya centrada en posar fre als preus del lloguer. La candidata Elif Eralp, filla d'immigrants turcs, intentarà pactar amb verds i socialdemòcrates per convertir-se en alcaldessa. I el gran perdedor és el partit del canceller Merz. De moment no proposa cap canvi per frenar la davallada, que les enquestes també li auguren a nivell federal, on perd també el 8% del vot. L'AFD fa mesos que les encapçala.
8: I unes altres eleccions, en aquest cas a Rússia, segons els sondeigs, el partit de Vladimir Putin ha guanyat les eleccions legislatives amb el 57% dels vots. D'aquesta manera, el partit Rússia Unida de Putin tornaria a governar el país. Per Putin, això és una mostra que els ciutadans avalen la guerra amb Ucraïna.
1: Gràcies, Bàrbara. Bona nit.
8: Bona nit.
1: Aguilats, encara per aquí, els budells de l'Olímpic.
5: Soc davant d'un home ruixat de cervesa, si no m'equivoco, i extremadament content. L'entrenador, ell no li agrada que parlem en singular, que heu portat una altra vegada el Joventut a guanyar un títol de 8 anys després. Dani Meret, moltes felicitats.
11: Moltíssimes gràcies.
5: Com estàs?
11: Molt content, molt content, molt orgullós i amb ganes de compartir aquesta gran alegria amb la gent de la penya i tothom que ajuda que aquest club vagi endavant.
5: Segurament ara és fàcil quedar-se en el partit d'avui, però jo vull preguntar-te per tots aquests mesos, els anys que portes des que vas arribar, són 18 anys sense títols, tu has viscut tota la vida de penyero i resulta que ara un tio d'aquí, de casa, de Badalona, guanya un títol.
11: Crec que són aquestes històries tan maques de la penya, no? Que algú que porta... Jo em porto 19 anys aquí al club, aquest és el meu 19 any, començant a entrenar en equips de l'escola de bàsquet amb molta il·lusió d'ajudar, no? I d'aprendre el que és la penya. I poder acabar sent l'entrenador d'aquest equip és una història que passa molts pocs clubs d'Europa, que puguin donar una oportunitat com la que he tingut i poder-la aprofitar fa que aquest club doncs, sigui únic i especial, no? Penso que la història s'ha escrit així, no? La història que amb gent de la casa hem aconseguit ser molt competitius i molt content de poder fer un partit com el d'avui a casa nostra i guanyar un títol que per mi té un significat que va més enllà del que és simplement una Supercopa.
5: La història dels de casa i un de quasi 100, malgrat que només havia estat una temporada i mitja, que és el Nicola Provitola. Què dimonis ha fet aquest cap de setmana la Prodani?
11: Una exhibició de bàsquet. Té molt de bàsquet. És un jugador que ha jugat a l'NBA, ha jugat als millors equips de l'Eurolliga, ha tingut una història amb la penya que fa que puguem tenir un talent que posa al servei de l'equip gràcies al seu compromís pel que ja sabeu, no? Perquè ha estat aquí un any i mig a la penya, però amb molta intensitat, i això fa que sigui un penyero més, i tenir penyeros en l'equip i que siguin tan bons, doncs, com he dit abans, és la fórmula que històricament ens ha portat en els millors moments.
5: I una més, per part meva, i mira, si no et sap greu, molt ràpidament et deixaré els cascos perquè Xavi Puig puguis felicitar l'entrenador campió de la Supercopa SB, el Dani Miret, que ja t'escolta en directe al Superesports. Puig.
1: Hola, Dani, felicitats, enhorabona.
11: Moltíssimes gràcies.
1: Has de recuperar les imatges teves al mig de l'afició no per veure la teva cara de felicitat en aquell moment. Jo em quedo amb aquell somriure permanent que no se te n'anava, aquella cara de dir, hosti, que guai això que acabem d'aconseguir.
11: Molt guai quan em passen coses positives, intento compartir-ho amb la gent, no? que ens dona suport i que fa que tot això sigui possible. Poder representar el Joventut i fer-ho en un ambient com és la penya.
5: S'abracen ara amb el Nicola Provitola i amb la filla del Lapro, el Dani Miret.
11: És increïble. I és el que li dona significat a tot això. I per això he anat a compartir-ho amb la gent. I després, quan he acabat o he intentat estar al màxim amb la gent possible, amb la meva família i amb l'equip, que crec que tindré més temps per fer-ho. Així que aquesta ha sigut la meva reacció natural.
1: La gent en voldrà més, ara, Dani. De fet, Tomic li deia al micròfon al Pedrol, diu, creo que passaran coses bonites este año.
11: Sí, per mi estan passant ja coses molt maques. A vegades ho pots aconseguir traslladant-ho a la pista. L'any passat, per exemple, crec que la temporada va enganxar molt a la gent i que vam estar molt a prop de realment tenir opcions de guanyar, no? Una competició com és la BCL, sobretot. No va haver-hi un punt de mala sort, jo crec que la gent no s'ha deixat del vaixell, ho ha entès, ens ha continuat donant els ànims i el suport, i nosaltres doncs, ho hem intentat un altre cop, no? Aquesta competició amb totes les nostres forces, perquè és com ho sentim, i ho sentim de veritat pel compromís i per com tan seriosament ens ho prenem cada dia.
1: En sumes una química xula, especial, en aquest vestidor, o no? Per exemple, em sorprenia Ndiaye, que com aquell que diu va arribar ahir, exagero, i com ho celebrava, com estava ficadíssim amb la plantilla. No sé si en sumes un vestidor especialment bo aquest any.
11: Sí, hem seleccionat perfils molt de la penya, perfils molt bons. A mi, si em dius que l'Emir porta jugant 5 anys a la penya, m'ho crec. O l'Àlex, vull dir, això al final, o l'Ndiaye, no?, que és el que està casat, que és un nano excel·lent, a part de ser un molt bon jugador. Quan fem un equip, doncs busquem els millors jugadors possibles i jugadors que realment facin coses per l'equip per augmentar aquest potencial i al final doncs guanyar una competició que està aquí contra tres equips que ha jugat l'Eurolliga, no? Nosaltres tenim altres virtuts i crec que una d'elles és aquesta, no? Que el nostre jugador que busquem jugui amb el màxim de compromís i supercontents.
1: Et ficaran a la dutxa, creus, o no, ara, quan arribis al vestidor?
11: Espero, perquè entre la cervesa que porto sobre, la suor i una cosa i l'altra, si no, m'hi hauré de ficar jo, perquè la imatge, sort que és ràdio, no és una altra cosa, perquè la imatge és bastant complicada ara mateix.
5: És bonica.
1: I tant.
11: Bonica, enhorabona. Però difícil d'explicar, sí.
1: Enhorabona i a celebrar-ho. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
1: En Dani Miret, el micròfon del Dani Aguilar, l'entrenador de la penya, content i feliç amb aquesta Supercopa CB i apuntant que la temporada pinta bé, que tot just acaba de començar, no ha arrencat ni la Lliga, evidentment ho farà el cap de setmana que ve la pista del Breogán per la penya, però avui només hi ha felicitat per cantó verd i negre aquí en aquesta pista, Dani.
5: Sí, és... Estic molt d'acord amb la reflexió que ha fet el Colo i que és una reflexió que potser la tenen molt interioritzada. Saps qui la té interioritzat, Puig? Saps qui ha recordat quan el Colo ha parlat això? Tu recordes el nostre amic José, l'aficionat del Tenerife?
1: Home.
5: Doncs he pensat en ell, en aquella oda que ens ha fet dels equips que, diguem, no són els equips amb major pressupost. Doncs he pensat en ell, realment, i en equips que no tenen tant potencial econòmic, però que aixequen títols. Doncs mira, en aquest cas el Joventut ha pogut aixecar un títol i hi ha felicitat en una entitat històrica que feia 18 anys que no guanyava un trofeu.
1: Sí, o aquella expedició sense títol, malauradament, en aquell cas Manresana a Bilbao per
5: sí,
1: competició europea, que també... Parla d'una ciutat al darrere d'un equip com és el cas de Manresa o com és el cas de Badalona, evidentment, amb el Joventut. Dani, excel·lent feina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Una abraçada, companys, fins ara.
1: Pausa i tornem, que si no se'ns menja la publi. Ara tornem.
12: Superesports amb Xavi Puig.

0: Antiga del professional de la reforma i construcció. Estem oberts des de les 7 del matí.
1: Big Mat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
0: Big Mat, la plataforma. Més per tu.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
3: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
4: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
5: Grans batutes. Grans emocions.
6: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
5: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodore Currensis i molts més.
6: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
5: Entrades a auditori.cat.
7: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
8: Superesports amb Xavi Puig.

0: 8 minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC1. Fins a les 11 agafarà el relleu al Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada aquest diumenge, que ens deixa el Barça 6 punts per sobre del Madrid a la classificació. Després de la setena jornada, 5 per sobre de l'Atlètic de Madrid i també del Betis en aquesta classificació de primera abans de la mega aturada per seleccions. I si voleu un cotxe híbrid, a Romà auto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Vehicle híbrid, si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romà auto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romà auto. Segona part en marxa ja a la Lliga Francesa, Olympique de Marsella 0, PSG 0, i a primera va arribar el descans,
1: sí,
0: Albert.
1: Sí, la Reial que ha perdonat el segon, Oyarzabal en un contra un. És cert que tenia poc angle, però ha acabat xutant el cos del porter, però ha perdonat la Reial Societat. 5 xuts del València a la primera part, 13 de la Reial, de moment però guanyant per un gol de diferència al conjunt basc. València 0, Reial Societat 1.
0: Continuen els mateixos que hi eren a l'inici del partit, Molló?
2: Sí, exacte, continuen els mateixos, que recordo no són els que han començat el partit, perquè Paixão ha marxat lesionat, el jugador de l'Olympique de Marsella ha entrat Gómez al seu lloc, sense Ferran Torres, en punta jugant a Doué a la dreta, Dembélé al mig i Baratskeli a l'esquerra per part del PSG. 2 de la segona, Olympique de Marsella 0, PSG 0, amb una rematada cop de cap de João Neves. La pilota l'atrapa de l'Ange, el porter neerlandès de l'OM, la centrada amb l'exterior, i Neves, petitó però bon rematador de cap.
0: Cada cop veiem més jugadors que fan centrades o passades així amb l'exterior. Marc, això no es veia abans.
3: Sí, segurament els jugadors cada vegada tenen més recursos tècnics. Es treballa més des del principi, des de que són petits, es copien uns als altres, no sé per què, però la veritat és que hi ha molts recursos tècnics que abans potser ens podien sorprendre quan Ronaldo va fer aquella elàstica i ara entre cometes, qualsevol jugador te la sabria fer, i en aquest sentit aquest recurs

0: de l'exterior també es fa servir, sí, és veritat.
1: Jugar l'Olímpic de Marsella, compta la progressió, la pilota que acabarà a la banda esquerra, on rep Gómez. Té davant seu ja, però, a Zer Emery, que avui juga lateral dret per la lesió, recordo, d'Akraf Hakimi, una lesió important pel PSG. La veritat és que els laterals del PSG, últimament, si no és una alla, és una ceba, Marc. Però entre Nuno Mendes i Akraf, a veure un instant, que Dembélé treu una contra, la pilota a la dreta per Doué, a punt d'entrar a l'àrea de Desiré Doué. Doué la deixa pel xut de Baratskelia. La pilota a les mans de Delange, però va arribant l'equip de Luis Enrique.
0: Sí, que està sent clar dominador a mesura que han anat passant els minuts cada vegada més. Cert que no acaba d'estar gaire fi en pilota i sobretot en la pressió. Jo trobo que s'està deixant fred aquest PSG a l'hora de pressionar, que és una de les coses que sempre han destacat més amb Luis Enrique. Ho està intentant avui mateix, però una vegada més, ara, per exemple, doncs, sortirà o pot acabar sortint i pensant a l'Olímpic de Marsella. Sempre hi ha un home lliure, és com que li falta un punt d'intensitat i un punt de rigor. Ara mateix veiem aquí la banda, Luis Enrique, desesperat, engegant a dida als seus jugadors, perquè és una cosa que no, ell això, evidentment, no pot suportar.
1: Sí, sí. De fet, a la primera part hi ha hagut un moment, espera que acabem aquesta jugada de l'Olímpic de Marsella, amb el xut des de fora l'àrea de Timothy Weah, que toca amb un defensa del PSG i diu que és córner l'àrbitre del partit, que, per cert, és François Letéchier, un dels clàssics, podríem dir, de la Champions, un dels millors àrbitres francesos, juntament amb Turpin.
2: Té experiència, aquest, eh?
1: Sí, sí, sí. I sí, sí, sí. Aquest no li diria pobrecito a Mourinho.
3: O potser sí.
1: Pobrecito. I Bastien de Chepi, aquest no el tinc controlat, és l'àrbitre de VAR. Mira, mira, que les bengales, eh? Van que volen al velodrom. No hi ha manera que acabin amb aquesta xacra o amb aquest element com a mínim. A veure, el córner que pica Gómez, rebutja la defensa del Paris Saint-Germain. Encara és viva, de nou Gómez, deixant la pilota enrere, insistiran en aquesta banda esquerra per la centrada de Mopé, no? La torna enrere per Gómez, posa la pilota a l'interior de l'àrea, s'imposa Pacho, que és una assegurança en aquestes jugades aèries, i passa el perill, en principi, per l'equip de Luis Enrique.
2: Una mica també el PSG, vaja, no sabem què passarà, però la sensació que la Lliga ja la guanyarem, no, Marc? Que també això ha de costar el que ha aconseguit Luis Enrique, que és de mantenir-los connectats i tan connectats, perquè avui, en cas que això acabés així, el PSG quedaria a 7 punts del líder, que és el Mònaco, però si ara fessis una enquesta, jo crec que tot França, i li preguntés qui guanyarà la Lliga, un 99,9% et diria que el PSG.
0: Sí, sí, sí, evidentment. Jo crec que aquí hi ha un aspecte mental segur, evidentment un punt de confiança. És cert per això que jo crec que, i no et sé dir la resposta, per què, però que els inicis de temporada li costen als equips de Luis Enrique, o aquest Paris Saint-Germain li ha costat a totes les temporades, fins i tot la primera, si vols, es podia excusar molt perquè acabava d'arribar i per tant estava, doncs, posant una metodologia, una manera de jugar molt diferent, i la plantilla era molt nova, però les següents també li ha passat que al principi, tant a la Lliga de Campions, perquè la Lliga de Campions també li ha passat, com a la Lliga, li costa arrencar, i que no té aquesta agressivitat a l'hora de pressionar, que no acaba els marcatges d'estar fins, i que després, a mesura que va avançant la temporada, l'equip va creixent. Avui, sent el clàssic, jugant a Marsella, segur que els jugadors estan motivats, i tot i així, no és el PSG de les grans ocasions.
1: Mira, ara de Baratskelia d'Esperó, a punt de fer un golaç, la centrada des de l'esquerra de Nuno Gómez, la deixa enrere Dembélé, que bé, no tenia una altra opció de rematada que no fos amb l'Esperó. Baratskelia l'ha enviat fregant el pal dret de la porteria de l'Olímpic de Marsella.
0: Evidentment, els jugadorassos els segueix tenint, i accions de mèrit com aquesta ara mateix, perquè Dembélé pràcticament no podia ni salvar la pilota i ha fet una passada a la mort deliciosa, i que Baratskelia gairebé, doncs, deixant-les passar per darrere amb l'Esperó, fa un gol realment per tenir en compte, i dels millors de la temporada. El PSG és així, evidentment, té molta qualitat, però les línies estan molt separades, estan corrent molt amunt i avall, no acaba de tenir el control del joc que li veiem en les grans ocasions, Veurem com li senta l'aturada i després com torna, sobretot perquè, clar, el tenim bastant aviat contra el Barça i serà una bona pedra tot.
2: A la Lliga Italiana està jugant al Milan i guanyant 1-0 contra el Lecce, el 8 de la segona, amb gol de Pulisic pels milanistes.
1: Centrada en Nuno Mendes, Dembélé molt desviada, però la posició no era dolenta, eh? Estava escurat, però la veritat és que ha dirigit molt malament la rematada Dembélé. Va arribant al PSG.
0: Sí, cada vegada més. Ja ho hem anat dient, que el domini va en creixement i estic convençut que s'acabarà emportant el partit, perquè l'Olímpic de Marsella sí que és cert que els primers minuts, déu-n'hi-do, ha sortit bé i és capaç de sortir de pressió. Una jugada més, ara torna a sortir de pressió. Per tant, alguna alternativa té, però, vaja, el Paris Saint-Germain és molt superior a aquest Olímpic de Marsella, tot i ser el gran club de França. Està en èpoques complicades, amb problemes econòmics. Aquesta temporada pràcticament no ha pogut fitxar i, de fet, suma només una victòria i quatre derrotes a la Lliga. Per tant, estan en un moment fumut a l'Olímpic de Marsella.
1: Sí, de fet, si li sumem la derrota a l'Europa League contra el Besiktas, són cinc derrotes consecutives de l'Olímpic de Marsella, que va guanyar la primera jornada, però els de Bruno Genesio, que ja no han tornat a ni tan sols empatar a cap dels altres cinc partits que han disputat. Ara veiem Ferran Torres, que ja s'està escalfant. Les travesses el posaven com a titular a Ferran, però avui Luis Enrique ha confiat en la davantera titular de les dues últimes Champions. Puntada llarga de l'Olímpic de Marsella, cap problema per Zeremeri, deixant cap a Safonov.
0: Sí, la veritat és que Ferran segurament és el jugador més inspirat, més en forma, més fi, amb més gol ara mateix d'aquest PSG, però com deies, avui Luis Enrique ha apostat per la davantera clàssica i, de fet, l'alineació clàssica del Paris Saint-Germain, només amb la baixa obligada de Hakimi, que ha hagut de jugar Warren Zeremeri com a lateral dret, també el seu substitut habitual quan ha faltat Hakimi, però la resta, doncs, els que en sabem de les grans ocasions.
1: Compte ara que recupera la pilota el PSG, el xut de João Neves, rebota la pilota en el cos d'Aguer, del central marroquí de l'Olympique de Marsella, l'ex de la Real Societat, i és córner, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, córner.
1: Ha rebutjat amb el pit, un xut que anava ben dirigit. Veient la repetició de João Neves, pica el córner en curt de Dembélé, la centrada del número 10 del PSG, rebutja sense problemes la defensa de l'Olympique de Marsella, el 10 de la segona, OM 0, PSG 0, sobre la pressió del PSG la primera part, sobretot en aquests primers minuts que li costava al PSG pressionar, i han caçat les càmeres un moment a Luis Enrique dient, otra vez, com volem dir, una altra vegada ens han superat, no hi ha manera de fer bé la pressió. Sí, sí. Que desesperat.
0: És que és de les coses que més es treballa durant la setmana, com farem els emparellaments, quan som uns contra els altres, i de les que ha de desesperar més.
1: Compte ara la centrada, dos cops de cap, però no, aquesta vegada no acabarà en gol. Ha tocat amb el cap Dembélé, després a João Neves. La veritat és que jo crec que està una mica forçat, però dins la petita envia la pilota per sobre el travesser de la porteria de Delanys. Era Nuno Mendes el primer cop de cap i el segon de João Neves.
0: Cinc jugadors a dins de l'àrea per sobre del PSG, els ja està faltant un punt de clarividència, de finor en aquesta última acció, però cada vegada més carregant a l'àrea, arribant-hi, amb centrades, amb rematades. Sembla que sigui qüestió de temps que el PSG marqui el primer.
2: No, deu ser la seva gran especialitat, segurament, la rematada de cap de João Neves, perquè la tenia sí, prou clara, eh? Abans veiem bengales a la graderia inferior, ara fa una estona a la graderia superior, van canviant de zona, en la darrera de la porteria on ara està atacant l'Olímpic de Marsella. Sí, sí.
0: N'ha marcat algun per això, João Neves, de cap, sí, per ser sí. L'obeixet que és, déu-n'hi-do, se'n surt força, però sí, en aquesta acció la veritat és que ha estat molt, molt desafortunat.
1: I aquesta segona part, a mi em comença a recordar una mica el Barça i el Sánchez-Pizjuán, eh? Per part del PSG, que van arribant, i al final la sensació que tens és que caurà el gol. Ells, afortunadament, no tenen a Rafinha. El Barça sí.
0: Correcte. Ells tenen Ferran.
2: Sí.
0: Bé. Està a la banqueta, de moment.
1: De moment a la banqueta.
2: Mira, avui que ha marcat Haaland. Haaland ha fet el seu cinquè gol a la Premier. Rafinha en porta 12. I per posar una mica en comparació una amb l'altra. I entrarà Ferran, eh?
1: Sí, sí, entrarà Ferran Torres. És la solució que veu Luis Enrique per intentar canviar el partit. Imagino, espera, que recupera una pilota en zona alta a l'Olímpic de Marsella. Guiri, no? No es pot fer a João Neves, que deixa la pilota a la dreta per Dué, surt a la contra l'equip de Luis Enrique. Dembélé, la posició de l'extrem dret, continua Dembélé, entra l'àrea, continua Dembélé, continua Dembélé. Ui, la passada ha tocat el cos de Dué. Una d'aquelles de Dembélé. Traurà un dels tres de dalt, no, Marc?
0: És el que m'imagino, sí. No m'imagino cap altra cosa. No sé, suposo que Dué, que seria el menys important d'ells. És veritat que avui ha estat prou encertat el primer temps, però Kvaratskhelia em sembla que és molt important ara mateix en aquest PSG. És un jugador, a més, amb gol, amb molta raça. I Dembélé, bé, amb el seu estil, que és imprevisible, però està actiu, està participant, està corrent. Per tant, suposo que seguirà al terreny de joc.
2: Marca el Porto, tenim un Porto Benfica avui, primer contra segon a Portugal. Marca Gabri Veiga, jugador espanyol que milita al Porto després d'anar-se'n... Se'n va anar a l'Aràbia, se'n va anar a Qatar, aquest?
1: Aràbia, diria.
2: Aràbia Saudita.
1: Gabri Veiga.
0: Sí. Se'n va anar a Aràbia, molt jovenet, 21 anys o així, va estar un parell, 3 d'anys, i l'any passat em sembla que va tornar allà, a jugar a Portugal.
1: I compte que... marxa Kvaratskhelia, sorprèn a Luis Enrique. Aquest principi de temporada no li està donant tota la bola que es podria esperar. El jugador georgià entra Ferran Torres.
0: Sí, la veritat és que em sorprèn, perquè com dic, per mi és un dels jugadors amb més gol, amb més raça i el més important la temporada passada, però és que amb Luis Enrique aquestes coses, no vas a una pressió, no fas algun moviment dels que t'ha dit i doncs pots quedar assenyalat, no es casa amb ningú, és capaç de canviar qualsevol dels jugadors. De fet, només començar la temporada va jugar un partit de Dembélé i després li va donar uns quants dies de vacances, em sembla, perquè s'acabés de posar, va dir perquè acabés de posar-se en forma, però jo intueixo, des de la distància no ho sé, que l'estava una mica castigant.
1: Compte que hi va l'Olímpic de Marsella, la posició d'extrema esquerra, acollirí enrere per Gómez. Gómez deixa la pilota per Mope, la frontal, el xut des de fora de l'àrea, desviat el xut d'Àrit per sobre el travesser de la porteria de Safonov. El 14 de la segona, empat a 0, amb Fabián Ruiz queixant-se ara d'algun aspecte. Pel que he vist d'entrada, quan ha entrat Ferran, Dué a l'esquerra, Ferran a la dreta i Dembélé al mig. Veurem si s'acaba de recol·locar, perquè... bé, sí, poden jugar així, però és una mica estrany tot plegat.
0: Sí, sobretot perquè Ferran cada vegada el tenim menys com a extrem dret, tot i que fos la seva primera posició, la posició natural, però sí, està jugant a la dreta.
1: Sí.
0: Aviam quanta estona durarà això. Ja sabem que especialment amb el PSG, amb Luis Enrique, canvien molt la posició els davanters, però Ferran està partint de la dreta, tot i que si Warren Zeremeri també el que puja per la banda.
1: Compte Dembélé, que deixava una pilota d'esperó per l'arribada de João Neves, molt present a l'àrea rival, el jugador portuguès en aquest principi de segona part, intenta treure la contra Àrit per part de l'Olympique de Marsella. Ui, ha notat una punxadeta, una molèstia. M'ha semblat que s'estava assenyalant la cuixa esquerra.
2: Mira que expulsen el Benfica. Sí, L'Englet se'n va amb dues grogues.
1: Impossible.
2: La segona, realment. És que li toca mínimament la cara, gairebé sense, no sé, si hi ha gaire intenció. I li ensenya la segona groga i sí, se'n va cap al túnel de vestidors.
3: És especialista.
2: El Bar, que podria entrar ara amb una segona groga, potser ha entrat, s'ho ha mirat i ha dit que sí, està ben expulsat. 1-0 guanya el Porto, superada la mitja hora de joc de la primera part i es queda amb 10 al Benfica.
1: El clàssic, un bon xut de Dué que ha passat fregant el travesser de la porteria de l'Olímpic de Marsella. Insistim, va arribant l'equip de Luis Enrique, però de moment Olímpic de Marsella 0, PSG 0. Ara torn, però, per l'equip local, amb jugada per la banda dreta, la centrada d'Arit buscant la rematada de Mopé a l'interior de l'àrea. Li cau la pilota finalment a la banda esquerra, Guiri. Guiri combinant amb Àrit, més enrere per Emerson, la pilota per Højbjerg a l'interior de l'àrea, compta la rematada, la centrada. Ui, el misto que ha acabat fent finalment Mopé quan la posició era molt bona per fer el primer, però s'ha salvat de moment el Paris Saint-Germain.
0: Molt tovet en defensa, el Paris Saint-Germain. Ho hem destacat en la pressió, ara també a defensa camp propi. La veritat és que li costa molt imposar-se, va molt lent a les disputes. I a l'Olímpic de Marsella, quan té la pilota, quan és capaç de trenar una mica la jugada, la veritat és que arriba a l'àrea. Molt menys que el Paris Saint-Germain, però hi va arribant. Vull dir que el partit encara segueix ben obert.
1: Molt bé, havia estat el Sevilla d'aquells fitxatges estranyots que ha fet el Sevilla els últims anys, hi ha uns quants, però recordo que va passar pel Sevilla. Avui hi ha un dels davanters de l'Olímpic de Marsella, que veig que també farà el seu segon canvi, en aquest cas. Marxa Arit i entra Abdalà.
2: Li queda enrere, és veritat, la rematada, però tampoc està molt hàbil,
1: No.
2: Per impactar-la.
1: Era molt clara. El 17 de la segona, el Velodrom, naturalment un ple absolut. Punta de llarga de Safonov, cop de cap defensiu d'Abdeli, intenta baixar Mope, però se la queda al Paris Saint-Germain, i juga enrere Vitinha cap a Safonov. Marquinhos, el capità del PSG, 32 anys té ja el brasiler, però de moment en plena forma. Jugant per Fabián. Fabián per Nuno Mendes, el portuguès. Torna la pilota Fabián, aixeca el cap, té la dreta. Dembélé demanant la pilota. Insisteix, però, de moment, a l'esquerra amb Dué. Rep Nuno Mendes en posició interior. Aquest sí que canvia a la dreta per Dembélé. Dembélé li fan el 2-1. Aixeca el cap, treu una centrada que frega un defensa. Ai, el porter de l'Anys, que atrapa la pilota en dos temps i ha posat una mica de suspens en aquesta aturada. Ha tingut sort que no hi havia ningú a prop, perquè si no, tenia un problema.
2: Moment de moure't, moment de Sant Boi, motor de mobilitat sostenible, més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona per estrenar cotxe nou o vehicle d'ocasió a Sant Boi, a més amb ofertes especials a la setmana de la Mercè. Aquesta setmana que ve, models nous i d'ocasió per triar i remenar aquesta Mercè. T'hi esperen a Sant Boi, a 10 minuts de Barcelona.
1: I amb aquesta mobilitat que deies, Mar, ja tenim Ferran al mig, Dembélé a la dreta, que és més lògic. I és fins ara com els ha situat, normalment.
0: Sí. Jo també ho veig molt més lògic. El que passa és que Dembélé doncs, té aquesta mobilitat, aquesta llibertat de poder caure a un costat i un altre. Potser ara és perquè Dembélé vol anar a la dreta i veurem quanta estona dura. També ara veiem aquest canvi força ofensiu.
1: Sí. Entra Cliuix i se'n va Fabián Ruiz.
0: Cliuix és un jugador que ve del Mónaco, un jugador molt habilidós, que és capaç de fer slalom, que pot jugar perfectament d'extrem, pot jugar també d'interior, com ara avui jugarà, la posició de Fabián, però és un canvi clarament ofensiu, perquè és un jugador, per jugar al mig del camp, de molta vocació ofensiva, un jugador, la veritat, és que molt talentós i que ve a posar una miqueta de pressió, una mica de competència als jugadors del davant.
1: Jugant Dué, la centrada de Dué, Ferran, gol, gol! Del Paris Saint-Germain. Arribar i moldre, no portava ni 10 minuts al terreny de joc. Centrada des de l'esquerra de Dué, molt bona, i Ferran Torres rematada al primer pal amb el cap. Primera rematada, mossega el tauró, Olympique de Marsella 0, Paris Saint-Germain 1, marca Ferran Torres.
2: Ha caigut de peu, Marc, de moment, al PSG.
0: Sí, tot el que toca ho fica a dins. Sabem que és un jugador que depèn molt de la seva mentalitat, de la seva confiança, aquest gol del Mundial, el tenir Luis Enrique a prop, l'estar fora de casa, el que hagi començat bé la temporada, seran molts els factors segurament que ajuden doncs que Ferran Torres estigui en ratxa, en plena fletxeta cap amunt. La veritat és que el colpeig de cap és canònic, és com toca, com marquen els tempos, perfecte, preciós, i l'ha ficat a dins. Una vegada més, el PSG, que estava fent moltes centrades, jo estava a punt de dir que ho posava en dubte, això de centrar tant, perquè no tenia rematadors realment a l'àrea que poguessin anar bé de cap, però sí que en tenies un, que era Ferran, acabava d'entrar, i la primera que ha tingut no ha perdonat.
2: Quart gol de Ferran Torres en aquesta lliga, pitxitxi de l'equip, amb aquestes quatre dianes de l'ex del Barça, ex del València, i ara el PSG.
1: I amb el hat-trick de la Champions contra l'Slovan, 7 gols.
0: Déu-n'hi-do, és això, és el jugador ara mateix, més en forma, més en ratxa, per això, per exemple, avui la gent se l'esperava com a titular, i ha sortit de la banqueta i ràpidament ha mostrat que ha de jugar.
1: El xut d'Abdalar a l'altra banda per part de l'Olímpic de Marsella, tocant un defensa del PSG, serà córner. A veure si reacciona el conjunt de Bruno Genesio, que va camí d'encaixar la cinquena derrota seguida. Això en un Olímpic de Marsella i amb una aturada tan llarga com la que tenim ara, segurament vol dir problemes. A veure el córner, el llença el mateix Abdalar amb l'esquerra tancat, no la toca ningú. El segon pal a Cliuix, en primera instància, se la queda, però, l'Olímpic de Marsella, el xut de Højbjerg. La pilota L'atrapa Safonov, era molt centrada, aquest xut perquè sorprengués el porter del PSG.
0: Crec que hi ha partit encara, eh? Tot i que el PSG s'hagi posat per davant i, evidentment, és el clar favorit i el normal seria que n'acabi marcant algun més, però hi ha partit perquè, com diem, l'Olympique de Marseille acaba que surt, és capaç d'arribar a l'àrea, no s'està imposant defensivament al Paris Saint-Germain i, per tant, fa que hi hagi emoció, jo crec, fins que com a mínim arribi el segon del PSG.
2: A primera divisió, com són els primers minuts de la segona part del València 0, Real Societat 1, Albert.
3: Continua dominant la Real Societat, tot i que és cert que ha fet un canvi al València, Òscar Sánchez, al descans, ha entrat Otorbi en el lloc d'Ugrinić i li està donant una marxa més per banda dreta, però és que les més clares d'aquesta segona meitat les ha fabricat Ocheng per la Real Societat. Per tant, continua sent curt aquest avantatge mínim, aquest València 0, Real Societat 1, al 55. Ara torna a provar una centrada des de la dreta, directament a les mans de Remiro, que avui torna a ser titular al 55 de partit. Compte que ara la Real surt en contraatac. Suchic assisteix cap a Oyarzabal, trepitja ària, el xut d'Oyarzabal fora! Era més una passada a la xarxa que no pas una rematada. Tot i que no sé si ha acabat xutant Oyarzabal o el defensa que venia des del darrere. Sí, com sigui, un contraatac claríssim de la Real. Oyarzabal dins de l'àrea i des del punt de penal remata ell, però surt mig metre a l'esquerra de la porteria defensada per Dmitrievski.
2: Ara que ens oferien un pla curt i més arran de gespa, sembla que no estigui massa bé, la gespa no. de més talla. Realment la pilota botava de manera sospitosa. A segona està mogut el partit, a Butarque, Leganés 2, Granada 2, el partit que també tanca aquesta jornada de diumenge a la segona divisió. Guanya el PSG, 0-1, ha marcat el de gairebé sempre, Ferran Torres Molló.
1: A 20 minuts per al final, duel extrem dret i torna el PSG, la centrada de Duec, refusa la defensa de l'OM, se la torna a quedar Duec enrere per Dembélé, Dembélé que fa una finta, al final s'ha acabat fintant a si mateix, ha perdut la pilota, vol sortir a la contra l'Olímpic de Marsella, un intent de cop d'esperó de Guiri no és bo i deixa ser Emery que la pilota surti fora de banda, favorable al PSG.
0: Can Pilota està molt còmode, la veritat és que Can Pilota està jugant molt millor, controlant bastant el joc, sent capaç de colar l'Olímpic de Marsella a la seva pròpia àrea, però l'autoritat que té en Pilota no la té en defensa. Això fa que el partit encara estigui obert, un PSG que torna a canviar i canviar la posició dels davanters.
3: Gol del València, primer gol del València aquesta temporada com a local. Arriba en el seu quart partit i marca Aaron Mayol. Aquest jove futbolista que va debutar entre setmana al camp de l'Alavés, el València va guanyar, i ara ha engaltat una pilota que ha fet impossible l'estirada de Remiro. És un golaç de Mayol que s'estrena amb la samarreta del València amb el primer equip i empata un partit que se li estava complicant perquè la Real era superior. La centrada des de l'esquerra, hi ha un rebot i l'engalta Mayol amb molta potència. Empata el València, embogeix Mestalla. València 1, Real Societat 1.
2: Del 2008, que té 18 anys, que va deixar molt bones sensacions l'altre dia, el dia del debut. Avui, a més, s'apunta aquest golaç. Haurem de seguir aquest, Guillem, eh? No sé sí. Si Aguirre serà molt de Mayol o no, d'apostar per un tio de 18 anys, però l'haurem de seguir perquè, de moment, el que li comencem a veure és per destacar, eh?
0: Sí, no acostuma a ser molt Aguirre de provar amb els joves, però si s'ho guanya, mira, ara no em surarà el nom, però el Mèxic també va acabar apostant molt per aquella estrella.
1: Gol de l'OM, gol de l'Olímpic de Marsella, gol de Gómez, que aprofita una bona jugada a la contra de l'Olímpic de Marsella, ha fet un retall magnífic abans de definir i superar a Safonov, empat al partit l'Olímpic de Marsella, ja ho deia en Guillén, això no estava tancat, festa al Velodrom, el 26 de la segona part, vinga Bengales, partit empatat, i això que veníem d'estar a punt del 0-2 amb una altra rematada de Ferran Torres, però la pèrdua, diria que de Dembélé acaba amb aquesta contra, magnífic retall de Gómez sobre Pacho, i després defineix 1-1.
0: Una pèrdua, sí, imperdonable al mig del camp. Jo també juraria que és de Dembélé, que està com un migcampista, però després, un cop la perd, les línies molt separades o molt lluny del marcador, en aquest cas Pacho, acaba donant-li moltes facilitats, massa espai al golejador de l'Olímpic de Marsella. Defensivament m'està deixant molt fred aquest Paris Saint-Germain, molt irreconeixible en la pressió, en la intensitat, en l'agressivitat defensiva al Paris Saint-Germain, perquè ho hem anat repetint una vegada i una altra. La veritat és que deixava molt còmode l'Olympique de Marsella, que al final doncs quan ja ha trobat la necessitat, ha fet un passet més i se n'ha sortit. Aviam com acaba el partit, perquè tots dos equips, quan tenen la pilota, generen perill. Per tant, poden arribar més gols.
2: Tot-li cas, el Marc, quan diu alguna cosa, deia que havia partit, doncs patapam, empat a l'Olímpic de Marsella. Gilberto Mora, et referies, Marc, de la selecció mexicana. Que 17 anys i donant-li minuts importants a Aguirre.
0: Sí, s'hi va resistir una mica al principi, no li va donar la titularitat del primer partit, però a poc a poc li va acabar donant i li va acabar donant les claus de l'equip. Vull dir que potser també si Aguirre ve aquí al València i veu que Mayol, doncs, realment té el talent que sembla en aquests dos primers partits i amb el golaç que ha marcat avui, doncs potser li donarà l'alternativa, per què no?
1: Jugarà el PSG al 28 de la segona, empat a 1. Vitinha deixa per Marquinhos, cobra cap a l'esquerra per Dué, Desiré Dué. Bon control, passada en profunditat per Akliouche, se l'acaba quedant Ferran amb un intent de passada d'Esperó que acaba en córner. Córner favorable al Paris Saint-Germain a l'esquerra del seu atac. Insisteixo en aquesta segona rematada que ha tingut Ferran i que ha tret bé el porter de l'Olympique de Marsella, de l'Anx, abans de l'1-1, eh? Hauria pogut sentenciar Le Classic, Ferran Torres. El córner que pica Dembélé, molt tancat, molt tancat. De l'Anx rebutja amb els punys. Pilota fora de banda. Ràpidament Dembélé amb Nuno Mendes. El portuguès aixeca el cap. Vol insistir en Dembélé, no, s'ho repensa. Treu la centrada al segon pal, Marquinhos! Salva de l'Anx, gol a la segona. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del PSG. Marca el capità incombustible del conjunt parisenc, marca Marquinhos. La centrada de Nuno Mendes, boníssima al segon pal. Massa sol, Marquinhos, la primera, treu una mà miraculosa de l'Anx, però no pot fer res més que deixar-la morta i no perdona Marquinhos a la segona. OM 1, PSG 2.
0: Una de les característiques d'aquest PSG, la quantitat de jugadors que és capaç de tenir a dins de l'àrea, en aquest cas eren 5, és veritat, venien d'un córner, s'havia quedat Marquinhos, però sempre carrega molts jugadors l'àrea i aquesta central al segon pal, doncs amb dos temps l'ha acabat ficant Marquinhos. Com dèiem, els atacs superant a les defenses en tots dos costats. De moment ja sumem un 2-1, però jo no donaria per tancat aquest partit, perquè cada vegada veiem més i més ocasions per les dues porteries.
2: Ràpida reacció del PSG, el gol de l'OM, 1-2, torna a guanyar l'equip de Luis Enrique, va per feina al Milan, que ja guanya 3-0 contra el Lecce a San Siro, camí de sumar, per tant, una nova victòria a la Sèrie A, i el Porto guanyant 1-0 contra el Benfica, a punt d'arribar al descans del partit. Ho torna a intentar l'Olímpic de Marsella.
1: Vinga, ara cap a l'altra banda, pilota per Hoiberg,
2: si
1: que
2: prova el dreta.
1: Xut. Sí, sí, tenia una bona opció, però ha preferit el xut que ha atrapat Safonov. Sense problemes.
0: Estava molt lluny. S'ha empatxat una mica de pilota.
1: Sortint des del darrere, el conjunt de Luis Enrique.
0: Que suposo que intentarà frenar una mica el joc. Vaja, és el que segurament seria necessari, perquè aquesta anada i tornada no li beneficiarà al Paris Saint-Germain, que ja va per davant el marcador, i que hauria d'intentar tancar aquest partit i refredar-lo, aviam si és veritat.
1: Mira, allò que diem de la mobilitat. Ara torna a ser Ferran a la dreta, Dembélé pel mig.
0: Bé, van canviant.
1: Va canviant.
0: Van canviant contínuament.
1: Vitinha. El portuguès, intentant posar aquest punt de pausa. Teva meva entre Nuno Mendes i Akliouche. Falta i groga.
0: Sí,
1: I és la segona, compte, és la segona. Sí, per Timothy Weah, que havia fet la falta la primera part. Per mi està ben tret aquesta segona. La primera també era clara. Per tant, queda amb 10 a l'Olympique de Marsella per l'expulsió del seu capità, Timothy Weah. Ha de marxar a vestidors.
0: Aquest jugador nord-americà, fill del Weah, del gran llegendari davanter centre, que ha passat per Itàlia, que ara està jugant aquí a l'Olympique de Marsella, un jugador que havia començat com a extrem, gairebé com a davanter centre, i que ha anat retrasant la seva posició. Ara juga de lateral, bastant de carriler, i aquí, doncs, al final ha acabat pecant una mica de passarell, perquè massa intens de voler anticipar, ha acabat fent una falta i una segona groga, que no calia arriscar, perquè era per anar a recuperar una pressió en una pilota, però podia haver guardat la posició perquè no estava en perill l'Olímpic de Marsella.
2: Ara ens quedaven les dues, la primera i la segona, i com deia el Molló, la primera agafant el jugador quan se n'anava cap a direcció cap a porteria, i aquesta també molt clara. Per tant, una vermella indiscutible per l'OM, que ara se li complica i molt el partit.
1: Ui, a punt ha estat de fer el tercer Dembélé amb un intent de vaselina, que no ha superat, però, el porter de l'Anys, que ha atrapat la pilota. Per tant, a 13 pel final, recapitulem, Olympique de Marsella un PSG 2 i l'OM amb 10, però ho intenta Àngel Gómez. Gómez enrere per Abdelid, Deli cap a Agert. Agert obre a l'esquerra, la posició de l'extrem per Guiri. Guiri combinant amb Gómez novament, posa el peu Vitinha. Ferran recupera el Paris Saint-Germain, que ara amb l'avantatge numèric, Marc, sí que té molt d'avantatge en aquest partit.
0: Home, ara seria imperdonable. Seria imperdonable, però fixa't, defensa, és que van tan tard, perquè ara ja ets un jugador més, vull dir, ja no és els emparellaments ni la tàctica, que deixen jugar a l'Olympique de Marsella, que ara ha acabat rifant la pilota, però abans sí, gairebé es planten a l'àrea 110, sorprenent com està defensant aquest Paris Saint-Germain, és algo que haurà de revisar properament, perquè si al Barça li defensa com li està defensant avui bé, bé. A l'Olympique de Marsella, home, sí, jo veuria molt clarament que el Barça s'imposaria. Ara, això ja sabem que d'aquí a allà poden passar moltes coses, que la Champions és molta Champions, però avui el Paris Saint-Germain demostrant que encara té feina per posar-se a to.
2: Entra una de les cares noves d'aquest estiu al PSG.
1: Sí, entra Götze, el jugador belga, i marxa Doué, i marxa també Dembélé, i entra Beraldo.
0: Doncs canvi defensiu, perquè entra Beraldo, que és un central que juga molt de mig centre, i ha marxat un dels davanters. Ara Kliuš és el que puja posicions, i Beraldo doncs es posarà al mig del camp. Recomposa una mica. Abans havíem dit que Kliuš, que era un extrem, estava jugant al mig del camp, que era molt ofensiu, doncs ara és una mica més prudent Luis Enrique i recol·loca una mica els seus jugadors per tenir un potent més de prudència i segurament un missatge claríssim. Tendem a tenir el control, que és el que comença a fer el PSG, a passar-se la pilota si cal, fent passades horitzontals, però refrenant el partit.
1: Aquesta tarda tenim un exemple ben recent, que un equip amb 10 pot crear-te problemes si no jugues bé. Afortunadament, l'Atlético ha acabat guanyant el partit al Metropolitano, però ha patit pràcticament fins als últims segons. A veure com ho gestiona el PSG. Amb pilota per Kliuš, obrint a l'esquerra per Götze. A la posició d'extrema esquerra, perseguit per Højbjerg, que diria que de moment s'ha situat en aquest lateral dret, o com a mínim està ajudant en aquesta zona. Götze intenta marxar d'Abdalà i li fa falta, i groga. Doncs mira, treu una groga l'atacant belga en una de les seves primeres accions al partit.
0: Un jugador elèctric, molt talentós, que ve de l'Ajax, un d'aquells jugadors que està cridat a ser un dels millors del món. Veurem com encaixa en aquest Paris Saint-Germain i aquest salt d'alguna manera a l'elit, com s'acaba plasmant. Però el que apuntava l'Ajax és això, que Götze el coneixerem tots molt aviat.
1: Doncs ben atents de moment a aquests 10 minuts, a veure què ens ofereix. La falta la llançarà Vitinha. Amb 4 jugadors del PSG, 5 esperant la rematada, la pilota intenta rematar-la Marquinhos, rebutja la defensa pràcticament de rebot i la jugada acaba en córner. Ha estat a punt de tornar a rematar Marquinhos.
0: I Neves està sol al segon pal. La pilota aturada molt bé també l'Olímpic de Marsella.
1: El córner el llançarà Götze. Des de la banda dreta. Serà un córner obert. En curt, finalment, Götze per Zeremeri. Vitinha, Nuno Mendes, xutarà des de fora l'àrea! Oh. Ha enviat a córner de l'Anys. Aquesta sempre la fan...
0: Sí.
1: No sé si quan juguen contra 10, però la fan sovint. Un córner en curt que acaba un xut de fora a l'àrea.
0: I especialment Mendes, a la que té opció, ho prova, i és que té una rematada molt, molt dura.
1: Però vaja, recordo, i em sap greu de treure aquest record, però aquell 1-4 a Montjuïc, que jo crec que en fan un parell des de fora de l'àrea, i un segur que és de córner, amb un córner llançat en curt el dia que expulsen Araujo, famós dia de l'expulsió d'Araujo. Ho dic pel tema del documental que va venir després i tal.
0: Sí, sí.
1: Saps de què parlo, Marc?
0: Sí, sí, sí, aquest justament me'n recordo.
2: L'has vist,
0: per moltes coses.
1: Avui pel Durant, 1-2. Contemporitzant el PSG, Vitinha, a l'esquerra, per a Cliuix. Aguanta la pilota, l'ex del Mònaco, Pacho. Centrada de João Neves cap al segon pal, la toca amb el cap, Nuno Mendes molt forçat, intenta controlar-la Beraldo i se l'acaba quedant el PSG. I començo a veure ja amb els braços caiguts els jugadors de l'OM, eh?
0: Sí, sí, perquè el PSG...
1: Compte Ferran, que prova un xut, un rebot, córner.
0: Ara sí que ha provat de rematar, però sobretot està intentant allò que dèiem, refredar el partit, jugar d'un costat a l'altre, tenir, allargar els atacs, defensar-se en pilota, que segurament serà la millor manera que té d'anar a defensar-se, i com dius, els de Marsella comença a treure la bandera blanca.
1: Ara Ferran es queixava d'un cop ben bé a la sala de les costelles, potser un pèl més avall i tot, però pot continuar. De moment, la centrada de Cliuix a l'interior de l'àrea, a punt de rematar crec que era Cliuix, però finalment perdó, era Emery, però finalment hi havia infracció, fora de joc. Per tant, pilota per l'OM.
2: A la Lliga, vaja, de fet també la final de la Supercopa d'Europa, vaja, tots són victòries per la mínima del PSG, menys el partit contra els amics de Touré, que va acabar amb un 6-1 a la Champions, però la resta no estem veient, com hem vist altres temporades, amb aquells partits que s'acaben gairebé a la mitja hora, que el PSG ja deixa resolts.
0: No, és el que hem comentat, no és la versió aquella arrolladora del Paris Saint-Germain, d'aquella màquina que per moments ha semblat perfecta, feroig en la pressió, dominador amb la pilota. La veritat és que avui l'hem vist força imprecís de la primera part. A la segona, jo crec que ha millorat molt ofensivament i que ja s'ha començat a semblar una mica una versió bona del PSG, però en defensa, com dèiem, molt freds, la pressió irreconeixible, aquest Paris Saint-Germain, anant molt tard sempre a les marques. Segur que és una cosa que revisaran i de valent, perquè així no podrien avançar gaire la temporada, però segur que ho canvien, segur que ho acaben canviant a mesura que vagi passant la temporada.
2: Tenim els dies del drac d'Omoda Jaé contra nosaltres, els dies per estalviar fins al 26 de setembre, oportunitat llegendària per estalviar fins a 15.950 euros amb tota la gamma Omoda Jaé. I a més, no paguis fins al 2027. Condicions objectes a finançament, consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaé, a la xarxa de concessionaris Omoda Jaé de Catalunya.
1: Últims canvis a l'Olímpic de Marsella, mentre acomiadem el Tiranosaurus. Entren Mumbanya i Besahab.
2: Aquest de setmana ja, com a mínim, el Superesport ja pot anar a descansar.
1: I marxen Mopé i Abdeli. Per tant, home per home, els canvis que fa Bruno Genesio per aquests últims minuts. Vaja, per refrescar l'equip. Entén, compte que hi va Nuno Mendes, el retall, intent de rematada de Cliuix. L'acaba atrapant de l'anys quan Ferran ja era amb la canya a punt per fer el tercer.
3: Penal a favor de la Reial Societat. No sé qui l'ha fet, no sé si era Javi Guerra, però arriba abans Angel Herrera i fa un penal, per mi, claríssim. Sí, crec que és Javi Guerra. En el moment en què el partit estava obert, s'havia igualat des de l'1-1, eren anades i tornades, el partit era preciós, sobretot per l'espectador neutral, i m'ha semblat un penal bastant clar sobre Angel Herrera, que acaba d'entrar al terreny de joc, el control és massa llarg.
2: Ui, sí.
3: I a contacte.
2: Puntada al genoll,
3: sí,
2: no?
3: Arriba tard. Era un penal en el moment en què el València estava millor i havia creat oportunitats, sobretot a través de les arribades d'Otorbi. Doncs aquest penal a favor de la Real Societat pot tornar a decantar la balança pels visitants.
2: No hi ha senyor Arzabal?
3: No, l'han canviat. Òscar Son és qui l'ha substituït i veurem qui xuta el penal. De moment, a un quart d'hora pel final, l'empat a un, ho estan revisant. Mira, Carlos Soler és qui agafa la pilota, home, ex del València. Avui torna a Mestalla 4 anys després.
2: Aquest contra el Madrid li va fotre 3 gols de penal.
3: De penal,
2: no?
3: Sí.
1: Sí.
3: I és qui ha agafat la pilota i qui pot donar avantatge a la Reial Societat, confirmat. Confirmat, diu Monera Montero, i per tant hi haurà aquest penal, Javi Guerra, un dels, diríem, destacats d'aquesta segona meitat, i que aquí ha estat, vaja, el típic mitja punta gairebé davanter que defensa l'àrea, i aquí ha fet un penal claríssim,
0: Estraler d'estraler, eh?
2: Sí, no ha protestat, vaja, perquè no tenia res a protestar, home. Javi Guerra. Bueno, però n'hi ha que l'haguessin protestat, aquesta, Guillem.
0: Aquest hagués sigut molt gros, protestar-lo.
1: Jo juraria que llegit dels llavis no és Javi Guerra, però...
0: No és Roja.
1: Però potser m'equivocava.
2: No, la frase no l'ha acabat.
3: I va l'exjugador del València, que crec que el celebri, si marca... Va ser capità del València i que va marxar al PSG, precisament. I va Carlos Soler, amb cama dreta. S'apropa la pilota sota pels Dimitrievski. El xut, gol, a punt de tocar. Jo crec que l'ha tocat el porter. L'ha fregat la pilota. Marca Carlos Soler, que no ho celebra, però a més demana perdó. Doncs si tan greu et sap, no marquis. Però... com a mínim, dona avantatge a la Real Societat, marca Carlos Soler 1-2, jo crec que el resultat és just perquè hi ha hagut més arribades i més perill de la Real Societat, tot i que el València aquesta segona part havia despertat 1-2, encara un quart d'hora per jugar-se, per tant, encara molt obert aquest partit a Mestalla.
2: Sí, realment semblava que li sapigués greu, eh? Haver marcat el gol, jo entenc que deu tenir un sentiment valencianista bastant potent, Carlos Soler, i no tant pel gol, sinó per la situació que viu el seu club, que viu el València des de fa un grapat de temporades i especialment aquest any.
0: Jo que no sóc, jo em sembla que amb això ens semblem, Xavi, que jo no sóc d'haver de fer el número aquest sempre de demanar perdó, que ho fan tots, en tots els equips, en totes les situacions. Hi ha moltes vegades que dius, escolta, noi, que acabes de marcar, ara portes aquesta samarreta, celebra, no em passa res. Aquesta vegada jo li compro.
2: Sí, sí.
3: Però pots no celebrar-ho, però això de demanar perdó...
2: Però jo la noto sincera, avui, la no celebració de Soler.
0: Perquè per el context en el que està el València, per tot l'ambient que hi ha...
3: Doncs falla'l i t'ho agrairan encara més.
0: No, però fallar-lo no pot fallar-lo, home. Entre poc i massa.
3: Sí, sí. Doncs 1-2 i queden 13 minuts i hi ha nervis a Mestalla perquè Javier Aguirre s'està escalfant a la banda i segurament doncs el València acabarà en zona de descens.
2: Penúltim seria ara amb 4 punts. 3 al Màlaga, que és l'únic que no ha guanyat encara a primera. 5 l'Elx, també en zona de descens. I fora del descens, també amb 5, el Llevant, que té un partit pendent. Recordem, contra l'Atlètic Club, que es va haver d'ajornar per culpa de la pluja.
0: Ara, aquests dies, no és el cas del València, que ja l'han fet fora l'entrenador, però entenc que realment les banquetes deuen estar bastant calentetes, no? Perquè venint 3 setmanes d'aturada, si tu estàs dubtant, sé que és molt d'hora, però bueno, com que això va tan ràpid, si algú dubta, aquests dies són...
2: És el millor moment. Sí. Vaja, no vull dir el mal per ningú, però si has de canviar, si tens dubtes, realment, si algun director esportiu té dubtes que hi hagi la banqueta, ho farà bé,
0: clar, és, que
2: és el moment idoni.
0: Tens
2: una 3 setmanes, eh?
0: Sí, sí. Per això que n'hi deuen uns quants que...
2: Estan tremolant, no?
0: Sí.
2: I alguns picant a la porta, eh? De dir, jo
0: també
2: estic per aquí sense
0: també
2: feina, però si també necessiteu alguna cosa... Sapigueu que aquí teniu un amic.
1: Tenim afegit a Le Classic, o hem un PSG 2, l'OM amb 10, som al 90, anirem fins al 95 i falta perillós a favor dels de Luis Enrique. João Neves xutarà la falta, és pel llunyana, però té bona gardela. João Neves, mira, 23,8 metres, ens diu la realització. 4 homes a la tanca, el xut de João Neves, fora! Per sobre el travesser de la porteria de Delange. Ha tingut una de molt clara el PSG per sentenciar Cliuix, però l'ha enviat per sobre el travesser de la porteria de l'Olympique de Marsella. En una altra, l'enèsima incursió avui de Nuno Mendes. Quins corcors que són aquests laterals del PSG, avui que no hi ha Kraf. Bàsicament, Nuno Mendes per la banda esquerra.
0: Sí, la veritat és que és un jugador espectacular. Aviam ara aquest tindrà
1: una. Sí, compta la pèrdua del PSG camp propi. Guiri, no s'ha entès bé amb Abdalà, la pilota enrere, rep de nou Abdalà, treu la centrada al punt de penal, toca amb el cap a João Neves, li cau a Montbanya, la centrada al segon pal, Vitinha Córner.
0: Semblava que no arribarien, eh? Jo ja feia 10 minuts que el PSG havia posat el partit a la nevera, estava refredant-lo, tenint la pilota, amb un senyor, doncs mira, un córrer.
1: Sí, i encara que siguin 10, la pilota aturada, igual a la centrada d'Abdalà, rebutja el primer pal Vitinha, se la queda Højbjerg, enrere per Gómez, aixeca el cap, la centrada al segon pal, intent de rematada, compta el cop de cap de Montbanya, no arriba, salta el central, Ligan Riley, l'acaba atrapant Safono, li ha fet falta, sí, sí, falta el porter.
2: Un perillós, l'ha desequilibrat a l'aire, una caiguda, un pell lletja de Safonov.
1: Uf, a més el colze al coll, eh?
2: Això sí que és groga.
1: Sí. Sí, sí, sí, sense discussió. Ha anat massa fort aquí, el jove central anglès de l'Olímpic de Marsella, Ligan Riley.
2: I no li ha ensenyat aquesta groga al jugador de l'Olímpic de Marsella. Serga una mica més l'afegit amb aquesta... No lesió, però sí, aquest moment ha aturat el partit. Veurem si acaben d'entrar o no les assistències per atendre Safonov. Ataca la Reial.
3: La centrada al cor de l'àrea i la buscava Oscarsson. Refusa la defensa del València. El xut ara de Guedes. El treu el porter d'un xut al pal curt. Havia vist la intenció Dimitrievski. Continua viva per la Reial Societat. Continua atacant per l'esquerra. Ara sí que recula la defensa del València. Últims 10 minuts de partit, continua amb anades i tornades, tot i que ara la Reial sí que s'ha avançat, el joc continua molt descontrolat, ara ho prova pel conjunt basc per la dreta, és Aramburu, s'incorpora, la demana Sučić, ara la remena el conjunt basc, que necessita la victòria també per afrontar l'aturada amb tranquil·litat, ve de dues derrotes, l'última entre setmana contra el Bournemouth a l'Europa League i per tant també necessita els 3 punts perquè no ha començat gaire bé la temporada. Ara és Barrene, prova la jugada individual, la treu la defensa del València.
2: Safonov ha estat atès, si xiula falta Molló no cal que un jugador a França no passa, però a la Lliga Espanyola no caldria que un jugador sortís fora un minut del terreny de joc.
1: Aquesta regla del porter és optativa i la Federació Espanyola ha decidit aplicar-la.
2: Sí, sí, sí, per això dic, però vull dir, a la Lliga Espanyola, si xiula en falta, com és el cas d'ara, que han xiulat falta sobre Safonov, no cal que surti un jugador, encara que hagin atès el porter.
1: Juraria que no. Juraria que no. Jo, a mi em queda el dubte que no hagi tret la groga en el moment que estaven fent la repetició, perquè és que em sembla tan evident. No. A més, no han posat el rètol, i segurament... No és el cas, però vaja, és un error greu de l'àrbitre, aquesta groga que s'ha menjat per l'entrada d'Igan Riley sobre el porter del PSG, que ara està marejant la pilota a camp propi, deixant passar els segons. Jo crec que un minutet més haurà d'afegir. Anirem fins al 96, pressionant el camerunès amb un banyà que ha entrat en aquests últims minuts. Mira, ens ensenyen un bon control que ha fet Bruno Genesio fa uns instants.
2: Que no sigui l'últim, que fa com a entrenador de l'Olímpic de Marsella.
1: Sí, sí, és probable.
0: És dels que té molts números, sí.
1: Clar, clar, és que són tres punts, clar, tres punts en cinc jornades.
0: I Marsella és, sí, sí, és una plaça complicada, calenteta, calenteta.
1: Mira, Guiri intentava forçar una falta, no la xiula l'àrbitre, surt des del darrere Marquinhos, combinant amb Akliouche, la perd el capità del PSG, se l'emporta Bezahav, que acaba d'entrar deixant la pilota enrere, canviant cap a la banda esquerra, Guiri en profunditat per Montbanyà, la centrada tal com raja cap al segon pal, s'anirà fora, no, la recull Nuno Mendes, la recuperació compta de l'Olímpic de Marsella, la centrada no ha arribat a rematar bé Agert, el central que s'havia incorporat a l'atac, ha anat d'un pèl, la pilota fora, però ha jugat amb foc el PSG.
2: Fins i tot en això, Marc, es nota que el PSG no està fi. Vull dir que el PSG no sàpiga tancar aquest partit, sí. Sí, demostra que no està passant pel seu millor moment.
0: Sí, sí. No, falta d'ofici, de com a mínim això, que no et pispin la cartera. De fet, el gol de l'Olímpic de Marsella és una pèrdua, li pren la pilota a Dembélé al mig del camp, ara el teu lateral, Nuno Mendes, que si alguna cosa és corpulent que no pugui protegir la pilota i també li acabin pispant al córner. Estàs donant moltes opcions, et falta molt rigor.
3: Gol del València, marca un altre jove del planter, Aymar Blázquez, acaba d'entrar al terreny de joc, jo crec que és la primera pilota que toca, marca, empata el partit. Estava mirant, quan ha entrat al terreny de joc, estava mirant si havia debutat ja amb el València. Compte amb aquest peu que era dins del camp, en el servei de banda. És un parell de ràfusos dins de l'àrea i l'acaba caçant a la dreta l'home de la segona meitat, Otorbi, posa la centrada i Blázquez posa el peu i celebra el gol. Empat a dos, dos joves del planter de moment donen un punt al València. Crec que l'últim en tocar res al defensa, que és qui acaba introduint-se la pilota. Sí, no seria de Blázquez, seria del defensa de la Real Societat, però era el davanter qui lluitava la pilota i que ha estat decisiu per anotar el 2-2. Si acaba pujant el marcador, si no hi diu res al VAR, València 2, Real Societat 2.
2: Ja tinc un minut a la pretemporada. La Lliga, com a mínim, no havia jugat encara aquesta temporada. Doncs dos jovenets que li estan salvant un punt al València de moment. Si el VAR no diu que és fora de joc, que podria arribar a ser-ho. S'acaba ara sí Le Classic a la Lliga Francesa.
1: Amb victòria del Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella 1, PSG 2, amb els gols de Ferran Torres i de Marquinhos pel PSG i el que ha marcat Gómez per part de l'Olympique de Marsella. Per tant, són 3 victòries consecutives del PSG, 2 a la Lliga, per tant, dinàmica positiva, com a mínim, pels de Luis Enrique abans de l'aturada, tot i l'inici regular. I, en canvi, cinquena derrota consecutiva, quarta a la Lliga pels de Marsella. Li desitjava a Luis Enrique, m'ha semblat entendre, Genesio, bon chance. Quan se saludaven, doncs sí, que necessitarà bona sort al tècnic de l'OM, perquè no sé si després de l'aturada continuarà dirigint l'equip.
0: Molt sentida, l'abraçada. No sé, m'ha semblat que realment volia ser especialment carinyós amb Bruno Genesio, amb l'entrenador de l'Olímpic de Marsella, i també he vist a Dué abraçant-lo, com una mica, si sapiguessin ja o intuïssin que com a mínim passarà uns dies complicats, si no és que perd el càrrec, perquè això és un inici horrorós de l'Olímpic de Marsella, que crec que avui ho ha fet bé, ha plantat cara, ha demostrat personalitat i ha sabut atacar i posar en dificultats aquest Paris Saint-Germain, que ens ha deixat una mica freds. No és el Paris Saint-Germain de les grans ocasions, li està costant aquest inici de temporada, i avui també en el Clàssic doncs s'ha notat, sobretot en defensa, que és un equip ara mateix que li costa molt ser agressiu, ser intens, mantenir les marques, i que això doncs no és algo que no es pot permetre un equip tan exuberant i que deixa tants espais a darrere com és el Paris Saint-Germain.
1: Barran, l'home del partit.
2: L'Olímpic de Marsella penúltim amb 3 punts, el PSG 6è ara amb 8 punts, a 5 del líder, que és el Mònaco, que en suma 13, dos més que l'Olímpic de Lió, i que el Paris FC, que és el tercer classificat. Hi ha gol, a primera,
3: sí,
2: finalment.
3: Sí, es confirma el gol d'Aimar Blázquez, increïble, el tècnic Òscar Sánchez, que va guanyar entre setmana, i avui guanyi, perdi o empati, ja haurà fet debutar dos jugadors del planter, i amb incidència en els partits del València. No sé què en pensarà Javier Aguirre, que s'ho estarà mirant des de la distància. De moment, empaten el partit. Els joves del planter empaten el partit. València 2, Real Societat 2, marxa d'en Jumà i entra Luis Rioja per disputar aquests últims 3 minuts més l'afegit.
2: Pausa i rematem el superesports i també aquest partit a Mestalla.

0: Complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya i a Onda.es.
1: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
3: RAC 1 Podcast.
4: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
5: Per exemple, amb el periodista Roger de Gràcia parlarem de com afecta a la teva vida patir fòbia social crònica.
6: Jo no sabia què fer. No sabia què fer i, a més, no parlava del tema. És a dir, a casa no en parlàvem, amb la qual cosa jo em pensava que era una persona normal que estava fallant. Era millor desaparèixer.
4: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: A RAC 1, Superesports.
8: 7 minuts i les 11 i tancarem ja el Superesports i donarem pas al Tu Diràs. S'ha mogut el marcador a més talla mentre sonava la publi. Albert.
9: Ha marcat la Reial, ha marcat amb un xut a l'escaire Barrene. És un golaç, 2-3, però és que ara el València a punt d'empatar, la rematada amb el cap d'Aimar una altra vegada. I gran aturada de Remiro. Ha salvat Remiro el gol. El doblet del 37 del jove del filial salva el porter de la Reial Societat, el seu equip. Queden encara 3 minuts per arribar al 96. Arribarem al 96, som al 93. La segona part és espectacular. Ara mirant xuts a porteria, rematades. De moment, en tot el partit, 21 de la Reial, 19 del València. La segona part espectacular, molt oberta. I encara podem tenir alguna sorpresa d'última hora. Amb la Reial ataca. Ui, la puntada d'Aaron al cos de Carlos Soler. Serà falta i prou.
8: Per no celebrar els gols, va tapar amb la puntada que s'emporta Soler.
10: El València amb Òscar Sánchez. O sigui, avui pot perdre, però ha competit els dos partits. Mira, els ninots del gol d'Aimar.
8: Uf, ui, però... molt just, allò que diuen del on compta braç i on no compta braç, han baixat una mica molt la línia,
10: sí, la veritat és que sí, però vaja, ells deuen tenir-ho, o el sistema de semiautomàtic ho deu tenir calibrat, vull pensar. Tu vols pensar o creus que no?
8: M'ha semblat que han baixat molt, gairebé no tocant el colze, però han baixat bastant la línia per dir que això encara era una part del cos amb la que pots rematar i marcar gol.
10: Recordo que més o menys és, o sigui, si tiréssim una línia imaginària recta des de l'aixella, seria a partir de la qual pot jugar la pilota, diguéssim.
8: Al límit.
9: L'última de València, últim minut. Ui, compte, Dimitrievski, que és a punt de perdre la pilota. Rioja la recupera, continua l'11 del València, cau a terra, xiulant falta, i serà... aquesta sí que serà l'última. Queden 40 segons.
8: Matarazzo li acaba de dir a Oscarsson. Noi, que no s'ha acabat el partit, vol ser favor de pressió. Has vist? No? A més, li ha caigut allà a la banda, i Oscarsson estava allà com de dir, bueno, ja s'ha acabat, i li ha dit, noi, va, que no s'ha acabat, eh?
9: Mira, s'emporta un obsequi d'una groga per protestar. Vermella! Expulsat Oscarsson, ha seguit protestant. Mare i Monuer ha dit, te l'has guanyat la segona i cap a casa.
11: Està clar que tenia ganes de plegar.
8: Sí.
11: I com que el seu entrenador el feia córrer...
9: Se'l mira com dient, noi, va.
10: Matarazzo prefereix no mirar-se, gairebé.
8: A la dutxa. Doncs mira, l'aturada ja és prou llarga i ho serà una mica més per Oscarsson, que es perd també el Real Ciutat Depor.

0: amb el que torna a la Lliga, la Reial.
1: És l'última, la penja Javi Guerra, la frontal de l'àrea, la toca amb el cap contra Rioja. Ui. Queda la frontal per Elliot, el xut, hi ha un refús, una segona rematada des del balcó. Continua viva per Otorbi a la dreta, prova de fer la jugada fins a la línia de fons, posa la centrada directament a les mans de Remiro. Aquí s'acabarà el partit, les mans al cap d'Elliot, perquè ha tingut un xut que ha acabat picant a les cames del defensa. I l'última centrada d'Otorbi directament a les mans del porter de la Reial Societat, que envia la puntada a camp rival, no xiula encara l'àrbitre, tot que ja m'ha arribat al 96, clar, el gol potser era l'afegit, el gol, i n'afegeix un més. Sí, crec que el gol ha arribat al 90 i mig,
0: doncs llavors,
1: i és
0: sí.
1: Aquest extra, aquest minut extra. Però bé, davant de part, Barrene per la Reial, que farà la del Carrasco al corn, aguantarà la pilota, i ara xiula Monuera Montero, ha guanyat la Reial Societat, ha perdut el València, que encara no sap què és guanyar a casa com a local. Al final del partit, València 2, Reial Societat 3.
0: El València amb 4 punts, la Reial que en sumarà 10, situa la zona mitja alta de la classificació després d'aquesta victòria a Mestalla, amb la que tanquem aquesta setena jornada de Lliga Primera Divisió. Partida de demà ja, com li agrada al Dami, Lliga de les Nacions a Dojo durant dues setmanes llargues, 20 dies sense Lliga de Futbol a Primera Divisió, per tornar-hi ja al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. Marc Guillén, gràcies, eh?
2: A vosaltres.
0: Fins la propera.
2: Vinga,
0: fins aviat. Acabo d'ara del Tu diràs, i a veure què expliquen d'aquest més 6 del Barça sobre estarem el Reial Madrid, en Solsona, en Roura, en Pichi i companyia.
2: Són dies per escoltar ràdio.
0: I a sucar amb la roda de premsa també de José Mourinho. 4 anuncis i arrenca el Tu diràs amb l'Aleix Pariser. La setmana que ve hi tornem, eh? No hi ha futbol de primera, però hi ha futbol de... No tots hi tornem, però alguns sí que tornem. El Superesports torna, perquè no hi ha primera, però hi ha segona, i hi ha un munt d'activitat poliesportiva que viurem intensament dissabte i diumenge a l'antena de RAC1. Bona setmana, que vagi bé, adeu-siau.
3: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
1: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
3: Grans batutes. Grans emocions.
4: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
3: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
4: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 3 minuts de la nit, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest diumenge 20 de setembre del 2026. El dia en què el Madrid ha perdut el derbi contra l'Atlético i hem tingut la primera gran plorera de Mourinho.
2: Picarà Àlex Grimaldo, l'ex del Barça i del Leverkusen. Cam esquerra, l'Atleti de Madrid que es pot posar 1-0 amb un futbolista més. L'oportunitat és extraordinària. Pica Grimaldo, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Grimaldo. I sí, sí, uf, perquè l'ha picat bé, l'ha picat força bé a la dreta de Courtois, que gairebé la treu. Gol de Grimaldo.
3: Ahí va Grimaldo, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: A l'Atleti de Madrid. Pilota per un bon Kanginli, eh? Bons detalls. Kanginli en profunditat. Cap a Simeone, Jonathan David, gol, gol, gol, gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I això és un autèntic deliri col·lectiu, com li ha posat Kanginli a Simeone, MVP Simeone i Jonathan David, gol! I Diego Simeone, que va fer pinya amb tot l'equip per celebrar el 2-0 i per celebrar que ara mateix el Madrid de Mourinho està cao, que el Madrid de Mourinho està grogui i que el Madrid de Mourinho està absolutament mort al Metropolitano. Gol de Jonathan David, el Madrid té un senyor problema. El Madrid, ara mateix, com deia Mourinho, no es pot comparar, i tant que no. El Madrid no s'ha de comparar perquè juga un altre esport, perquè juga a un altre...
4: Kanginli, abrió Juliano, centro Juliano, Jonathan David, gol! Gol de l'Atlético de Madrid! Gol, gol, gol, gol, gol!
5: Acabo de decir.
4: De Jonathan David! Jugada de Juliano! Kanginli para Juliano! Juliano pone un gol de la muerte y Jonathan David empuja en área pequeña. Pedro, mira a ver si hay fuera de juego. Marca Jonathan David, marca el Atlético, Atlético de Madrid 2. Marcó el canadiense, marcó Jonathan David, Real Madrid 0.
6: Sigue la pelota el norteamericano, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el derbi. Lo gana otra vez el Atlético de Madrid, que se marchará a la fecha FIFA por delante del Real Madrid. Ganó el Atlético.
7: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
8: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
1: Ha trigat. Semblava que amb els anys la fera s'havia calmat, s'havia entendrit, que li faltava energia per aquelles grans polèmiques que generava sempre a la sala de premsa per desviar l'atenció, però a la primera gran derrota ha emergit el Mourinho de sempre, amb les excuses arbitrals de sempre, de tota la vida, i amb una llista de greuges dictades des de Madrid Televisió i fins i tot amb un paper, com ara sentíem, que ell ha tret a la sala de premsa, amb dues imatges, les accions de Kanginli i les del Cuti Romero, que podrien haver estat o groga o vermelles, segons alguns analistes. Ara en parlarem. Com havíem trobat a faltar aquests moments un punt còmics i de vergonyeta aliena de Mourinho quan perd? Però ja el tenim aquí. Ha tornat el veritable Mourinho. I avui sí, hem tornat a gaudir de Special One. De Special One en excuses arbitrals. Per mi, li ha faltat només això.
9: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Busaca? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué?
1: ¿Por qué Ortiz Arias avui? ¿Por qué Trujillo Suárez al bar avui? és evident que tenia la lliçó ben apresa, que li havien passat bé la informació de les faltes i de les possibles targetes des de Real Madrid Television, tot i que allà han estat bastant més contundents. Això només és un extracte del que ha passat a Madrid Television durant el postpartit.
5: Falta que permita haya una circular que permita que los jugadores de rivales del Real Madrid puedan salir con revólver al campo y utilizarlo. Estoy pendiente de que lo hagan, porque claro, no sé qué narices hace falta para expulsar a un rival de Real Madrid.
1: Que salgan con un revólver al campo, perquè expulsin d'alguna manera un rival. Increïble. El discurs victimista d'equip que no sap perdre. Però jo tinc la sensació que aquestes alçades de la pel·lícula ja ni la televisió oficial del Madrid ni Mourinho enganyen a ningú. Mireu què deien a la COPE, Paco González.
10: Bueno, el Real Madrid necesitaba un entrenador y ha traído a un guionista de Real Madrid Televisión. Necesitaba un entrenador moderno y ha traído al entrenador de hace 15 años. Yo es como lo veo. Aunque hubiera expulsado a Kangin Lee. Quiero decir, que yo hubiera sacado roja a Kangin Lee. La del Cuti, que ya sé que mucha gente lo ve como roja, yo es que creo que después de dar el balón el pie tiene que ir a algún lado y bueno, pienso que no ha sido aposta, que no era para la roja. En fin. De fútbol se va a hablar poco. Mourinho no venía aquí para hablar de fútbol ni para hacer jugar al fútbol. Es otra historia. Pero bueno, los mourinistas pues seguirán contentos con él y le dan toda la razón.
1: Es pot discutir si la primera part, les accions, per exemple, de Baena, que ha fet dues faltes que podrien haver estat groga les dues, la del Cuti Romero es pot discutir, la del Kangin Lee per mi sí que és vermella. Però jo crec que els àrbitres, ho hem vist al llarg de totes les temporades, s'equivoquen en una lliga a favor i en contra. I al final només et salva, sí, et pots queixar, però et salva el futbol. I mirar de fer bé les coses. I d'això Mourinho avui no n'ha dit res, absolutament. De fet, Tomás Roncero feia aquesta anàlisi a la cadena SER.
11: Tiene que meter el bisturí Mourinho. Para eso ha venido. O para eso creamos que iba a venir. Tiene que ser titular de Omandé. Vinicius tiene que probar medicina de banquillo. A Mbappé hay que decirle que se comporte como una estrella en el campo. Eso significa que tire del carro en las buenas y en las malas, no que desconecte cuando ve que el partido se pone de puntas. Bernardo Silva debe jugar en el centro del campo. Me da igual, habla de Chomenea del Valverde, que decía Mourinho, para eso está. Y Spi tiene que jugar. Yo quiero gente ya con hambre, que se deje de gaitas y dejemos de vivir de egos y de nombres, así de claro. Y que el líder se llame Jude Bellingham. Y a partir de ahí se reconstruiría otro equipo, porque con la estructura actual volvemos a acabar como la llevamos a.
1: El ventilador s'ha activat, a repartir merda per tothom. Mourinho fins i tot està discutit ja després de 8 partits en alguns sectors del madridisme. Santiago Cañizares, comentarista de la COPE, afegia això, el que deia Roncero.
12: Todos estos males vienen de muy largo y que este verano se han vuelto a cometer errores gravísimos. Gravis,
13: no los han querido
12: la renovación
13: cambiar.
12: De Vinicius, pagar 140 millones por Diomandé, que viene por la renovación de Vinicius, porque hay mismos representantes, como un canon que hay que pagar para que renueve Vinicius, y el, por supuesto, el no fichaje de Rodri. Es que se han hecho errores muy graves en la confección de la plantilla, muy graves.
1: Doncs això. Ara parlarem de les accions polèmiques, de la part futbolística també del derbi, però per mi hi ha una cosa molt clara. Fa setmanes que ho estem repetint. El Madrid de Mourinho 2.0, el Madrid de la segona etapa de Mourinho, no ha jugat a res en les 7 primeres jornades de Lliga, ni tampoc en l'estrena de la Champions contra l'Inter de Milà. I es veia a venir. Es veia a venir de fa setmanes que passaria una cosa com aquesta quan arribés un partit contra un rival important, amb certa qualitat, que li posés les coses difícils. Vull recordar que aquest Madrid ha jugat 4 partits fora de casa en aquesta Lliga. Ha perdut el camp del Betis i ha perdut avui el Metropolitano. Va patir fins a l'afegit a l'RCD Stadium contra l'Espanyol en la primera jornada amb Carlos Espí salvant els mobles a l'afegit. El Martínez Valero fa 4 dies va passar el mateix, empatant a l'afegit i Carlos Espí els hi salva els mobles amb una victòria. I a casa, sí, han golejat a la Reial Societat, al Màlaga i al Rayo. Però han estat més golejades per pegada que no pas per futbol. Amb la Reial Societat van patir moltíssim amb el 2-1 al marcador. El Màlaga és un equip recent ascendit que encara no ha guanyat i és veritat que li passa per sobre. I amb el Rayo l'altre dia també li va plantar cara al Rayo Vallecano. Per mi és una tendència, el que hem vist fins ara, i insisteixo, es veia a venir. I la roda de premsa posterior de Mourinho, amb la imatge de les accions polèmiques, la llista de greuges als àrbitres d'avui, centrant-ho tot en la paranoia arbitral en la que viu el Madrid des de fa temps, doncs és una magnífica notícia pel Barça, que continua la seva meravellant amb el seu futbol i guanyant partits. De fet, jo diria que avui ha estat més divertida la roda de premsa de Mourinho que no pas el partit que ha fet el seu equip. Ens espera una gran nit de ràdio avui fins a la una de la matinada amb l'Àngel Pich Alonso, que ja el tenim per aquí. Hola, Pichi, què tal? Bona nit.
13: Bona nit.
1: Benvingut i ben tornat a l'estudi, eh?
13: Moltes gràcies.
1: Un plaer veure't, que estàs igual de jove i de guapo, eh?
13: Del poble atrau.
1: I de saludable. Hola, Dani Solsona.
14: Hola,
1: bona nit. Ben trobat, també. Hola, Jordi Roura, què tal? Bona nit. A veure. Funciona bé el micròfon del Roura? Sí, eh? Sí. O no? No, a veure. O no fa? No, eh? No és aquest, eh? No el trobem.
14: Vols un altre micro?
1: Canviem-li el micròfon, vinga, aviam si funciona millor aquest. Ara fem un canvi aquí en directe i tu queda't aquest, Dani, perfecte. Veus que bé, solucionat, ja està.
14: Aviam, ara anem bé, ara.
1: Ara sí, Roura?
14: Sí.
1: Ara sí, com un tro. Bé, què? No, jo he volgut començar una mica amb el resum del que s'ha viscut a les ràdios espanyoles, perquè és molt interessant veure com ho viuen i el que es diu, no?
13: De fet, dius que això és bo pel Barça. Jo no crec que sigui bo pel Barça. Tenim el record del que va passar a l'època Mourinho-Guardiola, i l'índex de violència que hi havia amb tot ho feia molt desagradable. Per tant, jo entenc que aquest no és el camí que ha de seguir el Madrid. Crec que la gent que pensava que Mourinho era diferent, que tot aquest carisma que ha vingut, totalment canviat, molt tranquil, no sé què dic. Espera la primera dolenta i la resposta. Ja l'has tingut. La primera que canvi has tingut la resposta. Aleshores, dir que l'àrbit és el culpable, que el comitè que el que fa és amagar l'altre, amagar el futbol. Aleshores, que es preocupe de treure-li rendiment a un futbolista que costa 140 milions, que Cucurella és el millor lateral d'Europa amb la selecció espanyola i aquí és un lateral vulgar, i si comences a enumerar, a veure, l'alineació que fa avui, saps l'alineació que ha fet avui? El mateix centre del camp i el mateix atac que li va fer 5-2 a l'Atlètic de Madrid la passada temporada. Jo d'entrada ja a l'Arden, que Valverde i Tchouaméni no són un centre del camp de primer nivell.
1: Bueno, i que es van pagar a final de la temporada passada.
13: Però dic que s'ha de preocupar més de totes aquestes coses que no d'apuntar un paperet el d'això i dir allò i dir allò, perquè l'únic que està intentant és amagar el mal joc de l'equip.
1: És que què li hem vist? És una continuació de com va acabar la temporada. Sí, sí, és una continuació de Xavi Alonso, d'Arbeloa, no? Tu què li has vist?
13: Fins ara no ha demostrat res a l'equip. A més, és que sempre canvia a Guler, que és el millor. Normalment és el millor. Mm. Sempre canviant a Guler. I no li està traient rendiment als futbolistes que han fitxat.
1: A mi m'ha sorprès que avui assenyalés Vinícius, que és que realment estava fent un partit...
13: Vinícius ja fa dies que està en un nivell bastant baix.
1: Sí, sí. Dani, Jordi, què? Déu-n'hi-do el derbi madrileny. Jo m'esperava que el Madrid punxés, però no de la manera com s'ha produït, amb aquesta imatge. És que el Madrid no ha fet res.
13: En un partit normal com anava era de 0-0, eh?
14: Ja. És que el Madrid ja és de l'inici de temporada. La mala planificació fa que l'equip estigui totalment descompensat, que la idea de futbol no la tenen, sembla que cadascú va una mica a la seva, no hi ha ordre ni concert, i és veritat, si comencem a dir les coses... Per exemple, el Pitxo ho estava dient i jo és el que estava pensant ja aquesta tarda. Cucurella, escolta, jo quan veig un lateral que s'obre perquè li donin la pilota i després quan mira i que ve una a 10 metres la torna a tirar enrere, com fa Dumfries i això, escolta, no serveix de res. Després al mig del camp és el que és i Vinícius no està bé... El Mbappé per allà sol com d'allò, i l'únic que té una mica de criteri i sentit és Arda Güler, però que jo no veig el Madrid que pugui millorar tant com per competir al nivell. Una altra cosa és que anirà millorant i guanyarà partits, això ho sabem, perquè el 80% o 90% dels partits els guanyarà jugant malament, perquè aquell farà un gol, l'altre també, o el que sigui. Però per competir, jo no veig ara mateix que el Madrid pugui canviar. No ho veig. I a més veig que l'entrenador, i amb tots els respectes a la gent gran, perquè jo també ho soc...
1: No, ets expert. Bueno, i madur.
14: És que jo veig que l'entrenador... que se senta allà i està com si estigués al cinema, aviam què passa, i va mirant a una banda i a l'altra.
1: I es queixa, l'únic que fa és queixar-se.
14: Sense donar cap... No sé, sí, de quan en quan s'aixeca i tal, però jo no veig que el Madrid pugui millorar. I després podem allargar-nos una mica més. Diomandé, veurem el rendiment que pot donar, el xaval té 19 anys i tal. Jo crec que li va millor jugar a l'esquerra. Llavors, tens a l'esquerra, tens Vinícius. És que ara podem parlar per parlar i dius, hòstia, ja ha passat temps i això. Escolta, Xavi Alonso va començar amb Vinícius, que el anava apartant. Clar, tothom anava a favor de Vinícius.
1: Bueno, i Vinícius va guanyar el pols i van fer fora Xavi Alonso.
14: Sí, però és que aquest Madrid, Vinícius l'haurien d'haver traspassat. Buscar un delanter centro, buscar un migcampista, Rodri fer tot el que sigui. I un atacant delanter. I Mbappé posar-lo una mica més a l'esquerra com jugava allà. Vull dir, han de canviar coses. Si no, el Madrid guanyarà partits, però per competir al nivell. Tu al principi, fa dos o tres diumenges, vas dir, com veus el Barça? I vaig dir, ui, li traurà...
1: Sobrat, vas dir.
14: Li vaig dir, sobrat. Si no passa res. El problema és qui pot quedar segon. No primer. Qui pot quedar segon?
1: Bueno, de moment va l'Atlético segon, a 5 punts del Barça, i el Madrid tercer a 6 punts. Que és que el Barça li ha tret 6 punts, rouran 7 jornades,
14: I el doble de gols,
15: no,
14: quasi.
15: Està clar que la tendència, tu veus un equip i un altre, però tornant una mica a això que dèiem al Madrid, no? Després hem analitzat tot ja per no ser repetitius, no? Però jo crec que aquí estarem tots d'acord que hi han hagut errors, han tornat a confeccionar una plantilla que no hi ha per on agafar-ho. S'han gastat aquests 120 o 140 milions per aquest noi, que no sé si és bon o encara no, ja ho veurem, però igual se'ls tenen que haver gastat amb gent al mig del camp, que és la gran carència que tenen. Al final no porten el Rodri, no fan... tornen a pecar del mateix. Al final tenen gent a dalt que es trepitgen, que solapen, que no tenen... Torna a ser un caos, crec jo, la plantilla. I el que diu el Dani... Guanyaran partits, clar, guanyaran partits perquè són molt bons, tenen jugadors de nivell, però futbolísticament no jugaran bé, o els costarà jugar bé, perquè no, crec que no ho tenen equilibrat, no? I després veus el Barcelona i pues, tornem a lo mateix, saben perfectament el que juguen, després tampoc és normal que mantingui tot l'any, i suposo que tindran també, però saben el que juguen, tenen claríssim, han fitxat bé, ho tenen bastant compensat tot, és una altra història, és absolutament diferent, no? I ja per acabar, doncs, una mica el tema del Mourinho, que deia l'Àngel, no? Dic, home...
1: Que tu el vas viure, no?
15: Sí, home... I escolta, que no el conec molt, home, i no... Al final, no... Això, aquesta sensació que donava al principi...
1: Ja no enganya ningú.
15: No, home, però no perquè tothom és com és. Ara, i també estic d'acord amb l'Àngel, si tornem a aquella tendència interior... diguem, de l'etapa passada, hòstia, això serà...
1: Ja, però...
15: Serà dur i no serà agradable.
1: Però, perdoneu, en aquella tendència que dèieu, li competia, amb Cristiano i amb aquell equip molt més equilibrat.
15: Sí, home, sí.
1: Jo crec que ara no li podrà competir.
13: De tota
1: així.
13: Manera... De tota
15: però
13: manera,
15: serà
1: desagradable, serà sí, ja t'entenc,
13: sí,
1: ja t'entenc.
13: Sí, desagradable. Jo, de tota manera, estic convençut que el Madrid, amb aquest equip que té, guanyarà el 90% dels partits.
15: Sí, això sí.
13: I acabarà segon a la Lliga Espanyola i arribarà lluny a Europa. Estic convençut. Una altra cosa que vegis ara el Barça i vegis ara el Madrid i dius, home, és que no hi ha color. Veus jugar al Barça i veus un cert moment.
14: Europa ja veurem, Europa,
15: Jo també crec que guanyarà, sense jugar bé.
14: No, que guanyar, sí.
15: Sense allò, digue...
1: Mira, amb l'Inter, per exemple.
15: Però guanyaran. Sí.
14: Ara, també s'ha de dir les coses. Escolta, avui Mourinho pot queixar-se perquè hi ha dues accions... que són molt clares. Si això ens hagués passat als de l'Espanyol, hagués passat al Barça, estaríem ara trencant els micros.
1: Mira, és que aquí no, vaig, clar. Aquí vaig. No, avui
13: es pot queixar, però creus que es pot queixar de la manera que s'ha queixat, dient que això ja se sap que ve, que de tota la vida han perjudicat
14: el
13: Madrid.
1: Ara farem un resum amb el Madrid.
13: Però que són... Dos equips més beneficiats de la Lliga Espanyola són Real Madrid i Futbol Club Barcelona.
14: Però que també es queixava el Xavi i el Flick va dir alguna vegada, també va insinuar algunes cosetes.
1: Tots es queixen.
14: Però avui és que són molt clares.
1: Mira, a la primera jornada hi ha una acció de... Ara no em sortirà el nom del futbolista.
14: De quin equip?
1: Un del Madrid contra Dolan. que li fa...
13: Arnold.
1: Alexander Arnold, molt bé. Alexander Arnold se li escapa la pilota, va per la pilota i sense voler amb la cama li fot una trepitjada igual que la del Cuti Romero. No, igual.
14: Trepitjada és una cosa i una patada al genoll és una altra, eh?
1: L'acció és igual que la del Cuti Romero i allà no va passar res i el Madrid no es va queixar, no? Que no li van expulsar el seu jugador perquè haurien d'haver expulsat el seu jugador.
14: Devia queixar Manolo.
1: Clar, perquè tens dret a queixar-te. Però t'ho dic per la comparació. Vull dir, avui Mourinho es queixa i, en canvi, a la primera jornada el va beneficiar aquesta mateixa acció. Jo la de Kangin Lee, per mi, és vermella. No hi ha color. No,
14: és que canvia
1: molt. I la de Baena al principi del partit és groga, també. Ja va condicionar.
14: No, però la groga, mira...
1: Però ja vas condicionar.
14: Passen durant el partit, hi ha accions que a vegades per mi són grogues, però una expulsió et canvia tot, eh?
1: Sí, sí.
14: Ja ho hem vist, el Madrid amb 10, si s'hagués quedat a l'Atlético amb 10, no sé què hagués passat, eh?
1: Sí. També.
14: Ara que juguen fatal, això ja ho sabem.
1: Sí, és així.
13: És que ha de mirar més cap a dintre.
14: Sí.
13: Parlar cap a fora és intentar tenir contents els forofos. És dir, amago que l'equip no juga res i el forofo se ho creu que, home, tots contra nosaltres i tal, i ja està, és això. I el que ha de preocupar-se és de millorar els futbolistes que té ahir.
14: Escolta, si fem d'allò, anem ràpid. Dumfries, si li donen la pilota perquè ell faci jugada, res, zero.
13: En aquest moment, Dumfries està per baix per mig d'Arnold. Fixa't, i Arnold no defensava ningú.
14: No, però Dumfries,
13: en canvi, el van fitxar sent un bon futbolista.
14: Si li tiren pilota llarga, va.
13: Això t'estic dient, que no li està traient rendiment als futbolistes que han fitxat.
1: Acaba.
13: És que ni a Cucurella.
14: Jo el conec pel cabell.
13: Escolta,
14: perquè per jugant és...
13: Ha arribat a dir, que per mi és mentider, que el penalti no l'he vist. Però si a la banqueta teniu la tablet que veieu totes les jugades repetides, el penal no l'ha vist. Però m'han dit que ha empezado fuera.
1: Ja, però és que no saps la norma.
13: Ja, però això mateix, és contestar i dir, sí, ha empezado fuera. Un metro fuera, pero ha seguido dentro y, por lo tanto, sigue siendo penalti.
15: No, però el que passa és que el problema...
1: I vermella.
15: El gran problema és... Tornem al que et deia abans. I té raó l'Àngel, eh? El que té que fer és millorar els jugadors. Ara bé, ho té difícil per la plantilla que té, perquè al final dius... I avui s'ha atrevit i ha tret el Vinícius, no? Però, clar, té el que té. Té Vinícius en paper i aquest noi... El
1: Güler. El Diomandé.
15: El Diomandé aquest... Hosti, que són calcats. Al final li falta... I sempre treu el Güler, que és el millor.
14: Perquè no canvia el Bellingham, més... no canvia
1: I no s'atreveix amb Bernardo, que li donaria toc al mig del camp.
15: Els té que millorar, però no ho té fàcil.
13: Individualment, Bellingham és molt bon futbolista. Bernardo és molt bon futbolista. Güler és molt bon futbolista. Però igual no poden jugar els tres. Igual no poden jugar els tres junts. O... has d'orquestar l'equip d'una altra manera perquè... per tenir estabilitat i equilibri.
14: No. Si vols o pretens intentar jugar a futbol des del mig del camp, jo imagino aquests jugadors mateixos ara estiguessin al Barça, doncs segurament jugaria Valverde, Bernardo Silva i Arda Güler.
13: Sí, però que és una altra manera de jugar, perquè és una altra manera de jugar.
14: Però per això tens que treballar-ho, tens que fer-ho i deixar algú a la banqueta. Bellingham no el deixarà, el pot posar a la dreta. Ara, si juga a Diomandé, llavors sobra gent. Però és el de sempre.
15: És el de cada any al Madrid.
14: I Vinícius no està bé.
15: No està en equilibrat. És difícil.
14: L'havien d'haver traspassat.
1: Ara seguim parlant de tot això i ara connectem amb el Damià López, que acaba d'aterrar de Madrid, ja el tenim aquí a Barcelona, el talismà que ha començat molt bé la temporada. Fem una pausa i continuem de seguida aquí al Tu diràs.
16: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya!
5: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
8: Una mica de catarres abans de continuar amb la tertúlia, perquè us vull recordar que torna la Mercè, aquesta setmana entrant és la Mercè, les festes de Barcelona, i torna la Mercè de RAC 105 també, un clàssic per aquests finals de setembre. Ja sabeu que divendres 25 de setembre teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, que estem sentint, Marcos, Els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105, amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander S-Music i Veolia.
7: I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu.
8: És un gran fan dels Catarres, el Damià López. Hola, Damià, què tal? Bona nit.
9: Hola, Aleix, bona nit.
8: Ben tornat. Ja ets per casa, no? Ja ets aquí a Catalunya.
9: Sí. Ara aquí a l'aeroport, hem aterrat ara aquí fa uns minuts i som a l'aeroport, ja aquí a Barcelona.
8: Molt bé.
9: Tot en ordre, tot fantàstic.
8: Escolta, els dos últims anys, anar al Metropolitano en el derbi és sinònim de victòria de l'Atlético, eh? L'any passat va ser el 5-2, no? I aquest any el 2-1.
9: Sí, a més d'aquestes alçades de l'any, va ser un 5-2, com dius, també un dia a la mateixa hora, un diumenge per la tarda, 27 de setembre, també era aquestes alçades de temporada, ja havia passat la primera aturada per selecció, no estàvem a les portes de la segona. Són dues victòries consecutives, el Madrid no hi guanya des de 2022, ja queden molt lluny aquells temps en què pel Madrid era un passeig jugar contra l'Atlètic de Madrid, que era molt lluny des de l'arribada de Simeone, l'Atlètic sempre li competeix molt bé al Madrid, i el cert és que des del canvi d'estadi, any 2015-2016, que l'Atlètic de Madrid es va traslladar al Metropolitano, doncs pel Madrid és gairebé una visita al dentista, perquè tot i que, per exemple, si ha classificat en eliminatòries de Champions, aquella famosa tanda de penals, guanyar-hi és gairebé impossible. Ja et dic, des de 2022 en un 1-2 que no hi va guanyar, i el partit d'avui, doncs, era més partit de 0-0, certament, fins al descans, que no ha passat pràcticament res, no hi ha hagut aproximacions, no hi ha hagut intervenció de porter, un partit molt, molt de contenció, que la sensació és que es decidiria per qualsevol detall, més enllà de tot el que ha passat a nivell arbitral, que ara analitzàveu, doncs bé, hi ha hagut un desplaçament al llarg de Hanco, un control orientat de Simeone, que per mi ha estat l'EMP del partit per tot, per la lluita, per les recuperacions, però també aquest control orientat fantàstic que ha provocat l'expulsió de Hausen, i s'ha decidit per aquí, com es podia haver decidit per un detall de Mbappé, no? I bé, doncs per aquí s'ha decidit, després lògicament l'expulsió ha deixat el Madrid amb 10, però realment, la setmana fantàstica, no?, de l'Atlètic de Madrid, un equip plenament recuperat, que amb el Madrid amb 10 doncs ha sabut aprofitar el moment amb l'empenta, el 2-0 de Jonathan David, i ho dèiem a la transmissió, si no és capaç de fer el 3-0 acabarà patint, efectivament, Rüdiger ha fet el 2-1, però el Madrid ja s'havia buidat amb 10 i ja no tenia energia ni forces, i al final doncs el 2-1 que ha provocat doncs, lògicament, l'alegria entre tots els atlètics al final.
8: Sí, amb algun xiulet encara per Julián, ara en parlarem, però en general ha estat una festa. Anem a acabar de sentir, a moda de resum, també, què més han dit Mourinho, Simeone i els protagonistes després del partit.
9: T'he de dir que es veia venir que Mourinho faria una actuació més o menys, aviam, potser no tant, però hi havia força expectació per saber com se les gastaria avui Mourinho, perquè realment hi ha hagut una espècie com d'amnistia, no?, mourinyista, com de treva aquest primer mes, però es veia venir que al final havia d'explotar per algun costat Mourinho, que no, estem d'acord que no era real aquesta versió, que era una versió estranya de Mourinho.
8: Sí, aquesta... Edulcorada, de moment, sí, era.
9: Sí. Sí, perquè han passat anys, tothom lògicament es fa gran, no? I el pas dels anys potser et fa perdre, no sé si l'energia o et fa veure les coses amb més ponderació, i potser on fa anys doncs potser perdies el control en algun moment, doncs ara et prens les coses amb més filosofia, però Mourinho és Mourinho. Mourinho sempre és Mourinho. I on Mourinho veia fantasmes, ara continua veient fantasmes. I bé, doncs avui Mourinho gairebé que ha tirat ja totes les cartes possibles, no? Perquè jornada 7 i s'ha convertit en un portaveu de Real Madrid Televisió totalment. I, vaja, havent perdut dos partits, en tres setmanes sense Lliga, la pregunta ara és, el pròxim dia que perdi, què li quedarà, no? Seguir tirant o ensenyant fotocòpies de jugades, enumerant llistes d'àrbitres. El problema és que avui els que érem a la sala de premsa, a veure, t'he de dir que Mourinho ja no te'l creies tant quan el veies. Ja no veies aquell Mourinho amb tanta energia, amb tanta determinació com quan fa uns anys. Era com, què està passant aquí, no? Bé, realment era una fotografia una miqueta dantesca la que hem vist avui de José Mourinho a la sala de premsa del Metropolitano, que ha començat repartint contra Ortiz Arias, l'ha qualificat fins i tot de pobre home, de pobre àrbitre, Trujillo Suárez, el to de menysteniment, de menyspreu en què parlava d'ells i també del comitè tècnic d'àrbitres.
10: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro. Cuando, según me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oigamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, y lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona...
8: Es increíble, porque ha tret la lista. La del Girona es... una amb Mbappé en l'1-1 del Girona al Bernabéu, que em deia abans l'Agut. O sigui, que després el CTA en tiempo de revisión va dir que podria haver estat penal, però no el xiulen, que li fan una falta a Mbappé, que acaba amb una mica de sang, diria Mbappé, i li donen un cop a la cara i al peu. No?
11: Saps quan es perd la credibilitat? Sí. Quan només parles dels perjudicis que has tingut tu. Si al mateix temps parlares de les vegades que t'han ajudat, aleshores diries, home, coherent. Ho diu també quan ha sortit beneficiat, ho diu, i ara ho diu coherent. Però si només ho diu quan li perjudiquen, què passa, que no el beneficien mai?
8: I tant, que el beneficien. Si no parla amb la majoria d'equips de la Lliga, com deia abans el Dani. Començant, insisteixo, per aquesta acció de la jornada 1, Alexander-Arnold trepitjant el turmell de Dolan en una acció molt semblant a la del Cuti Romero, que van els dos a la lluita per la pilota... I no saps on posar la cama i pam, acabes trepitjant el rival. En aquella ocasió no es va sancionar en vermella i en aquesta tampoc s'ha sancionat en vermella. Bé.
9: I aquestes accions que parla i recorda Mourinho d'Ortiz Arias el dia del Barça Atlètic Club de Bilbao, en què doncs, va tenir algunes converses, diu, simpàtiques, diu Mourinho, amb Rafinha, amb Lamine Yamal, és l'argument que ha donat Real Madrid Televisió aquesta setmana per despotricar d'Ortiz Arias. Clar, el que resulta bastant trist és que Mourinho es converteixi ara mateix en una extensió de Real Madrid Televisió, no? Que s'hagi convertit en això. No? Que en lloc de fer una mínima autocrítica del joc del Madrid, una mínima autocrítica, no? Que tenint una plantilla amb uns salaris, una plantilla plantilla milionària com la que té el Madrid, que almenys intenti apropar-se al joc del Barça, ostres, que almenys intenti apropar, doncs no, que en lloc d'això es dediqui a ser una extensió de Real Madrid Televisió, perquè bàsicament Aleix el que ha fet és fer servir el mateix argument. Mm. És que realment és realment increïble que Mourinho es rebaixi això, no?
8: Bueno, és que no en tenen més d'arguments, vull dir, és això. Què més? Perdona, sí, anaves a dir.
9: Sí. Què més, de Mourinho? Doncs sí, s'ha tret el paper, aquesta és la foto també, no? O sigui, traient-se el paper d'algú que avui doncs, s'ha dedicat, anava amb una impressora allà literalment al Metropolitano, s'ha tret el paper amb la fotografia imprimida de les dues accions de la discòrdia, l'entrada de Kang In Lee sobre Valverde i l'entrada sobre Bellingham del Cuti Romero, i se l'ha tret Mourinho i l'ha mostrat allà davant de la sorpresa de tothom.
10: Ya he entrado demasiado, ya no quería entrar más, pero cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao, con este señor que ha sido muy simpático, con un chico que por acaso es un gran jugador. Son todas cosas acumuladas que yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Pero ahí vamos.
8: Quin personatge. Romeu. I de Mourinho es queda alguna cosa més? Si no, aviam que li ha respost Simeone, també, que és interessant, a mi.
9: No, dic que, davant de totes aquestes declaracions, en què, per exemple, ell diu jo pensava que havia marxat i que em trobaria una lliga diferent, però veig que no, clar, li han hagut de preguntar. Han estat 4 o 5 minuts d'intervenció bastant demolidora de Mourinho, que jo crec que es recordarà, a no ser que vagi pujant al nivell i que això d'avui hagi estat només una mostra i que vagin creixent del tot a Mourinho al llarg de la temporada. Però, clar, quan li han pogut preguntar, bàsicament les preguntes han anat enfocades en el sentit de si ell creia que tot això era premeditació, no? que si eren errors premeditats. I aquí, fent servir una fina ironia, ha dit no, crec que premeditació no és, crec que s'han equivocat, però que les errades són molt greus. Escoltem.
10: No quiero ir lejos y decir que eso estaba preparado. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que sean simplemente equivocados. Equivocaron. Como un entrenador se equivoca, como un jugador se equivoca, quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y han metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta, y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado, solo visto.
8: Menys tenia altres.
9: Estava molt obsessionat Mourinho amb la idea dels 41 anys Ortiz Arias. A mi m'ha sobtat quan hi ha àrbitres de 33 anys que xiulen finals de Champions, no? Estava com realment molt capficat en aquesta idea Mourinho. Finalment li han preguntat per Negreira. Ha tornat a sortir el concepte Negreira.
10: Manchado por el caso Negreira. Negreira ya no está, ¿no? O todavía está. No está, ¿no? Ah, si no está, no está manchado por Negreira. Si ya no está.
8: Va. Bé. Jo crec que aquí també hi ha una qüestió legal, de dir, no fem servir segons quines paraules per si això va a judici, que no ens pugui jugar en contra, perquè el Madrid, evidentment, continua pensant que això, que Negreira, o sigui, que el Barça comprava partits i àrbitres a través de Negreira, cosa que s'acabarà demostrant que no, tot i que el que va fer el Barça és molt estrany i algun dia algú ens haurà d'explicar per què aquesta quantitat de diners al fill i al que va ser segon del comitè tècnic d'àrbitres. Però bé, això ja és una altra qüestió que en un judici s'haurà d'aclarir. Però jo crec que el fet que Mourinho sigui tou amb Negreira, entenc que hi ha potser una qüestió legal, no?, que ordres de dalt del Madrid o dels advocats, no? Tinc que anar per aquí.
9: Segurament. Jo, per acabar amb el tema Mourinho, abans d'escoltar Simeone, Aleix, simplement, i parlar amb gent del Madrid i tal, que hi ha molta gent que segueix encara Mourinho, però també pensa que hi ha gent que era petita, que era jove, o que era preadolescent en la primera època de Mourinho, i que ara, quan ha tornat a la Mourinho al Madrid, no eren massa conscients, els han hagut d'explicar el que era Mourinho. No? Jo crec que Mourinho s'està convertint en una decepció per molta gent, que esperava molt de Mourinho. I jo crec que en la primera època de Mourinho tothom el seguia. Tothom era molt de Mourinho, tothom tenia fe, i ara Mourinho ja no el segueix tothom al Madrid. Jo crec que ara Mourinho ja és dels forofos.
8: Està discutit.
9: Ara, sí, bueno, més que discutit, jo crec que és com una decepció, que la gent s'esperava molt, la gent s'esperava que canviés el futbol i no ha canviat res, i jo crec que ja no esperen que canviï. Jo crec que ara ja estan veient el que és pels forofos, que és per Real Madrid Televisión, que ja ha tirat una carta grossa ara, a la jornada 7, abans de la primera aturada per seleccions, i ja què esperen? Ja no esperen res. Jo crec que ja és una decepció. Mm. I clar, aquí el problema és que com o ho arregla això Mourinho, o ho arregla Mourinho, i si no ho arregla després ja Mourinho és Florentino, Florentino és Mourinho, recordem la roda de premsa del mes de maig. L'any passat tenia un entrenador, no se va creure Florentino, Florentino va fer saltar Xavi Alonso, va venir Arbeloa, que ja sabíem que era el que era Arbeloa, va arribar Mourinho per salvar tota aquesta història, en teoria per revolucionar el futbol, però sobretot la gent més jove, que no sabia... Però la gent jove també ha vist que Mourinho no et canvia el futbol. Mourinho va ser una extensió de Real Madrid Televisió. Clar, és que tot això pinta a una bomba de rellotgeria, l'Eix, que fa 2 anys que no guanyen res i Mourinho no et ve a salvar res.
8: Ja. I avui
9: et ve gairebé, diria, empitjorar-t'ho.
8: Avui llegia que li ha sabut molt greu a Florentino Pérez que Enrique Riquelme, que va ser el seu rival a les eleccions, fos a la llotja del Metropolitano. Deuria estar convidat pels seus negocis i per les empreses aquestes que té, que deuen col·laborar amb l'Atlético també. I li ha sabut molt de greu això, que el seu rival fos allà. Bé, un detall més que quan les coses no van bé, no van bé. Què volies dir, Àngel? Volies dir alguna cosa?
11: Jo volia comentar que a mi m'agradaria que el comitè de competició li... No castigar, que simplement que li faci veure que si seguís amb aquesta línia el sancionaran.
8: Sí.
11: Em semblaria molt coherent.
8: Em sembla lògic.
11: Abans de que se dispare tot i després quan ja s'ha disparat tot ja no hi ha manera de parar-lo.
8: Sí, sí.
11: I tenim l'experiència del que va passar fa uns anys.
8: I és veritat que aquest any, per algunes declaracions fora de lloc, no? La temporada passada recordo que també havien sancionat o havien entrat d'ofici o havien tocat el crostó alguns entrenadors o alguns jugadors. Vull dir que estan en compte amb el que dius també. A la premsa.
12: En qualsevol cas, sobretot el discurs aquest i treure el paper i dir tot el que ha dit, però comentar les dues jugades les pot comentar tranquil·lament, eh?
8: Sí, sí. Dir, però un cop fa autocrítica...
12: Fer tota la... parlar d'aquest, de l'altre, del bar als 41 anys, no sé què, no sé quant...
11: No puedo decir un árbitro que no puede ser muy bueno cuando tiene 41 años y no sea internacional.
12: No
8: té res a veure.
12: Que dic que tot això sobra. Tot això sobra.
13: És que no és
12: comentar les dues jugades, sí.
11: Sí, clar.
8: Per què no?
11: Igual té raó. Clar que ho pot comentar.
13: Que també, però dic, ja no està en el que diu, que tampoc... És una mica...
11: Com ho diu?
13: Com ho diu i tot el que pots intuir que vol dir. I això fa mal. I a la llarga, ja et dic, si continua... I això dependrà... Això només dependrà dels resultats que faci el Madrid, eh? Això és així.
8: Perquè,
13: si el Madrid comença a no anar massa bé, això anirà increixendo.
8: Si anem a les jugades, el penal és clar i vermella, estem d'acord?
13: Sí, per mi sí.
8: Hau se'ns equivoca, Matusser...
12: S'agafa.
11: Ja no és la primera vegada que s'equivoca Hau.
8: Clar.
11: Jo el tenia molt ben considerat i
13: m'està costant, eh? Havia començat bastant bé.
11: Havia començat molt millor que l'any passat.
12: Però errades en tenen.
8: No llegeix bé.
12: Aquest any està bé.
11: És una errada molt greu aquesta, Dani. Molt greu.
8: Sí, perquè a més l'agafa...
11: Molt greu. Abans deixa-li que faci un contra un amb el porter.
13: Jo et diré més. Crec que ell és plenament conscient. Ell no fa ni mu, eh?
8: No, perquè ho sap.
13: Ell és plenament conscient.
12: Això és el que pensem sempre quan estem a fora i estem a dalt. Aquesta jugada, escolta, deixa el que remati, perquè si fas penal i t'expulsen 80 minuts sense jugant amb 10. Deixa'l.
8: No, però...
12: Però quan estàs allà al camp...
8: Molesta'l una mica, però no l'agafis del braç com l'agafes, que és molt evident. No sé, a mi em sembla un error molt greu.
12: Hi ha tot l'avantatge a Simeone.
8: Bueno, el control que havia fet era una mica...
12: No, però tenia pilota davant.
8: L'altra, la de Kang In-li, estem d'acord? Mira, l'esteu veient aquí a la tele. És que li pot rebentar el terme.
12: Les dues són...
8: Mira, Kang In-li, és que li pot fer...
11: Deixa és vermella.
8: És vermella claríssima. Jo no entenc com el VAR no ha entrat aquí. Amb això sí que tenien raó. I l'altra, jo és que estic amb que...
12: Hòstia, és que és...
8: Aquesta és terrorífica, aquesta li pot fer molt mal. I l'altra és... Van els dos, arriben molt justos i... Hòstia, és que a Koundé, a Montilivi, no li van xiular una cosa semblant, a Echeverri. A Alexander Arnoli...
12: Va entrepitjar. A Koundé el va entrepitjar.
8: Sí.
12: A Montilivi.
8: Sí, i a Alexander
12: aquí
8: Arnold...
12: Aquí l'han trepitjat. Aquí li han donat una patada al genoll.
8: No. Trepitja el genoll.
11: Però no és una patada.
8: Trepitja el genoll.
12: Home, els tacs.
8: Quan Cuti Romero va recolzar el peu, trepitja.
11: I toca pilota, eh?
8: Sí.
11: I toca pilota, Dani.
8: Sí,
11: i toca
8: sí, sí.
11: pilota.
8: És que són molt semblants, totes les accions.
11: Retirar el peu quan toques la pilota és francament difícil, eh?
12: No. Jo veig aquesta jugada
11: no, aquesta,
12: no, aquesta, la del Cuti Romero, i trec les samarretes d'un i trec les samarretes d'un altre, i no sé qui són, i jo et diria, això és expulsió.
11: No. Bueno. Jo crec que en vermella, en groga és suficient.
8: Jo crec que com a mínim han estat coherents, perquè Alexander Arnold amb Dolan va fer el mateix i no li van treure la vermella.
13: Aquesta del Valverde em sorprèn lo ràpid que s'aixeca, eh?
11: I em sembla molt bé el fet que després hagi canviat la targeta. Quan ha vist l'acció, canvia la targeta.
12: És que la targeta per tu no és per... La tíbia, el peroné...
13: Però has vist lo ràpid que s'aixeca? Dic, hòstia, li podia fer molt de mal.
8: Ha acabat tocant, no, Dami? He vist en un comunicat, Valverde, diria.
12: Home, sí, sí, té lesió important.
8: Sí, no?
12: El turmell i visió.
8: Sí. Dami? No, estàs per aquí? L'hem perdut el Dami.
14: Soc aquí, Aleix.
8: Ah, vale. No, això, sí, ha acabat lesionat Valverde, no? Que no va amb la selecció de l'Uruguai, a veure què acaba passant amb el futbolista.
14: Sí, ha acabat lesionat Valverde, ha fet un comunicat mèdic al Madrid i bé, doncs, producte d'aquesta entrada, que també ha provocat la indignació en alguns foros madridistes, doncs Valverde no acudirà a la trucada. Diego Forlán, el nou seleccionador...
8: Hòstia, que bona. Que bona.
14: Uruguaià.
8: Que bona. Anem a Santi Simeone i et deixo ja marxar cap a casa des de l'aeroport, Dami, que hem de fer una pausa més, també.
15: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
8: Doncs això.
9: Que Simeone, que més és admirador de Mourinho. I ha pogut de dir això, sempre és bastant moderat, i ponderat Simeone, quan parla de Mourinho, però clar, avui realment és que també Mourinho ha fet al·lusió a algunes jugades que tenen a veure amb l'Atleti de Madrid Osasuna l'altre dia, etcètera, no? Ha entrat on no li tocava a Mourinho i Simeone doncs, ha defensat la seva parcel·la, ha defensat el seu, i doncs ha vingut a dir Mourinho que un porqué no te calles de manual, també, no?
8: Sí, sí. Molt bé, Talismà. Escolta, felicitats per la feina feta a la Cartuja i al Metropolitano. A descansar ara, bé, a descansar no, ara et centres amb la Nations, ja.
9: No, ara descansar alguns. Quan hi ha seleccions és que jo no descanso. No, aquestes aturades ens agraden. Sí, sí, ara tenim, home, ara tenim una... Bueno, ja tindrem temps de parlar-ne aquests dies, suposo.
8: Sí,
9: tenim 4 partits consecutius per totes les seleccions. Nations League, però bueno, ja aquests dies ja comentarem tot plegat, sí.
8: Molt bé, també una abraçada. Gràcies, bon viatge fins a casa.
9: Gràcies, bona nit.
8: Adéu, vagi bé, bona nit. Ara seguim parlant de tot això i començarem a girar-ho ja cap al Barça i cap a Rafinha. Quin futbolista. El vam entrevistar divendres aquí al Tu Diràs i dissabte va fer un altre partidàs amb un hat-trick perfecte. Un gol amb l'esquerra, un amb la dreta i un amb el cap. Només per acabar de tancar el capítol del derbi madrileny, ara ve l'aturada de 20 dies i després el Madrid té Villarreal i Sevilla al Bernabéu consecutius, 2 jornades seguides a casa, Villarreal i Sevilla al Bernabéu, i després Camp Nou. I el Barça té Barça-Getafe al Camp Nou, Betis-Barça a la Cartuja, i després el clàssic, al Camp Nou. Per tant, partits complicats.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, Anima Automoció, Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí.
5: Inscriu-t'hi ara a...

0: animaautomoció.com. Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona. El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
1: Hi ha trajectes que no s'obliden. Rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
5: Mira, ja ve, recta final.
6: Mola de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
7: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
8: Un autèntic bochorno.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Volia ser pintor,
1: volia vendre... Pràcticament la mitjanit, aquí seguim en directe al Tu diràs de RAC1 per tancar aquest diumenge, que és l'últim de Lliga a Primera Divisió, fins d'aquí a 3 setmanes, compartint taula amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona, el nostre trident de luxe els diumenges. I mira, us recordo que tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoció. De l'11 al 26 de setembre, és a dir, que queden pocs dies, 6 concretament, podeu descobrir tota la gamma Omoda Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi. I no comences a pagar fins l'any 2027. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi podeu aconseguir en els dies del Drac d'Omoda i Jaeco a M Automoció. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per gaudir de cada trajecte perquè trobis el cotxe que millor s'adapta a tu. Ves a descobrir ja aquests dies del Drac a Omoda Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona. Vinga. Hola, Saperes, què tal?
2: Què tal? Bona nit, Pariser.
1: Bona nit, bona nit. Seguim. Parlem del Barça ja una miqueta?
2: Sí, home.
1: Ah, no, espera, que ens queda l'àudio del bar.
2: Doncs
1: disculpa'm.
2: Esperem.
1: Sí. Aguanta un moment, que entra el Miquel Agut. Hola, Agut.
3: Bona nit.
1: Bona nit. És que acaba de sortir el que s'han dit Trujillo Suárez i Ortiz Arias en l'acció de Cuti Romero, que
3: en
1: és
3: les
1: la...
3: dues, en les dues. Ah, perquè, clar, hi ha intervenció del VAR en la jugada en què Romero veu la groga i després, quan ell inicialment treu la groga a Huijsen i després, per indicació del VAR, penal i vermella. Començo per la primera, per seguir l'ordre cronològic. La primera part...
1: Aquesta és la que genera més debat sobre si és vermella o no la del Cuti Romero.
3: Sí, però ja ho avanço, hi ha un matís important en aquest tall de veu, que és que l'àrbitre de VAR, Trujillo Suárez, des del principi li diu a l'àrbitre de camp que l'avisa per una confusió d'identitat, no per joc brusc greu, sinó per confusió d'identitat. És a dir, que la targeta havia de ser per Romero i no per Bellingham, perquè qui fa la falta és l'argentí i qui la rep és l'anglès. Recordo que al camp l'àrbitre havia tret groga a Bellingham en aquesta jugada.
1: Perquè Bellingham escombra el Cuti Romero i el Cuti Romero li trepitja els genolls.
3: Això és el que aprecia l'àrbitre al camp. Per tant, ho podem sentir, el que li diu Trujillo Suárez és confusió d'identitat. No que revisi una potencial vermella, sinó que intercanviï les targeta.
4: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad.
5: Hola.
4: Observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
5: Vale.
4: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
5: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
4: Recibido.
1: I no valoren res més d'aquesta acció.
3: No, en cap cas estan mirant si és vermella o no. Ells descarten que sigui vermella tant l'àrbitre de VAR, confusió d'identitat, com el de camp, perquè en cap moment sentim que digui espera, aviam aquesta trepitjada. No, és veritat, qui fa la falta és el jugador que va de vermell i blanc i qui la rep és el que va de blanc. Per tant, això és tot el que revisen en aquesta jugada. O sigui que ells ja descartaven la vermella des del primer moment. I l'altre àudio és el de la jugada que acaba amb el penal de l'1-0, la cursa entre Huijsen i Juliano, va per terra l'argentí, l'ha agafat el jugador malagueny del Madrid, l'àrbitre al camp li treu groga i l'àrbitre de VAR l'avisa perquè creu que ha de ser vermella.
4: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por dox o por sujetar al adversario, sin disputa.
5: ¿Puedes sentar? Estoy delante de la pantalla ya.
4: Vale, yo observo que el jugador de Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa el balón en una ocasión manifiesta de gol.
5: Vale, ¿me puedes dar una amplia, por favor, que quiero ver dónde está el portero? Vale, yo había interpretado que podía llegar el portero, controla. Vale, el portero no está a distancia de llegar, efectivamente no disputa el balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti, gracias.
1: Clar. Com a mínim, entens, i per mi era molt clar la vermella, però entens perquè l'ha tret groga, perquè ella ha interpretat que Courtois podria haver arribat i que, per tant, no era manifesta de gol l'acció, no? Crec que va per aquí la
3: cosa. Sí,
1: no?
3: ell entén, primer, que la falta de Huijsen no hi ha disputa, sinó que el que vol fer és falta, és l'últim home. Si hagués pogut arribar al porter o una altra defensa que hagués estat a prop, per exemple, ho podria haver atenuat i deixar-ho amb targeta groga, però com que és l'últim i el porter no hi pot arribar i, a més, no vol jugar la pilota, sinó que el que vol és fer-lo caure, per tot això acaba expulsant-lo. Aquest és el resum d'aquest àudio. Sentia, per cert, algun àrbitre retirat en mitjans de comunicació opinant actualment que deia que, des del seu punt de vista, el comitè tècnic d'àrbitres àrbitres hauria de denunciar Mourinho per les declaracions postpartit, però resulta que de moment no hi ha notícies sobre això, no sé si n'haurà durant la setmana, però vaja, a mi també em fa l'efecte que, com que Mourinho apunta tan clarament i diu el que diu, que el comitè tècnic d'àrbitres potser a vegades han tingut la pell més fina. Potser podria fer algun pas com a estament, perquè el que ha dit Mourinho avui és gruixut.
1: Ho deia en el Pichi, no? Sí. En aquesta línia, de dir a veure si el sanciona d'alguna manera i el frena, perquè és que si no això pot ser una constant. Voleu afegir alguna cosa més del derbi madrileny?
2: No, la del Kang Lee no la tenim?
3: No, perquè com que no hi ha hagut revisió de VAR, això només ho tens en el cas que l'àrbitre de camp vagi a la pantalla. Que no hi ha anat aquestes dues vegades, en les altres dues no sabem què ha passat.
1: Molt bé, gràcies, Agut, eh?
3: A disposar.
1: Vinga, fins ara, eh? D'aquí una estona tornes i parlem un moment també de la bona jornada que hi ha hagut a segona divisió, sí, amb victòries avui al migdia del Sabadell contra l'Oviedo i ahir del Girona al camp del Cádiz. Estan a la zona alta, eh? Els dos equips catalans de segona divisió. Del Barça. Va, anem a les alegries. Era impensable, no?, començar així la temporada, crec jo, i sobretot amb Rafinha. No, és una cosa... No sé, tu has estat davanter, tu també... Jo l'altre dia divendres li preguntàvem, has jugat mai de nou? No he jugat mai de nou. Ara sentirem un resum de l'entrevista. És increïble com s'ha transformat.
2: Bona vista en Hansi Flick, eh?
1: Ja.
2: Perquè igual s'hagués pogut apostar, dir, pues mira, igual poso a Gordon, que ha jugat algunes vegades de nou, o igual poso... No, Rafinha.
6: Però tampoc ho tenia molt clar amb les declaracions que va fer, que va ser Flick. Bueno, posa't aquí, si no funciona... No, mister, ja em quedo. Si no funciona, poses a Gordon i tal. Però tampoc, ho tenia clar del tot.
7: Havia posat algun partit a la pretemporada?
1: Basilea.
7: I no va acabar... Ara ho tenia clar.
8: Aquest partit és el que recordarem, eh? Sí. Allò del que és el que va citar ell, el tu diràs, de dir el partit del Basilea...
1: Em posa mitja part de nou.
8: Així com recordem el de Messi com a... El del Bernabéu, recordarem a la pretemporada el primer de Rafinha contra el Basilea, una mica.
1: Sí.
8: Com a històric, de dir, el primer.
1: És allà aquest. Va ser, sí.
2: Jo recordo que vaig comentar que crec que no li fa falta un nou al Barça.
1: Sí.
2: Crec que ho vaig comentar en el seu dia.
1: O és top o no.
2: O és un nou d'aquests que marca diferències o no.
8: Com remena bona info, el Pichi.
7: El què?
8: Remenes bona informació, dic Pichi. Sí.
2: No.
1: Intuïció, també.
2: Bona informació, no, és intuïció. Veus, fitxen a Gordon, fitxen a Deiemi, Lamin... Dius, bueno... Igual ja...
8: Sí, sí.
6: Quin problema si hagués arribat, eh?
2: No,
1: ara mateix potser sí.
2: No necessita el Barça fer 120 gols
1: per guanyar la Lliga.
6: No, però els farà.
2: Però vull dir, però igual amb 85 queda campió de Lliga. Saps? I aleshores jo em poso a... Jo sempre he fet un anàlisi molt senzill, que és el potencial golejador en funció de l'objectiu de l'equip. Si l'equip vol la salvació, quants gols més o menys... necessite 40, més
1: 40, sí.
2: I sumo els que potencialment poden fer cada futbolista. Un diràs que en fa 10 i te'n fa 5, però l'altre te'n fa 7 i has dit que n'en fa 3, i més o més te surt un número de gols i dius, home, pues tenim potencial pa aconseguir l'objectiu, no? Pues jo veia a l'equip del Barça amb un objectiu més que suficient, no fa falta fer 125, igual n'en fa 100 o igual n'en fa 90, i obtens els mateixos resultats, en aquest sentit.
6: Però la idea...
2: Espera. Però clar, el que em diuen, no, però hi ha partits en aquests que es tanquen, que no sé què, i necessita un nou diari, i tal i qual.
8: Aquest era jo, Pichi, jo pensava...
2: Dic, ens necessitarà si tens un tronco allí o no tens un tronco, perquè hi ha partits que pel que sigui no estàs acertat per crear les ocasions o per finalitzar-les. Però potencialment l'equip tenia... Té aquests arguments més que suficients. Ara t'has trobat a un Rafinha que està a un nivell estratosfèric. Una cosa que dius, bueno, és que tot el que fa ho fa bé.
1: Sí. Només un
2: però,
1: xut
2: no, no, però ja no és que te fa gols. És que és el que més corre, és el que més pressiona, és el que arrossega els altres. Vull dir que en aquests moments és el millor jugador del món. No tinc cap mena de dubtes. A mi, el millor jugador del món en aquests moments, Rafinha.
1: Jo li feia la broma que li donin ja la pilota d'or de l'any que ve, a l'entrevista.
2: Bueno, doncs no estan tots 30 millors, eh?
1: No, dic, bueno, presenta't a la gala d'incògnit i que et donin ja la pilota d'or de l'any que ve, perquè si segueixes així no hi haurà,
2: ara,
1: no hi haurà
2: també
1: discussió.
2: Cert,
1: no hi haurà...
2: També és cert que el Sevilla ha estat el primer equip qui li ha competit. La primera part li va competir, de fet va crear més ocasions el Sevilla que no passa el Barça la primera part, eh?
1: Això és veritat.
2: També s'ha de dir.
1: Dani, Jordi, què? Què us va semblar el Barça i què us està semblant aquest inici de temporada? I Rafinha, no, sobretot, com a nom propi.
6: La primera part, el Barça va tenir sèries dificultats. Ells tenen el Sevilla amb una pressió molt alta i, a més, amb un marcatge, diguéssim, pràcticament individuals al mig del camp, amb dos o tres jugadors al Sevilla molt forts, molt potents, com era Fofana i Agumé i després Chocorosvili aquell, vull dir que els hi va dificultar molt perquè pràcticament no vam veure a Rodri, pràcticament no vam veure...
8: Estaven tan marcats, Dani, que hi ha un moment a la segona part que Christensen avança, sí, avança, sí. No, aquests els tenim marcats i el central deixem sortir, va arribar pràcticament a l'àrea. Sí. Perquè Rodri i Pedri estaven absolutament marcadíssims perquè no pugessin la pilota.
2: I la veritat...
9: Els va sorprendre, Dani, que jugués Livakovic?
1: A tots.
6: Em va sorprendre.
1: Després del que va dir Flick, a tots.
9: Jo també, quan el que havia dit, ui, a temblar.
6: Bueno.
1: És estrany. Va dir que era el seu segon porter tec i de cop i volta canvia de cop i volta.
6: Però... Bueno. A vegades prens decisió.
8: És el segon, no? Però està més en forma el tercer, potser. Sí.
1: Clar, home, i tant, això ho veia tothom. Sens dubte.
6: No, però,
8: és la manera de justificar-ho.
6: És veritat que el Sevilla competeix bé, ha fet García Plaza doncs, amb aquests jugadors que té, que tampoc és que tingui grans coses, però no. Està fent un treball molt bo i al mig del camp de fans és un mig de camp molt potent, molt físic. Quan la tenen, no ho fan gens malament. A mi Agumé és un jugador, i no ara aquest partit, ja fa molts partits que estic dient Agumé, aquest, 24 anys, escolta, té un perfil de jugador potent per marxar a Anglaterra o a algun altre lloc. Però bé, li van complicar i el Barça no va estar capaç de fer de trenar jugades perquè la pilota no passava ni per Rodri ni per Pedri. Llavors Fermín treballant però que no arribava tampoc d'agafar pilotes i clar, si aquests no tenen les pilotes, els de dalt estan orfes, no els hi arriben en bones condicions, a part de que Lamin pugui fer dos o tres jugades i això... Gordon no va estar bé i a la segona part ja va anar variant una miqueta, ja Rodri ja va tenir ja més possessió, ja va començar a dominar, ja va començar a manar i la veritat és que si el Barça comença a manar, escolta, sense estar bé la primera part, la segona te'n fot tres i ja Rafinha, evidentment que tot el que toca ara és toca pilota gol de faldes marc gol. Te la pica per dalt, te la fot per baix, te la tira, a tots els colors. Vull dir, ara mateix, sí, escolta, sí. És el millor delanter centro del món.
8: És que no sé si em va fer
6: el millor delanter centro.
8: Però jo deia el millor que dels 28 xuts que duia, 14 han acabat en gol.
1: Cada dos xuts
8: cada
1: un gol.
8: És que això és increïble.
1: Es pot explicar o no?
8: 50% d'efectivitat.
1: Nosaltres heu estat futbolistes bueno, i entrenadors. No. Es pot explicar o no?
7: Mira, al final...
1: O és sort o què?
7: Estem parlant... Imagina't com està el Barça, eh? Estem parlant que el Barça va al camp del Sevilla, que històricament és un camp sempre molt complicat. El Sevilla ha aconseguit competir-li una mica la primera part. I ja ho estem plantejant com si fos... Hòstia, el camp del Sevilla, Àngel, Dani, a patir sempre, perquè sempre...
6: Sí, són forts.
7: I a la primera part li va competir una mica per això, perquè són molt físics. L'any passat, quan ens van guanyar, ja van fer una mica el mateix. Molt individuals, molt físics, molt forts. Aquí a la segona part, quan se'ls va acabar una mica més la benzina, el Barça ha començat a jugar, no? Però està en aquest nivell, el Barça, que és terrible, no? I estem parlant d'un equip, per primera vegada, a la jornada 7, un equip et competeix una mica, no? I tot es deu, en gran part, a tot, però, esclar, jo... L'Àngel, és veritat, l'Àngel va ser el primer que va dir, no, escolta, jo és que amb un nou... Jo pensava que necessitàvem un nou. Ho pensava, perquè dic, hòstia, se te'n va aquest,
6: Però no del perfil de Julián.
7: No, però és que dius, esclar, és que el del Rafinha... Crec que ha batut aquest rècord que tenia el Leo a les jornades inicials, no sé què.
1: Sí, ha fet més gols que les 7 primeres jornades.
7: Tot el que toca ho fot a dintre, però és el que deia... És que no és que més que foti gols. Hòstia, noi, és que pressiona. És que no en fa lluna. És que, esclar, i després l'equip en general està bé, no? Però el Barcelona està en un estat de forma en aquests moments... Després, que li foten més aigua que el vi. Bueno, doncs ja veurem si ho entrarem. No ho sé si ho entrarem o no, però de moment... Estan espectaculars.
9: Hi ha un aspecte que encara que siguin els davanters, ajuda molt a la línia defensiva. que Gordon pressione com pressione, que està, recordem l'any passat tenia Lewandowski i Rashford pressionant com jo, més o menys els dos, no?
6: Una mica més.
9: No molt bé. Entre poc i gens, sí, entre poc i gens.
2: I ara tens aquests que pressionen. I Rafinha posa la marxa i tots van a pressionar
9: i a Lamin
2: el... recuperen molts balons en moltes pilotes en camp
9: i Lamin el pica al públic Lamin i Lamin diu, doncs ara correré ara, ara
7: les... I quan va fer canvis té 50 opcions, eh?
9: Clar,
7: i a més surten
9: Olmo,
7: amb gana tots
9: Olmo
7: va estar espectacular, surt el Adeyemi, va estar bé, vull dir, té un equip, és una mica el contrari, després no sé què passarà, el futbol no saps mai, però és una mica el revés que comentava abans, no? El Barça crec que està bastant equilibrat, no?
9: Clar.
7: En aquest sentit.
9: Cosa que no té el Madrid. Insisteixo, Lamin va fallar, el van xiular, es va picar, va fer un gest al públic, el que vulgueu, però es va tirar l'equip a les espatlles i li va fotre dues assistències a Rafinha, la que fa amb la dreta.
8: Va tenir tres, que no marca de miracle, eh?
9: Sí.
8: Dues rosques i una que va al pal.
9: Sí, és veritat.
8: O sigui, però després... I això, i a
9: després
8: part...
9: dius, no ha marcat, no és que... No, t'ha decidit el partit, sí, Lamin. Perquè les dues assistències que fa...
2: És generós, eh? És generós. En moltes ocasions es troba en disposició d'acabar i...
6: I aquí has de treballar, eh? Perquè Gordon sembla que és el en principi confia més a Flick, però que no s'adormi, eh? No. L'altre comença a fotre salts mortals,
2: sí,
6: aquells.
2: Sí. I... L'altre és espectacular. I agrada molt a la gent.
9: Però a Gordon li agrada més per la pressió...
2: A l'entrenador sí, però al públic ja li agrada més a Diemi.
8: Perquè l'altre surt i encara.
6: Que la Diemi també, no, però, també
7: i
6: va, eh?
7: No, jo tinc la sensació que la Diemi en situacions d'1 contra 1 i en finalització és bastant millor.
9: És millor, sí. És
7: millor.
9: Sí. T'he de dir per això que Gordon em va caure de meravella i me l'emportaria a casa a dinar cada dia, amb l'entrevista que li vam fer dilluns.
6: El contrasentit a vegades de com estan els equips, com arriben al principi de temporada, com estan a meitat de temporada, quin treball de pretemporada fan per arribar al 100% en unes èpoques determinades. Escolta, ara veus el Barça i dius, hòstia, si està ja al 200%. I veus el PSG...
9: No, fatal.
6: Veus el PSG i no va ni cara a l'aire.
7: Sí, sí.
6: És, el veus i dius, no, hòstia, no són els mateixos.
8: També els ha passat més d'un cop i després al març...
6: No, a partir del desembre, gener, comences a posar tot.
8: Comença l'hora de la
6: mitjana
8: de la Champions i estan com a coents.
6: Ara, avui en dia, avui he vist el partit i he vist més partits, escolta, desconeguts. Passa que tenen tanta qualitat.
9: D'aquí a un mes hi ha un PSG-Barça. D'aquí a un mes, a veure com si afecta o no.
7: Ja, ja és una història.
9: A veure si afecta el virus FIFA, si no, si hi ha algun lesionat, si no, com tornen de forma. Perquè, clar, és que ara Rafinha s'ha d'anar a Austràlia,
8: Índia...
9: Sí, espectacular. Bé, deixeu-me lluir l'entrevista que vam fer divendres amb el Gerard Ballera i la Marta Ramon a Rafinha, l'home de moda, el millor jugador ara mateix del planeta mundial pel seu estat de forma. Un davanter que ni ell mateix sabia que podia ser-ho i que ens va atendre molt amablement a la ciutat esportiva de Joan Gamper i va parlar de tot, de com neix l'opció de fer de nou, quan li diu Hansi Flick, de què sent portant el braçal de capità, de la seva renovació, que es va fer oficial l'endemà, la va fer oficial Deco, i també de la pilota d'or, de com veu aquesta pilota d'or. Re, alguns extractes que hem recuperat d'aquesta entrevista a RAC1 de Rafinha.
10: No me acuerdo de haber entrenado de nuevo, no me acuerdo de verdad. Y me acuerdo que antes de empezar la liga estábamos entrenando y estaba yo de 9 y Anthony a la izquierda, a mí a la derecha, y me preguntó al míster si estaba confortable, si quisiera, me podría cambiar y estar en mi posición, y Anthony de 9 y le he dicho que no, que estaba bien, tranquilo, y después si pasara algo en el partido lo cambiaríamos. Y la verdad me salió muy bien, y entonces no pidió cambio. 1, 2, 3, 4 Tenía dudas.
9: ¿Por qué? ¿Por si no fallas gol, si no...?
10: Claro, porque la gente te cobra por goles. Al final está jugando de 9 y después está, bueno, está en el sitio donde estaba solamente Robert Lewandowski. Entonces, ¡buah! Si no marca goles, la gente te cobra por eso, te exige por eso. Entonces... Tenía un poco de dudas por eso y también de adaptarme, ¿no? O sea, jugar de espalda, esto, pero al final creo que lo he hecho bien al principio y bueno, me ha gustado. La verdad que noto la gente en casa también se nota muchísimo. Dicen que cuando llevo el brazalete parece que tengo una fuerza diferente y bueno, la verdad que me ha gustado las veces que lo usé el brazalete y ahora como primer capitán también está haciendo algo muy especial. Como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio. Lamine tiene buenos números, Lamine tiene títulos en el club, Lamine ha ganado el Mundial. La gente paga lo que sea para ver Lamine jugando en el campo y yo también lo pagaría, pero estoy en el campo, entonces puedo disfrutar mucho más. Entonces para mí es muy claro, Lamine tiene que ganar esto sí o sí y no hay otra, perdón. Con mucho respeto a los otros, pero Lamine de lejos tiene que ganar este premio.
1: Doncs això és el més destacat que va dir Rafinha a l'entrevista amb RAC1. Després va dir que considerava que era injust que ni ell ni Pedri fossin a la llista dels 30 nominats. I una curiositat, perquè deixem de repetir-ho com un mantra, en l'amistós França-Brasil, diu, no em lesiono per fer sprints. No em lesiono per pressionar el tram final del primer temps en aquell amistós Brasil-França. Em vaig lesionar en un salt, saltant, i quan caic a terra, pam, vaig notar la punxada. Vull dir que sempre dèiem, per què corre tant, per què pressiona tant, si era un amistós, doncs ens va explicar això. Diu, se ha repetido mucho esto y no me lesioné por correr.
6: Si no hagués corregut tant, potser el salt no li hagués passat.
1: Això no sabreu mai si és l'ou o la gallina, no ho sabrem mai. Bé, curiosa la història, que a Basilea, és veritat que a la pretemporada el fa jugar una estona de nou, allò que vas fent proves, però que és en un entrenament abans de l'Elx-Barça, que prova Lamine a la dreta, Gordon a l'esquerra i Rafinha al mig. I al mig entrenament li diu, escolta'm, estàs còmode o foto a Gordon de nou i tu jugues a l'esquerra com sempre? Diu, no, estic còmode, provem. I clar, a Elx crec que va fotre dos gols, no ja? Va fotre un doplet a Elx? Sí, perquè sí, sí. Fan dos gols ell i dos Fermín. Sí, sí, sí. I des d'aquell dia s'ha disparat.
8: I sí que estava còmode.
1: Sí que estava còmode. Reconeixer que tenia dubtes, que no s'ho esperava, que no havia jugat mai de nou. És que, clar, és normal. Vull dir, ell està igual de sorprès, entenc, que l'afició i que nosaltres. I que vosaltres, que sou professionals. Perquè una conversió tan ràpida, jo no l'havia vist en la vida d'un jugador que pogués...
8: I que no toqui la foto que té el vestidor, eh?
1: Ah, sí, amb Lewandowski,
8: que no? Que no toqui, que li va donar una fotografia, una Polaroid, que es va fer una instantània d'aquestes, va decidir penjar-la i diu, ara no la tocaré, no sigui que es trengui aquesta ratxa.
9: Jo torno a repetir que amb el plantejament del PSG han canviat coses.
1: Juguen
9: amb tres extrems.
1: De guanyar dues Champions sense nou.
9: Juguen amb tres extrems i ho ha guanyat tots. Al món de futbol, totes les modes es copien. Totes. Si poses un psicòleg i va bé l'equip, tots volen psicòlegs. I preparador físic no en tenia ningú abans. Preparador físic. Ara els infantils tenen preparador físic. Vull dir que es mou molt per modes. I veritablement, a mi són coses dels entrenadors que les valoro molt. Aquesta, el Pep, d'inventar-se l'apertura del darrere, el lateral que és lateral en defensa quan defensa i és interior quan ataca, totes aquestes coses. Pues el fet aquest de que Luis Enrique hagi apostat per tres extrems com a davanters i li hagi sortit tan bé, perquè ha sortit tan bé, ho ha guanyat tot. Però ara és una manera que els altres entrenadors miren i diguin, home, pues igual mira, jo tinc aquest i igual podria...
6: Ara en Ferran Torres és una mica diferent, eh? Avui no anaven bé les coses, l'ha tret, i la primera centrada l'ha rematat.
9: Sí, però no trau que algun partit juguen amb nou i tal.
1: Gonzalo Ramos tenien, per exemple. Sí. No, però més enllà de la moda, hòstia, que apostis per Rafinha i et surti tan bé, és inexplicable, no?
6: Tu poses a Rafinha amb el Real Madrid i ni la toca. No.
1: Segurament, sí.
6: No la toca, és un parlant, no la toca, la tocaria, però no faria el que està fent, perquè té al costat, té jugadors estratosfèrics tots, que juguen d'una manera brutal al Barça, i ell aprofita, que és veritat que fa la seva tasca, perquè fot uns desmars de ruptura espectaculars i pressiona i això, però aquests desmars, després, té el jugador que li filtra la pilota. Sí. Sí. Se li filtra, perquè Tchouaméni no te la filtra, eh? No.
7: Total... Això hi va haver una època...
1: No, però jo tinc una pregunta, perdona, Jordi, és que tu has vist molts jugadors. A mi m'al·lucina que hagi interioritzat també els moviments que fa un nou, en les desmarcades, en el gol de cap d'ahir, no? Atacar la pilota com Haaland, com un davanter top.
7: D'entrada hi ha una cosa molt bona, que estarem d'acord, que és que li va molt bé al Barça, que ell generalment, ja quan jugant d'extrem igual, eh? O sigui, busca la profunditat constantment. Mm. I això, això ja et dona... en ell, ara, personalment, li està donant un rèdit en gols, però per l'equip, quan tens un jugador que et busca constantment la profunditat, és...
9: En l'època de Risto Stoico.
7: Fantàstic.
9: Que tots volen la pilota al peu al Barça, majoritàriament la gent vol la pilota al peu, però quan tens algú que trenca Pedro,
7: mira,
9: Pedrito també, sí, que trencava aquests diagonals cap a dintre...
7: Nosaltres, a aquella època, nosaltres fitxem el...
1: Libre.
7: Fitxem el Libre. Hòstia, doncs entra... perquè nosaltres la idea inicial és que ens donés profunditat. Mm. Hòstia,
1: I la volia al peu,
9: contrari,
1: no?
9: Tot el contrari.
1: I la volia al peu.
7: Tot el contrari. Hòstia, i no, escolta, noi, que el peu ja tenim el Leo, l'André, la profunditat.
1: I et va dir que no,
7: no? I clar, tens... El que vull dir-te és que el Màcia, que està fotent molts gols, lo del Rafinha, que et dongui constantment profunditat. A vegades tu veus el Barça... i veus qui té la pilota i és al·lucinant. Veus tres o quatre desmarcades en profunditat de diferents jugadors. Això és difícil, i això, evidentment, l'entrenador té molta culpa.
1: I no caure en fora de joc, perdona. Té molt mèrit no caure en fora de joc com Mbappé.
6: I la confiança que tenen aquests jugadors que fan aquests desmars de ruptura, cada partit, dos, tres, l'altre següent partit, dos, tres, és perquè saben d'aquestes dos, tres o quatre desmarcades... alguna pilota li arribarà en condicions, perquè té a la més per poder-ho fer.
9: És que ahir va ser fins i tot Christensen, el que fa l'assistència al primer gol.
7: Que és boníssim.
9: Boníssim, és molt bona assistència.
1: Llàstima que el nano avui comunicat que té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. S'ho fa sol, no, caient?
8: Sí.
1: Jo tinc la sensació
8: que no li toquen aquella cuixa.
1: Recolzant,
8: la cuixa lesionada no...
7: Una pena, bastant, no, crec que a bon nivell.
1: Diuen que...
9: Set des vuit perdits.
7: Molt bon nivell.
1: Diuen que serà baixa durant les properes setmanes, diu el comunicat.
6: No, la propera setmana no. Si té una lesió prou...
1: És la de xutar,
6: gran,
1: que
9: depèn del grau.
1: És la de xutar i la de passar.
6: Depèn del grau, igual es tira 3 mesos, depèn del grau. Mm. Ojalà sigui poc.
8: Ahir estava absolutament...
6: enfonsat
8: a la banqueta, destrossat.
6: Ara que estava jugant, jugava i participava.
1: 4:15. Ara tornem, de seguida, aquí al Tu diràs.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
12: ¿205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
16: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
17: Grans batutes. Grans emocions.
18: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
17: Entrades a auditori.cat.
19: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona. Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del Joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya! Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
20: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Vinga, dos quarts d'hora de la matinada. Ja sabeu que si no heu nedat mai entre dofins, si no heu dormit mai en un iglú, si no heu volat mai en a la Delta, hi ha sensacions que són difícils d'explicar, eh? Si no ho heu fet mai, de veritat, proveu-ho, perquè són sensacions que després són difícils d'explicar. Com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil. Ara, Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros, amb finançament a través d'Honda Bank, vàlid aquest mes de setembre. Eh? Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i, si no, a Honda.es. Una mica discoteca, el tu diràs avui, per tancar el programa. Però el que farem ara és activar la base de dades, perquè crec que val la pena, després del que vam viure ahir i d'aquest inici històric del Barça i de Rafinha. Dada Jové. Anem amb la Dada Jové? Podem tirar la sintonia de la Dada Jové? La tenim per aquí? Ara la busquem, si no. Hola, Jové.
21: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
21: Bé.
1: Estem vivint alguna cosa històrica, no? Amb Rafinha, amb el Barça...
21: Sí, fa setmanes i la pregunta és, ostres, fins quan durarà? Fins quan seguirà marcant Rafinha i fins quan haurem de dir en els primers 7 partits és el que més gols ha fet, en els primers 8 partits el que més gols ha fet. Doncs aquí estem, aquí seguim a cada partit del Barça ampliant sobretot les estadístiques individuals de gols de Rafinha, que evidentment doncs, són històriques les que estem vivint en aquest inici de temporada.
1: De la base de dades que has trobat que puguis destacar que valgui la pena de tot això?
21: Mira, de Rafinha, que després del hat-trick d'ahir és el màxim golejador de la història del Barça en els 7 primers partits d'una Lliga. I iguala amb els 12 que ha fet el brasiler, els 12 que va fer Mariano Martín la temporada 43-44, però és la xifra més alta. És a dir, no hi ha ningú que hagi fet més gols que Rafinha en els primers 7 partits d'una Lliga amb la samarreta del Barça.
1: Amb 8 partits, això, buscarem la dada?
21: Buscarem la dada, sí, sí.
1: És interessant saber si Mariano Martín va fer un hat-trick.
21: És que Rafinha està sent el que més n'ha fet amb 6 partits, ara amb 7, cada setmana està mantenint la continuïtat i la regularitat golejadora, però ocupar sempre la màxima posició a mesura que van avançant els partits.
6: Mario Martín, que el fill tenien la tenda d'esports a la plaça Universitat. Sí. I les pilotes que jugàvem en aquella època a l'Espanyol era Nitram, que era al revés de Martín. Martín, Nitram. Perquè les compraven allà.
1: I només les venia ell.
6: Sí. Aquestes, que eren d'ell, les compraven allà, en aquella època. La tenda d'esports de plaça Universitat.
21: Hem hagut d'esperar 83 anys a veure un golejador tan prolífic com Mariano Martín en l'inici d'una lliga.
1: Això, dos hat-tricks consecutius porta Rafinha. Això, clar, això ho han fet molt pocs jugadors, això, a la història. Messi, Suárez... Clar, els grans noms, és que estem parlant d'un davanter que fa coses com dos hat-tricks consecutius.
21: De fet, ha fet 6 gols en una setmana, que això també l'últim que ho va fer va ser Luis Suárez fa 10 anys, justament, el 2016. Mm.
1: I el hat-trick perfecte, que això és molt difícil de fer. Una amb la cama esquerra, una amb la cama dreta i una amb el cap. Això no ho va fer Messi.
6: Això és molt
1: no
6: difícil,
1: ho va fer Messi, això.
6: No ho va fer ni Pichi.
22: A mi tots els
6: hat-tricks... Ah, no, sí, Pichi va fer un d'entrembre
22: espectacular.
6: A Göteborg, no? Van fer 3.
23: És una xorrada, el hat-trick perfecte i no perfecte. Fes 3 gols i dona igual.
22: Tots els hat-tricks són meravellosos.
23: Tots amb l'esquerra, tots amb la dreta, tots amb el cap.
1: Clar, és veritat. Si el fas amb el cul no compta o què? També és perfecte,
21: no? Hi ha més part del cos, l'espatlla, el pit...
1: Què més, Oriol, perdona?
21: Mira, també Rafinha és el màxim golejador de la història del Barça en els primers 8 partits oficials, agafant totes les competicions oficials, d'una mateixa temporada des de la Guerra Civil. 14 gols en total en totes les competicions. Rafinha és la xifra més alta des dels 20 que va marcar Josep Escolà la temporada 35-36. Però, insisteixo, hem de tornar endarrerí 90 anys per veure un inici tan golejador d'un jugador amb la samarreta del Barça. A més, és el jugador amb més partits marcant 2 gols o més en els primers 8 partits de la temporada. En 5 dels 8 partits oficials, Rafinha ha fet 2 gols o més, com a mínim un doblet, i això no passava des de la temporada 35-36 també amb Josep Escolà. Per tant, hem de tornar una altra vegada als temps previs a la Guerra Civil. I, a més, ahir Rafinha va entrar al top 30 de màxims golejadors de la història del Barça. Top 30. Va superar Xavi, que era el... Però clar, amb molts més partits, Xavi Hernández, que ocupava la posició 30, ara és en Rafinha el...
1: Quants gols porta? Total, Rafinha?
21: Crec que està en prop dels 90, ara no tinc la xifra exacta davant.
1: Val. Però no ha arribat als 100 gols, això segur.
21: No.
23: I perquè tingui més valor encara, que aixequi el braç el d'aquí, qui fa 2 anys no l'hagués traspassat.
1: Tots, segurament. Sí, sí. De fet, mira, t'explicaré una interioritat. Abans d'arrencar l'entrevista aquest divendres a la Ciutat Esportiva, allò típic que arriba el jugador amb la gent de premsa del club, el saludes, que tal, Rafinha, un plaer tornar-te a veure, fa 2 anys et vam entrevistar, sí, recuerdo la entrevista, RAC1, sí, recuerdo. I li dic, mira, no te voy a engañar, esa entrevista, todos pensábamos que no seguirías, que ese verano se te hubiera vendido. I em va dir, sí, ja lo sé, jo estava discutido en aquell verano. Vull dir que fins i tot ell era conscient que aquell estiu en què arriba Flick, ell està discutidíssim perquè amb Xavi no li sortien les coses. I llavors
8: explica...
1: reconeix que Flick li canvia la vida.
8: I explica l'entrevista que té una oferta, vaja, que pot...
1: Marejant, correcte.
8: Que diu, podria solucionar la vida dels meus fills, dels meus nets, dels meus sogres, i m'ho vaig plantejar seriosament i estava fora fins que vaig parlar amb
1: Flick.
8: Amb Hansi Flick.
1: Sí, diu que li ha canviat la vida i que li va dir, queda't aquí, que... que tinc plans per tu, que la cosa anirà bé. I sí, aquella primera temporada, de fet, és la que ell creu que hauria d'haver quedat més amunt a la pilota d'or, perquè fa...
8: Temporadot.
1: Fa 30 no sé quants gols...
8: 34, si no
7: m'ha dit.
1: I 20 no sé quantes assistències,
7: animada.
1: Oi que sí? Aquella temporada.
7: Espectacular.
1: Va estar millor que la Mina, aquella temporada. Fins i tot que va competir amb Lewandowski, també, en quant a gols i assistències. Vull dir que va fer un any brutal i al final no va quedar massa bé a la pilota d'or. Bé, Jové, res més?
21: Mira, a nivell global, evidentment aquestes xifres de Rafinha es traslladen en el conjunt de l'equip i això fa que el Barça sigui el que ha marcat més gols, l'actual Barça, en els primers 8 partits, també des dels anys 30. El Barça porta... ara mateix 36 gols en 8 partits. Això el situa en la xifra més alta des de la temporada 35-36. També és el Barça més golejador de la història en els 7 primers partits d'una Lliga. En aquest cas, ocupa la primera posició del rànquing. 31 gols en els primers 7 partits d'una Lliga no s'havia vist mai, mai de la vida. Can Barça i, més enllà dels gols, doncs és la primera vegada que el Barça guanya els primers 8 partits oficials d'una temporada des d'aquella temporada 35-36.
1: Avui fèiem la projecció amb el Jové, abans a la redacció. Si el Barça segueix aquest ritme, se'n pot anar als 160 gols. A la Lliga, només.
6: Imagina't,
1: de la Champions,
6: imagina't els punts.
1: Imagina't els punts, sí. Molt bé, gràcies, Oriol.
21: 89 gols, Rafinha.
1: 89 en porta?
23: Que farà 5 gols cada partit.
1: No, ja ho sé que no, que baixarà, però deixa'm gaudir.
6: No, però 3.
1: Sí. Deixa'm gaudir de moment.
6: Però 3.
8: 3 potser sí.
1: Jo em tiro a la piscina. Crec que arribarà als 100 gols, Rafinha, amb la samarreta del Barça, aquesta temporada.
21: Home.
23: Sí, home.
1: Em porta 89,
21: Ha de fer menys del que ha fet ja.
1: N'ha de fer 11 més, només.
21: Ha de fer menys del que ja ha fet.
8: Sí, a veure si algú...
21: El repte és aconseguir-los abans de Nadal.
1: Sí, 11 gols abans de Nadal, sí, home, sí, aquest ritme i tant.
8: I a veure a final de temporada si mostra aquest paper on et va explicar que t'hi ha apuntat els gols, que no els volia dir, però que ell té una xifra apuntada i que és un repte personal.
1: Va dir, si arribo te l'ensenyo. Dic, home, no. Sí. I arribes o no, ensenya'ns la xifra que t'has apuntat.
6: Aquí l'únic que té paper apuntat és Mourinho.
8: Sí.
1: Ben lligat.
8: Tot t'hi ha apuntat.
1: Gràcies, Jové, gràcies a Peres.
8: Que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. De l'Espanyol vol fer alguns comentaris?
6: No.
1: No, eh?
6: Hòstia, ha passat el temps ràpid.
1: Ja està, per això dic que hem d'anar plegant. Vols fer algun comentari o no?
6: Que ha jugat, està molt malament. L'altre dia va estar... horrorosa.
1: Mira, la millor notícia és que ara hi ha 20 dies per intentar ordenar
6: els dos. No sé si és bona.
23: Manolo ha dit que és el pitjor partit des que està entrenador l'Espanyol.
6: Sí, no. Però és que ja portem al camp del Rayo la primera part. Partits bons, l'Espanyol va jugar el primer contra el Llevant, contra el segon, el Madrid va estar bé, i després al camp d'Osasuna.
23: És més factible, Dani, que et passi fora de casa, no? Estàs fora i tal, però a casa.
1: I amb el rival 10.
23: Contra 10 i tal.
1: Amb el rival
6: 10, clar. L'Elx, futbolísticament jugar té un concepte molt bo, futbolístic. Una altra cosa és que arrisquin molt, però en el moment que... perquè quan juguen en 4 se la volen passar per allà i fan unes errades com l'expulsió i això. Però quan va canviar a defensa de 5, nosaltres a la transmissió ja ho vam dir. Dic, ara potser es complicarà això, perquè ara estaran aquí i ara no la juguen. Ara no faran errades. Com tu no encertis... estàs fotut.
1: Màlaga-Espanyol és el pròxim partit. Després,
6: i Atlético-Madrid.
1: I després l'Espanyol-Atlético de Madrid al RC d'Estàdium. Però tornant de l'aturada, Màlaga-Espanyol en divendres. De fet, és el primer partit que hi haurà després d'aquesta aturada de 20 dies, serà un Màlaga-Espanyol. L'Espanyol, que tot i això és 15è, amb 2 punts de marge sobre el descens, ara mateix. 2 punts de marge. Bé. I a segona, hola Pau Bonastre, què tal, bona nit?
0: Hola Aleix, què tal, bona nit?
1: Aquest migdia el Sabadell ha guanyat l'Oviedo, eh? Migdia històric a la nova Creu Alta. Quanta gent hi havia avui a l'estadi?
0: Més de 9.000 persones, 9.070 i escaig, aproximadament.
1: Una festa, no?, amb aquest 3-1 contra l'Oviedo ha estat, això.
0: Sí, sí, sí, perquè més és veritat que l'hora no acompanyava, però al marge d'això hi havia molta gent, molt bon ambient, i l'equip realment s'ha refet d'aquella derrota de la setmana passada a Mallorca i avui ha guanyat 3-1 contra un Oviedo que acaba de baixar també de primera divisió com el Mallorca, amb un gran partit del Sabadell dominant en molts moments. S'ha posat per davant mitjançant Gastón Valles i Òscar Sanz a la primera part. Ha retallat distàncies l'Oviedo a la segona, però malgrat aquesta baixada, podríem dir, momentània, l'equip arlequinat ha reaccionat i ha fet el 3-1 finalment mitjançant Ángel Baena. Per tant, realment les coses a casa com a mínim estan anant molt bé. A fora també l'equip competeix, però a nivell de resultats, 3 partits a casa, 3 victòries fins ara.
1: Sí, sí. 11 punts, 6è classificat el Sabadell, ara mateix en places de play-off d'ascens a primera. Què ha dit Ferran Costa?
0: Doncs que estava realment satisfet amb el partit de l'equip, se'l veia content, en donava mostres amb com ha competit el seu equip des de la col·lectivitat, ha dit, després de, recordem, perdre la setmana passada a Mallorca i també en els diferents moments del partit, tal com ha anat, diguem-ne, produint-se, també quan l'Oviedo ha ratllat distàncies, però immediatament l'equip ha reaccionat. Com diem, Ferran Costa content amb la trajectòria del seu equip després de 6 jornades.
3: Llavors, el que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
0: Deia Ferran Costa que el més important és ser estables i ser-ho també quan les coses no vagin del tot bé, que ara és tot molt maco, però cal ser persistents i estables també en els dies en què les coses no acabin de rutllar.
3: Arribarà el fred, arribarà la pluja, arribaran les tardes més difícils i no perdre un partit. O sigui, és una competició molt, molt, molt dura, i el que hem de fer quan arribi el fred és recordar-ho, això. O sigui, si estem units, fent les coses a la nostra manera, sent treballadors, callats, intentant donar tots el millor de nosaltres, les coses acaben sortint.
1: A segona no s'atura per els compromisos de les seleccions, per tant, la setmana que ve torna a jugar el Sabadell, Pau.
0: Sí, dissabte a la tarda Balaïdos contra el Celta Fortuna, el filial del Celta, dissabte a dos quarts de set.
1: Perfecte. Molt bé, gràcies, Bonastre.
0: Per cert, sí, Aleix, sí. Un apunt molt ràpid. Hem de destacar la mala notícia de la lesió de Nico Gioacchini, un futbolista al davanter que estava sent titular fins a aquestes jornades. Té una lesió al genoll. Públicament no han volgut dir-ne res fins que demà les proves acabin de confirmar-ho del tot. És veritat que no acaba de fer gaire bona pinta. Com a mínim, avui ha entrat Gastón Valles en el lloc de Gioacchini i ha marcat, però a l'espera de proves demà per saber l'abast exacte de la lesió de Gioacchini.
1: Esperem que no sigui res greu. Ho expliquem demà. Gràcies, Bonastre.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. I el Girona també ha guanyat en aquesta jornada. A Cádiz, contra el Cádiz d'Albert Celades. Va guanyar el Girona. Fa mala pinta aquest Cádiz, eh? Està a la zona baixa, en zona de descens.
7: No ha guanyat cap partit?
1: No. I fa bona pinta aquest Girona.
7: Bé, el Girona fa...
1: 8è, ara mateix amb 10 punts.
7: Fa prou bona pinta, se n'han escapat alguns punts, però ha guanyat en camps difícils com el de l'Sporting i el del Cádiz, o sigui que això, des d'un punt de vista numèric i per començar a tenir confiança, va molt bé, tot i que, ho deia Quique Álvarez ahir, millor les primeres parts que les segones, perquè a les segones ell troba a faltar control i és una cosa que es repeteix en diversos partits. Dit això, ara són 2 jornades enmig de l'aturada internacional i el Girona tindrà baixes importants. En són 6, no totes tenen el mateix pes, però seran Krapinsov, Pichur i Banat amb Ucraïna, Júnior amb l'Espanyola sub-19, Las amb Guinea i Esprilla amb Colòmbia. D'aquí hi ha Júnior, que és el central que està enlluernant tothom i que ja va marcar contra el Castelló, i a més hi ha Banat, que hi va fer el primer gol i que ha de ser el davanter que guia en atac al Girona aquesta temporada, i Esprilla, que no va tenir el partit més lluit a Cádiz, però que està començant bé la temporada i que per segona divisió és un jugador que té un talent superior a la mitjana. Per tant, són absències importants per jugar contra l'Albacete divendres a Montilivi, divendres a les 9 de la nit, i després l'altre diumenge a casa contra el Mallorca, que és un partit que la temporada passada i les anteriors era de primera, i són baixes sensibles. Ho he mirat, el Mallorca tindrà la de Valient, que també és una baixa molt important perquè és un central titular i a primera també ho era, però en tot cas no són tantes baixes com tindrà el Girona les que tindrà el Mallorca. I per cert, amb aquestes baixes, sumant que Justin i Brian Hill estan lesionats i ja veurem quan tornen, a nivell de jugadors de banda i d'atac, el Girona quedarà minvat de cara als dos següents partits en els quals haurà de recórrer primer a Porto, que va entrar a la convocatòria al camp del Cádiz després de 10 mesos de baixa, i segon, el planter per poder tenir algun recanvi en el cas que calgui sacsejar el partit.
1: Els dos a casa, dius?
7: Correcte.
1: A veure si Montilivi es fa un fortí i aconsegueix sumar el Girona, tot i aquestes absències internacionals. És estrany, això, cada any ho diem.
6: Això també podrien arreglar-ho, mirar-ho, no? Va, aquest equip que té dos internacionals, tres internacionals, que són titulars, escolta... Tu, que no juguin.
7: Sí, no, però és que el que s'hauria...
1: O que li ajornin, o que no juguin...
7: És que en tot cas el que no s'hauria de jugar és la Lliga de Segona Divisió en jornades internacionals, perquè hi ha molts clubs que tenen internacionals, i no només els que baixen de primera, perquè encara que siguin de seleccions menors, hi ha clubs més petits que també tenen internacionals que per ells són molt importants, i els perden. A la segona anglesa, amb més equips que a la segona espanyola, s'atura la competició quan hi ha partits de seleccions, clar, per això mateix, i després recuperen les jornades entre setmana.
1: L'Almeria en un play-off es va quedar sense Luis Suárez, per exemple.
7: I el Girona sense Joel Bárcenas, però i va estar a punt de quedar-se sense Estuani.
6: Hi ha 22 aquí, són 42 partits que han de jugar. Imagina't entre setmanes els partits que haurien de jugar.
1: Però no hi ha...
7: A Terra n'hi ha 24, o sigui, són 46 partits, i quan hi ha seleccions no juguen. No hi ha... Entre setmana ho recuperes.
1: No hi ha jornades, no hi ha jornades entre setmana segona aquest any. Vull dir que en podríem posar alguna, perquè no hi ha cap jornada entre setmana. I a primera divisió hi ha dues jornades entre setmana i una ja s'ha jugat, que va ser aquest dimecres, l'altre és a l'abril, no n'hi ha més d'entre setmana.
7: O sigui que tens bons jugadors i et penalitza, tens un nano com Júnior que està fent una temporada brutal amb 18 anys i tampoc no et va bé perquè se te l'emporten les seleccions inferiors. En fi, endavant.
1: Bé, estic content que heu guanyat, home, al camp del Cádiz. Gràcies, Roura, Solsona i Pitxo.
2: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, gaudiu d'aquesta setmana sense futbol. Una abraçada. Fem una pausa i de seguida parlem de la Supercopa CB. Avui la penya ha guanyat un títol 18 anys després, superant el Barça.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 9 i la 1 de la matinada, el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep.

0: Olímpic, per recordar, ja aquest 20 de setembre del 2026, com dius, feia 18 anys que no aixecava el Joventut un títol tota una vida, i a més la penya ho ha fet superant l'etern rival, un Barça que ha estat realment pitjor que ahir, més desencertat, molt més imprecís en defensa, 101-87 ha guanyat la penya, però, insistim, el gran protagonista del cap de setmana és Nicolás Laprovittola, ara de fet el podràs saludar. 31 punts, 7 assistències, 9 triples, rècord de triples, d'anotació a la Supercopa. Abans, però, un entrenador, un català, un badaloní, un home de la penya de tota la vida, que ha tornat al seu club a fer guanyar un títol.
1: Crec que són aquestes històries tan maques de la penya, no? Que algú que porta... Jo em porto 19 anys aquí al club, aquest és el meu 19 any, començant a entrenar en equips de l'escola de bàsquet, amb molta il·lusió d'ajudar, no? I d'aprendre el que és la penya. I poder acabar sent l'entrenador d'aquest equip és una història que passa molts pocs clubs d'Europa.
0: Dani Miret, entrenador del Joventut, que ja té un títol a la butxaca. També, evidentment, deixen destacar la màgia de Ricky Rubio, el fill pròdig que ha tornat per aixecar títols. Ho ha fet, 10 punts i 8 assistències. Insisteixo, per sobretot aquest Laprovittola, supermotivat i superlatiu.
2: Dijous fèiem la prèvia amb Nicolás Laprovittola en una edició especial de l'última possessió, aquí al Tu Diràs, i avui ha estat l'home d'aquesta Supercopa, declarat MVP i el gran artífex d'aquesta victòria de la penya contra el Barça per trencar una sequera de 18 anys. El tenim en línia, el Tu Diràs. Hola, Nico, què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
2: Felicitats, MVP. Vaya Supercopa, eh? T'has cascat?
3: Bueno, demasiado. La verdad que impensado. Pero bueno, se dio todo redondo. Creo que el Olympic estaba fascinante. Todo el mundo estaba con una vibra espectacular y creo que además de mí personalmente, creo que todo el equipo y todo el Olympic creía en que podíamos llevarnos este título.
2: Us esperàveu aquest rendiment, aquestes alçades de temporada, tant ahir a les semis com avui a la final?
3: Bueno, jugar un torneo todos los equipos de Euroliga y nosotros solos, a priori uno piensa que no podíamos, ¿no? Que no teníamos chances, pero creo que supimos aprovechar la oportunidad, supimos saber cómo jugar, ¿no? Y bueno, la experiencia que tenemos se notó, me parece. Los demás equipos todos están como rearmándose, un poco les falta rodaje. Pero bueno, nosotros también, ¿no? Y nos falta un jugador muy importante como antes, así que creo que todavía podemos ser mejores.
2: La verdad es que estabas... Ho has dit, no?, en algunes entrevistes. Estaves molt... Bueno, ens ho vas dir l'altre dia, també, a l'entrevista que feia a RAC1, que estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
3: Sí, se notó.
2: Un poco, sí. ¿Qué tenías? ¿Tenías unas ganas especiales, digamos así, no?
3: Bueno, tenía ganas de levantar un título. Tenía ganas de ganar. Y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, al Olympic, transmitir ambición. Estuve 3 anys sin ganar un título y no es fácil, ¿eh?
2: T'entraven totes avui, no? Tiraves des d'on tiressis, t'entrava tot avui.
3: Sí, bueno. Increíble, no sé cómo pasó, de verdad, Alex. Difícil de explicar. Bueno, sí. Sí, y sentía que era una amenaza constante todo el tiempo. Entonces, más allá de sentir el flow o de sentir que la bola va a caer o que va a entrar, sentía que había mucha tensión, ¿no? Mucha tensión ya desde el principio y bueno, ya en la segunda parte es cuando uno intenta ya soltar un poco, que el juego vaya por otro lado para bueno, después cuando el balón vuelve o cuando están desatentos, volver a estar. Si no, no se puede. Los 40 minutos tirando, no. Eso no es básquet.
2: Et faig les 3 últimes molt ràpides. És una nit somiada per tu? Noche soñada per a ti, Lapro?
3: No, ni soñada, imposible. Es mucho más de lo que yo pensaba que podía imaginarme o que podía pasar. La verdad que no, No tengo muchas

0: mucha explicación. Lo que sí te puedo decir es que sonreímos con Ricky todo el fin de semana y nos los pasamos bien.
1: I a això anava. L'abraçada amb Ricky al final és brutal, és una de les imatges de la Supercopa, i després la celebració amb l'afició, que heu pujat allà al mig de la grada, no?
0: Sí, bueno, muchos años, ¿no? Y creo que la gente se copó, la gente se sumó a la fiesta, ¿no? Y en todo momento queríamos meter a la Olímpica en la cancha, que peleen también con nosotros y que sientan lo que nos pasaba dentro de la cancha, ¿no? Y nada, jugar un papel fundamental todo el fin de semana.
1: I l'última, com has vist el Barça, el teu ex-equip? Què t'ha semblat aquest Barça tan nou, amb tants jugadors nous?
0: No te voy a decir cómo los veo, te voy a decir que les deseo lo mejor. Son un equipo en Euroliga que ojalá puedan dar sorpresas, pero bueno, no te puedo dar más opiniones.
1: Bueno, a veure si pots dormir avui, si no demà un cafè, dels teus, i ja està.
0: Y para llevar a mi hija al cole lo voy a necesitar.
1: Claro, porque te va a costar dormir esta noche, ¿eh?
0: Seguro, seguro.
1: Bueno, celébralo, disfrútalo, te lo mereces. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, nos vemos.
1: Nicola Provítola, el tu diràs. Aguilar, del Barça, de l'equip perdedor, alguna cosa?
2: Molt ràpidament, un document de Joel Parra demanant temps, però reconeixent que el fet que l'equip estigui tendre han fluït.
3: Crec que hem pagat la novetat. Molts jugadors joves, molts jugadors nous, molts jugadors que no, que encara s'estan adaptant, no, a lo que és la competició europea, a lo que és la CB. Crec que hem trigat a entendre que és un derbi, que és una final, i més un derbi aquí a Badalona, i ja et dic, crec que hem deixat el joventut jugar molt còmode, i allà doncs ells tenen el talent, tenen el joc per destrossar-te.
2: No hi ha temps per més. El Barça, que ha guanyat la Lliga Catalana i ha perdut a la final el segon títol, la Supercopa, dijous arrenca el tercer, l'Eurolliga, a casa contra l'Efes, el partit del centenari del club.
1: Barça-Efes, dijous?
2: Sí, senyor.
1: Perfecte. Molt bé, Aguilar, gràcies.
2: Bona nit.
1: Adéu. Una última pausa i tanquem de seguida el Tu diràs.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre, estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
5: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
6: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
7: Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
8: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
12: Romauto, concessionari oficial Nissan de Barcelona, Mataró i Badalona, nou patrocinador oficial de mobilitat del joventut de Badalona. Romauto amb la penya. Força penya!
13: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
14: GP RAC 1.
1: Sintonia de motociclisme per parlar del Gran Premi d'Àustria que hem viscut avui amb la primera victòria a MotoGP de Pedro Acosta, del murcià. Jorge Martín ha estat segon, consolida el lideratge al Mundial, i Marc Márquez no ha tingut un bon dia. Hola, Quim Salvador, bona
14: nit. Hola, Aleix, bona nit.
1: Escolta, això va canviant cada setmana, eh?
14: Sí, sí, sí. Tot just fa una setmana explicàvem que Marc Márquez es posava líder després de fer doblet al Gran Premi de San Marino a Misano. Les coses no li han anat tan bé a Àustria. Ahir, segon a l'esprint, darrere Jorge Martín, que es tornava a posar líder, perquè estaven empatats a punts abans, i Martín ja li treia 3 punts a l'esprint d'ahir. I avui Marc Márquez tot just ha pogut acabar cinquè. Ha explicat a DAZN que és que ha tingut problemes amb els frens.
15: Estar analizando el porqué, lo que está claro que al final mi sensación era que de una frenada a la otra, de una vuelta a la otra, cambiaba completamente el recorrido de la leva y por ejemplo lo que me ha pasado en la curva 1, que he ido a frenar y no había freno, me ha venido la leva hasta el puño, hasta los dedos, más que el puño, y por eso me he ido tan largo. Pero bueno, lo más importante es que hemos salvado el domingo con un quinto. Sin el problema del freno hubiera cambiado un poquito, hubiéramos peleado para intentar entrar en el podio, pero no para más.
14: Marc Márquez queda ara a 12 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial i ho entoma amb força serenitat.
15: Bueno, hace 3 carreras estaba más, entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan 7 carreras. Evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y manteniendo el nivel.
14: I tampoc sembla donar massa importància aquesta diferència de 12 punts al líder, Jorge Martín, també a DAZN.
16: La verdad que no esperaba este fin de ganar a las Ducati porque siempre han sido aquí claros favoritos. El liderato al final va y viene. Esto es algo que he aprendido durante los años y igual que hablamos hace unos meses. Es algo que ahora mismo no le doy mucha importancia, pero está claro que siempre es importante puntuar, sacar lo máximo de los fines de semana. Otro fin de con muchos puntos, similar a bueno, igual que en Silverstone. Y es un poco el objetivo, ¿no? Ir sumando, y el día que ojalá tengamos la oportunidad de pelearlo, pues ahí habrá que sacar un poquito más los dientes.
14: Segurament el que dona més valor, Martín, i mira que ha fet molt bons resultats, segon avui i ahir guanyador de l'esprint, és que no ha tornat a tenir problemes de síndrome compartimental al braç dret, que sí que el van afectar a Misano fa una setmana. De moment, el madrileny d'Aprilia té decidit no passar pel quiròfan.
1: Hem de sentir també, sens dubte, hem començat per la situació a la general del Mundial, però hem de sentir el flamant guanyador d'avui a Àustria, Pedro Acosta.
14: Sí, que estrena el seu palmarès a MotoGP, tercera temporada ja del Tauró de Mazarrón a la categoria reina, després d'haver impressionat a Moto2 i Moto3. És veritat que no ha tingut la moto més competitiva, i avui una mica dia rodó perquè ha aconseguit la primera victòria precisament a Àustria, a la casa de KTM. Ell tenia el millor ritme, però també molta pressió afegida, perquè a part de ser, com deia, a casa de KTM i que encara buscava el primer triomf, és que sobre ahir l'esprint va caure anant primer destacat. Ha pogut amb tot i ha guanyat la cursa.
17: Sí, por fin, aún me acordaba de la de Indonesia de Motodor. No, no sé, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que tampoco ha habido muchísimas oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha, ¿no? Entonces, hoy me he caído en el warm-up por ir nervioso, casi, porque digo, no la puedo liar otra vez, que si la lío. Bueno, súper contento porque KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan, entonces es lo que hablemos jueves, como cerrar el círculo.
14: Els camins se separen perquè Pedro Acosta se'n va a Ducati a compartir box amb Marc Márquez la temporada vinent. Feia 4 anys que KTM no guanyava un gran premi de MotoGP, va ser Miguel Oliveira a Tailàndia el 2022, l'anterior.
1: L'enhorabona, doncs, per Pedro Acosta, que avui s'ha estrenat a MotoGP. Què més hem de destacar d'aquest Gran Premi d'Àustria?
14: Que Marco Bezzecchi ha quedat tercer i també és tercer a la general a 42 punts de Martín. Caio Gura, que tornava de lesió, ha brillat amb una quarta posició. Àlex Márquez malauradament ha caigut i Àlex Rins ha acabat 19è. M'he deixat Pol Espargaró, que ha estat 16è també, fora dels punts. A Moto3, victòria de Máximo Quiles, 9 victòries ja del murcià, que pot sentenciar el títol mundial d'aquí 15 dies al Japó. A Motegi, Brian Uriarte segon i Álvaro Carpe tercer en completat el podi. I a Moto2 ha guanyat Izan Guevara, que s'acosta 35 punts i mig del liderat de Manu González, avui quart. El podi l'han completat Philippe Salah segon i David Alonso tercer.
1: Per tant, d'aquí a 15 dies, Motegi.
14: Sí, senyor, Gran Premi del Japó.
1: Pròxim Gran Premi. I avui també, per completar la informació del motor, celebrem 5 nous títols mundials del motociclisme català.
14: Sí, que no venen de l'asfalt, venen de la terra. Berta Ballant ha sentenciat el seu segon mundial femení de trial. Arnau Ferrer i Abril Montserrat també s'han proclamat campions del món júnior, en aquest cas categoria trial 2, i de matinada Guillem Ferrés en categoria MX2 i Daniela Guillén han aconseguit els seus primers títols mundials de motocross. Per tant, ha estat un diumenge magnífic.
1: Felicitats, doncs, a tots aquests pilots catalans. Gràcies, Quim.
14: Bona nit.
1: Adéu, bona nit, Quim. I mira, ja que hi som, Berta Avellán ha passat avui pel Superesports de RAC1. Ha dit això, la bicampiona, ja, mundial de trial.
18: Sí, la veritat que crec que m'ha costat més repetir-lo que aconseguir-lo, perquè aquest any tenia rivals molt fortes i ha costat. La veritat que ahir sí que la primera volta jo vaig anar molt bé i ella no gaire, però avui la primera volta ella ha anat una mica millor que jo, jo ho he pogut recuperar la segona i per sort he guanyat els dos dies i ho hem acabat bé.
1: Felicitats a la Berta Avellán i, com dèiem ara amb el Quim, a la resta de pilots catalans que avui han triomfat en el món del motor. Ens queda l'últim minut amb el Xavi Sabater, l'estudiant en pràctiques que tenim al cap de setmana aquí al Tu Diràs. Hola, Xavi.
19: Molt bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Comencem repassant les Golden Cat d'hoquei patins.
19: Sí, perquè hi ha hagut més victòries catalanes. Tant la selecció masculina com la femenina han guanyat les seves respectives finals. La masculina s'ha imposat per 2-1 a Portugal en un partit molt ajustat que s'ha decidit a les acaballes, mentre que en el partit femení la selecció catalana ha remuntat i ha acabat guanyant 2-3 en l'últim minut, també contra els lusitans.
1: En tennis hem tingut Copa Davis i l'equip espanyol s'ha classificat per la final a 8, que es farà el novembre.
19: Ho ha fet després que Jaume Munar i Pedro Martínez hagin guanyat per 2-16-0 els dobles contra els xilens Tomás Barrios i Alejandro Tavilo. Dissabte van fer la feina en els partits individuals Joder i Mérida i aquest diumenge han acabat de rematar el pas a Bolonya, com dèiem, que jugarà la final a 8 de la Copa Davis entre el 24 i 29 de novembre.
1: I acabem amb el Mundial de Ciclisme, que ha començat avui.
19: Amb la contrarrellotge a Montreal de 39,2 quilòmetres, on la victòria en categoria femenina se l'endú la suïssa Marlene Rosser. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, ha estat 17a, mentre que Mireia Benito ha estat 19a. En categoria masculina, Remco Evenepoel no ha fallat els pronòstics i ha guanyat la contrarrellotge el belga, que ja comença el camí cap al que seria el seu quart títol en aquesta competició.
1: Molt bé. Alguna cosa més, Xavi?
19: Bé, un últim apunt, que per qui encara no tingui son, ara tot just comença el partit de l'Inter de Miami contra el San Diego a la MLS els primers minuts. Juga Messi, Luis Suárez, De Paul, per tant, qui vulgui veure l'argentí i companyia, ja sap.
1: Són dels últims partits ja de la Lliga regular, perquè ara el mes d'octubre, novembre, arrenquen els play-offs pel títol. Per tant, qui no tingui son, com dius, Inter Miami, San Diego. Gràcies.
19: Que vagi molt bé.
1: Adéu, Xavi, vagi bé.
20: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser. Vols que el partit et vagi com anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A Codere, sabent que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Amb això marxem. Gràcies al Dani Manzanera, que avui l'hem tingut a la part tècnica del programa, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Descanseu, bona nit.
21: Tu diràs.
22: RAC1. Notícies. Pol Prats.
23: Bona nit, passant pràcticament 12 minuts de la una. Alemanya, l'extrema dreta, ha tornat a guanyar unes eleccions regionals, mentre que la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz, s'ha endut una altra patacada important. Només dues setmanes després que Alternativa per Alemanya arrasés el Land de Saxònia-Anhalt, aquest diumenge els ultras han tornat a guanyar, aquest cop, a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Això és al nord-est del país. Segons les últimes projeccions, s'han endut més del 38% dels vots i, per tant, dupliquen resultats en aquest estat federal. Per contra, la CDU ha tret el seu pitjor resultat de la seva història per sota del 5% i a hores d'ara quedaria fora del Parlament d'aquest estat. Segons tot i això, disculpeu, a falta de saber el resultat definitiu, l'extrema dreta en principi no tindrà prou suports de la resta de partits per poder governar. Aquest diumenge també hi ha hagut eleccions a Berlín i en aquest cas ha guanyat per primer cop l'esquerra radical de Die Linke. És el primer cop a la història que, de aquesta ciutat que el govern no està en mans d'un dels grans partits, ni els socialdemòcrates ni els democristians. Per tant, la CDU, tot i els mals resultats del seu partit a les dues regions, el canceller Friedrich Merz s'ha negat a plegar, ha defensat la gestió del seu govern i ha demanat una reflexió a tota Europa sobre el futur del continent.
0: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i, sobretot, com a canceller del nostre país.
23: Aquest diumenge, per cert, també hi ha hagut eleccions a Rússia i en aquest país no hi ha hagut sorpreses. El partit de Vladimir Putin ha revalidat la majoria absoluta al Parlament. Rússia Unida ha arrasat amb entre el 49% i el 53% dels vots. Això faltava el recompte definitiu. I tot plegat en uns comicis molt marcats, sobretot per les irregularitats, també la falta de transparència i el control del Kremlin. I la bola negra dels Javis s'ha endut la primera gran ovació a l'estat espanyol. Ha estat abans de la mitjanit, després de la primera projecció d'aquesta pel·lícula que s'ha fet al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Justament aquest diumenge, La Bola Negra ha aconseguit un altre reconeixement, ha guanyat el Premi del Públic del Festival de Toronto. És un pas de gegant en la seva cursa cap als Oscars. De moment, ja és la candidata de l'Acadèmia Espanyola, però totes les travesses ja la situen també com una ferma candidata a altres categories, fins i tot a la de millor pel·lícula, a banda de, possiblement, la de millor pel·lícula internacional. Tot plegat abans de l'estrena oficial de La Bola Negra als cinemes, que serà divendres vinent. I Alberto Núñez Feijóo aterrarà a Ceuta aquest dilluns. Serà després del seu pas per Barcelona, on aquest diumenge ha confrontat idees i projectes amb Pedro Sánchez, del PSOE. Tots dos han passat per la capital amb un clima ja de precampanya electoral i en una temporada en què hi haurà eleccions municipals i espanyoles. El líder del PP, que se les ha vist amb el president espanyol, arribarà a la ciutat autònoma aquest dilluns enmig d'un clima de molta tensió. Aquest diumenge, la policia espanyola ha hagut de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de veïns que havien agredit l'advocat Rafael Borrego. És un activista pels drets humans que havia arribat a la ciutat amb vaixell i desenes de persones l'han rebut al port amb llançaments d'ous i de pedres. Finalment, s'ha hagut de refugiar dins del cotxe d'una diputada de Ceuta, que també era al port, però els manifestants han continuat atacant-lo fins al punt de destrossar i trencar els vidres i altres parts d'aquest vehicle. La policia, com dèiem, ha hagut de dispersar els manifestants a cops de porra i també amb trets dissuasoris a l'aire. I ara els esports. Amb Xavi Sabater.
19: L'Atlètic de Madrid s'emporta el derbi madrileny i guanya per 2-1 al Real Madrid. El partit està marcat per l'expulsió de Dean Huijsen en una acció que ha significat el gol de Grimaldo des del punt de penal. Jonathan David ha ampliat el marcador i arribant al 90 ha marcat Rüdiger pels blancs, tot i que no ha servit per completar la remuntada. Després del partit, Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha ensenyat a la roda de premsa dues imatges del partit on demanava vermella pels jugadors de l'Atlètic de Madrid.
2: Podríem ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
19: L'Atlètic de Madrid és segon a 5 punts del Barça, mentre que el Real Madrid és quart a 6 punts de distància. A la resta de partits de la Lliga, victòria del Getafe per 1-0 contra el Màlaga, el Villarreal, que també supera per 3-1 el Llevant, la Real Societat, que s'imposa al València per 3-2, i el Deportivo i el Betis, que han empatat a 1. En bàsquet, el Joventut Badalona ha aixecat la Supercopa d'Espanya i torna a guanyar un títol després de 18 anys. La penya ha superat el Barça per 101-87 en el primer títol estatal en joc de la temporada.
23: I acabem, com sempre, amb el temps. Aquest dilluns la calor s'intensifica i a l'interior del país fàcilment passarem dels 30 graus i fins i tot ens aproparem als 35, que també se superaran aquests 35 a la Vall de l'Ebre. Això sí, de bon matí caldrà abrigar-se, però el contrast amb l'hora de dinar serà, com dèiem, molt evident. De pluja, però no se n'espera enlloc. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
3: Ara escoltareu
21: els millors moments
3: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit de gaudi, no?, de celebració, o potser de feina, potser purament laboral, i per ells és una hora intempestiva, i és plàcida per aquells que tot just us esteu despertant a aquesta hora, potser només amb un ull obert i encara sota les flassades del vostre llit, i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir d'aquesta penúltima setmana de setembre. Doncs bé, per uns i pels altres és aquesta mena de xoc de civilitzacions, els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir. Nosaltres és el moment que ens agrada aprofitar, perquè aquesta hora és especial, és màgica, a desplaçar-nos a un raconet molt especial, molt significatiu de la geografia radiofònica d'aquest país, que és un carreró empedrat, l'últim o un dels últims que queden al nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga al darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera l'Albert Beorlegui. Com estàs, Beorlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Puntó. Què tal? Com estàs?
0: Fantàsticament, fantàsticament. Sí? Escolta, per fi has notat una mica, has notat una miqueta en algun moment d'aquesta setmana la presència de la teva estació preferida.
1: Sí, home, s'ha començat a notar, perquè també els que ens llevem d'hora també notem com a poc el dia també es va escurçant, i allò que semblava, diguem-ne, radiant a quarts de set del matí, ara ja no ho és tant, ara. Ja continua, ja la foscor comença a dominar, diguem-ne, el dia. I això és fantàstic, em sembla que, ostres, abans el canvi climàtic i tot aquest discurs apocalíptic que malauradament tenim a sobre, però quan les estacions estaven molt més marcades que no pas ara, i a l'estiu durava el que durava un estiu, i la tardor durava el que durava la tardor, doncs clar, era molt maco contemplar aquesta transició, que encara es produeix, perquè ara més, ja no només són que els dies són més curts, en què hi ha, bueno, elements, el temps més inestable, sinó també, per exemple, que hi ha unes postes de sol extraordinàries.
0: Ai, sí.
1: Poca gent s'hi fixa en això, però la tardor són les millors postes de sol de tot l'any.
0: Són precioses.
1: No sé exactament per quin motiu es dona, però són postes de sol d'aquelles que veies només a les pel·lícules de Lo que el viento se llevó, no? Allò de adiós pongo per testigo de que jamás volveré a passar hambre.
0: Aquella...
1: Doncs aquest tipus de postes són les que només es produeixen en aquesta època. I això per mi és fantàstic, clar que sí.
0: Bueno, escolta, anem a llegir algunes cartes dels
1: sí,
0: oients,
1: molt bé,
0: Albert.
1: Sí. Mira, són dues cartes que ens arriben del mes de juny, per tant ja hem avançat considerablement la lectura de les cartes. La primera ens arriba des de Falset, des de Tarragona, ens la signa la Montse Aragonès, i de dins extraiem doncs una carta amb una postal, doncs mira, de Siurana, un detallet, us adjunto aquesta postal d'un bonic lloc del Priorat, per si us animeu a visitar aquest estiu. Us desitjo a tots que gaudiu d'unes merescudes vacances, bon estiu a tots, la Montse, i així quatre vistes magnífiques de Siurana. I llavors una carta mecanoscrita que podem llegir el següent, Falset, 12 de juny del 2026. Benvolgut, Xavi i Albert. Us escric de nou per posar el meu granet de sorra i que no s'activi el pluricocat, tal com ho veu comentar el programa del 7 de juny, i que arribem sense censurs a final de temporada. Us segueixo cada diumenge, i la veritat és que és un veritable plaer escoltar-vos. És començar el diumenge amb una barreja de sensacions i estats d'ànim engrescadors. Gaudeixo de les explicacions que feu en cadascun dels programes, especialment vull dir-vos que la E d'esmorzar i la C de cobdícia em van agradar molt. Vull comentar-vos també que vaig escriure una primera carta, una postal, per felicitar-vos el Nadal, que es va llegir l'11 de gener passat en el programa P de Paó, però no he rebut resposta. Caram, no poso en dubte que fos enviada. Efectivament, ara consultarem els arxius a veure quan va ser enviada aquesta Nadala. Us ho comento per si ha estat retornada per alguna errada a l'adreça o de mateix correus. La poso de nou en el remitent. Felicitats un altre cop per al programa Via Lliure i llarga vida al Besar. Rebeu una cordial abraçada. La Montse Aragonès de Sa Falset. Doncs mira, ara mateix, perquè tinc l'arxiu aquí al davant, i ara t'ho miraré mentre mirem de...
0: Oita, quin arxiu. És que de veritat, el Beorlegui té aquell arxivador fantàstic. Clic, amb els dits. No hi ha base de dades, no està entrant a un ordinador, un Excel.
1: Tot això...
0: És que és increïble.
1: Mira, ja ho sé,
0: Beorlegui, efectivament... és que has nascut tant en una època tan equivocada, o sigui... Haguessis estat tan feliç un segle enrere...
1: No, dos. Jo diria que sóc més propi de la il·lustració. Efectivament, va ser enviat el 12 de gener,
0: sí.
1: I veig que aquí... Bueno, a veure, a la remitent ens va posar el número, però no ens va posar el pis...
0: Ah...
1: No es va posar el pis de i la porta que... A veure, no sé, Poder és això, També
0: ser,
1: veig que la... Sí, també veig que ella viu en un carrer que va posa amb la C, però crec que és amb la Q. Però vaja, jo diria que, a veure, un cartell una mica espavilat, jo em sembla que se n'haguera pogut en sortir perfectament, eh?
0: Doncs
1: no obstant, ho acabaré de revisar, però vaja, lamentem molt, perquè, clar, normalment alguna carta sí que se'ns via, se'ns retorna, perquè a vegades falta l'adreça, o perquè a vegades, que si jo ha estat retornada, no? Però sempre són les excepcions. I lamentem que aquesta oient, la Montse Aragonès, no hagi rebut
0: la
1: corresponent, però vaja, ara ho tornem a mirar,
0: ja
1: vull dir que cap problema, clar que sí.
0: I la segona carta que deies també és del mes de juny?
1: Mira, la segona carta ens arriba des de Tarragona, perdó, des de Terrassa, ens l'envia el Xavier Romero, i d'aquí ens extraiem una carta que aquí, mira, aquesta sí que és manuscrita, i podem dir el següent: benvolguts a Xavi Bundó i Albert Biorlegui. En primer lloc, he de dir que les dues vegades que he rebut la resposta a l'Albert m'ha fet molta il·lusió per dos motius. Mira, aquest sí que ha rebut resposta. El primer, principal, perquè s'ha pres el temps d'escriure'm, i el segon, perquè vol dir que de vegades Correus funciona.
0: Veus?
1: En segon lloc, escric aquesta carta perquè en el moment en què l'escric comencen a sonar les alarmes del pluricocat. Caram, veig que realment el tema del comentari que vam fer va despertar una gran ansietat.
0: Haurem de canviar-ho, perquè portem tant de temps parlant del pluricocat i ara el que es porta és les alert pluricó.
1: Sí. Clar, però a diferència, el pluricocat sí que és una alarma de veritat.
0: Exacte. Vols dir
1: no
0: que les alert
1: no,
0: eh?
1: Això mateix.
0: No.
1: En segon lloc, no volem frivolitzar, mira,
0: no.
1: Sí que a vegades, bueno, en fi.
0: Sí.
1: En segon lloc, escric aquesta carta perquè en el moment que l'escric comença...
0: Vaig a traduir la situació que s'acaba d'esdevenir, que és que Albert Biorlegui, vull recordar que viu al Vallès Occidental, en el qual en els últims dies s'ha fet una sèrie de moviments i s'han produït unes situacions, com per exemple la cancel·lació de classes un dia que crec que tècnicament no va ploure ni una gota a Sabadell.
1: Correcte.
0: Fins aquí.
1: Era el segon dia. O sigui, el primer era festa de dilluns, el segon dia era el primer dia de classe, el tercer dia es va anul·lar per les pluges, el quart dia van fer classe allò per dissimular, i el cinquè era la Diada Nacional. Vull dir que realment va ser una cosa rodona. En tercer lloc, m'agradaria saber si l'Albert, algú de l'equip del Via Lliure o algun oient té registrades totes les pel·lícules que l'Albert ha anat relacionant amb els temes de la secció. No, podem dir que no. Si fos així, estaria molt bé penjar-les a la llista en algun lloc perquè les poguessin consultar. I finalment, crec que seria molt divertit que un cop l'any el Sant i el Malcolm fessin la secció del Bazar de les Sorpreses.
0: Jo no crec que sigui bona idea, sincerament.
1: Que l'Albert fes la secció dels Il·lustres Exagrats. Jo tampoc no penso que sigui bona idea.
0: Jo, és que l'Albert... Primer, cadascú de saber fer el que fa. El Biorlegui, jo, criticant a gent, és que no el veig. És un tipus que no pot criticar ni algú que tècnicament sigui el tio més dolent del planeta. Perquè és un home sense crítica, sense capacitat de... No crítica, capacitat de crítica en té molta. El que no és criticón. I llavors, jo no el veig fent el paper. I els Exagrables... posant-se així una mica tendres com es posa l'Albert, tampoc ho acabo de veure. Per tant, cadascú que es quedi a casa seva i Déu en la de tots.
1: Això mateix. I llegeixo la carta, us imagineu l'Albert dient parolotes posant hip-hop?
0: No.
1: Si algun cop ja s'ha fet, oblideu el que acabo de dir.
0: No.
1: Llarga vida al Besar de les Sorpreses, doncs mira, el Xavier Romero des de Terrassa.
0: Tant el Xavier com la Montse, em sembla que m'has dit, que escrivia des de Falset. Gràcies, evidentment.
1: La Montse reconeix, sí.
0: Exacte. Gràcies per escriure'ns i, evidentment, tots els oients que seguiu escrivint, seguiu fent-ho, per així ens evitarem un es alert o un pluricocat o el que sigui. En l'adreça habitual, el Via Lliure, el Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 4, 77, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. El compromís sempre és el mateix, que és llegir-les totes en antena per ordre i respondre-les, en aquest cas el Biorlegui ho farà ell mateix personalment als seus remitents. Va, anem cap al Biorlegui Express, que el tinc allà ben lluent, amb bandereta, a veure... A veure, avui és fàcil. Blau.
1: No és Itàlia.
0: No, això sí, ni Anglaterra, ni Estats Units. Blau, blanc i vermell és una de les banderes, de fet, més famoses del planeta. Això vol dir que anem cap al país de la liberté, l'égalité, la fraternité. Anem cap a França,
1: Efectivament, anem a la capital, a París, i més concretament al 13è districte, al barri de Tolbiac, vora el sud de la ciutat, on hi ha una de les diverses seus de la Biblioteca Nacional de França. La institució va néixer l'any del senyor del 1461 i un decret de l'any 1537, encara en vigor, exigeix que aquesta biblioteca, la Nacional de França, guardi un exemplar de totes les obres publicades a França.
0: No fotis!
1: Totes.
0: O sigui, hi ha d'haver-hi un exemplar de qualsevol cosa que s'hagi publicat a França.
1: Això mateix.
0: Quina bestiesa.
1: Sí. Actualment acull més de 13 milions d'exemplars de llibres. Entenem, evidentment, que únics, 13 exemplars d'exemplars de llibres únics i 350.000 volums manuscrits a banda de col·leccions de mapes, registres sonors, entre molts d'altres documents.
0: Mare de Déu. I per què hi anem cap allà, a la biblioteca?
1: Doncs mira, fa uns mesos es va descobrir un manuscrit interessantíssim. Mm-hmm. De manera que, si et sembla, amb un permís especial, ens desplacem a una de les sales nobles de la biblioteca on podrem veure on es va produir aquest feliç esdeveniment. Estàs a punt?
0: Sí, sempre.
1: Doncs apa, va, som-hi.

0: Aquí haurien de posar-hi 6 en 1, eh? També t'ho dic, eh?
1: Sí, aquí una mica de...
0: També et diré que aquesta cosa que fas tu de tenir permisos especials, sí, no ho entendré mai, eh? O sigui, perquè un tio de Sabadell, jo la veritat, anar a demanar permisos especials a París...
1: Escolta,
0: què?
1: Xavi, jo no faig res, jo només ensenyo les credencials al programa i et diuen, endavant, endavant.
0: Sí, endavant.
1: Via lliure de Barcelona, endavant.
0: Que són russos, ara.
1: Bueno, mira, gota.
0: És preciós, gota, eh?
1: Mira, quants llibres que hi ha aquí.
0: Quina passada. Quina passada.
1: Sí, sí, aquí només hi poden venir els estudiosos.
0: Sí.
1: El terra aquest de fusta, jo digue que atorga una certa sensació de classe,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de distinció. A mi sempre em ve el curt, ara, aquell del Mr. Bean. No te'n recordes, aquell del manuscrit?
0: Sí.
1: Que acaba espatllant un manuscrit i li acaba posant típex.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: És un curt, diguem, molt divertit, però que fa patir molt, eh? Mira, fa uns quants mesos, en aquesta sala, passat 2 de febrer, François Piaguat, que és conservador d'aquesta biblioteca, uh-huh, abans dels manuscrits anònims i a punt de jubilar-se, va obrir un quadern molt senzill, de només 44 pàgines, sense títol, i que encara no estava catalogat. Eren unes partitures musicals molt antigues que havien pertangut a una noia que es deia Maria Louise Philippe de Boniers, filla del duc de Guins, i que presentaven diverses particularitats. Les claus de sol, que és aquell tip, bueno, el símbol, diguem-ne, suprem de la música, no, la clau, sí, de sol, estava com molt arrodonit, s'inclinava lleugerament cap endavant, i la clau de fa estava escrit en un sentit invers a la manera de ser francesa.
0: Mm-hmm.
1: I clar, això va estranyar molt, diguem-ne, aquest conservador. I va fer les consultes pertinents, experts musicòlegs, i es va saber que aquesta noia, aquesta Maria Louise Philippe, havia pres música de la mà de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Què dius, ara?
1: Sí, i havia sigut alumne de Mozart. Però no només això. Les partitures eren manuscrits pedagògics, una dotzena de lliçons de composició, a banda de 7 peces per flauta i arpa inèdites que havia compost, atenció, el mateix Mozart, entre els mesos de maig i juliol de 1778. Ras i curt, van trobar unes partitures inèdites que ningú havia controlat de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: I com van acabar la Biblioteca de França?
1: Bueno, a l'acabar la Revolució Francesa, clar, estem parlant de la 1778, la Revolució Francesa pensa que és just 11 anys més tard, el 1789, a l'acabar la Revolució Francesa, les propietats del ducat d'aquesta família van ser confiscades i van anar a parar, què sé jo, doncs, a aquest establiment.
0: Mm-hmm.
1: Sabem que la nena a qui Mozart donava classes va morir l'any 1796, amb 36 anys, en el seu exili a Anglaterra, però clar, al marge de les circumstàncies històriques, no cal dir que la descoberta ha commocionat els amants del geni de Salzburg, perquè, a més, es creia que ja s'havia catalogat tota la seva obra.
0: Clar, de cop ho canvia tot, això.
1: Clar. Això mateix. Les peces fins... A més, les obres dels músics antics es cataloguen, a vegades, sovint, amb el nom, diguem-ne, del catalogador. Eh?
0: Mm-hmm.
1: Quan es parla d'una peça de Mozart, es diu sempre el Kegel. La gent, mm-hmm, diu, què vol dir això, el Kegel? Doncs és el nom amb el que es numera cada una de les peces, de les composicions. En lloc de dir concert per flauta i orquestra, número tal, o concert per piano o sinfonia tal, doncs hi ha el Kegel. Amb el Vivaldi, per exemple, hi ha el Riom.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, cadascú, per entendre'ns, té diversos elements. Les peces, fins ara inèdites per flauta i arpa, van ser estrenades el passat 21 de juny. Clar, evidentment, una peça inèdita de Mozart, doncs clar, es va estrenar el Dia de la Música, a la Sala Oval d'aquesta mateixa biblioteca, i bé, aquesta feliç trobada d'aquest concert per flauta i arpa, doncs ens inspira per dedicar un nou Besar de les Sorpreses, el que farà el 455, que consagrarem a un dels dos instruments pels quals es va escriure aquestes peces. Ja vam dedicar, en el seu moment, una efa de flauta, de manera que avui dedicarem la secció a l'altre instrument, el de corda pinçada, amb les cordes disposades dins d'un marc triangular en què un dels costats és la caixa harmònica. Avui, doncs, la lletra A, la A d'arpa.

0: Aquest aire celestial que només donen les arpes, eh? Sí. Què és això, aquesta música que sentim per servir-la aquí?
1: Bueno, aquí tenim un dels concerts d'arpa més famosos, que és el de Georg Friedrich Händel, compost l'any 1738, en principi només per orgue, però que avui coneixem per la seva interpretació essencialment en arpa. Encara que no hi entenguem de música, i aquesta és una declaració de principis, jo diria que l'arpa és un instrument molt reconeixible en una orquestra. Dèiem ara que és de corda pinçada, és a dir, que el so es produeix per pulsació de les cordes, com la lira, no?, que vindria a ser una arpa de butxaca. La lira, en el fons, si ho pensem al concepte de la lira, és una arpa de butxaca.
0: Sí, que associem
1: sobretot a Neró, mentre Roma s'incendiava,
0: bueno,
1: Neró...
0: No deu ser més que una llegenda, no? Això, també, no?
1: Bueno, no creguis,
0: Neró
1: no
0: creguis, tocant la lira mentre s'incendia Roma, bueno, no ho sé.
1: El que s'ha qüestionat sempre és que Neró, diguem-ne, aconsellés els cristians i que fos ell el veritable causant de l'incendi de Roma. Roma es va cremar de manera fortuïta, però Neró, a més, volia destruir Roma perquè volia construir la nova ciutat, i va, pam, llavors va culpabilitzar els cristians. Però això, sí, és veritat que això de la lira no deixa de ser, diguem-ne, una certa llicència que ens va molt bé, també.
0: Vull dir que
1: la lira, recordem, la lira és l'instrument que toca les seguarans atòrics, el bar de l'Astèrix i l'Obèrix, que sempre acaba, diguem, amordaçat al final de cada història. Vull dir que això mateix,
0: l'acaben penjant d'un arbre sempre, això sí.
1: Però jo diria que l'arpa l'associem sobretot a dos conceptes. Un, el del flashback.
0: És veritat, aquest efecte, quants cops s'ha fet servir, quants cops l'hem sentit per dir gling, gling, gling, gling, gling, però un salt al temps, és un flashback i a vegades és un cap endavant també, segons com, no?
1: Sí, llavors és un flash forward, llavors, és el flashback és enrere i el flash forward endavant, És un recurs, o si volem ser més pedants, l'analepsi o la prolepsi en concepte cinematogràfic, Bé, és un recurs sonor molt característic de temps pretèrits que evoca, doncs, això, no?, aquest efecte típic de tirar enrere i que s'acaba, llavors, convertint en paròdia.
0: M'encantaria...
1: O sigui, quan sentim això...
0: Sí, ara ja és broma, ja. Però en el seu moment tenia la seva utilitat purament funcional.
1: Clar.
0: El que passa és que jo sempre m'he fet la pregunta quin assos ho va inventar. Perquè per què utilitzar una arpa per dir... Compte que això no és el mateix temps que el que estem explicant. Hosti, el primer que ho devia utilitzar és el que realment té el mèrit. Però bueno.
1: Brillant, això mateix. Hi ha una altra associació de l'arpa, que és la música que deu sonar segurament al cel.

0: Sí, que això també és un cliché, no? Beorlegui, la música... Sí. Abans ho deia jo, no? Aquesta idea de la música celestial, però tampoc no, no tinc una explicació de per què se suposa que l'arpa és la música que sona a les alçades celestials.
1: Home, possiblement perquè és impossible tocar-la amb violència, a diferència d'altres instruments com el piano, el violí, en què pot haver-hi, diguem-ne, un fortíssimo, l'arpa, per molt forta que la toqui, sempre toca, sempre sona, diguem-ne, com molt lleugera, no? I també és una imatge, com deies, arquetípica, no? Entre núvols ben esponjosos, una porta amb una reixa, al costat Sant Pere amb les claus envoltat d'angelets i querubins que van tocant l'arpa en un lloc plàcid i tranquil. Home, potser un pèl avorridot i tot.
0: Sí, sí, sí. Vols dir que hi ha gent que si es troba aquesta imatge diu, escolta, jo me'n torno avall. Tota l'eternitat així, no fotem,
1: Uf, sembla que no podrem, Aquesta idea d'associar el cel amb l'arpa ve donada, evidentment, per al so eteri i suau de l'instrument, però també per tradició religiosa, perquè al llibre de l'Apocalipsi es menciona en diverses ocasions, la més famosa de les quals, quan l'anyell agafa el llibre dels 7 segells i els 24 ancians es postren davant d'ell, Cada un té una arpa i unes copes d'or plenes d'encens. Per tant, doncs, és una imatge que ja ens ve de, diguem-ne, de la Bíblia, dels textos sagrats. I, de fet, a l'Antic Testament tenim a David, el rei d'Israel, recordem, el que va immortalitzar Miquel Àngelo, el pare de Salomó, el de les mines, que s'associa amb un quinor, que era una mena d'arpa per calmar els turments del rei Saül. I l'arpa també la trobem a Egipte, en un cant certament extraordinari, el que porta per nom el cant de l'arpista.

0: Què és aquest cant de l'arpista que dius? I què és que el fa especial? Què és que el fa significatiu?
1: Mira, jo vaig descobrir, sent molt jove, quan feia un parell de cursos d'egiptologia, sí. I va ser de les coses que més em van quedar gravades. És un poema egipci, aquest cant de l'arpista, un poema egipci datat de fa 4.500 anys, per tant estem parlant, diguem-ne, de 45 segles, que es va trobar a la tomba d'un faraó anomenat Antef, i que es diu així perquè està escrit aquest poema al costat de la imatge d'un arpista, i és un cant a la vida, una mena de carpe diem en versió, diguem-ne, egípcia, escrita, doncs això, fa 4.500 anys. Entre altres coses, diu així, posem una mica de música...
0: A veure.
1: Una generació passa i una altra perdura des del temps dels avantpassats. Els déus que s'han manifestat en altres temps descansen en les seves piràmides. Els nobles esperits estan sepultats. Què ha estat d'ells? On són les seves tombes? Els seus murs han caigut. Ja no existeixen les seves obres. És com si mai haguessin existit. Així doncs, mortal, alegra el teu cor. Posa mirra sobre el teu cap. Vesteix-te de fines vestidures, perfuma't amb olis exòtics propis d'un déu. Multiplica els plaers, transcorre feliç el dia i no defalleixis, perquè mai ningú s'ha pogut emportar res d'aquest món i mai ningú hi ha tornat.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Què et sembla, noi?
0: Però això deien els egipcis. Fa 4.500 anys dient, viu la vida, nano, viu la vida.
1: Ui, sí. Ara anem entusiasmats, ara amb les meditacions de Marc Aureli, perquè parla d'això, i els trobem a la secció de creixement espiritual, sí, a les llibreries. Sí, sí, però, sí. On dia tu que la història de humanitat té això, Vull dir que jo, quan em penso en els informes PISA, dic, ostres, per favor, per què no ensenyen això a les classes, no? Vull dir que... En fi, les arpes no només evoquen eternitat o transcendència, també poden ser el símbol d'identitat nacional. I el gran exemple, evidentment, és Irlanda.

0: Home, sens dubte, és el símbol nacional irlandès i que, a més, el trobes a tot arreu. Fins i tot en el logo d'una companyia aèria de baix cost.
1: Sí, que tothom... no resulta... sí, molt barata, però no desperta molta simpatia. Tots ho sabem, això.
0: No és gaire
1: sí?
0: celestial, per dir-ho així, però vaja, sí.
1: Sí, a l'ARPA la podem trobar, tal com deies, a l'escut del país, a les monedes, a les etiquetes de la cervesa Guinness i, com deies, el logotip d'aquesta companyia low cost originària del país. Els orígens d'aquest símbols són antiquíssims i són molt curiosos perquè a la mitologia celta el déu suprem Dagda posseïa una arpa màgica que controlava les estacions i governava les emocions humanes a través de la música. Al segle XI, el gran rei d'Irlanda, Brian Boru, va unificar el país i era conegut per ser un gran intèrpret d'aquest instrument. I aquest símbol es perpetuaria durant la colonització britànica, especialment sota el mandat de la reina Elisabet I, la filla d'Enric VIII, quan les arpes i la música gaèlica en general van ser prohibides per por que fomentessin la rebel·lió i el sentiment nacionalista. És a dir, l'arpa es va convertir en el símbol de la resistència irlandesa. I una curiositat, l'arpa que representa com el símbol nacional no apareix mai en la seva posició natural, sempre està girada.
0: A cap per avall
1: està. I això és degut... No, diguem-ne, girada, diguem-ne, horitzontalment, no verticalment.
0: D'acord.
1: I això és degut al fet de que quan es va proclamar l'arpa com a símbol nacional, per tant no fa massa anys, la Guinness, les de les cerveses, ja havia registrat aquesta mateixa arpa com el seu logotip d'identitat. De manera que la que es representa com a símbol nacional s'ha de col·locar girada, allò per no duplicar.
0: Tenia copyright, ja.
1: Això mateix, devia tenir copyright. Sí.
0: Té nassos que tot un país... no pugui expropiar, en aquest cas, el logo d'una marca de cervesa, però vaja, sí.
1: La perversió del capitalisme, tu. Irlanda és l'únic país del món que té un instrument musical com a símbol nacional, i l'únic concert que Mozart va compondre per arpa, fins ara, és aquest.

0: És preciós, Burley.
1: Oh.
0: És preciós.
1: Jo, jo diria que hi ha casos a la història de l'art de bellesa absoluta. Vale? Hi ha, com dèiem abans, hem comentat el David de Michelangelo, vale? Hi ha obres de Bernini, de Da Vinci, i en música hi ha aquest concert, entre molts altres de Mozart, i aquest concert per arpa que jo trobo extraordinari, Concert per flauta, arpa i orquestra de Mozart, composta l'any 1778, una de les obres més estimades del compositor, i això que Mozart odiava tant la flauta com l'arpa.
0: No fotis.
1: I potser, sí, eren instruments que odiava. Hi ha molts concerts per piano, hi ha molts concerts per violí, hi ha moltes sinfonies, com 40, però eren dos instruments que odiava, i potser per això només va escriure aquest únic concert per arpa, tot i que per flauta en té més.
0: T'he de fer una pregunta, però perquè clar, a veure, Mozart, si només tenia aquest més l'altre que s'ha descobert, potser és que tampoc no era especialment habitual o en la tradició de l'època ni en d'altres moments que hi haguessin concerts on l'arpa sigui la protagonista. No n'hi deu haver-hi gaires, no?
1: Sí. Home, els grans solistes, evidentment, sempre són els violins i els pianos. Clar. Els anellem, però, i possiblement, sí, jo diria que concerts només per arpa, jo em sembla que n'hi ha pocs, però vaja, no sóc musicòleg, vull dir que no hi entenc.
0: Sí.
1: I, curiosament, aquesta obra que estem escoltant va ser encàrrec del duc de Guins, és a dir, el pare d'aquesta noia, de la Marie Louise,
0: de la que se li ha trobat aquest... els papers. Ostres,
1: això mateix, aquest duc era un gran flautista, i la seva filla rebia classes de Mozart, i per la qual va escriure els concerts, aquests quaderns que s'han descobert fa poc, i que han estat evidentment a punt de partir la secció d'avui, però què va passar? I com sempre, o sigui, el vil metall, Mozart va complir l'encàrrec que li va fer aquest duc, però el duc es va negar a pagar-li l'import acordat.
0: Què dius?
1: Va dir, no, això t'hi has estat només 3 dies per fer-ho, que podria ser molt bé, vull dir que Mozart componia amb una rapidesa extraordinària, i després d'insistir d'una estrella ronça, el duc només li va oferir una quantitat miserable per aquest concert que Mozart va rebutjar. Mai va cobrar ni un cèntim per aquest concert.
0: Que gros.
1: Si Mozart hagués d'emportar-se, diguem-ne, una sola moneda, la més petita, a austríaca d'aquell moment, per cada audició d'aquests concerts per arpa, que era sigut una persona, diguem-ne, milionària.
0: Que fort.
1: 100 anys més tard, a l'any 1873, ens trobem amb un dels quadres més famosos amb una arpa, la Ghirlandata.

0: Ara mirarem de penjar a través de Twitter la imatge d'aquest quadre, que es diu, dius, la guirlandata?
1: Sí, la guirlandata, sí.
0: De qui és, la guirlandata?
1: Sí, es pot traduir com la dama de la garlanda i és una de les pintures a l'oli més cèlebres d'un artista i poeta britànic anomenat Dante Gabriel Rossetti, que va ser el capdavanter de la germandata prerrafaelita. Quina era aquesta germandat? Què era? Era un grup de joves pintors, poetes, crítics d'art britànics, estem parlant de mitjans del segle XIX, que es van rebel·lar contra l'art acadèmic de l'època victoriana, que consideraven tot això artificiós, repetitiu, buit de contingut, com fan tota la generació de joves respecte a la seva generació precedent.
0: Clar.
1: I que volien tornar, doncs, a la puresa, al detall, a la sinceritat de l'art italià, evidentment, i flamenc, anterior a Rafael, el gran pintor renaixentista, d'aquí el seu nom de prerrafaelita, la germandat prerrafaelita. I un dels noms més il·lustres d'aquest grup va ser, com hem dit, Dante Gabriel Rossetti, que va pintar aquesta obra, on s'hi veu una noia envoltada de dos àngels, tocant una arpa en una mena de jardí gairebé místic, transmetent aquesta bellesa idealitzada i la melancolia tan clàssiques, tan pròpies de l'autor. Va, i acabem amb cinema i amb l'arpa més famosa, la de Harpo Marx.

0: que has vist totes les pel·lícules no, dels germans Marx. No sé si a totes té aquest moment en què apareix Harpo i toca l'arpa una estona.
1: Sí, jo diria que, bueno, si no totes, gairebé totes, eh? Era aquell punt d'inflexió, recordem que un manera interludi, que era una pausa a l'humor esbojarrat i frenètic dels Marx, en què en Chico tocava piano i en Harpo tocava l'arpa. Aquí l'escoltem Harpo Marx. En realitat no es deia Harpo, es deia Arthur Marx, el nom de Harpo ve precisament per l'arpa, tocant aquest clàssic americà, que és l'Everyone Says I Love You, de la banda sonora original de la pel·lícula Plumas de Caballo, que és el seu quart film, i recordem, en Harpo va ser un dels tres famosíssims germans Marx, al costat d'en Groucho i d'en Chico, tot i que recordem que n'hi havia cinc en total, no? També hi havia en Zeppo i en Gumó. El personatge era mut, tot i que la vida real no era. Anava amb una perruca rosa, ben llampant, un claxon perseguint les noies, sí. I el nom artístic, doncs això venia de l'habilitat que tenia amb l'arpa, que havia après a tocar magníficament de manera autodidacta, així com també el piano i la flauta, i sense saber llegir partitures. És que aquests germans, més enllà de la seva sang còmica, i en Harpo, sobretot, tenia moltes inquietuds intel·lectuals, es va convertir en un referent, sobretot, a l'intel·lectualitat americana dels anys 40, 50 i 60. Va publicar la seva autobiografia, que es deia Harpo Habla, i que publicada al nostre país, i que explicava la relació que tenia amb intel·lectuals i artistes de l'època. I realment és una vida apassionant, perquè realment aquesta gent es van forjar, es van foguejar al teatre i van acabar, tal i com deia Groucho Marx, escalant els cims més alts de la misèria, no? Vull dir que, doncs, aquesta és la idea dels Marx.
0: Què recomanes? Alguna pel·li?
1: Sí, home, la més famosa, evidentment, Una noche en la òpera, sí. Que les trobareu a Filmin, tot i que també té d'altres, sobretot a l'etapa de la Metro, 35, 36, 37, i l'última, la Paramount, sobretot Sopa de Ganso, sí. Que aquesta és de Paramount, i no, tot i que no sé quina plataforma es pot trobar ara.
0: Doncs deixarem aquesta col·lecció d'arpes que té el Beorlegui aquí al Bazar de les Sorpreses, a l'interior, que no les toqui ningú perquè són molt delicades. Com sempre, un gust, Albert, les deixo acabant de netejar, perquè és una, sí. És un instrument de difícil neteja, entre les cordes, els relleus, tot això no és tan fàcil de netejar i fa bastanta pols. Una abraçada, Beorlegui.
1: Neteja i molt, sí. Difícil d'execució, també.
0: Això també. Vinga. Massa cordes, té. Gràcies, Berleg, una abraçada.
1: Gràcies, Mondó, adéu-siau, que vagi bé.
2: Esteu escoltant els millors moments
3: del Via Lliure.
4: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
5: I ara els pantallejos!
4: Els dissabtes i els diumenges a les 7 del matí. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5: Je suis fou!
4: Territori cap de setmana.
5: Nunca se va del todo.
0: Sou una colla de...
6: Bueno.
0: M'ho guardaré. M'ho sent.
6: Et vas arrencar, tio, però una mica endalí.
0: Quin amago, això és, sí.
6: Mica,
0: quina punyalada trapera, això que acaba de passar.
6: Je suis le hangar, no,
0: era aquell anunci que deia, je suis fou de chocolat l'envenc.
6: Sí, sí, sí.
0: Tinc boig per la xocolata.
6: Ara. Xavi, molts esdeveniments avui, eh? Masses, i tot pel meu gust, eh?
0: Estic atabalat.
6: Clar, perquè ja hi ha massa cosa avui,
0: estic atabalat, està passant massa...
6: Jo sí, fu. Què tenim avui, Xavi?
0: Vostè, no, prou. Tenim diverses coses. La primera és que us he d'explicar un tema. I és que aquesta setmana Filmin ens descobreix la pel·lícula Jo no moriré d'amor, guanyadora de la Biznaga d'Or a Màlaga, una pel·lícula que segueix la Clàudia, que és una noia de 18 anys que no vol sacrificar la seva joventut, que és evident que la té, 18 anys, per cuidar la seva mare malalta. La pel·lícula Jo no moriré d'amor, però també recuperen el documental original de Filmin, The Designer is Dead, que recupera la història real de Miguel Adrobé, un dissenyador de Mallorca que quan estava en el punt àlgid de la seva carrera, quan estava conquerint el món de la moda, va desaparèixer i no va deixar rastre. The Designer is Dead i Jo no moriré d'amor. Descobriu aquestes històries i més a Filmin. Bueno, a veure, tema. Coses que estan passant.
6: Què tenim?
0: Bueno, que
6: l'embalat en coses.
0: Hi ha castells.
6: Home.
0: Hi ha castells.
6: Des d'on, avui?
0: Avui des de Tarragona. Venga. Perquè hi ha el primer diumenge de Santa Tecla.
6: De Santa Tecla.
0: A veure què estan fent a RAC més 1, perquè jo crec que... Ui! Ah, mira.
7: Doncs ara sí que sí.
0: Ara sí que sí, Benet. És que hem connectat i hem sentit un cop de sintonia i he pensat, a veure què estan fent aquesta gent ara. A veure si els he enganxat a la publicitat, jo ara.
3: No, això vol dir que ho hem quadrat perfecte.
0: Veus?
3: No, perquè hem acabat la secció.
0: Veus?
3: És que ens copiem dels millors.
0: Ara.
3: Tenim una secció ara, a Castells de RAC+1,
0: sí,
3: que és, si us acabeu d'enfaixar, heu de saber que...
0: Home. Està bé. I què ho expli... Bueno, no m'ho feu explicar una altra vegada, perquè, clar, la gent que us està escoltant per l'aplicació dirà prou ja del tema. Com esteu? Mira.
3: Estem molt bé, estem
0: sí.
3: Bueno, molt bé, a veure, una cosa.
0: Què?
3: Fa una calor que espanta.
0: Sí?
3: O sigui, estem aquí suant,
0: oh,
3: que dóna gust.
0: El mossèn em mira com dient, doncs a l'estudi fa un fred que pela.
6: Sí, home, però escolta, esteu ben hidratats, gràcies a Estrella d'Am, amics, i al Fort de Nulles, amics.
3: Mossèn.
6: Ja porteu la mitja torta, eh? Ja estem amb aquella tonteria, eh?
0: Bueno,
3: aquí,
0: ja...
3: aquí ens fotem una cervesa ara i en mitja hora caiem rodó.
0: Oh, tant,
6: amb tot
0: oh,
6: el
0: tant.
6: Sol al cap, eh? Bueno,
7: aigüeta fresca, avui.
0: Però també és veritat que és una cosa molt castellera anar a fer la cerveseta després, no?
3: Sí. I durant també.
6: I durant també. Antes... Durant i després.
0: Clar que sí.
3: Exactament.
0: Bueno, escolta,
3: aquí veus molt bé
0: digues.
3: Els castellers que estan ja enfaixats, a punt de començar aquesta gran diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Estan tots concentrats, però als laterals de la plaça de la Font hi ha tot de barres i estan a rebentar. I veus la gent que ve de públic, molt més relaxada.
0: Home.
3: I amb la cerveseta Estrella d'Am, com dius, a la mà.
0: A banda de cervesa, si pren alguna cosa, fan pica-pica o no? Hi ha patatetes, olivetes, alguna cosa
3: aquí,
0: així o no?
3: Aquí hi ha, una beguda
7: tradicional, anomenada, ja ho sabeu, no?
6: La mamadeta.
7: Provat.
6: Sí.

0: recordo jo.
1: Oi, oi, oi, a veure, aquest quin era?
2: Els de Castells de RAC+1 posem bandes sonores a instàncies, això va començar amb Xavi Bundó,
1: sí.
2: Els diferents castells premium, només els que val la pena, els que es mereixen una banda sonora. I aquesta és la banda sonora del 4 de 9 sense folre.
1: Ah, sí, sí, sí. Ah. Que li vam posar Rocky perquè necessitaves uns braços i unes cames, sí, per aguantar-lo, sí, allò...
2: robust.
1: Ara, ara.
2: Allò de força, de resistència,
1: ara, ara,
2: d'entrenament. Doncs aquest serà el primer castell, Xavi, que ens farà la Colla Vella dels Xiquets de Valls,
1: sí,
2: la primera en actuar, però és que avui, aquí, en aquesta diada, Castells de Déu per part de Vilafranca, de la Vella i de la Jove de Tarragona.
1: Oita,
2: vull
1: oita
2: dir que, ojo, amb el programa, sí, sí, que
1: bueno, porten les coses. Esteu... Perdona, i acabo perquè us he de deixar narrar el castell, però estem amb el prolegomen del concurs de castells d'aquí 15 dies, i clar, tothom ha de començar a ensenyar una mica de múscul, no?
2: Exacte, és aquell punt que avui venen totes a tope i al mateix temps penses, ostres, que si tens un accident et pot condicionar, ara, que el concurs és d'aquí 2 setmanes.
1: Clar, clar, clar, clar. Llavors,
2: jugar aquest equilibri, a mi em sembla dificilíssim, però es veu que els caps de colla no, perquè veus el programa que porten avui i dius, vale, no es guarden res.
3: Amb la dificultat afegida que hi ha colles que juguen a casa, com la Jove de Tarragona i la Vella de Valls, que estan aquí a tocar,
1: sí,
3: i clar, tenen aquell punt, no?, que és santa tecla, i que guardar-te moltes clar, cartes clar, tampoc és fàcil.
1: Clar. Bueno, doncs ho seguirem a RAC+1 el primer diumenge. Es diu així, no?, la diada del primer diumenge de Santa Tecla, es diu així o no?
2: Es diu la diada del primer diumenge de festes.
1: De festes.
0: De festes.
1: I les colles...
2: I Santa Tecla el 23.
1: I la... Exacte, hi ha dues diades. I les colles que hi participen aquest any, bueno, suposo que són les habituals o no, Vilafranca, sí, la Vella i la Jove de Valls i Xiquets de Tarragona, sí?
2: La Vilafranca, la Vella de Valls, la Jove de Tarragona, ah, i Xiquets de Tarragona.
1: D'acord, d'acord. La Jove i, i Xiquets de Tarragona, d'acord, d'acord. Bé, doncs, a RAC+1 els podeu seguir, els companys dels Castells de RAC1. Una abraçada, nois.
2: Una altra tornada, abraçada, que vagi salut, molt bé.
4: Adéu, vamos, les xavals, amb els castells i la mamadeta. Vamos! Visca Santa Tecla, cony!
1: Visca Santa Tecla, sí senyor. 2 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. De seguida arrencarem l'embalat, però hi ha més coses que estan passant.
4: Vinga, carrusel.
1: Arriba Pedro Sánchez,
4: home,
1: a Gavà, a la Pineda de Gavà, per la Festa de la Rosa.
4: Com arriba? Que amb el mister? Com Alfonso Guerra?
1: Mira, va haver-hi aquell any, no sé si te'n recordes, que estàvem pendents que arribés perquè havia de parlar d'alguna cosa, no sé si era de la... Potser era de l'amnistia o... No recordo quin era el tema que tothom estava esperant que comentés a la Festa de la Rosa. Sí. I al final va dir que no venia perquè hi havia núvols allà...
4: I es va quedar al Parque Warner, us en recordeu?
1: No,
4: va anar a una festa allà al Parque Warner.
1: No va agafar el vol i va quedar-se a Madrid. Però, en tot cas, no sé si ha arribat a la Festa de la Rosa de Gavà. M'ho dirà el Cesc Giró, el president del govern d'Espanya. Cesc.
5: Doncs mireu, amb la música de fons a tot drap, la sentiu? Sentiu? Acabat d'encendre un comptador enrere, perquè Pedro Sánchez hi ha arribat, però encara no ha aparegut davant dels militants, que ara s'han animat a ballar aquí. Aquí el mossèn Nin segur que...
1: Home,
5: tot un màster,
1: Walking on Sunshine.
4: I tant, de Katrina and the Waves.
1: Katrina and the Waves.
5: Mira, ara s'acaben d'alçar totes aquelles persones que normalment es posen darrere del líder quan parla.
1: Clar.
5: I ballant amb una soltura bastant increïble.
4: Molt, molt soltos, eh?
5: Movent la cintura i les mans, escolta'm, això no sé si estava assajat, però la coordinació és impecable, eh?
1: Aquelles cadires de plàstic, no?
4: Sí, que són normalment... No, de fusta.
5: Exacte, sí,
4: de,
5: sí.
4: De plàstic i de fusta.
5: Veiem, mira, entre ells hi ha el David Bote, també alcalde de Mataró.
4: Home.
5: Els alcaldes, eh? Estan per aquí, també la Farrés de Sabadell. Doncs, que normalment s'hi posen militants, doncs ara hi ha, diguéssim, la plana major socialista del PSC, diguéssim, que està aquí esperant que facin acte de presència davant dels militants, Salvador Illa, Pedro Sánchez i també l'alcaldessa de Gavà, per començar aquesta Festa de la Rosa amb una, podrem dir, amb l'ull molt posat també el que passa ben a prop d'aquí, a Badalona, on hi ha Alberto Núñez Feijóo, aquest doblet avui del president del govern espanyol i el cap de l'oposició que estan a Catalunya. Veurem com seran els discursos, què centrarà el discurs de Pedro Sánchez i de Feijóo. Ceuta, el finançament, són carpetes que aquests dies estan sobre la taula i veurem quins retrets es llencen mútuament, perquè això segur que n'hi haurà a tots dos líders polítics.
1: Una cosa, el comptador què diu, Cesc?
5: Ara diu empezamos en 1 minut 43, abans deia comencem en 1 minut 40.
4: I sensacional, això,
5: van canviant, eh?
1: Bueno, és una mica com el metro,
4: com
1: que
4: com
1: passa
4: el metro,
1: allò,
4: com
1: que
4: això,
1: diu 0,30 segons,
4: proper,
1: no? 30 segons.
4: Proper tren.
1: I de cop hi ha un moment... 3 minuts i mig. Dius, home, escolti, m'ha enredat.
4: No.
1: Escolta, que no he aclarit si les cadires són de fusta o de plàstic blanc.
5: Mira, no hi ha ni cadires de fusta ni cadires de plàstic.
4: Ojo.
5: Hi ha un entarimat revestit amb una mena de de tela, perquè no s'ha posat el cul, diguéssim,
4: sí.
5: Que s'asseuen

0: directament allà.
1: No, però el públic,
0: eh? De plàstic.
2: Ah, el plàstic, plàstic.
0: El públic de plàstic.
1: De plàstic.
0: Sí, sí. Les cadires aquestes de bar.
1: De, sí,
2: d'estrella, diguem-ho ja, les cadires d'estrella.
0: Doncs, aquestes cadires. Aquestes.
1: Antes, antes hi havia més d'aquestes de plegable.
2: Correcte, de festa major, d'aquelles de festa major.
1: I cap a casa.
2: Well, jo tinc vàries, de diversos ajuntaments. De... Sí.
1: Perquè més hi posen el logo. Saps, de l'ajuntament.
2: Quan venen amics a sopar i tal, surten allà cadires, vamos.
1: A vegades vas a la festa major de Camp de Bànol i trobes una cadira de Tarragona.
2: I de Sant Feliu de Llobregat jo he vist a Girona, eh? Ojo, eh? Ojo.
1: Que és per demanar-les que retornin. Bueno, escolta, l'ordre, imagino que Sánchez serà l'últim a parlar, Cesc.
0: Exactament. Primer serà l'alcaldessa de Gavà i després el seguiran el president Illa i Pedro Sánchez. Deixeu-me dir que amb una oloreta a paella per aquí...
1: Ara...
0: Fa entregant, eh?
1: Faran paella. Sí. Bueno, l'habitual. Sí. Escolta, no, anava a dir que pot ser que mossèn té la sensació que cada cop a Cesc Giró li estan pujant més el volum de
2: molt,
1: la música.
2: Molt, i Cesc Giró s'està acomodant també al ritme. Cesc, aprofita ara aquesta pausa per respirar, fill, perquè portava dos segons, minuts i mig amb la matraca, catapum, catapum, catapum, Catrina and the Way, que viene Pedro Sánchez, i així estem, eh?
1: Com està el marcador, Cesc?
0: 3 segons.
1: Vamos! Vamos!
0: Un i zero, però aquí encara no ha aparegut ningú, veurem. Ah, un vídeo.
1: Ojo, era un
2: ara hi està.
0: De quatre persones corrent.
1: A veure? Ai, mira, vull quedar-me amb el vídeo, que
0: mira, el president corrent.
1: Illa, clar, perquè és Illa, sí, clar, atleta.
3: Ojo.
0: Sí. Un vídeo bucòlic, una mica, sobre la seva trajectòria.
3: Estava
1: esfumant
3: totes les seves energies.
1: Cotunya. Però molt, molt calculat, eh? 12 i 21 minuts, el vídeo d'arrencada. Bueno, escolta, ja saps que ens expliques una mica...
2: Endavant.
1: Ens expliques una mica com ha anat la cosa, quan hi hagi algun titular ja et farem entrar, d'acord?
0: Molt bé, fins ara, Xavi.
1: Fins ara, Cesc.
2: Endavant.
1: Adéu, Catrina de Waves, eh?
2: Ara que anem a la sardinada de Badalona del PP. Vamos con la sardinada en Badalona, que le decimos a los chavales, pejo.
1: Bueno, estan passant moltes coses a la vegada, però bueno, no anirem a totes. De seguida, l'embalat de mossèn avui dedicat a què?
2: Avui parlarem de dones i d'indústria de la música des dels anys 70 fins avui mateix.
1: Girls Bands.
2: Efectivament.
1: Molt bé, de seguida l'embalat del Via Lliure amb allò que diuen a vegades dones de cuixa forta.
2: Pubilles de cuixa forta. Pubilles de cuixa forta del rock and roll, del house, d'allò.
1: Ara.
2: Les nostres pubilles.
1: De seguida, però abans, els consells dels supermercats Consum.
4: A RAC 1 estem al tanto que vienen los roboces, eh?
5: Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
1: Molt riure, fins que el jiquigà...
2: No, ja ho vam veure amb com es diu aquella...
1: Ves que no el substitueixin a vostè, eh? Els roboces.
5: Territori cap de setmana.
2: Que vienen los roboces, que viene el xat xipití.
1: 5 minuts i 2 quarts d'1. Ara.
6: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: visca l'embalat.
1: Mossèn Escarrín, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amigues.
1: Bravo.
2: Endavant, bravo. Benvingudes al temple, benvingudes a l'estadi. Amigues, ja podeu deixar els sostenidors a la porta?
3: No.
2: Sí, tant. Ja no. Sabeu que aquest és un espai brales, lliure de lligadures.
3: No, no.
2: I tant.
3: Lliure en general.
2: Lliure en general.
3: Com hi ha l'escoleneta Sotillo, l'escolaneta Blai Morell. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com esteu totes? M'ha agradat molt la setmana passada per fer la tertúlia de Cuidao que vienen los robots.
3: Sí.
2: I aquest diumenge ja hem fet la tertúlia Cuidao que viene la OTAN. Cuidao que vienen los rusos, que vienen los...
3: Telèfono rojo, volant a Moscú.
2: M'ha agradat molt, estic molt content per allà, per rebatar aquests 30 minuts condensats amunt, sí, que fem abans de començar l'embalat. Molt content amb el Barça, molt content amb Rafinha.
3: Oh, oh.
2: I des d'aquí una cosa.
3: Oh.
2: Julián Álvarez,
3: Lian Álvarez, no?
2: Lian Álvarez.
3: Està bé. Increïble.
2: Anava a dir una barbaritat.
3: No.
2: Tan gran. Ara només a la parròquia de l'embalat posem ja una espelma perquè Rafinha no torni directament de la convocatòria a Ancelotti a l'Institut Koeman.
3: Bueno.
2: Que ja estem patint.
3: Això és un clàssic, eh? Ara venen dues setmanes d'anar patint.
2: De patir. De patir, que no es torni algú de la convocatòria a les Roses sense cames, sí, a l'altre sense melsa, sí. Bueno, pues sí, coses així. Sí, sí. Dit això, amigues, avui farem un recorregut per les diferents tipologies de Girl Bands.